0: contractar amb el Celta. En paral·lel, Girona i Panathinaikos mantenen negociacions per al traspàs del migcampista marroquí Ounahi, que encara pot canviar d'aires aquest dimecres.
1: El Sabadell, per la seva banda, ha anunciat tres fitxatges. El porter Marc Vidal, que prové del Celta, el migcampista anglès Youssef Obusu, del Brighton anglès, i l'extrem barceloní Àngel Baena, que ha signat fins al 2028, procedent de la Lliga Polonesa.
0: I pel que fa a l'Open dels Estats Units de tenis, nova jornada amb partits de la primera ronda aquest dimarts. El quadre masculí han avançat a segona ronda noms destacats com ara Fritz, Shelton, Tiafoe o Gerald Yassim. Et dones, han accedit a la segona eliminatòria Swiatek, Osaka, Keys, Rybakina i Andreeva, entre d'altres.
2: Fins aquí les notícies.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
4: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
4: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
2: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
5: Entendre
6: és obrir els ulls.
7: Obrir la ment.
8: Obrir la ment.
9: Obrir la ment.
2: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.

0: La radiografia la devem a un físic alemany de finals del segle XIX.
1: Collons d'alemanys.
0: Sí, noi, el senyor Wilhelm Conrad Röntgen.
2: Sí que ho és d'alemany, sí.
0: Sí, pel nom no enganya, eh?
2: No.
0: No dius pas és de Valladolid, aquest senyor.
2: No.
0: És un paio que us ha de caure bé. Ho dic perquè el tio no va aconseguir acabar el batxillerat perquè el van expulsar de l'institut quan va dibuixar una caricatura bastant ofensiva d'un dels seus professors. A mi aquests detallets m'agraden.
2: Sí.
0: Perquè tu ara vas a fer-te una radiografia i penses, això va inventar un gamberro.
3: Sí.
2: Fa més il·lusió, llavors.
3: I a més aquestes coses donen esperança als pares, no? que es foten els seus fills es foten amb lios.
0: Sí.
3: No? Penses, mira, el dia de demà potser inventa vés a saber què, no?
0: Exacte.
4: Sí.
0: Exacte.
4: Poca cosa inventarem anar fumant porros.
0: Bueno, no ho sabem.
1: No. Mira, jo fumava molts porros i mira, mare.
3: Mira.
1: No, mira'm bé.
3: Mira'm.
1: Estic al mateix lloc que tu, eh?
2: Sí.
1: Vull dir,
0: una mica més amunt.
3: No, perdona, tu estàs a la barra, que és més incòmodo.
1: És veritat. És veritat. Una cosa, de qui estem parlant?
0: Bueno, dels fills de la gent que ens escolta. D'uns quants fills, no tots. Vull dir que ens escolta gent molt diversa. Va. Bueno, anem al físic aquest alemany, el Wilhelm. Inventa els ràdgics i la radiografia.
1: Per què es diuen ràdgics?
2: Doncs, una molt bona pregunta, Feu.
0: És una cosa ben...
1: No és qui penso, eh?
0: És tonto, eh? És tonto, però us agradarà. No.
1: Ah!
0: El motiu.
1: Endavant.
0: El Wilhelm inventa uns rajos, no? Els descobreix.
1: Sí.
0: I en aquell moment no tenen nom.
1: Ja.
0: Llavors ell provisionalment els hi posa X.
1: No?
0: Quan no saps com es diu una
2: com els analfabets quan
3: signen.
0: Exacte.
3: L'incògnita, no?
0: Sí, senyor. Poses una X allà i llavors els seus col·legues científics, quan la cosa avança, van començar a dir Raj Röntgen, en honor seu, el seu cognom de Wilhelm Röntgen, però ell era un tio molt humil i no ho va voler. Va dir, jo no vull que portin el meu nom, deixem X, que és el que havia posat, i per això es diuen
4: Röntgen. Ben parit, aquest
1: Enric. Sí, cau bé.
4: No, ja no em queden de gent així.
0: No em queden. Mira, no em vull fotre explicar tècnicament com funciona la radiografia, perquè ens hi farem mal.
2: I perquè no ho saps?
0: No ho sé exactament, però perquè ens entenguem més o menys, perquè més o menys, així, o sigui, és, si ho he entès jo bé, primer.
4: Ara com va?
0: O sigui, els raigs X travessen ossos, òrgans i teixit muscular, però els travessen de maneres diferents. Llavors, si tu poses una placa fotogràfica darrere, veus dibuixat amb diferents intensitats de grisos els teus òrgans, l'interior del cos.
1: Això
0: va ser una revolució, la medicina, eh? Penseu que fins al 1895... O sigui, l'única manera de veure el cos per dintre era obrir-lo amb un bisturí.
3: Clar.
1: A mi m'agradaria inventar-me una cosa d'aquestes i quedar-me milionari.
0: Això
1: ha de ser ben parit.
0: Pues no pensis, perquè el Wilhelm aquest no va patentar l'invent. El tio va voler que tothom tingués accés a la radiografia. No va patentar.
2: T'he de dir, paio, m'està caient tan bé aquest home.
0: És que...
2: Bueno, molt, eh? Mira, et diré més. Dels dos paios d'Alemanya que han permès veure esquelets en massa, m'està caient molt més bé aquest que l'altre. Molt més bé. Però molt més bé, eh? No hi ha color, per favor.
0: Jo només li he trobat una petita taca negra a l'expedient, que és que el tio, quan descobreix la radiografia, sense saber si els rajos aquells eren bons o no, si et podien matar, si et podien fer una pilota de tennis dins el cervell, perquè ens entenguem, doncs el tio, la primera radiografia, així per provar si li funciona, la va fer amb la seva dona, diguéssim.
2: Oh,
0: que dius, home, prova-ho tu o no, que, ja que el Premi Nobel te'l donaran a tu, no? I la segona radiografia la va fer amb la mà d'un amic seu, també.
4: Clar. Ah, mira, no se la farà ell, no, malparit.
2: No, digue-li tan bé que
1: cabia. Poguem-li fer la sogra, li fem un amic, també.
0: Ara. Wilhelm, eh? Bueno, en Wilhelm canvia la història de la medicina i en aquell moment també... La societat en general, penseu que abans que s'adonessin que l'exposició constant als rajos X era molt perjudicial per la salut, hi va haver una època que era xauxa, eh? Tothom feia servir rajos X, eh?
2: Ah, sí, per les bromes,
0: sí,
2: i tot, eh? Hasta per fer-te...
1: Però si no és una radiografia, per què l'has de fer servir, un rajos X?
0: Doncs coses tontes com... Hi havia sabateries que perquè veiessis com et quedava el peu dins la sabata tenien rajos X.
3: No!
0: Me queda perfecte.
2: És molt bona idea, això.
0: Sí. Van arribar a inventar fins i tot ulleres per homes amb rajos X per veure les dones despullades.
3: Hòstia,
2: noi. Sí. Home, però el que veus és l'esquelet.
0: Sí, noi, però mira, que bona reunió també de creativitat.
1: Sí. He pensat fer unes ulleres que podrem veure les dones despullades. Ja. Sí, fem-ho.
4: I tant.
2: A mi no hi ha res que em fodi més calent que un bon esquelet a plaquineta.
0: De veritat. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Sàvia per conèixer. Una noia de 23 anys que ha decidit no ballar ni reggaeton ni trap, sinó sardanes. Fa sardana esportiva i va per tot el país competint amb la seva colla per convertir-se en els millors de Catalunya i, per tant, del món sencer. Una dansa catalana que alguns associen al passat i a la gent gran, però que són el jovent qui l'ha de seguir tirant endavant. I això és el que fa justament la nostra convidada.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Nadia Cordón. Bravo! Nadia, què has menjat avui per esmorzar?
2: Per esmorzar, un entrepà de fuet i un suc de pinya.
0: Entrepà de fuet i suc de pinya?
3: Fixa't. Suc de pinya no us havia dit mai, poder dir-ho. No?
0: És veritat, d'ençà de les hores que va dir el Pere Aragonès que menjava pinya...
3: Ningú havia usat dir-ho.
4: No, no, ho va dir a Lleida, en plena recollida de la...
0: Sí,
4: va
0: estar molt hàbil allà.
3: Recollida de la pinya.
0: Sí.
3: De la pinya de Lleida.
0: Que, escolta, mengeu alguna cosa especial abans d'anar a ballar sardanes? No.
2: No.
0: Però és, vull dir que és...
2: Algo light.
0: Perquè, ah, si perquè no... és un ball que si vas amb la panxa plena, allò amunt sí. i avall, amunt i avall...
2: Exacte.
0: Déu-n'hi-do. Tu, Nadia, tens 23 anys i fas sardana esportiva des dels 3 anys.
2: Sí.
0: És molt poc, això, no?
3: I tant.
2: Bueno, de fet, podria dir que vaig començar abans, però o sigui, perquè des que vaig néixer, bàsicament, que estic ficada al món. Però en una colla des dels 3 anys, sí, sí.
0: Entenc que els pares eren sardanistes.
2: Més que sardanista, o sigui, la meva àvia sí que era sardanista, ma germana també, que és més gran que jo,
0: sí.
2: i els meus pares tenien un grup de música tradicional, que
0: mira.
2: Tocaven danses,
4: sí.
2: que llavors també ballàvem amb l'esbart.
0: Ai, mira que seríeu ben amigues amb la Laia Gluck.
5: Perdó, sí. Perdona, Pella,
6: però... Com el
5: deia el grup? De posar,
2: els tapassacs.
5: M'hi haig de posar.
0: Posa-t'hi, Xuri.
5: M'hi haig de posar, perquè digues quina colla ets i d'on ets, sisplau.
2: O sigui, ara ballo a la Mare Nostrum a Barcelona,
5: però... M'acaso amb Dena, però digues-la de veritat, home.
2: Però vaig començar a Torroella de Montgrí a l'associació.
4: Ara, ara!
5: Un fort aplaudiment!
4: Vinga, va.
5: Ara, aquesta mossa, la colla on estava, Torroella de Montgrí, sí. Jo vaig ser dels fundadors de la colla Continuïtat de Torroella de Montgrí, sisplau. Jo n'era, sí. com era un bailet, allà ballava sardana,
4: sí.
5: jo.
4: Sí, però l'entrevista no és a tu, eh?
5: Ja ho sé. Ja ho sé, però reivindiquem casa sempre.
3: Però un dia que pot explicar alguna cosa...
0: Ah. Tens alguna copa, tu, de sardanista?
5: Sí.
0: Què has guanyat? Així?
5: La primera copa que guanya la colla Continuïtat a Torroella de Montgrí en un concurs, la tinc jo a casa. Encara la guardo.
3: Mira. Perquè aquell ell no hi va anar-hi.
5: Sí,
3: hi va anar-hi.
5: La meva filla gran ha ballat sardanes amb ella.
0: Mira que bé.
5: Ara.
0: Mira que
5: va, bé. Seguim l'entrevista, sisplau.
0: Ara ja sabem la vida en Xuriguera, seguim amb la Nàdia... La gent, quan parlem de sardanes, ens quedem sempre amb la imatge aquesta de gent gran ballant sardanes per la festa major, però heu de saber que hi ha competicions de sardanes.
5: Mm-hmm.
0: Com funciona això? Tu hi competeixes? Com va això?
2: Sí, o sigui, hi ha diferents tipus de competició. Des dels més petits, que, bueno, ballen...
0: Com poden.
2: Com poden. Llavors vas avançant, hi ha diferents categories, i llavors hi ha el que és el Campionat de Catalunya, que és com el més important, i llavors hi ha els territorials, el de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida.
0: Uh-huh.
2: I llavors les colles de tot Catalunya, si volen, es poden també presentar al Campionat de Catalunya, que es competeix per tot el país.
0: Entenc que no hi ha un mundial, d'això.
2: Seria el Campionat de Catalunya, si ho posi d'alguna manera.
5: Ja n'hi ha prou.
3: Sí que guanyessin un noruec.
0: Si ets campió de Catalunya, al mateix moment et converteixen
2: sí.
0: en campió del món.
2: Sí, sí.
5: Ja t'ho podria donar. Hi ha gent de Catalunya Nord, eh?
0: Sí.
5: Ah,
0: bueno.
4: Això també és Catalunya.
0: És Catalunya.
4: Així no es diria Catalunya Nord.
0: I tu ets campiona del món, o no?
2: Sí.
0: Sí, eh?
2: Sí, sí.
0: Mira, és campió
5: bravo,
0: del món.
5: Bravo! Hosti, quin honor.
0: Podem treure una mica l'etiqueta aquesta de les sardanes són avorrides?
2: Sí, 100%.
0: Són divertides per tu, eh?
2: Sí.
0: Sí.
2: A més, perquè no només hi ha el que és la sardana tradicional, a les competicions també hi ha els punts lliures, que és completament diferent.
0: Mm-hmm.
2: Vull dir que no sé si algú ho ha vist alguna vegada, però...
5: Home, són espectaculars i s'inventen els passos
2: sí.
5: i...
2: O sigui, és fer una coreografia...
0: La podré entrevistar amb ella o no?
5: No, avui...
3: Vés a seure allà al banc.
5: Avui és molt difícil, ja, això, per mi feio. M'haig d'aguantar.
0: T'has de contenir una mica.
5: Sí.
0: T'has de contenir una mica. Nàdia, escolta'm, fardem molt de les sardanes i de tot plegat, però jo crec que... Estem una mica lluny, vull dir que no, ho desconeixem, la dansa en si...
5: Bueno, parlo per tu.
0: Bueno, Xuriguera.
4: Bueno, tu, no li podem apagar el micro.
0: Tindrem problemes al final. Jo parlo per Catalunya, en general. Jo miro Catalunya. Jo vaig veure Catalunya aquest estiu celebrant-lo de la selecció espanyola i allà, no sé, a nivell de sardanes...
4: No feia pinta, eh?
0: No, va semblar que dominessin les curtes i les llargues. Dominaven els curts. Això
5: és... Els curts molt.
0: Perdoneu. Perdoneu, que ara aquí també m'ha sortit una cosa molt personal. Sí,
4: sí. No, rebrem tots, eh? Per culpa d'això rebrem tots, eh?
0: Estàvem parlant de sardanes. Vinga. Tu estàs, bueno, has creat un compte de TikTok, que una mica és el que t'ha donat a conèixer, no?, per donar visibilitat a la sardana. Un TikTok on hi fas vídeos com aquest.
6: Hola, sóc la Nàdia i sóc sardanista. El món de la sardana ha estat part de mi des que vaig néixer i sempre he pensat que no se li ha donat mai el reconeixement que es mereix. És per això que he decidit utilitzar el meu propi canal per donar a conèixer aquesta part de la cultura catalana tan important. Per si algú encara s'ho pregunta, no, la sardana no es balla només a plaça per festa major. La sardana de competició és un esport que requereix moltes hores d'assaig, gran esforç físic i tècnic i un gran treball en equip.
0: Quina...
6: A més, hi ha una comunitat i família...
0: Quina resposta has tingut d'això? Com ho has viscut?
6: Doncs molt bona, la veritat. Sí, o sigui, em vaig trobar bastanta sorpresa de que moltíssima gent estava interessada en aquest tema i que realment no... com que no ho coneixia, però no és que no hi hagi interès per conèixer, sinó que no hi ha com les eines necessàries per portar la sardana com a tota la societat. Llavors, sí que és veritat que... O sigui, no vull com posar en comparació res, però hi ha com altres cultures catalanes que se li dona com molt més bombo.
0: Ai, que està parlant dels castellers.
6: Jo no ho he volgut dir així, però sí que és veritat que hi ha com poder una falta de... com compromís per part de tothom, eh? Per
0: donar-hi
6: com...
0: Mira, els mitjans de comunicació, ben que retransmetem als castellers, no?
4: Ara.
0: Podria retransmetre un campionat de sardana esportiva.
4: No, perdona, hi havia aquell programa que feia l'AIMA Pedemontes,
0: sí,
4: i la Mari Pau, que també el feia de Bojos pel
0: Pista de Ball.
4: Que feien allà...
3: Ah, sí, xa-xa-xas,
4: i
3: boleros.
4: Quina vergonya. I la sardana, què?
0: Ara.
7: No es pot dir mai televisió catalana sense un espai dedicat a la sardana.
4: President!
0: Mira, farem una cosa, Xuriguera.
4: Que
0: anem a fer una cosa. Jo, aquest comptador el vam instal·lar aquí per en Joel, però avui el farem servir per tu, si no et sap greu.
4: Vale?
0: Però et queda una intervenció.
8: Trobo que ets generós, eh?
4: Estàs censura, Xuriguera.
0: Dues, un. Una intervenció et queda, Xuriguera.
4: Sí. I jo tantes com vulgui, llavors.
0: Tu avui, tres, però ja portaré el número de cap, no pateixis. Escolta, formes part, com deies abans, de la colla Mare Nostrum de Barcelona. No sé qui són els màxims rivals. Igual que amb els castellers hi ha els de Vilafranca, els de Valls i tal, els del Mare Nostrum, contra qui competiu?
6: A veure, estaria com més... Nosaltres competim en categoria gran... I ara aquest any crec que som 5 colles competint. Sí que és veritat que els últims anys hi havia com més diferència o així, sobretot amb tema punts, però ara està com molt igualat. Sí que, o sigui, les Violetes del Bosc han tornat i...
7: Les Violetes del Bosc. A la meva època era el màxim rival.
0: Xuriguera, prou, ja està. Estàs a zero. No pots ser res més. Ja està. Prou. Zero, prou. Violetes del Bosc.
6: Són molt bones, també. Ara han tornat. De
0: Barcelona també.
6: Llavors hi ha Mirant el Cel de Sabadell, que també són una bona colla. Mans Amigues de Casa de la Selva. I crec que aquest any som aquests. Perdoneu-me si m'estic oblidant algú.
4: A Osona no hi ha res, eh?
6: No,
7: home, clar que hi ha res.
4: Vaya, vaya.
7: Bueno, grup sardanista Riallera, nami.
4: Sí, però no estan en aquesta...
6: Estan en el grup Barcelona. B. Hi ha dos grups.
4: En el B, el B.
0: Estem a segona.
7: Mira, fa 4 dies, aquí Vic, es va fer l'edició número 100 del concurs de sardana esportiva, que és el més antic en actiu de Catalunya.
0: Mira,
8: aquí tothom... De fet, va ser
6: vàlida
7: del campionat de Catalunya. A mi m'ho bloquejat i no puc dir res, eh?
0: No, prou.
3: Per què fitxes per un equip de Barcelona? Que ets una mica el Messi que et venen a buscar a Barcelona? Què passa, així?
6: Perquè, bueno, com molt jove, anem a estudiar a Barcelona i la meva colla es va com dissoldre una miqueta i no volia parar de ballar. I coneixia una noia de Figueres, que també està a la Mare Nostrum, i me la vaig trobar un dia en un concert així de festa, i em diu, ostres, doncs vine a la Mare Nostrum, tal, i pues...
0: Ens marxen, els bons ens marxen.
3: De l'Empordà, tot
7: traïdors, calla de la selva, que balleu al revés vosaltres.
0: Com funciona el campionat? Escolta, aneu a trobades, hi ha un jurat que us puntua...
6: Sí. Abans hi havia una altra modalitat, però ara es fa com si fos com una Champions, més o menys. Ja com si fos un partit entre colla i colla, o sigui, es ballen totes les colles a la vegada, però competeixen una contra una. Llavors, d'aquest enfrontament guanya un. Llavors, hi ha 4 o 5 concursos a la primera fase, que seria com l'eliminatòria, llavors les dues colles amb més punts passen a enfrontar-se per la primera posició. Llavors hi ha 2 concursos finals, on es fa el mateix colla contra colla,
2: i la que guanya pues, s'emporta el títol.
0: A quins espais es sol fer això? Places a majors, places, eh?
2: Sí. Si fa bon temps a la plaça, i si no, pues, busca algun pavelló o així.
0: Com diu la cançó del Quimi Portet, si plou, ho farem al pavelló. No? Quin és... Joel, vols fer una pregunta?
4: Sí, he trobat que era el moment, Peyu.
0: Endavant.
4: Nàdia, la gent s'apunta a cursos de ball per lligar. Això és, una, és un fet. Mm. Tu vas a una classe de salsa, de bachata, de l'indie hop, eh? I està ple de divorciats, això és així. És un lloc on hi ha més divorciats de Barcelona, almenys. I si ets un divorciat de més de 60-70 anys, ja tens una mica de titani a dins del cos, llavors t'apuntes a country.
0: Molt bé.
4: Llavors, la meva pregunta és, a la sardana també s'hi apunta gent amb el legítim objectiu de conèixer algú amb qui practicar el coit?
2: Ja. Vull pensar que no, però sí que serà gent que ha lligat al món sardanista.
0: Gent que ha lligat.
2: No es descarta, això.
4: No, però no vulguis pensar que no, jo ho promocionaria. Sí, home, en comptes d'anar
2: a
4: cap allà que... ballant batxata, si ets de Mollet, home, aquesta fots ballant batxata.
2: Sí, però la batxata és un ball d'un a un. La sardana és més grupal, no sé.
4: A la sardana li falta, sí, li falta el rostre.
9: Meneito.
2: Depèn de qui.
9: Meneito,
4: li falta una mica de rapada.
0: Perquè la rotllana, la pregunta ve a Tom, del que diu el Joel, la rotllana, quan us poseu allà, tu tries el teu lloc o això hi ha com un cap de colla que et diu tu has d'anar aquí i l'altre allà?
2: Sí, hi ha un cap de colla que ordena la sardana en base a com queda millor estructurada per estar de cara al jurat.
0: Ah, sí?
8: És cap de colla, no
2: cap
8: no coreògraf?
2: No, cap tancera.
0: Els que tenen l'esquena lletja no poden anar de cara al jurat, diguéssim.
2: Més que esquena lletja o maca, perquè al final això és més subjectiu, almenys a la meva colla, vull dir, ara mateix no sé si tothom fa servir el mateix criteri, però lo general és posar les persones més altes i com àmplies davant del jurat.
0: Mira.
2: Que aquests donarien com... O sigui, el jurat sempre està al mig de la plaça, per tant donarien l'esquena al jurat, però la cara al públic.
0: I que més o menys siguin de la mateixa estatura, perquè si no passa allò que estàs agafant la mà del costat i no saps exactament com fer-ho.
9: Jo no tinc timbre ni res, fer una pregunta.
0: Pregunta, Fel.
9: En aquests concursos, els bolsos els deixeu al mig, també?
5: No. És important, la pregunta.
0: És bona, la pregunta és bona.
9: Vas a concurs i et deixo bolso. No es pot posar, collons.
2: No,
9: es pot...
2: no, es deixa pues, algú que hi hagi per allà. Al mig hi ha el banderí.
0: Ai, per què
2: el número i el banderí.
0: Però per què poseu un banderí al mig?
2: És com l'insigne de la colla.
4: No, perquè és el
2: perquè sàpigues curt. Quina colla està allà.
4: A mi, perquè et marca una mica el que és el centre de la rotllana. No?
2: No, és que també hi ha el número. Si hi ha el número, perquè cada colla balla en un número diferent, i llavors ja el banderí, que és com li signi.
0: Però vull dir que t'ajuda a mantenir la rotllana,
2: sí,
0: també,
2: sí,
0: una mica.
2: Sí.
0: Vull dir que allò dels bolsos no és només protecció del bolso. És perquè...
2: Ah, no, sí, sí, el centre.
0: Si es mantens
2: no.
0: Jo ho trobava
4: una metàfora de la catalana bastant adequada.
0: Sí.
4: Lo primer, assegurem els quartos.
9: Al mig.
4: I
9: ara ballem.
4: Però els quartos allà a la vista tota l'estona.
5: I com incorporar? En aquestes sardanes no t'hi pots incorporar.
0: Xuriguera, no pots parlar més.
8: A mi m'interessa molt això del vestit aquest que porteu. Com s'aguanta, això?
5: Home, el millor.
2: Mira, és el pitjor malson.
8: Veus?
0: El què?
8: Té recorregut, aquella pregunta.
2: O sigui, crec que només hi ha dues colles ara que fem servir aquest tipus de faldilla, que és semidonada.
8: Clar, sí. Deu ser midó, clar.
2: Sí, nosaltres i les Violetes del Bosc en alguna ocasió també la porten, si no també tenen uns pantalons elles.
5: Sí, però estan maco. Però...
9: Vols callar, si vols?
8: Sí, desconnecteu-li el micro, sisplau.
5: Però veure la faldilla així és maquíssim.
0: Nadia.
2: Sí, però les hores que ho has de fer...
0: Clar.
2: Jo la primera vegada vaig fer la plorant, eh?
0: Avui què us passa, tots, que tenim moltes ganes de preguntar?
5: És el tema.
8: Jo també tinc una, però fes i després la faig.
0: No, fes, Laia, ja matem-ho ara, és igual.
8: Potser és una mica tonta, però ara s'està tornant a posar de moda la sardana satànica, la persiana. Vosaltres?
0: Què diu? La persiana.
4: Què ha dit?
8: La satànica.
0: Si heu de parlar de coses de joves i els altres no entendre res...
4: Què passa, però?
2: Jo no en sé ballar, així.
8: O sigui que no la feu.
2: Hi ha gent de... O sigui... Molta gent critica això.
0: Hi ha gent gran aquí.
4: Això
0: què colla és la persiana?
4: I la sardana satànica?
8: Aquesta és una nania, Joel.
9: On te'ls deixen els bolsos a la sardana satànica?
5: Es cremen.
8: L'inframont. Explica-ho.
0: Punt per punt, Nàdia. Sardana satànica, què és?
2: És, sí, és com... És que no sé com explicar-ho, però no punteges com a tal. És com que dones molts salts i vas com girant.
0: Val.
2: És que no sé, perquè jo no ho he fet
5: mai. Com punts variats.
1: No, és una possibilitat d'expressió de la sardana més lliure, més desenfadada, més connectada a un esperit rebel.
0: D'acord.
2: Però l'interessant d'això és que no pots saber-ho ballar si no saps ballar realment una sardana bé, perquè molta gent ho critica i molta gent diu no, és que això no són sardanes i la gent ha d'aprendre a ballar sardanes normal. De fet, la gent que balla això balla moltes vegades a colles sardanistes.
0: Clar.
2: Per tant, no és que no sàpiguen ballar, simplement és una altra manera de ballar.
0: I la persiana?
2: Crec que és el mateix, no?
8: Sí, sí, és. Sí.
0: Ah, es pot dir persiana o sardana satànica?
2: Jo persiana no ho havia sentit mai, de fet.
8: No?
2: Jo havia sentit-ho de sardana satànica.
8: Potser ho diuen els meus amics per
9: allò. Igual va sentir que baixa la persiana que balla en una sardana satànica.
8: Escolta, inventant un nom jo sola.
0: Has ballat sardanes en algun lloc espectacular? Algun lloc que recordis de dir, hòstia, vam fotre una sardana allà al mig de no sé on? Va ser preciós, allò.
2: Jo personalment crec que no, però sé que abans d'entrar jo a la Mare Nostrum van fer allò que van tancar el Camp Nou per les obres i tal, sí. I van anar a ballar allà unes quantes colles sardanistes. Mira, de Barcelona.
4: Que hi era allà.
0: Al Camp Nou, eh?
4: Que collons sí. Vies sí, de ser-hi,
0: que
4: hi era.
0: Prou. Prou. Prou és prou.
8: Prou,
7: l'últim partit que van tancar el pal, jo hi era. Prou. Deixeu-me el micro! Fins amunt!
0: Bé, no podem parlar de sardanes i no parlar, evidentment, d'espardenyes. De fet, vaig veure aquest vídeo al teu TikTok parlant sobre espardenyes.
10: Com veieu, tinc les espardenyes d'assaig una miqueta trencades i fres malbé. Així que toca renovar. Tinc espardenyes diferents per assajar que per anar a concurs. Tot s'ha de dir que a mi m'ha durat bastant les espardenyes, però aquestes se me van trencar, sobretot pel assajo de punts lliures de la temporada passada. Tenim un nou par i toca embatar. Hi ha dues maneres per embatar, la de les noies, que és amb la creu aquesta aquí, i la dels nois, que és...
0: Quantes espardenyes tens en total, ara mateix? Tens comptat, això?
2: No tinc comptat. De fet, et porto aquí les que tinc ara de competició.
0: Aquestes són de competir?
4: Guita.
2: Sí.
0: Això són com les Adidas Predator, eh?
2: Sí. A veure, que són les de competició perquè són blanques, no per res més, vull dir, perquè són més noves, perquè la sola està millor, perquè sí que... O sigui, hi ha dos tipus d'espardenyes, les que són d'espart i llavors sí. Les que són de goma.
0: D'acord.
2: Nosaltres fem servir aquesta. Mm.
0: Això és una barreja, espart i goma.
4: Mixta.
0: És un mixte. Sí.
4: Per la gesta.
2: Bueno, clar, és que si no hi hagués la goma aquesta, relliscaria.
0: Clar.
2: Per tant, quan es gasta la goma, sí que s'han de
0: perquè
2: canviar.
0: Perquè quantes hores assages, diguéssim, a la setmana? Quants cops assages?
2: Depèn. Normalment, la temporada normal, fem 4 hores entre setmana, fem 2 dimarts, 2 dijous, i llavors els dissabtes deixem una hora i mitja, més o menys, que anem a la passada.
4: L'esport ja el tens fet, sí. De la setmana, no?
2: I tant. Sí, i tant.
7: Pots braços, collons.
8: No, i bessons.
2: I bessons. Sí.
8: És que se'ls tenen hiperdesenvolupats.
7: Sí. Ho sé.
2: Llavors, quan fem la temporada de punts lliures, assagem... Aquest vam arribar a assajar 12 hores setmanals.
0: Déu-n'hi-do. Wow. Hi ha alguna lesió típica de sardanista, allò que diguis, sempre trenques el no sé què?
2: Bueno, sobrecàrrega de bessons... I ara mateix no me'n recordo com es diu, però quan et fa com mal aquí la tíbia...
0: Hòstia, això que va per fora, és terrible.
2: Sí, no me'n recordo com es diu.
0: El múscul aquest que va per davant de la...
4: Queda enganxat a l'os
2: i fes una ofició... Sí, quan saltes et fa mal.
4: I el manguito rotador, no us queixeu del manguito rotador? Quan sigueu grans no podreu ballar perquè es farà mal el manguito rotador. Jo ho deixo aquí, això. Mare de Déu.
0: Escolta, no podem deixar escapar l'ocasió de que facis una crida al jovent català que aprenguin a ballar sardanes.
4: Sense cridar, per això.
0: Sense cridar. Fes un missatge a tots els nanos que ens escolten.
2: Bueno, més que res, que moltes vegades ens pensem que no hi ha opcions per aprendre a ballar sardanes, però de segur que si busqueu, a mitja hora de casa com a molt, tenim una colla que encantats de la vida us ensenyaran a ballar i que es fa molta colla, es fa molt de grup, al final acaba sent un grup d'amics, vas per tot Catalunya ballant i al final és molt guai. No sé.
4: I folles. Digue-ho. Això és un
7: refolles.
4: Sí, no, folles.
2: Sí? Ja, tu diu ell. A la meva colla hi ha dues parelles que s'han conegut a la colla.
4: I follen. Oh, no, pensa que no follen. Va, que follen.
3: En Xuri, quan ell ballava,
4: els
3: de la teva colla follaven tots.
7: Jo estava molt enamorat de la Fanny Pujades.
0: Sí?
7: Molt enamorat.
8: No cal. Pobre Fanny.
7: Ara aquí, a la Renaixença, amb la Laia i l'Arnau, farem una colla sardanista.
0: Sí.
7: I follarem molt.
0: Molt. Vinga, va, que aquest bar s'està tornant un bar de...
8: Borratxos!
0: Sí. Quines són les futures competicions que teniu ara per endavant, Nàdia? On us podreu veure? On us podrem veure? Perquè és obert al públic, quan competiu es pot venir a veure, això.
2: Sí, 100%. Sempre es fa a les places, normalment a les places del poble de la ciutat.
0: Hi ha algun lloc on hi hagi aquesta gent que diguis, hòstia, seguiu aquest compte d'Instagram o seguiu algun lloc?
2: Si aneu a la pàgina web de la Unió de Colles Sardanistes, allà hi ha tot el calendari de la temporada, hi ha tots els concursos i de quin campionat és cada concurs. Perquè, clar, hi ha molts concursos, però poder nosaltres fem... A la Campionat de Catalunya són, crec que, 7 o 8 concursos, però n'hi ha poder 50 cada any.
0: Clar.
2: Vull dir, també has de mirar a veure quins t'interessen més i tal.
0: Doncs ho seguirem, eh? Entreu a la pàgina web, busqueu i busqueu quan aneu a ballar, mireu on té la colla Mare Nostrum i busqueu la Nàdia Cordón. Ja està, hòstia, quina...
3: Aixecat passions avui, això estirem,
7: eh? Cada 15 dies hauria de venir la Nàdia.
0: Bueno.
2: Jo encantada, eh?
0: És el segon programa de la temporada, paciència.
11: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó. Gentilesa de...
12: Vera!
0: La paraula d'avui és pítima. Eh? Pítima, amb P.
4: Pítima.
0: Pítima. A, pítima. Es diu de manera afectuosa de les nenes menudes, sobretot a nadons recent nascuts que no fan el pes habitual.
7: La meva filla ara ja està grossota, però quan va néixer, si l'haguessis vista, era pítima, pítima, pítima. 800 grams pesava.
0: B, pítima. Reflexiu del verb pitar, que s'utilitza imperativament per donar una ordre a algú.
9: Vostè, quan sigui baix al carrer amb el cotxe, pítima, i llavors ja baixaré.
0: O ser pítima, sinònim d'embriaguesa, estat d'algú que té les facultats pertorbades per la ingestió d'alcohol.
13: Pel casament del meu germà, la meva cunyada, es va enrotllar amb el DJ. Portava una pítima, pobreta, que no s'hi veia de cap ull.
0: A, B o C.
14: Amb lo bé que ha anat l'entrevista i ara que... Diré la A, no sé, la més la fàcil, la més òbvia, no? No sé. No.
0: Doncs és la C. Oh! És embriaguesa, eh? Anar pítima, eh? No ho havia sentit mai.
3: També et diré, Peyu, una campiona del món,
0: sí,
3: de la dansa nostrada,
0: sí,
3: que ens representa tots a tot el món, que hagi de marxar...
0: Sense llangonissa.
3: Sense llangonissa. Que és de Terruella a Montgrí.
0: Quan el convidat o convidada no encerten la resposta, sortegem la llangonissa entre el públic. Si el públic s'hi ha bé, podem arribar a un acord amistós i donar-li la llangonissa a la
4: però s'hauria de reunir el públic en assemblea.
0: S'hauria
4: de...
0: públic, com ho veu?
13: Amb alçada, amb alçada.
0: Què fem, públic, què fem?
13: A la Nadia o no?
4: Bravo. Bravo.
0: Només hi ha una persona al públic molt enfadada, però
13: molt enfadat,
0: sí, la resta estan contents.
14: La podem partir, si vols. Si vas a un concurs, ens la partim.
0: Vinga, va.
4: Home!
0: Nadia Cordona, et seguirem allà on vagis, a les diferents places de Catalunya, i a veure si seguim tots els sardanistes i colles sardanistes que hi ha a Catalunya. Gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
11: Penses que els de la Renaixença hauríem de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari.

0: Elvis Presley.
1: Va, per favor.
2: Gran sardanista americà. Bé, avui sona el rei del rock, el cantant de Mississippi, Elvis Aaron Presley, amb aquest Jailhouse Rock, el rock de la presó, que va enregistrar l'any 1957. És considerat una de les figures més influents de la música popular del darrer segle perquè va revolucionar la cultura juvenil i la indústria musical de masses a mitjan segle XX.
0: Sí.
2: L'Elvis era la veu que va cantar i va popularitzar el rock de la presó, però la peça, en realitat, era obra del lletrista Jerry Leiber i del compositor Mike Stoller, tot plegat per incloure-la a una pel·lícula que portava justament el mateix nom de la peça, Jailhouse Rock.
0: No veig la radiografia per enlloc, de moment.
3: Si
2: sempre us precipiteu.
0: Ah.
2: Aquí preparem un context. O sigui, la nostra secció té com una evolució.
0: D'acord.
2: Va carregant l'expectació.
3: Sí.
2: I arriba el moment culminant en el qual revelem la connexió inesperada.
0: Que bé que parla, que bé que parla.
2: Bé, si em deixen seguir, continuarem.
0: Endavant.
2: Mira que parlo poc i ja m'he perdut.
0: Jo crec que passaves...
2: És que ara estic emocionat amb el programa aquest.
0: Resulta que el maig de l'any 57...
2: Sí?
0: No, però fes-ho tu.
2: És que pensava que ens ho canviàvem. Doncs això, al maig de l'any 1957, quan l'Elvis rodava el número de ball on apareixia la cançó en qüestió dins de la pel·lícula...
4: Sí, senyor.
2: Va tenir un petit incident.
3: I és que se li va desprendre una corona de porcellana que portava una dent. I el problema és que, en comptes d'anar cap enfora, va anar cap endins.
0: Van passar la seva
3: movidote.
0: Dent, eh? La seva pròtesi.
2: No només això, si hagués anat cap a l'estómac, hauria estat un mal menor. Però és que la corona li va anar... per l'altre forat, digues.
3: Tot fatal. Tot fatal.
2: L'endemà de la gravació, l'Elvis va començar a notar un fort dolor al pit i una radiografia va donar la resposta d'aquell dolor.
0: Hòstia.
3: I és que tenia la corona de porcellana incrustada en un bronqui del pulmó dret.
0: Això ha de quedar mal, eh? Això ha de fer mal, això.
4: Ja ho diràs.
5: Però s'havia pres alguna cosa abans per no notar-ho, no?
4: Sí.
5: Perquè vas de seguida a l'hospital.
0: Perquè en calent...
2: Crec que de coses per prendre-se'n no li faltava.
5: No li faltava.
4: Molt a poleo menta.
2: Doncs bé, gràcies a aquella radiografia doncs li van poder extreure la corona de porcellana dels pulmons amb una broncoscòpia, que és allò que és tan agradable, que et posen una espècie de tub pel nas o per la boca fins als pulmons. Però bé, en aquest cas era per un bon motiu.
0: Sí, home.
3: Però l'Elvis, agraït per la ràpida resolució d'aquest imprevist, un cop fora de l'hospital, va enviar una nota al personal mèdic.
2: Era un tio que tenia sensibilitat per aquestes coses. Era una nota breu, però feta amb molt enginy, que deia així: "When I went... in, I was all shook up, but I left loving you."
3: Oh.
2: Quan vaig venir, estava tot commocionat o sacsejat, però vaig marxar estimant-vos.
4: Que maco, l'Elvis, tu.
2: Sí, la gràcia d'aquesta nota és que, de fet, contenia dues referències a cançons de l'Elvis. All shook up, per una banda. I'm all shook up.
1: Les pistes que he cremat jo amb això. Va.
2: Doncs aquesta, per una banda, i finalment el Loving You, que de fet és dels mateixos autors que el rock de la presó.
0: Mira.
2: És una peça de l'any 1957 i que mostrava la versió més romàntica i seductora de Fel Feixedes i també d'Elvis Presley. Una vessant que acabaria esdevenint també una de les seves grans marques personals. Música, mestre.
0: Aquesta era
1: la Laser Show,
4: que tenia
1: una de les lentes.
0: Aquí és quan ja havies d'haver fet la feina prèvia.
1: Jo aquí sempre m'anava al bar.
2: Anava a plorar després.
0: Ben bonica, aquesta.
1: Home, i tant.

0: Estàs escoltant La Renaixença.
1: Avui parlem de la radiografia, que per cert té un dia internacional, el 8 de novembre, d'aquí un parell de mesos.
2: Mira.
1: El dia internacional de la radiografia.
3: Tot té un dia internacional,
4: tot, tot, tot.
3: Sí, sí. Sabeu com se celebra el dia internacional de la radiografia?
1: No, no ho he fet mai.
3: Doncs mira, heu d'agafar les vostres radiografies i les heu de plantar al mig del carrer i així els hi ensenyeu als veïns.
1: Així es fa, així.
2: Ara la gent ja no en té de radiografies a casa, eh?
5: Ecografies,
3: no.
5: No,
3: ara va tot... Radiografies.
6: Va tot per ordinador.
2: Home, la meva mare les guardava tot les radiografies.
1: És veritat, això. Abans la gent les guardaven.
3: Sí. Perquè fa gràcia.
1: Sí, bueno, sí. Però, bueno,
2: molta gràcia. Gràcia.
3: Aquest és el meu peu.
1: Un riure, mira, la pneumònia que va matar l'avi. Home, és raro, no? Dos quadres allà al menjador. Veus, aquest és ell i això eren els pulmons.
2: Maco.
3: Heu de saber que Marie Curie també va tenir un paper molt destacat en el món de les radiografies. Durant la Primera Guerra Mundial va fer arribar els raigs X als hospitals de campanya i també a les zones de lluita. Abans de la radiografia, si et quedava metralla al cos, què havien de fer? Doncs obrien per...
1: Més o menys, això serà per aquí.
3: Que serà per aquí, nyec, obrien i buscaven per allà.
6: No es fessis poc, que hauré marejat jo,
1: eh? I la Marie Curie va ser la que va portar les radiografies a la guerra, eh?
3: Sí.
1: La Marie Curie, fixa't, eh? Escolta'm, eh? Joel, anem a disseccionar la radiografia.
0: Utilitat en una illa deserta.
1: Vinga, sorprèn-nos.
6: Saps l'altre dia que hi va haver un eclipsi de sol?
1: Sí.
6: Fa quatre dies que hi va haver un eclipsi de sol.
1: 12 d'agost, era.
6: No, l'eclipsi. Imagina't que t'agafa una illa deserta.
1: No.
6: Jo no ho voldria perdre, Peyu.
1: Clar.
6: No vas sobrat d'espectacles a una illa deserta.
1: No, és molt
6: doncs
1: avorrit.
6: Si tens una radiografia, pam, pots mirar l'eclipsi.
1: Ja
6: està. És pel que serveix.
1: Fins aquí la utilitat de la radiografia en una illa deserta.
6: No tan ràpido, Cabrero. Digue'm, Mercè.
3: Que diuen que no, eh?
1: Que
3: no ho fem servir, que no. Que no.
6: Això, saps qui ho diu? Els fabricants de les ulleres de...
3: Jo no ho provaria per si un cas.
6: A la càrcel vas a venir a robar. A veure, si tenim una radiografia, per exemple, del crani, i un parell de fèmurs, què podem fer?
1: No ho sé.
2: Una bandera pirata.
6: Si venen els pirates a matar-nos, la podem fer servir per dir, ei, som dels vostres.
5: Ostres!
6: No em mateu! Per això et pot servir en una illa deserta.
2: Que bo!
6: Tenir radiografies.
1: Has de tenir dues radiografies molt concretes.
6: Sí, home.
0: Utilitat com a joguina sexual.
6: Això està claríssim. Pot servir per complaure traumatòlegs amb parafílies molt concretes. Per exemple, pot ser que et digui el traumatòleg, eh? Jo és que si no em toquen el tercer metatarsià del peu, jo no arribo a l'orgasme. Per exemple, perquè són així els traumatòlegs. Llavors tu, hòstia, no tinc ni puta idea on està el tercer metatarsià, no?
2: Ja.
6: Tu saps, per exemple?
2: No.
6: Ni puta idea.
2: No.
6: Aquí és on entraria la radiografia, perquè t'ho indiqui exactament.
2: Doncs
6: pues mira, el metatarsià de tirar el tinc aquí. Pam, i llavors ja li estimules... I ja està.
2: Bé.
1: Brillant.
6: Què t'ha semblat?
0: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
6: Ah, a veure, pot servir com a arma en cas de conflicte per marxar del conflicte, per fugir. Saps que quan hi ha guerra, tard o d'hora et venen a buscar per anar al front?
1: Sempre.
6: Això et passa, perquè té un tio una furgoneta et diu, tu, pa dentro, i ja està. Al front.
1: Sí.
2: Això passa, eh?
1: Això ara, aquí, a aquest país, no, però havia passat.
6: Antigament havia passat.
1: I en altres països passa ara.
2: No ens hi vulguem trobar.
6: I, a més, el front no el tries tu, eh? El de la furgoneta que passa, en aquell front vas.
1: Allà vas.
6: Vale? Molt bé. Doncs quina és la manera d'escapolir-se'n? Bueno, has d'estar molt fotut, això sí, eh? Has d'estar prou fotut perquè diguin, ui, aquest donarà més feina que servei. Llavors, quan vinguin a buscar-te, tu dius, que tinc les cames trencades. I ells diran, ah, sí? Demostra-ho. I llavors tu treus la radiografia.
1: Molt bé.
6: Sí, sí.
1: La radiografia, hi havia molta gent que això, per evitar la mili, ho feia, no? Que ensenyava peus plans i coses d'aquestes, gent que es feien passar per bojos, també.
2: Sí. Jo era curt de vista.
1: Curt de vista.
2: Vaig anar amb la radiografia dels ulls.
1: I gent que es feien passar per bojos i llavors hi van quedar de veritat.
2: Sí.
0: Només hi ha un tema... Utilitat metafòrica.
6: No, perdona, senyora. Que és que pot ser que no tinguin les cames trencades.
1: Ah.
6: Llavors hi ha una petita cosa que has de fer, que és trencar-te les cames. Això sí. Llavors ja et fa la radiografia.
1: Utilitat metafòrica, vinga,
6: jo he sentit a dir molt allò de, la, de tal pel·lícula o tal llibre. Sí. És una radiografia de la societat.
1: És veritat.
6: Què es diu, això?
2: Sí.
6: Una radiografia del país.
1: Sí.
6: És una metàfora perquè Catalunya no pot anar a l'ambulatori i dir, sisplau, necessito una radiografia. Però saps què li dirien?
1: Què? Què li dirien?
6: ¿Me lo puedo decir en castellano? No, és broma. Segurament li dirien que li donen hora d'aquí 3 mesos.
1: Això és
3: cert. Bravo!
0: Propaganda del segle XIX.
7: He rebut una carta del front. És del meu estimat.
8: De pressa, llegeix-la.
7: A veure... Amor, la guerra és un infern.

0: confia la ploma fina, perquè de l'amor al desengany sovint només hi ha un traç estrany.
1: Cal·ligrafia la ploma fina.
2: Patrocina històries per passejar el gos.
3: Mira. Avui tenim la Dinka, que és una barreja de gos d'atura català i gos coniller.
4: Un altre petaner.
3: Sí. És, no, és barreja, barreja.
5: És un petaner.
3: No, bueno, és un petaner. És d'Igualada i el José ens ha dit que la Dinka és molt poruga. Mm-hmm. Es veu que li fan por tots els sorolls forts. Oi. Li fan por els petards, els trons.
6: Els pets de la iaia.
3: També, tot. Si són molt forts, sí. Ah. Sí, les campanes de l'església.
5: Hi ha molta menxiula,
3: però... I hem de pensar que, a més, té un buf al cor. Vull dir que hem d'anar alerta.
4: Un buf al cor, un buf al cor.
3: Sí, sí.
5: Jo també en tinc un, el buf.
3: Es pren molts medicaments,
5: i de cor, també.
6: Sempre he pensat que els de buf podrien fer una campanya per la gent que té un buf al cor. No, com un donatiu, una part dels beneficis de final d'any, donar-los...
4: Posa't el buf al cor.
6: Exacte, és preciós.
4: Com la gorra de l'esclerosi.
6: Exacte.
4: Però amb el buf.
6: És que tenen la campanya feta.
5: Ho tenen. No els hi faré jo. Sí, jo tinc un buf.
3: Batec amb nosaltres, però ben calentó.
5: Oh!
6: Vinga, Arnau, per on passegem el gos avui?
7: El passeig d'avui el fem per la ciutat de Brescia, que l'any 1769 formava part de la Sereníssima República de Venècia. Domini de terra ferma, en deien els venecians. Llàstima que aquell any, a Brescia, va haver-hi un tràgic accident, una barreja de mala fortuna, desconeixença i temeritat.
6: Avui passegem el gos per Brescia. Som el 18 d'agost de 1769. La ciutat de Brescia és una potència econòmica i social que viu els seus anys daurats. Per primera vegada, un passeig pel segle XVIII comença amb els carrers nets i amb la sensació que tot anirà bé.
5: Isca.
6: Esperem que sigui així perquè ja sabeu que la Dinka és molt poruga, eh? Mira, ja té por. És poruga i té un buf al cor, eh?
5: Un buf al cor.
6: No se la pot espantar, aquesta gossa.
3: No.
6: El passeig comença al costat de la muralla, a l'església de Sant Nazari.
5: Maca.
6: Havia... Ja has estat?
5: Molt.
6: No, o hi has estat o no hi has estat?
4: Hi has estat.
6: Molt, no, molt.
5: Molt intensament.
6: Molt intensament, eh? Havíem quedat allà amb el mossèn de la parròquia, però ja sabeu que la puntualitat no seria el fort dels italians.
3: El mossèn està tenint una altra visita. Per què en riu aquesta gent?
4: Una cosa, Mercè.
3: No, a veure, haureu d'espanar perquè ara no es pot atendre, perquè...
6: Vostè
3: està tenint una altra visita ara.
6: Vostè es cuida d'ajudar una mica el mossèn.
3: Ah, oh, sí.
6: Li porta una mica la... Obre i tanca la rectoria.
5: És la majordoma.
6: Sí. I tanca.
3: Sempre ho fa.
6: Molt bé, molt bé.
4: Fa la pinta que desgrava una mica, també.
6: Sí. De cop i volta...
3: Aquest és el nou?
6: Aquest és nou.
3: Què li passa, el nou?
4: Ja anirà veient.
6: De cop i volta, dic, de la rectoria se senten crits i penjaments.
8: Fora d'aquí, estafador! Fora de la casa de Déu!
9: Oh, però mossèn, és pel bé de l'església.
8: Mish, marxi! Marxi on veuré obligat a treure'l per força, tal com va fer Jesús als mercaders del temple.
6: Sí, senyor.
8: Ara.
6: El mossèn de Brescia...
8: És que fa aquest... calor avui a Brescia.
6: Fa molta calor, eh?
4: Sí, home, és l'agost, eh?
6: El mossèn de Brescia i aquell altre home estan a punt d'arribar a les mans.
4: Hosti, l'has d'haver fet molt grossa perquè un mossèn et vulgui pallissar.
6: Sí, bueno, de moment no sabem el motiu de la discussió, eh?
8: El motiu? El motiu? Doncs que aquest paio és un estafador.
6: No.
8: Ven aquí el motiu.
9: No és veritat. Sóc un simple comerciant.
3: Comerciant? Marxi aquí, estafador! Marxi!
6: Perdoni,
9: què li passa a la boca?
6: No li passa res. No.
4: És gran cosa.
5: No fa un xiste d'aquest...
6: No.
3: És
4: un xiste de l'Arevalo, això.
6: No. Va quedar una mica sense oxigen al néixer, però ja està. Resulta que el comerciant ha intentat vendre-li alguna cosa, però el mossèn s'ha emprenyat com una mona.
4: El tema seria què li ha intentat vendre perquè s'hagi emprenyat així, que no sigui un del tuper sex, aquell.
6: A veure, el mossèn diu que li ha intentat vendre un invent de Satanàs, literalment.
8: Literal, ho has dit, un invent de Satanàs. És això el que m'ha volgut... Digue què m'ha volgut vendre.
3: Un invent de Satanàs. Sí.
6: Entrem en context. L'any 1769 el món s'està modernitzant i la tecnologia està cada cop més present al dia a dia de les persones.
4: Ui, sí.
6: Ara fa 16 anys, a l'altra banda de l'Atlàntic, un tal Benjamin Franklin va inventar el parallamps.
5: Sí, senyor.
6: Doncs bé, el comerciant ha intentat convèncer el mossèn que l'església de Brescia necessita un parallamps. Això és tot, així de simple.
8: No, així de simple. Això és un pecat, eh? És un sacrilegi.
4: Home,
8: és un sacrilegi.
3: Un sacrilegi.
6: Sí?
8: I un pecat.
6: Com els hi fas entendre a aquesta gent de la Llombardia profunda què és un parallamps si no existia fins ara?
4: Ah, clar.
6: Tu explica-li a una persona que no ha vist mai un parallamps?
4: No.
6: Allà, allò, per què serveix? Per què serveix aquell invent?
8: Saps què m'ha dit?
6: Què?
8: No, és increïble el que m'ha dit. M'ha dit que serveix per...

0: per al llamp.
1: Ah, no!
0: Tu creus que... Tu creus que fotut un ferro a dalt del campanar i penaré el llamp?
1: No, no, no.
0: Eh?
1: No.
0: Mal parit?
2: No, no és ben bé així, mossèn. Ah. Escolti, mal parar llamps...
0: Atreure els llamps!
2: Sí, atrau els llamps...
0: Atreure els llamps!
2: I els canalitza cap a terra, mossèn.
0: Ah. Deixi't estar! El jovent no sabeu viure sense tecnologia.
1: No, sempre igual, amb les maquinetes... Sempre igual,
0: sempre igual.
1: Oi, mossèn?
0: Hòstia, que ens entenem amb aquesta dona.
1: Ah, sempre.
3: Sí, clar.
1: Sí?
3: Sí. Però és una relació estrictament laboral, entenc.
0: Sí.
1: Sí.
4: No s'han enllitat mai.
1: No.
0: Vale. Cobrim les necessitats.
1: El banyo li tinc com una patena i jo el banyo un mossèn.
3: El neteja, també?
0: Sí.
3: I porta el pa d'àngel i tot això. Mm-hmm. Molt bé.
5: Molt bé, molt bé.
3: Bé, això us encantarà. Abans es creia que les campanes de l'església servien per protegir-se contra els llamps. Exacte. Segons el mossèn, l'església ja està ben protegida gràcies a les campanes.
0: Les campanes.
4: Ah, no, ja ho entenc, mossèn. Vostè ho pensa perquè, clar, les campanes són de metall, no? I d'alguna manera ja actuen com un parellamps.
3: No. Diuen perquè quan hi ha tempesta fan repicar les campanes.
0: Ara.
3: I llavors aconsegueixen, repicant les campanes, aconsegueixen espantar els mals esperits.
1: No, sí que ho fem,
0: això.
1: Home, i tant. Sempre ha estat el millor remei, oi, mossèn?
0: I clar que sí.
1: Sempre nosaltres fem així, fem
0: catrón.
3: El mossèn no hi és tot, tampoc, eh? Anava a mirar... Perquè ella crida molt l'atenció, ella, però el mossèn, pobret, també...
0: Oh, sí, vine molt darrere.
3: Finalment, el pobre parlo comerciant...
0: Parlo llatí, jo.
3: Parles llatí? El pobre comerciant se'n va amb la cua entre les cames. Des de Venècia li envien una carta al mossèn felicitant-lo per no deixar-se enganyar per aquestes modes. Li diuen que l'església ha d'anar presidida per la creu de Crist, en cap cas per un parellamps. Ara sí. Amb el mossèn més tranquil, podem visitar l'església en tranquil·litat. Sobretot ens impressiona la torre del campanar. Esperem que no sonin les campanes i que la dinca... No li agafi un atac de cor, pobret, amb aquell buf que porta. A la torre deuen fer-hi obres perquè hi ha un munt de gent carregant sacs amunt i avall.
6: Mossèn, descarreguem aquesta última carreta i per avui ja ho tindrem, eh?
3: Baixem un moment a sota de la torre del campanar per descobrir que aquell trànsit de sacs no són obres. El govern de la ciutat fa servir la torre del campanar com un magatzem. Ens hem d'imaginar el soterrani ple de muntanyes de sacs que semblen alguna mena de sacs de carbó.
6: Ha! Carbó?
3: No és carbó?
6: Que fas carbó, això?
3: Ah, no?
6: És pólvora.
3: Pólvora?
6: És pólvora, això.
0: Pólvora?
3: Ah, hòstia, pólvora?
6: Ah!
3: Ara resulta que sota l'església hi ha un magatzem de pólvora, tu. 90 tones de pólvora, per ser exactes.
4: Home, doncs mira, jo t'he de dir que 90 tones de pólvora sota d'una església em sembla exagerat.
6: Mm. 90 tones, nano! Ni exagerat ni hòsties! 90 tones, aquí, real! Totes les reserves de pólvora a l'exèrcit venecià... Està guardat aquí,
4: sota. No hi havia un lloc millor, eh?
6: Aquí sota, nano.
4: Bueno.
3: Ara us pot semblar una bestiesa, però és un fet real. Moltes esglésies es feien servir per guardar-hi materials perillosos com ara la pólvora, ja que l'església es considerava un lloc segur i sagrat. Ja sabeu que les campanes ens protegeixen, no?
4: Hòstia!
3: Ei.
4: Què és això? Són trons?
3: Doncs mira, som a la tarda del 18 d'agost de 1769 i s'acosta una tempesta d'estiu.
4: Ai, madre.
3: El que primer ha començat com un... Bueno, un cap de núvol.
0: Cap de núvol típic.
3: Una broma.
1: No farà res.
0: Típic cap de núvol.
3: Ara està ennegrint tot el cel. Està tronant, però no ha caigut ni una gota. És una tempesta elèctrica, d'aquelles que són seques.
1: És seca, no sou res, eh?
4: És seca, eh?
1: Res, quatre núvols, com no veus? No, ara veureu que amb les campanes... Jo... Blupa!
3: Se'n van els núvols amb les campanes. Sí.
0: Blupa, m'agrada com fa
1: blupa. Blupa! Mira, mira!
3: Bueno... Jo veig que està negre encara, eh?
1: Bueno, espera.
4: No estan marxant, senyora.
1: No, espera. Ara.
3: No marxen, no?
1: Encara no.
3: A principis del 1900 encara es creia que el so de les campanes de l'església tenia efectes sobre els fenòmens meteorològics. El passeig s'ha convertit en un malson per la pobra dinca. Una gossa que té el cor delicat, que té por dels trons i de les campanes.
1: Bueno, sí que sembla que el núvol li costa, eh?
3: Sí,
1: li costa clar, marxar, li costa. Però... És que repiquem més fort les campanes.
4: Sí, segur que sí, segur que així marxen. Sí, sí.
1: Vinga, fot-li.
4: Vinga, repiqui, senyora.
1: Vinga. Més fort, vinga. Vinga, núvols, marxeu!
4: Mira, ara els hi parla, els núvols.
1: Núvols! Núvols, marxeu d'aquí! Vinga, fora!
3: No marxen, eh?
1: No marxen.
3: La campanera fa sonar les campanes amb totes les seves forces, però noi, no hi ha manera. De cop, un llamp cau just al costat de l'església.
4: Ah! Ha sonat aquí mateix.
1: No, res. les campanes, que no... Potser no funcionen.
4: No, clar que no funcionen.
3: La veritat que si cau un llamp directament a l'església podria ser catastròfic. Penseu que hi ha 90 tones de pólvora emmagatzemades.
0: Tranquils, eh? Tranquils, que Jesús ens protegirà.
6: A veure, mossèn, el comerciant de parallamps encara volta per aquí, eh?
3: Malauradament no hi ha temps d'instal·lar res. Un segon llamp cau directament sobre l'església.
6: Mossèn, tenim un petit problema.
3: Foc. El llamp ha provocat un incendi que cada minut que passa es va estenent més i més.
1: Bueno, tranquils. Ara, mira, veus, amb aquesta campana, no? Què fem? Amb això apaguem el foc.
4: Aquestes són les d'apagar el foc.
6: Vols fer un puto favor deixar tocar les campanes i anar a buscar aigua?
1: Deixa'm tocar les campanes, que deixa'm.
3: El que s'ha de fer és fugir corrents. El foc s'apodera de l'interior de l'església i arriba fins on hi ha la pólvora. El que no havia de passar mai. El que tothom creia inimaginable acaba passant. 90 tones de pólvora exploten alhora.
1: Ara l'hem empaït.
3: Ara ja les campanes no sonen, eh?
4: No, ara ja ni campanes ni hòsties.
3: No, res, ara.
0: Ni hòsties.
4: Ni hòsties, mai més ben dit, mossèn.
0: Sí, sí.
3: Això és perquè no han estat el cas. Perquè si quan tu sents el primer tro, ja vas veient, quan tu veus el llamp...
4: Has de comptar.
3: Veus el llamp i si passen 8 segons és que està a 8 quilòmetres.
4: A 8 quilòmetres. Si passa un segon...
3: A 1 quilòmetre.
4: I si, no. Si és instantani...
3: És que el tens a sobre.
4: I ja el tens.
3: Ets mort, llavors.
4: Ja ets mort, ja.
0: Ja, però el tro no es passa el que incendia les...
3: No, el llamp. Pots calcular.
0: Sí, però
3: si la tempesta s'allunya o se'n va.
0: Ja.
3: Si el primer que sents ja està a 8 quilòmetres i el segon està a 12, no pateixis.
0: Sí. Ja se'n va.
3: Ara, si el primer està a 8 i després només passen 4 segons, malament...
4: Vol dir que està més a prop encara.
3: Sí,
6: però això no vol pas dir que t'hagi caure el llamp a sobre, que foti poca liquidació.
3: No, i jo tampoc tinc 90 tones de pólvora a casa.
4: No, és que a veure...
3: Hòstia.
6: Doncs per què ho dieu? Perquè esteu enredant a la gent. Esteu dient a la gent, si ve una tormenta, crideu els bombers, i no és veritat.
3: S'ha de tenir una paciència per fer aquest programa.
6: De veritat, és que esteu enganyant el públic.
4: Anem a Brescia, eh? Anem a Brescia.
3: Anem-hi un dia, a veure. Anem-hi.
4: No estàvem a Brescia.
3: Sí, encara hi som. Sí. El pet és tan enorme que l'església rebenta 1.000 bocins. L'ona expansiva deixa un cràter immens i enderroca tot el barri sencer. Estem parlant de 3.000 morts, incloent-hi el mossèn.
4: No, doncs mira, ja li està bé.
3: I tots els que voltaven
4: no,
3: per allà.
4: No, ja li està bé el mossèn.
3: Sí.
4: És per la seva tossuderia que ha passat això.
3: Sí que és veritat, sí senyor.
4: 3.000 morts, culpa del mossèn.
3: Sí senyor.
4: Llàstima que no hi sigui perquè no es pot defensar.
3: Per no comprar el parallamps quan tocava.
4: Home.
3: Del mossèn i de l'església.
1: M'he salvat.
3: Eh?
6: I tant.
0: Tu sí, Mercè. 3.000 morts, però tu salvada.
3: Aquesta catàstrofe va fer que l'Església Catòlica es plantegés la instal·lació de parallamps a tots els seus edificis.
4: Mira, només han hagut de morir 3.000 persones perquè s'ho plantegin, eh?
3: Per altra banda, sí, les lleis...
4: Com el de la pederàstia, sí, va anar a poc a poc.
3: Sí.
4: Passa res.
3: Les lleis de com emmagatzemar els productes explosius també van canviar a partir d'aquell tràgic incident, el dia que va caure un llamp a l'església de Brescia. A tot això... Encara no sabem com està la Dinka, la nostra gossa amb el buf al cor. Jo crec que és morta, sí. De l'ensurt.
4: També t'he de dir que tenia 14 anys, eh? Vull dir que...
3: Sí.
1: A veure, encara no està fet, eh? Estic amb el Josep.
3: Josep.
1: Que d'on ets, Josep?
5: De Manresa.
1: Josep. De Manresa, que ens dirà a veure si se salva o no se salva.
3: Bueno, ens dirà. Depèn,
1: concentra't.
3: Depèn dels seus coneixements. Josep, com es diu la peça que penja a l'interior d'una campana i que la fa sonar quan la colpeja? A. El sonet. B. El batall. O C, el flosti.
5: Diria el batall.
3: El batall. Doncs, la Dinka és... Viva! El batall, sí senyor. El fet de ser tan poruga és el que ha salvat la nostra gossa. En sentir el soroll de les campanes i dels trons, ha fugit cames, ajudeu-me, i s'ha pogut salvar. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres!
7: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
8: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Dia de dol aquest dimecres a Manresa després de la mort violenta d'un home en ple carrer la matinada de dimarts. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat, de 15 i 16 anys, que estarien relacionats amb els fets. Dimarts, poc després de les 5 de la matinada, quan la capital del Bages tancava la festa major, els equips d'emergència van rebre l'avís que hi havia un home ferit per arma blanca al carrer de Sant Jaume. Quan van arribar al lloc, van intentar reanimar-lo sense èxit. Després van detenir els dos menors i van escorcollar un pis en el marc de la investigació. L'Ajuntament de Manresa ha condemnat els fets i ha convocat un minut de silenci per aquest dimecres al migdia a les 12. De manera espontània i a través de les xarxes socials, ahir es va organitzar una primera concentració amb unes 700 persones. La víctima era un home de 45 anys, de Castellnou de Bages, i molt conegut a la comarca. Repassem ara altres informacions en format breu, amb l'Anna Alfonso.
5: El PP i Vox encenen els ànims de cara a les protestes d'aquest dimecres en solidaritat amb Ceuta i animen a convertir-les en un clam contra Pedro Sánchez. L'executiu espanyol el retreu que vulguin aprofitar-se'n i demanen que les mobilitzacions siguin pacífiques.
8: El govern alemany responsabilitza a Rússia de l'atac fallit amb drons contra l'aeroport de Leipzig del 4 d'agost passat i anuncia mesures de represàlia contra Moscou. Vladimir Putin ha dit que Berlín no ha aportat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya.
5: Aquest mes d'agost haurien mort més de 1.100 persones per causes atribuïbles a les altes temperatures. Són gairebé la meitat de les morts per calor de tot l'estat, segons estimacions de l'Institut Carlos III de Madrid. Als centres sanitaris catalans s'han atès per deshidratacions, insolacions o cops de calor més de 5.800 casos als CAPs i 300 persones han requerit un ingrés hospitalari.
8: La majoria de biblioteques públiques de Barcelona han hagut de tancar aquest dimarts per la vaga de personal. En declaracions al Catalunya Nit, Montse Serra, presidenta del Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona, ha denunciat l'immobilisme del govern municipal per tractar i per pactar l'adhesió dels treballadors al nou acord de condicions de la plantilla. El Departament d'Educació defensa que ja ha complert amb més del 90% dels acords que va signar el curs passat amb els dos sindicats minoritaris, Comissions Obreres i la UGT, i el de professors de secundària.
5: Tots plegats es van reunir ahir una setmana abans del curs escolar. Els tres sindicats consideren que la vaga del 8 de setembre serà inútil. Ignasi Fernández és el portaveu de professors de secundària.
9: I el que no farem és regalar diners a l'administració per anar amb una vaga que no ataca el problema de fons, que és la reforma del currículum i tornar a posar un model educatiu en valor.
5: Aquest dijous el govern es reunirà amb el sindicat majoritari, l'USTEC, per intentar desencallar la situació, tot i que la conselleria ja té coll avall que el curs no començarà amb normalitat.
8: Esports, el Barça ha anunciat aquest dimarts mateix, dia del tancament del mercat, el fitxatge del davanter Gabriel Jesús fins al 2028, procedent de l'Arsenal, a canvi de 10 milions d'euros. El club blaugrana també ha inscrit el porter croat Livaković. El capítol de les sortides, Marc Casador, se'n va cedit al Deportivo de la Corunya.
5: Pel que fa a l'Espanyol, ha canviat de lateral dret, ha traspassat Rubén Sánchez a l'Elx per mig milió d'euros i rep cedit Andoni Gorosabel, de l'Atlètic Club de Bilbao, a una bona opció de compra.
8: A segona, el Girona, tot apunta que els gironins fitxaran en les properes hores l'ex-extrem blaugrana Carles Pérez, un cop que ha rescindit contracte amb el Celta. En paral·lel, Girona i Panathinaikos mantenen negociacions per al traspàs del migcampista marroquí Ounahi, que encara pot canviar d'aires aquest dimecres.
5: El Sabadell, per la seva banda, ha anunciat tres fitxatges. El porter Marc Vidal, que prové del Celta, el migcampista anglès Youssef Obusu, del Brighton anglès, i l'extrem barceloní Àngel Baena, que ha signat fins al 2028, procedent de la Lliga Polonesa.
8: I en ciclisme triomfa l'esprint per al francès Bastien Tronchon a la desena etapa de la Vuelta a Espanya, després dels 185 quilòmetres entre Alcaraz i Elche de la Sierra, Albacete. A la general, el mallorquí Enric Mas manté el lideratge.
7: Fins aquí les notícies.
10: Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: moment d'obrir les portes de la ràdio, obrir-les de bat a bat, les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres us portem, ja ho sabeu, la solució. I com sempre, a part de la solució, es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot.
0: Com estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: Mira,
1: quan has dit, ja arribat el moment d'obrir les portes, dic, pensava que era una ordre, la Lívia i la Viena s'han aixecat i han dit, quina porta hem d'obrir?
0: Literalment obrir les portes. No, que ja som aquí, eh?
1: Sí, jo pensava que tornàvem ahir.
0: Bueno, avui també,
1: però avui també hem de venir.
0: Ah, que et pensaves que veníem
1: sí,
0: i marxàvem, no?
1: Sí, veníem i ja està, el primer dia per dir, som aquí.
0: De dilluns a divendres, cada dia a la una del migdia en directe, sí. La solució, el meu 50% presentat en Fran Domènech i el control tècnic, avui sent fins, El mestre, l'Albert Joder, a la peixera, Nilvi, a la producció, la Viena Gasa i la Lívia Discipio.

0: Avui som dimarts, avui estrenem setembre. 1 de setembre us portem una solució relacionada amb el patrimoni cultural. Avui una col·laboradora d'aquelles que també us estimeu. De seguida us faig un spoiler. Avui parlem de l'origen històric de les expressions populars. Veritat o és mentida que el setembre s'endú els ponts o eixuga les fonts? Així diu la dita, eh? Vol dir que aquest mes de setembre tindrem o bé aiguats o bé molta calor? Doncs ara trucarem a l'Eloi Cordomí i sortirem de dubtes. Què significa la frase "gos que borda no mossega"? Més enllà de ser literalment veritat o no, quin sentit metafòric hi ha al darrere? Un gos que borda no ens mossegarà? Ho parlarem també amb un especialista en conducta animal, amb la Maribel Vila. Quins són els oficis que tenen més mala fama, el refranyer popular? Perquè reben, per exemple, notaris, procuradors i advocats? Quin és l'origen històric de l'expressió "ser l'advocat del diable"? Home, bona fama no tenen així d'entrada, eh, els advocats? Trucarem un dels advocats de Catalunya, eh? En Carles Monguilot,
1: home,
0: a La Solució. Un aplaudiment per en Carles Monguilot, que ha acceptat la nostra invitació.
2: Advocat nacional de Catalunya.
0: Sí. Advocat nacional de Catalunya, tu diràs. I si parlem de refranys, de dites populars i d'expressions, vol dir que té La Solució aquestes i altres preguntes. Ara, la nostra especialista en matèria, refranyera nacional de Catalunya, col·laboradora de La Solució, Marta Pérez Verge, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Com estàs?
3: Encantadíssima de estar aquí amb vosaltres.
0: Estrena setmana, eh?
3: Sí.
2: I més.
3: I més.
0: I més.
2: Home, ho estrena tot.
0: Avui és com el dia oficial, no?
2: Sí, és avui. Queda
3: adjudicat.
2: Ahir era sucre, sí. Ahir era bona prova. No li digueu al David Balaguer?
0: No, pobre, que el David també era molt oficial, en David Balaguer.
2: Estava
0: eufòric.
2: Molt rondinaire, ahir, eh?
0: Però estava eufòric de tornar, que li fa molta il·lusió sempre.
2: És veritat.
0: La Marta és periodista, és estudiosa de dita, refranys i cultura popular, i ha recollit la seva feina en un llibre que es diu Peti qui peti. Són molt pesats, perquè ho ha petat en vendes, també. Ja podeu anar a les llibreries a buscar el Peti qui peti. Digue'm una expressió o un... o una frase, un refrany que hagis après aquest estiu.
4: A veure...
0: Alguna de nova?
4: Mira, nova no, però sí que l'origen, que no el sabia, i me'l van dir, i em va semblar molt bonic, que és la d'on ve trencar el gel.
0: Ostres. Trencar el gel?
2: A veure, va.
4: Sí, trencar el gel ve d'aquella, de la primera bugadera que arribava i trencava la capa de gel que es formava per poder començar a rentar la roba.
0: Uau, que llavors, hi havia els safrets, clar, perquè eren les afores,
4: exacte,
0: exterior...
4: Costava, normalment estava lluny de la població i havien de caminar, feia fred, i la primera que arribava era la que trencava el gel per poder començar a fer... a rentar la roba. I me'l van explicar i em va semblar molt bonic. I com que n'hi ha molts relacionats amb, amb les bugaderes i és una professió que s'ha perdut i que era molt nostra i que era molt present a totes les famílies, perquè sempre hi havia les dones que havien de rentar la roba, em va fer molta gràcia i me'l vaig anotar i vaig dir, mira, trencar el gel ve també de les bugaderes.
0: Avui que parlem de professions, un altre dia també farem un especial bugaderes, eh? Perquè
4: sí,
0: tenen tela, eh? Les bugaderes.
4: Sí, sí.
0: Avui parlem de l'origen històric d'algunes expressions dites populars, com ja ens ha fet la Marta, trencar el gel, aquest origen de les bugaderes, la primera que arribava al safareig, havia de trencar el gel per poder iniciar la seva feina, abans del canvi climàtic, eh?
4: Sí.
0: Perquè ara és posar l'aire condicionat més aviat. Podeu dir-hi la vostra, com sempre, línies obertes?
2: Sí, el 93-201-7474, que és el telèfon del directe, o missatges de text, diré whatsapps, perquè ahir doncs, em va rostir per dir missatges de text.
0: És que pensava en SMS, dic, on va aquesta?
2: Hi ha gent que no, potser no té whatsapp, però whatsapps al telèfon del programa, que és el 677-387-19. Mireu, avui, que parlem de refranys i expressions populars, doncs digueu-nos una expressió popular que coneixeu i expliqueu-nos el seu significat i potser també l'origen, perquè sou gent que també ho sabeu i ens podeu dir, doncs mira, jo sabia que trencar el gel potser tenia a veure amb una altra cosa.
4: Que també podria ser, perquè depèn de la zona perquè, i dels costums.
2: Efectivament, doncs us podeu explicar-ho en directe al telèfon 93201-7474 o al WhatsApp del programa al 677-387-19.
0: I si voleu saludar la Marta també, eh?
2: Sí, si voleu saludar la Marta, si voleu saludar... el Fran Domènech també, i en tercer ordre, si voleu saludar la Carot, doncs no passa res.
0: A mi, per últim, per favor.
2: Sí, hi ha temps.
0: Avui parlem de l'origen històric d'alguns refranys. Comencem parlant del mes de setembre. A veure, alerta, meteorologia, entre d'altres coses, que sé que als catalans ens interessa molt.
4: Sí, perquè allò, encetem més i pot ser una manera de donar el tret de sortida, però també per posar punt final, eh? Perquè, segons el refranyer, setembre arribat, estiu acabat.
0: Bueno, et dic una cosa, ara parlarem amb l'Eloi, però diuen que la setmana que ve una calorada, nena...
4: Sí, i això que deien el temps del 3CAT ens deia que meteorològicament parlant ells consideren que comença la tardor el dia 1 de setembre. Però ara ens ho explicarà. Però hem de dir que, tot i que això ja fa una mica de baixada, això de dir, estiu acabat, encara et
0: fa mal,
4: la motxilla encara es carrega més.
0: És que hi era agost. Espera, que el saludo ja, si et sembla. Eloi Cordomí, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, vosaltres?
0: Ben tornat a la feina, eh?
1: Moltes gràcies, moltes gràcies. Amb il·lusió, com sempre.
0: Amb il·lusió, amb il·lusió.
2: Està eufòric.
0: Escolta'm, per començar, Eloi, dèiem això de setembre arribat, estiu acabat. Encara segueix sent així?
1: Jo diria que això ha anat canviant, eh? De fet, quan mirem les estadístiques de com ha anat canviant el clima mes a mes, ens trobem que precisament els mesos de començaments i de finals d'estiu són els que més augmenta la temperatura. Per tant, és una sensació com que l'estiu s'allarga per davant i per darrere. I per tant, el setembre i octubre tendeix a pujar més la temperatura que no pas en altres moments de l'any, fins i tot.
0: Aquí, d'aquí aquesta sensació que estem en una onada de calor permanent, no? Que la gent deia, és que Sant Joan ja va començar, hem seguit un estiu horrorós, doncs el setembre ve igual.
1: És a dir, els pics de calor són intensos a l'estiu, però també als extrems de l'estiu s'allarga la calorada, i això es va detectant, i per tant jo crec que està justificada aquesta percepció que l'estiu s'allarga. Per tant, jo aquest refrany el convertiria en octubre acabat, estiu...
0: Canviem-lo, Marta, canviem-lo.
4: Ara el canviem, eh? Setembre, octubre arribat, estiu acabat.
1: Això, octubre arribat, estiu acabat. Sí que potser... Jo tiraria per aquí actualment,
4: sí,
1: eh?
4: Meteorològicament potser sí, i és veritat que com que molts cicles comencen de nou, el curs, la feina...
0: Quasi l'any, eh, Marta?
4: L'estiu acaba, no?
0: Home, sí. L'any, perquè la gent que comença l'any al gener jo no l'entenc.
4: No,
0: per mi són cursos tot, escolars.
4: Sí.
0: Jo, les agendes comencen al setembre, haurien de començar al setembre.
2: Avui és cap d'any, de fet.
0: Exacte,
2: avui
0: és cap d'any.
2: Avui és festiu.
0: Escolta'm, Eloi, de cara a aquesta setmana i la vinent, setembre arribat, estiu no acabat, no?
1: Estiu que s'intensifica, sí, perquè, clar, avui estem tenint temperatures d'estiu, eh? Avui tindrem valors de 30, 35 graus gairebé en alguns llocs de l'interior, i la idea és que anirà pujant cada dia que passi una miqueta més, i llavors divendres, dissabte, diumenge, tindrem un episodi de temperatures altres, un episodi de calor, amb una altra vegada xifres que no sé si arribaran als 40 graus, però s'hi podrien acostar en alguns llocs de Ponent. És a dir, els 35 graus segurament el cap de setmana s'assoliran a molts llocs de l'interior, i jo diria que algun 39 a Ponent el fregarem, si no arribem als 40. És que bé, molta calor. És a dir, la massa d'aire càlid que preveiem pel cap de setmana és 6-7 graus per sobre del que, el que seria normal en aquesta època. Et faci la idea, la magnitud.
0: Déu-n'hi-do, quin setembre ens espera, quin final de setembre. De seguida seguim amb l'Eloi Cordomí, però a veure... Més refranys, més dites, més expressions sobre el setembre, Marta.
4: Sí, perquè a més és un mes que m'ha cridat molt l'atenció perquè segons el refranyer no està massa ben vist. No, cosa que a mi em dol molt. Perquè
0: ets nascut al setembre,
4: clar, és el millor mes de l'any. I llavors penso, per què? Tot i així, he fet la feina de buscar algun de positiu ja, eh? Setembre, tant de bo ho fos sempre, setembre fruiter, alegre i fester, perquè és el mes de la fruita, de les baremes, temperatures agradables després d'aquesta calorada, tot i que ara l'Eloi ens avançava que encara ens durarà una mica més. Raïm de setembre, tan llepes els dits, però... No tots són flors i violes, perquè és el que us dic, té molt mala fama i ens diu, per exemple, dels 12 mesos que hi ha, el setembre és el més malsà. Malaltia setembral, o bé llarga o bé mortal.
0: Ai, tu?
4: O setembre setembral, portador de mal.
0: L'Eloi va llevar rient. Hosti, de fons,
2: pobre
0: eh?
2: Setembre, no?
4: Sí.
2: Pobre
0: setembre, tio.
4: Clar, m'imagino que és també... Per l'explicació la trobem moltes vegades en el temps, no? La meteorologia, perquè antigament tant l'agricultura com la ramaderia com la pesca eren pilars fonamentals de l'economia, formaven part del dia a dia de moltes llars, i llavors no és estrany que tinguin aquesta mala visió, com si diguéssim, perquè, clar, si ho anem mirant, el temps, si canviava el temps, podia malmetre les collites.
0: Clar, i al final deixaves de menjar per culpa del setembre.
4: I a més, aquests canvis de temps també doncs, podien provocar inundacions, podien fer doncs, intransitables els camins, posar en perill el bestiar també, i també afloraven malalties.
0: Intentem no denostar el setembre, si us plau. A veure, gent que faci... Perquè hi ha gent que fa vacances a setembre, eh?
2: Sí.
0: I són molt defensors acèrrims, eh? Hi ha gent del juliol... Hi ha gent del setembre, els de l'agost és el que els hi toca, no? Però la gent que fa vacances al setembre, 93.
5: Al setembre no troba bastanta gent als llocs.
6: Estàs sol, eh? Menorca, sí, estàs sol, tu.
0: 93-201-7474. Feu vacances al mes de setembre? 93-201-7474. Digueu-nos-ho. Reivindiquem el setembre. Reivindiquem el mes de setembre. Tenim l'11 de setembre. Hi ha la Mercè, hi ha el naixement de la Marta Pérez.
4: El 23 de setembre, que aquest havia de ser festa als calendaris.
0: 93-201-7474 o el 677-38-77-19. Feu vacances al mes de setembre? Sou fans del mes de setembre i per què?
2: I després hi ha diversos oients que ens demanen, perdona, Eloi, que verifiquem alguns refranys. Per exemple, la Mila coneix un refrany relacionat amb el mes de setembre, que és trons de setembre, neu pel desembre, i voldria que ens expliqués l'Eloi si és cert això.
1: Mira, a mi una de les coses que m'agrada fer és interpretar la saviesa popular, eh? O sigui, això que ens estan demanant aquesta espectadora, m'agrada molt interpretar-ho i buscar la ciència que pot haver-hi al darrere. La veritat és que la relació entre els trons del setembre i la neu al desembre és difícil de trobar-li. Sí que és veritat també que en aquesta època de l'any, o sigui, ara setembre, octubre i novembre, tots seran refranys indicadors que tindrem el pitjor hivern de tota la vida. Sempre passa. Tots, surten les formigues de racions, surten els arbres, les plomes, els no sé què. Tot això, tot indica que tindrem el pitjor hivern. I després, bueno, alguns hiverns sí, com l'any passat, però molts passen sense pena ni glòria. Per tant, bé, aquesta època de l'any aquestes relacions les posarien una mica en dubte.
0: Perquè és una miqueta allò de preparar-se pel pitjor, si passa, ja ho he dit, i si no, doncs mira quina sort hem tingut, saps?
4: Exacte.
0: No, deu ser una mica
1: perquè,
0: això,
1: Eloi. Perquè, en el fons, també desitgem que passi una miqueta. Com a mínim, avui en dia ens agrada, no?, aquesta emoció que faci fred, que nevi, totes aquestes coses ens agrada. Antigament suposo que no tant i això ho temien una miqueta més, però avui jo crec que en el fons, que no diem, ho diem emocionats.
4: És que, de fet, el refranyer és molt concret, eh? Perquè et diu, boires de setembre, ben per sempre.
0: O si per sempre més, eh?
4: Sí, sí. O si el 14 de setembre és ventoler, l'any vinent serà plover. O sigui, imagina't la precisió.
0: Tot un any, eh?
1: L'any vinent, eh?
4: Sí, sí, l'any vinent, o sigui, previsió a any
0: vista. Aquests mapes, eh, Eloi? Va, Marta, més coses del setembre.
4: Sí, per exemple, també tenim, hi ha refranys que ens els situen justament a l'1 de setembre, que és Sant Gil, i ens diu, per Sant Gil, l'hivern ja és aquí.
2: Avui és Sant Gil?
0: Avui Sant Gil?
2: Gil per sobre roca?
0: Home, l'hauríem de trucar.
2: Home, que l'hem sentit aquest estiu amb la Marina
0: Laminos,
2: al suplement.
0: Amb la Marina Laminos, al suplement.
2: I el Narcís Pardalet.
0: Oh, extraordinari, aquella secció l'heu de recuperar, eh?
2: Excepcional.
0: S'ha escrit un crim.
2: Sí, avui és el seu sant, doncs, no? S'ha escrit un Gil.
0: S'ha escrit un Gil. Ara el felicitem.
2: Avui és el seu sant, molt bé.
4: Doncs ens porta l'hivern, que ja ens ha dit l'Eloi que no, que encara trigarà. També és veritat que ens diu que el setembre, que aquest l'has dit quan encetàvem la secció, i és, jo crec que és molt potent perquè és com fa el refranyer, que ens ho abarca tot. Ens diu, al setembre o s'assequen les fonts o s'emporten els ponts.
0: D'acord.
4: O sigui, o una cosa o l'altra, és extrem. Sí.
0: I això passa, Eloi, en general, fins ara, el que hem vist al setembre. Ara entenem que les últimes tendències són diferents, eh? Però és un mes d'extrems, de o una cosa o l'altra.
1: Sí, sí. De fet, aquest refrany és molt xulo perquè en realitat ens està parlant de l'energia potencial que acumula el mar en forma de calor. És a dir, un mar més calent implica més evaporació. I al mateix temps, un aire que és calent, com el del setembre, té capacitat d'acumular molt vapor d'aigua, més que no pas l'aire fred. Per tant, en un aire calent com el del setembre s'hi pot acumular molt vapor d'aigua i ara el que necessitem és que aquest vapor d'aigua es converteixi en un núvol o en una gran tempesta. Això vol dir que el que necessitem és que es barregi l'aire calent i humit que hi ha en superfície amb aire fred en altura. Llavors, si arriba aire fred en altura, sí, es formaran tempestes, aiguats, riuades, etc. Si no arriba aire fred en altura, tota aquesta calor, tota aquesta energia potencial quedarà en això, energia potencial, però que no arribarà a alliberar-se. Per tant, és això, o sigui, té molta raó aquest refrany, perquè depèn d'aquest petit factor, que és molt important, és clau, que és el fet que arribi aire fred en altura, perquè la resta de condicions són molt favorables a formar tempestes. I si no es formes aquestes tempestes, què vol dir? Doncs que les condicions de l'aixut, de la secada de l'estiu, s'allarguen i, clar, si hem estat uns quants mesos amb poca pluja i, a més a més, s'allarga un mes més, doncs ja s'assequen les fonts. Per tant, és un refrany molt bonic, aquest, la veritat.
0: Doncs mira, verificat, hem fet una mica de Carlos Baraiber, el nostre verificador de confiança, i confirmem que al setembre o s'assequen les fonts o s'emporten els ponts. Ho hem verificat amb l'Eloi Cordomí. Eloi, ja et deixo marxar, eh? Però la Marta abans comentava que tradicionalment el mes de setembre és un mes de transició. Encara ho és? O hem d'entendre, o hem de passar-ho a l'octubre, com tu bé deies amb la primera expressió que comentàvem?
1: Mira, jo la percepció que he tingut aquests últims anys, i fins jo també, una mica corroborada amb aquestes dades de com han anat canviant més a més les temperatures, és que la transició més evident la tenim al voltant de l'1 de novembre. És a dir, la sensació que cada cop arriba la tardor la tenim a finals d'octubre o fins i tot diria començaments de novembre, tenint en compte que, no sé, penseu les últimes castanyades.
4: Sí, ara m'ha vingut al cap.
1: Moltes. En canvi, a principis de començaments de novembre, els novembres ja són una mica més com els antigament. Llavors hi ha com un canvi bastant brusc justament en aquesta època. Per tant, per mi, setembre és clarament estiuenc, i més amb les temperatures doncs, que hem anat registrant aquests últims anys. Octubre, una mica de transició, però encara no arriba el fred de debò, i novembre ja sí, és que... quan ho comencem a notar.
0: Carai, Déu-n'hi-do,
4: com s'ha desplaçat. Sí,
0: sí. Home, parlàvem aquest estiu, crec que ho dèiem al programa d'ahir, no? Que la verema es feia tradicionalment al setembre, ara ho deia la Marta.
2: El Quim ens ho explicava.
0: I s'ha pensat, eh?
2: Sí, sí.
0: Ho estan fent a mitjans d'agost, això és per les altes temperatures, no? Entenc, Eloi?
1: Clar, és que, mira, avui començarem a publicar tots els resums de com ha estat l'agost, de com ha estat l'estiu, i ens surten, com a mínim aquest any ha estat escandalós. Temperatures de 3-4 graus, gairebé 4 graus, en alguns casos, per sobre del que és habitual. Clar, és que això ens està traslladant a unes condicions a extremes que, evidentment, la natura busca els recursos que sigui per adaptar-s'hi. I en aquest cas, doncs, el ceps, el raïm, doncs, madura molt abans, molt abans, i molt més ràpid.
0: Ai, senyor, de fet, tenim una expressió, Marta, ara no sé si l'has dit. Setembre molt humit, molt vi, però aigualit.
4: No, no l'hem dit, però sí, sí, té... Al final no deixa de ser de l'època de la verema i també és un referent, perquè també tenim setembre assolellat, bon vi assegurat. O sigui, depenent del temps i si plou o no plou, resultarà una verema més profitosa o menys.
0: Faran algun fan,
1: jo crec que aquests de la verema sí que han quedat molt desfassats.
0: Sí,
1: és el que deies. La verema és, en molts llocs casos, és durant l'agost ja. I a més, hi ha molts llocs que fins i tot es fa a l'agost en hores nocturnes.
0: Mira, l'altre dia m'ho explicaven, clar, perquè no pots exposar una persona a collir raïm a 40 graus. Clar, ho has de fer de nit, no?
1: Sí. Cosa que en alguns casos també han detectat que era positiu pel raïm, perquè el procés que feia el raïm en el moment de ser collit era molt més suau que no pas sota, si estava afectat per les calorades de ple dia de l'estiu.
0: Doncs mira, fixa't, tot i que maltractem la natura sovint, encara ens regala coses. Fran, no sé si hi ha fans del setembre per aquí.
2: Home, hi ha fans del setembre, perquè tu has demanat si hi havia gent que faria vacances al mes de setembre, i ens estan explicant les vacances que faran.
0: Va, l'enveja.
2: Us ho agraïm. Però mira, per exemple, la Lourdes diu: m'encanta fer vacances al mes de setembre perquè, a més, és el mes del meu aniversari. Concretament, el dia 9 de setembre, faig anys, i me'n vaig a Astúries a partir del 12.
0: O sigui, això és enveja màxima.
2: Mira, la Damiana diu: nosaltres anem... És que ens estan explicant les vacances. Nosaltres anem a un càmping d'Empúria Brava del 8 a l'11 de setembre amb la nostra gosseta Delta, i és la primera vegada en 7 anys que no fèiem vacances els 5 junts de la família. Oi, per tant,
0: a més, al setembre. Està bé, perquè el gos, així, quan el treus a fora, no se't disseca. Perquè la meva gossa, mare de Déu, jo pensava: és que aquesta senyora s'enfondrà.
2: Es diu Delta. M'agradaria pensar que hi ha animals que tenen noms d'accidents geogràfics.
0: Hauríem de fer un programa especial d'això.
2: Això està molt bé, també.
0: Va, Marta, més referents pel setembre que tinguin a veure amb la meteorologia.
4: Sí, perquè ara hem parlat molt de la verema, Eloi, però també ens parla dels bolets, i ens diu: pel setembre assaonat, bolet al prat. O setembre de secada, bolet a l'ombrada.
0: Home, té sentit, no? Eloi?
1: Sí, té sentit. El que passa, com a mínim ara, ni a l'ombrada ni al prat.
0: Ni assaonat ni assecat.
1: És veritat que, mira, algunes vegades que hem fet temes allò de bolets i que hem parlat amb experts de bolets, els primers bolets que surten tendeixen a sortir a la vora entre el bosc i el prat. Per tant, ja té sentit això que deies, perquè és un dels llocs on, diguéssim, que rep més aigua, perquè el bosc no el protegeix, rep més aigua, i també s'afavoreix de l'ombra i de la fresca que produeix el bosc. Per tant, això té sentit. Clar, la situació actual en aquests moments, aquest any, és que de bolets...
4: Res de res.
1: Vaja, he començat a sentir gent que ha buscat algun cep a alta muntanya, molt amunt, gairebé 2.000 metres d'altura, però és curiós perquè també entra... Malgrat que l'estiu, vaja, l'agost, com a mínim, ha estat plujós a molts llocs del Pirineu, la secada i les altes temperatures han estat tan bèsties que el terreny, el territori, el sol li costa molt de recuperar aquesta humitat. Clar. Jo crec que per això no estan apareixent els boscs.
0: S'evapora, deixa un sacarral,
1: De les...
0: De saó, res,
1: de les altes temperatures.
0: Mira, ho notes també amb les olors. Jo recordo abans, i ara sembla que hi ha una àvia, però als anys 80-90, al setembre, feia olor de patricor, perquè plovia més, perquè el saó es feia més saó, i aquesta olor jo ara la tinc pràcticament desconeguda. A menys que reguis, En fi, Eloi Cordomí, escolti'm, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Una abraçada, bona tornada, bon setembre.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Adéu,
1: el mateix dic, bona tornada a vosaltres.
0: Adéu.
1: Fins ara.
0: Avui repassem l'origen històric d'algunes de les expressions populars. També vols parlar, Marta, d'una frase que és reivindicativa. La frase és molt soroll de boixets i poques puntes.
4: Sí, aquesta m'agrada molt perquè és veritat que molta gent diu el molt soroll per no res, que vindria a ser l'equivalent del refrany castellà mucho ruido y pocas nueces, que a més també s'ha fet pel·lícula, de Shakespeare, però es diu, per aquells qui potser no el fan servir, aparentment per aquells que fan molta feina però sense resultats, i si n'hi ha són pràcticament insignificants, aquells que parlen molt però poc fan. I per què dic que la reivindico? Doncs perquè jo que sóc de terra de puntes, al Coixí, de Redfio, de Punta d'Arenys, amb un dels millors museus de puntes que hi ha, l'heu de visitar. A més, se celebra Arenys de Mar la Fira Internacional de Puntes cada dos anys. Doncs vull fer aquest petit homenatge perquè, per mi, el so dels boixets, aquells qui n'heu fet de puntes de coixí o heu estat al costat d'algú que en fa, tu, Elisenda, que la teva àvia en fa.
0: Sí, la meva iaia en fa i és un tema que em preocupa.
4: Que es perdi.
0: Que es perdrà. Perquè hi ha poca gent jove fent punta de boixet.
4: Arenys, haig de dir que cada vegada s'anima més gent i cada vegada hi ha més gent jove que en vol aprendre i que en fa. I aquest so és tan característic, aquest so de la fusta que pica un amb l'altre del boixet, i és veritat que si tu sents sonar molt els boixets que fan el clink, clink, clink, clink, però no es fan puntes, vol dir que fas molt de soroll, però en realitat no tens aquell resultat. I em sembla molt bonic, i jo el reivindico i crec que s'ha de fer servir, i jo el faig servir molt i espero que la gent també el faci servir molt per expressar aquella gent, doncs, que fa molt, que diu molt però al final tampoc no fa.
0: És que ara estava demanant a Peixera el soroll de boixets perquè és molt característic. Si l'heu sentit una vegada, ja el reconeixem. Ara us l'intentem buscar i us l'intentarem posar.
4: D'aquest so també se'n fan cançons, perquè Blaumuta, una de les cançons, ha fet servir el so de boixets que se sent de fons, i és aquest hipnòtic, aquest mantra. Vull dir que és una melodia que fins i tot es pot fer cançó.
2: A quina cançó?
0: Caramba, tu. Ara, mira, és que ara ens estan demanant. A veure, digue'm a quina cançó, Marta, que així la busquem.
4: A veure, que no m'equivoqui, eh? És a Trajectes.
0: A Trajectes. Busqueu-me a Trajectes de Blaumut, a veure si sentim el so dels boixets. I si l'identifiquem, si no, anirem a la publicitat,
4: principi,
0: eh?
4: És el principi de la cançó i es va sentint amb la música el so dels boixets de fons, i és preciós.
0: Molts boixets, vindria ser molt soroll de boixets, disculpeu, i poques puntes. Així que ja podem actualitzar, eh? El molt soroll per no res és correcte, però escolta'm, si podem posar una miqueta de cultura popular i allò que ens fa ser tan nosaltres, molt soroll de boixets i poques puntes.
2: Ara vols anar a la publicitat?
0: No, volia dir el número de WhatsApp, que clar, estem tornant, nosaltres ens el sabem molt de memòria, però hi ha gent que potser s'està enganxant a la solució aquesta segona temporada. Doncs apunteu al 677, heu de fer un acte de fe, 677-38, l'edat que dic tenir, que cada cop sona més mentida.
2: La Pantoja del Baix Llobregat.
0: Repetim el 77, 677, 38, 77 i la meitat de 38, 19. 677, 38, 77, 19.
2: No, anava a dir-te que si anaves a publicitat, podríem saludar després de la publicitat a una persona que ens ha escrit en aquest número de telèfon, una persona que té 33 anys...
0: I fa boixets.
2: I que fa puntes des de que era ben petita. Podem intentar trucar-la i si voleu la saludem.
0: Sí, fem una pausa, Albert, fem una pausa per la publicitat. Espera, intentem
2: ara
0: localitzar...
2: Ara fem el cor del Nil Via, que li passa el telèfon.
0: Benvingut, Nil. Fem una pausa per la publicitat, de la tornada, intentem parlar amb aquest oient. Quants anys dius que té?
2: Jo tinc 33 anys, diu.
0: Que jove, 33 anys i fa punta de coixí. I intentem buscar-vos el soroll dels boixets, també. Ara tornem.
5: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.

0: passen 5 minutets de 2:15 del migdia. Som la solució. Ja ho sabeu que hem tornat cada dia de 1 a 2 del migdia. T'acompanyem. Avui som amb la Marta Pérez Verge, la nostra refranyera experta en dides populars i en frases fetes. I estem intentant això, xequejar el refrany. Ja hem començat parlant de setembre i ara hem saltat a professions i hem parlat de molt soroll de boixets i poques puntes. Aquesta cançó que estàveu sentint és una cançó de Blaumut que es diu Trajectes i començava precisament amb un so de puntaires, amb aquests
1: boixets. Sí, amb aquest so de boixets que sempre dic que és hipnòtic, doncs també té la seva melodia i m'imagino, vaja, que deu ser el so d'unes puntaires fent les puntes i que, per tant, ens hem d'imaginar, no ho sé, però vaja, que és molt característic i a mi em posa la pell de gallina perquè és un dels meus sons preferits.
0: Doncs descobrim-ho. Espera't un momentet, Marta, sorpresa. Xavi de la Iglesia, compositor de Blaumut, cantant i lletrista, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Gràcies, Xavi, per agafar-nos aquest atracament, eh? Escolta'm, això no estava previst.
2: Jo encantat, ja ho sabeu.
0: Estàvem parlant de molt soroll de boixets i poques puntes i la Marta ens ha dit, escolta, que hi ha una cançó de Blaumut que comença precisament amb aquest soroll de puntes, és Trajectes. D'on vas treure aquest so i com t'inspires a posar-hi un so d'una puntaire a l'inici de la cançó?
2: Doncs mira, a mi és un so que sempre m'ha encantat, és un so absolutament hipnòtic i vaig pensar que seria com un mantra perfecte per posar d'inici amb una cançó i, de fet, tot el mantra aquest continua durant tota la cançó, passa que amb un volum més baix, però començar amb això era com que et transportava ja cap a... És com un soroll de mar, és com un soroll de... Bueno, és més màgic i com a tal, doncs, havia de ser-hi.
0: Un soroll de mar. Tu tens algú a la família que faci puntes?
2: Doncs no, la veritat és que no.
0: I t'agradaria fer-ne, Xavi? Només et falta això com a artista complet, ja?
2: Doncs home, no em desagradaria gens, eh? La veritat és que ha de ser ultra relaxant, o sigui que... Jo que he volgut per la calma i aquestes coses, sembla que és una activitat brutal.
0: Xavi, qui és aquesta persona? Perquè entenc que aquest so el vareu gravar vosaltres a estudi, vareu anar a algun lloc per gravar aquesta puntaire?
2: Doncs és una puntaire de la qual no recordo el nom, però sí que la vaig estar gravant perquè ella estava fent puntes, vaig posar el micro allà i vaig quedar-me amb aquell so. Una mica atracament, però estic segur que la senyora estarà encantada de sortir amb un disc.
1: Per tant, podem dir que aquest so dels cling-clings és realment fent els punts de fer amb els boixets. No és allò,
0: anem a fer un
1: boixet amb l'altre i que faci cling-cling, sinó que estava fent el creu-volta-creu i estava fent els punts de la punta, no?
2: És la cadència absolutament real.
1: Bonic.
0: Doncs Xavi de la
2: Iglesia.
0: És el que t'interessava. Digues, Fran, perdona.
3: No, per cert, el Xavi, ara que parlaves de gent que fa coses al setembre, estava mirant aquí a la web i veig que el setembre té feina, perquè el 19 de setembre està a València.
0: Epa! Home, han tingut un estiu que no han parat, eh?
3: Amb la gira, vull dir que...
2: Sí, encara estem acabant la gira, però encara ens queda setembre, i vull dir, ens queda València, ens queda Andorra, i ens queda el final de gira, que serà el 17 d'octubre a la Sala Apolo.
0: 17 d'octubre a la Sala Apolo, eh? Tancament gros.
2: Sí, apunteu-vos la data.
0: Apuntadíssima. Xavi de la Iglesia, compositor, lletrista i cantant de Blaumut. Gràcies, una abraçada, bonic.
2: Un plaer, una abraçada.
0: I parlant de puntes, deia, ostres, s'està perdent aquest ofici. Avui ens hem fet una mica derivada, de seguida anem al Carles Monguilot, que el tenim allà escalfant la banda, eh? Ui. Seguirem parlant de refranys, en aquest cas, que tenen a veure amb oficis, com és l'ofici d'advocat. Però abans hem rebut un missatge d'un oient molt jove que diu que fa puntes, Fran.
3: Doncs sí, l'Anna ens ha escrit i deia, tinc 33 anys i faig puntes des de petita. La iaia me'n va ensenyar.
0: Anna, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
4: Molt bé, feliç de tornar-vos a escoltar.
0: Ai, gràcies, Anna, que ets oient de la temporada passada ja, eh?
4: Sempre, des del principi.
0: Que no ens esperaves?
4: Sí, que us esperava, clar que sí.
0: Ah, pensava que deies que havia
4: sigut
0: sorpresa.
4: Sí, que us esperava amb els fans.
0: Ai, que és mona. Anna, escolta'm una cosa, fer puntes de coixí, jo, la meva iaia em fa, a mi m'han ensenyat a fer punt de creu, algunes labors així, no?, que diuen la gent gran, però fer puntes de coixí no diries que és de les més complicades que existeix?
4: És complicat, és com anar amb bici. Abans la Marta deia punta i creu, punta i creu. Jo quan sento puntes de coixí, sento el soroll, veig la meva àvia i la sento dir-me punta i creu, punta i creu, punta i creu. I posar les agulles i... Bueno, és laboriós, però relaxa.
0: Mm-hmm. I hi ha més gent de la teva edat? És a dir, quan aneu a les trobades puntaires, ets de les més joves, entenc, però n'hi ha alguna altra?
4: He de dir que ara fa molts anys que no vaig a trobades. I sempre que hi anava, jo era la més petita i tot era dones grans, sobretot.
0: Mm. És que és aquesta pena, que s'estigui perdent. Però mira, tenim l'esperança dipositada en tu, Anna. Mm. La puntaire jove.
4: És molt bonic, eh? La veritat és que hi queden unes peces precioses. Us he passat una foto, de fet, quan era petita, jo crec que és de l'any 2000, aquella foto, i surto, bueno, perquè veieu que realment des de petita em fa...
0: Oh, que bona! Me l'està ensenyant en Fran. Sí, ara l'ensenyo la Marta. Mira-la,
3: un telèfon mòbil l'estàs fent, en principi, Anna,
4: oi? Jo crec que és del 2000, 2001, no sé. És que no tinc ara les fotos, però, i ara no tinc res més per ensenyar, però sí, ja estàs en un mòbil... I, bueno,
3: Cosetes
4: així.
3: I hi ha els oients, com la Clàudia o la Irene, que ens demanen on es pot aprendre a fer puntes de coixí. Imagina't, a veure si haurem ara revifat aquest interès.
0: Mira, jo sé que la meva àvia, a Bac de Roda, hi ha una escola on ella va fer puntes de coixí. N'hi ha una altra, si mal no recordo, el Passeig de la Concepció, a la Sagrada Família, que és on ella en feia anteriorment. Arenys de Mar.
1: Arenys de Mar, hi ha les puntaires Flor d'Alba, que també n'ensenyen, i a més, és on dic que hi ha molta gent jove, perquè conec...
0: Flor d'Alba,
1: Sí, a l'Associació de Puntaires Flor d'Alba, però també Arenys de Munt també se n'ensenyen, o sigui que sí que és veritat que més que una escola com a tal són associacions de puntaires on tu pots anar i fer puntes de coixí.
4: Mira, si em consta que a Lleida, ara no sé exactament on, fan una trobada cada setmana o cada mes o una cosa així i s'està perdent molt, però fan de manera molt regular. No sé com...
0: Doncs mira, farem una cosa. Aquesta oient, Fran, detectem de quina zona és, intentarem ajudar-la amb tot el coneixement dels solucionaires que ens acompanyen cada dia, que ens escolten. Anna, estic veient la teva foto i la Marta m'acaba d'ensenyar una foto d'ella que devíeu tenir més o menys la mateixa edat.
1: Sí,
0: perquè
1: sí.
0: Sou més o menys de la mateixa generació, perquè les pintes són exactament iguals, fent puntes també a Arenys de Mar.
1: No ens vam trobar de miracle.
0: Anna, escolta'm, un plaer parlar amb tu. Ens guardem el teu telèfon, farem alguna cosa de puntes, d'acord?
4: Perfecte,
0: una abraçada bonica, gràcies per trucar.
4: A vosaltres,
0: guapos. Adéu. Va, i seguim parlant d'oficis, oficis i refranys, Marta.
1: Sí, perquè us he dit que el mes de setembre té molt mala fama, doncs hi ha molts oficis que, déu-n'hi-do, la mala fama que tenen. I, de fet, és un tema que podem anar recuperant de tant en tant, perquè sabaters, barbers, metges i els advocats, com dèiem, en surten molt mal parats.
3: Que pobres.
1: Clar,
0: pobres,
1: tot sempre té una explicació al darrere, eh? I avui volem portar la solució del per què aquesta mala fama, sobretot, en aquest cas avui, dels advocats. Perquè els refranys ens diuen que, ja sabeu que ens parlen de les pors, de les creences, dels prejudicis. Què passa, doncs, amb els advocats? Doncs quins consells ens dona el refranyer? El refranyer popular té molt clar.
0: Ai.
1: Ens diu, advocat, jutge i doctor, com més lluny, millor.
0: Ojo, que tenim en Munguiló. Espera, que tenim en Munguiló punxat, eh?
1: Ara
0: em sap com greu.
1: No el saludis encara, perquè llavors em sabrà greu dir-ho.
0: Espero, com si no t'estigués sentint.
3: No.
1: D'advocat, ni un, ni cap. No me'ls he inventat jo, eh? O directament el que dèiem, advocats i procuradors a l'infern de dos en dos. Per tant, el refranyer mira els professionals de la justícia amb una desconfiança considerable.
0: Anem-me'l saludar, Marta, només un moment. Va.
1: Ara em fa vergonya.
0: Carles Monguilot, molt bon dia.
5: Us he escoltat i ho he pintat tot,
3: eh? T'haurem de contractar com a advocat.
0: Ho ha apuntat, eh? En Carles, a veure, el coneixeu de sobres, advocat penalista amb una àmplia trajectòria, a més, col·laborador del suplement d'en Roger Escapa. Carles, així d'entrada, com et cauen aquests refranys?
5: Mira, jo, quan vaig dir que volia estudiar dret, la meva àvia, l'Eucàdia, que va néixer el 1904, per tant, devia tenir cap a 80 anys, és el primer que em va dir, ui, advocat i procurador, l'infern de dos en dos.
0: La veritat.
5: Espera't. Llavors, vaig conèixer a una noia molt guapa de la que em vaig enamorar, m'hi vaig acabar casant, és la mare dels meus fills i és procuradora.
1: Oh, no!
5: Aquí, sí. Aquí sí, jo després ens vam divorciar i tal, ens portem molt bé. Si això és veritat, farem reagrupament familiar al cel, no?
0: M'encanta.
5: Perquè segueix siguent procuradora. Sí,
0: clar,
5: sí,
0: clar,
5: sí,
0: clar, clar, fortíssim, eh? Aquesta mala fama.
5: Perdoneu-me una cosa, que també i aquí jo vull fer un pròleg. A l'infern, o sigui, l'infern com a maledicció, com a mira que malament. Però ja sabeu que hi ha un debat, jo que sóc agnòstic i per tant, bé, m'ho miro d'una manera més crítica. Algú em va ensenyar fa molt de temps que li van preguntar, escolti, vostè quan es mori, què prefereix, anar al cel o anar a l'infern? Mira, diu, pel clima al cel, diu, però per les companyies potser millor a l'infern.
0: Home, podeu dir la vostra també, eh? Preferiu anar al cel o a l'infern? Això és un debat, Catalunya dividida, eh? Jo no ho tinc gaire clar. Jo crec que, ostres...
5: Per això.
0: Lo de les companyies a l'infern... Si t'hi has de passar l'eternitat, potser és més divertit. Més convuls, però és més divertit, això sí. Escolta'm, Carles, et deixo aquí punxat, eh? Perquè em sembla que la mala fama segueix, amb el vostre ofici.
1: Sí.
5: Sí, sí, sí, sí que segueix, sí.
1: Sí, perquè ens diu, per exemple, de parlar molt i no dir res, propi d'advocaters. O advocat que xerra molt, no diu cosa bona. O fins i tot l'advocat i el comediant tan aviat fan de dimoni com de sant.
0: Bueno, això és una mica, això és una mica veritat.
1: Les dues, clar, has de posar-te i entendre tots els papers.
0: Mira, respecte a aquesta, sí. Advocat que xerra molt no diu cosa bona. Això sol ser veritat o mentida? És a dir, va relacionat un judici que guanyis, diguem-ne, Carles, amb menys quantitat de paraula?
5: A veure, l'oratòria és un art, i llavors, sens dubte, té que veure amb no només la quantitat, sinó amb la qualitat. A vegades és molt més contundent una frase curta. Hi havia un jutge que deia, en castellà, escrivia la, deia, t'advertia, la brevedat se agradecerá en sentencia. Deia que ho firmo, això dius, collons, tinc que no enraonar massa, no? Poc i bo sempre és millor que no molt i dolent, no? Per tant, xerrar molt per no dir res, saps? Allò de dir, xerres molt i no dius res, millor que callis, no? Allò que, a més, tu ets amo del teu silenci i ets esclau de les teves paraules, que això no ho he dit jo, ho va dir un clàssic. Per tant, tot plegat, sí. El refrener sempre té un punt de lògica.
0: Clar.
5: Per tant, mira, potser molta gent no sap, el patró dels procuradors és Sant Iu.
0: Sant Iu.
5: Sí, Ivo en castellà. S'explica, era un frare que feia de jurista, que defensava els pobres i no cobrava, i va anar al cel, val? Llavors, el diable va anar en el cel a pleitejar perquè li reclamava una ànima. I sabeu com va guanyar el Sant Iu en el diable?
0: Com?
5: Va dir, a veure, un moment, vostè no pot reclamar aquí en nom d'un tercer si no té un procurador. Busqui un procurador i jo li podré pleitejar i veure qui té raó. I no va trobar cap procurador en el cel. Per això, advocats i procuradors a l'infern de dos en dos. Tots eren a l'infern. I Sant Iu el van fer el patró dels procuradors, i si no ho tinc mal entès, doncs segueix sent el patró dels procuradors.
0: Ah, no només els procuradors i els advocats aquí pillen, sinó també els plets en general, eh?
1: Sí, i a més, ens dona consells, perquè ens diu que més val mala avinença que bona sentència. O plet a perdre o a guanyar, l'advocat has de pagar. O sigui, tant si guanyes com si no, per tant, ens aconsella que val més val no anar a judici, perquè ens pot costar temps, diners i mal de caps.
0: Mira, en el cas de divorcis, no sé què diria un advocat. Entenc que no és la teva especialitat, Carles? Més val mala avinença que bona sentència? Jo crec que
1: sí,
0: és...
1: Però passa amb tot, no només hi ha matrimonis. Vull dir, qualsevol... Jo crec que sí, vaja.
0: Què en penses, Carles?
5: No, que sí, a veure, això ho diguem moltes vegades, sempre és millor un mal arreglo que un bon pleit, perquè el pleit pot ser molt interessant i molt ben portat per les dues parts, tot pot deixar molt més insatisfet que no un mal arranjament, no? Pactem, encara que sigui, doncs renunciar a les dues parts. Això s'ha dit, és així, efectivament. I recordeu aquella... que això és molt conegut també, aquella maledicció de la meiga, de la bruixa gallega, no? Que va dir, tengas pleitos y los ganes. És a dir, la maledicció era que tinguessis pleits i els guanyessis. Tot i així quedaries perjudicat. Ara imagina't si tens pleits i a sobre els perds, no? O sigui, aquesta maledicció de la bruixa a mi sempre m'ha cridat molt l'atenció i l'he fet servir moltes vegades, i com ara, no?, que estem parlant distendidament, en llenguatge col·loquial, dius, si això, la tradició popular, ja t'adverteix que tenir pleits i guanyar-los ja és una desgràcia.
0: Però alguna cosa deu ser, imagina perdre'ls.
5: Efectivament.
1: Clar, però també posa en valor la figura de l'advocat, perquè ens diu la missió de l'advocat és buscar cinc peus al gat. O sigui, és allò, trobar-ho tot, buscar i anar allò al més petit, anar a buscar-ho tot.
0: És veritat,
5: sí,
0: això?
5: Clar, sí, bueno, és l'habilitat, no? S'explica l'anècdota d'un advocat penalista que defensava amb un senyor que havia matat els seus pares, i ell va plantejar l'informe buscant la pietat del tribunal, dient, tengan piedad de este pobre huérfano que ha matat els seus pares tachazos.
0: Perdó, que rigui amb un cas tan tràgic, ric per la bogeria que suposa,
5: Ah, és una anècdota, no? Però sí, evidentment, bé, l'habilitat del professional, ara no em tiraré una pedra al meu teulat. Jo sempre penso que el mateix assumpte plantejat d'una manera bé o malament, o equivocadament, pots perdre'l, i potser un altre plantejament que hauria fet un altre advocat, potser el guanyes, no? Això és així, perquè la justícia definitivament no és altra cosa que éssers humans que donen un veredicte. I, sens dubte, que el convenci una part o l'altra, òbviament, influeix, no?
0: consells que ens donin els refranys, Marta?
1: Sí, ens en dona.

0: deien les partides d'Alfonso X el Sàvio, tu no ets res més que la veu il·lustrada del client. I si aquell client insisteix en que és innocent, tu la veritat l'has de tenir en compte per no fer el ridícul a vegades, no? Per no dir allò del pobre orfe que ha matat els seus pares a cops de destral. Però l'objectiu de la justícia, evidentment, és buscar la veritat, després hi ha aquell debat de si és la veritat formal o la veritat material. Lo ideal és que sigui la veritat material, però, bé, la veritat és allò que es podrà provar o no es podrà provar en un pleit, des del punt de vista, almenys, del dret penal.
1: És que això és un altre. Mira, jo recordo quan vaig conèixer en persona en Carles Monguiló, recordo que havíem preparat un tema i li dèiem als advocats del diable, no? I dèiem com s'ho fan èticament, no?, els advocats per defensar clients que són presumptament innocents, no? O molt probablement culpables, no? I el primer que vaig aprendre, la primera pregunta, recordo que se'ns va desmuntar el tema, que en Carles ens va ensenyar, ens va dir, no, un advocat ha de defensar el dret a ser defensat d'aquesta persona, no defensar si ha fet o no una cosa, sí? Sinó el dret de defensa. Ho estic explicant molt malament, Carles?
0: No, però és l'idea, és que, fixa't, si no hi ha una defensa del criminal més execrable que ens puguem imaginar, mai hi haurà, per definició, una sentència justa. A partir d'aquí, òbviament, la defensa és imprescindible.
1: Mm-hmm. Per tant, tota la veritat la busqueu sempre a l'advocat. Perdoneu, és que me n'anava més endavant, però per tant, no hem de jutjar, no?, èticament a qui defensen o a qui no la defensen, sinó el dret a ser defensats, hagin comès el crim que hagin comès, que s'apliquin les lleis també justes en el crim que hagin comès.
2: Clar, i ens ha quedat clar que no fa falta que li diguis tota la veritat a l'advocat, però en canvi el refrany ens diu busqueu sempre l'advocat que us digui la veritat. O sigui, sí que ens diu que... que sí, aquí ja canviem ens necessitem que l'advocat sí que ens la digui tota la veritat a nosaltres,
0: efectivament. Efectivament. I això és difícil, perquè a vegades li has de dir al client, miri, és com el metge, suposo que a vegades li ha de dir la veritat i el pacient no ho vol sentir, però ho ha de sentir. Tu no pots caminar. Jo fa 43 anys que vaig... Mira, aquest matí he estat a la presó de Puig de les Basses. Jo tinc gent allà que està esperant judici. Si jo, la meva previsió, el meu diagnòstic del que passarà en el judici és que el condemnaran, jo no el puc enganyar, perquè jo no seré ni un rat ni un bon professional. Llavors, sí que és cert que l'advocat li ha de dir sempre la veritat al client, mentre que el client no té per què dir-li la veritat a l'advocat. Tenen la creença, moltes vegades, la gent, que si et diuen la veritat i et diuen, pues mira, sí, jo he matat o no he matat, ho faràs més bé o més malament. I això no és cert. Un professional té que veure les proves que hi ha, ha de veure les coses que es podran acreditar o no, ha d'escoltar, evidentment, en el seu client, i després fer-li un panorama, explicar-li l'escenari en el que ens trobarem, i si el client és mínimament lúcid, que decideixi. O sigui, amb la veritat per endavant, però de l'advocat cap al client, per l'estratègia que s'ha de seguir, i també no oblidem, no vull enrotllar massa, quan defenses no vol dir que hagis d'anar a demanar l'absolució d'aquest pobre orfe que ha matat els seus pares a cops de destral. Potser demanaràs que en comptes de presó permanent que li demana la fiscalia, li posin, entre cometes, només 20 anys, perquè hi haurà atenuants, etc. Això també és defensar, no ho
1: oblidem. Però no entendre aquest matís que després s'originin frases fetes com, per exemple, ser l'advocat del diable, no? De dir, aquesta gent són capaços de defensar tothom, però és que és veritat, hauria de tenir advocat, no?, també el diable.
0: Efectivament, si el vols jutjar i que la sentència sigui justa per declarar-lo culpable o no, si no hi ha advocat no serà justa per definició.
2: Jo crec que queda, a més queda molt clar, amb advocats i paciència es guanya la sentència, segons el refranyer, allò, treballant es pot, el que deies ara, Carles, que no necessàriament s'ha de guanyar la sentència, però sí que buscar la millor, almenys el que li pugui sortir millor al client.
0: A vegades guanyar és que, jo m'hi he trobat molt sovint, que una persona la condemnin per homicidi i no per assassinat, perquè li treus una greujant. En fi, això també és guanyar en el sentit, si vols tu, moral o pràctic, també, no?
3: Mira com ens agrada la solució, aquesta teranyina radiofònica, que abans parlàvem de puntes de coixí, hem parlat amb el Xavi de la Iglesia de Blaumut, amb l'Anna, aquesta oient que em feia, i ara el Jordi, tot parlant amb en Carles Monguilot, diu, doneu-li salutacions al Carles Monguilot perquè vam coincidir a molts judicis. Ara és pèrit de balística dels Mossos i està jubilat.
1: Epa!
3: O sigui que el Jordi li
1: guardem-nos envia... aquest contacte.
3: Sí, sí, pèrit
0: sí,
3: de balística...
0: Sí, que ja, sí, que el, sí, l'havia interrogat moltes vegades. Un gran professional amb encertadíssimes... actuacions en els tribunals.
1: M'encanta que es coneguin d'haver-lo interrogat.
3: Sí.
1: En fi,
3: sí, sí, sí.
1: Carles Monguilot, advocat penalista, col·laborador del suplement i amic de La Solució.

0: Moltíssimes gràcies, com sempre, per acceptar la nostra invitació. Una abraçada, bonic.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Adéu, adéu.
1: Adéu.
0: Vaja, acabem parlant d'una expressió popular vinculada amb els animals, Marta.
2: Sí, gos que borda no mossega. És allò, normalment els refranys tenen el seu significat més literal, en aquest cas és obvi, que mentre el gos està bordant no pot mossegar, però també tenen aquest sentit metafòric, eh? En aquest cas es diu per aquelles persones que criden i amenacen molt, però sumint acostumen a ser les menys temibles. Eh? El que més crida, parla o protesta acostuma a ser el que menys actua. És allò, no n'hi tinguis por perquè no et farà res.
0: Mira, deixa'm comprovar-ho amb la nostra experta en comportament i benestar animals, tècnica en teràpies assistides amb animals i modificació de la conducta del racó de Milú, Maribel Vila, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: Què tal, estimada? Com estàs?
3: Pues amb molta il·lusió de tornar a escoltar-te, de que tornis a estar en antena i de participar-hi, com sempre.
0: Maribel, escolta'm, rascant el punt de les dues del migdia, et volem preguntar, a veure, gos que borda no mossega. Els gossos que borden són els que menys mosseguen?
3: Bueno, té una part de sentit i moltes vegades el gos que borda el que ens està intentant dir és no t'acostis, no? Mm-hmm. I per tant intenta evitar mossegar-nos. Això no vol dir que tots els gossos que borden mai et mosseguin. Evidentment et pots donar la volta i un gos pot acabar pegant-te una mossegada. Però bàsicament el lladruc moltes vegades significa per comunicar no t'acostis, m'estàs estressant, a vegades està protegint a l'espai, a vegades està protegint, potser si és una femella i té cadells, doncs els cadells, o inclús a vegades moltes vegades és surt d'aquí, fuig d'aquí o m'estàs molestant o m'estàs incomodant, en definitiva. El lladruc és una forma de comunicació que clarament moltes vegades ens fa que ens parem i que ja no anem directament al gos, sigui a tocar-lo, a abraçar-lo, a petonejar-lo.
0: Això ja hi entrarem, bastament amb la Maribel Vila, però sí que és cert que abans d'abordar també hi ha molts gossos, o la majoria de gossos donen molts senyals abans, no? Allò que diuen, oh, és que de sobte m'ha mossegat el gos. Home, no sol ser així. Passa que obviem, no?, els senyals que ens envien.
3: Sí, mira, jo sempre dic que els gossos, per sort, no són neuròtics com les persones i que moltes vegades tenen una comunicació molt rica, però que nosaltres moltes vegades no sabem interpretar. Per exemple, no? Les senyals d'incomoditat d'un gos, tu el vas a tocar i et gira el cap, no? O es comença a llepar el musell. O moltes vegades fa aquesta mirada, que és com una mica com petrificada, amb un ull molt gran...
0: Ull de balena,
3: i una miqueta de blanc, que se'n diu exacte, ull de balena. Això és una incomoditat molt gran. Molt gran. A vegades es posen a badallar i tu els toques o t'acostes i veus que un gos es posa a badallar o s'espolsa i no ha entrat a l'aigua. No? Totes aquestes senyals i altres són senyals de la teva intervenció, no? Sigui perquè estàs molt a prop, siguis perquè la manera en què vols agafar o tocar o relacionar-te m'està estressant una mica. Llavors, bueno, fan aquest llenguatge. Un altre tipus de llenguatge seria doncs, bordar, que ja aniríem un pas més, i el següent, que per mi també és molt important, és el grunyir, no? Mm-hmm. El grunyir, que molta gent intenta evitar i s'enfada quan el seu gos ho fa, jo sempre dic no, benvingut, perquè un gos que grunyeix
0: no
3: t'està dient clarament, limita't, o sigui, controla't, no et vull a prop. Mm-hmm. I això fa que moltes vegades no ens mossegui. Si inhibim aquest grunyit, moltes vegades aprendrà, jo no dic res perquè hi ha pres que em renyen, però directament et puc queixalar, no? Per tant, intentem estar atents, no?, a aquestes senyals, a vegades micro, a vegades no tan micros, que ens comuniquen o ens deixen saber l'estat del gos i si ens podem apropar i ser amigables o no, o el gos necessita el seu espai.
0: Maribel Vila, experta en comportament i benestar animal, la podeu trobar al racó de Milú. Gràcies, estimada, com sempre, ens veiem aviat. Una abraçada.
3: Mira, gràcies a tu, una abraçada a tots.
0: Adéu, adéu. Marta Pérez Verge, ens sentim en menys d'un mes. Tornes a estar aquí, parlar de refranys. Gràcies, bonica.
2: A vosaltres.
0: Fins aquí la solució d'avui, Fran. Tornem demà. Ho fem amb en Dan Miró, advocat en dret aeronàutic, amb la Marta Pontnou i amb Malcom Otero. De què parlarem?
4: Home, demà parlarem de reclamacions i incidències durant les vacances.
0: Demà queixes aquí i solucions a la una. Adéu, família.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La rendibilitat dels bons mundials es dispara al nivell més alt des del 2008, entre d'altres motius pel conflicte a l'Iran. Els bons estatals són un producte que permet que els estats puguin finançar-se. En aquest cas són els inversors els que donen una mena de préstec a l'estat a canvi d'uns interessos. Si la rendibilitat puja, com ara està passant, que està en una mitjana del 3,72%, els estats han de pagar més interessos. La resposta a la pregunta de per què puja aquesta rendibilitat és que els conflictes com el de l'Iran o l'augment de la inflació fan que els inversors no confiïn tant en la capacitat econòmica dels estats i, per tant, exigeixen més interès a canvi de deixar-los diners. Això és el que està passant. A més, els experts creuen que continuarà pujant. Jaume Puig és director general de Gaesco.
2: És veritat que estan pujant. Segon, podríem pujar més si tenim en compte les taxes d'inflació subjacents actuals. I després, el que sí podem dir és que encara estan lluny de nivells que poguessin realment tenir un efecte negatiu.
1: Aquesta situació més afegeix pressió a organismes com el Banc Central Europeu o la Reserva Federal dels Estats Units perquè apugin els tipus d'interès. I això sempre acaba significant un encariment de les hipoteques o dels préstecs de consum. De fet, els mercats ja apunten que el BCE apujarà el preu del diner un quart de punt, fins al 2,5% en la pròxima reunió del 10 de setembre. Repassem ara altres informacions en format més breu, amb l'Anna Alfonso.
3: El PP i Vox encenen els ànims de cara a les protestes d'aquest dimecres en solidaritat amb Ceuta i animen a convertir-les en un clam contra Pedro Sánchez. L'executiu espanyol els retreu que vulguin aprofitar-se'n i demanen que les mobilitzacions siguin pacífiques.
1: Detinguts dos menors a Manresa per la seva relació amb la mort violenta d'un home en ple carrer. Els arrestats tenen 15 i 16 anys. El crim ha generat indignació veïnal i unes 700 persones s'han concentrat per exigir justícia. L'Ajuntament ha decretat un dia de dol i ha convocat un minut de silenci per aquest dimecres.
3: El sindicat Metges de Catalunya amenaça més vagues i no descarta una aturada indefinida. El sindicat ha carregat contra el govern espanyol per haver aprovat l'Estatut Marc malgrat la seva oposició frontal. El nou text acaba amb les guàrdies de 24 hores, però els metges avisen que no resoldrà els problemes del sistema.
1: Aquest mes d'agost haurien mort més de 1.100 persones per causes atribuïbles a les altes temperatures. Són gairebé la meitat de les morts per calor de tot l'estat, segons estimacions de l'Institut Carlos III de Madrid. Els centres sanitaris catalans s'han atès per deshidratacions, insolacions i cops de calor. Més de 5.800 casos als CAPs i 300 persones han requerit un ingrés hospitalari. Treball proposa sancionar a Glovo per fer treballar els seus empleats al carrer en plena onada de calor.
3: Els fets van passar el 8 de juliol, quan es va batre el rècord històric de calor a Barcelona. Aquell dia es va arribar a més de 40 graus al migdia i l'empresa no va aplicar el protocol per suspendre els repartiments.
1: Esports, el Barça ha anunciat aquest dimarts mateix, dia del tancament del mercat, el fitxatge del davanter Gabriel Jesús fins al 2029, procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros. El grup blaugrana també ha inscrit el porter croata Dominik Livaković. El capítol de les sortides, Marc Casador, se'n va seguit al Deportivo de la Corunya.
3: Pel que fa a l'Espanyol, ha canviat de lateral dret, ha traspassat Rubén Sánchez a l'Elx per mig milió d'euros i rep cedit Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao amb una opció de compra.
1: A segona, el Girona tot apunta que els gironins fitxaran en les properes hores l'extrem granollerí Carles Pérez, exjugador del Barça, un cop que ha rescindit el contracte amb el Celta. En paral·lel, Girona i Panathinaikos mantenen negociacions per al traspàs del migcampista marroquí Ounahi, que encara pot canviar d'aires aquest dimecres.
3: El Sabadell, per la seva banda, ha anunciat tres fitxatges. El porter Marc Vidal, que prové del Celta, el migcampista anglès Youssef Obusu, del Brighton anglès, i l'extrem barceloní Àngel Baena, que ha signat fins al 2028, procedent de la Lliga Polonesa.
1: I el Barça de bàsquet ha confirmat el seu 11è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Justin Minaya, dels Estats Units, amb passaport dominicà, que prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana i té experiència a l'NBA.
0: Fins aquí les notícies.
4: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
5: Ei, mama, què tal?
6: Ja heu tornat a començar el programa normal?
5: Què vols dir normal?
6: Bueno, això d'avui no es va repetir, no?
5: Ah, no.
6: S'han passat tot l'estiu repetint programes. Ah, és que ets tonto, eh? Mama. De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
5: Mama,
6: quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
5: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
6: Què fareu aquest any? Veig que n'hi ha un de nou.
5: Ah, sí? En Joel Díaz està...
6: Va, sí. No m'ha pas agradat, de moment.
5: Ah, no?
6: Massa alt.
5: Què vols dir que és massa alt?
4: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
7: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat. Catalunya
4: Ràdio. Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: sigui 6. O hauria de dir 4 i 6. Perquè això, sabeu que es reemet a les 4 de la matinada.
1: És veritat, aquesta temporada.
0: O sigui, hem de saludar els nostres oients de matinada, també. No només els de la tarda.
2: Ara, ara.
0: I són uns oients que a vegades no tenim en compte. Qui deu estar escoltant la ràdio ara, que són les 4 de la matinada?
2: Home, forners, taxistes...
3: Enric Arostrell, suposo.
2: Enric Arostrell,
4: espero. Clar, venim cap aquí, en aquests moments.
2: En Canalies.
4: Gent que va dormir, que ha treballat durant tota la nit, i gent que es desperta.
0: El de recepció de Catalunya Ràdio.
2: En Jordi Basté, jo crec, també. Que ell es lleva a les 4:37...
4: I es posa a Catalunya Ràdio,
2: eh? I el primer que li sona és el que no surti la repetició.
0: M'està escrivint Maiol Roger, diu... Jo t'escolto a la tarda i a la matinada.
2: Home, Maiol, no cal. Maiol, saps que existeix una cosa nova que es diu podcast? Ho coneixes?
0: No, però el Maiol, clar, es lleva aquella hora, però ara encara no s'ha anat a dormir.
4: Sí, però ja deu anar en pijama per casa,
3: eh? No sap canviar Catalunya Ràdio del cotxe.
2: Clar, no és obligatori.
0: Maiol, tu a les 6 de la tarda portes pijama, ja? És la resposta que esperem rebre abans de que comenci el
4: cap. I si el portes, com és? Exacte.
2: Escolta'm.
4: Jo crec que Maiol va amb aquest tipus de pijama, que és samarreta de propaganda i calçotet.
2: Jo també el veig així.
0: Encara no.
2: Calçotets apretats o calçotets d'aquest una mica de senyor.
3: Ampla, sí.
2: De roba.
0: Està contestant en real time, vol dir que no escolta ni per l'aplicació.
4: No, per FM.
0: Amb ràdio de tota la vida.
4: Amb transistor.
0: Diu, som uns intensos, no encara. El de la migdiada, com a molt, es refereix al pijama.
2: Mai es fa la migdiada en pijama.
4: No, està molt malament.
2: Per això la migdiada tampoc la pots fer ni al llit, ni pots baixar les persianes.
0: Hosti, que no.
2: No, perquè has de tenir mentalitat de el dia no està acabant. Saps? Llavors fas una petita becaina al sofà, i després la vida segueix. Si et poses el pijama per la persiana allà, al llit, a l'atredor, home...
3: Clar, però lleva't tu a l'hora que es lleva Maiol.
4: Clar, és una gent que va ocupada.
2: Clar, però després és que jo ja dormiria fins l'endemà, si fes la migdiada al llit, que et ballaven a l'hora que es lleva ell.
0: Si tu textualment, que es llevi a les 3:45 i em vingui a dir com es fa la migdiada.
4: Ara.
2: Però és que ell no fa migdiada, ell es deu quedar en coma després de dinar allà abans d'aquesta hora.
4: És gent que dorm amb dues tongades, al migdia i a la nit.
2: És
0: molt dur. És molt dur, és molt dolorant aquest de matinar, que jo el vaig fer una mica durant 2 mesos. O sigui, vas somni tot el dia,
2: Home, clar.
0: Vas zombi la tarda, que dius, oh, tens la tarda lliure. Però què lliure?
2: Quina tarda, si estic destrossant, he de fer una migdiada de 6 hores.
4: La vida per tot arreu.
2: A quina hora et llevaves tu, Garriga?
0: No, jo tardíssim pels seus estàndards. Em llevava...
2: Què, 4:30?
0: Sí. Però el Maiol a les 4:30 ja deu portar 3 cafès.
2: Clar, llavors, el seu horari com és? A quina hora dina? Potser a les 11 del matí. Perquè no pot més.
0: Però a les 11 encara estan en programa.
2: Bueno, igual agafa, jo què sé, l'ametller aquí, qualsevol cosa. Jo què sé, les mandonguilles. Escolta, poder té una entrevista a aquest noi. En Maiol, sí. En Maiol, té una entrevista.
0: Doncs mira, un dia el portem.
2: Mira, en Maiol podria ser personatge del que no surti perfectament, perquè a més, de tant en tant...
4: Té bona història.
2: Sí, bones històries, hi ha gent del seu entorn. I ara té una bona història, no?
4: Sí.
2: Ara em consta que la història, no?
4: Una història bonica, no?
2: Home, ell és d'aquests que sempre està enamorat. No? Una mica Tarzan.
0: Ha deixat d'escriure,
2: No, és del meu club.
4: Segons amb qui vagi al cotxe, potser ha hagut de tancar la ràdio, ara.
2: És un tio apassionat. És un tio de
4: la feina i de la vida. I de l'amor.
0: A mi m'agrada molt, Maiol.
2: Un tio que s'enamora... Sí. Molt bé.
0: Sempre simpàtic. Sempre positiu. Sempre m'empenta.
4: En parella,
2: sempre
4: encara.
2: Sempre al mòbil, també.
0: Home.
2: Mòbil amunt i avall.
0: Perquè tenen un programa amb el Ricard de...
2: Ja, però ara no està amb en Ricard, no? I amb el mòbil amunt i avall, també.
0: No ho sé.
2: Desconnecta, Maiol. I amb la ràdio posada en comptes de llegir un llibre.
4: Sí, diu que no Tolstoi.
0: Diu que no teniu un programa a fer.
2: No. Estem fent programa, de fet, ara,
0: això
2: Maiol.
0: Això és programa.
2: Això és contingut.
0: I és un missatge per tots els nostres oients de matinada. Us estimem, us valorem i us necessitem.
4: Ai, tant que sí.
0: No marxeu. No. Arriba el que no surti a la tarda a les 6 i a les 4 de la matinada.
5: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.

0: Dos minuts i arribem a un quart de set de la tarda. Juliana Canet, bona tarda.
1: Bona tarda, Roger.
0: I Marta Montaner, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Segon dia de programa de la quarta temporada. Ja sembla que portem tres mesos. Jo he agafat la dinàmica.
1: Tornem a ser amics novament.
0: I tant, i molt més amics.
1: Tu trobes?
0: Sí. La Marta i jo hem anat a buscar un cafè fa una estona, ens hem explicat les nostres... No, anava a dir misèries, però tampoc eren misèries, eren...
1: Era fer una mica safareig, també.
0: Exacte. Ens hem trobat un oient moníssim.
1: Tornar a la rutina,
0: la seva criatura,
1: al final,
0: I com Catalunya ja ha tornat ben bé a la rutina.
1: Sí. Doncs sí, nen. Tu has tingut un dia també força tapeït quedant amb tot de gent de 3CAT.
2: És veritat.
1: De fet, ara m'adono que no tinc ni veu, no? Estic com molt cascada.
2: Sembles el meme aquell de l'ànec que fuma.
0: Amb qui has dinat?
2: Tant de bo sé jo aquest mem. No hi ha mem que m'agradi més, de fet. Per mi som nosaltres tot el rato en el programa, no? El mem de l'ànec que fuma.
1: Sí.
2: Se t'estreu el cigarro i es parteix el cul.
1: I no para de criticar i es veu que les diu molt grosses, aquest ànec.
2: Sí. No, jo he tingut, és veritat, avui ha sigut un dia de trobar-me amb gent a qui feia molt que no veia per posar-nos al dia, per també fer safareig, perquè per mi tot això també és horari laboral.
1: I tant.
2: Jo necessito quedar a veure què està passant, què és com...
0: Bueno, que t'estan alimentant d'informació i de coses.
2: I us aviso que se me n'han dit de molt grosses,
0: Pots dir algun nom?
2: No. No pots dir amb qui has quedat?
0: Sí, no. No què t'han explicat, sinó noms amb qui has quedat, per exemple.
2: He quedat per dinar amb en Joel Díaz, que tothom... Jo crec que dels nostres oients més fidels sabeu que ell és un dels amors de la meva vida... és un dels homes més sexis d'aquest país i si no fos que està amb la Maria, que és una noia estupenda, jo estaria a primera fila per lligar-me'l, sense dubtar-ho.
0: És pública, la Maria?
2: La Maria
0: sí, l'ensenya ell?
1: Ell l'ensenya molt. I quan és l'aniversari de la Maria, ell sempre li dedica unes paraules d'amor.
2: Ell és una superestrella. I et diré una altra cosa.
1: Jo la vaig conèixer fa poc i és increïble.
2: Oh,
1: i
2: oient del
1: programa, crec.
0: Sí, m'encanta la Maria, doncs.
2: Sí, crec que sí, que és bastant oient. I el Joel avui justament m'ha deixat el cap com un bombo, m'ha estat explicant que ell creu que és molt important que quan estàs amb algú i ja la persona et comença a agradar i veus que no pots deixar escapar aquella persona, que tu el que has de fer és una publicació a Instagram. Segons ell, això és el que fem avui en dia els joves, tu fas publicació a Instagram, ja sou nòvios.
1: Allò és com un compromís, no?
2: És un compromís i crec que se li ha posat molt en el cap aquesta cosa de si no penges la teva nòvia, en suma una mica estrany.
0: Alguna cosa
1: amagues. Aquella cosa de l'estaixing.
2: Exacte.
0: Ell la va penjar de seguida?
2: No sé, però ell és veritat que la penja molt ara ja, vull dir-te, que no té cap mena de problema.
1: Ell fardava de nòvia molt, ara potser no tant, perquè és que no miro gaire els stories d'en Joel.
0: Jo els segueixo molt,
2: miro
0: molt
2: i farda molt de la Maria. Sí.
0: Va,
2: sí.
0: Això m'encanta.
2: Molt bé, Joel. I això t'aporten ja 6 anyets ben bons, vull dir que...
0: Doncs encara més.
2: Doncs sí, i quan, mira, justament avui jo també m'he trobat un oient quan érem en Joel en el restaurant. Ha passat un oient que ens estava escoltant en el mateix moment. És molt bonic sempre trobar oientat, sempre fa molta il·lusió.
1: Sí.
0: Un minut per sobre un quart de set de la tarda. Mira, passarem pel WhatsApp, com cada dia, el 677-27-10-58, perquè hi ha molts oients que ens escriuen i hi ha uns quants oients que ens han escrit des de la intuïció, que vosaltres la coneixeu bé, que és aquella intuïció que una parella podria haver-ho deixat, però que no tens informació.
2: Hi ha de vegades una cosa que et neix a l'estómac
0: que dius...
2: I no tens per què haver vist cap contingut.
0: No.
2: Ningú et té per què haver dit... Estàs a casa teva, mira... Això la Marta jo crec que et passa més que a ningú d'aquí. Que un dia mires a l'infinit i fas pam.
0: I aquells dos.
2: I et ve al cap.
1: Sí,
0: saps
1: sí.
0: Que et sorprèn la intuïció aquesta.
2: Tan junts encara?
1: A mi m'havia passat amb aquesta parella que surt en aquest WhatsApp.
0: Guapos, suposo que ja esteu al cas perquè esteu ben informats, però Maria Vallespí i en Camil fa pinta que ja no estan junts. No han penjat res en tot l'estiu, estan junts. Tot han sigut stories parlant dels amics i la família. Ja m'ho temia jo abans de l'estiu. Salut i bona temporada.
2: La Maria Vallespí, per qui no la tingui present, és una influencer catalana que fa contingut també en la nostra llengua, que jo crec que és molt coneguda també per haver sigut de les primeres de parlar de bellesa, de ser una influencer clàssica de lifestyle, del que se diria estil de vida, quan en realitat aquí a Catalunya no ho feia gaire gent, perquè tothom era com més humorista o com perfils més de nínxol i ella, diguéssim, que ja va entrar des del sector més comercial com a cosa totalment positiva en el món de la creació de contingut. I tenia aquesta relació, o té, perquè sincerament jo no en tinc ni idea, amb el Camil, que era un personatge més, no? Com passa amb les influències d'estil de vida. Que
0: una relació històrica, aquesta.
2: Una relació que sempre feia molts anys també que anaven junts, ben bé també 6, 7, jo crec que és d'abans de la pandèmia, i ella l'ensenyava molt, havien explicat moltes coses junts, havien fet moltes preguntes i respostes mítics per TikTok, per Instagram, parlant de com s'havien conegut. Jo sento que els conec com si fossin de la meva família, perquè han explicat tants detalls de la seva intimitat i la seva vida de parella, que em sento una més.
1: Per això és bastant simptomàtic que ho hagin deixat de fer, indica que potser ho han deixat.
2: Però aquí tu i jo ens hem enxampat moltes vegades, com és d'usual, perquè a mi la Maria sí que em va explicar que, i de fet crec que ho ha explicat públicament alguna vegada, que clar, ella li va passar que va parlar tant de la seva relació i ho va exposar tant, que va arribar a un punt que estaven perfecte amb el Camil, però que poder, per feina, per circumstàncies, estava 3 dies que no el publicava.
0: Se disparaven els
2: ja,
0: rumors.
2: Exacte, l'assetjaven les seves seguidores dient, però encara esteu junts i el Camil, i el Camil, i ella es veia obligada de sobte a donar explicacions i ensenyar el Camil constantment quan poder no era la intenció del principi, que ho feia senzillament com d'una manera genuïna, que tenia ganes de compartir la seva relació.
1: Llavors, creus que hauria fet comunicat estar a aquest nivell d'influencer? Perquè això és molt d'influencer, també.
2: Sincerament, a mi m'agradaria. O sigui, jo vull que en el nostre país les nostres influencers...
1: Jo vull una foto d'ells dos en blanc i negre
2: dient, ha sigut molt bonic mentre t'ha donat gros post.
1: Ens hem estimat molt i ens estimem molt. Ens desitgem el millor.
0: Doncs, i nosaltres encantats de llegir-ho, analitzar-ho, parlar d'una ruptura fantàstica.
1: BCO, La La Land.
0: Absolutament.
2: Jo aquí sí que posaria Cinto Up.
1: Up trista. O La La Land, perquè mai se sap en el futur.
0: Bé, a tot això no ho sabem.
2: A tot això no ho sabem.
0: Són missatges que ens arriben, en tot cas.
2: Però és veritat que aquest estiu no s'han penjat gens, ni l'un ni l'altre. Tot i així es van posant m'agrada. No està... La veritat, per mi és un cas que no està gens clar. Jo no m'atreveixo a determinar.
0: Bé, us mantindrem informats si ens arriba...
1: A tot això, tu coneixes la Maria. Vull dir que podries enviar-li un WhatsApp i també sortir de dubtes, m'entens?
2: Com va dir la Chenoa, quan de tu vas, jo vengo. Ja l'he escrita, però de vegades la gent no respon.
1: De vegades una de callar, també.
2: La gent de vegades no respon.
0: Jo també estic pendent d'un missatge que he enviat a una perfecta del programa que no vull revelar.
2: I avui has escrit una ex, tu, també.
0: Ah, sí? Li he dit...
2: Avui he enviat un missatge al Roger, a la seva ex més icònica, de la qual va estar superenamorat.
0: Prefereixo que no diguis el nom.
2: I li he dit menys likes i més birres.
0: Perquè m'ha fet like.
1: Sí, perquè havíeu de quedar...
0: Sí, se'ns ha tirat l'estiu a sobre i no hem quedat al final. I avui li he dit menys likes i més birres.
2: Menys likes i més birres. I jo qualsevol compromís que tingui les properes hores l'anulo i m'hi persono.
0: Bé, tornem al...
1: Ets un mestre, Roger.
2: No, molta tremaliadura.
0: Jo sóc molt valent pel mòbil.
1: Tens molta plaça.
0: Però cara a cara, ni plaça ni carrer. Jo cara a cara no tinc res.
2: No és veritat.
0: Mort de vergonya,
1: no
0: cara a cara.
2: Tu reserves per moments especials, però després a tu et surt un... Ets murri. Et surt una trapelleria murri especial, sí. Depèn de quina conversa.
0: Pot ser, pot
1: sí,
0: ser.
1: Sí, sí,
0: pot
1: sí.
0: Ser,
1: sí.
2: Murri de mena.
0: Bé, passen 6 minuts.
2: Un petit dimoni.
0: 6 minuts d'un quart. Per altra banda, ens arriben nous detalls de l'actriu Nona Sobo, que veig que ha entrat amb molta força en aquesta nova temporada. És l'actriu d'Entrevies, que precisament en parlàvem ahir, després que un oient ens expliqués que se la va trobar al Casas Club de Platja d'Aro amb el Mago Pop, que va intentar anar parlar amb ella fins que li van frenar els peus. Doncs bé, un altre oient ens diu, hola, colleta de perfectes. Aquest cap de setmana he anat d'escapada romàntica amb la meva parella a un hotel de roses. Vam coincidir amb la Nona Sobo i un noi bastant més alt i fort que el Mac Pop, amb actitud de ser nòvios barra tota l'escala de grisos. Que bé que hi hagueu tornat i una abraçada. Doncs bé, nous detalls de la Nona. I també tenim molts missatges d'oients que ens donen la benvinguda en aquesta nova temporada, però no tots són flors i violes. Vull dir, no tots els missatges que rebem ens diuen que ho fem molt bé i que els agrada molt el programa, també. Hi ha gent que opina diferent i, per tant...
1: L'audiència pot ser molt dura.
0: Llegiré...
2: I insulten constantment a totes les publicacions d'Instagram.
0: Sí,
1: però t'insulta gent que no és oient.
2: I gent que està en contra de la diversió i del morreig. No sou del meu club.
1: Els que fan mal són els que són oients i et critiquen.
0: Com aquest
2: que també
0: cas, clar. Que us el comparteixo...
2: I a més, perdó, però des d'aquí convido a l'oientat a... No vull censurar, però sí que vull convidar a reflexionar quins missatges ens envieu i amb quin to d'agressivitat a vegades. No per res, perquè a mi m'és igual, però penseu que la Marta es posa molt sensible i per un missatge que rep negatiu, encara que n'haguem rebut 110 de positius,
0: no fa net,
2: es planteja
0: no fa net,
2: deixar
0: no,
2: el programa aquell mateix vespre.
3: No caldrà perquè ja es deixa sol el programa.
2: Efectivament, però intentem, sisplau, que aguanti fins al juliol.
0: També no. Diré que és una cosa que segurament ha de treballar més la Marta que els oients. Els oients poden dir el que vulguin.
2: Doncs disculpeu, oientat. No, no, 110 no estan com vulguin.
3: Clar, així serà un entrenament. També. Teràpia de xoc.
0: Molt bé.
3: Com els hi va?
2: Teràpia de xoc? Menys broma amb teràpia de xoc. Teràpia de xoc, perdona, van dir tornem, tal, no sé què, van fer molts de bolos, i ara suposo que tots els el concessionari de nou, corrent.
3: No hi ha un altre grup així de pop català dels
0: sorda.
3: Anys 2010 que torna?
2: Marta,
3: moment.
2: Estan la gossa tornant tots. Jo només espero
0: tornar,
2: que torni...
3: No, jo dic un altre, per això.
2: Mira,
3: vale.
2: Jo només espero que torni Amélie, que és l'únic que els hi falta.
0: No, com tornen, jo faig una...
2: Vull ser... Però, el sol.
0: Si torna a Amélie, jo faig una bestesa, eh?
3: No, cosa, però ser diferent...
2: El que dius és acció,
0: no,
2: que també
0: és
2: diferent.
0: Ser diferent! Si aquests tornen, vaig a concert.
2: Fins que sigui l'últim dia.
0: Molt bé, aquesta versió sinfònica amb tot el que està sonant de fons.
2: Escolta, doncs per mi és una alegria que tots aquests grups, menys Teràpia de Xoc, que és de lo pitjor que ha passat en el país.
0: No, t'equivoques. Parla per tu.
3: Però el missatge l'hem llegit, o no?
0: No,
2: digue'm alguna cançó més de Teràpia de Xoc a part de Sense tu.
0: L'Estació?
2: Una altra.
0: Una altra? De Teràpia? La Solució.
2: Una altra, va.
0: Una altra?
2: No,
0: tu i jo.
2: Elisenda Carot. Estàs dient, exacte, estàs dient programes de Catalunya.
0: El suplement. Al matí de Catalunya Ràdio.
2: Ai, no he escoltat encara la Elisenda cap dia. Demà me la poso.
0: Bueno, porta dos dies només
2: ahir.
0: I avui
2: no,
0: estava
2: si
0: a tope.
2: No, és error meu.
0: Venint. A veure, aquest missatge d'un oient que ens escolta i que també ens diu la seva opinió. Diu, bona tarda. Fa referència al programa d'ahir. Esperava un programa per actualitzar-nos de tot el que ha passat aquest estiu. I no ha estat així. Us espero a vosaltres per mantenir-me informada i resulta que no heu parlat de res. Quin avorriment i quina decepció, nois. Si us plau, torneu a informar-nos.
2: Demanem disculpes. A partir d'ara serem més rigorosos. Tens raó, gràcies pel cop d'atenció. Estic totalment d'acord que hi ha coses que no podem deixar escapar. I entenc que aquesta persona estigui assedegada d'informació de primera necessitat, com, per exemple,
0: si
2: quines han estat les últimes publicacions de l'Aitana. Jo ho entenc. I empatitzo. I serem més seriosos a partir d'ara.
0: Bueno, tenim 45 minuts i els editem com podem.
3: No, 45, encara no, ara en tenim 20 i no hem explicat ben bé res.
0: No hem començat encara a explicar coses. Doncs va, comencem perquè hi ha molta cosa per explicar.
2: Sí.
0: Comencem per un aniversari. Jo no he sentit que ningú felicités a la Muriel Palma.
3: Tu ets el presentador del programa.
0: Ningú d'aquí l'ha felicitat. Ahir va ser el seu aniversari, l'aniversari de la Muriel, i tot i que no la coneguem, ella és una dona importantíssima a les nostres vides. I ara us explico el perquè. Ella és la parella de la Natza Ferrer, companya de l'Està Passant i una periodista reconegudíssima d'aquest país i guionista de ràdio, de tele, ha escrit llibres...
3: De la competència,
0: llibres.
3: Molts anys, també.
2: Exacte. Personatge icònic del nostre país. Uf. I, a més, com a dona, també una grandíssima referent en el món de
0: és
2: la comunicació, que ha obert camí com una bèstia.
0: I molt amiga d'en Jair, per exemple, perquè treballen junts.
2: I, per tant, amiga nostra.
0: Per tant, això que us deia, si la Nats és feliç al costat de la Muriel, doncs nosaltres també. El cas és que ahir la Muriel va fer 54 anys i la nostra estimada Natza la va felicitar amb un post d'Instagram meravellós. La publicació és una foto d'elles dues somrient i desprenent una energia que és una barreja d'amor i llum d'estiu.
2: La Natza fent el somriure més gran que pot fer, perquè ella és una tia seriosa de mena.
3: Molt seriosa, que sempre rondina, però aquesta foto, per mi, només trasllada una cosa, que és complicitat absoluta.
0: És... Jo crec que no he vist una parella que estigui més bé en la meva vida només amb una foto. Perquè és una foto com molt senzilla, molt sincera.
3: D'una serenitat, d'una tranquil·litat.
0: D'estimar-se amb tranquil·litat.
3: Saps allò de dir, casa és una persona?
2: No, no, és t'estimo fort i clar.
3: T'estimo fort.
2: És el t'estimo fort i clar de la
3: pell de gallina.
2: És aquesta foto, és increïble. Es nota que es miren els ulls i ja s'ho han dit tot.
0: Bé, tornant a la felicitació, la Natza hi escriu. Per molts anys, meine Liebe, que això està escrit en alemany.
2: Aquest alemany.
3: Molt bé.
0: Sí, està practicant, que vol dir, per molts anys, amor meu.
2: Ai, Déu meu. Mira, té molt més mèrit, això, que aquestes parelles que es fan un text etern de... un per molts anys, amor meu, ben sentit. A més, amb l'amor meu en la llengua d'ella, precisament.
0: Exacte, en aquest alemany. I com ja us podeu imaginar, estimada audiència, ara i aquí obrim una nova carpeta titulada Una gran i discreta història d'amor. Aquesta és una carpeta que anirem ampliant al llarg de la temporada, perquè és veritat que la Natza és una persona que de la seva vida privada en parla ben poc. Tot i així, la meva investigació matinal m'ha regalat alguns detalls que ara us compartiré a vosaltres i també a l'audiència. I que ningú se m'esveri començant per la Natza, perquè tot el que he anat trobant són informacions públiques. El que passa és que estaven molt ben amagades perquè la Natza és una professional de la discreció. Dades importants que hem de tenir en compte. La Natza i la Muriel estan casades.
3: Hi ha un escrivà que mentrestant
0: ho està picant tot i ho està ficant a la nova carpeta.
3: I a part el guió has posat casades, en majúscules.
0: I a sota la Natza i la Muriel estan casades.
1: M'encanta.
0: Totes dues tenen 54 anys, són del mateix any.
3: És una mica sexy, això, eh?
1: Sí, està bé.
0: I s'estimen amb bogeria i em remeto a les proves de la mirada de l'última foto que us he projectat aquí a la sala.
3: No cal res més en un crim.
0: La Muriel és d'Alemanya, és fotògrafa i ha exercit de mestra a Suïssa i una època també a Figueres. De com es van conèixer i com es van enamorar, no en sabem res.
3: Quina merda.
0: Tampoc sabem si els funciona el morreig. Jo juraria que sí, però que són més d'amorrejar-se a casa que no pas al mig del carrer pel tarannà que té la Natza de les coses personals cap a casa. Tots aquests detalls no els sabem de moment, però jo us prometo que no pararé fins saber-los i traslladar-los a l'audiència. Del dia a dia d'elles dues també en sabem ben poc, només que cada any, el dia del seu aniversari, la Natza dedica un post d'Instagram a la Muriel. I ho fa des del 2024. Adjunto un parell de proves.
1: Que no en tindràs més, tampoc.
0: Del 24.
1: És una tradició ben nova.
3: Tu dius que acaben de començar, perquè tot això no ens has dit quant de temps porta.
0: No, perquè no ho sabem, però jo veig que hi ha...
3: Perdona, no sabem res, veig.
0: No, si ja us ho he dit, que tot el que sabem ho he tret d'Instagram fa 3 anys que es feliciten.
1: A veure, no és la Dua Lipa, la Natza Ferrer, vull dir que tot s'acabava bastant ràpid, no?, fent dues preguntes.
3: Dues trucades en algun col·lega.
0: Aquí, si ningú m'ho vol dir. No m'ho vol dir la gent.
1: La Núria Marín.
0: Que em diuen que ho ha de dir la Natza, això. Ah. Tota aquesta informació.
3: També podríem haver escrit la Natza. Ja sé que és una opció boja, però de tant en tant podem escriure la font primària.
1: Li caiem bé, la Natza?
0: Jo no he escrit perquè no ho sé.
3: A mi ella...
0: Jo no m'atreveixo, és a dir, no ens hem presentat mai. El primer dia no diré, hola, Natza.
1: Ens insultaria, segur, però
0: com vos vau conèixer amb la Muriel?
3: Tu no t'has vist encara. Jo he preferit fer... inventar-te tot i tirar del dret.
0: No és un invent, és una introducció al món de la Natza i la Muriel, i si elles ho reben bé i es volen obrir, doncs aquí trobaran uns micros. Bé, el que deia, elles dues es feliciten almenys des del 2024, sempre amb el mateix tipus de foto. És una foto on apareixen elles dues, sempre amb un somriure meravellós i normal, perquè només es pot somriure així quan estàs enamorat. També m'he fixat que cada any la Natza li escriu Meine Liebe, que vol dir amor meu en alemany.
3: Creieu que l'havien que considerava que no havíem explicat prou informació ahir, avui estarà satisfet amb això?
0: Cosa que dedueixo que és la manera carinyosa de dir-se l'una a l'altra. Però atenció, perquè tinc més documentació. Fent escrol a l'Instagram de la Natza, he detectat una tradició. I no hi ha res més bonic que les tradicions. Vosaltres recordeu la napolitana d'en Jair i la Neus?
3: Home, però és que això és una memòria que mai oblidaré.
1: Clar.
3: Si jo quan estigui al llit de mort, poder no recordaré el nom de ma mare, però recordaré la napolitana de la Neus i en Jair.
0: La Neus, quan es desperta pel seu aniversari, té la napolitana que li ha anat a buscar en Jair. Doncs bé, us he de dir que a Can Ferrer Palma crec que tenen una tradició molt similar.
1: Per un moment m'he pensat que era una pastisseria.
0: És que té nom de bona pastisseria.
1: Que sí.
0: Can Ferrer Palma.
1: Bons bombons allà, eh?
0: He detectat una tradició molt similar, de fet. En aquest cas, amb una magdalena. La cosa és que cada any, pel seu aniversari, el 23 de gener, l'aniversari de la Natza...
3: Aquari.
0: La Natza comparteix una foto...
1: Oi, que teniu coses en comú, tu i la Natza, eh?
3: A mi m'agrada pensar que sí, però clar...
1: No, ja t'ho dic jo que sí.
0: Doncs bé, cada any pel seu aniversari, que és el 23 de gener, la Natza comparteix una foto a la cuina de casa seva amb una magdalena i una espelma. I ara, si em permeteu, us descriuré l'escena tal qual passa cada any, tot i que m'he pres una petita llicència, que no crec que s'enfadi la Natza.
1: Moltes avui, eh?
0: Perquè en els petits buits que tenia d'informació que no tenia, jo els he omplert amb una petita llicència literària.
1: T'has agradat aquí, oi?
0: I així és com cada 23 de gener. Ben d'hora al matí, la Natza es lleva i només d'entrar a la cuina es troba, com cada any, la seva magdalena d'aniversari i la seva espelma. Abans de bufar-la, però, la foto. Ara sí, el desig, li diu una veu amb accent alemany. Ella mira els llavis que han pronunciat la paraula desig i respira fort mentre pensa que això nostre no s'acabi mai.
1: Mare meva. Artista.
0: I bufa. El que passa després de bufar l'espelma només ho saben la Natza i la Muriel. A vegades l'hem de tirar de literatura quan la realitat, doncs, ens amaga.
1: Tant de bo rebre un WhatsApp ara mateix de la Natza renyant-nos.
2: Sultanos, que Subat. És el que ens mereixen els WhatsApps
0: dir,
2: de crítiques que estem rebent.
0: Jo us haig de dir que he enviat un missatge a en Jair, que sé que són molt amics. Li he passat el guió abans de dir-lo per la ràdio i li he dit, si creus que la Natza m'ha de trencar la cara, sisplau, digue-m'ho. I m'ha contestat, és meravellós.
1: Ai, que
0: bé. I uns cors. Perfecte. Per tant, mica en mica, la idea és anar apropant, estrenyent els lligams entre...
1: Anar ampliant la base.
0: La família Ferrer Palma. Bé, passen 3 minuts a 6:45. No sé si tornarà a escriure l'oient aquella que no li va agradar el programa d'ahir.
1: No, ara farem un bon resum de coses, sí, no?, que han passat aquest estiu.
0: A veure, canviant de tema, Marta ens havia quedat pendent comentar com ha estat l'estiu d'altres perfectes d'aquest programa i, entre d'altres, la família Casas.
1: Sí, perquè vam acabar temporada amb aquesta radiografia i era que dos dels germans Casas, la Sheila i en Christian, que són els menys coneguts, serien concursants de la Travessa VIP i, de fet, els vam sentir parlant en català amb tu, Juliana, i amb en Marc Andreu, que va anar a Mallorca a gravar el reportatge. Després també teníem l'Òscar Casas, actor, deixant-ho de manera totalment inesperada i sobtada amb la cantant Anna Mena. I recordar que havien vingut en aquest estudi el mes de gener i els vam veure enamoradíssims i vam dir,
0: molt
1: ens ha canviat la vida.
0: Molt passats. Sí.
1: Va fallar la intuïció, no sempre es pot ser una bruixa encertada. I l'actor Mario Casas, el gran, i la influencer catalana Melissa Pinto, contra la intuïció de la Juliana, que no donava un duro per ells...
2: No encerto gens amb la família Casas, ho sento.
1: Vam acabar temporada que estaven millor que mai.
2: I...
1: Digues.
2: No embarassats, per ser justos.
1: Jo vaig dir que passaria el 2026. Quin mes estem?
2: Però ja ho vas dir l'any passat, també, no? Que es quedaria...
1: No, també sempre dic que es casaran algun dia en Marc Márquez i la Gemma Pinto, llavors jo segueixo mantenint-ho i ja està.
2: Ha d'haver-hi propostes fermes.
1: Doncs els teníem millor que mai, fins i tot atrevint-se a publicar fotos junts o aparèixer els vídeos de l'altra cosa, que amb en Mario Casas això era ben estrany, perquè és un tio hermètic cap a dins. Com, i ho hem de recordar, en aquell reel que va penjar la Melissa d'una recepta, que en teoria era del pastís de la seva àvia, on se sentia en Mario de fons.
4: Uf, que pinta de neixo, no?
2: Quina marranada.
1: Com oblidar-ho? Per mi està gairebé a l'alçada de Max Iglesias brindo por ella. Que pinta tiene eso.
2: Però és que això és com porc, no? És com sexting.
0: Segur, perquè no el veiem a ell, però segur que es mossega el llavi mentre
1: sí,
0: ho diu.
1: Sí, segur que anava sense samarreta per variar, passejant-se per la cuina.
2: A tot això, sempre passa el lladre.
1: No sabem com funciona el tema de la convivència entre aquest parell. No sabem si han anat a viure junts, perquè la Melissa ha estrenat nova casa i en Mario s'ha traslladat amb ella. En Mario també havia posat a la venda fa un any, ara, casa seva de Madrid.
0: O sigui, cadascú té com casa seva i
1: es
0: troben,
1: no? Tot això ho desconeixem. Però en Mario i la Melissa continuen junts, ja deu fer un any i mig ben bo que van plegats, i aquest estiu han fet una escapada a Namíbia. Molta foto de desert d'aquesta escapada, molta girafa, molt globus aerostàtic, tot aquest, amb aquesta cosa una mica 2015-2016 de foto estètica. Saps d'allò que es deia couple goals?
2: Sí.
0: Com funcionava allò?
1: Com aspiracional, de voler ser ells, no? De voler ser aquesta parella.
2: El típic contingut que ja veus que la Dulceida se'l guarda d'inspiració.
1: I també molta foto, totalment, he reaccionat tard, molta foto d'en Mario sense samarreta. Molt em temo que els lladres de les camises han tornat a actuar i s'han endut tot l'armari d'en Mario. Jo ho recomano des d'aquí que... No, han deixat una peça que després analitzarem.
2: Ja més lleuger, Marta, és que podeu, hauríem de començar a fer tot
1: ell mai tindrà el problema aquell de la maleta em pesa 23 quilos i al límit són 22. Ell mai tindrà aquest problema.
2: Mira, ara posant-me seriosa, a mi, per exemple, sí que és un tema que m'emprenya que ell pugui anar tot el dia sense samarreta i que jo no.
1: Així m'agrada que siguis activista. Va.
2: Jo tinc, de veritat, baralles a cada festa, que tampoc és el que surto, però a cada festa, amb el típic tio fastigós que es treu la samarreta i va sense samarreta per la festa. Germà, tapa't. És que jo no em puc treure la samarreta? Eh, que no puc.
0: No, no
2: pots. Farien però... fora de la festa i el segurat m'expulsaria.
3: A Instagram pot, segur que no doncs, podries.
2: Doncs la gent de seguretat, ja et dic jo, que les festes els deixen estar allà tan, com si res passés. Tapa't! I treu-te la samarreta a casa teva o quan t'estiguis banyant a la piscina.
3: O que et deixin despullar a tu, també.
2: Clar, si, és que, si, després, si ens ho podem treure tots, cap problema. Però si no, home, és una mica estrany.
3: Doncs recomano tothom, menys a la Juliana, que segurament ho passarà malament, que consulti el carrusel que va penjar en Mario Casas el 3 d'agost al seu compte d'Instagram, on el podem veure marcant molt abdominal i també amb una de les poques camises que li quedaven, evidentment amb els botons descordats,
0: home,
3: fins
0: sí.
3: al melic ben bé.
0: No s'ofegui.
3: Que no s'ofegui.
2: Que no passi calor.
0: Molt.
3: Però hi ha dues coses que criden especialment l'atenció d'aquest post, i la primera és que hi ha foto amb la Melissa. El que passa és que dius, se li veu la cara a la Melissa? No, no se li veu. Només es veuen les seves mans. Les d'ella i les d'ell, agafades ben fort amb polseres que crec que van comprar allà.
2: I que a mi ja em sembla, per ser ell, una gran declaració d'intencions i passadíssim de voltes.
0: És molt bonica aquesta foto,
3: és
0: eh?
3: És molt de parell. És un estimar fort i clar, eh? Potser.
0: Sí, m'agrada molt,
3: aquesta mà l'encaixa bé, eh? L'agafa
2: no,
3: fort.
2: Sí, només el fet que l'estigui publicant, sent com és ell d'hermètic normalment, ja diu moltes coses de com s'està prenent la relació, que sincerament contrasten amb la informació que a mi m'havia arribat, que era ben bé l'oposat, però de vegades, jo què sé, els panots també es confonen.
3: De vegades, sí. I pel segon detall d'aquest carrusel necessito sintonia d'atenció, sisplau. Perquè potser res de tot això és tan genuí, ni tan espontani com ens pensàvem. Nois, tal com va passar amb la primera foto oficial de la parella, que això va ser al gener d'aquest mateix any, que era aquell posat a Disneyland París, de la Melissa d'esquena, amb les, no sé si portava les orelles de la Mini, no ho recordo. Aquesta publicació a Namíbia, que en Mario penja a Instagram, és una col·laboració amb una marca. Amb una marca que es diu Passaporter no sé què, que és una aplicació de viatges. Per tant, res del que ens van ensenyar en aquest viatge tan aspiracional, tan idíl·lic, tan somiat, no? Acabava de ser espontani. Acabava de ser una cosa que els venia de gust compartir. Però estaven treballant, aquests dos.
2: Sí, però encara que... O sigui, tampoc és la feina que porta a fer un carrusel i encara que no hagués estat patrocinat, quan però... ja fas el carrusel amb tota la curació que hi ha al darrere, no és tampoc genuí.
3: Per mi perd valor. Per mi, per valor. I la Melissa, evidentment, també ens va fer contingut allà. Amb aquesta música com èpica. Molt vídeo, també. On es veia en Mario, eh? Jo
0: sí,
3: crec
0: sí,
3: que ella
0: apareix.
3: Es va atrevir a presumir de nòvio per primera vegada i va fer aquell tren també de donar la mà al nòvio i anar fent voltes mentre el paisatge va canviant. Mira, no sé... la carpeta Mario Melissa està així.
2: A tot això, aquest estiu s'ha viralitzat moltíssim un clip de la Melissa Pinto de fa uns anys.
3: Ah, boníssim!
2: Sortint d'un esdeveniment on tal, que ella explicava avui ven Mario Casas, només que em miri ja serà com un miracle,
3: totalment,
2: tal, no sé què.
3: Sí.
2: Super il·lusionada amb el tema, vull dir, cosa que confirma, com ja podíem intuir per l'edat que té la Melissa, la manera de fer, etc, que ella havia sigut directament fan. I que era una mena
3: d'ídol, l'amor platònic.
2: Era el seu Robert Pattinson, Marta.
3: Quina barbaritat.
0: 4 minuts, arribem a 6:45, tanquem la carpeta Mario Melissa i atenció perquè passem a la carpeta Òscar Casas Sana Mena. Pot ser que hi hagi hagut reconciliació entre aquests dos?
3: Aviam, van créixer els rumors que hi havia hagut un acostament entre ells a finals de juliol, principis d'agost, també alimentats per un like que l'Òscar Casas havia fet molt públic d'una foto d'Instagram de l'Anna Mena, però ells es van encarregar per activa i per passiva de desmentir aquesta eventual reconciliació. I va ser l'Anna Mena qui ho va fer primer amb tots els reporters que l'esperaven a l'aeroport.
5: Que perdóname que me ría, o sea, es que me parece tan incómodo esto, lo siento mucho, de verdad.
6: Ya, perdónanos, Ana.
5: Es que yo ya no sé cómo... que no, de verdad, en serio. Es que me, no paráis de emparejarme y de liarme con gente con la que no tengo nada de nada. No,
7: rumores de reconciliación con Oscar, nada, entonces.
5: No, nada, de verdad, chicos, porfa.
0: Ai, pobreta.
3: És que se la nota tan incòmoda.
0: Però molt.
3: Perquè és veritat que aquest estiu li ha tocat una mica el paper de l'Aitana Ocaña de molts altres, no?, estius llargs, que l'emparellin amb tot d'homes constantment.
2: I a tot això, Anna Mena, que s'ha de destacar, que és una de les famoses més extremadament encantadores, adorables i educades, que gairebé per mi es passa d'educació en el sentit que segurament li aniria bé una mica d'aquest desavergonyiment de l'abat Guia, el que ja els hagués girat la cara, m'entens? O l'Esther Expósito, que s'ha passat també tot l'estiu girant la cara als periodistes perquè no volia donar declaracions sobre la seva relació amb el paper.
3: Sí, és extremadament amable.
2: Ella és tan dolça, tan bonica, no?
3: I a part que, fixa't com respon. Parla d'ella, de com se sent ella, no de m'esteu assetjant, sinó, nois, em sento incòmode.
2: Sí,
3: no pots lluitar contra aquest argument.
2: I demanant perdó.
3: Sí, exacte, pobreta. Sembla catalana, també.
2: Sí.
3: Per altra banda, l'Òscar Casas, que això també l'han enganxat a l'aeroport, que crec que és el millor lloc per parlar amb els famosos, va contestar una mica més sobrat les preguntes dels periodistes.
6: ¿Com està?
8: Todo muy bien. Con la familia, gracias a Dios, todo muy bien, vamos. Chicos, ¿cómo vais a caer? Todo muy bien, por favor, chico.
9: ¿Cómo?
8: Ya ha pasado tiempo de esto.
9: Está la gente un poco sorprendida porque le has dado un me gusta a una foto suya en...
8: A todas, hombre, la quiero muchísimo, por Dios. Faltaría más.
6: Teniendo buena relación.
8: Sigo teniendo buena relación, por supuesto, muy buena.
0: Una actitud ben diferent, la
3: molt
0: seva.
3: Diferent.
2: Bé, en l'actitud de la deixada i l'actitud del deixat, o sigui, del que deixa.
3: Totalment. És que es veu molt clar aquí. I la conclusió també és força evident. No han tornat, hi ha bona relació, almenys això diu ell, i l'Anna Mena està preparant nova música a l'estudi i sembla que hi haurà algun tema de despit i de desamor.
0: Tant de bo. L'estarem esperant i serà tamacle boníssim, segur. Perquè
3: segur
0: quan
3: sí.
0: Compons cançons des de la tristesa.
2: Mira,
0: o des del cor...
2: Parlant d'això, jo ara estic enganxada, però com si fos una divorciada de més de 50 anys de l'altra banda de l'oceà, al disc de la Karol G, però enganxada. Bé, me l'estic fotent, però...
3: Però no ha copiat molt l'Aitana? Això havia llegit jo l'estiu.
2: Ella sempre se l'acusa de copiar tothom. I mira, jo havia sigut una mica anti-Karol G una mica en aquest sentit, perquè em feia com rabieta sentir que poder copiava la Rosalia. O copiava, no sé... Però arriba un punt que penso, poder és misogínia, perquè senzillament és una tia que està ocupant espai sent la top 1 i se li ha de buscar competència tot el rato i que està copiant a no sé, tota l'estona, que està copiant a no sé qui... No... Mira, a mi aquest disc m'ha encantat.
3: T'ha agradat, eh? No li he donat cap oportunitat encara.
2: Ella amb un despit absolut. I jo aquí m'hi trobes a primera fila.
0: Jaume Miranda, molt bona tarda.
10: Com esteu?
0: Deus haver escoltat aquest disc, també, de Karol G.
10: És un disc important. No sé si està en còpia de Aitana, no Rosalia, que diu com diuen, però... Tant se val, no? O sigui, hem de saber valorar la Torre Eiffel i el souvenir de la Torre Eiffel.
2: És que és així. I de vegades el souvenir te'l mires més, el llueixes més i l'aprofites més.
10: I sol ser rosa.
2: I un souvenir ben hortera, saps?
10: Sí. No, és un àlbum que se pot ballar i plorar alhora, que això sempre...
3: Ai, va molt bé, això, sí, perquè no? De vegades passa també alhora, això.
2: I mira, per si et venen ganes d'escoltar-lo... Per mi és com que ha agafat la cançó aquesta de l'estiu passat, que va ser tan coneguda de que hubiera sido si no te hubiera conocido.
0: Sí?
2: Que és... Excel·lent cançó, i has tirat el fil i n'ha fet un disc, saps? I és molt aquesta mena de so, a mi m'encanta.
0: Ara me la posaré tornant.
10: Jo perquè també. Ho has descrit molt bé, perquè és so, no sé si és un gènere musical de divorciada.
2: És divorciada, i no de divorciada, de tinc 28 anys i estic divorciada. Per cert, no es pot ser més xic. A mi em fa un fom horrible no estar divorciada.
10: Jo voldria casar-me ja per poder-me divorciar 7 vegades abans de morir.
2: Totalment, és que és molt important estar divorciada en algun punt de la vida.
10: Sí.
2: Però jo em refereixo a la senyora divorciada amb el despit. Tu saps ara aquesta senyora? Bé, és que jo ara estic molt dintre del món dels cantants amb intel·ligència artificial, que es fan molt i molt famosos.
10: Sí.
2: I estic de manera irònica i posicionant-me totalment en contra d'aquest intrusisme laboral per part de la IA, que denosta totalment, a més, la
0: està
2: qualitat
0: ple,
2: música.
0: Spotify. Està ple
2: Spotify. Uau, i les pobres ple. Mares...
0: N'hi ha de bones, eh?
2: Divorciades, després de saber... Depèn de quina edat, que és que els hi colen, perquè és que me la colen a mi. Llavors, ara hi ha aquella cançó tan famosa de la Nila... que diu, no és que som a la persona.
0: La canta la Maia,
2: és que ja no aguanto ni una.
10: Ara soy mi prioridad, no se diu.
2: Sí, això és intel·ligència artificial.
0: A
2: mi me l'han colat. I és aquesta cançó de ara soc la meva pròpia...
0: Benvinguda al club de les divorciades.
2: Ara soc la meva pròpia prioritat. És tota aquesta narrativa, saps, de ara ja m'és igual, de súper de despit, que m'encanta. I aquest disc de la Karol G va per aquí.
10: Sí.
2: I jo feliç.
0: Jo també he descobert que Revive 26 també és una IA, jo m'ho estic escoltant tot, i buscava qui era aquest noi, i és una IA.
2: No, és que jo escoltava molt un noi que es diu Saúl del Río,
0: sí, ja es veu,
2: que també pensava, i li deia, la meva amiga Maria li deia, mira, que boca està Saúl del Río.
0: Bueno, ja està fent
10: molt. Perquè tenia imatge inclús creada.
2: Ja, però un dia entro...
0: Clar, que estan bons tots.
2: Un dia entro a l'Instagram...
0: En Revive també està boníssim.
2: I sí que amb el vídeo, per sort, encara fallen una mica. I en foto m'havia colat, però després, quan ja vaig veure l'Instagram, en vídeo, que fa tota l'estona el Saúl del Río, vídeos dient totes les espanyoles que van con el en el Mundial con España, ¿por qué no van conmigo? Tal. I clar, aquí ja es veu molt i ja vaig dir, ostres, m'han fotut aquest gol, bé.
10: I tu malcarada perquè en Saúl del Río no venia a la sala a rematar.
2: Jo, i no hi pensava. Com és que el Saúl del Río ha publicat tanta música l'últim any? És perquè és una... I totes les cançons després, quan t'hi fixes...
10: Clar, perquè literalment no dorm.
0: S'està molt, molt, molt, molt oques.
2: Jo ric, però és molt preocupant, eh? És molt preocupant i s'ha de regular ja.
0: Però és que a mi m'agraden. Jo estic enganxat a RBB26. I no és ningú, però m'agrada i em transmet coses i això em deixa en una posició que...
10: És que, a més, se promociona... Se promociona a través de les plataformes legals com Spotify. Que aplaudeix i ajuda que aquests artistes ficticis existeixin encara més, no?
0: Va, canviem de tema, que la Marta està molt...
2: No, és que la persona...
1: Tires carnets o no d'aquest club?
0: De divorciades.
1: Home, a la Karol G, a la Karol G li envies un.
0: Bueno, clar, estem parlant d'un club nou, que aquí no el teníem obert. Doncs sí, haurem de començar a imprimir com a bojos.
10: Ai, jo me casaré rapidíssim per tenir el carnet dos o tres, és que sí.
2: Ara saps quin és? El meu somni és que em demanin matrimoni i llavors està promesa tota la vida, però no casar-me mai. I que em preguntin, tu tens parella de... No, estic promesa, però per sempre, saps?
1: Per què?
2: M'agrada la idea, Marta. Em sembla més bonica la promesa que no pas, i així t'estalvies tota la festa i tot, i té algo com de xic.
10: És per crear narrativa, no?
2: És perquè sóc molt pesada.
0: A veure, Jaume, aprofitant que estàvem parlant de l'Anna Mena i los Carcasses, no oblidem que aquest estiu, precisament a l'Anna,

0: aprofitar molt bé, com Nana Mena, que va fer el seu show vestida amb el dorsal 7, número habitual d'en Ferran Torres. I després de cantar Cibeles, la cantant va anar a un after party, a porta tancada, amb alguns futbolistes. Entre ells, no vos sorprendrà, en Ferran Torres. Segons varis testimonis...
1: Estàs bé, Juliana? No, tu ho has superat o no?
2: Estic molt malament, estic afectada. Jo, a veure, ell les ha fet molt grosses aquest estiu i home, això m'ha ajudat a marcar una mica de distància.
0: Home, tu diràs, aquella gorra.
2: Però jo, sincerament, tinc ex que també me les han fet molt i molt grosses i tot i així veig les fotos d'Instagram i dic...
3: I aquella punxada.
2: Que no? Mono.
3: Aquella punxadeta.
2: No? El nen, que mono. Molt bé, l'Anna, eh? L'Anna, jo crec que és una professional, eh?
1: Si no... Ho dones per fet.
2: Jo dono per fet.
0: Jo diria que sí,
2: que
0: això.
2: Que passés el que passés, ella és una professional del flirteig.
0: A veure què opinen els oients, vaig explicar la narrativa, perquè segons varis testimonis, aquest parell se van estar ensumant mútuament dins la discoteca.
2: Ai, no, quina enveja.
0: I així ho explicava el periodista Gerard Romero, sempre amb informació privilegiada dins l'esport.
4: Anoche en la fiesta, donde estaba Ozuna, donde estuvo Mike Towers, donde estuvo Lolas, donde estuvo Ana Mena...
1: Es que en Víctor...
4: ¿Qué camiseta llevaba Ana Mena por la tarde? ¿Qué dorsal llevaba, Borràs? Ferran.
5: Espera, espera, Ana Mena.
4: Ferran.
5: Ah, Ferran, bueno...
4: Yo solo diré que hubo muy buena química. Y hasta aquí mi información para Javi Hoyos.
0: Jo ja estic dins, eh? És que m'agraden molt aquestes històries.
2: M'encanta que el Víctor també estigui en aquesta trucada a la casa de... Crec que és l'habitació dels seus pares.
0: Sí,
2: en Víctor,
0: que per cert,
1: segueix o no amb nosaltres?
6: Mira, vaig enviar-li un missatge perquè és que estem en uns dies molt delicats per ell, perquè
1: avui
6: a les 12 de la nit.
2: A mi, Marta, em va escriure el Víctor a mitjans d'estiu preguntant-me per tu. Dient-me, la Marta, com està? Està contenta?
1: Hem estat molt en contacte amb en Víctor.
2: Molt bé, la Marta, que estigui contenta, aquells missatges que fa ell, tenir tan content.
1: Ell és tan bona persona.
2: No, ell té un cor, és impossible, o sigui, només ser un 10% més bo, o sigui, bo del que és el Víctor, ja ets un sant.
0: Mira que jo estic a ses antípodes d'ell, però és que jo estic molt enamorat, eh? Sí. És una persona que sempre me fa sentir bé.
6: És que fa sentir bé tothom, té una habilitat. Olor. Ell sempre ens explica, bueno, ens va explicar, que quan hi ha retencions a l'AP7, ell baixa la finestreta i parla amb el cotxe del costat i no el coneix. Vull dir que això et descriu molt de com és aquesta persona.
0: Sí.
1: Sí.
6: De bondat, pura bondat.
2: Jo no ho faria mai si no fos per insultar, saps?
6: No, home, clar.
0: Evidentment, ja te coneixem a sa carretera. Bé, tornant en aquesta història de Nana Mena i en Ferran Torres, són diverses persones que confirmen que ells dos haurien estat parlant molt i molt a prop dins aquella discoteca, tot i així ningú deia que hagués passat res de forma explícita, és a dir, ni besada, ni focs artificials, ni res d'això. Al cap d'uns dies, Nana Mena se passejava per Barajas i els nostres estimats reporters, una vegada més, li varen demanar sobre en Ferran Torres.
7: Te ríes de eso, lo desmentimos.
8: Ay, de verdad. Tonterías, por Dios.
7: Que parecía que te estabais teniendo una cita de pareja en la fiesta.
9: Llevaba su camiseta.
8: Pues la que me pusieron, chicos, yo qué sé, o sea.
7: Pero pudiste hablar con él, es cierto que tuvisteis buena química.
8: Ay, por favor, pero si había muchísima gente, hablé con mucha.
9: ¿Qué te parece, Ferran? ¿Qué te parece? Por lo menos, aunque no tengas nada con él, ¿qué opinión tienes de él?
8: Que no le conozco casi nada, o sea, ¿qué me estáis diciendo?
7: Nos parece que hacéis muy buena pareja.
8: Chicos, ya está, de verdad, o sea, que es absurdo, de serio, es absurdo, de verdad.
0: Un premi Pulitzer en aquest reportés, eh? O sigui, són realment més còmics que Neva H. O sigui, són boníssims.
6: És que la pregunta de... Encara que no hi hagi res, què en penses?
0: Buscant com una hiena, un titular miserable.
6: Qualsevol engruna.
1: Mica d'engruna.
0: I nosaltres aquí com a voltors esperant que acabin ses hienes, també te diré.
1: És així.
0: Sí. No m'ha obtingut, evidentment, conclusions sobre aquesta trama, tot i així, no és l'única narrativa que ha protagonitzat en Ferran Torres. Ja que una vegada va acabar el Mundial, en Ferran Torres va marxar per desconnectar a Eivissa i Formentera i allà se va desprendre de tota camiseta. De fet, no consta que portés cap roba de tronc superior dins la maleta. I dins aquest context de gresca, la premsa rosa va vinculant el futbolista amb tothom que respirés, bàsicament. Per un costat, se'l va relacionar amb la influencer mallorquina Belén Perea, degut a les seves interaccions públiques per Instagram, que és una noia que en varen parlar fa molt de temps, perquè havia tingut una relació sexoafectiva amb en Miguel Herrán, actor de La Casa de Papel.
1: De La Casa de Papel, exacte.
0: I amb en Froilán.
1: Hosti, noi.
0: Sí.
6: Que tampoc té molts seguidors, no veig.
0: Vull dir, 60.000,
6: 62.000.
0: Sí, però ja s'heu dedicant a això, probablement.
6: Segurament.
0: Per altra banda, se'l va emparellar amb una hostessa italiana, na Jasmine Hafez. Tal com publicava la revista Lectures, sa noia havia passat uns dies amb ell i el seu grupet a un iot per ses Illes Pitiuses. I segons relata sa revista, se l'havia pogut veure molt acaramelat amb ella.
10: Pues esta chica se llama Jasmine. Muy exótica, vive entre Milán, según su LinkedIn, entre Milán y Dubái. Se conocieron por Instagram, le dijo, ¿por qué no te vienes a Ibiza?

0: Que voy a estar con unos colegas. Unos colegas son la selección española que acaba de ganar el Mundial. Y han estado, según nuestra fuente, 3 noches juntos.
1: Clar, a tot això vam acabar temporada relacionant i vinculant en Ferran Torres amb una influencer catalana. La Martina Hunter.
2: La Martina Hunter, exacte.
3: Que vam estar sopant amb ella per accident.
4: Ah, sí?
3: No? El Massorrer van fer un sopar al Barbocat, van convidar una taula molt llarga. Nosaltres hi vam anar de convidats amb en Víctor i la Juliana i l'Abraham Oriols, i ella va seure pràcticament al nostre costat. Mira, en uns Víctor... dies on s'estava comentant que...
1: Que ja ho havien deixat, no?
2: Clar, i a final de temporada en Víctor ens va explicar que creia que aquells dos ja no es feien i que havia sigut com una mena d'embolic de primavera.
1: D'acord.
2: Mm-hmm. Però vaja, tu ja saps que això a vegades fa una mica efecte jo-jo, eh? Tan aviat i ets com no. Mm. Vull dir...
4: Bé, vos he de recordar que en Ferran Torres també se'l va relacionar amb un company de selecció que era en Marcos Llorente, tot perquè varen protagonitzar unes fotos on s'abraçaven i donaven afecte mutu entre amics. Una trama homosexual que se va fer molt grossa, i tant és així que el propi Marcos Llorente va haver de fer un comunicat oficial sobre això. Va dir així Marcos Llorente: «Me sorprèn que en 2026 sigui generant debat que dos homes s'adonguin afecte. Però després veig com està el pati i ho entenc. Per mi no hi ha res més masculí que un home segur de si mateix que no té por a demostrar amor a un altre amic».
3: Doncs ben escrit.
1: Doncs sí, perquè altres coses no les diu tan bé en Marcos Llorente, però aquí
2: les diu bastant grosses.
1: Molt, molt.
4: He de dir que jo tenia una certa il·lusió de que aquesta trama homosexual fos real, perquè el futbol la necessita, però bé, esperarem amb paciència que siguin uns altres.
2: I que la cosa ha estat tan malament, especialment en el futbol masculí, que només dos amics donant-se afecte, de veritat que és... Ja
1: és motiu de celebrar-ho.
2: És molt significatiu i ja és bonic, saps, que tinguin la llibertat de poder-se abraçar sense que això els impliqui cap mena de tabú o problemes, saps, que s'hagin de reprimir aquest efecte.
4: Tot i així, també ja demostra com està el terreny futbolístic, perquè molta gent feia bromes homòfobes en relació a aquestes fotografies tan innocents.
2: Quin fàstic.
4: Ja demostra com està el terreny. Més enllà d'aquest comunicat, no tenim confirmació de qui s'ha enrotllat en Ferran aquest estiu, però ja ha finalitzat les seves vacances eternes a Eivissa, i des de fa una setmana i pico el jugador oficial del PSG, això ho he hagut de buscar, evidentment, per tant, s'ha hagut d'instal·lar a tota llet a París.
2: Aquí poder sí que s'acaba la relació amb la Martina, no? Oficialment?
4: Sí. Bé, com si fos una melipulant plena de curiositat, en Ferran Torres s'ha passejat per París amb una bicicleta pública i ja té restaurant de confiança.
3: Ah, espera, digues.
4: Concretament, el restaurant Rosario, que és un local emblemàtic de la capital, amb un 4,7 sobre 5 a Google Maps, especialitzat en tapes i menjar ibèric, com el salmorejo, la truita de patates o el pernil.
1: Un tio enyorat.
4: M'apareix una cutrada.
2: Home, la primera setmana allà... ja està menjant menjar típic,
3: bueno,
2: del lloc d'on ets.
3: A poc a poc, ell va entrant a la cultura francesa lentament.
4: En el seu ritme. Ah. I més enllà d'això, gràcies a la revista Hola, també sabem on estan dormint. El canvi d'equip s'ha fet amb poc marge de temps i en Ferran s'ha mudat a França sense una casa on caure mort, i d'ara sabem que està dormint a un hotel de luxe de 5 estrelles, el Brats París. I ara direu, en Jaume està improvisant, però és que se m'ha acabat la pàgina de guió, me falta una pàgina de guió, però...
3: Sí, mira. No, mira.
4: Gimnàs, piscina exterior, piscina interior, té sala d'estar comuna superluxosa, classes particulars, i té un preu més o menys per nit de 750 a 1.000 euros. I per ara està residint en aquest hotel de forma improvisada.
1: Qui li paga, el club o ell de la seva butxaca?
4: Jo entenc que ho paga el club.
3: És una bona pregunta i li podrem demanar a en Víctor, que m'ha confirmat que dijous es reincorpora el que no surti d'aquí.
1: Quina alegria, nen.
3: Li preguntarem.
4: Ja l'enyor.
3: En procés de buscar un pis, una casa on viure, és habitual que els jugadors dormin en hotels.
4: Jo record que en David Beckham va estar dormint en el Santo Mauro quan va venir al Real Madrid i li pagava l'hotel, el club, fins on jo sé, que de fet en aquell hotel va ser quan se va enrotllar, presumptament, amb Nano Obregón.
2: En el fons saps tantes coses de futbol, Jaume.
4: Jo només...
2: Si passes la mà per la cara.
4: Sí, només s'hi connecta en Nano Obregón, si no, no sé res.
3: Bé, ho deixarem aquí i demà hi tornarem a partir de les 6. Fem una pausa i tanquem la tarda amb en Garriga.
5: Doncs arribarà el tot costa, tot i que ja l'heu començat el tot costa aquí, vosaltres.
3: És un tot costa diferent, perquè...
5: Jo els veig al costa i vaig al mar comentant també aquests
3: parlant temes. D'hotels, on s'allotgen i això. Bueno, és bona informació.
5: Això o no?
1: Ara no hi són.
3: No n'hi ha arribat.
5: Ara hi són, avui.
2: Mira, ahir en Jordi me'l vaig trobar i li vaig dir, Jordi,
1: que bo.
2: Perquè et veig que portes una trapelleria a sobre. Quanta entremaliadura. I jo em pensava que no em seguiria gaire la corrent, i Marta Montaner és testimoni.
1: Totalment.
3: Ho va confirmar.
2: Va fer un mig somriure. Però que haguessis al·lucinat.
3: I la frase quina és?
2: I va dir que sí que estava més
1: entremaliat.
2: Sí que ho va dir.
5: Bé, ens quedarem amb les ganes de saber-ho. A veure com sona l'entradeta avui, del tot costa.
3: Què diu?
1: I és o no?
6: Que no surti d'aquí, el món dels famosos, a Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Partit Popular i Vox encenen els ànims de cara a les protestes que s'han convocat aquest vespre en diverses localitats de l'estat espanyol en solidaritat amb Ceuta. Els partits han animat a convertir les concentracions convocades als ajuntaments d'arreu d'Espanya en un clam contra Pedro Sánchez. L'executiu espanyol els acusa d'instrumentalitzar les mobilitzacions i fa una crida a la no violència. Sentim la popular Esther Muñoz, l'ultra Pepa Millán y Ángel Víctor Torres, ministra de Política Territorial.
2: Son para decirle al gobierno que su prioridad tiene que ser defender a España y no a terceros países. Si Sánchez no quiere responder a lo que ha sucedido en Ceuta, el pueblo español sí.
3: ¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? ¿Entonces a qué vamos, a cantar un villancico?
4: Si queremos conseguir la normalidad en Ceuta, el camino no es en ningún caso la violencia. Por supuesto, hay libertad de manifestación, pero que lo hace utilizando la violencia creo que pierde los argumentos.
1: A última hora, el Partit Popular va assenyalar ahir la Moncloa per voler prohibir, assegurant la protesta de Madrid. La delegació del govern espanyol ho va negar. Diu que es podrà fer amb normalitat i que s'han limitat a recordar que serà un acte en format d'acte institucional perquè els ajuntaments no poden convocar manifestacions. Repassem ara altres informacions en format més breu, amb l'Anna Alfonso.
5: L'Ajuntament de Manresa convoca per aquest migdia un minut de silenci en record a l'home mort ahir a mans, presumptament, de dos menors d'edat. Els fets van passar quan la capital del Bages tancava els actes de la Festa Major i han generat molta indignació entre els veïns. La víctima era un home de 45 anys, de Castellnou del Bages i molt conegut a la comarca.
1: El govern alemany responsabilitza Rússia de l'atac fallit amb drons contra l'aeroport de Leipzig del 4 d'agost passat i anuncia mesures de represàlia contra Moscou. Vladimir Putin ha dit que Berlín no ha aportat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya.
5: Nou atac de gran abast dels Estats Units a l'Iran, que ha deixat almenys 4 morts i diversos ferits, mentre que Teheran amenaça d'enfortir encara més el bloqueig de l'estret d'Hormuz. L'escalada ha passat just el dia que Washington ha fet un pas més per controlar el 20% del petroli de Venezuela i n'ha confirmat la concessió per 100 anys a una empresa privada.
1: El sindicat Metges de Catalunya amenaça més vagues i no descarta una aturada indefinida. El sindicat ha carregat contra el govern espanyol per haver aprovat l'Estatut Marc, malgrat la seva oposició frontal. El nou text acaba amb les guàrdies de 24 hores, però els metges avisen que la nova norma no resoldrà els problemes del sistema. El Teatre Texas de Barcelona aposta per la dramatúrgia catalana contemporània i l'humor en la seva nova temporada.
5: Entre les propostes destaquen el retorn de la Pols, l'èxit de Llàtzer García, ara dirigit per Sílvia Munt, i la comèdia negra Bona nit, Poncelles, de Víctor Borràs. A més, la Sala de Gràcia celebrarà els 10 anys de Fairfly. Segons un dels responsables de l'espai, Rubén García, serà una temporada eclèctica i molt diversa.
6: La família, l'amor, les relacions, el dol, les cures, el món de l'habitatge, la feina, la memòria o les decisions. Hem preparat una temporada molt eclèctica. Hi ha comèdia, musical, monòlegs i un tret en comú que és parlar del present des de la proximitat.
5: Oferta d'humor la completen monologuistes com Oye Sherman o Carlo Padial.
1: Esports, el Barça ha anunciat aquest dimarts mateix, el dia del tancament del mercat, el fitxatge del davanter Gabriel Jesús fins al 2029, procedent de l'Arsenal. El club blaugrana també ha inscrit el porter croat Dominic Livaković. El capítol de les sortides, Marc Caçador, se'n va cedit al Deportivo de la Corunya.
5: Pel que fa a l'Espanyol, ha canviat de lateral dret, ha traspassat Rubén Sánchez a l'Elx per mig milió d'euros i rep cedit en Doni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao amb una opció de compra.
1: I el Barça de bàsquet ha confirmat el seu 11è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Justin Minaya, un estatunidenc amb passaport dominicà que prové de la Lliga del Desenvolupament Nord-Americana i té experiència a l'NBA.
0: Fins aquí les notícies.
7: Catalans, és dimecres, un cafè i a saltar del llit.
8: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 2 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui el temps serà estable, un dia de sol de cap a cap a gran part del país. De bon matí hi haurà alguns núvols baixos cap a les Terres de l'Ebre i a la tarda al Pirineu. La calor s'intensificarà amb màximes de 36 graus a Ponent i a la Conca de Tremp. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Roses veuran sortir el sol a les 7 i 14 del matí i aquí el dia durarà exactament 13 hores i 6 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui toca cita de Ferran Adrià per arrencar el dia que li han atorgat la medalla d'or de la Generalitat. I diu així: la gastronomia és el nou rock and roll. Si un no es transforma, està mort.
0: Bona cita, sens dubte, del mestre Ferran Adrià per engegar aquest dimecres. Bé, ja sabeu que hi ha dies mundials per tots els gustos i colors. Avui, 2 de setembre, és el Dia Mundial del Coco. I mireu, no ens va gens malament, sobretot per recordar la pel·li de Pixar i Disney i la seva banda sonora.

0: Anna García amb llagrimeta a l'estudi dels matiners de Catalunya Ràdio. De fet, si no l'heu vist, us podríem resumir que Coco, entre altres coses, parla de la importància de recordar les persones que ja no són entre nosaltres. I en un món canviant on la IA avisa de la seva ferotge presència a les nostres vides, poca broma, ahir podíem llegir al Mundo una entrevista amb el CEO de l'empresa Afterlife, Chris William. El titular era, si més no, sorprenent. Deia, d'aquí 5 o 8 anys podràs parlar amb l'holograma d'un familiar mort a la taula de Nadal. Que cadascú pensi el que vulgui, però que no ens prenguin el record, no només el record dels que han mort i que gràcies a la ment tenim presents, també de les persones que, per exemple, han passat per la nostra vida i han caminat amb nosaltres un temps. El record passa inevitablement pel cor i, per sort, ni el millor dels hologrames podran substituir tot el que hem sentit. Ai, la IA, ai...
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Àlex Bosch, bon dia de nou.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat al món mentre dormíem?
2: Doncs mira, ens situem a Bolívia, on el govern té un petit problema econòmic. El banc central d'aquest país, de Bolívia, va tenir una idea que els semblava genial i se'ls ha girat en contra.
0: A veure.
2: Van fer uns bitllets per commemorar el bicentenari de la independència del país. Es van gastar uns 340.000 euros en dissenyar i imprimir 1 milió de bitllets. Però resulta...
0: Què ha passat? I a veure, qui ha fet el disseny? És que, clar,
2: en venen molt pocs. Que en venen molt pocs. De fet, en venen uns 270 al mes. Només han venut un 4% del milió que et deia.
0: El disseny els hi ha sortit fatal.
2: I es calcula que aquest ritme trigaran uns 200 anys a vendre el milió de bitllets. Un fracàs.
0: Absolut.
2: Absolut. I el govern bolivià vol que rodin caps. Ha denunciat a 7 exdirectius del Banc Central de Bolívia perquè, segons denuncia, la creació dels bitllets es va fer sense fer un estudi de mercat, ni tan sols. Una mica com anar al súper, comprar 1 milió de pots de mel, arribar a casa i dir, algú menja? Bàsicament seria això.
0: Bona, bona, Àlex.
2: En fi, que ara Bolívia té una herència enverinada, un munt de bitllets,
0: sí,
2: que no es vendran ni en 200 anys. Això és una bona hipoteca.
0: Ara estava pensant, espero que els caps que rodin no triguin precisament 200 anys, que ja sabem que a vegades la política és una mica lenta.
2: Doncs espero que no, la veritat.
0: Ah, gràcies, Àlex. Adéu-siau. Alerta, perquè avui el món serà un lloc millor si hi ha més pilots d'avió amb empatia. Andreu Merino.
3: Empatia és precisament el que ha demostrat el pilot d'un avió que anava a direcció a Mallorca. En un moment del vol, l'aparell va començar a patir turbulències i això, és clar, va provocar nervis entre els passatgers. El pilot va reaccionar amb serenitat i va dirigir el missatge que ara escoltarem al passatge, conscient que més d'un ho devia estar passant d'allò més malament.
4: No nos sale nada del radar. Nosotros, por lo tanto, no es ninguna tormenta, no es ninguna nube que produzca así un poquito como un informe, que son un poquito las que generan más turbulencia. Simplemente, como les digo, tenemos como 100 kilómetros por hora de viento en cola ahora y estas nubes del Sáhara, que es la que nos produce esta, que la atmósfera está un poquito extraña. Muy probablemente la cosa deje de moverse. Por favor, sigan disfrutando el vuelo y que nadie se me asuste, que si yo no estoy preocupado, ustedes no tienen que estarlo.
0: Del matí, 11 minuts, mentre Marta Viana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
5: Mare, literalment.
0: Sí, perquè esteu avui amb una cara de son.
5: Avui costarà la cosa, eh?
0: Ens ha costat dormir a l'equip dels matiners, avui.
5: Molt.
0: No sé què ha passat, noi. Estem començant ja la temporada i no ens en recordàvem de que a vegades passem nits una mica complicades.
5: Ai, sí.
0: Per això tenim tres bones notícies per començar el dia. Alerta, perquè els castellers de Vilafranca fan història, Marta.
5: Sí, ha passat a la dia de Sant Fèlix, que han aconseguit descarregar, atenció, el Pilar de Nou amb folre, manilles i puntals. Així es va retransmetre.
6: Enfugeix la plaça de la Vila! Tothom el dona per descarregat per primera vegada en la història dels castells. La realitat supera la ficció!
5: El moment, sens dubte, es va viure a flor de pell i així ho explicaven, doncs, els mateixos castellers.
7: Com un tap aquí, que no sabies si riure, si plorar.
8: Això només passa als anys que has fet una fita històrica.
9: Quan la gent va ser conscient de que l'estan descarregant, el crit era impressionant, és que no podies caure.
10: Es desbordava la plaça amb una energia, un moment màgic.
5: Aquest castell es veu que ja ho van intentar el 2024 i ara, doncs, per fi ho han aconseguit.
8: La setmana que ve direm, hòstia, això que hem fet és molt gros.
9: Tant per nosaltres com pel món casteller en general.
5: I si us pregunteu què passarà en un futur, doncs això és el que deien.
10: Ara es celebra moltíssim.
8: No crec que haguem tocat el cel amb els castells. Fa uns anys no ens imaginàvem el Pilar de Nou i ara hi és.
9: A nosaltres ens encanta somiar i ens encanta fer coses noves, vull dir que per què no?
0: Felicitats, sens dubte, als castellers de Vilafranca i molta atenció, la crisi dels 40 ja no es cura amb un cotxe descapotable.
11: Els més avançats de les tendències conclouen que els problemes d'edat adulta en els homes ja no se solucionen amb l'ostentació dels diners ni presumint d'èxit en l'àmbit professional. Per això, la contaminació d'un Porsche o un Mercedes classe A, el típic cliché, s'ha substituït, entre altres coses, per la bicicleta. Els Estats Units parlen de middle-aged men into lycra, homes de mitjana edat aficionats a vestir lycra, per fer referència al mallot de ciclista. O també middle-aged men into coffee, homes de mitjana edat apassionats pel cafè. Segons llegim a la revista Icon del País, la febre pel bon cafè és un dels símptomes de la crisi dels 40. Els psicòlegs ho veuen positiu, perquè demostra que els homes ja no es pregunten què tinc, sinó com em sento.
0: I mentre Ot Serra ens demostra les seves habilitats amb l'anglès, que ben pronunciat, a Lleida encara resisteixen desenes de comerços històrics centenaris, Lara.
5: En concret, són 32 establiments que continuen aixecant la persiana cada dia després de 100 anys d'activitat. Ho llegim al Segre. Alguns d'aquests comerços han resistit guerres, crisis econòmiques i l'auge de les grans superfícies. Des de Pimec Comerç Lleida avisen, però, que necessiten relleu.
12: El seu tancament es produeix per falta de relleu generacional. I estem perdent les ciutats, aquesta identitat i aquest actiu que durant tantes generacions ens ha acompanyat.
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Pau i amor, oients dels matiners. Tal dia com avui començava la gira mundial Human Rights Now a Londres.
1: Una gira que començava a l'estadi de Wembley amb noms com Sting, Bruce Springsteen, Peter Gabriel, Tracy Chapman i el senegalès Youssou N'Dour. Es van fer 20 concerts arreu dels 5 continents i els diners doncs, van anar destinats a Amnistia Internacional. Una de les parades va ser aquí, a casa nostra, amb un concert que es va fer al Camp Nou. Van comptar, en aquest cas, amb els de l'último de la fila com a artista convidat. El concert es veu que sempre començaven amb aquesta cançó que estem sentint de Bob Marley, cantada en aquell cas doncs, de forma molt més coral, i acabava amb Chains of Freedom de Bob Dylan. We'll

0: Moment de repassar alguns apunts televisius, d'escoltar el so que ens deixa la televisió als matiners de Catalunya Ràdio. Alerta perquè Alba Carrillo, la col·laboradora de televisió i ara presentadora, parla sense pèls a la llengua.
1: Ha publicat un vídeo a través del seu compte d'X en què deixa clar que cada vegada li costa més diferenciar entre si està veient Telecinco o Antena 3. I no ha tingut cap problema en fer, doncs, en donar-li una mica de canya a Rosa Quintana.
2: Yo normalmente veo televisión española. ¿Qué pasa? Que por el verano se han desconfigurado los canales y los he tenido que volver a configurar, porque solamente tenía Antena 3 y Telecinco, y no sabía cuál estaba viendo, no sabía si era Antena 3 o Telecinco, porque son como separadas al nacer. Me he enterado un poco más gracias a que Ana Rosa va despeinada, porque ella quiere ir como de reportera de guerra, ¿sabes? O sea, estoy aquí, aunque tengo mi peluquero y mi maquillador, pero yo voy a ir, o aunque me pueda hacer yo, porque llevo más años que Carracuca en esto, ella, salvaje, a pie de la noticia, ¿no? Dos de la misma escuela, o sea, me ha parecido tremendo.
0: Per favor, un aplaudiment
3: és
0: per Alba Carrillo. Alba Carrillo.
3: La podríem trucar un dia. Ui,
0: per favor, truquem Alba Carrillo. Tens tot mirat. Ho apunto aquí. Alba Carrillo. Mentrestant, Risto Mejide va per lliure.
1: Un altre presentador de Mediaset, connectant en directe des de Ceuta. Risto Mejide va preguntar a peu de carrer a un guàrdia civil si el que havia passat era una invasió. Aquesta va ser la resposta del guàrdia civil i la reacció de Mejide.
4: Estoy con Rashid, él es ceutí, musulmán y secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Guardia Civil, también. Que solo te voy a hacer una pregunta y nos vamos a publicidad, porque después de publicidad quiero que me la desarrolles. ¿Para ti esto fue una invasión?
5: Nosotros desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles hemos evitado en todo momento utilizar esos términos tan agresivos.
4: Vale, pero no me has contestado. ¿Para ti eso fue una invasión, sí o no?
5: No, es una crisis migratoria convertida ahora en una crisis humanitaria.
4: Bueno, el Guardia Civil, claro, tiene que decir lo que tiene que decir. Vamos un momentito a publicidad y a la vuelta hablo con Rashid.
0: Potser hauríem d'intentar no condicionar les respostes en aquest cas d'un guàrdia civil que crec que la primera vegada li ha deixat meridianament clar què és el que estava passant a Ceuta. I aquest diumenge torna a la Sexta, Salvados, amb un documental sobre Rita Barberà.
1: Un documental que, tot i que encara no s'ha emès, ja ha provocat moltes crítiques. Aquest és l'avançament que se n'ha fet.
6: Pues era bastante explosiva.
7: El ayuntamiento era muy suyo, por decirlo de alguna manera sencilla.
8: Yo soy la alcaldesa, es mío.
9: La ciudad más popular del mundo.
10: Rita era de llamar a directores de medios para expresar descontento.
8: Creo que sí.
7: La prensa estaba bastante controladita.
11: Parecía imposible desalojar a Rita Barberá del poder.
12: Era una forma de hacer política muy soberbia.
13: Un bolso de la colección nueva y a tomar por culo.
14: Un bolso de Louis Vuitton es un regalo absolutamente habitual.
15: Ni recuerdo el momento que pudo decir eso.
16: Caloret Faller.
17: No debió presentarse a las últimas elecciones.
0: Demano, per favor, a la direcció de Catalunya Ràdio que a mi també em regali un Louis V.
1: Bueno, és un regal molt habitual.
0: Home, clar, si és tan habitual, per favor...
3: Serà bo, no serà molt bo aquest documental.
0: Sí, i tant. Jordi Borda, apunta tu, sisplau. Un Louis V per Nadal.
3: Tres pels
0: matiners, sí, teniu tota la raó. Obrim la revista del cor dels matiners avui parlant de Mary Austin, el gran amor i musa de Freddie Mercury. Perdoneu, és que Vanessa Ferrer, sent directora d'aquesta casa, em diu, Pere, Vanessa, no es crisis tant, que si no, que ja no m'hi veig de prop. A veure, diu, principi d'austeritat. Sí, home, però un detallet amb els matiners, Vanessa, que estaria bé.
3: Molt d'hora.
0: No ho farem públic, no ho farem públic. Petoneta la Vanessa, que és matinera. Marta, ha parlat un dels grans amors de Freddie Mercury?
1: Sí, ho ha fet el Corriere de la Sera, que ha parlat en exclusiva amb ella. Ara té 76 anys i durant dècades va guardar millor alguns secrets del cantant. Quan van ser joves, doncs, van ser parella i va haver un dia que es veu que Mercury li va dir Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar no, ets gay.
0: A mi això també em va passar.
1: Està bé. Aquestes amistats són per sempre. En aquell moment, doncs, amb aquella conversa, es veu que encara, evidentment, eren parella. De fet, estaven compromesos i s'havien de casar, però més tard ho van acabar deixant. Això sí, van seguir units i ella va continuar sent tota la seva vida la seva assistent personal i, evidentment, doncs, la seva amiga.
0: Val la pena veure la pel·lícula de Freddie Mercury, sí, on indaguen molt en la relació que van tenir. El cert és que van tenir una amistat fantàstica. Parem motors, Catalunya, perquè anem de Queen a Andy Lucas.

0: Igual que li demanem a la direcció de Catalunya Ràdio, Louis Vuitton, demanem, sisplau, que hi hagi un concert de retorn després del mal rotllo amb Andy Lucas.
1: Sisplau, va.
0: Perquè tenim notícies d'Andy Lucas, Lara.
1: Sí, és que per fi, el Lucas té nou nas. Segur que ho recordareu, fa 2 anys es va fer una rinoplàstia que no va anar bé, li va quedar la nàpia desfigurada.
0: Fatal, pobre.
1: Ell mateix va dir en algunes entrevistes que fins i tot li costava respirar, sí. Vull dir que la cosa realment era greu. Doncs bé, ha decidit que ja no pot més, ha viatjat a Turquia i s'ha sotmès a una altra operació per refer el cartílag i tornar a ser una persona amb nas. Els reporters d'Antena 3, que han parlat amb ell, diuen que està molt content.
0: Veus?
1: Com ha d'estar, no?
0: Després del
1: tenir nas, estàs content.
0: Per poc que et millorin, ja estaràs una mica millor.
1: Els va dir que per fi el meu nas ha recuperat la seva forma i pel que fa al preu de la intervenció, atenció, perquè ha assegurat que amb 6.000 euros no t'arriba ni per una ampolla d'aigua i diu, no us podeu fer una idea del que ha costat, però per salut es fa el que sigui.
0: 8 minuts, arribem a 6:15 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio, també, per cert, en emissió conjunta per ICAT. És moment de saber quins sons deixa la ràdio. Ot Serra.
2: Al matí de Catalunya Ràdio ens va visitar Jordi Évole, però no per parlar dels seus programes, sinó de la malaltia que pateix, la cataplexia, que li provoca quedar-se estabornit quan li agafa un atac de riure.
3: En el meu cas, molt relacionada amb el sarcasme. I després...
4: Que curiós, eh?
3: Sí.
5: Oi, jo estava patint ara ja amb el Vicent, dic, igual encara...
3: Però venia descansat. Si això ho faig cansat, hagués tingut una cataplexia, segurament. Jo he caigut pel carrer per trobar-me un amic en un carrer que no t'esperes. I fa temps que no el veus o no la veus. I m'he caigut en rodó. I clar, l'amic que normalment coneix la situació em diu, hòstia, no em podies fer millor homenatge, no? Perquè és que t'has emocionat molt, veiem-me.
2: A la tarda, Francesc Garriga va recordar amb Lídia Heredia, corresponsal de TV3 als Estats Units, l'eclipsi total de sol del 2024.
6: Els va fer molt viral amb el vídeo d'aquell eclipsi als Estats Units.
7: La sensació és d'experiència compartida, de comunió. Els comentaris caçats avui aquí al vol era la sensació de... Bueno, una vegada a la vida l'univers et posa al teu lloc, et sents molt petit, però alhora també et sents formant part d'una cosa més gran.
6: Vistos els dos, tu sempre deies, el primer sempre és el més impressionant, però com a espectacle allò visual, et quedes amb algun dels dos o no?
7: Mira, em sento molt afortunada perquè els dos han sigut molt diferents, i de fet aquesta gent que n'ha vist 20 també ho manté, que no tots són iguals. Primer trobo que està bé perquè el qui hi ha vist el 100% ara ja entén una mica l'obsessió dels que anaven predicant en el desert, que això no us ho podeu perdre.
2: Més enllà de casa nostra, a Es Radio va arrencar temporada Federico Jiménez Los Santos, indignat a la seva manera amb el que està passant a Ceuta.
8: Así que vamos a aclarar qué está pasando en Ceuta. Vamos a ver, lo primero, en España no hay una crisis migratoria. En España ha habido una invasión de nuestras fronteras. En España no hay migrantes, no existen los migrantes. Los migrantes es una prograda para decir que nadie tiene país, que no hay fronteras, que en realidad todos estamos de paso y que no hay ni inmigrantes ni emigrantes, sino que todos migramos. Migra tu puñetera madre, payaso.
0: Molt bé. Que bé que comencem.
1: Ole, ole, ole.
0: Agafem-nos de les mans, germanes, perquè és moment de connectar-nos amb els astres i també de saber quin dia ens espera, astrològicament parlant, avui amb la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
9: Bon dia, matiners. Avui, dimecres 2 de setembre, la Lluna passa per Taure i ens convida a baixar una mica el ritme, posar els peus a terra i gaudir de les coses senzilles. Pot ser un bon dia per centrar-nos en una sola cosa, fer-la amb calma i no voler arribar a tot. Escoltar el cos, menjar bé o passejar una estona també ens ajudarà a recuperar energia. Que tingueu un dimecres tranquil i ben aprofitat.
0: Anotem-nos tot això perquè sempre és important el que ens comenta la gent d'Astrocat perquè hem tornat de vacances i us ho estàvem comentant també a l'inici del programa que els matiners anem una miqueta despistats avui.
1: Sí, necessitem uns consells. Saps?
0: El que necessitem és cafè, Lara.
1: Bueno, sí, això sí.
10: I dormir bé.
0: I dormir una miqueta.
10: Això és la clau de tot, nois.
0: Però aquesta setmana, que segurament també hi ha molts oients que s'han incorporat a la feina, recordeu que hem d'anar a poc a començar la temporada.
10: Sí.
0: Perquè aquesta setmana, no sé vosaltres, a mi se m'està fent especialment llarga.
10: Sí, no ho vulgueu fer tot de cop.
0: No.
10: Una cosa darrere l'altra... I arribarem... I a més,
1: som molt intensos nosaltres.
0: Sí.
1: Hem de calmar-nos.
0: Jo avui baixava un cotxe i pensava, hòstia, encara és dimecres, eh?
1: Oh, sí.
0: I que jo crec que s'està fent una mica llarga la setmana.
10: Sí.
0: Per sort tenim l'energia de Lara García per saber Aquí li direm anys i anys per molts anys avui.
1: A veure, avui tenim poca cosa, però fan anys dues mega estrelles del cinema. Primer felicitem l'actriu mexicana Salma Hayek, que avui canvia de dècada en fa 60.
0: Mira.
1: I d'estrella a estrella, avui també fa anys l'actor Keanu Reeves, avui li toca bufar 62 espelmes.
0: Veus?
1: I acabem
0: ui,
1: felicitant...
0: Ui, ella ha fet un cop de cabell, ara. La... Fa... Ui, cap al costat.
1: Una mica de melena.
0: Bueno.
1: I acabem felicitant també una altra estrella, l'alcalde de Vigo, Abel Caballero.
4: 5, 4, 3, 2, 1, 0! Vaig a arrencar o árbol de Navidad!
1: Doncs aquest mosso avui en fa 80. Moltes felicitats a tots tres. No havia vist la frase.
0: Cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa Alerta un rostre conegut.
11: Bon dia, matiners, com esteu?
12: Espartac Peran, periodista i presentador. Dirigeix el concurs Atrapa'm si pots de TV3.
11: I també el programa Som Únics, sobre cultura popular.
12: Sempre està de bon humor.
11: Mireu, la cançó que he triat és Me sobren paraules, d'Antoni Afont, perquè, per entendre, ara que ens estem despertant, que vivim en un país estrany, però és el millor que podem viure, és el millor del món, i que té una llengua i unes paraules úniques que no les hem ni d'oblidar ni de perdre. Per tant, és una bona manera de despertar-nos. Aixequem-ho tot, que el dia comença.
12: Els més matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimecres 2 de setembre. En Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. Avui es preveu un dia tens a tot l'estat espanyol amb la crisi de Ceuta de fons.
1: Ajuntaments de tot l'estat han convocat manifestacions i concentracions en solidaritat amb Ceuta. Al darrere de moltes d'aquestes convocatòries hi ha el PP i Vox, que encenen els ànims i criden a convertir-les en un clam contra Pedro Sánchez. El govern espanyol els acusa d'instrumentalitzar les mobilitzacions i fa una crida a la no violència. Sentim la popular Esther Muñoz, l'ultra Pepa Millán i Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
2: Son para decirle al gobierno que su prioridad tiene que ser defender a España y no a terceros países. Si Sánchez no quiere responder a lo que ha sucedido en Ceuta, el pueblo español sí.
3: ¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? ¿Entonces a qué vamos? ¿A cantar un villancico?
4: Si queremos conseguir la normalidad en Ceuta, el camino no es en ningún caso la violencia. Por supuesto, hay libertad de manifestación, pero el que lo hace utilizando la violencia creo que pierde los argumentos.
0: Dia de dol avui a Manresa, després de la mort violenta d'un home en ple carrer ahir a la matinada.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat de 15 i 16 anys que estarien relacionats amb els fets. Ahir dimarts, poc després de les 5 de la matinada i quan la capital del Bages tancava la festa major, els equips d'emergència van rebre l'avís que hi havia un home ferit per arma blanca al carrer de Sant Jaume. Quan hi van arribar, van intentar reanimar-lo sense èxit. Ahir es va fer una concentració que va reunir 700 veïns per mostrar el rebuig al crim.
0: Els Estats Units tornen a atacar l'Iran per segon cop en 48 hores com a represàlia per l'atac suposadament iranià a dos patrullers.
1: Washington ha bombardejat diverses ciutats de l'estret d'Hormuz i algunes de l'interior i ha deixat almenys 11 morts i diversos ferits. Trump ha acompanyat els atacs amb amenaces a la seva xarxa, Truth Social, i ha assegurat que colpejarà l'Iran de forma molt més dura si Teheran pren represàlies. Per part seva, l'Iran ha atacat bases nord-americanes a Jordània, Bahrain, Kuwait i l'Iraq i ha avisat que endurirà el bloqueig a l'estret d'Hormuz. Davant d'aquesta nova escalada, els preus del petroli continuen enfilant-se i el barril de Brent ja frega els $97.
0: El sindicat Metges de Catalunya avisa de noves mobilitzacions i fins i tot es planteja una vaga indefinida.
1: Perquè diuen que el nou estatut marc que ha aprovat el govern espanyol és un insult i que no resol les seves demandes, tot i que redueix la durada de les guàrdies i garanteix unes hores mínimes de descans. Xavier Lleonart, secretari general del sindicat.
5: Donarem resposta a aquest insult que ha comès la ministra de Sanitat. Si algú s'ha pensat que el temps ens acabaria esgotant, ha comès un error de càlcul dramàtic.
0: Inspecció de Treball obre un expedient a Glovo per fer treballar els seus repartidors en plena onada de calor.
1: Va ser concretament el dia 8 de juliol, quan hi havia una alerta vermella per altes temperatures a Barcelona. La plataforma no va aplicar el protocol que obliga a suspendre els repartiments quan se superen els 40 graus i aquell dia es va arribar a aquesta temperatura al migdia. Glovo s'exposa ara a una multa que podria arribar als 49.000 euros.
0: Adeu a la muntanya de residus, Salins de Sallent.
1: S'havia convertit en gairebé un tret característic del paisatge del Bages, malgrat el seu impacte visual. Els veïns ja feia dues dècades que reclamaven a l'empresa Iberpotash, ara anomenada ICL, que retirés la runa i restituís el paisatge. A més, advertien que també era perjudicial per al medi ambient, perquè quan plovia els residus s'anaven a parar al riu Llobregat. Ara la justícia els ha donat la raó i l'empresa diu que acatarà la sentència.
0: Hem de parlar d'una intoxicació en una pizzeria de la Seu d'Urgell.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen si hi havia droga a les pizzas d'un restaurant després que 5 joves denunciessin una intoxicació alimentària. Després de sopar juntes a la pizzeria divendres al vespre, les noies es van trobar malament i van anar a urgències. Les primeres anàlisis mostrarien indicis compatibles amb haver pres una substància estupefaent, tot i que encara s'ha de confirmar. Les joves ho van denunciar als Mossos, que han obert una investigació per un possible delicte contra la salut pública i un altre de lesions.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do. Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: 6:15, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
6: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui amb les tensions internacionals a tota pàgina.
6: Sí, el diari ara obre edició explicant que Alemanya acusa Rússia d'atacar la Unió Europea amb guerra híbrida. També llegim a El País que Alemanya acusa Rússia de l'atac amb drons bomba. I a La Vanguardia llegim un titular molt semblant. D'aquí en sobte, però, la fotografia que l'acompanya. Un grup de noies menjant a la terrassa d'un McDonald's de Kiev amb un edifici completament destruït a ben pocs metres.
7: També les fotografies de les portades d'avui, un cop més Ceuta. A la de l'ara, desenes de migrants dormint arrenglerats al ras, al carrer. Des de la península no us ho podeu imaginar, diu el peu de foto. També foto de Ceuta al País, aquesta del campament de la platja, i el titular: el govern espanyol aprova un pla de xoc de 309 milions per Ceuta.
6: Altres temes de portada, la Vanguardia, i llegim que la inflació a l'eurozona s'enfila al 3,3% i apunta a una probable alça de tipus, i El Periódico que el 75% dels receptors d'ajudes per trobar feina no tornen a l'atur.
7: I acabem amb l'Ara, que destaca que la despesa per turista supera per primer cop els 1.500 euros per estada.
0: I a les pàgines d'opinió dels diaris hi trobem la guerra híbrida de Rússia i també articles sobre Ceuta.
7: La Vanguardia titula l'editorial "L'amenaça desestabilitzadora russa", després que Alemanya hagi acusat Rússia de l'atac fallit amb drons a l'aeroport de Leipzig.
6: El diari considera que el perill és que aquesta campanya russa de sabotatges i guerra híbrida pugui provocar una escalada accidental entre Rússia i l'OTAN.
7: L'editorial de l'Ara destaca que la guerra híbrida de Rússia contra la Unió Europea és una realitat.
6: I exposa que Putin busca afeblir el projecte de la Unió Europea, que percep com una amenaça existencial pels valors que representa.
7: El País també hi dedica l'editorial i diu que les afirmacions de Merz assegurant que no estem en guerra però tampoc ja en pau no són exagerades.
6: I assenyala que l'intent d'atemptat amb drons a l'aeroport de Leipzig marca una nova dimensió en els atacs en territori de la Unió Europea.
7: A El Mundo, un dia més, l'editorial és sobre Ceuta. Considera que la defensa de l'espanyolitat de la ciutat autònoma ha de reunir els ciutadans a les concentracions que s'estan fent al marge de les inclinacions polítiques.
6: El rotatiu acusa el PSOE de voler convertir les concentracions en un episodi de confrontació partidista i ho veu incomprensible.
7: Mentrestant, El Periódico critica les declaracions de Pedro Sánchez en què comparava les visites a Ceuta que ha fet ell amb les que ha fet el rei.
6: El diari considera que Sánchez atribueix a Felip VI una responsabilitat que no li correspon perquè els desplaçaments oficials no depenen només de la seva voluntat.
0: I a aquestes hores del matí, com sempre, saludo la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
8: Hola, bon dia, què tal?
0: Repàs també la premsa digital. L'últim mal de cap dels gironins.
8: El campanar de la catedral de Girona, que no marca les hores correctament.
0: Vaja.
8: Ho fa amb dos tocs menys. Fonts de l'equipament atribueixen el desajust a una petita avaria que està pendent de reparació, explica el diari de Girona. Perquè te'n facis una idea, quan són les 8, la campana només sona 6 vegades. I quan són les 2, no fa cap toc. L'exalcalde de Girona, Quim Nadal, ja va advertir de la situació a través d'una piulada.
0: Escolta'm, la gent per això m'encanta, eh? Home. Això vol dir que observen. I està molt bé que, a més, critiquin coses que s'han d'arreglar de la ciutat.
8: Clar.
0: Jo, que sóc de despertar-me amb el campanar, és a dir, que el tinc de referència, el del meu poble, a mi, si em toca malament, arribo tard a la ràdio.
8: Aniries d'hora, no?
0: Més ja no puc. Què deixa de fer gràcia?
8: Els ossos rentadors, n'hi ha milers a la Serra de Mallorca. Ho llegim al diari Oponesa, que explica que l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats calcula que n'hi ha al voltant de 3.000. Al darrere hi ha fugues o l'alliberament d'animals, ja siguin de zoos o de particulars. De fet, una veterinària afegeix que quan són petits són fons, però després la gent se'n cansa i ja no els vol. Ara mateix la tinença d'aquests animals està prohibida, però els que ja els tenen, això sí, se'ls poden quedar.
0: Quina pel·lícula està resant per la porta del darrere?
8: Doncs la mexicana, la captura en anglès, Facing el Chapo. Va arribar a Netflix fa tot just una setmana i ja acumula 18 milions de visualitzacions. Ho llegim al Mundo, va de dos agents que es troben per sorpresa amb el criminal més buscat del món. Ara mateix és la pel·lícula de parlar anglesa més vista al moment a nivell mundial i ha entrat al top 10 a 90 països.
0: I a banda de la mel, perquè són notícia les abelles?
8: Doncs perquè poden ser indispensables per la reconstrucció de boscos i zones cremades. Associacions d'apicultors han proposat a Agricultura posar-hi arnes d'abelles en aquestes zones cremades, sobretot en períodes de floració, per afavorir la polinització i, de retruc, la recuperació de la biodiversitat. Ho recull l'Ebre Digital.
0: A veure, està fent unes nits molt més tranquil·les, dormim una mica millor, els que viviu a la muntanya, allunyats de la ciutat o de la platja, ho haureu notat, també nosaltres. No sé quin temps ens espera per avui, Marc.
6: Doncs la calor ha d'anar més, Canalies. Avui màximes que arribaran als 35 graus, cap a Ponent, fins als 36 també poden arribar en alguns punts. A més, espera una nova calorada a finals de setmana. El temps serà assolellat, amb núvols matinals a les Terres de l'Ebre i a la tarda al Pirineu.
0: Marta Viana, quan ha escoltat que pujava les temperatures, ha fet un sospir.
9: Mira, és que t'he de dir que una mica de fresquet i una mica de nòrdic també em ve de gust.
0: També. Jo avui he estat a punt de ficar-me dins del llit.
9: Sí.
0: Però dic, encara no, encara em falta un puntet de fred.
9: Però com dorms, llavors, allà?
0: Estirat.
9: I allà a sobre, sense llençolet de res?
0: Bé. així.
10: Jumbalent.
0: Boca terrosa,
10: sí,
0: com si fos Jesucrist clavat a la creu. I mentre us deixo aquesta imatge per imaginar aquestes hores del matí, fem repàs d'alguns apunts culturals per avui, 2 de setembre. I Marta, comencem parlant de teatre.
10: Sí, perquè és dia de moltíssimes estrenes. Avui, per exemple, la Heartbreak Hotel és un dia d'estrena amb Ella i la màquina, és el nou muntatge de Sergi Belbel amb Enric Ambra i Agatha Roc. Això és un espectacle que podem veure fins el dia 11 d'octubre. Per exemple, seguim al Maldà, on avui torna la comèdia sobre els prejudicis familiars i la sexualitat femenina, que es diu Consulta Familiar. És un espectacle que ja es va estrenar al Festival Grec i ara doncs arriba al Maldà. I atenció, perquè l'Alba Collado, que és la seva directora, ens ha enviat aquest missatge.
11: Hola, matiners. Soc l'Alba Collado i us vull convidar a tots a veure aquest espectacle perquè, a part de ser divertidíssim, parla sobre la sexualitat femenina en clau còmica, musical, i crec que pot ser superdivertida per venir a veure-la amb la teva mare, amb la teva àvia, amb la teva filla o amb la teva tieta. I a través de tres personatges, que són la Sílvia, la Laia i la Fina, anem desplegant els conflictes que té una filla amb la seva mare i aquelles coses que potser no ha pogut entendre perquè eren massa secretes per ser dites. Així que esperem que vingueu a descobrir tots aquests secrets amb nosaltres i que us puguem veure ben aviat.
10: Això passarà al Maldà i a la Sala Fènix doncs es pot veure l'obra L'Estanquera del Raval, tot això fins al dia 20 de setembre.
0: I parlant de teatre, avui també comença el FIT Noves Dramatúrgies.
12: Soy la bomba del molino, bomba que asombra y que asombra, por si estaría contigo. Per sort, tot passa prou lluny.
0: Ah,
10: és el Festival Internacional de Teatre de Tarragona, un espectacle inaugural que el farà aquesta que sentíem, Glòria Rivera, amb el muntatge Bomba va. Fins dissabte hi ha un munt de propostes i pel cap de setmana doncs, també en teniu d'altres, en aquest cas a Mataró. Perquè arrenca el Posidònia Fest, és un festival de música amb concerts de músics emergents, però també de consagrats com aquests que sentim, Elèctrica d'Arma, també hi passaran Tarta Relena, Maria Cielos, La Su, Carlos Coronado, Alba Careta i Yasmina.
0: Ai, senyor, vinga, va, que amb només 3 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. És moment, els matiners de Catalunya Ràdio... La Lara no hi és, la Lara sempre l'he d'avisar.
10: Mira, mira, l'estic avisant, Lara.
0: Lara, puja, que arriba el moment de la Dada Maria. Que, per cert, també he d'avisar a la Sara Llobet. A veure, està clar, com que compartim estudis, perquè estem d'estrena a Catalunya Ràdio, anem d'estudi en estudi. Jo, sense Sara Llobet, no començo a fer-ho.
10: La Sara la tenim a l'altre estudi,
0: clar,
10: al del costat.
0: I la Lara on és?
10: Pots pujar les escales,
0: ara,
10: aquestes...
0: Ara, Maria, escaletes. Com va la veu, estimada?
7: Mira, doncs anem fent.
0: Pobre, doncs anem fent bastant
7: fem
0: malament,
7: podem,
0: t'ho dic.
7: No?
0: Ah, Lara, carinyo, vinga, molt bé, tranquils, anem bé de temps. Oh, Maiol, també. La Sara avui no la tinc, no
10: la
0: podem
10: Sara...
0: fer salaries avui? Bé, doncs
10: la
0: res.
10: La gent té feina.
0: Espera't, que m'ho diuen, m'informen avui... Ah, avui Maiolies, val, perfecte.
10: Ah, Maiolies.
0: Doncs, Maiolies. Doncs
10: vinga, Maiolies també m'agrada molt.
0: Maria, t'escoltem atentament.
7: Mira, ahir que moltes biblioteques de Barcelona van tancar com a mesura de pressió dels treballadors per millorar les seves condicions laborals, una dada sobre biblioteques.
0: Vaja. La d'ahir estava pensant que era bastant senzilla, que era una mica intuïtiva. La vaig tornar a escoltar i pensava, no estava mal tirada, la d'ahir.
7: A veure, jo crec que no m'he passat tant,
0: no,
7: els dos
0: no.
7: primers dies.
0: Vam fotre una mica de canya i no.
7: Bastant.
0: Sí, tot. No tenies raó, no teníem raó de tirar-te de fotre.
10: Això ja passa,
0: canya,
10: també,
0: sí.
10: Conyacant-la.
0: Rebotem, som una mica rebotadetes.
10: Carreguem ràpid.
0: A veure, quina emoció.
7: Quants documents, això inclou llibres, també tot tipus de materials, audiovisuals, tot el que es pugui agafar d'una biblioteca. Quants documents van prestar l'any passat les biblioteques de tot Catalunya?
10: Hòstia. Maria! Home, potser avui sí que t'hem de fotre una mica de canya, guapa.
7: Maria, per favor.
0: Milions, no? Maiolies.
10: Un milió, dic jo.
0: A veure,
10: no,
0: espera't, un
10: trampes
0: moment.
10: No.
0: A veure,
10: no,
0: un momentet. A veure, ens hem d'organitzar-nos en aquesta secció, perquè això sembla un corral amb pinso i nosaltres semblem gallines. A veure, Marta Viana.
10: Mira, un milió.
0: Un milió, diu Marta Viana. Espera, un moment, deixa les nenes, perquè si no, les nenes amb tot el carinyo, el que sempre els dic així. Un milió, Marta. Lara.
10: 2 milions.
0: 2 milions. Maiolies. 1.200.000.
10: Ai, jo diria... com t'havia agradat el milió, eh?
0: 1.200.000. Tenim aquí Vanessa Ferrer, sots directora d'aquesta empresa que ens porta els Louis V. Sí que has anat ràpid, Vanessa, gràcies. Que mona un paquet. Vale, val que anem. A veure, alerta, perquè avui la Dada Maria la guanya...
7: La guanya la Lara. La guanya la Lara, però...
0: Perquè ens hem quedat molt curts.
7: Hem quedat molt, molt, molt curts.
0: A veure, ah, sí? Quants?
7: Mira, són 15 milions.
0: 15 milions?
7: Documents.
0: Escolta, molt bé, perquè això vol dir que anem a les biblioteques i demanem documents.
7: De fet, és 1,85 documents de mitjana per cada habitant. D'aquests, un 85% van ser llibres, un 15% altre tipus de materials. A Catalunya hem de dir que hi ha 456 equipaments bibliotecaris, entre els quals 15 bibliobusos, i van rebre quantes visites, diríeu? Va, segona dada.
0: Sí, clar,
7: així,
0: vinga, sí, jo què sé.
7: Són més que els documents. 15,
0: no, clar, 30 milions.
7: 23.
0: Bé, mira, sí, jo
7: 23 milions.
10: Oh, no,
7: I a Barcelona, perquè us sapigueu que és on hi ha aquesta vaga de biblioteques, hi ha 41 biblioteques.
0: Maria, cuida la veu, que pateixo per tu, filla
7: ja,
0: meva.
7: Ja, però ja ho farem. Jo crec que cada dia una mica millor.
0: Una mica de
10: mel.
7: Estem amb tot, estem amb tot. Pastilles, tot el que puguis imaginar. Però bueno.
0: Què fas per quedar-te tan afònica?
7: És que saps el que no se'm posa bé a mi?
0: No ho sé.
7: Venir a treballar. Sí, he estat les setmanes de vacances.
0: Tot superbé.
7: També, eh?
0: Vés arribar a Catalunya Ràdio.
7: Hi ha gent que es posa malalta quan comencen les vacances, no? Doncs a mi m'ha passat al revés.
0: Deixa'm puntualitzar-te que treballes a la ràdio i quan ens quedem afònics és realment una mala
7: és un drama, és un drama, ho sé.
0: Gràcies, Maria, millora.
7: Vinga, fins ara.
0: 6:45 del matí. Avui tenim un moment de ràdio contundent. De fet, us ofereixo algunes pistes. Xavier Grasset presentant El món s'acaba a Catalunya Ràdio. Qui tenia de col·labo? A Pepe Rubianes. Fins aquí, tot bé, oi? Doncs l'actor i còmic va tenir un moment brillant parlant d'una situació que segur que recordeu. Perquè, per exemple, quantes vegades us heu preguntat què diria Pepe Rubianes si veiés la situació actual? Aquí en teniu un exemple.
13: Qué poca vergüenza tienen. Resulta que ahora la cúpula del PP se siente agredida y que la oposición le hace la vida imposible e intentan criminalizar a los partidos de izquierda de las agresiones que sufren. Fíjate tú, precisamente ellos que jalean cada día los miles y miles de bombas asesinas que los yanquis lanzan sobre Irak, causando la muerte.

0: aparezcan en sus mentes las imágenes del niño Gatel quemado y sin brazos, al que también aniquilaron a su familia, que con los ojos entornadillos ponía expresión de no entender nada de lo que pasaba.
1: A vegades un silenci ho diu tot, i Pepe Rubianes, evidentment, amb les paraules justes, marca Rubianes. Maiol, Roger, molt bon dia.
2: Què tal, bon dia?
1: En 13 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio, com sempre, escoltant i expectants per saber quin menú ens heu preparat per avui, Maiol.
2: Doncs mira, anirem a Manresa, on hi ha consternació després de l'assassinat d'un home de 45 anys i de l'atenció de dos menors, i també hi ha l'extrema dreta atiant l'odi amb desinformació. Explicarem aquestes dues realitats, intentarem esclarir què ha passat. Tindrem la consellera d'Interior, Núria Parlon, també parlarem amb l'alcalde de Manresa, Marc Eloi, i recollirem una mica com s'està vivint al municipi l'endemà. També serem a Ceuta, on avui hi va Alberto Núñez Feijóo, i tenim allà el Miquel Jarque. I després, a l'hora del matí, també parlarem d'una realitat de l'habitatge, una d'elles, perquè en té moltes, i és la dels estudiants, de molts estudiants que han de venir a Barcelona o a la Universitat, sí, Autònoma, i no poden pagar-se una habitació, perquè els preus de l'habitació, diguem-ne, ja no són els que potser
1: és pitjor recordàvem. És el que abans et costava el pis sencer, clar.
2: Exactament, i si abans era difícil viure sol, doncs ara pagar-se una habitació també ho és. Després estrenem secció amb el Joan Soler, socarrat, secció de benestar. Joan, què em passa? Aquesta serà la pregunta que li farà Ricard Ostell cada dia.
1: M'encanta, Joan, què em passa?
2: I a partir d'aquí parlarem una mica de què ens passa a tots nosaltres i de com estem avui, un 2 de setembre, que és un bon dia per fer aquesta pregunta.
1: Per favor, des d'aquí, Ricard Ostell, demanem-li al Manu Guix una sintonia de Joan, què em passa, amb una cançó.
3: M'agrada molt.
1: Què em passa?
2: Està bé aquesta idea.
1: Sí, i jo deixo anar. Sí, sí, sí.
2: I després, a la secció de tele i sèries, un dels personatges de l'estiu, i que segurament ho serà de la tardor, Javier Ruiz, cara estrella de La Sèptima, que serà aquest nou canal que s'estrenarà al novembre.
1: Estrellíssima, eh?
2: Estrellíssima, i que ha deixat Televisió Espanyola per fer el salt cap a aquesta nova cadena privada. Per tant, el tindrem a les 11 a la secció de sèries. I acabarem amb una mica de bon humor, que fa bona falta.
1: Doncs sí.
2: I ja està, i ja tindrem fet el dimecres. Ja és dimecres, això.
1: Ja és dimecres, estem comentant que s'està fent una mica llarga la setmana.
2: No, si ja gairebé és Nadal.
1: I ja tenim a Sant Joan a la cantonada.
2: Tant, si falta cada cop falta menys.
1: Gràcies, Maiol.
2: A disposar.
1: I com sempre, els oients més matiners ja ens podeu trucar perquè tenim ganes d'escoltar-vos com cada matí al 93207474.
4: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
5: Eh? Ei, mama, què tal?
6: Ja heu tornat a començar el programa normal?
5: Què vols dir normal?
6: Bueno, això d'avui no es va repetir, no?
5: Ah, no.
6: S'han passat tot l'estiu repetint programes. Ah, és que ets tonto, eh? Mama. De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
5: Mama...
6: Quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
5: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
6: Què fareu aquest any? Veig que n'hi ha un de nou.
5: Ah, sí? En Joel Díaz està...
6: Va, sí. No m'ha pas agradat, de moment.
5: Ah, no?
6: Massa
5: alt. Què vols dir, que és massa alt?
4: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
7: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
8: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: A veure... Eloi Cordomí, bon dia.
9: Com va això? Bon dia.
1: Molt bé, com estàs, Eloi?
9: Doncs molt bé, despertant-me.
1: Que... Molt bé. Bé, home, sí. Ja saps què passa al contrari de no despertar-te.
9: Doncs seria la glòria.
3: Clar.
1: Vols que fem teràpia, Eloi?
9: No, seria la glòria no despertar-se dues hores més, no per tota la vida.
1: Ah, val. Escolta, és que he vist una foto publicada, crec que era el teu compte d'Instagram.
9: Sí.
1: Que m'ha cridat especialment l'atenció, perquè estem parlant d'uns bons carbassons. Un supercarbassó, un carbassó XL, no?
9: Has vist quin carbassó que tinc?
1: Ja t'he sentit a la primera, ja.
9: Sí.
1: A veure, són els teus nous carbassons?
9: Sí, són els meus nous carbassons. Bé, carbassons, tomàquets, patates, bledes...
1: No, no, però anem al carbassó, anem al carbassó, que és el que m'interessa. A veure, un moment, explica'm una miqueta el cultiu d'aquest carbassó.
9: Pams, sí.
1: Home, dos pams i 10 centímetres de diàmetre.
9: Sí.
1: És una cosa ampla, allò.
9: Una cosa grossa. Sí, la veritat és que estava bo, que a vegades hi ha gent que diu que quan es fan tan grossos els carbassons amarguen una miqueta, doncs o que fan moltes papites. O que fan moltes papites, o he sentit històries d'aquestes. Sí. I no, ahir vaig fer una crema de carbassó i estava perfecta. I res, que estic molt content perquè vaig fer aquest experiment de fer l'hort aquesta temporada, el vaig començar a preparar a la primavera, a més vaig haver de fer com un bancal especial perquè aquí no hi ha sol bo, no hi ha terra bona, i llavors vaig haver de fer un bancal especial, i està funcionant molt bé, i em fa molta il·lusió. Tot va tard aquí, perquè la muntanya doncs, tot ha començat a sortir

0: i ara a finals d'agost o començaments de setembre, però està sortint i estic molt content, molt content.
1: Molt bé, home, és que amb aquella fotografia podies fer la portada de l'interviu.
0: Qui no està content, no?
1: No creguis, eh? No creguis, eh? Tinc la Lara i la Marta que no diuen res, però que estan amb els ulls com a plats.
2: T'estem escoltant. Què vols que digui,
1: amén? L'heu vist vosaltres, el Carme Segur?
2: Sí, ara l'he recuperat. Li vaig donar like, jo. Sí.
1: Ah, sí? I això?
0: La fotografia... Però, espera, la fotografia sóc jo agafant un carbassó del terra, eh? Per deixar-ho clar, per si algú havia tingut algun dubte.
1: Què vols dir?
0: Això, que sóc jo, surto jo a la fotografia collint un carbassó de l'hort. Ja està. Només vull dir això.
1: Ah, espera, que Ricard Ostrell, sent parlar de carbassons, ja pica la...
0: Espera, que se suma la festa. La festa del carbassó.
1: La festa del carbassó. Vinga, escolta'm, carbassons a part, quin dia ens espera avui, Eloi, meteorològicament parlant? Anem-hi.
0: Va, avui comença a pujar la temperatura, més encara. Avui ja arribarem a valors de 35-36 graus en llocs del Pla, Lleida, l'interior de l'Ebre, Conca de Tremp, potser l'interior de Girona, i més de 30 graus a la resta, amb un dia que serà assolellat, i punt, ja està. Tan sols hi haurà alguns nuvolets ara aquesta hora al matí, al Camp de Tarragona, i poc més, i els pròxims dies continuarà pujant. El cap de setmana tocarà sostre i serà quan tindrem algunes temperatures de 39-40 graus a les zones més càlides, sobretot de Ponent o de l'interior de l'Ebre.
1: És cert,
0: així anem.
1: Sí, sí, entre carbassons i pujada de temperatura, però és cert que aquestes altes temperatures, ja ens esteu alertant aquests últims dies, que s'anirien enfilant, es anirà mantenint així al llarg de la setmana que ve o podem començar a parlar ja d'una davallada i d'un temps més en sintonia amb el mes de setembre?
0: Mira, tinc una bona notícia. Veiem que al voltant del dia 9-10 de setembre, per tant, crec que és dimecres-dijous de la setmana que ve, la majoria de models indiquen que s'hauria d'anar normalitzant la cosa. I això implicaria una davallada brusca.
1: Val.
0: Llavors, bé, esperarem uns dies per anar-ho confirmant, però apunta cap aquí.
1: Molt bé, doncs estarem pendents d'aquest temps, com sempre. Cuida el carbassó, cuida el carbassó.
0: El proper carbassó gros que surti te'l guardo.
1: Gràcies, Carbassonet. Fins demà, Eloi. Una abraçada.
0: Fins ara.
1: Que vagi bé. Lara García, Marta Viana, de Carbassons va la cosa.
2: Vinga,
1: gràcies per ser-hi, tornem
2: demà.
1: Fins
2: demà, adéu.
1: Gràcies. I mentrestant, mira, anem a enfilar una mica més la temperatura de la ràdio amb una de les grans cançons de Shakira. Oh.

0: Per enganxar a les 6 del matí, preparat com sempre el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, que ja el tinc per aquí. Ricard, molt bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Com estàs?
1: Ahir vam anar al cinema junts.
0: Ara t'ho anava a dir.
1: Que va agradar la pel·lícula o no?
0: Mira, quan vam sortir del cine em va explotar una mica el cap, perquè és cert que és una pel·lícula... Home, Bardem està estupendo, El ser querido.
1: Sí.
0: Però quan vaig arribar a casa li vaig començar a donar voltes a la pel·li,
1: Jo no l'he entès.
0: No l'has entès?
1: No.
0: Jo crec que la tornaré a veure.
1: Jo soc una mica així, eh? Em costa entendre les coses i aquesta no em va costar molt... No l'he entès.
0: És una pel·li... A veure, és lenta.
1: O sigui, haig de documentar-me per entendre-la, saps?
0: Podem tornar-hi anar, eh?
1: No.
0: Vaig veure algú que sortia del cinema en algun moment, també t'ho dic.
1: Sí. Vas però... anar al dia dels jubilats.
0: Sí.
1: Com a bons jubilats.
0: Sí. Clar.
1: I clar, era un dia una mica complicat. Però vaja, Sorogoyen, que és el director de la pel·lícula, també serà amb nosaltres, i Vicky Luengo, que fa un paper que és espectacular,
0: sí,
1: la pel·lícula.
0: Sí, sí, sí.
1: I això en parlarem dijous, al Matí de Catalunya Ràdio. Demà.
0: Mira, perfecte. Sí. Doncs serem atents també a veure què és el que t'explica el director.
1: M'haig de documentar.
0: Tot per tu, Ricard, que vagi molt bé.
1: Fins ara.
0: Adéu, engega el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Gràcies, com sempre, per ser-hi matiners i tornem puntuals demà a partir de les 5 del matí per fer el primer cafè del dia amb tots vosaltres. Que vagi molt bé aquest dimecres. Adéu.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: Comença el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Avui seguim amb temps estable i temperatures cap amunt. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui ja s'arribarà a 35-36 graus a les zones típicament més càlides del país, més de 30-32 graus a la resta, amb un dia que serà assolellat, tan sols amb 4 núvols a aquesta hora al Camp de Tarragona.
0: Avui serà un dia també intens, consternats i amb dol també a Manresa per l'assassinat d'un home de 45 anys ahir a la matinada en ple carrer. Hi ha dos menors d'edat detinguts. La víctima, veí de Castellnou de Bages, era una persona molt coneguda a la comarca i per avui hi ha diverses concentracions convocades. Oriol Pujador.
2: Tot i que l'Ajuntament ha convocat per avui el minut de silenci, ahir unes 700 persones ja es van concentrar de manera espontània per exigir justícia i per aquesta tarda s'ha convocat una nova manifestació. Els joves acusats del crim i detinguts tenen 15 i 16 anys.
0: Avui serem a Manresa, parlarem també amb l'alcalde Marc Aloi i amb la consellera d'Interior Núria Parlon, l'assassinat que ha indignat tants veïns i també ha fet aflorar discursos d'odi relacionats amb els fets amb la immigració, tot i que hem de dir que els dos detinguts són nascuts aquí i de nacionalitat també espanyola. Ciro Riols, d'Aliança Catalana, Ignacio Garriga, de Vox, han assenyalat directament els menes i marroquins en la seva voluntat, com sempre, de deshumanitzar col·lectius. Aquesta tarda estan convocades manifestacions arreu d'Espanya per la situació que es viu a Ceuta.
3: Ceuta, unida, ara serà vencida! Ceuta, unida, ara serà vencida!
0: Que és l'altre tema del dia. PP i Vox que volen convertir les protestes en un clam contra Pedro Sánchez i el govern espanyol. Esther Muñoz, portaveu popular.
4: Si Sánchez no quiere responder a lo que ha sucedido en Ceuta, el pueblo español sí. Y los españoles somos libres. No estamos chantajeados ni amenazados.
0: I en les últimes hores hi ha hagut embolic també entre l'Ajuntament de Madrid i la delegació del govern espanyol per si la protesta tenia o no els permisos oportuns. Més enllà dels detalls tècnics, de qui pot convocar o no una concentració, les protestes sí que es podran fer. Dani Sánchez-Aja.
5: Segons l'Ajuntament de Madrid, no han autoritzat la concentració davant la Cibeles, però la delegació del govern espanyol ho desmentix i diu que es podrà celebrar amb normalitat. La Moncloa lamenta que la dreta vulga instrumentalitzar la situació i demana que les concentracions siguin pacífiques.
0: I a les principals ciutats catalanes també hi ha convocades simultàniament concentracions avui contra el racisme i l'extrema dreta. Per cert, que avui també diversos mitjans expliquen que la policia ha enviat un informe a la jutgessa on assegura que agents del Marroc van planificar i executar l'entrada massiva, en contra del que va afirmar dilluns Pedro Sánchez. I en plana internacional, Alemanya acusa obertament Rússia de l'atac fallit amb drons de l'aeroport de Lippisch ara farà un mes.
6: Zusammen betrachtet belegen polizeiliche Ermittlungen eine russische
0: Verantwortung. Això ho afirmava el ministre d'Interior alemany, anunciant també més controls a les fronteres i l'expulsió de ciutadans russos. Putin respon a Berlín que l'acusació es basa en proves manipulades.
7: Crec que aquest és un altre error, un error greu. I al meu entendre, va clarament en contra dels interessos del poble alemany.
0: I per cert, que avui el president Salvador Illa viatja a Kiev per refermar el seu suport a Ucraïna. Un viatge amb una comitiva molt reduïda. L'acompanyarà el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Ara ens deia l'Eloi Cordomí que arriba una nova calorada. A Catalunya han mort, atenció, aquest mes d'agost, més de 1.100 persones per causes atribuïbles a altes temperatures. Són quasi la meitat de les persones que han mort per aquests motius a tot l'estat. Txell Garriga.
8: Són estimacions del sistema de monitorització de mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid. Als centres de salut catalans, les onades contínues de calor d'aquest estiu s'han traduït en 5.800 casos atesos als CAPs, 2.000 urgències i 300 persones han requerit un ingrés per deshidratació, insolacions o cops de calor.
0: I en esports, avui també us explicarem que el mercat de fitxatges ja s'ha tancat. S'ha tancat amb la cessió del migcampista del Barça, Marc Casado, al Deportivo de la Coruña. El col·laborat de Julián Álvarez acaba amb el jugador argentí que es queda finalment a l'Atlètic de Madrid.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya. Era això. Tot el que buscava tenia ben a prop. Tot el que buscava tenia ben a prop.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Avui a l'Àgora, a partir de les 9, ens acompanyarà al matí de Catalunya Ràdio l'anàlisi de Marta Monforte, Nacho Corredor, David Madí i Eva Pomares. I a les 11, a la secció de televisió, amb Mariola Cubells i Darío Porras, parlarem amb Javier Ruiz, l'estrella de La Sèptima, el nou canal que s'estrenarà finalment el mes de novembre a Espanya. Entrem en matèria, actualitzem-nos. Són les 6 i 6. Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
0: Silvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
0: I comencem per Manresa, que es lleva consternada per la mort d'un veí de Castellnou del Bages ahir de matinada, presumptament a mans de dos menors. Més de mig miler de veïns es van concentrar ahir a la tarda per rebutjar aquest homicidi amb crits contra l'Ajuntament. Ho van fer a instàncies de persones de l'entorn d'Aliança Catalana, i és que l'extrema dreta ha instrumentalitzat ja aquest cas.
4: Van atribuir l'autoria dels fets a joves marroquins i ho van fer córrer per les xarxes, però el cas és que els dos nois detinguts tenen nacionalitat espanyola. El candidat de Junts a la ciutat, Ramon Bacardit, es va sumar a la petició de deportació. Ho va fer via xarxes.
5: Que els seus responsables responguin davant la justícia amb tota la contundència que permeti la llei. I en cas que es tracti de gent de nacionalitat estrangera, que siguin retornats al seu país d'origen un cop complertes les penes. I exigim, a més, que siguin atorgades d'immediat a Catalunya les competències en immigració.
4: L'Ajuntament de Manresa ha convocat per aquest migdia un minut de silenci.
0: Oriol Pujador.
6: Els fets van passar de matinada quan la víctima tornava cap a casa. Els equips d'emergència van rebre l'avís que hi havia un home ferit per arma blanca i quan hi van arribar van intentar reanimar sense èxit aquest home. Immediatament després, els Mossos van posar en marxa una investigació per identificar les persones implicades en el crim i van localitzar i detenir dos menors de 15 i 16 anys que estarien relacionats amb els fets. També van escorcollar un pis en el marc de la investigació. L'Ajuntament de Manresa ha condemnat els fets a través d'un comunicat i ha convocat un minut de silenci, però ja ahir unes 700 persones es van concentrar per exigir justícia. A través de les xarxes socials, també per aquesta tarda, s'ha convocat una nova manifestació. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I aquest vespre hi ha protestes convocades arreu d'Espanya, amb solidaritat també amb Ceuta. El Partit Popular i Vox encenen els ànims i criden a convertir aquestes concentracions en un clam contra Pedro Sánchez.
3: Els partits acusen el govern espanyol de voler boicotejar les protestes convocades en ajuntaments de tot l'estat. La Moncloa ho desmenteix, acusa de la dreta i l'extrema dreta de voler també instrumentalitzar les manifestacions i fa una crida a la no violència.
0: Madrid, Dani Sánchez de Aja.
7: Segons l'Ajuntament de Madrid, la Moncloa no autoritza la concentració a la Cibeles, però la delegació del govern espanyol ho desmentix. Diuen que es podrà celebrar i que s'han limitat a recordar que s'ha de convocar com a acte institucional i no com a manifestació. Tant el PP com Vox han bolcat en les concentracions amb els seus líders al capdavant i apuntant contra qui protesten, Esther Muñoz i Pepa Millán.
8: Son para decirle al gobierno que su prioridad tiene que ser defender a España y no a terceros países.
9: ¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? Entonces, ¿a qué vamos? ¿A cantar un villancico?
7: A la Moncloa lamenten que el PP vulga instrumentalitzar la convocatòria i reclamen que siga pacífica. I des del PSOE demanen als seus alcaldes no anar-hi, tot i que alguns s'hi sumaran. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I Ceuta celebra el dia de la seva autonomia tensionada com mai per la crisi migratòria.
4: Un exemple és la comunitat educativa que està davant l'inici del nou curs escolar.
0: L'enviat especial de Ceuta, de Catalunya Ràdio, és Miquel Jarque.
10: Els centres d'infantil Nuestra Senyora de Àfrica i la Juan Carlos I obriran les aules el 28 de setembre. La conselleria ho fa per motius de seguretat per la proximitat a les dues escoles de centres d'ajudes a immigrants. La resta de centres públics de la ciutat autònoma encara en el nou curs, amb vigilància i amb el fantasma de l'absentisme. Javier Pérez és director de l'Institut Puertas del Campo, a l'extraradi de Ceuta, amb alumnat musulmà.
11: No sabemos si va a haber absentismo escolar, sobre todo en edades tempranas.
10: També queda pendent saber com i on s'escolaritzaran els menors migrants. Des de Ceuta, Miquel Jarque, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Rússia va aprofitar la crisi de Ceuta per difondre notícies falses a internet després que els migrants ja haguessin travessat la frontera. Ho conclou la Comissió Europea.
3: En canvi, el govern comunitari descarta que cap país estranger promogués l'entrada massiva de migrants a les xarxes fent una crida a creuar la frontera, tal com va suggerir Pedro Sánchez amb Rússia i Israel.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
2: La Comissió Europea diu que no hi ha proves concloents que situïn cap potència estrangera en l'origen de la crisi de Ceuta. El govern comunitari nega que l'entrada massiva de migrants es desencadenés per les notícies falses que escampaven altres països. Brussel·les sí que reconeix que, després de l'arribada dels migrants, Rússia va explotar el caos a Ceuta per difondre la seva propaganda a les xarxes socials. Però remarca que tot això va ser després que esclatés la crisi. A més, en aquestes campanyes posteriors de desinformació, la Comissió Europea només esmenta que hi va participar Rússia. No hi diu res sobre Israel, tot i que ahir el govern espanyol va tornar a involucrar el país hebreu. Des de Brussel·les, Bruno Forteamires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I per cert que avui diversos mitjans també asseguren i expliquen, com dèiem, que la policia ha enviat un informe a la jutgessa on s'assegura que agents del Marroc van planificar i executar aquesta entrada massiva de persones, en contra del que va afirmar Pedro Sánchez. I, per cert, també, que el ministre Grande Marlaska exigeix al director de la policia que aclareixi si el Marroc estava o no darrere de l'entrada massiva a Ceuta. Són les 6 i 11. El Sindicat de Metges de Catalunya avisa de noves mobilitzacions. No descarta fer una vaga indefinida i qualifica d'insult el nou estatut marc que ha aprovat el govern espanyol.
4: La nova norma millora les condicions laborals dels professionals sanitaris, però Metges de Catalunya troba que es queda molt curta. Xavier Lleonart, secretari general del sindicat, amenaça amb més vagues.
12: Donarem resposta en aquest insult que ha comès la ministra de Sanitat. Si algú s'ha pensat que el temps ens acabaria esgotant, ha comès un error de càlcul dramàtic.
4: Entre altres mesures, el nou Estatut Marc posa fi a les guàrdies de 24 hores, que seran com a molt de 17, i estableix que els metges passin de treballar 48 a 45 hores setmanals com a màxim. Elma Sainz, ministra portaveu.
13: Es una reforma laboral sanitaria que estaba pendiente desde hace 23 años. Como saben, este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales.
4: La norma haurà de passar ara pel Congrés dels Diputats per poder entrar en vigor.
0: I el Departament d'Educació defensa que ja ha complert amb més del 90% dels acords que va signar el curs passat amb els dos sindicats minoritaris, Comissions Obreres i la UGT, i amb professors de secundària.
3: Tots plegats es van reunir ahir, una setmana abans del començar el curs escolar. Els tres sindicats consideren que la vaga del 8 de setembre serà inútil. Ignasi Fernández és el portaveu de professors de secundària.
14: I el que no farem és regalar diners a l'administració per anar amb una vaga que no ataca el problema de fons, que és la reforma del currículum, i tornar a posar un model educatiu en valor.
3: Demà el govern es reunirà amb el sindicat majoritari, l'USTEC, per intentar desencallar la situació, tot i que la conselleria ja té coll avall que el curs no començarà amb normalitat.
0: Més coses. Tornem cap a Alemanya perquè culpa els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron que es va produir a principis d'agost a l'aeroport de la ciutat de Leipzig.
4: Una acció que marca dins d'una guerra híbrida contra la Unió Europea i l'OTAN pel seu suport a Ucraïna.
15: L'atac fallit contra un avió de càrrega ucraïnès a l'aeroport de Leipzig el passat 4 d'agost hauria estat obra de Rússia. Alexander Dobrindt, ministre de l'Interior d'Alemanya.
16: Vist en conjunt, les investigacions policials assenyalen una responsabilitat russa en l'intent d'atac fallit de l'aeroport de Leipzig. El govern federal arriba, per tant, a la conclusió que és Rússia a qui s'ha de responsabilitzar de l'atac híbrid del 4 d'agost a Leipzig.
15: Alemanya prendrà diverses represàlies, com tancar el consolat rus a Bonn, rescindir el contracte de la Casa Cultural de Rússia a Berlín o endurir els controls dels russos a les fronteres. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I ja hi ha reacció de Vladimir Putin, que retreu a Berlín que els acusi sense proves i atribueix l'escalada a la mala situació del govern alemany. Moscou, Cristina Solies.
17: El president rus creu que és una provocació orquestrada pel mateix Friedrich Merz per desviar l'atenció dels seus problemes interns.
18: La posició del canceller a nivell intern és precària. La gent està perdent la feina. El nivell de vida està baixant. No queda clar per què es fa tot això. L'única explicació és que s'han d'enfrontar a la Rússia agressiva. On són les proves? Doncs bé, han fabricat les proves.
17: Rússia ja ha dit que respondrà a les decisions antirusses d'Alemanya, tot i que no ha aclarit com, i ha acusat Berlín d'estar directament implicat en els atacs ucraïnesos contra territori rus. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: I això tot plegat mentre Moscou i Kiev continuen escalant les amenaces. Després d'una setmana continua d'atacs russos sobre la capital ucraïnesa, Zelensky ha alertat que el cel rus tampoc serà segur per l'aviació.
19: Сьогодні Avui volem advertir a totes les companyies aèries que passen per l'espai aeri rus, a totes les asseguradores, a tothom que encara utilitza aeroports russos clau, que el cel de Rússia s'està tornant completament perillós.
0: Doncs, enmig d'aquesta tensió que puja a Ucraïna, el president de la Generalitat, Salvador Illa, viatja avui a Kiev. Això per reforçar el suport de la Generalitat a Ucraïna.
4: El president té previst arribar-hi demà al matí amb una comitiva superreduïda i també l'acompanyaran el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
20: Salvador Illa estarà un dia i mig a Kiev amb una delegació de mínims blindada en tot moment per l'exèrcit ucraïnès i sense la comitiva de periodistes que el segueix habitualment. Aquests últims dies, de fet, Rússia ha intensificat els atacs en punts estratègics de la capital, però les autoritats del país garanteixen, ara com ara, la seguretat del president. Allà, durant un dia i mig, té la intenció de reunir-se amb el govern de Zelensky, amb alguns executius regionals, i també vol fer contactes perquè Catalunya pugui contribuir en la reconstrucció del país un cop acabi la guerra. Ara bé, el govern vol mantenir els detalls d'aquest viatge en privat, perquè si en qualsevol moment sonen les alarmes per un possible atac, l'obligaran a evacuar-se en un refugi i fer canvis a l'agenda. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I Catalunya ha tingut l'estiu més càlid des de que hi ha registres.
3: Segons les dades del Servei Meteorològic, la temperatura mitjana ha estat 3 graus superior en més del 80% del país.
0: I també han mort aquest mes d'agost més de 1.100 persones per causes atribuïbles a altes temperatures.
4: Són gairebé la meitat de les morts per la calor de tot l'estat.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: La primera.

0: L'actor George Clooney, un enamorat dels Beatles, d'aquest tema que estem sentint ara mateix, rebrà avui el Lleó d'Or honorífic a la Mostra Internacional de Cinema de Venècia. El festival arranca avui al vespre amb una closa de la figura de Clooney que llegirà l'actriu Laura Dern. La mostra s'allargarà fins al 12 de setembre.
1: La segona.
0: Avui arrenca el Posidònia Fest a Mataró durant 5 dies i passaran músics emergents però també de consagrats amb noms com la companyia elèctrica d'Arma, que sentim aquests de fons, i també Tartarrelena, Maria Cielos, Su, Carlos Coronado, Alba Careta i Yasmina.
1: I la tercera?
2: Soy la bomba, la bomba, la bomba del molino.
0: I a Tarragona avui també comença el FIT Noves Dramatúrgies. L'espectacle inaugural el farà Glòria Rivera, que canta ara amb el muntatge Bomba Va. Fins dissabte hi ha un més de 15 propostes en 9 espais diferents a la ciutat.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, què destaquem?
3: Que Marc Casado marxa al Depor cedit, mentre que Julián Álvarez continua a l'Atlètic de Madrid. Al Barça inscriu Gabriel Jesús i Livakovic i l'Espanyol aconsegueix la cessió del lateral Gorosabel de l'Atlètic Club. El City paga 145 milions pel migcampista del Chelsea, Enzo Fernández. La Lliga Anglesa es gasta més diners que mai, 3.800 milions d'euros en fitxatges.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Avui és dimecres 2 de setembre del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Marcos amb 3 quilos i 750 grams a l'Hospital Clínic de Barcelona. Que comenci una nova vida sempre és una bona notícia i, per tant, li donem la benvinguda. I pel que fa al temps, atenció a la pujada de temperatures que es preveu per als propers dies. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Si anirà pujant, avui ja ho comença a fer i anirà pujant amb més ganes de cara dijous, divendres i sobretot de cara al cap de setmana. Els mapes que hem comprovat avui ens mostren que durant el cap de setmana tindrem una massa d'aire uns 8 o 9 graus més càlida del que és habitual en aquesta època d'any. Realment molta calor, amb previsió de màximes que s'acostin als 39-40 graus a les zones més càlides del país a partir divendres i dissabte. Avui encara no, però avui sí que tindrem algunes xifres de 35-36 graus al Pla, Lleida, a l'interior, a l'Ebre, a la Conca de Tremp i a les comarques de Girona, amb màximes també per sobre els 30 graus a la resta del país i un dia que serà solellat tan sols amb 4 núvols al voltant del Camp de Tarragona aquest matí.
4: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
6: A les 9 obrirem l'Àgora entrevistant la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde de Manresa, Marc Aloi, després de l'assassinat d'un home ahir a la capital del Bages. També analitzarem els fets amb la directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat de Barcelona, Montserrat Iglesias.
7: També parlarem d'una de les derivades del problema de l'habitatge, l'encariment del preu de les habitacions, que fa molt difícil a estudiants de fora de Barcelona poder viure a la ciutat.
6: A 11:15 estrenarem la secció Joan, què em passa? Amb el psicòleg Joan Soler Socarrats.
7: I a les 11, secció de tele i sèries amb Darío Porras i Mariola Cubells. I també connectarem amb un dels noms de l'estiu, el periodista Javier Ruiz, que ha estat nomenat director editorial de La Sèptima després del seu adeu a la SER.
6: Des de les 6 fins la 1, escoltes El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6 i 20. Cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Activem el satèl·lit i ho fem de la mà dels corresponsals i delegats dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, bonjour, bon dia.
8: Bon dia.
1: A París també tenim la Isabel Galí, bon dia.
9: Bon dia, Ricard.
1: Des de Washington, Oriol Serra, bon dia.
10: Bon dia, Ricard.
1: I a Madrid, Paula Brujats, bon dia.
11: Què tal, bon dia.
1: Arrenquem a Brussel·les, on tothom parla d'aquesta onada de tirotejos que ja està ben a la ciutat i aquest està sent el tema sobre el qual gira la política nacional a Bèlgica, Bruno.
12: Sí, Ricard, el govern belga ja ho considera una emergència nacional i també creix la preocupació al carrer. En el que portem d'any, a Brussel·les hi ha hagut una setantena de tirotejos. La majoria són disputes entre bandes rivals de narcotraficants. Pugnen pel control dels barris on venen la droga, però en els seus intercanvis de trets tothom hi pot sortir malparat. Fins i tot gent innocent. A l'abril, un home que passava pel carrer va quedar paraplègic i la setmana passada una bala perduda va arribar a la finestra d'una habitació, aquest cop sense deixar cap ferit.
1: I d'una onada de tirotejos a una de calor, a França, sobretot al sud, Isabel, tothom parla de la nova onada que arriba avui després d'un estiu de temperatures de rècord.
9: Un episodi de calor forta que comença avui al Llenguadoc i que s'estendrà demà
8: demà per tot el sud de França amb màximes de 35 graus. Calor que al setembre és menys habitual, però res a veure en tot cas amb els 40 graus i les nits tòrrides de finals de juny. La previsió la dona l'organisme oficial Meteo France, que aquest dimarts ha decidit fer mapes més precisos, geogràficament més acotats, per alertar de fenòmens com el vent, la pluja torrencial, la boira, les gelades o les tempestes.
1: I als Estats Units, atenció a aquesta història, ens traslladem a una ciutat de l'estat de Nova York que ha aconseguit aturar el tancament de l'única maternitat. Això gràcies a la força popular, Oriol.
9: Doncs sí, encara que sembli mentida, Troy, una ciutat de 50.000 habitants de l'estat de Nova York, estava a punt de quedar-se sense l'única maternitat que tenia. L'empresa gestora del sistema hospitalari de la comunitat va considerar que els números no sortien, tot i que l'any passat els beneficis van ser milionaris. Els ciutadans de Troy van unir forces i els polítics, tant republicans com demòcrates, van veure que tenien les de perdre si no aportaven la seva part. Ara Troy podrà continuar registrant naixements i les dones embarassades no hauran de fer més de mitja hora de carretera fins al proper hospital. Això cal sumar-hi que un de cada quatre ciutadans d'aquesta ciutat no té accés a un vehicle.
1: I acabem a Madrid, tancant el fitxatge, el mercat de fitxatges de la Lliga, on hi ha fitxatges que estan són als tribunals. L'exdirigent de Vox, Macarena Olona, té nova feina, ha fitxat pel despatx d'advocats del mediàtic José Antonio Choclán.
10: Sí, exacte. Choclán és el famós advocat de Julio Iglesias, ho va ser de Cristiano Ronaldo i també de l'empresari Víctor Daldama, l'advocat que va salvar el comissionista confés d'entrar a la presó a canvi d'assenyalar l'exministre Ábalos i el govern de Pedro Sánchez.
11: Estamos ante una corrupción que afecta a altos cargos del gobierno de España.
10: Ara, Macarena Olona, purgada per Vox, advocada de l'Estat en excedència, fitxa per Choclán, que, per cert, és el seu cosí, i serà una nova cara als tribunals en aquesta tardor calenta amb el PSOE i Sánchez en el punt de mira.
1: Així tenim el món. Són les 6:23.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
13: Vine a Bacus i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el val escolar i ja és teva. Només a Bacus.
14: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes?
15: Després de l'èxit al Festival Grec, al setembre arriba a la Villarroel primera llei de Newton, 10 Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
16: Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot.
15: Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
16: Fins al 4 d'octubre, prorrogable, entrades a la venda.
1: I ara volem explicar amb el professor Frederic Vincent que aquest diumenge l'extrema dreta pot tornar al poder a Alemanya per primer cop en 80 anys. Freddy, bon dia.
3: Bon dia. Diumenge hi ha eleccions a Saxònia-Anhalt. És un estat del centre del país, famós perquè, per exemple, és on Martí Luter va penjar a la porta de l'església el famós document que va donar lloc a la reforma protestant. L'estat té uns 2 milions d'habitants i diumenge hi ha eleccions i reunirà atenció mediàtica mundial perquè, com deies, si els sondejos tenen raó, Alternativa per Alemanya guanyarà i per molt. 20 punts de diferència li donen els sondejos.
17: AfD, Alternative for Germany in Saxony-Anhalt, he hopes to win for his party something it's never had before. Government of
3: Això
17: state.
3: Implica diversos canvis. Un és simbòlic. L'extrema dreta governarà en un estat alemany per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial. I això que fa ara un any, els serveis d'intel·ligència del país van classificar Alternativa per Alemanya, el partit d'extrema dreta, com a, textualment, extremisme de dretes. Això implica moltes coses. Implica, per exemple, que tècnicament, es poden ordenar escoltes telefòniques als seus membres. Sigui com sigui, el seu candidat a Saxònia, Arnal, que es diu Ulrich Siegmund, és una gran estrella en aquests comicis.
18: Are you the most dangerous man in Germany?
3: Ell nega ser l'home més perillós d'Alemanya, com l'han batejat alguns mitjans, però el segon canvi pot ser en les polítiques locals que adopti Alternativa per Alemanya si governa. És evident que, com que és un estat, per exemple, no tenen competències en immigració, però en ensenyament sí. I, per exemple, repassant les seves propostes, hi ha enviar escoles segregades als alumnes discapacitats, enviar escoles segregades als fills de refugiats, més classes en rus, recordem que Alternativa per Alemanya és descaradament pro-Putin, i que el programa escolar recordi menys l'Holocaust i més el que considera episodis gloriosos de la història d'Alemanya.
1: Caram. I en l'àmbit de país?
3: Aquest és el tercer canvi. Si Alternativa per Alemanya guanya, sense majoria, potser hauran de pactar. I en un país on sempre s'ha defensat el famós cordó sanitari, els cristianodemòcrates ja han dit que parlaran amb tothom.
1: No és la línia nacional del partit, però el 20 de setembre hi ha eleccions en una altra regió, Mecklenburg. Allà, Alternativa per Alemanya també encapçala les enquestes. I un matís important, tant aquesta zona com la de Saxònia, on Alternativa per Alemanya va per davant els sondejos, les dues zones són a l'Alemanya Oriental, a l'est.
19: Això que veuen aquí sobre és un tros del mur de Berlín. Avui els parlarem de l'eliminació de les fronteres entre les dues Alemanyes, fet que significa l'eliminació...
1: Tot i que ja ha passat més de 30 anys d'això, de la reunificació, a l'antiga Alemanya Oriental la bretxa econòmica amb l'Oest no ha desaparegut mai del tot i molts continuen pensant que se'ls tracta com a ciutadans de segona. Tot això, evidentment, ho explota l'extrema dreta, que avança, per tant, amb més força a l'est.
20: Por la mañana café, por la tarde...
21: A la tarda? A la tarda encara més cafè.
22: Cafè pas més cafeteros.
4: La tarda de Catalunya Ràdio.
21: Amb les veus habituals.
23: Bona tarda. A mi em fa molt feliç això.
24: A un boomer li poses això i surt disparat.
25: És que està com un llum.
23: No sé què faran.
21: Però més i millor.
4: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio.
21: Com sempre, la millor hora del dia.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6:27.

0: I el Barça cedeix Marc Casado al Depor, Julián Álvarez continua a l'Atlètic de Madrid. Són les notícies del més destacat d'aquest mercat de fitxatges que s'ha tancat aquesta mitjanit, Robert.
1: El Depor aconsegueix Marc Casado, com ha cedit, amb una opció de compra de 30 milions al final de temporada. L'equip blaugrana també fa oficial el fitxatge de Gabriel Jesús.
2: Muy bien físicamente, mi rodilla ya no es más problema, es pasado. Bueno, me pasó a un año y medio atrás, me recuperé muy bien, volví a jugar para Arsenal muy bien.
1: Els blaugrana que inscriuen també Livakovic com a porter, tanquen tres operacions, Guille Fernández del Mallorca, Toni Fernández del Venècia i Álvaro Cortés a l'Anvers, tots tres amb opció de recompra. Julián Álvarez, que decideix continuar a l'Atlètic de Madrid, podria fins i tot jugar aquest cap de setmana al camp de l'Atlètic Club. El Betis fitxa Dani Ceballos del Madrid, mentre que l'Espanyol canvia de lateral. Cedeix Rubén Sánchez de l'Elx i arriba cedit Antoni Gorosabel de l'Atlètic Club en un mercat espanyol que ha fet 26 fitxatges l'últim dia. A la Premier s'iguala el rècord del fitxatge més car de la història. El City paga 145 milions pel migcampista del Chelsea, Enzo Fernández. La Lliga Anglesa es gasta més diners que mai, 3.800 milions d'euros en fitxatges.
0: Atenció, perquè Lamine Yamal assegura que l'objectiu clar de l'equip aquesta temporada és la Champions.
1: Són declaracions a la gala de futbolistes espanyols.
3: Ganar la Champions.
4: Dilo más alto, dilo más alto que no t'han oído.
3: Ganar la Champions.
4: Ganar la Champions.
3: Siento Morales, pero ganar la Champions.
1: Lamine Yamal, que deixa enrere les crítiques.
3: Que me queda muchísimo más, soy muy joven y iré mejorando. Habrá momentos que estaré peor, otros mejor, pero siempre escuchando y queriendo mejorar.
1: I el clàssic Barça-Madrid, que ja té data oficial a la primera volta de la Lliga, jugarà el diumenge 25 d'octubre a partir de les 9.
0: Són 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. Avui el sol sortirà a Juneda, a les Garrigues, a les 7:24.
5: I es pondrà quan faltin 2 minuts per 9:15 del vespre.
0: Les temperatures a aquesta hora?
6: A la Pobla de Segur 19 graus, a Fogars de la Selva 18 i al Prat de Llobregat 21.
0: En un dia que farà sol i calor. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia. Sí, avui amb temperatures que passaran dels 30 graus a gairebé tota Catalunya, 35-36 graus en punts del Pla, Lleida, interior de l'Ebre o també l'interior de Girona, i amb 4 nuvolets tan sols al Camp de Tarragona aquest matí.
0: I com va ara mateix el transport públic a aquesta hora, primera hora del matí? Maria Fernández Noguera.
8: Bon dia, doncs de moment és un matí relativament tranquil al transport públic, això sí, amb els retards habituals a Rodalies. Per exemple, a l'R11, el primer tren que ha sortit de Figueres cap a Barcelona ja circula amb 11 minuts de retard. I també hi ha mitja hora de demora en els trens de l'RL4 que uneixen Lleida i Manresa.
0: Tot això avui que és 2 de setembre del 2026 i aquests seran els 5 noms. El primer, Manresa.
5: La capital del Bages serà escenari aquest migdia d'un minut de silenci en record del veí que hi van matar presumptament dos menors d'edat. El crim ha generat molta indignació i també l'intent d'instrumentalització política per part de l'extrema dreta que l'atribuïa a menors estrangers no acompanyats, tot i que els dos detinguts són nascuts aquí.
0: Concentracions.
6: El PP i Vox encenen els ànims de cara a les protestes convocades per aquest vespre arreu d'Espanya en solidaritat amb Ceuta. Els partits acusen el govern espanyol de voler boicotejar les concentracions i reclamen convertir-les en un clam contra Pedro Sánchez.
0: Ara sí, metges.
5: Com els docents amenacen amb noves vagues i no descarten una aturada indefinida, el Sindicat Metges de Catalunya carrega contra el govern espanyol per haver aprovat l'Estatut Marc malgrat la seva oposició frontal.
0: A Alemanya.
6: Acusa Rússia de l'atac fallit amb drons contra l'aeroport de Leipzig el 4 d'agost i anuncia mesures de represàlia contra Moscou. Vladimir Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova.
0: I calorada.
5: Catalunya ha tingut aquest any l'estiu més càlid des que hi ha registres i l'ONU admet per primer cop que el planeta superarà el límit d'un grau i mig d'escalfament global que es va fixar a l'Acord de París.
0: I què és el que ens deixa aquesta matinada, Sílvia Solanes?
6: Doncs una reunió per avui. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, es reuneix amb el secretari general de l'ONU, de l'OTAN, Marc Rutte. La mateixa von der Leyen ha confirmat que abordaran l'atac amb drons a Leipzig que les autoritats alemanyes ara atribueixen a Rússia.
0: I als Estats Units, amb què s'ha anat a dormir?
6: Doncs amb les dades que apunten que els morts per calor multipliquen per 5 les dades oficials. Així ho apunta la National Public Radio, que ha fet una investigació amb la Universitat de Boston durant 2 anys. La conclusió és que hi ha moltes morts per la calor que no es compten. A 50 de les ciutats més grans del país, el nombre d'onades de calor s'ha duplicat des dels 80.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
6: Amb la visita del president Xi Jinping a Egipte. És el primer viatge d'estat d'aquestes característiques en una dècada. Des del govern asseguren que hi ha grans oportunitats a Egipte.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
9: Bon dia.
0: Centrada sobretot en les tensions internacionals.
9: Sí, el diari ara obre edició explicant que Alemanya acusa Rússia d'atacar la Unió Europea amb guerra híbrida. També llegim al País que Alemanya acusa Rússia de l'atac amb drons bomba, i a La Vanguardia hi llegim un titular molt semblant de qui en sobta, però la fotografia que l'acompanya. Un grup de noies menjant a la terrassa d'un McDonald's de Kiev amb un edifici completament destruït a ben pocs metres. També a les fotografies de les portades d'avui, un cop més Ceuta, a la de l'Ara, desenes de migrants dormint arrenglerats al ras, al carrer. Des de la península no us ho podeu imaginar, diu el peu de foto. I també foto de Ceuta a El País, aquesta del campament de la platja. I el titular, el govern espanyol aprova un pla de xoc de 309 milions per Ceuta. Altres temes de portada, Ricard, a La Vanguardia llegim que la inflació a l'eurozona s'enfila al 3,3% i apunta a una probable alça del tipus. I acabem amb l'Ara, que destaca que l'escola concertada reclama que recuperin les proves de final d'etapa a tots els centres.
0: I què hi trobem avui a la premsa comarcal, Ara García?
10: El Segre explica que els Mossos d'Esquadra han detingut un menor d'edat presumptament vinculat a la mort violenta d'un home a Balaguer. Segons ha explicat el cos policial català, el dimecres 26 d'agost a la nit hi va haver-hi un accident de trànsit al nucli urbà, i a l'interior del vehicle es va localitzar el cos sense vida d'un home que presentava possibles signes de violència. El jove detingut ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors. A Riudoms hi ha dos Mossos processats per haver disparat el pistoler de Securitas, un vigilant de seguretat que va disparar als seus superiors a la seu de Securitas el 2021. Segons publica el diari de Tarragona, el magistrat veu indicis suficients per atribuir als agents una actuació descontrolada i desproporcionada. I el diari de Girona destaca que aquest estiu el nou vol Girona-Palma de Mallorca ha estat tot un èxit. El diari recalca que les rutes de l'aeroport de Girona han funcionat bé aquestes vacances i que la intenció de la direcció és no només mantenir-les, sinó també augmentar-ne la freqüència.
0: I quins són els titulars d'esports d'avui, Robert Prat?
1: Que Marc Casado marxa al Depor cedit, mentre que Julián Álvarez continua a l'Atlètic de Madrid. El Barça inscriu Gabriel, Jesús i Livakovic, i l'Espanyol aconsegueix la cessió del lateral Gorosabel de l'Atlètic Club. El City arriba a pagar 145 milions pel migcampista del Chelsea, Enzo Fernández.
0: Ara són les 6:35, de seguida t'ampliem què està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans també ha sigut notícia la vaga de biblioteques de Barcelona. I arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. Si em preguntessin l'indret on sóc més feliç del món, no ho dubtaria ni un segon, dins d'una biblioteca. Les nostres biblioteques no només són un dels pals de paller fonamentals per a la salut cultural i lingüística del país, sinó que, de fa molts anys, s'han convertit en autèntics refugis climàtics i centres d'acollida que generen una cohesió social de la qual ens n'hauríem d'enorgullir. Per això no puc entendre que l'Ajuntament de Barcelona encara no hagi resolt les demandes de les bibliotecàries de la capital, unes servidores públiques que només demanen que els equiparin les condicions a la resta de treballadors municipals. L'Ajuntament ha negociat certes millores amb un sindicat que no té representació al Consorci de Biblioteques. Tan difícil és reunir-se amb els afectats? Després de la primera vaga, fa 3 mesos, no s'ha avançat res? Senyors de l'Ajuntament, facin el favor de posar-s'hi.
12: Torna al Catalunya Nit.
13: Tornem, però amb un horari nou.
12: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit. Catalunya Nit.
13: Un informatiu en profunditat.
12: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia. Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Amb horari nou.
13: De 9 del vespre a 11 de la nit.
12: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
5: 6:45 del matí.
15: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
5: Catalunya es desperta amb la mirada posada a Manresa, que es lleva consternada per la mort d'un veí de Castellnou de Bages ahir a la matinada, presumptament a mans de dos menors.
6: Més de mig miler de veïns es van concentrar a la tarda per rebutjar l'homicidi d'un home que era molt conegut a la ciutat, amb crits contra l'Ajuntament. Ho van fer instàncies de persones de l'entorn d'Aliança Catalana. És l'extrema dreta, instrumentalitzat aquest cas, fent aflorar discursos d'odi. Van atribuir l'autoria dels fets a joves marroquins i menors no acompanyats i ho van fer córrer per xarxes, però el cas és que els dos nois detinguts tenen nacionalitat espanyola. De Junts Manresa, el seu cap de files, Ramon Bacardi, també deia això a les xarxes.
16: Que els seus responsables responguin davant la justícia amb tota la contundència que permeti la llei. I en cas que es tracti de gent de nacionalitat estrangera, que siguin retornats al seu país d'origen un cop complertes les penes. I exigim, a més, que siguin atorgades d'immediat a Catalunya les competències en immigració.
6: Per posar-hi context, Junts per Manresa anirà a les municipals amb l'excandidat de l'extrema dreta de Front Nacional, Sergi Perramon, a qui Aliança Catalana havia temptejat. L'Ajuntament de Manresa ha convocat per aquest migdia un minut de silenci.
5: L'altre punt d'atenció informativa és Ceuta.
6: La Policia Nacional ha enviat a la jutgessa que investiga l'entrada massiva d'immigrants un informe on assegura que agents dels cossos de seguretat del Marroc van planificar i executar aquesta acció, cosa que contradiu el que va dir dilluns Pedro Sánchez. Doncs bé, la cadena Sera explica aquesta matinada que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, ha enviat una carta al director de la Policia Nacional per aclarir si el Marroc va jugar o no algun paper en els fets de finals de juliol.
5: I mentrestant, aquest vespre hi ha protestes convocades arreu d'Espanya en solidaritat amb Ceuta, el PP i Vox criden a convertir aquestes concentracions en un clam contra Sánchez.
6: L'executiu espanyol els acusa d'instrumentalitzar les mobilitzacions i fa una crida a la no violència. Sentim la popular Esther Muñoz i l'ultra de Pepa Millán i Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
17: Són per a dir-li al gobierno que su prioridad tiene que ser defender a España y no a terceros países. Si Sánchez no quiere responder a lo que ha sucedido en Ceuta, el pueblo español sí.
18: ¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? ¿Entonces a qué vamos? ¿A cantar un villancico?
19: Si queremos conseguir la normalidad en Ceuta, el camino no es en ningún caso la violencia. Por supuesto, hay libertad de manifestación, pero el que lo hace utilizando la violencia creo que pierde los argumentos.
5: I aquí, a partir de les 9 del matí, comença la selectivitat de setembre amb més de 9.000 estudiants matriculats.
6: Començaran per l'examen de llengua castellana i literatura i després el de llengua estrangera, majoritàriament l'anglès.
5: Maria Costa.
20: A la tarda, els alumnes s'examinaran de matèries com geologia, física i geografia. Aquest any s'han matriculat 700 alumnes més respecte a l'any passat. La majoria dels alumnes que s'enfronten avui a les PAU són estudiants de batxillerat, uns 7.600, i la resta provenen de grau superior. Aquesta és l'última selectivitat que es farà al setembre, perquè a partir de l'any que ve la repesca es farà el juliol. Per tant, hagis aprovat la selectivitat o no, s'haurà acabat fer colzes a l'estiu. Els resultats es podran consultar a partir del 16 de setembre al portal d'accés a la universitat. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: A Alemanya culpa els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron que es va produir a principis d'agost a l'aeroport de la ciutat de Leipzig.
6: Una acció que s'emmarca dins d'una guerra híbrida contra la Unió Europea i l'OTAN pel seu suport a Ucraïna. Vladimir Putin retreu a Berlín que els acusi sense proves. Mentre Moscou i Kiev continuen escalant amb les amenaces, Zelensky ha alertat que els cels russos tampoc seran segurs per l'aviació. I Vladimir Putin ja li ha respost.
5: Moscou, Cristina Solías.
21: Putin ja ha advertit Zelensky que si compleix la seva amenaça estarà cometent terrorisme d'estat i que això l'allunyarà del tot de les converses de pau.
22: No es negocia amb terroristes. Si Déu no ho vulgui, es produeixen aquestes tragèdies, trobarem la manera de respondre-hi.
21: De moment, Putin ja ha ordenat a l'exèrcit rus que comenci a preparar atacs massius contra instal·lacions energètiques ucraïneses per deixar la població civil sense calefacció ara que s'acosta l'hivern. Des de Moscou, Cristina Solías, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: A tot això, Salvador Illa viatja avui a Kiev per reforçar el suport de la Generalitat a Ucraïna.
6: Té previst arribar-hi demà al matí amb una comitiva superreduïda i també l'acompanyaran el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
5: L'ONU dona pràcticament per fet que el planeta superarà el límit d'un grau i mig d'escalfament global que es va fixar a l'acord de París.
6: El nou objectiu passa per limitar al màxim el sobreescalfament i evitar que s'arribi als 2 graus. Un escenari que per territoris com Catalunya implica més que l'extrema sequeres i incendis.
5: Nando Zanuguera.
23: L'ONU ha admès per primera vegada que ja no serà possible evitar que la temperatura global del planeta no superi el grau i mig de temperatura si no s'adquireixen més compromisos climàtics, com es va fixar a l'acord de París. Alerten que cada dècima de grau agreujarà els impactes climàtics i fixen com a nou repte que el pic d'escalfament quedi per sota dels 2 graus. L'informe del programa de l'ONU per al medi ambient apunta que en el millor dels escenaris s'arribarà a 1,8 graus, però que sense més mesures per contenir l'escalfament global es podrien superar els 2. Per això reclamen accelerar l'abandonament de combustibles fòssils, desplegar renovables i reduir les emissions de metà. L'augment de 2 graus a Catalunya es traduiria en més onades de calor, més sequeres i més risc d'incendi. Nanda Sonaguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: I a la crònica cultural, avui comencem a Venècia.
24: Perquè avui arrenca una nova edició de la Mostra Internacional de Cinema. Ho farà amb el lliurament d'un lleó d'or honorífic a George Clooney pel conjunt de la seva carrera. La projecció inaugural serà de la pel·lícula Ink, que vol dir tinta, en què l'oscaritzat director britànic Danny Boyle recrea la vida del magnat britànic Rupert Murdoch.
5: Òscar Callau.
25: La Mostra de Venècia 2026 presenta 21 pel·lícules a concurs, on s'alternen obres de cineastes independents i directors consolidats, i on participen actors de renom com Javier Bardem i Penélope Cruz, John Malkovich, Nick Nolte, Alba Rohrwacher, Robert Pattinson o les germanes Kate i Rooney Mara. El jurat de la secció oficial estarà presidit per l'actriu, directora i guionista nord-americana Maggie Gyllenhaal. La indústria catalana del cinema serà present a Venècia en participació a tres produccions internacionals. Sucederà esta noche, Hollywood Dust i Les Índies. La directora Carla Simón, de la seva banda, serà la presidenta del jurat de la secció paral·lela Jornada dels Autors, dedicada al cinema de realitzadors emergents. Òscar Callau per al Matí de Catalunya Ràdio.
5: La majoria de biblioteques públiques de Barcelona van haver de tancar i per la vaga de personal que des de fa mesos exigeix millores en horaris, conciliació i sou.
24: Durant la protesta, els treballadors van visibilitzar les seves reivindicacions per exigir a l'Ajuntament que desencalli el conveni laboral.
5: Alba Barbosa.
2: En una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Montse Serra, delegada de la Intersindical i presidenta del Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona, ha concretat quin és el punt que dificulta més l'arribada d'un acord.
3: Demanem unes millores perquè nosaltres tenim una casuística doncs, diferent del gruix de la plantilla municipal amb l'horari que fem majoritàriament de tarda i fins ara doncs, creiem que no se'ns està reconeixent aquest servei.
2: Des de l'Ajuntament s'insisteix que es manté el diàleg i que l'oferta per equiparar la plantilla a la resta de treballadors municipals inclou la jornada de 35 hores i un augment salarial del 8%. Ala Barbosa pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: I ahir a l'estadi olímpic, The Weeknd.
24: Amb un concert que va entusiasmar el públic amb l'espectacle de la gira After Hour Till Dawn, l'autor de Blinding Lights va fer un extens repàs a la seva discografia.
5: Barcelona, Marc Ruiz.
4: Foc, làsers, pirotècnia, pulseres lluminoses, pantalles gegants i globus. El concert de The Weeknd ho ha tingut tot, fins i tot una estàtua de 12 metres d'altura recoberta d'or. Però malgrat la grandiositat de la posada en escena, hauria funcionat perfectament igual si només hi hagués hagut la música. Abel Tesfaye canta com els àngels, té una veu aguda, melòdica i afinada que a més té potència, com ha demostrat en cançons com Die For You o Call Out My Name. Costava d'entendre el significat de la distopia on ens ha submergit The Weeknd, però el públic ha xalat amb cançons ballables com Sacrifice, els duets amb el raper Playboi Carti i amb balades souleres com Out of Time i, esclar, Blinding Lights, el moment més esperat de la nit. Des de Barcelona, Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: 6:45 del matí, pel que fa al temps, s'espera una pujada important de la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia, sí, no només per avui, sinó també pels pròxims dies, especialment de cara al cap de setmana. De moment avui ja comencem el dia amb temperatures força altes, Manresa 19 graus, Lleida 20, a Mataró en tenen 23, a Tarragona n'hi ha 25. Amb un dia de sol, potser amb alguns núvols baixos a aquesta hora al camp de Tarragona, però la tendència és que es vagin desfent. I avui amb màximes, que arribaran per sobre els 30-32 graus a gairebé tot el país, i poden arribar als 35 o 36 en punts del Pla a Lleida, a l'interior de l'Ebre, també a la Conca de Tremp o a l'interior de les comarques de Girona. Demà ja tindrem alguns valors de 37 o 38 a les comarques de Ponent. Divendres continuaran pujant i podrien fregar els 40 graus. De fet, tant divendres com el cap de setmana, els llocs més càlids del país.
5: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
8: Doncs és un matí amb els retards habituals a Rodalies. Per exemple, ja hi ha demores d'entre 15 i 20 minuts en alguns trens de l'R11, a la línia que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou. També 10 minuts de demora en el tren de l'R15, que està anant de Reus cap a Barcelona, i mitja hora de retard en els trens de l'RL4, que uneixen Lleida-Manresa.
15: Al Matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
9: Avui hem rebut el missatge de David Alonso. Viu al Vendrell i estudia a la Universitat de Barcelona, a la zona universitària. Això li suposa haver de fer cada dia un trajecte d'una hora i mitja, com a mínim, per anar de casa a classe. El David explica que ha buscat habitacions de lloguer a la capital, però s'ha trobat amb preus que no baixen dels 500 euros, una quantitat que no pot assumir tampoc amb ajuda de la seva família.
26: Els preus són previstos per moltes famílies de classe mitjana, classe obrera. Haver d'agafar busos, trens, ja és una desavantatge comparativa amb altres persones pel temps de qualitat. Llavors sí que és una mica una discriminació cap a totes aquestes persones.
15: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
24: Bon dia.

0: 0,8%. I als Estats Units, la borsa de Nova York, el Dow Jones, en el tancament d'ahir es va deixar un 0,80%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
2: El Macba presenta El gest de filmar, una nova proposta de la col·lecció que reuneix tres exposicions sobre el poder de la imatge en moviment. Descobreix els vídeos inèdits de Videonou, el cinema compromès de Pere Portabella i una selecció de videoart internacional de la Fundació Han Neefkens. Més informació a macba.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
1: Linkat.
2: Aquest setembre, el Cicle Gaudí projecta Tres adioses d'Isabel Cuixet a 137 poblacions catalanes. Una adaptació lliure de la novel·la Tres cuencos, rituales para un año de crisis. Una obra que reflecteix la quotidianitat i en què la vida, l'amor, l'humor i la tragèdia es barregen de manera delicada. Un relat que desperta les ganes de viure i de deixar petjada. Recomanat per Catalunya Ràdio.
1: Linkat. A Catalunya Ràdio.
3: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
4: Ei, mama, què tal?
5: Ja heu tornat a començar el programa normal?
4: Què vols dir normal?
5: Bueno, que això d'avui no es va repetir, no?
4: Ah,
5: perquè
4: no.
5: S'han passat tot l'estiu repetint programes. Ah, és que ets tonto, eh? Mama. De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
4: Mama,
5: que quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
4: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
5: Què fareu aquest any? Veig que n'hi ha un de nou.
4: Ah, sí? En Joel Díaz està...
5: Va, sí. No m'ha pas agradat, de moment.
4: Ah, no?
5: Massa alt.
4: Què vols dir que és massa alt?
3: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
6: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
7: Deu minuts i a les 7, a aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Lleida. Pere, Joan Álvarez, bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: Des de Girona, Maria Rovira, bon dia.
9: Bon dia.
7: A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
10: Bon dia.
7: I a Tarragona, saludem el Ricard Buigas, bon dia.
11: Hola, bon dia.
7: Comencem avui a Lleida, doncs, amb protagonisme, Pere, Joan, per dues informacions relacionades amb l'agricultura.
8: Exacte, per una banda parlarem de la collita de les pomes, que seran aquest any en general més petites i molt dolces. Les golden, les més comunes, s'han hagut de començar a collir abans del que és habitual, perquè la calor les ha fet madurar de cop. Es preveu que la collita sigui superior a la mitjana dels últims 5 anys. I la denominació d'origen costers del Segre celebra avui el seu 40è aniversari. La DEO agrupa 34 cellers i 311 viticultors. L'acte es fa a la Llotja de Lleida.
7: I a les comarques de Girona, Cassà de la Selva s'afegeix a la llista de municipis que suspenen llicències d'obertura d'un cert tipus de comerços, Maria.
9: Sí, de fet, durant un any no es podran obrir a la zona comercial de Cassà de la Selva el gironès nous basars, botigues d'accessoris o vendes de mòbils, supermercats de 24 hores o, per exemple, centres de tractament d'ungles. La mesura s'ha aprovat al ple d'aquesta setmana. Des de l'Ajuntament ho justifiquen per ordenar el creixement, diversificar l'oferta, preservar el comerç local i prevenir conflictes de convivència. Fins ara, aquest tipus de limitació a les comarques de Girona l'havien aplicat sobretot municipis turístics de la costa, com Tossa de Mar, Lloret o Palafrugell, i Girona ho està estudiant, però de moment no s'ha aprovat.
7: A les comarques de Barcelona, molt pendents avui de Manresa, Marc.
10: Sí, serem a les 8 del matí, entrevistarem l'alcalde Marc Aloi després de l'assassinat d'un home. Ja hi ha dos detinguts, a les 12 hi ha un minut de silenci per l'apunyalament, també ho seguirem i ho explicarem aquí a l'antena de Catalunya Ràdio. A banda d'això, avui s'han de presentar a Barcelona els actes amb motiu de la diada que prepara l'esquerra independentista, tot plegat avui que, en pàgina cultural, comença la temporada del Maldà. Ho farà amb la comèdia Consulta Familiar.
7: I més cultura per acabar. Aquesta tarda, dues produccions catalanes obriran la 13a edició del FIT, el Festival Internacional de Teatre de Tarragona, Ricard.
12: Mira, si filem prim pel que fa als horaris, a les 6 de la tarda podrem veure l'espectacle itinerant Dones de Llum a la Rambla Nova. S'estrena el FIT, l'ha creat l'artista de l'Aleixar, Gisela de Foc. La inauguració oficial arribarà a les 8 del vespre amb Bomba Va, l'últim espectacle de la copletista, creadora folclòrica i neovedet de Guissona, Glòria Rivera. Comencen 4 dies de teatre amb 16 propostes escèniques sota el lema El talent torna a casa, perquè enguany han apostat per recuperar companyies d'èxit que van créixer al festival. Per cert, avui també sabrem tots els detalls de la Festa Major de Santa Tecla.
7: Doncs així tenim el país quan falten 8 minuts per les 7 del matí.
3: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
11: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
13: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
11: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
14: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa...
15: Transportistes no volen sentir a parlar...
14: I el temps de cultura comença un festival que ha preparat...
13: Catalunya Migdia.
3: Cada dia a les dues.
14: I a partir de les tres...

0: espai de reflexió a la tertúlia.
1: Ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
2: Si has comès una falta, has de pagar-la.
3: Catalunya migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
4: Sergi López, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Tant si ets baby boomer.
5: Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
0: Com de la generació Z.
6: Guillem Gisbert, bona tarda.
7: Crec que fa molt de temps que no miro un partit sencer. Potser del Mundial.
0: Fins i tot si ets millennial o centennial.
8: Irma Farelo, hola Irma, hola Muixca.
9: Hola Irma, hola Irma.
8: Els partits del Barça sense narració, la de la
9: tele. Jo poso Catalunya Ràdio. Sí, sí.
0: El Tot Costa és el teu lloc.
5: Soc un friqui, escolto tot. El Tot Costa, soc un friqui.
7: Però us escolto bastant a vosaltres.
9: Se'm va fer molta il·lusió venir, perquè jo us escolto. No.
0: De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa, un programa d'esports transgeneracional, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
10: I els esports, Robert Prat.
11: Marc Casado marxa al Depor cedit, mentre que Julián Álvarez continua a l'Atlètic de Madrid. El Barça inscriu Gabriel Jesús i Livakovic. I l'Espanyol aconsegueix la cessió del lateral Gorosabel de l'Atlètic Club. El City paga 145 milions pel migcampista del Chelsea, Enzo Fernández. I la Lliga Anglesa es gasta més diners que mai. 3.800 milions d'euros en fitxatges.
10: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
12: El Barça buscava un nou titular i el Madrid un migcampista que orientés el seu joc. Però el mercat no sempre et dona el que necessites i cap dels dos ha tingut èxit. El que és indubtable és que el Premi Gros de l'estiu se l'ha endut el Barça, amb Rodri en un d'aquells girs de guió que es recorden durant anys. Deco, a més, ha aprofitat que Julián ens feia d'esquer per anar incorporant davanters per sorpresa. I és que després de diversos estius de limitacions, el director esportiu per fi ha pogut treballar. Li queda l'espineta de Julián, però ja pensa en el gener i, com diu la marca que patrocina l'argentí, res és impossible.
10: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio. I quan falten poc més de 5 minuts per les 7, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells. Avui sobre la nova cadena La Sèptima, amb Javier Ruiz.
13: La gran novetat d'esta temporada televisiva, l'arribada d'una nova cadena 20 anys després del naixement de La Sexta. Serà en novembre, es dirà La Sèptima, i arriba plena de controvèrsia per l'accionariat, per la ideologia progressista i per el periodista que la liderarà, Javier Ruiz, que conduïa Mañaneros a Televisió Espanyola. Les crítiques són fortes i les mentides també. Per exemple, Ruiz no és cap d'economia de la cadena SER des de fa un any, al contrari del que s'ha dit estos dies. Jo espere i sa tele amb ànsia.
10: Avui a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio, Javier Ruiz. I a la recomanació del dia, coincidint amb l'arrencada del Festival de Cinema Coreà de Barcelona, la Cristina Bordas ens recomana la pel·lícula La Donzella.
14: Aprofitant que el festival dedica una secció al director Park Chan-wook i la seva gran filmografia, val molt la pena recuperar-ne aquest thriller psicològic i també eròtic, amb girs de guió imprevisibles i una posada en escena molt elegant que ens transporta a la Corea dels anys 30. La protagonista és una jove carterista que entra a servir a la mansió d'una hereva japonesa amb un pla secret per estafar-la que trontolla per motius que és millor no saber. Podeu veure La Donzella al Cinema Girona dins el marc del festival o a la plataforma RTV Play.
0: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
10: A les 9 obrirem l'Àgora entrevistant la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde de Manresa, Marc Aloi, després de l'assassinat d'un home ahir a la capital del Bages. També analitzarem els fets amb la directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat de Barcelona, Montserrat Iglesias.
14: També parlarem d'una de les derivades del problema de l'habitatge, l'encariment del preu de les habitacions, que fa molt difícil a estudiants de fora de Barcelona poder viure a la ciutat.
10: A 2:15 estrenarem la secció Joan, què em passa? Amb el psicòleg Joan Soler Socarrats.
14: I a les 11, secció de tele i sèries amb Darío Porras i Mariola Cubells. I també connectarem amb un dels noms de l'estiu, el periodista Javier Ruiz, que ha estat nomenat director editorial de La Sèptima després del seu adeu a la SER.
10: Des de les 6 fins la 1, escoltes El Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. I què van dir els altres ahir, Jovany?
15: Ahir vam sentir que Federico Jiménez Los Santos començava la temporada calent per la situació de Ceuta i per com n'informen els mitjans de comunicació que no són el seu.
16: En Espanya ha habido una invasión de nuestras fronteras. En España no hay migrantes, no existen los migrantes.
15: A la COPE, Carlos Herrera criticava la gestió de la crisi per part de Pedro Sánchez.
17: Este tipo despreciable, perfectamente despreciable, en su entrevista, que es un psicópata del libro.
6: Bueno, ha estado más en la cadena SER que en
15: SER. I aquí, al matí de Catalunya Ràdio, la Carme Barceló ens regalava una imatge per explicar la influència que ha tingut Guardiola sobre el nou jugador del Barça, Gabriel Jesús.
17: Ha mamat dels pits del Guardiola, de l'Arsenal, té la lliçó.
15: A quarts d'11 sentirem què diuen els altres avui.
18: Gràcies, Jovany.
0: Nova temporada de La Solució amb Elisenda Carot.
3: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
19: On anàvem a buscar la solució és quin paper té la mentida i té un paper social important.
0: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
20: De dolç és una paraula molt general. Les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
0: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
21: I si fas la ventana en donarien alguna cosa, no?
0: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
22: Codi civil del calçot.
23: Sí? Menys de 12 és que no t'agraden els calçons.
0: La solució, de dilluns a divendres d'1 a 2 del migdia, amb Elisenda Carot.
3: La solució. Passa-ho.

0: Elias, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb quina cançó ens despertem avui?
1: Avui ens despertem amb la música d'Alejandro Sanz i No és lo mismo, i és que tal dia com avui, un 2 de setembre, però de l'any 2003, el cantautor publicava el seu setè disc d'estudi, titulat com aquesta cançó. Va arribar després del seu disc anterior, molt exitós, El alma al aire, i es va convertir en el primer que produïa ell mateix amb la col·laboració del músic cubà Lulo Pérez. No li van faltar premis, l'any 2004 es van dur uns quants Grammys llatins, com a millor àlbum de l'any, gravació de l'any o millor vocalista pop masculí.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui anirem en directe a Manresa per veure com es lleva la ciutat després d'aquest assassinat d'un veí de Castellnou de Bages en plena festa major. Aquest migdia a les 12, l'Ajuntament ha convocat un minut de silenci per recordar un home especialment conegut i estimat a tota la comarca. Per aquest crim hi ha dues persones detingudes, les dues menors d'edat, i els Mossos continuen investigant les circumstàncies dels fets. Oriol Pujador.
1: Els fets van passar de matinada quan la víctima tornava cap a casa. Els equips d'emergència van rebre l'avís que hi havia un home ferit per arma blanca i quan hi van arribar van intentar reanimar sense èxit aquest home. Immediatament després, els Mossos van posar en marxa una investigació per identificar les persones implicades en el crim i van localitzar i detenir dos menors de 15 i 16 anys que estarien relacionats amb els fets. També van escorcollar un pis en el marc de la investigació. L'Ajuntament de Manresa ha condemnat els fets a través d'un comunicat i ha convocat un minut de silenci, però ja ahir unes 700 persones es van concentrar per exigir justícia. A través de les xarxes socials, també per aquesta tarda, s'ha convocat una nova manifestació. Oriol Pujador, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: És un crim que en parlarem àmpliament avui al Matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 9 també a l'Àgora del Matí, però és un crim que té dues potes. Frederic Vincent, bon dia.
2: Bon dia.
0: Una és la que dèiem ara, la investigació policial pròpiament dita.
2: Alguns mitjans expliquen avui que, segons els primers testimonis, un dels detinguts va començar una baralla amb altres persones i llavors, quan la víctima s'hi va encarar, és quan va rebre un atac amb arma blanca. Els dos detinguts van fugir, però la policia després els va identificar i els va portar a comissaria. Algunes fonts, per cert, avui apunten que tindrien antecedents.
0: I avui en parlarem amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, i també amb l'alcalde de Manresa, Marc Aloi. I amb tots dos també comentarem aquesta altra pota d'aquest cas, que és l'ús polític interessat que ja ha començat a fer d'aquest assassinat. I molt especialment per part de l'extrema dreta, que va fer córrer que el crim el van cometre dos joves marroquins quan, segons fonts policials, tots dos tenen DNI espanyol, és a dir, nacionalitat espanyola.
2: La tesi falsa que eren marroquins la van difondre grups d'extrema dreta, Vox i Aliança Catalana. Ahir es van convocar dues manifestacions, una vinculada a l'extrema dreta, que va reunir unes 500 persones, i una altra de veïns per condemnar la violència. De fet, Vox ha organitzat una altra manifestació amb un rètol que insisteix en aquesta tesi falsa, que els menors detinguts són magribins.
0: Insistim, doncs, que segons la investigació, segons els fets, els dos detinguts tenen nacionalitat espanyola i, de fet, haurien nascut a Catalunya. Tot i això, la candidata de Junts a Manresa, Ramon Bacardí, també es va sumar a la petició de deportació.
3: Que els seus responsables responguin davant la justícia amb tota la contundència que permeti la llei. I en cas que es tracti de gent de nacionalitat estrangera, que siguin retornats al seu país d'origen un cop complertes les penes. I exigim, a més, que siguin atorgades d'immediat a Catalunya les competències en immigració.
0: Això és el que deia a les xarxes l'alcaldable de Junts a Manresa, que comparteix candidatura amb el regidor del grup nacionalista Sergi Parramon, que va ser candidat del partit d'extrema dreta Front Nacional. Junts ha arribat a un acord amb la formació de Parramon per fer coalició electoral a les eleccions municipals de l'any vinent. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
4: Ricard Ostrell, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Àgora del Matí, a partir de les 9, ho entenem tot plegat amb Marta Monforte, Nacho Corredor, David Madí i Eva Pomares.
5: Avui és dimecres 2 d'agost i s'espera un dia més càlid que ahir, amb màximes per sobre dels 30-32 graus a gairebé tot Catalunya i que poden arribar als 35 o 36 als llocs típicament més càlids del país. Avui farà sol només amb alguns núvols baixos matinals al voltant del Camp de Tarragona.
6: A les carreteres a aquesta hora hi ha retencions a l'A2 a Castellnou de Seana, al Pla d'Urgell, per un accident que talla un carril sentit Tàrrega. A l'àrea de Barcelona, a l'antitud amb aturades a la B20, a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat i a la Ronda Litoral, de Fòrum a la Barceloneta, direcció Llobregat.
0: Són Eloi Cordomí i Clàudia Serra informant del temps i de l'estat de les carreteres. Són les 7 i 4. I aquesta hora repassem també el que cal saber d'aquest dimecres 2 de setembre del 2026. Sílvia Solana, Francesc Soler, Lara Garcia i Pol Foradada, bon dia.
7: Bon dia.
0: Amb aquest clam contra Sánchez.
8: PP i Vox volen convertir les concentracions de suport a Ceuta convocades aquest vespre arreu d'Espanya en una protesta contra la gestió que el govern espanyol ha fet de la crisi humanitària.
9: De fet, els partits acusen la Moncloa d'intentar boicotejar aquests actes. El govern espanyol ho desmenteix, acusa la dreta i l'extrema dreta de voler instrumentalitzar les manifestacions. A les principals ciutats catalanes també hi ha convocades contra manifestacions amb lemes contra el racisme i l'extrema dreta.
0: Madrid, Tani Santeaja.
7: Segons l'Ajuntament de Madrid, la Moncloa no autoritza la concentració a la Cibeles, però la delegació del govern espanyol ho desmentix. Diuen que es podrà celebrar i que s'han limitat a recordar que s'ha de convocar com a acte institucional i no com a manifestació. Tant el PP com Vox han bolcat en les concentracions amb els seus líders al capdavant i apuntant contra qui protesten, Esther Muñoz i Pepa Millán.
10: Son para decirle al gobierno que su prioridad tiene que ser defender a España y no a terceros países.
11: ¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? ¿Entonces a qué vamos? ¿A cantar un villancico?
7: A la Moncloa lamenten que el PP vulga instrumentalitzar la convocatòria i reclamen que siga pacífica, i des del PSOE demanen als seus alcaldes no anar-hi, tot i que alguns s'hi sumaran. Des de Madrid, Dani Sainz, de AJA, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Dia de Ceuta.
1: Avui, 2 de setembre, és el dia que la ciutat celebra la seva autonomia. Alberto Núñez Feijóo, abans de compartir manifestació amb Abascal al vespre a Madrid, serà al migdia a Ceuta a l'acte institucional.
12: Sobre el terreny, la convivència a la ciutat continua molt tensionada i plena d'incerteses. Un exemple n'és la comunitat educativa, que està davant l'inici d'un nou curs escolar.
0: Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque.
13: Els centres d'infantil Nuestra Senyora de África i la Juan Carlos I obriran les aules el 28 de setembre. La conselleria ho fa per motius de seguretat per la proximitat a les dues escoles de centres d'ajudes a immigrants. La resta de centres públics de la ciutat autònoma encara en el nou curs, amb vigilància i amb el fantasma de l'absentisme. Javier Pérez és director de l'Institut Puertas del Campo a l'extraradi de Ceuta amb alumnat musulmà.
14: No sabemos si va a haber absentismo escolar, sobretot en edades tempranas.
13: També queda pendent saber com i on s'escolaritzaran els menors migrants. Des de Ceuta, Miquel Jarque, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Va ser també concentracions avui a Catalunya, tant a Barcelona com a Girona, com en el cas de Lleida. A Barcelona, Girona a les 7 de la tarda, a Lleida 7:45 del vespre. Concentració contra el racisme i l'extrema dreta, tant a Barcelona com a Girona com a Lleida. Doncs bé, també hem de parlar d'agents marroquins.
8: La Policia Nacional ha enviat a la jutgessa que investiga l'entrada massiva un informe on s'assegura que agents dels cossos de seguretat del Marroc van planificar i executar aquesta acció. Una conclusió que contradiu el que dilluns va afirmar Pedro Sánchez.
15: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
0: I sobre aquest informe policial que ahir al vespre publicava l'Espanyol, no en sabia res.
9: La SER explica que aquesta matinada, concretament, quan passaven 13 minuts de la mitjanit, el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, ha enviat una carta al director de la Policia Nacional per aclarir si el Marroc va tenir o no algun paper en els fets de finals de juliol.
1: A la carta, Marlaska no amaga el seu malestar. Diu que si és cert, necessita saber des de quan la policia té aquesta informació, absolutament essencial per tal que el govern espanyol pugui prendre les decisions oportunes.
0: I també arriben desmentiments a Sánchez des de Brussel·les. Va ser a posteriori.
12: La Comissió Europea afirma que Rússia sí que va aprofitar la crisi de Ceuta per difondre notícies falses a internet, però que va ser després que els migrants haguessin travessat la frontera. El govern comunitari descarta, doncs, que cap país estranger promogués aquesta entrada massiva, tal com també havia suggerit el president del govern espanyol.
0: Més detalls els té des de Brussel·les Bruno Fortea.
16: La Comissió Europea diu que no hi ha proves concloents que situïn cap potència estrangera en l'origen de la crisi de Ceuta. El govern comunitari nega que l'entrada massiva de migrants es desencadenés per les notícies falses que escampaven altres països. Brussel·les sí que reconeix que, després de l'arribada dels migrants, Rússia va explotar el caos a Ceuta per difondre la seva propaganda a les xarxes socials. Però remarca que tot això va ser després que esclatés la crisi. A més, en aquestes campanyes posteriors de desinformació, la Comissió Europea només esmenta que hi va participar Rússia. No hi diu res sobre Israel, tot i que ahir el govern espanyol va tornar a involucrar el país hebreu. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Viatge a Kiev.
8: Salvador Illa viatja avui a la capital ucraïnesa per reforçar el suport de la Generalitat al país davant de la invasió russa. El president té previst arribar-hi demà al matí amb una comitiva superreduïda i també l'acompanyaran el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
0: Conflicte diplomàtic obert.
9: Alemanya assenyala directament i en públic els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron que es va produir a principis d'agost a l'aeroport de la ciutat de Leipzig.
0: Anem cap a Berlín. Jordi Regàs.
17: L'atac fallit contra un avió de càrrega ucraïnès a l'aeroport de Leipzig el passat 4 d'agost hauria estat obra de Rússia. Alexander Dobrindt, ministre de l'Interior d'Alemanya.
18: Vist en conjunt, les investigacions policials assenyalen una responsabilitat russa en l'intent d'atac fallit de l'aeroport de Leipzig. El govern federal arriba, per tant, a la conclusió que és Rússia a qui s'ha de responsabilitzar de l'atac híbrid del 4 d'agost a Leipzig.
17: Alemanya prendrà diverses represàlies, com tancar el consulat rus a Bonn, rescindir el contracte de la Casa Cultural de Rússia a Berlín o endurir els controls dels russos a les fronteres. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ho nega.
19: Putin assegura que l'acusació de Berlín es basa en proves manipulades i atribueix les acusacions a la mala situació que travessa el govern alemany.
20: Crec que aquest és un altre error, un error greu. I al meu entendre, va clarament en contra dels interessos del poble alemany.
0: No tornarà.
12: Artur Mas assegura que no té cap intenció de tornar a la primera línia política, ni com a candidat de Junts a Barcelona, tal com ens va confirmar ell mateix fa uns mesos aquí al Matí de Catalunya Ràdio, ni en cap altra primera línia electoral. Ho explica avui el mateix Mas en declaracions al Confidencial.
8: Això després que s'hagi parlat molt de la falta de lideratge de l'independentisme. Mas sí que afirma que està disposat a ajudar sempre que li demanin consell o fer coses a nivell de projecte polític.
0: Avui li preguntarem també el que va ser durant molts anys la seva mà dreta, David Madí, a l'Àgora a partir de les 9 del matí. Dret a l'autodeterminació.
9: La Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Mataró ha aprovat una declaració institucional en què referma el reconeixement del consistori al dret a l'autodeterminació com a possible mecanisme per resoldre el conflicte polític a Catalunya. La sorpresa és que han estat els 11 regidors del PSC els que han permès que la votació tirés endavant.
0: 1.100 morts per calor.
19: Catalunya ha tingut l'estiu més càlid des que hi ha registres amb temperatures a bona part del país que han estat 3 graus superiors al que és habitual.
12: Això ha provocat que el passat mes d'agost més de 1.100 persones hagin mort per causes que es poden atribuir a les altes temperatures. Són gairebé la meitat de les morts per calor a tot l'estat.
0: Txell Garriga.
21: Són estimacions que fa el sistema de monitorització de mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid. Les morts es calculen creuant dades, les defuncions que s'han notificat al registre civil i els pics de calor, i el resultat es compara amb les dades d'altres anys i l'accés és el que s'atribueix a la calor. Als centres de salut, per deshidratacions, insolacions o bé cops de calor, s'han atès 5.800 casos als CAPs, 2.000 persones han anat a urgències i 300 han requerit un ingrés. Una situació que alarma els sanitaris, ho explica David Oliver, portaveu de SACE Catalunya.
22: Aquest repte del canvi climàtic afecta totes les professions, però especialment a les de sanitat, perquè és un tema molt, que, com s'ha vist a les dades, doncs molt preocupant, perquè estem parlant de morts.
21: La majoria de les víctimes tenen més de 65 anys i un gruix important supera als 85. Txell Garriga, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Rècord de morts per calor i, malauradament, també rècord en nombre d'ofegats.
8: Aquest estiu han mort 39 persones ofegades a Catalunya, la xifra més alta des que hi ha registres, i quan encara falten 15 dies perquè acabi la temporada de bany, la majoria, 23, han mort en platges, 11 en piscines i 5 en rius i pantans.
0: Droga a la pizza?
9: 5 noies es van trobar malament després de sopar juntes divendres a una pizzeria de la Seu d'Urgell. Van anar a urgències i les primeres anàlisis mostraven indicis compatibles amb haver pres una substància estupefaent.
19: Tot i que encara s'ha anat a confirmar l'origen, la policia investiga si la droga era el menjar. Dilluns, la policia i personal de sanitat van inspeccionar el restaurant i també s'investiga si hi pot haver més afectats.
0: I Bàrbara Rey, també premiada. Aquesta no és Bàrbara Rey, eh? Ho dic perquè...
12: L'actriu rebrà el premi honorífic.
0: Fiquem lius, ara.
12: No... El premi honorífic Nosferatu al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Rey, representant d'Espanya a Miss Món, també coneguda per la seva relació amb el rei emèrit, també va ser una icona del cinema de destape dels anys 70 i per pel·lícules de terror o fantàstiques com El buque maldito o La noche de los brujos.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, marxa el més culer.
23: Marc Casado s'ha dit al Depor fins a final de temporada amb una opció de compra pel conjunt gallec, 30 milions d'euros. L'Espanyol, que aconsegueix la cessió de lateral Gorosabel de l'Atlètic Club, i Julián Álvarez, que continua a l'Atlètic de Madrid. El Barça inscriu el porter Livakovic i Gabriel Jesús.
24: Muy bien físicamente, mi rodilla ya no es más problema, es pasado. Bueno, me pasó a un año y medio atrás, me recuperé muy bien, volví a jugar para Arsenal muy bien.
23: El City, que es gasta 145 milions d'euros per fitxar el migcampista del Chelsea, Enzo Fernández.
0: Un minut serà un quart de vuit del matí, repassem que destaquen els diaris, anem al quiosc.
2: Avui us expliquem les portades en ruta mentre estem anant cap a Manresa, on d'aquí una estona explicarem com es desperta la ciutat després de l'assassinat d'ahir. A les portades avui llegim la tensió entre Alemanya i Rússia després de l'atac de drons bomba a l'aeroport de Leipzig. Ho llegim tant a l'Ara com a la Vanguardia i al País. Destaquem, però, la fotografia en portada de la Vanguardia, en aquest cas, perquè és de Kiev, on es veu unes noies menjant a la terrassa d'un McDonald's amb un edifici completament destruït just darrere. Al País també es fa ressò del pla de xoc de Sánchez per Ceuta, mentre que l'Ara continuen també posant l'accent allà amb una fotografia amb desenes de migrants dormint al ras i parlen amb els veïns que diuen que des de la península no es pot imaginar ni entendre la situació que viuen. Acabem a l'ABC, que a banda de la crisi de Ceuta, que diu que porta la relació entre el govern i la Zarzuela al límit, també explica que la Fiscalia veu en les joies de Zapatero un pagament en espècies a escala internacional.
3: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
4: 9, 14, 35, 43 i 50, i els sols, el 3 i el 7.
3: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
5: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
19: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Curado per les comarques de Barcelona. Tenim 17 graus a Vic, 18 a Capellades i 22 a Santa Coloma de Gramenet. Carreteres, Clàudia Serra.
6: Densitat a les vies d'entrada a Barcelona, especialment cap al nus de la Trinitat, ronda litoral, lentitud de Fòrum a la Barceloneta i ronda de dalt a Horta, tot direcció Llobregat.
19: És una notícia celebrada i molt. Al Bages, l'empresa minera Iberpotash retirarà la muntanya de residus salins de Sallent.
25: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs de l'empresa, que actualment es diu ICL Iberia, i dona la raó als veïns que fa més de 20 anys que reclamaven la retirada de la muntanya de Runa, que s'ha convertit en un element més del paisatge de la comarca.
9: A més de l'enorme impacte visual, els residus salins també són nocius per al medi ambient, perquè quan plou són arrossegats cap a la conca del Llobregat. L'empresa ja ha dit que acatarà la sentència i restaurarà l'indret tal com planteja el programa de recuperació ambiental.
19: Més notícies. A Barcelona, els afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'Ila 9 a Sant Gervasi confien arribar a un acord amb la Generalitat sobre les indemnitzacions abans de finals de setembre.
25: El govern ha acceptat que un pèrit extern proposat pels veïns i finançat per l'administració supervisi les actuacions als edificis afectats.
9: Els afectats valoren un canvi d'actitud, diuen, de la Generalitat, tot i que lamenten la incertesa i l'angoixa provocades per l'allargament dels terminis per poder tornar a casa.
19: Mentrestant, al Maresme... Avui comença a Mataró el Posidònia Fest.
25: El festival de músics emergents i més consolidats del país.
9: Des d'avui fins al cap de setmana teniu concerts a la companyia elèctrica d'Arma, Tarta Relena, Maria Cielo, Su, Carlos Coronado, Alba Quereta i Esmina.
19: Més cultura. Estrena avui el Maldà.
26: Què li passa al teu marit? Està en coma? L'han atropellat?
27: No. I parlen de cotxes.
19: Consulta familiar, una comèdia sobre els prejudicis familiars i de sexualitat femenina fins al 4 d'octubre, Montse Pujol.
28: La directora del muntatge, Alba Collado, ha explicat a Catalunya Ràdio que es tracta d'una comèdia irreverent que interpreten tres actrius. Una d'elles interpreta una jove de 30 anys que no s'entén amb la mare i cada visita familiar acaba amb discussions i malentesos.
29: I a partir d'aquestes tres persones i tres veus parlem una mica dels problemes familiars, però també de la sexualitat femenina en diferents generacions. És una comèdia d'enredos, com una mica podeu ja veure, però que d'alguna manera vol parlar d'aquests temes que són una mica tabús i que a vegades estan al centre de les famílies, però que no surten a la llum.
28: Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
19: I un apunt més avui a la Herbeck Hotel, a Sants Montjuïc, dia gran d'estrena amb ella i la màquina de Sergi Belbel, amb Enric Cambrai i Agata Roca, fins l'11 d'octubre. Passen 4 minuts, un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
5: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
30: 45.712.
31: Em toca?
30: Això és el número de la loteria, ara?
31: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
32: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
1: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
7: T'ha anat bé de gust la rutina?
1: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
7: El dels 90 premis de 600.000 euros. Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
10: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: 10 minuts seran 8:15 del matí. Avui és 2 de setembre del 2026 i el dia d'avui sona així.
5: Els sons del matí.
19: Tot i que l'Ajuntament ha convocat per avui el minut de silenci, ahir unes 700 persones ja es van concentrar de manera espontània per exigir justícia.
13: Que els seus responsables responguin davant la justícia amb tota la contundència que permeti la llei.
14: Si Sánchez no quiere responder a lo que ha sucedido en Ceuta, el pueblo español sí. Y los españoles somos libres.
0: Alemanya perquè culpa els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron que es va produir a principis d'agost a l'aeroport de la ciutat de Leipzig.
19: Crec que aquest és un altre error, un error greu. Va clarament en contra dels interessos del poble alemany.
0: Aquests són els sons del matí. Ara una mirada de l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia amb Francesc Soler. Instrumentalització.
19: És l'acció d'utilitzar una persona, un grup, una institució o una idea com a eina o mitjà per aconseguir un objectiu particular, sovint de manera interessada, ja sigui per la mort violenta d'un veí de Manresa o l'entrada massiva de migrants a Ceuta per guanyar vots, per exemple.
0: La segona paraula del dia és guerra híbrida.
19: És un mètode de conflicte que combina accions militars i no militars per desestabilitzar un país sense arribar a una guerra oberta. Alemanya acusa Rússia de guerra híbrida per l'atac amb drons a l'aeroport de Leipzig i Espanya també assenyala Vladimir Putin en aquest sentit per la crisi de Ceuta.
0: Tron.
19: És el seient oficial i cerimonial que utilitza un monarca en els actes d'estat. L'ascens al tron és el moment en què una persona es converteix oficialment en sobirà d'un país. Un rei mostra el seu poder cenyint-se la corona al cap i posant al cul el tron. Ho acaba de fer Haakon VIII de Noruega.
0: Posem-hi tres xifres, Lara García. 58,1 milions.
8: Són els turistes que van visitar Espanya fins al juliol. És un 4,6% més de turisme respecte al mateix període de l'any passat. Tot un rècord. Els visitants van gastar 86.000 milions d'euros en els 7 primers mesos de l'any, un 7,8 més que l'any anterior. Són dades de l'Institut Nacional d'Estadística.
0: 20%.
8: Les compres d'oli i d'oliva van augmentar un 20% l'any passat. Les llars espanyoles en van consumir 318,7 milions de quilos, 54 milions més que l'any anterior. La pujada del consum s'explica per la baixada del 40% en el preu d'aquest producte.
0: 1.100.
8: Són les persones que han mort aquest agost a Catalunya per causes atribuïdes a les altes temperatures. Són gairebé la meitat de les morts per la calor a tot l'estat. I és que Catalunya ha tingut l'estiu més càlid des que hi ha registres. Segons dades del Servei Meteorològic, la temperatura mitjana ha estat 3 graus superior en més del 80% del país.
0: I ara el veig, tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge veig la Sagrada Família i al davant una cinquantena. Sí, de persones que van amb pancartes.
9: Sí, són bibliotecaris que porten pancartes com Defensem els serveis públics de Barcelona o Biblioteques en lluita. És una imatge que veiem a les pàgines de cultura de molts diaris, tant en paper com digitals. És l'última de les protestes dels bibliotecaris que ahir van tancar 36 de les 41 biblioteques de la ciutat. El sou, els horaris i la seguretat són la base de les seves reivindicacions des del maig, que estan en vaga indefinida i intermitent.
0: A la segona veig un impressionant banc de peixos, l'un tocant a l'altre, centenars. De fet, i centenars de peixos com si fos treta d'un documental.
9: Sí, és una imatge real, gravada a Barcelona, just davant de l'Hotel Vela. És del cap de setmana, la podeu trobar a les xarxes perquè s'ha fet molt viral i la recull també el periòdico. El seu autor és el fotògraf Jaume Benet i l'ha titulat com La dansa del Mediterrani. I ha d'anar dient, de fet, que no és intel·ligència artificial. Explica que anava amb una planxa remant i va veure moltes gavines i una taca negra a l'aigua i va posar la càmera dins.
0: I a la tercera imatge s'hi veu un motorista que circula a 201 km per hora al terme de Batea, a la Terra Alta. Tarragona. Ricard Buigas, d'on surt aquesta fotografia?
15: Doncs mira, a ningú li agrada rebre fotos d'aquest remitent, però aquesta té tela, eh? Estem parlant dels Mossos d'Esquadra. El cos ha donat els detalls del dispositiu especial de trànsit a les Terres de l'Ebre amb motiu del Gran Premi del Canyís de motociclisme. Diuen que van enxampar aquest motorista que circulava més de 200 per hora per la Nacional 420, una via limitada a 90 km per hora. També van detectar un cotxe matrícula andorrana que circulava a 180 per hora. Penseu que s'enfronten a un delicte contra la seguretat viària per conduir a una velocitat que es podria castigar penalment.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui a la cara B del temps parlem de l'informe que acaba de publicar el Meteocat, que diu, atenció, que l'estiu del 2026 ha estat el més càlid des de que hi ha registres a Catalunya, amb temperatures 3 graus per sobre de la mitjana climàtica. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia. Sí, avui m'agradaria ajudar a fer entendre la magnitud d'aquests 3 graus d'anomalia que hem tingut durant 3 mesos seguits. Perquè ens entenguem, si mirem les dades dels últims 30 anys, la diferència de temperatura mitjana durant l'estiu entre Barcelona i Almeria és de 2,5 graus, 2 graus i mig. I la diferència de temperatures entre Lleida i les de Corba en un estiu normal seria de 2,7 graus. Per tant, em quedo curt si dic que la temperatura d'aquest estiu a Catalunya ha estat com la que acostuma a fer Andalusia. Haurem d'apuntar segurament una mica més avall. Una dada més concreta. A Lleida, la temperatura mitjana d'aquest estiu ha estat de 28,4 graus. És la mateixa temperatura que registra en un estiu normal a Marràqueix, al vell mig del Marroc. Curiosament, la pluja que cau a Marràqueix durant l'estiu també ha estat gairebé la mateixa que ha caigut aquest any a Lleida, 8 tristos litres per metre quadrat. I les temperatures de Barcelona d'aquest estiu també s'assemblarien molt més a les dels llocs més càlids del Mediterrani Oriental, com ara a Beirut, al Líban. És veritat que de moment això ha estat només un estiu puntual, però tot apunta que el futur va en aquesta direcció.
3: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
5: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
4: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia el vaixell militar de la Caixa Forta i la resposta era cuirassat. Un cuirassat és un vaixell de guerra de gran tonatge i les caixes fortes estan cuirassades. Avui dimecres un Enigmàrius vegetal. Síndria llargaruda que prolifera a Itàlia. De 6 lletres. Síndria llargaruda que prolifera a Itàlia. 6 lletres.
5: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. Un estudi revela que el 100% dels homes es menjarien qualsevol fruita que els donés una dona despullada. Marc Amorós, bon dia.
6: Bon dia. L'estudi ha posat a prova el comportament de més de 700 homes que de forma voluntària s'han sotmès a aquest experiment. Els homes eren tots d'edats i nacionalitats diferents i abans de fer la prova van respondre a un qüestionari per determinar quines eren les seves fruites preferides i també les més odiades. Per exemple, un 62% dels homes va declarar odiar el kiwi o la papaya. Fet aquest qüestionari, els homes se sotmetien a un experiment on se'ls entregava fruita de diverses maneres i ells havien de decidir si l'acceptaven o no. La majoria dels homes van rebutjar les seves fruites odiades quan se les va entregar un dron, un altre home o una dona vestida de metge. En canvi, el 100% dels homes va acceptar les fruites quan les lliuradores eren dones despullades. A més, diu la notícia, un cop fet l'experiment, el 85% dels homes no va ser capaç de recordar quina fruita li havia donat la dona nua.
0: Això és real o fals?
12: El matí de Catalunya Ràdio.
16: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
17: Avui, la Universitat CEU Abat Oliva posa en marxa els cursos 0, formacions adreçades a l'alumnat de nou ingrés per reforçar els coneixements previs i afrontar el grau amb una bona base acadèmica. Els cursos estan organitzats per àrees de coneixement i permeten als estudiants preparar-se abans de començar la seva etapa universitària. Enguany s'ofereixen sessions en els àmbits d'empresa, dret, comunicació, educació i salut.
16: Vols viure a la universitat abans de ser universitari? La Universitat CEU Abat Oliva ha dissenyat el programa Orienta, un complet ventall d'activitats d'orientació i formació per ajudar els alumnes a definir la seva elecció vocacional. Canvia el teu present, crea el teu futur.
6: Vinga, som-hi. Real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un estudi revela que el 100% dels homes es menjarien qualsevol fruita que els donés una dona despullada és una notícia falsa. No existeix. És un titular humorístic que circula com si fos en real en forma de mem. S'està fent molt viral a Facebook, a Instagram i també a X.
0: Ara, jo ho diu el kiwi, també t'ho haig de dir.
6: I a mi m'agraden les dones despullades, també t'ho haig de dir.
0: Gràcies, Marc.
6: Adéu, bon dia.
0: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se avui i per què serà un bon dia amb Nerea Sanfe.
18: Avui és un bon dia per tornar. Esa és la paraula que ronda el meu cap des de fa uns dies. I no cregueu que em fa una perea tremenda. Però és el que té setembre. Retrobaments, nous inicis, res a que es posi vacacionals... Què voleu que vos diga? Jo estava molt a gust de vacances sense fer absolutament res. La vida adulta, suposa. Espere que l'inici de curs vos pilla amb un poc més de ganes que a mi, que de moment encara em té mig amb els pensaments a la platja, els gelats, les caletes, les festes majors... Què bé ho he passat aquest estiu. Si tinguera una vareta màgica, faria arreu el temps i tornaria al mes de juny. Ja tu saps!

0: Ara són 7:45. Avui és dimecres, 2 de setembre. Ens despertem amb 20 graus a Castell d'Aro, 15 a Gisclareny, 22 al Pantà de Riba-roja, i el dia en què entrevistarem a la consellera d'Interior, Núria Parlon, a partir de les 9 del matí. Què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Silvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: Minut de silenci aquest migdia. Manresa en recorda el veí que ahir van matar presumptament dos menors d'edat.
3: El crim ha generat molta indignació i també intent d'instrumentalització política. Líders d'extrema dreta l'han relacionat amb la immigració, tot i que els dos detinguts són nascuts aquí.
2: Parlant de concentracions, el PP i Vox volen convertir les protestes convocades avui arreu d'Espanya en suport a Ceuta en un clam contra Pedro Sánchez i el govern espanyol.
3: Per cert, nova topada entre el Ministeri de l'Interior i la policia. Un informe policial assenyala agents del Marroc com a instigadors de l'entrada massiva.
2: El ministre Marlaska ha enviat una carta al director de la policia preguntant-li si és cert i qüestionant com és que el govern espanyol no en sabia res.
3: Els metges, mentrestant, amenacen amb noves vagues i no descarten una aturada indefinida. El Sindicat Metges de Catalunya carrega contra el govern espanyol per haver aprovat l'Estatut Marc malgrat la seva oposició frontal.
2: L'OCDE, l'Organització Internacional sobre Cooperació i Desenvolupament, avisa que Espanya és un dels països on augmenta l'absentisme escolar, sobretot en l'etapa de primària.
3: I en clau internacional, Alemanya acusa Rússia d'estar al darrere de l'atac fallit amb drons contra l'aeroport de Leipzig del 4 d'agost. Putin ho ha negat.
4: En esports, Marc Casado marxa al Depor cedit, mentre que Julián Álvarez continua a l'Atlètic de Madrid. El Barça inscriu Gabriel Jesús i Livakovic i l'Espanyol aconsegueix la cessió del lateral Gorosabel de l'Atlètic Club. El City paga 145 milions pel migcampista del Chelsea, Enzo Fernández.
0: Això avui, dimecres, 2 de setembre del 2026. Avui farà sol, per cert, i encara més calor que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, avui ja superarem els 35 graus als llocs més càlids de Ponent, de l'interior de l'Ebre i potser l'interior de Girona. El dia serà assolellat, només amb alguns núvols baixos matinals al Camp de Tarragona.
0: I pel que fa a la mobilitat a aquesta hora, en un matí relativament tranquil al transport públic. Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia, doncs sí, tranquil·litat, però com sempre, retards a Rodalies, com per exemple els de l'R11, a la línia que uneix Barcelona i Portbou, on hi ha demores d'entre 10 i 15 minuts. 3/4 d'hora de demora en el tren que ha d'arribar a Lleida Pirineus des de Manresa, i també ha arribat 15 minuts tard l'avant que va de Barcelona Sants a Figueres.
0: I a les carreteres, densitat a aquesta hora, ja les vies d'entrada cap a Barcelona. Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia. Sí, densitat en punts habituals. Destaca la C58, molt carregada a Montcada cap al Nus de la Trinitat. A la mateixa via, la C58, també hi ha lentitud a Ripollet en sentit contrari, en sentit Sabadell. A les rondes, retencions a la ronda litoral de Fòrum a la Barceloneta i a la ronda de dalt de Roquetes a Horta, tot en direcció Llobregat. I un últim punt a la P7 i a lentitud a Santa Perpètua en sentit sud.
0: Tot això en un dia en què les portades dels diaris, li fem un cop d'ull ara, miren cap a Alemanya, Marc Jurado.
8: Sí, exacte. El diari Ara obre edició explicant que Alemanya acusa Rússia d'atacar la Unió Europea amb guerra híbrida. També llegim al País que Alemanya acusa Rússia d'aquest atac amb drons bomba. I a La Vanguardia hi llegim un titular molt semblant d'aquí, però en sobte la foto que l'acompanya, un grup de noies menjant a la terrassa d'un McDonald's de Kiev amb un edifici completament destruït a ben pocs metres. També a les fotografies de les portades d'avui, un cop més Ceuta, a la de l'Ara, desenes de migrants dormint arrenglerats al ras, al carrer, i també a la casa del País, una altra fotografia del campament a la platja. Altres temes de portada, el periòdico hi llegim que el 75% dels receptors d'ajudes per trobar feina no tornen a l'atur, i l'Ara destaca que l'escola concertada reclama que recuperin les proves de final d'etapa a tots els centres.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio hi tindrem Marta Monforte, Nacho Corredor, David Madí i Eva Pomares. Ara són les 7:33. I a aquesta hora obrim la redacció, connectem amb la redacció del matí per conèixer les opinions destacades a la premsa. Pau Forada, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui a les pàgines d'opinió dels diaris hi trobem la guerra híbrida de Rússia i també articles sobre Ceuta.
9: La Vanguardia titula el seu editorial "L'amenaça desestabilitzadora russa" i considera que el perill és que aquesta campanya russa pugui provocar una escalada accidental entre el Kremlin i l'OTAN. L'editorial de l'Ara exposa que Putin busca afeblir el projecte de la Unió Europea, que percep, diu, com una amenaça existencial pels valors que representa, mentre que el País diu que el canceller alemany, Friedrich Merz, no exagera quan diu que no estem en guerra, però tampoc ja en pau, i assegura que l'intent d'atemptat en drons a l'aeroport de Leipzig marca una nova dimensió en els atacs en el territori de la Unió Europea. El Mundo, un dia més, editorial sobre Ceuta, acusa el PSOE de voler convertir les concentracions que s'estan fent a la ciutat autònoma en un episodi de confrontació partidista, i ho veu incomprensible. Mentrestant, el periòdico critica les declaracions de Pedro Sánchez, en què comparava les visites a Ceuta que ha fet el president del govern espanyol amb les que ha fet el rei.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Chita Robert.
1: Bon dia. Avui vull fer un avís a navegants. Aquest 8 de setembre fins l'1 d'octubre obre l'exposició Leonora Carrington, el surrealisme sintomàtic, a Faro Santander. És la primera mostra dedicada a la feina artística que va fer la pintora i escriptora Leonora Carrington a l'estat espanyol després de fugir d'una França ocupada pels nazis a inicis dels anys 40. Us hi animo molt a visitar-la a Santander perquè mostra quadres inèdits i il·lustra com conviuen la creació artística amb els períodes de destrucció bèl·lica.
10: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés, amb el programa de vacances econòmiques, tens una altra manera de viatjar. Places garantides a costes, illes o circuits. Pots reservar per 14 euros, amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
11: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
12: Aquest curs comença una nova pàgina amb bona lletra, perquè tens un 30% en tots els quaderns, blocs i llibretes només el 2 de setembre. I a més, un 50% en tots els correctors i marcadors només el 3 de setembre. Tots aquests descomptes te'ls emportes en un cupó que et dona per molt.
13: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
14: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important estar sempre actiu, fer exercici i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 7:37, repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Cídia Solanes. L'últim mal de cap dels gironins.
2: El campanar de la catedral de Girona es veu que no marca les hores correctament. Ho fa amb dos tocs menys. Fonts de l'equipament atribueixen el desajust a una petita avaria que ja està pendent de reparació, ho explica el Diari de Girona. Quan són les 8, per exemple, la campana només sona 6 vegades, mentre que a les 2 no arriba a fer cap toc. L'exalcalde de Girona, Quim Nadal, va advertir de la situació a través d'una piulada.
0: El que més es ven als vèndings d'urgències.
3: Doncs el 70% del que es ven és menjar no saludable. Ho llegim al Segre. Explica que les màquines expenedores predominen les llaminadures, xocolatines, refrescos i el preu n'afavoreix encara més el consum. Són dades de l'OCU, l'Organització de Consumidors, en base a un estudi a 171 màquines de 52 hospitals. Des de l'Arnau de Vilanova expliquen que ells no decideixen els productes.
0: Què deixa de fer gràcia?
2: Els ossos rentadors. N'hi ha milers a la Serra de Mallorca. Ho llegim al Diari Oponès, que explica que l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats calcula que n'hi ha al voltant de 3.000. Al darrere hi ha fugues o l'alliberament d'animals, ja sigui de zoos o de particulars. De fet, una veterinària afegeix que quan són petits són molt bufons, però després la gent se'n cansa i ja no els volen. Ara mateix la tinença d'aquests animals està prohibida, però els que ja en tenien, això sí, se'ls poden quedar.
0: I a banda de la mel, per què són notícia les abelles?
3: Doncs perquè poden ser indispensables per la reconstrucció de boscos i zones cremades. Associacions d'apicultors han proposat a Agricultura posar-hi arnes d'abelles, sobretot en períodes de floració, per afavorir la pol·linització i de retruc la recuperació de la biodiversitat. Ho llegim a l'Ebre Digital.
0: I per als interessats en la reialesa.
2: Avui surt a la venda el llibre Leonor de Borbón Ortiz, una reina per al futuro, d'Angie Calero, corresponsal de la Casa Reial per la Vanguardia. S'endinsa en la seva preparació com a reina, des de l'escola fins a les acadèmies militars o la seva experiència internacional. En fa un retrat a través de testimonis inèdits.
0: I quina pel·lícula està arrasant per la porta del darrere?
3: Doncs la mexicana La Captura, en anglès Facing el Chapo, va arribar a Netflix fa tot just una setmana i acumula ja més de 18 milions de visualitzacions. Ho llegim al Mundo, va de dos agents que es troben per sorpresa amb el criminal més buscat del món. Ara mateix és la pel·lícula de parla no anglesa més vista del moment a nivell mundial. Ha entrat al top 10 en 90 països.
0: I ara els destacats, els temes destacats a l'Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Lara García.
16: Le Monde de França explica que 30 anys després de l'últim referèndum d'independència al Quebec, s'està fent viral un rebrot del moviment secessionista entre la gent més jove. El Washington Post dels Estats Units destaca que l'home acusat de matar Charlie Kirk serà possiblement jutjat i enfrontant-se a la pena de mort. El Regne Unit estrena parlamentària del nou primer ministre, dos diaris ideològicament tan oposats com el Guardian o el Daily Mail coincideixen a destacar en portada, en tons ben diferents, això sí, que ahir han Andy Barham va atribuir el baix creixement econòmic del Regne Unit a Margaret Thatcher, que fa 36 anys que va deixar de dirigir el país, i al Brexit. I el Frankfurter Allgemeine Zeitung destaca que una de les xocolates més populars d'Alemanya, Ritter Sport, ha hagut de posar una petita etiqueta a tots els paquets per tapar la inscripció 100% origen sostenible certificat de cacau. És el resultat d'una nova directiva de la Unió Europea que entra en vigor el 27 de setembre i que diu que aquest tipus de missatges als paquets han de rebre sí o sí una certificació oficial.
7: I en plan econòmic, l'ON Economia explica que el Ministeri d'Economia està analitzant si ha de lliurar l'informe de l'advocacia de l'Estat en el qual donava suport a la frenada de l'OPA del BBVA sobre el Sabadell. El Consell de Transparència i Bon Govern ha ordenat Economia que lliuri a un demandant anònim que el va sol·licitar, però el departament que dirigeix Carlos Cuerpo ara està estudiant si recorre la resolució o si lliura el document. L'Economista avisa que la taxa d'activitat dels joves espanyols es manté estancada per sota del 40%. El diari diu que l'abandonament del mercat laboral no ha deixat de minvar des de la crisi del 2008, un fenomen que retalla el volum de mà d'obra disponible, llastra els sous i amenaça el creixement de l'economia. I Expansión parla de John Ternus, el nou CEO d'Apple. Segons el mitjà, comença amb pocs actius, però amb moltes possibilitats.
16: Són les 7:41. Què destaquem avui a la premsa esportiva? Robert Prat.
4: Que el mercat de fitxatges ha estat generós amb Marc Casador. Javier Giraldo a l'Esport diu que marxa cedit al Depor, un club ideal per créixer. Un mercat cruel amb Julián Álvarez. Després de 3 mesos de flirteig amb el Barça, Julián Álvarez es queda a contracor i a disgust a l'Atlètic de Madrid.

Qui aprofita l'avinentesa per arribar al Barça és Gabriel Jesús. El Mundo Deportivo destaca que el jugador compleix un somni, que rebaixa el sou per poder complir-lo. L'Esport incideix que el jugador es va emocionar quan el va trucar al Barça i assegura que els seus genolls estan recuperats. I l'Esportiu remarca que el Barça ha fet bé la feina al mercat. La Vanguardia explica que és la fe qui mou Gabriel Jesús.

0: El periódico diu que Gabriel Jesús és el fitxatge de Déu, un jugador que es presenta com a creient i que afirma que el seu fitxatge pel Barça estava predestinat.
1: Yo acredito en Dios. Si estoy aquí, claro, es porque Dios tiene un plan para mi vida.
2: Són les 7:42. I acabem el repàs de la premsa amb les altres notícies curioses del dia amb Xavi Canalias i Gerard Jubany. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Trem anuncia la festa major amb una senyera de 5 barres.
4: L'Ajuntament ha publicat un vídeo on anima els veïns del poble a engalanar els balcons per crear un ambient de festa major. En l'animació s'hi poden veure diversos plans de banderes onejant al vent, però hi ha una petita errada que els ha passat per alt. S'hi veu una senyera de 5 barres. L'anunci aclama que des de l'Ajuntament ja han començat a engalanar els carrers, però potser s'han passat de barra. Ho hem vist a RACO Català.
2: Lucas reapareix a Turquia després de la seva operació de nas i sorprèn amb una nova cara.
5: Llegim al Marca que el cantant es troba a Turquia recuperant-se de la intervenció a què es va sotmetre el 17 d'agost.
2: Lucas és Dandy Lucas.
5: Sí. El que tenia el nas pla.
2: Ja, que soc un ignorant, dic, igual no sé qui és Lucas i és un gran artista.
5: És que Lucas, nas i Turquia, només aquesta equació ja t'hi porta directament.
2: Andy, nas i Lucas, sí.
5: En aquesta operació s'hi va sotmetre el 17 d'agost i se l'ha enxampat sopant amb la seva parella Maria José en una terrassa, en unes imatges que ha difós el programa I ara són soles. L'article també reforça que el canvi resulta evident respecte al seu aspecte anterior i que el pont nasal apareix definit i recte.
2: I Jesucrist, en una llauna, l'auge de les begudes energètiques cristianes als Estats Units.
4: Amunt els cors. L'Avantguardia explica que últimament hi ha algunes marques de begudes energètiques que han mostrat obertament la seva fe cristiana i també els bons equips de màrqueting que tenen, utilitzant la imatge de Jesucrist a les seves llaunes. Pensen que és una bona manera de difondre l'Evangeli perquè han detectat que són begudes molt populars entre els joves i, per tant, una via directa per evangelitzar-los.
2: I qui fa anys avui, Canalias?
5: Felicitem l'actriu mexicana Salma Hayek, que canvia de dècada i en fa 60. També fa anys l'actor Keanu Reeves, arriba als 62, i acabem felicitant l'alcalde de Vigo, Abel Caballero.
6: ¡Vaya arrancar, oh árbol de Navidad!
5: Avui en fa 80.
2: I el Santoral?
5: Sant Antolí, Sant Elpidi, Santa Raquel, Santa Íngrid de Suècia i Santa Màxima.
2: Doncs un dia per donar-ho tot, no? Aquest és el repàs de la premsa d'avui. Ens queda el repàs d'ahir. Anem al quiosc vintage amb Albert Tom.
7: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
8: 2 de setembre de 1996, un temporal molt fort al Maresme deixa un balanç de 2 persones mortes i nombrosos danys materials en cases i vehicles. A Vilassar de Dalt avui fa 30 anys i van caure més de 200 litres per metre quadrat. L'aiguat també va fer molt mal a Cabrils, a Vilassar de Mar, a Taià o a Premià de Mar. S'acosta l'11 de setembre i perilla la Diada Unitària que el 1996 es vol fer a Sant Boi de Llobregat per celebrar els 20 anys de la primera Diada després de la mort de Franco. Està previst que intervinguin el president Pujol, el president socialista del Parlament, Joan Reventós, i els líders de tots els partits. Però Esquerra no vol que Vidal Quadras del PP també sigui a Sant Boi. I acabo amb el Barça, que començava la Lliga Oviedo. Era la primera temporada després que Núñez fes fora Cruyff i fitxés l'anglès Bobby Robson. El Barça va guanyar 2-4 amb 2 gols de Stoichkov i 2 de Luis Enrique, que també debutava aquell dia.
9: Sergi López, bona tarda.
10: Bona tarda.
7: Tant si ets baby boomer.
10: Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
7: Com de la generació Z.
11: Guillem Gisbert, bona tarda.
12: Crec que fa molt temps que no vi un partit sencer. Potser del Mundial.
7: Fins i tot si ets millennial o centennial.
13: Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
14: Hola, Irma. Hola, Irma.
13: Els partits del Barça sense narració, la de la...
14: Jo poso Catalunya Ràdio. Sí, sí.
7: El Tot Costa és el teu lloc.
15: Soc un friqui. Escolto tot. El Tot Costa, soc un friqui.
12: Però us escolto bastant, a vosaltres.
14: Se'm va fer molta il·lusió venir, perquè jo us escolto.
7: No. De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa. Un programa d'esports transgeneracional. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
2: Catalunya Ràdio. Són les 7:46. I aquesta hora repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Minut de silenci aquest migdia a Manresa en record del veí que hi van matar presumptament 2 menors d'edat.
16: L'extrema dreta ha instrumentalitzat el crim atribuint-lo a menors estrangers no acompanyats, tot i que els 2 detinguts són nascuts aquí.
2: I el Partit Popular i Vox encenen també els ànims de cara a les protestes d'aquest vespre en solidaritat amb Ceuta.
17: Reclamen convertir-les en un clam contra Pedro Sánchez, Esther Muñoz del PP, Pepa Milán de Vox i Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
18: Si Sánchez no quiere responder a lo que ha sucedido en Ceuta, el pueblo español sí.
19: ¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? ¿Entonces a qué vamos? ¿A cantar un villancico?
20: Hay libertad de manifestación, pero el que lo hace utilizando la violencia creo que pierde los argumentos.
2: La Policia Nacional assegura que els agents dels cossos de seguretat del Marroc van planificar i executar l'entrada massiva.
16: Ho diu un informe que ha enviat a la jutge i que contradiu la versió de Pedro Sánchez. Mentrestant, segons la SER, el ministre de l'Interior ha enviat una carta al director de la Policia Nacional per aclarir si el Marroc hi va jugar o no algun paper.
2: I Alemanya acusa Rússia d'un atac fallit amb drons a principis d'agost.
17: En concret, contra l'aeroport de Leipzig, i anuncia mesures de represàlia contra Moscou. Vladimir Putin diu a Berlín que no ha portat cap prova.
3: No, jo думаю, что это прежде всего.
11: Crec que aquest és un altre error, un error greu. I al meu entendre, va clarament en contra dels interessos del poble alemany.
2: Catalunya ha tingut aquest estiu l'estiu més

0: eleccions pel país. Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
1: Bon dia.
0: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
2: Bon dia.
0: Des de Girona tenim la Laia Claret. Laia, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: I a Tarragona hi tenim la Clara Chavarría. Clara, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Arrenquem avui a la Noguera, perquè s'investiga, Estela, la relació d'un menor amb la mort violenta d'un jove balaguer a qui van trobar en un cotxe que s'havia accidentat.
1: Sí, l'accident va ser dimecres passat al nucli urbà de la capital de la Noguera. Dins el cotxe volcat hi havia un jove de 26 anys malferit a qui ja no van poder reanimar. En un primer moment se'l va considerar víctima del sinistre, però després l'autòpsia va revelar que tenia lesions prèvies a l'accident. De moment, hi ha un detingut, un adolescent acusat d'homicidi. D'altra banda, a la Seu d'Urgell hi ha hagut una intoxicació alimentària ben estranya, la de 5 noies que van sopar en una pizzeria, i ara s'investiga si el menjar tenia algun tipus de droga i si hi ha més afectats.
0: Avui a les comarques de Barcelona, protagonisme gairebé absolut pel Bages, Marc.
2: Sí, per dos motius, Ricard. El primer l'hem explicat abastament, la mort a ganivetades no a Manresa, ja hi ha dos joves detinguts, serem a Manresa, tenim de fet la unitat mòbil de camí, però ben a la vora l'altra gran notícia, gran i esperada, és que l'empresa minera Iberpotash retirarà la muntanya de residus salins de Sallent. La justícia ha desestimat el recurs de l'empresa, que ara es diu ICL Iberia, i dona la raó als més de 20 anys que ho reclamaven. Els veïns feien més de 20 anys que ho reclamaven, uns residus per cert que són nocius pel medi ambient, perquè quan plou són arrossegats cap a la conca del Llobregat. L'empresa ja ha dit, per cert, que acatarà la sentència i restaurarà l'indret, tal com planteja el programa de recuperació ambiental.
0: Per tant, és un èxit de la lluita veïnal. Fa moltíssims anys que lluitaven per eliminar aquest residu. Una muntanya que era de sal, que tothom pensava que era una muntanya fins i tot bonica, però que era un espai doncs, que hi havia molta contaminació i provocava també molts problemes de salut pels veïns de Sallent. I passem ara pel Gironès i el Montsià. D'entrada us expliquem, Laia, que la població de Cassà de la Selva també ha decidit suspendre noves llicències d'obertura d'alguns comerços al centre de la població per evitar concentració d'activitats.
3: Sí, serà durant un any. No es podran obrir a la zona comercial ni nous basars, ni botigues de venda de mòbils o supermercats de 24 hores. Des de l'Ajuntament ho justifiquen perquè diuen que cal ordenar aquest creixement del centre, diversificar l'oferta i preservar el comerç local. Fins ara és una mesura que la coneixíem aquí a comarques gironines, però sobretot a municipis turístics, per exemple, Tossa, Lloret o Palafrugell. I també afegim que Sal, la policia local ha multat 110 conductors els últims 8 mesos per circular pel carrer Elbus al Passeig dels Països Catalans, un carrer ben bé cèntric. L'Ajuntament diu que, a més d'afectar el transport públic, suposa també un risc per la seguretat.
0: I acabem al sud del país. Les flotes de pesca d'arrossegament a la Ràpita i a les cases del canal al Montsià ja tornen a la mar, Clara.
1: Ho fan un cop acabada l'aturada prevista per la vea de la campanya. Es preveu agradolç. Esperen que sigui més tranquil·la pel que fa a les jornades de pesca, però els preocupa l'encariment de combustible. D'altra banda, a Tarragona, aquestes últimes hores s'ha detingut el que seria un dels presumptes líders d'una banda colombiana que va assassinar 7 persones a Colòmbia l'any 2024. I també estaria al capdavant del grup terrorista La Mesa. I un últim apunt, l'Agència Catalana de l'Aigua treballa per reparar l'incident que ha provocat un vessament d'aigües residuals a la platja de Creixell, al Tarragonès. El bany està restringit des de dilluns a la tarda.
0: Tarragona, Girona, Lleida i Barcelona. Que tingueu un bon dia. Gràcies.
3: Adéu,
1: bon dia.
3: Adéu.
5: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
0: I sé que estarà a 8 minuts per les 8 del matí. Heu de sortir de casa, sapigueu quin temps farà, us espera pel dia d'avui i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, atenció a aquesta pujada de les temperatures que tindrem els propers dies. Eloi.
6: Bon dia. Sí, avui ja comencen a pujar una miqueta. S'arribarà a 35-36 graus als llocs més càlids, de Ponent, de l'interior de l'Ebre, potser la Conca de Tremp, comarques de Girona. Demà una miqueta més, i això continuarà pujant fins al cap de setmana, que assolirà el màxim. Segurament al cap de setmana tindrem una massa d'aire uns 8 o 9 graus més càlida del que és habitual en aquesta època. I això podria fer que alguns valors, a les zones més càlides, sobretot a Ponent, puguin arribar als 39 o 40 graus de màxima. Avui, però, sí que el dia comença amb una mica més de fresca. Tan sols a aquesta hora hi ha valors de 16 graus a Vic, 12 a Martinet, a la Cerdanya, 23 graus ja a aquesta hora a Calella, i avui serà un dia assolellat.
0: Això pel que fa al temps i pel que fa al trànsit, retencions a les entrades ja de Barcelona. Clàudia Serra.
7: Sí, els punts habituals a aquesta hora. També destaca lentitud a la ronda, sobretot sentit Llobregat, a la ronda litoral de Fòrum a la Barceloneta i a la ronda de dalt de Roquetes a Horta i a la P7 de Santa Perpètua a Barberà en sentit sud. Lentitud també en aquest punt. Fora de l'àrea de Barcelona, l'A2 a Jorba, sentit Barcelona, tensió està tallada per obres, hi ha desviaments senyalitzats en aquest punt. També a l'A2 a Castellnou de Seana es mantenen retencions sentit Barcelona per un accident que talla un carril des de primera hora d'aquest matí.

0: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
1: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
2: Avui hem rebut el missatge de David Alonso. Viu al Vendrell i estudia a la Universitat de Barcelona, a la zona universitària. Això li suposa haver de fer cada dia un trajecte d'una hora i mitja, com a mínim, per anar de casa a classe. El David explica que ha buscat habitacions de lloguer a la capital, però s'ha trobat amb preus que no baixen dels 500 euros, una quantitat que no pot assumir tampoc amb ajuda de la seva família.
3: Els preus són previstos per moltes famílies de classe mitjana, classe obrera. Haver d'agafar busos, trens, ja és una desavantatge comparativa amb altres persones pel temps de qualitat. Llavors sí que és una mica una discriminació cap a totes aquestes persones.
1: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
4: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. 636 36 0609. I com cada dia a aquesta hora repassem el preu de les coses. Avui toca parlar del preu de les benzineres. Lara García.
5: Avui el cost dels carburants torna a pujar per l'augment del preu del petroli. Recordem que ahir va tornar la rebaixa fiscal de 20 cèntims al litre de gasoil, però la bonificació de la gasolina s'ha reduït a 5 cèntims al litre. A Catalunya, on es pot omplir el dipòsit més barat, és a les comarques de Lleida, gràcies a les estacions de serveis cooperatives. Joan Barrios és director de la cooperativa de Sant Roc, al Besa.
6: Nosaltres comprem a través de l'associació de la cooperativa Actel i el preu és el que ens fa. El que passa és que no hi carreguem un tant per cent molt elevat, perquè totes apliquen uns marges molt més reduïts.
5: A les cooperatives lleidatanes avui el preu del gasoil ronda l'euro amb 70 cèntims al litre i el de la gasolina, 95, un euro amb 60 cèntims.
6: Això és una muntanya russa, que encara que la millor que l'Estat aplico uns descomptes, si el barrel de Brent s'apugi 2, 3, 4, 5%, això anirà pujant.
5: Fora de les cooperatives de Lleida, els preus són força més elevats. A la Repsol, per exemple, el preu de la gasolina frega els 2 euros al litre i el gasoil 1,8. Per exemple, la Repsol de la Diagonal de Barcelona té el preu del gasoil a 1,84 i la gasolina sense plom a 1,85 i la de 98 a 1,97. Ramon Puigfel, president del Gremi de Benzineres de Barcelona, ens explica com s'estableixen els preus de venda en aquestes gasolineres amb marca.
7: Primer, amb el cost de compra, que depèn de la cotització diària del producte. Dos, els impostos sobre els hidrocarburs que s'apliquen, els costos derivats de la pròpia activitat i les estacions que tenen, que són més grans, doncs, evidentment tenen un cost més elevat.
5: Un dels preus més cars els hem trobat en una gasolinera del Montseny, una estació petita ubicada a prop de la Font del Pujol, on el litre de gasoil supera els 2 euros i el de gasolina sense plom 95 se situa gairebé en 1,8.
4: I més enllà d'aquestes despeses més corrents, on van a parar els nostres impostos? Avui, què costen els cementiris? Ot Serra, bon dia.
8: Bon dia. Més o menys freqüència és llei de vida que tots hagin de visitar alguna vegada un cementiri. La gran majoria de pobles i ciutats en tenen i els mantenen. Al pressupost de l'últim any, l'Ajuntament d'Argentona hi va dedicar 20.400 euros. Serien 1 euro amb 60 cèntims per habitant. A Lleida, la paeria hi va dedicar 201.200 euros, que corresponen a 1 euro i 40 cèntims per lleidatà.
4: I a aquesta hora, quin és el vídeo més viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia!
9: Bon dia, Ricard. Doncs mira, aquest estiu, Jules Janeiro, la filla de Jesulín de Ubrique i María José Campanario, ha declarat la guerra a Belén Esteban. Les dues superestrelles del paper cuixé s'han dit coses grosses, que si Nepo ve i vi, que si ombra de Jesulín ve. El cas és que amb l'arribada del mes de setembre, Jules ha donat la polèmica per tancada i es fa viral quan, a les preguntes dels periodistes, respon aquesta perla. Atenció.
10: Me sorprende que esto haya dado tanto de qué hablar, porque veo muchos otros temas más importantes de los que no se habla tanto, como por ejemplo lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Palestina, lo que está pasando en el Congo, las agresiones que sufre el colectivo LGTBIQ+, la cantidad de mujeres maltratadas que hay en nuestro país.
4: Mira.
9: El seu pare es va fer famós per dir corrupipi i ella es fa viral reivindicant els drets humans. Jo crec, Ricard, que el món no està tan malament.
4: Hi ha esperança, hi ha esperança.
9: Sí, senyor.
4: Gràcies, Elisenda.
9: A tu.

I a aquesta hora cada dia dediquem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. I avui, que és 2 de setembre, i tot i que potser no sembli cap notícia, tothom en parla. Com segueix la calor? Estem aprenent a conviure amb les altes temperatures i com se'ns enganxa les ganes de viure i com ens pot ofegar la il·lusió. Siguem optimistes i busquem avui una bona ombra.

0: Castellnou de Bages i Manresa estan de dol. Com ho està Catalunya sencera? Ahir de matinada, un home de 45 anys va morir apunyalat en plena festa major de Manresa. En Carles, una persona coneguda i estimada que deixa dos fills bessons. És el primer que cal dir. Hi ha una persona que ha estat assassinada i hi ha una família que està patint. Hi ha també una investigació policial oberta. Dos menors de 15 i 16 anys han estat detinguts per la seva presumpta implicació en aquests fets. Això és el que sabem. I cal començar aquí. Perquè gairebé en el mateix moment que apareix aquesta necessitat de trobar explicacions, apareixen també els rumors, les versions i les atribucions que van molt més de pressa que els fets. En aquest cas que expliquem, s'ha arribat a difondre falsament que els detinguts són menors migrants. Fonts properes a la investigació ho indiquen que són nascuts a Catalunya. I aquí hem de ser molt clars. No assenyalem ningú per la seva identitat. No podem convertir l'origen, el color de la pell, la nacionalitat o la situació administrativa d'una persona en una explicació automàtica d'un crim. Perquè els crims els cometen les persones, no els col·lectius. I encara menys podem assenyalar persones que no han estat condemnades. Una cosa és informar i una altra assenyalar. Deshumanitzar. A la desinformació, a més, no li cal inventar-ho tot. De vegades és més perillosa perquè parteix d'un fet real i afegeix aquesta pàtina de mentida. Hi ha hagut un crim a Manresa, hi ha menors detinguts i a partir d'aquí algú construeix una història falsa sobre qui són i per què ho han fet. Hannah Arendt advertia que la veritat factual sempre és vulnerable. I potser per això, davant del soroll, la nostra obligació és tornar als fets. Perquè els fets necessiten testimonis fiables. I això és també el que ha de ser el periodisme. Avui no toca inventar relats. Toca deixar treballar els Mossos. Toca exigir que s'aclareixin els fets. Reclamar justícia. I també toca als mitjans fer la nostra feina, que és informar. Informar del que sabem i contrastar abans d'assenyalar. Les xarxes premien la rapidesa i el periodisme ha de premiar la certesa. Avui tindrem, per exemple, els micròfons, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i d'aquesta necessitat que dèiem de certeses en parlarem àmpliament. I també li preguntarem per què no van tapar la desinformació abans, amb informació. Però el punt de partida és clar. Catalunya està de dol. Reclama justícia i seguretat. I el camí és resoldre el cas i preguntar-se què fa que dos joves de 15 i 16 anys matin una altra persona. Què ha fallat? El que s'ha vist aquestes últimes hores és, si més no, preocupant i alarmant. No són temps fàcils, són hores greus.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 4. I quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
0: La primera.
2: Manresa serà escenari aquest migdia d'un minut de silenci en record del veí que ahir van matar presumptament dos menors d'edat. El crim ha generat molta indignació i l'intent d'instrumentalització per part de l'extrema dreta.
0: La segona.
2: Vox i PP donen suport a les protestes convocades per aquest vespre arreu d'Espanya, oficialment en solidaritat amb Ceuta. El ministre Marlaska exigeix al director de la policia que aclareixi si el Marroc va ser darrere de l'entrada massiva de migrants, com apunta un informe.
0: La tercera.
2: Alemanya acusa Rússia de l'atac fallit amb drons contra l'aeroport de Leipzig. Del 4 d'agost i anuncia mesures de represàlia contra Moscou. Vladimir Putin replica que Berlín no ha portat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la policia alemanya.
0: És la tercera cosa que cal saber del dia d'avui. I quina és la quarta?
2: Que Catalunya ha tingut aquest any l'estiu més càlid des que hi ha registres. Segons el Servei Meteorològic, la temperatura mitjana ha estat 3 graus superiors a l'habitual en més del 80% del país. I l'ONU admet ja per primera vegada que el planeta superarà el límit d'un grau i mig d'escalfament global que es va fixar a l'acord de París.
0: I després de la quarta ve la cinquena.
2: George Clooney i Bàrbara Rey premiats. El primer rebrà el Premi Trajectòria al Festival Internacional de Cinema de Venècia i la segona El premi Nosferatu, el Festival de Sitges, que la reconeixerà com a icona del cinema de terror.
0: I en esport, Robert Prat?
3: Marc Casado marxa al Depor cedit, mentre que Julián Álvarez continua a l'Atlètic de Madrid. Al Barça inscriu Gabriel Jesús i Livakovic i l'Espanyol aconsegueix la cessió del lateral Gorosabel de l'Atlètic Club. El City paga 145 milions per Enzo Fernández, el migcampista del Chelsea. La Lliga anglesa es gasta més diners que mai, 3.800 milions d'euros en fitxatges.
0: Pel que fa al temps, avui encara pujarà més que ahir la temperatura. Eloi Cordó, bon dia.
4: Bon dia. Passarem dels 30 graus a gairebé tot Catalunya i se superaran els 35 a les zones típicament més càlides de Ponent, de l'Ebre o de l'interior de Girona. Això en un dia de sol, tan sols amb 4 núvols baixos al Camp de Tarragona.
5: Xato! L'estiu s'acaba.
6: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la Grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la Grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Àgora, a partir de les 9, ens acompanyaran Marta Monforte, Nacho Corredor, David Madí i Eva Pomares, el dia en què parlarem amb la consellera Núria Parlon sobre l'assassinat d'un home a Manresa. És el tema principal del dia, aquest migdia a les 12. Com dèiem, l'Ajuntament de la ciutat ha convocat un minut de silenci per recordar aquest veí de Castellnou de Bages assassinat en plena festa major de Manresa. Ja hi ha dues persones detingudes. Les dues, menors d'edat. Alguns mitjans citen avui testimonis segons els quals els dos tindrien antecedents. Apunten també que un d'ells va començar una baralla i que, quan la víctima es va encarar amb ell, va rebre un atac amb arma blanca. Els dos detinguts van fugir, però la policia els va acabar detenint. Oriol Pujador.
7: Els fets van passar de matinada quan la víctima tornava cap a casa. Els equips d'emergència van rebre l'avís que hi havia un home ferit per arma blanca i quan hi van arribar van intentar reanimar sense èxit aquest home. Immediatament després, els Mossos van posar en marxa una investigació per identificar les persones implicades en el crim i van localitzar i detenir dos menors de 15 i 16 anys que estarien relacionats amb els fets. També van escorcollar un pis en el marc de la investigació. L'Ajuntament de Manresa ha condemnat els fets a través d'un comunicat i ha convocat un minut de silenci, però ja ahir unes 700 persones es van concentrar per exigir justícia. A través de les xarxes socials, també per aquesta tarda, s'ha convocat una nova manifestació. Oriol Pujador, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: La investigació policial és una de les potes del cas que avui comentarem amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, i també amb l'alcalde de Manresa, Marc Aloi. Serà a partir de les 9 del matí. I amb tots dos també comentarem l'altra pota d'aquest cas, que és l'ús polític que ja ha començat a fer-se d'aquest assassinat. Molt especialment per part de l'extrema dreta, que va fer córrer que el crim el van cometre dos joves marroquins quan, segons fonts policials, tots dos tenen nacionalitat espanyola. Frederic Vincent, bon dia.
8: Bon dia. La tesi falsa que eren marroquins la van difondre grups d'extrema dreta, així com Vox i Aliança Catalana. De fet, a Manresa ja es van arribar a convocar dues manifestacions, una vinculada a l'ultradreta, que va reunir unes 500 persones, i una altra de veïns per condemnar la violència. I encara n'hi haurà una altra, perquè Vox ha organitzat una nova protesta que convoca amb un rètol on es torna a esbombar la tesi falsa, que els menors detinguts són magribins.
0: Insistim que, segons la investigació, aquests dos detinguts tenen nacionalitat espanyola i són nascuts a Catalunya. Tot i això, el candidat de Junts a Manresa, Ramon Bacardí, també es va sumar a aquesta petició de deportació.
9: Que els seus responsables responguin davant la justícia amb tota la contundència que permeti la llei. I en cas que es tracti de gent de nacionalitat estrangera, que siguin retornats al seu país d'origen un cop complertes les penes. I exigim, a més, que siguin atorgades d'immediat a Catalunya les competències en immigració.
0: És el que deia a les xarxes l'alcaldable de Junts a Manresa, que comparteix candidatura amb el regidor del grup nacionalista Sergi Parramon, que havia estat candidat del partit d'extrema dreta Front Nacional. Junts va tancar un acord amb la formació de Parramon per les eleccions municipals de l'any vinent. En tot cas, anem ara en directe cap a Manresa, amb la unitat mòbil. Marta Viana, bon dia.
10: Hola, molt bon dia.
0: Com es lleva avui la ciutat?
10: Doncs amb moltes preguntes del que va passar ahir. Nosaltres ara mateix som al carrer Divina Pastora, just on van passar els fets. A aquesta hora hi ha molta tranquil·litat en aquest barri. És un barri que està a tocar de l'Hospital de Manresa. Hi ha poc moviment. Sí que ens hem creuat amb dues infermeres que sortien de guàrdia, sortien de treballar, i estaven en xoc amb el que va passar ahir, però també ens deien que des de fa temps que senten que el barri és menys segur.
11: Jo tinc dues filles petites, és el monotema de cada dia, sempre hi ha baralles, discussions a qualsevol hora del dia, molt maneig de drogues, de, bueno, és que és tot, és un conflicte diari a qualsevol hora del dia, entre els ocupes, gent que, bueno, doncs no civilitzants, que són, hi ha gent d'aquí com gent de fora, però que cada cop doncs, hi ha més, bueno, més agressivitat, més robatoris.
10: La seva companya, també infermera, ens deia que l'extrema dreta s'ha aprofitat d'aquesta situació llançant missatges falsos i d'odi.
12: Són fets aïllats, dic, però que l'extrema dreta també està aprofitant una mica aquest tema pues, per fer populisme i hi ha una mica de missatges pues, a les xarxes i tot això, una mica de missatges d'odi cap a aquest col·lectiu i que no tot és aquest col·lectiu, que hi ha molts altres col·lectius que també pues, delinqueixen i provoquen baralles i provoquen malestar i sensacions de por a la teva pròpia ciutat.
10: Recordem que per avui a la tarda s'ha organitzat una manifestació a les 7, que començarà a la plaça Neus Català i ha d'acabar a la plaça Major, i a les 9 del vespre els veïns i veïnes del carrer d'aquí de Divina Pastora també faran una concentració en senyal de rebuig a la violència.
0: De seguida hi tornarem amb la unitat mòbil. Gràcies, Marta. Fins ara.
10: Fins ara.
0: Reiterem, aquests dos detinguts són nascuts aquí, però l'extrema dreta està fent córrer missatges dient que són marroquins. Es tracta d'una estratègia que ja hem vist altres vegades.
8: Sí, és el que deia aquesta veïna, de fer servir la por, a fer servir incidents aïllats per difondre missatges d'odi. L'últim cop que hem vist això és molt, molt recent, el dia de l'entrada massiva a Ceuta, i l'endemà els missatges d'odi a les xarxes socials es van multiplicar per 3. Així ho xifrava un observatori, l'Observatori Espanyol de Racisme i la Xenofòbia, que depèn del govern espanyol, que calculava que hi va haver-hi 4 missatges d'aquest tipus cada minut, el 30 i el 31 de juliol. Hi ha diversos estudis sobre aquesta història. Un d'aquests, de professors de les universitats de Saragossa i Elx, va analitzar, ara fa un parell d'anys, 80 rumors falsos sobre la immigració a les xarxes. 35, pràcticament la meitat, eren l'atribució falsa de crims. Un altre estudi, de la Universitat de Warwick, va demostrar relació entre aquests missatges d'odi a les xarxes i l'augment d'agressions, sobretot a persones refugiades.
0: Sobretot plegat, afegim-hi un comentari de l'investigador expert en moviments socials, Jordi Mir.
13: L'assassinat conegut a Manresa és un nou cas de crim utilitzat per difondre missatges d'odi. És una pràctica que respon en més ocasions a la voluntat de treure profit polític. Està passant a Ceuta, va passar al maig a Esplugues de Llobregat, va passar als Estats Units amb l'assassinat de Charlie Kirk. En cada cas, hi ha qui acusa algun sector de la societat que es presenta com a causa dels nostres mals. Migrants, musulmans, gent d'esquerres... Es vol criminalitzar a tota una part de la nostra societat. La veritat no importa, perquè la veritat no ens permetria difondre l'odi.
0: Aquest és un dels temes del dia que abordarem avui. L'altre és el que dèiem, Ceuta. Doncs abordem la carpeta de Ceuta i comencem amb la situació de la ciutat, que continua sent molt fràgil. Anem-hi en directe també, Miquel Jarque, bon dia.
14: Hola, molt bon dia, Ricard.
0: Perquè mentre els veïns continuen parlant de situació límit, avui Ceuta celebra el que és el seu dia, el dia de la seva autonomia.
14: Sí, sí, i al centre de la ciutat és l'escenari dels actes institucionals. Hi ha una manifestació a la tarda que es preveu massiva contra la gestió que s'ha fet de la crisi migratòria i molt concretament també contra Pedro Sánchez. De fet, aquest migdia s'espera l'arribada del president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que participarà en aquests actes. L'èxit, per tant, assegurat, però ens hem trobat dubtes en alguns veïns musulmans que recorden els aldarulls amb crema de tendes de campanya a la platja i agressions als migrants.
15: Yo salgo a la manifestación y eso, pero yo a mí veo una persona que pega a otra persona y sin motivo y sin nada, yo no lo veo humano.
16: Yo por eso he dejado de ir a las manifestaciones.
15: Yo no voy a la fe. Entre... Porque crean odio entre, ¿sabes? Entre
16: pegado...
15: los pegan, los insultan. Yo delante mía no puedo ver eso,
16: incluso
15: la verdad.
16: Han pegado musulmanes de aquí de Ceuta que se han confundido, que se creían que eran marroquíes y han pegado musulmanes de aquí de Ceuta.
14: Mentrestant, no hi ha canvis a les platges, continuen malvivint milers de joves. Aquests dies a la ciutat autònoma s'ha accelerat l'arribada de policies nacionals, Guàrdia Civil i l'exèrcit. Això ha incrementat les patrulles policials que intenten expulsar els migrants del centre. En el cas dels menors, marxen i després tornen. La majoria van en grups de 2 o 3. Hi ha nens sols també que marxen quan els foragiten, però que tornen també per demanar normalment menjar.
0: Gràcies, Miquel. Fins ara.
14: Fins ara.
0: I mentrestant, UNICEF també qüestiona aquestes dades oficials de menors migrants a Ceuta. Segons l'entitat, serien bastants més dels que diu el govern espanyol. Sílvia Solanes, bon dia.
17: Bon dia. Les últimes dades de l'executiu de Pedro Sánchez parlaven de gairebé 2.500 menors, sumant els que estan ja sota protecció de l'administració i els que encara no estan registrats oficialment.
18: Hay muchas más niñas. Niñas, adolescentes, de lo que había en otras entradas o de lo que se suele producir con el goteo habitual que un tiempo normal, y había también más niños pequeños, más, digamos, menores en ese entorno de los 10, 11, 12, que añaden una vulnerabilidad especial.
17: Això deia al matí de Catalunya Ràdio el director executiu d'UNICEF a Espanya, Txema Vera.
0: I després tenim també, en aquesta crisi, el que seria el front diplomàtic amb el Marroc.
19: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
0: Això deia Pedro Sánchez dilluns a la cadena SER. Doncs aquesta nit, l'Espanyol publicava que la Policia Nacional ha enviat a la jutgessa, que investiga aquest cas, un informe on s'assegura just el contrari. Defensa que agents dels cossos de seguretat del Marroc sí que van planificar i executar aquesta acció. I per rematar-ho, Tania Tàpia, Madrid, bon dia.
20: Què tal, bon dia?
0: La cadena SER explica que aquesta mateixa matinada, i de fet ho hem tingut també accés aquí a Catalunya Ràdio, el ministre de l'Interior ha enviat una carta al director de la Policia Nacional on li demana que si el Marroc va tenir o no algun paper en els fets.
20: Sí, Marlaska ve a dir que no en tenia ni idea d'aquest informe i que vol que li aclareixin. Un, si és cert. Dos, des de quan el tenen. I tres, per què no s'ha comunicat al govern, que és qui té el comandament únic i ha de prendre decisions. I és que l'informe destrossa el relat de la Moncloa, que fins ara ha excusat Rabat i fins i tot l'ha aplaudit per ajudar a frenar la crisi. I va completament per un altre camí. Diu que va ser un procés organitzat, que fins i tot els agents marroquís d'uniforme i de paisà guiaven els migrants per arribar a la frontera, per col·lapsar-la i que Espanya no tingués capacitat de resposta.
0: I mentrestant, avui també és el dia en què s'ha convocat concentracions davant d'ajuntaments de tot Espanya en suport a textualment l'espanyolitat de Ceuta.
20: Sí, unes protestes que han tingut una pica baralla política aquí a Madrid per una qüestió tècnica. La delegació del govern del PSOE ha demanat a l'Ajuntament d'Almeida, del PP, que no es podia considerar una manifestació, sinó un acte institucional, i això ha donat peu al PP a llançar-se a criticar el govern espanyol per intentar, diu, bloquejar la concentració. La Moncloa ha demanat a tots els seus alcaldes que se'n desmarquin arreu d'Espanya perquè diuen que aquestes concentracions no van donar suport a Ceuta, sinó d'atacar Pedro Sánchez. Responen Esther Muñoz del PP i Pepa Millán de Vox.
21: Si Sánchez no quiere responder a lo que ha sucedido en Ceuta, el pueblo español sí. Y los españoles somos libres. No estamos chantajeados ni amenazados.
22: ¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? ¿Entonces a qué vamos a cantar? ¿Un villancico?
20: Els líders dels dos partits, Abascal i Feijó, seran aquest vespre a l'acte de Madrid a la plaça de Cibeles. Abans, Feijó visita Ceuta per tercer cop des de l'esclat de la crisi.
0: I per cert, que a Catalunya també hi ha convocades aquestes manifestacions sobre la crisi a Ceuta.
17: Representants de Vox han confirmat que participaran en la concentració a la plaça Sant Jaume de Barcelona. El líder del PP català, Alejandro Fernández, serà a Tarragona i l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, també participarà en la concentració del seu municipi. Diverses associacions, partits d'esquerra, sindicats i organitzacions socials han convocat manifestacions paral·leles amb el lema Com aturem els peus al racisme a diferents ciutats del país.
0: I el Partit Popular i Vox també faran concentració a Brussel·les. Allà la Comissió Europea no veu proves que Rússia es peronés l'entrada massiva de persones a Ceuta, però sí que va difondre notícies falses sobre el cas. Brussel·les, Bruno Fortea.
23: La Comissió Europea diu que no hi ha proves concloents que situïn cap potència estrangera en l'origen de la crisi de Ceuta. El govern comunitari nega que l'entrada massiva de migrants es desencadenés per les notícies falses que escampaven altres països. Brussel·les sí que reconeix que, després de l'arribada dels migrants, Rússia va explotar el caos a Ceuta per difondre la seva propaganda a les xarxes socials. Però remarca que tot això va ser després que esclatés la crisi. A més, en aquestes campanyes posteriors de desinformació, la Comissió Europea només esmenta que hi va participar Rússia. No hi diu res sobre Israel, tot i que ahir el govern espanyol va tornar a involucrar el país hebreu. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I sobretot plegat, afegim-hi el comentari de la delegada a Madrid a l'Ara, Núria Oriols.
24: Tard i malament. Aquesta ha estat fins ara la gestió del govern espanyol amb Ceuta i en això hi ha un consens inaudit entre els socis de Sánchez i l'oposició. Ara bé, això no treu que el PP està utilitzant aquesta crisi per capitalitzar electoralment el desgast de l'executiu. Per això Feijó ha anat i ha vingut més que mai de Ceuta i està transformant la convocatòria d'aquest dimecres de suport a la ciutat en una gran operació de desgast contra Pedro Sánchez. I sembla que el PSOE no està tenint els reflexos necessaris per reaccionar de forma eficaç. La crisi de migrants, un mes després, segueix als carrers de Ceuta, però cada dia es fa més evident que també s'ha instal·lat a la Moncloa.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara de seguida els bàsics del matí.
1: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: I fem un cop d'ull també al temps amb l'Eloi Cordomí i a les carreteres amb Clàudia Serra. Eloi.
2: Bon dia. Sí, el que tindrem els pròxims dies serà un episodi de calor, temperatures molt altes. No sabem si arribarà a ser tècnicament una onada de calor, perquè els llindars són molt exigents, però sí que s'hi assemblarà molt. Durant el cap de setmana tindrem temperatures de 39 o 40 graus als llocs més càlids, i avui ja pugen respecte als dies anteriors. Poden arribar als 35 o 36 amb facilitat a les comarques de Ponent, a l'interior de Girona, també a l'interior de l'Ebre, amb un dia que serà assolellat.
3: Dos accidents compliquen la circulació a aquesta hora. Un a l'AP7 a Mollet, en sentit nord cap a Girona. Hi ha un carril tallat i retencions des de Santa Perpètua. L'altre a la C32 a Mataró, en sentit Barcelona, talla la via en aquests moments en aquesta direcció. Com a conseqüència, està afectada també la C60 a Mataró, en sentit sud, cap a l'enllaç amb la C32.
4: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 € a la teva guardiola. Informa't a bonpreuesclat.cat/energia.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: Busquem el millor suquet de peix de la Costa Daurada.
2: Penseu que això és una conservació adequada d'un producte? Amb una bossa,
1: de supermercat?
2: I això no està firmat, el rap no sabem de quan és.
3: Si pensem en el que hem vist, potser no menjar.
4: Jo no menjaria.
5: Joc de cartes estiu. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
7: Tot i que l'Ajuntament ha convocat per avui el minut de silenci, ahir unes 700 persones ja es van concentrar de manera espontània per exigir justícia.
8: Que els responsables responguin davant la justícia amb tota la contundència.
9: Si Sánchez no quiere responder a lo que ha sucedido en Ceuta, el pueblo español sí.
10: No, ja demostro.
7: Crec que aquest és un altre error greu, clarament en contra dels interessos del poble alemany.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
12: Aquests són els sons del dia 2 de setembre del 2026. Repassem ara els bàsics del dia amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio amb Pol Forada, Francesc Soler, Silvia Solanes, Lara García i Marc Jurado. Bon dia.
13: Bon dia.
12: Avui amb la presidenta de la Comissió Europea que es reuneix amb el secretari general de l'OTAN. Ursula von der Leyen ha confirmat que abordaran l'atac amb drons a l'aeroport de Liepzig i també parlaran, entre altres coses, del fet que les autoritats alemanyes atribueixin directament l'atac a Rússia. Berlín, Jordi Regàs.
14: L'atac fallit contra un avió de càrrega ucraïnès a l'aeroport de Leipzig el passat 4 d'agost hauria estat obra de Rússia. Alexander Dobrindt, ministre de l'Interior d'Alemanya.
15: Vist en conjunt, les investigacions policials assenyalen una responsabilitat russa en l'intent d'atac fallit de l'aeroport de Leipzig. El govern federal arriba, per tant, a la conclusió que és Rússia a qui s'ha de responsabilitzar de l'atac híbrid del 4 d'agost a Leipzig.
14: Alemanya prendrà diverses represàlies, com tancar el consulat rus a Bonn, rescindir el contracte de la Casa Cultural de Rússia a Berlín o endurir els controls dels russos a les fronteres. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
12: I què diu Vladimir Putin? Doncs que tot és mentida i que no han fet res. Moscou, Cristina Solias.
16: El president rus creu que és una provocació orquestrada pel mateix Friedrich Merz per desviar l'atenció dels seus problemes interns.
17: La posició del canceller a nivell intern és precària. La gent està perdent la feina. El nivell de vida està baixant. No queda clar per què es fa tot això. L'única explicació és que s'han d'enfrontar a la Rússia agressiva. On són les proves? Doncs bé, han fabricat les proves.
16: Rússia ja ha dit que respondrà a les decisions antirusses d'Alemanya, tot i que no ha aclarit com, i ha acusat Berlín d'estar directament implicat en els atacs ucraïnesos contra territori rus. Des de Moscou, Cristina Solias, pel matí de Catalunya Ràdio.
12: I encara a Ucraïna, aquesta matinada, Reuters parlava d'explosions a Kiev. El govern ucraïnès ja havia alertat les ambaixades de l'augment d'atacs a la capital en els últims dies. Tot i això, ara per ara, recordem que hi ha a l'agenda del president Salvador Illa un viatge que comença avui. Doncs bé, es manté aquest viatge juntament amb el conseller Jaume Duch i també l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. I avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem d'una de les conseqüències que té l'encariment de l'habitatge. Llogar una habitació a Barcelona cada cop costa més diners i això també afecta les universitats.
18: A la bústia de queixes i denúncies del matí de Catalunya Ràdio hem rebut missatges com el de la Núria. Viu a Sant Quintí de Mediona, a l'Alt Penedès, i cada dia inverteix entre 3 i 4 hores per anar a la Universitat Politècnica i tornar a casa.
19: Moltes vegades el que em toca fer és sortir abans de classe o directament saltar-li i demanar punts. O si no hi ha alternativa, buscar algú que em deixi quedar-me a dormir. I vaig estar mirant pisos amb una amiga, però per preus i tot, al final no va poder ser.
18: Els anuncis per llogar habitació als principals portals immobiliaris rara vegada ofereixen preus per sota dels 500 euros. Avui a un quart d'onze parlarem amb estudiants universitaris que pateixen aquesta situació.
12: Si voleu fer arribar la vostra queixa sobre aquesta o altres qüestions, us podeu posar en contacte amb el telèfon de la bústia de denúncies del programa 636-36-0609. I atenció, perquè el Sindicat de Metges de Catalunya no descarta fer una vaga indefinida després que el govern espanyol hagi aprovat l'Estatut Marc dels Professionals Sanitaris.
18: La nova norma millora les condicions laborals dels professionals sanitaris, però Metges de Catalunya troba que es queda molt curta i insisteix a tenir un estatut propi. Xavier Lleonart és secretari del general del sindicat.
20: Donarem resposta en aquest insult que ha comès la ministra de Sanitat. Si algú s'ha pensat que el temps ens acabaria esgotant, ha comès un error de càlcul dramàtic.
18: Entre altres mesures, el nou Estatut Marc posa fi a les guàrdies de 24 hores, que seran com a molt de 17, i estableix que els metges passin a treballar 48 a 45 hores setmanals com a màxim. La norma haurà de passar pel Congrés dels Diputats per poder entrar en vigor.
12: I aquesta nit en parlava el portaveu del Sindicat d'Infermeria, el SATSE, David Oliver. Ho feia el Catalunya Nit d'Agnès Marquès i Manel Elias.
4: El reconeixement professional, d'acord amb la titulació acadèmica que tenim, doncs és una reivindicació històrica. Les infermeres i els fisioterapeutes desenvolupem unes funcions de molta alta responsabilitat i és lògic que el marc normatiu reflecteixi aquesta realitat.
12: I parlant de vagues, demà la Conselleria d'Educació es reunirà amb els sindicats que han convocat l'aturada prevista el primer dia de curs. Tot i això, cada cop sembla menys probable evitar la protesta.
13: Així ho apunta al Matí de Catalunya Ràdio l'Assemblea Educativa de Catalunya. El col·lectiu agrupa més de 500 assemblees d'escoles i instituts i és un dels impulsors de la nova aturada. David Iglesias és membre de l'assemblea.
21: Els sindicats han estat, diu, la intenció de parlar, però de part del departament no hi ha hagut cap senyal ni cap intenció, a pesar de que la consellera ha estat dient i ha estat anunciant que parlaria i que obriria diàleg amb els sectors, etc. No ho ha fet.
13: El Departament d'Educació defensa que ja ha complert amb el 90% dels acords que va signar el curs passat amb els dos sindicats minoritaris, Comissions Obreres i la UGT, i el de professors de secundària.
12: I sobre educació, d'aquí a menys d'una hora comença la selectivitat de setembre amb l'examen de llengua castellana i literatura. Maria Costa.
22: A la tarda els alumnes s'examinaran de matèries com geologia, física i geografia. Aquest any s'han matriculat 700 alumnes més respecte a l'any passat. La majoria dels alumnes que s'enfronten avui a les PAU són estudiants de batxillerat, uns 7.600, i la resta provenen de grau superior. Aquesta és l'última selectivitat que es farà al setembre perquè a partir de l'any que ve la repesca es farà al juliol. Per tant, hagis aprovat la selectivitat o no, s'haurà acabat fer colzes a l'estiu. Els resultats es podran consultar a partir del 16 de setembre al portal d'accés a la universitat. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
12: I els que s'examinen avui de la selectivitat no van poder estudiar ahir a les biblioteques de Barcelona. Van tancar per la vaga que arrosseguen des de fa mesos.
13: Els treballadors van protestar davant la Sagrada Família per fer visible el conflicte laboral. La presidenta del Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona, Montse Serra, també passava pel Catalunya Nit i ho explicava.
12: I 28 més coses, la detenció d'un jove de l'Organització Juvenil Socialista de la Festa Major de Sants per intentar fer fora un representant d'Aliança Catalana podria acabar derivant en un delicte d'odi. Així ho recull l'atestat policial al qual ha tingut accés al Matí de Catalunya Ràdio.
23: Els Mossos van detenir el jove, segons recull el seu informe, per insults i amenaces al representant del partit d'extrema dreta, a qui també hauria llançat un got. Els Mossos atribueixen els fets a una motivació política i consideren que poden ser constitutius d'un delicte d'odi. El detingut és Nacho García, que està a l'espera de saber quins càrrecs es presentaran contra ell i que valora així la consideració de presumpte delicte d'odi.
24: Són ells els que promocionen l'odi contra la classe treballadora, amb tot el seu discurs racista, amb tot el seu discurs xenòfob. El delicte d'odi s'està utilitzant també per criminalitzar l'antifeixisme, per criminalitzar la militància política.
12: I una novetat també d'aquest matí, atenció perquè Artur Mas assegura que no té cap intenció de tornar a la primera línia política.
25: Ni com a candidat de Junts a Barcelona, tal com ens va confirmar fa uns mesos ja en aquest programa, ni en cap altra primera línia electoral. Ho explica avui l'expresident en declaracions al Confidencial, això després que s'hagi parlat i publicat força de la falta de lideratges a l'independentisme i de les possibilitats que Mas tornés a fer un pas endavant. Mas sí que afirma que està disposat a ajudar sempre que li demanen consell o a fer coses a nivell de projecte polític.
12: Just avui que la Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Mataró ha aprovat una declaració institucional en què referma el reconeixement del consistori al dret a l'autodeterminació.
25: Com a possible mecanisme per resoldre el conflicte polític a Catalunya, la sorpresa és que ha estat aprovada gràcies als 11 vots dels 11 regidors del Partit dels Socialistes.
12: I a Madrid, l'ABC explica que la Fiscalia Anticorrupció creu que les joies de Zapatero són un pagament en el marc de la suposada trama pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
25: La Fiscalia que descarta que fossin així un regal i apunta que són textualment una petita part de l'enriquiment.
12: I un altre diari, El País, diu que la nova llei antiblanqueig que prepara el govern espanyol obligarà els clubs de futbol a informar dels seus fitxatges.
25: I de canvis a l'accionariat és la normativa que ha de vigilar el diner negre i evitar el blanqueig de capital. Segons explica El País, el text obligarà els clubs a identificar els inversors, patrocinadors o intermediaris amb els quals treballen. També hauran de comunicar a les autoritats les grans operacions, molt especialment fitxatges de jugadors.
12: Això després que s'hagi tancat el període també per fitxar, en parlarem amb el Robert Prat d'aquí a pocs minuts, però avancem que Julián Álvarez es queda a l'Atlètic de Madrid i Marc Casador marxa cedit al Depor. Avui 31 i encara alguna novetat més d'aquest matí. L'ONU dona pràcticament per fet que el planeta superarà el límit d'un grau i mig d'escalfament global que es va fixar a l'acord de París. Nando Zanoguera.
0: L'ONU ha admès per primera vegada que ja no serà possible evitar que la temperatura global del planeta no superi el grau i mig de temperatura si no s'adquireixen més compromisos climàtics, com es va fixar a l'acord de París. Alerten que cada dècima de grau agreujarà els impactes climàtics i fixen com a nou repte que el pic d'escalfament quedi per sota dels 2 graus. L'informe del programa de l'ONU per al medi ambient apunta que en el millor dels escenaris s'arribarà a 1,8 graus, però que sense més mesures per contenir l'escalfament global es podrien superar els 2. Per això reclamen accelerar l'abandonament de combustibles fòssils, desplegar renovables i reduir les emissions de metà. L'augment de 2 graus a Catalunya es traduiria en més onades de calor, més sequeres i més risc d'incendi. Nando Zanoguera pel matí de Catalunya Ràdio.
12: Això després que es confirmi que Catalunya ha tingut l'estiu més càlid dels que hi ha en registres. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Si els últims 3 mesos a Catalunya les temperatures han estat 3 graus per sobre la mitjana climàtica, m'agradaria recalcar la magnitud d'aquesta anomalia. Fixem-nos en les dades dels últims 30 anys. La diferència de la temperatura mitjana durant l'estiu entre Barcelona i Almeria és de 2,5 graus. I la diferència de temperatures mitjanes entre Lleida i de Còrdoba d'aquests últims 30 anys, en un estiu normal, seria de 2,7 graus. Per tant, em quedaria curt si dic que la temperatura d'aquest estiu a Catalunya ha estat com la que acostuma a fer Andalusia. Segurament haurem d'apuntar una miqueta més avall. I una dada més concreta. A Lleida, la temperatura mitjana d'aquest estiu ha estat de 28,4 graus, que és la mateixa temperatura que es registra en un estiu normal a Marràqueix, al bell mig del Marroc. Curiosament, la pluja que cau a Marràqueix durant l'estiu també ha estat la mateixa que ha caigut aquest any a Lleida, 8 tristos litres per metre quadrat. I, de fet, en altres llocs, com per exemple a Barcelona, les temperatures d'aquest estiu també s'assemblarien molt més a les de llocs més càlids del Mediterrani Oriental, com ara Beirut, Tel Aviv o Alexandria. És veritat que, de moment, això ha estat un estiu puntual, però tot apunta que el futur va en aquesta direcció.
12: Doncs haurem d'abrigar-nos quan toqui, però també despullar-nos més quan faci tanta calor. Gràcies, Eloi. Fins ara.
1: Fins ara. Adéu-siau.
12: I també és notícia de la nit. Els Estats Units tornen a atacar l'Iran per segon cop en 48 hores.
23: Ha estat com a represàlia per l'atac suposadament iranià a 2 patrulles. Washington ha bombardejat diverses ciutats de l'estret d'Hormuz i algunes de l'interior i ha deixat almenys 11 morts i diversos ferits. Per part seva, l'Iran ha atacat bases nord-americanes a Jordània, a Bahrein, Kuwait i l'Iraq.
12: I mentrestant, Israel ja està en clima preelectoral. Hi ha eleccions el mes que ve i ara el tema és la suspensió de classes a les escoles cristianes de Jerusalem Est perquè Israel no ha donat permís als professors per entrar-hi. Jerusalem, Jordi Brascó.
2: Els globus de benvinguda ja hi són des de fa temps. Només falta que tornin els alumnes i els professors atrapats a Cisjordània sense el permís que Israel els ha de donar per poder accedir a Jerusalem. Daoud Kassabri és el director de la Salle de la ciutat.
3: Aquest any ens van prometre que tot seria normal i canviarien tots els permisos, però ahir encara no els teníem. Alhora ens fa por que el desembre tornem a tenir problemes. Per això volem permisos per a tot el curs.
2: A les escoles palestines de Jerusalem Est no se'n refien d'Israel, que aquest any ha tornat a amenaçar amb tallar l'aixeta del finançament a les escoles que no adoptin el seu temari. El 38% dels centres ja han cedit a la pressió. Des de Jerusalem, Jordi Brescop, al matí de Catalunya Ràdio.
12: I atenció a aquesta novetat que us podem explicar ara mateix a aquesta hora al matí de Catalunya Ràdio. Ja sabem qui farà la nova temporada de Cuines a TV3. I tindrem, atenció, una dona al capdavant. Raïs Esteve.
5: Sí, Raïs Esteve és cuinera, pastissera i assessora gastronòmica. Ha estat, entre d'altres, cap de la partida de creativitat del restaurant Disfrutar amb 3 estrelles Michelin. També ha participat en televisió com a assessora culinària de Masterchef de Televisió Espanyola. Ara arriba a TV3 per substituir Arnau París amb la promesa d'oferir als espectadors receptes de plats senzills i gustosos i trucs de l'alta gastronomia que podem fer fàcilment a casa.
12: I avui comença també la mostra de Venècia.
5: Amb el lliurament d'un lleó d'or honorífic a George Clooney pel conjunt de la seva carrera, la projecció inaugural serà Inc. Tinta, la pel·lícula del director Danny Boyle sobre el magnat britànic Rupert Murdoch.
12: I encara parlant de cinema, Bàrbara Rey rebrà el Premi Honorífic del Festival de Sitges.
5: És el Premi Nosferatu. Rey va ser una icona del cinema del destape dels anys 70 i per pel·lícules de terror o fantàstiques com El buque maldito o La noche de los brujos.
12: Fem un cop d'ull també a les carreteres a aquesta hora, com el tenim ara mateix. Clàudia Serra, el trànsit, bon dia.
6: Bon dia, doncs pendents de dos accidents que compliquen la circulació en dues vies principals, una a la C32 a Mataró en sentit Barcelona, obligat a tallar la via uns minuts, ara ja s'ha reobert però es manté un carril tallat, l'altre afecta la P7 a Mollet en sentit nord cap a Girona, hi ha un carril tallat en aquest punt i retencions des de Santa Perpètua.
12: Aquesta és l'actualitat d'aquest 2 de setembre del 2026 que ens deixa tres preguntes.
7: Primera.
12: Que després de l'assassinat de Manresa, l'extrema dreta hagi aprofitat el crim per assenyalar l'origen dels sospitosos abans de conèixer els fets, què ens hauria de preocupar més, el crim o la rapidesa amb què alguns el converteixen en combustible polític?
7: Segona.
12: I si el Departament d'Interior sap que després d'un crim com el de Manresa les xarxes s'ompliran de rumors i mentides, per què no informen abans i amb més transparència dels fets que es poden confirmar?
7: Tercera.
12: Que el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, acudeixi avui al Dia de Ceuta. És per conèixer la realitat que viuen les dones i els nens que es troben desemparats als carrers? O és per dir el mateix que diu a cada tuit i a cada míting?
7: El matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
8: El 19 de setembre torna a la Ignasiana l'itinerari autoguiat per BTT Gravel i bicicleta elèctrica que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
9: Escull entre la modalitat que surt d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el patrimoni i la gastronomia del camí.
8: Tota la informació a manresaturisme.cat.
10: Els dijous, paella,
11: canó,
26: pastanaga
10: i doble ració de riure. Amb Clara Segura...
27: Molt bé, estimo.
10: I Bruno Oro.
28: No tallis, limpo!
10: I després, amb els Oscars.
29: Són superfamosos.
28: Qui? Jo? Jo no. Tu, correcte.
10: Vinagreta. I tot torna a TV3 i a la plataforma 3CAT dijous a la nit.
30: Queda clar. Gràcies.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
12: Ara són les 8:38, de seguida obrirem l'Àgora del Matí. Avui amb Marta Monforte, Nacho Corredor, David Madí i Eva Pomares. Però abans...

0: Abans ballarem una mica, si vol, Robert, però sobretot explicarem els esports. El Barça cedeix Marc Casado al Depor i Julián Álvarez continua a l'Atlètic de Madrid.
1: Un Depor que aconsegueix Casado com a cedit amb una opció de compra de 30 milions a final de temporada i l'equip blaugrana també fa oficial el fitxatge de Gabriel Jesús.
2: Muy bien físicamente, mi rodilla ya no es más problema, es pasado. Bueno, me pasó a un año y medio atrás, me recuperé muy bien, volví a jugar para Arsenal muy bien.
1: Els blaugranes inscriuen també Livakovic com a porter, tanquen tres operacions, Guille Fernández al Mallorca, Toni Fernández al Venècia i Álvaro Cortés a l'Anvers, tots amb opció de recompra. Julián Álvarez decideix continuar a l'Atlètic de Madrid, podria fins i tot jugar aquest cada setmana al camp de l'Atlètic Club. El Betis fitxa Dani Ceballos del Madrid, l'Espanyol canvia de lateral, cedeix Rubén Sánchez de l'Elx i arriba també, com ha cedit, Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club en un mercat espanyol que ha viscut 26 fitxatges en l'últim dia. A la Premier, si el rècord del fitxatge més car de la història. El City paga 145 milions pel migcampista del Chelsea, Enzo Fernández, i la Lliga anglesa s'ha gastat més diners que mai, 3.800 milions d'euros en fitxatges.
0: I ens agrada la il·lusió de Lamine Yamal, que ha assegurat que l'objectiu de l'equip aquesta temporada és ni més ni menys que la Champions.
1: Ho té ficat al cap, són declaracions a la gala de futbolistes espanyols.
3: Ganar la Champions.
4: Dilo más alto, dilo más alto que no te han oído.
3: Ganar la Champions.
4: Ganar la Champions.
3: Siento Morales, pero ganar la Champions.
1: ¿Qui gosa criticar Lamine Yamal?
3: Que me queda muchísimo más, soy muy joven y iré mejorando. Habrá momentos que estaré peor, otros mejor, pero siempre escuchando y queriendo mejorar.
0: I el clàssic Barça-Madrid, que ja té data oficial.
1: A la primera volta de la Lliga jugarà el diumenge 25 d'octubre a les 9. José Mourinho tornarà a l'Spotify Camp Nou. El jutge que investiga el cas Negreira va rebutjar la petició del Madrid de prorrogar 6 mesos més la causa, tot i que encara manté oberta la instrucció. Avui, final de la Copa Catalunya Futbol Sabadell-Barça Atlètic. I en bàsquet, el Barça fitxa de la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units, l'alè Justin Minaya, 11è fitxatge de la temporada.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: M'expliques un conte, papa?
7: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
8: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
9: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
10: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
9: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
11: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Són les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa Catalunya.
12: Transportistes no volen sentir a parlar.
11: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
10: Catalunya Migdia.
5: Cada dia a les dues.
11: I a partir de les tres...
5: L'espai de reflexió a la tertúlia.
13: Ja t'ho vaig explicar.
11: Si has comès una falta, has de pagar-la.
10: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio amb l'empresari David Madí, amb la periodista d'Infolibre Marta Monforte, amb la periodista Eva Pomares i amb el politòleg Nacho Corredor. I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
14: Doncs el David fa bastant bon color.
0: No esperàvem menys, David.
14: A l'Eva sí que l'hem tingut per aquí a l'estiu al matí amb el Freddy, però el David ha fet una aturada i es nota que li ha estat tot bé.
0: Sí, ha anat bé, David, les vacances, has parat?
15: Sí. No, que han estat unes vacances que m'han anat molt bé per passejar.
0: T'haig de dir que no sé si et va arribar, Nacho, què tal, bon dia,
15: El que em va arribar.
0: No sé si et va arribar, li deia el Nacho, l'entrevista a David Madí d'aquest estiu, perquè se n'ha parlat molt, Nacho, t'ha arribat o no?
16: Bueno, pues es que yo sí que he estat tan desconnectat que no sé ni de què em parles.
15: Veus que bé?
0: Això és bo. Eva Pomares, bon dia. T'ha arribat a tu? L'entrevista del Madí.
17: Sí, home, la vaig llegir íntegrament, diguéssim, a més. Va ser una entrevista, diguéssim, polèmica, no?
0: Sí, perquè obries la porta a que Junts pactés amb Aliança, David.
15: Bueno, a veure, tu ets periodista i ja saps com van aquestes coses.
0: I tant que ho sé, i tant.
15: A mi em van fer una entrevista de Vella Glòria, diguéssim.
0: Sí. De Gerro Chino.
15: I parlava molt, era una entrevista que parlava molt de com estaven avançant les democràcies il·liberals, sobre aquest fenomen, etcètera, no? I dins d'aquest context surt el tema... L'entrevista va quedar molt comprimida, va sortir el tema aquest d'Aliança Catalana. I bé, jo vaig explicar el que penso. És a dir, hi ha un partit que té unes expectatives que són les que són i em sembla absurd pensar que es quedarà al marge del sistema. Senzillament, és una opinió que tinc, que per cert coincideix amb bastanta gent, amb un criteri bastant obvi.
17: A Manresa més, no? A Manresa, sí, sí, a Manresa no. Força, i a més hi ha candidats com... Que, o sigui, entenc que l'espai de Junts, a més, és una frontera molt permeable per segons quins tipus de votants. Hi ha hagut candidats que estaven a Junts, en el cas d'Amposta, de Cambrils, que s'han passat directament a Aliança.
15: Jo parteixo d'un criteri estrictament democràtic.
17: Democràtic?
15: Sí, d'un criteri estrictament democràtic. És a dir, si la gent vota i li dona un X representació a qui sigui, aquests estan dins del sistema democràtic.
17: Aliança Catalana no és...
15: I t'hi posaràs d'acord, sí. No t'hi posaràs d'acord.
17: Per exemple, avui sabem, no?, que el regidor a Manresa, és a dir, que ha amplificat, suposo que segur que en parlarem després, sí. Però ha amplificat tots els missatges d'odi i les falsetats que hi ha hagut en aquest desgraciat apunyalament a Manresa. Per tant, crec que la frontera amb l'extrema dreta no és, per molt que vagin i concorrin unes urnes... No és exactament la mateixa teoria, que la resta de partits.
15: Tota aquesta teoria que practica una determinada esquerra, de que tot allò que no és d'esquerres és d'extrema dreta, està condemnada al fracàs des del primer moment.
17: Bueno, no sé, aquesta és la meva teoria. El CEO del Juliol diu que hi ha un 28% de votants, exvotants de Junts, que plantegen ara votar-se a Aliança Catalana. En zones precisament com Lleida, Girona, la Catalunya Central. Per tant, que aquesta és una frontera permeable electoralment està clar. Després, com s'utilitza això des d'un punt de vista democràtic i per no incitar a l'odi i a la divisió d'aquest país, crec que és responsabilitat de Junts i de cadascun dels partits que efectivament concorren a les eleccions.
15: Jo no sóc el portaveu ni representant de Junts.
17: Ni jo sóc la representant de res, o sigui, són dades constatables.
15: Ni l'Aliança Catalana ja s'ho faran ell. Jo constato, perquè durant molt de temps he observat els fenòmens electorals i crec que tinc un cert criteri en aquest terreny, que quan hi ha una realitat tan avoltada, tan evident, intentar-ho situar amb cordons sanitaris i fora del sistema, em sembla que és absurd i real, condemnat al fracàs i una de les grans explicacions per les quals doncs està pujant.
17: És una opinió.
15: Nacho. Bastant empíricament comprovada.
13: Nacho, sí. Nacho.
16: Jo estic una mica perdut perquè no m'he llegit
13: la pregunta era una entrevista a La Vanguardia. La pregunta va ser: Junts ha de pactar amb Aliança o abans hauria de perdre una alcaldia? I la resposta de David Madí va ser: no sóc partidari de cordons sanitaris, sinó d'avançar, i pot haver acords amb Aliança que funcionin i altres que no.
16: Bueno, és evident que l'èxit d'Aliança...
15: Sembla com bastant sensat, no? Ara que ho has dit així... No ho vaig dir... Això és una síntesi del que vaig dir realment, però vaja, no em sembla molt desencertat.
16: Bueno, si el que volem és analitzar si les polítiques d'aïllament dels partits reaccionaris ha funcionat a Europa, la realitat és que no ha funcionat, no? Sí. Ara estem... En els últims dies ha sortit a França una enquesta de Cluster 17 que justament doncs, ja donen qualsevol dels escenaris la victòria a Marine Le Pen, independentment de qui sigui els candidats de les altres formacions. I durant molt de temps aquí, a la dreta democràtica, quan va aparèixer Podemos, va posar el crit en el cel i va dir que vienen los comunistas. I intel·ligentment el Pedro Sánchez els va incorporar al seu govern i avui Podemos és un partit que està frec a frec amb l'extraparlamentarisme, no? Jo crec que s'han provat moltes coses en les últimes dues dècades al nostre país menys, però al conjunt d'Europa, i no han acabat de funcionar. Per tant, si la pregunta és quina és la política que s'ha de seguir en partits reaccionaris, jo crec que primer és assumir que són conseqüència del fracàs dels demés, perquè han nascut. Jo crec que Aliança ha nascut en gran mesura per males decisions de Junts en els darrers anys, i com fer que

0: I això ho estem veient a la resta d'Europa des de fa molt de temps, no?
1: Marta Monforte.
2: Hola, bon dia. Sí, bon jo coincidisc amb l'anàlisi de, que estava fent Nacho ara, però és cert que quan hem vist aquesta incorporació als governs per part d'un govern, diguem, conservador, com és el Partit Popular, amb l'extrema dreta, el que ha passat és que s'ha anat assimilant el discurs de l'extrema dreta en diferents matèries, especialment sensibles, com estem parlant ara de la immigració. És a dir, el Partit Conservador, que en aquest cas potser seria Junts, ha assimilat un discurs que jo crec que sí que evidencia que hi ha un canvi de posició dintre del que és la dreta conservadora tradicional i comença a fomentar discursos que jo crec que sí que són molt perillosos per a la democràcia, com ara que els migrants, especialment els que són pobres, evidentment, no els rics que venen de turisme, sinó aquells que no tenen res, com ara ha passat a la crisi de Ceuta, ens sobren i són una invasió i una amenaça per a la integritat del país i per al modus vivendi, no? El que diuen d'Occident. Aleshores, jo crec que és preocupant i que no sé si tampoc és la solució implicar i assimilar determinats postulats per a intentar desactivar l'extrema dreta perquè al final tu t'acabes convertint en ella, no?
3: Uh-huh. Jo crec que feu uns anàlisis totalment esbiaixats, no? És a dir que Junts és un partit conservador em sembla que és molt dir, de veritat. Jo crec que tenen altres problemes. Dir que Aliança Catalana pot estar de pujada simplement perquè xupa de Junts és no entendre el que està passant. Jo crec que hi ha molts més elements. Hi ha la ressaca del procés, hi ha el vot de càstig, hi ha el vot útil. Per canviar moltes coses que s'ajunten amb aquest fenomen i que són més complexes. Un, l'ideològic. Aquest, però, amb una trampa que en les enquestes es veu, que és l'autoubicació. Aquesta gent no es considera d'extrema dreta, perquè se situen ideològicament entre un 4 i un 6, mentre els de Vox es situen entre un 8 i un 9. Val? Per tant, és un fenomen complex en el qual s'ha nodrit particularment durant tota aquesta crescuda, s'ha nodrit precisament del cordó sanitari i d'aquests discursos de l'esquerra que situen tot el que no sigui d'esquerres a l'extrema dreta, que fa que molta gent doncs, acabi dient, doncs, escolta, si no, l'etiqueta no m'acaba de molestar i si no ho sabeu veure, doncs em sembla que erreu i erraran tots els partits fins a les eleccions i que hi hagi un susto, ja veureu.
4: Crec que aquesta anàlisi, com a mínim, ja ha estat testat a les urnes de diferents països, com deien també els companys, no? És a dir, a Alemanya li ha costat molt car.
3: I sabeu?
4: Li ha costat molt car i ara Saxònia està a punt, l'Aliança per Alemanya està a punt de fer-se amb el govern, però és que el Regne Unit, el creixement de Farage amb el pacte que va fer del Brexit, com sabeu, els conservadors, precisament el Partit Conservador, ha sortit fatal i els resultats els ha aprofitat l'extrema dreta. Mm-hmm. Però és que l'estat espanyol, el PP convoca quatre eleccions per a veure si li surt bé i acaba de recollir tota aquesta política d'acostament a l'extrema dreta i resulta que acaba perdent bous i esquelles i acaba havent de governar amb Vox i encara estan més subjecte al Vox del que ja havia estat, no? Per tant, evidentment coincideixo que és un problema absolutament complex i que a més no és exclusiu de Catalunya, no és exclusiu d'Espanya, però al final del final del final, quan hi ha un malestar social, són tot el conjunt de partits que hi han de posar remei, han de fer polítiques que serveixin als ciutadans, han de fer polítiques útils i han d'atacar els problemes. El que fa l'extrema dreta i el seu llegat, i l'hem vist també en el cas d'en Trump. És a dir, Trump, les seves polítiques li estan servint per tallar, per baixar dràsticament el seu suport. Exactament igual com quan acaba governant l'extrema dreta, els problemes no se solucionen. Se solucionen fent altre tipus de... Potser no amb un cordó sanitari, però fent tipus polítiques que siguin útils als ciutadans.
3: Mira, el degà d'aquest fenomen europeu, diguéssim, d'aquesta nova dreta populista, és França. Que és el patró que es va repetint a altres països d'Europa.
1: I espera't a les properes eleccions, que són l'any vinent, perquè França pot arrasar l'extrema dreta.
3: A França, on comença el trasbàs de vots? I és una cosa explicable. Comença passant els vots de l'esquerra a la dreta, en els barris populars. Per què? Perquè els problemes de convivència que produeix la immigració, França té una tradició en termes d'immigració i d'integració amb molts de fracassos des de fa molts anys, segurament és

0: del país europeu, perquè tot això té una factura que ve del passat colonial. Com el que estem veient a Ceuta, tot això té una factura del passat colonial. Doncs a França passaven directament de barris del Partit Comunista al Front Nacional. Per què? Perquè els problemes de convivència, perquè els problemes de convivència es produeixen en els barris que conviuen, i són els barris populars. Val? Per tant, els patrons d'anàlisi d'aquest fenomen, jo crec que els hem de sofisticar una mica i per saber-ho, simplement, perquè ara, si no estem errant absolutament amb el diagnòstic.
1: Ara parlarem àmpliament del que està passant i també ens fixarem en el que ha passat a Manresa per parlar també de com l'extrema dreta ha aprofitat això ara per capitalitzar-ho cap a una protesta que després veurem que no s'aguanta massa. Ara en parlarem. Però abans, com tenim les carreteres avui? Clàudia Serra.
2: Doncs complicades, sobretot en dos punts pendents d'aquests dos accidents que s'han produït fa pràcticament una hora. Un a la P7 a Mollet, allà un carril, en sentit nord cap a Girona i a l'altitud d'uns 4 quilòmetres des de Santa Perpètua. També retencions d'uns 4 quilòmetres a la C32 a Mataró per un altre accident en sentit sud cap a Barcelona, que també talla un carril. Més enllà d'aquests accidents, encara l'altitud d'entrada cap a la capital catalana, sobretot per la C58 i la C33 a Montcada cap al Nus de la Trinitat.
1: A l'Àgora parlarem d'aquí a pocs minuts amb la consellera d'Interior, Núria Parlom, per parlar del que ha passat a Manresa, també amb el seu alcalde. Parlarem també de Ceuta, però de què més estarem pendents avui des de la redacció, Sílvia Solanes?
3: Doncs d'una notícia que també li haurem de preguntar a la consellera Parlom, que hem conegut fa poca estona, un tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat aquesta matinada, redacció pel Foradada.
4: Sense ferits i sense víctimes. Els Mossos han rebut l'avís a 3:15 de la matinada, un avís per detonacions al carrer Sant Carles de l'Hospitalet. Segons han confirmat fonts policials d'aquest programa, quan hi han arribat no hi han trobat ningú, però sí que han vist l'impacte de bala en un edifici. S'ha engegat aleshores un dispositiu de recerca i han detingut dues persones que circulaven per la ronda de dalt direcció Sant Adrià del Besòs. Ara mateix estan en dependències policials, els Mossos investiguen els fets.
3: I com deies, molt pendents de Manresa, perquè l'assassinat ahir a la matinada d'un veí a Castell de Castellnou de Bages ha encès els ànims i també indignat la instrumentalització que n'està fent l'extrema dreta. Anem cap allà, Marta Viana, amb el suport tècnic de José Antonio Muñoz. Bon dia.
5: Hola, molt bon dia. Ara els veïns es desperten encara amb moltes preguntes sobre el que va passar ahir. Amb els que hem parlat ens diuen que fa temps que senten que Manresa és menys segura, però molts coincideixen que l'extrema dreta ha aprofitat aquesta situació per llançar missatges falsos i d'odi. Per avui a la tarda s'ha organitzat una manifestació a les 7 a la plaça Neus Català i a les 9 del vespre els veïns del carrer Divina Pastora, que és just on van passar els fets, faran una concentració en senyal de rebuig a la violència. En aquest cas, els veïns han demanat venir-hi amb espelmes.
3: I seguim també amb un ull posat a Ceuta i la crisi política que se n'està derivant de tot plegat. La Moncloa, de moment, qüestiona l'informe que apunta que agents del Marroc estaven darrere de l'entrada massiva d'immigrants. S'hi acaba de referir el ministre de Política Territorial, que és qui dirigeix aquesta crisi, tot plegat en un dia amb manifestacions previstes aquesta tarda que ja s'han convertit en una arma política. A Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
6: Bon dia. El ministre de l'Interior ha demanat explicacions al director general de la policia per saber si aquest informe existeix, des de quan i què diu exactament. De moment, explicacions que no han arribat. Fins que no tingui clara la informació, la Moncloa diu que no avança què pensa fer. Fins ara havia exculpat el Marroc de tota responsabilitat. L'informe, però, diu al contrari. Unes informacions que escalfaran les hores prèvies a les concentracions aquest vespre a ajuntaments d'arreu de l'Estat. Ángel Víctor Torres, ministre a Ràdio Nacional d'Espanya.
7: Es que no sabemos si es un informe particular de un agente, si ese informe fue requerido por quién, y por tanto en estos momentos estamos en que se aclare todo. Que hablar ahora de ello es hacer conjeturas. Vamos a esperar que ese informe se tenga y entonces con absoluta transparencia todos sabremos qué es lo que dice ese informe.
3: I tenim balanç actualitzat a víctimes de la devastadora riuada al Nepal. La setmana passada, redacció Lara García.
8: Katmandú ha augmentat el nombre de morts fins als 1.120 i gairebé 4.900 desapareguts. Entre els desapareguts hi ha 580 estrangers, inclosos dos ciutadans espanyols. Aquesta setmana, finalment, el Nepal ha enviat una sol·licitud d'ajuda urgent al Fons per la Resposta a Pèrdues i Danys. És un mecanisme mundial de finançament per efectes del canvi climàtic.
1: Doncs gràcies, Sílvia Solanes. Fins ara.
3: Fins ara.
1: Són les 8:58.
9: La lletra petita.
1: I cada dia a aquesta hora analitzem la lletra petita també de l'actualitat amb l'analista i divulgador Marc Vidal. Avui sobre els carburants. El govern ha tornat a activar, com sabeu, aquests descomptes al sortidor perquè puja la benzina i el dièsel.
10: Exacte, però no surt de cap superàvit amagat. Surt d'impostos que avui no es cobren i que es recuperen després. Llegint la lletra petita, sabem que aquest forat es tapa amb impostos generals, així que el paga igual qui té cotxe que qui no en té, qui va en autobús o qui va a peu. I encara és pitjor perquè el benefici no és igual per a tothom. Qui més quilòmetres fa i més combustible gasta, més descompte rep, tingui la renda que tingui. Una família amb cotxe petit que gairebé no el fa servir acaba subvencionant algun turista que travessa la frontera per aprofitar el descompte. Aquest és un descompte venut com ajuda per a tothom, que en realitat reparteix la factura entre qui no consumeix i la cobra, sobretot, qui més gasta.
11: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
9: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
12: Ahir dimarts, el vaixell militar de la Caixa Forta era cuirassat del vaixell i una caixa cuirassada. Avui dimecres, un Enigmàrius vegetal. Síndria llargaruda que prolifera a Itàlia. De sis lletres. Síndria llargaruda que prolifera a Itàlia. Sis lletres.
9: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
13: Eh? Ei, mama, què tal?
14: Ja heu tornat a començar el programa normal?
13: Què vols dir normal?
14: Bueno, que això d'avui no es va repetir, no?
13: Ah,
14: perquè
13: no.
14: S'han passat tot l'estiu repetint programes. És que ets tonto, eh? Mama. De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
13: Mama...
14: Quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
13: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
14: Què fareu aquest any? Eh? Veig que n'hi ha un de nou.
13: Ah, sí? En Joel Díaz està...
14: Va, sí. No m'ha pas agradat, de moment.
13: Ah, no?
14: Massa alt.
13: Què vols dir que és massa alt?
9: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
15: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
9: Nova temporada de La Solució amb Elisenda Carot.
16: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
17: On anàvem a buscar la solució és quin paper té la mentida i té un paper social important.
9: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
18: De dolç és una paraula molt general. Les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
9: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
19: I si fas la ventana en donarien alguna cosa?
18: No.
9: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
20: Codi civil del calçot.
21: Sí? Menys de 12 és que no t'agraden els calçons.
9: La solució. De dilluns a divendres d'una a dues del migdia amb Elisenda Carot.
22: La solució. Passa-ho.
4: Ah! Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb l'empresari David Madí, amb la periodista d'Infolibre Marta Monforte, amb el politòleg Nacho Corredor i la periodista Eva Pomares.
1: Són les 9:02.

0: Iurim aquesta agora parlant de l'assassinat d'un home a Manresa aquest dimarts, que s'ha saldat per ara amb la detenció de dos menors d'edat per part dels Mossos d'Esquadra. Un succés tràgic que ha sacsejat la comarca del Bages, ja que la víctima era molt coneguda, i uns fets que han tornat a desfermar la proliferació de missatges d'odi relacionant l'assassinat amb la immigració, fets que ja s'han descartat. I per això, en moments en què hi ha molta desinformació, doncs és important la informació, i per tant agraïm moltíssim que avui ens acompanyi a la Ràdio Nacional i Pública la consellera d'Interior, Núria Parlon. Consellera, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
1: Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres.
0: Anem per parts. D'entrada, quines són les últimes informacions que tenim exactament dels fets que ara esmentàvem?
1: Sí, primer de tot, expressar doncs, el condol als veïns de Castellnou de Bages, a la família de la persona doncs, que va perdre la vida en un incident d'extrema gravetat. Comentar-vos que els dos menors, com s'ha dit, els dos nascuts aquí a Catalunya, han estat traslladats a la Fiscalia. Durant el matí d'avui seran traslladats a la Fiscalia de Barcelona i, per tant, quedaran doncs, a disposició judicial, en aquest cas, per aquests greus fets.
0: Estan buscant per això més gens, consellera? És a dir, són els únics implicats en els fets? S'està buscant més gent? Entenc que la investigació també està oberta?
1: Sí, la investigació està oberta, com bé diu. S'ha encarregat la Divisió d'Investigació Criminal, s'ha fet càrrec d'aquesta investigació, especialment per esclarir les circumstàncies dels fets i si hi ha altres persones implicades. Les primeres informacions, les primeres hipòtesis amb les que està treballant Mossos d'Esquadra des de la Divisió d'Investigació Criminal és que els fets van passar aproximadament a les 5 i 10 de la matinada, que en principi va començar amb una baralla entre 4 o 5 persones de cada bàndol, que es van increpar, que això va continuar i malauradament doncs, va acabar amb el greu incident i la pèrdua de vida d'aquest veí de Castellnou de Bages.
0: Hi ha dos elements que alguna vegada també hem posat sobre la taula quan hem conversat amb vostè. Una és la percepció d'inseguretat, no? Una cosa és la seguretat, l'altra és la percepció que hi pot haver, i l'altra és la desinformació, que contribueix també a generar encara més inseguretat. Si li sembla, anem a pams. La sensació de la percepció d'inseguretat, consellera, creu que està millorant a Catalunya?
1: Mirin, el cas que ens ocupa, aquest fet es produeix, malauradament, en el tancament del que van ser unes festes majors excepcionals des del punt de vista del comportament de la majoria de la ciutadania de Manresa i de ciutats veïnes que van acudir a gaudir de la festa. De fet, vaig parlar amb l'alcalde i amb el regidor de Seguretat arran d'aquests fets, i era el que més em destacaven, que per cert, a tots dos també, i a tot el consistori de Manresa, expressar-li el suport. Des del punt de vista de la seguretat, els diferents esdeveniments, els diferents escenaris, els diferents moments de la festa es van produir amb tota la normalitat. Tant els dispositius de seguretat, tot va funcionar bé. Què va passar aquí? Doncs, malauradament, una baralla. Va haver-hi una baralla en la qual doncs, va tenir unes conseqüències finals letals per a aquesta persona, i això és intolerable, socialment això és intolerable, i ho hem d'abordar, amb tota la determinació des de les diferents mirades que requereix un fet com aquest. Les percepcions doncs, no són bones a Catalunya, òbviament, perquè és cert que en els darrers temps la delinqüència ha incrementat, no només a les àrees metropolitanes, sinó al conjunt del país. També és cert que estem posant tots els mitjans. També és cert que les darreres dades que tenim demostren que la delinqüència patrimonial està baixant arreu de Catalunya de forma molt significativa. Per tant, vol dir que s'està fent una bona feina des del punt de vista policial, és a dir, d'anticipar-nos, de més prevenció. Estem incrementant també els mitjans per poder treballar amb més efectius, fer més prevenció i ser més eficaços a l'hora de combatre aquesta delinqüència patrimonial que afecta, que és la més gran en el nostre país. 80% dels delictes són delinqüència patrimonial. Per tant, són els que més afecten a la ciutadania. Però, per altra banda, com bé sap, tenim un gran repte, un gran desafiament, que no afecta només a Catalunya, que també afecta a tot el nostre entorn internacional, a tots els països de la Unió Europea, que és el crim organitzat, que, per altra banda, i de maneres molt diferents, també genera una sensació de tremenda inseguretat quan ens trobem amb un tiroteig vinculat al tràfic de drogues de la indústria de producció criminal. Per tant, òbviament, les percepcions no són bones, hem de treballar per millorar-les, i en aquesta línia estem treballant des de l'apartament d'Interior a diari i disposant i intentant doncs, gestionar molt millor tot el que té a veure amb la relació amb les comunitats veïnals. És molt important per combatre la desinformació. I, òbviament, hi ha un element que no podem deixar de banda, que és que tot no serà feina policial davant de les diferents problemàtiques que ens trobem com a societat. Davant la violència cada cop més preocupant que ens trobem a l'hora de que la població resolgui els seus conflictes, no? Això requerirà d'altres enfocaments que no són exclusivament policials, però tot el que té a veure amb la delinqüència, pròpiament, doncs hem d'actuar amb tota la determinació i així ho farem.
0: Vostè parla dels tirotejos que afecten, evidentment, a tot arreu, no? Per exemple, explicàvem aquest matí que el govern de Bèlgica ha decretat una emergència nacional per una onada de tirotejos de narcotraficants a Brussel·les. Veiem com també moltes ciutats d'Espanya també hi ha tirotejos, no? Avui, per exemple, a l'Hospitalet, que, per cert, no sé si em pot dir algun detall del que ha passat a l'Hospitalet, entenc que estan investigant-ho encara, també.
1: Sí, l'Hospitalet, hem tingut informació per part de Mossos d'Esquadra que hi ha hagut un tiroteig al carrer Sant Carles, a l'interior d'un domicili. No consten ferits ni morts a hores d'ara, i per tant sí que sabem que s'han fet dos detinguts a la D20 quan estaven fugint del lloc. Aquesta és una problemàtica que tenim relacionada, ja ho hem expressat, tant el comissari Toni Rodríguez, quan ha fet entrevistes amb vosaltres, quan el propi director Trapero, hem expressat amb contundència que hem de lluitar contra el crim organitzat, que ho hem de fer no només des d'una perspectiva d'Espanya o de Catalunya, sinó a l'àmbit internacional, i que en aquesta direcció, en els propers mesos, donarem passes importants i seran promogudes des de Catalunya, i farem feina també en aquest sentit, reforçant la unitat de lluita contra el crim organitzat i el tràfic de drogues, que és un dels elements fonamentals, perquè malgrat que és una delinqüència molt letal, que té un impacte sobre la ciutadania d'inseguritzar-la moltíssim, té unes derivades molt complicades que requereixen de molta determinació, i no és el mateix que pots fer, per exemple, doncs amb la delinqüència de baix perfil, la delinqüència patrimonial, que sí que es pot treballar de manera molt més clara, amb un enfocament exclusivament, en aquest cas, doncs, local, no? Aquí sí que requerim una estratègia reforçada a diferents nivells.
0: Crec que els tirotejos que hi ha hagut fins ara també, com que no ha afectat directament a població civil, doncs també la gent ho diferencia segurament de la cultura de la navalla, no? Que és una altra cosa. O sigui, aquí sí que la percepció de que tothom porta una navalla o pot arribar a portar una navalla, això és difícil de combatre, no? Hi ha una cultura de la navalla. En això vostè em deia, no només la policia ha d'intervenir. Quins són els actors que vostè demana, reclama, que actuïn també davant d'aquesta situació?
1: Bueno, jo aquí, òbviament, des de l'àmbit policial hem de tenir una estratègia clara: retirar-nos blanques de l'espai públic, retirar-les dels espais on tenim gran aglomeració de persones quan se celebra una festivitat del tipus que sigui. Això ho estem fent, però òbviament tenim un problema amb la utilització o la normalització de portar una navalla a sobre, i això, doncs, s'ha d'abordar des de diferents perspectives. En el cas que ens trobem en situacions de persones que estan vinculades a l'activitat delinqüencial, doncs la resposta pot ser, òbviament, policial, però en d'altres casos, quan ens trobem que hi ha activitat delictiva, però darrere hi ha una situació de menors, que en aquest cas no són menors no acompanyats, malgrat que s'ha aprofitat per associar en l'imaginari de la gent la paraula menors amb menors no acompanyats, i per tant no se'ns escapa que hi ha alguns que ho volen utilitzar amb una estratègia clarament d'assenyalar a un col·lectiu pels fets greus, gravíssims, però que s'han produït i que han estat dos menors, els dos nascuts a Catalunya, un de pares catalans i l'altre de pares immigrats, però els dos nascuts a Catalunya. Els dos són catalans i són menors que tenen famílies, no estan en un centre de menors. Per tant, davant d'aquesta situació, estem parlant d'una problemàtica que afecta a drets menors, i, òbviament, la gravetat que té ens posa en alerta de quines són les variables educacionals, familiars, socials, que han portat aquests joves a aquesta situació d'extrema gravetat. I, òbviament, el que jo penso és que no es podrà resoldre exclusivament amb eines policials. Les eines policials és l'eficàcia per detenir-los, per fer una bona investigació i per posar-los a disposició de la Fiscalia. I, òbviament, tot el pes de la llei, perquè el que han fet no és tolerable. Però hem de reflexionar què ens està passant com a societat, perquè dos menors que tenen tot el futur per endavant, que tenen famílies que els haurien d'acompanyar perquè tinguin un futur per endavant, doncs les seves vides acaben cometent, doncs, un delicte d'aquesta extrema gravetat i llevant-li la vida a una persona estimada i coneguda al seu poble i òbviament, això és totalment inacceptable, no? Però la solució no pot ser exclusivament policial en casos d'aquestes característiques.
0: I és veritat, consellera, que aquí certs representants polítics no ajuden, perquè hi veiem com una altra derivada del que ha passat és que l'extrema dreta s'aprofita d'aquests fets per afegir-hi, doncs, més pa que formatge, no? Silvia Oriols, per exemple, Ignacio Garriga, assenyalaven col·lectius com els marroquins o els menors no acompanyats, i el que hem sabut, com vostè deia, i confirmava, és que aquests dos menors són nascuts aquí. No sé si en això, consellera, també creu que els Mossos, que vostès haurien d'actuar amb més rapidesa, que haurien d'informar abans per evitar que hi hagi aquesta desinformació.
1: Miri, ambdues persones que m'han anomenat són representants institucionals i hauríem de saber perfectament que no es pot fer espectacle de determinades informacions i que la policia se l'ha de deixar treballar. I, òbviament, el que fan amb intencionalitat és fets gravíssims, fets que colpeixen a tot Manresa, fets que situen a la gent en el pitjor dels escenaris, que és en el marc del tancament d'una festa major, que una persona estimada de Castellnou de Bages en una festa major perdi la vida, ho aprofiten per fer associacions oportunistes i, sobretot, associacions xenòfobes. Perquè el terme menors, automàticament, l'associen a menors no acompanyats, com acostumen a dir, amenes. I, òbviament, la policia no pot fer gestió de la informació des de l'espectacle. Ha de documentar-se bé i ha de tenir les investigacions amb els indicis que es poden socialitzar. Si ells no ho respecten com a representants institucionals i ho aprofiten per generar odi, discòrdia i confondre la gent, doncs ho hauríem de fer mirar. S'ho hauríem de fer mirar si realment estan responent, en aquest cas, als principis democràtics que els interpel·len. En aquest cas, estem parlant d'uns fets gravíssims, estem parlant, insisteixo, de dos menors en família, no són menors que estiguin en centres de menors, tenen família amb dos i els dos són nascuts a Catalunya. Els dos.
0: I això, per tant, això ho denunciaran, consellera? És a dir, faran alguna cosa per recórrer aquestes persones, aquests responsables polítics que atien aquest racisme?
1: Doncs haurem de valorar-ho com a societat, ho haurem de valorar, i haurem de veure quines són les mesures que es prenen. Òbviament, avui no és el dia, tampoc, per parlar-hi d'això en profunditat.
0: Però vostè no descarta estudiar denunciar-ho?
1: Bueno, haurem de denunciar aquestes conductes. Haurem de denunciar-les, perquè, òbviament, la manipulació de la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema. I, a més, per la tarda se sabia perfectament, i se sabia perquè, en aquest cas, la investigació ja va poder donar les primeres informacions contrastades, perquè la policia treballa amb informació contrastada i, per tant, la Divisió d'Investigació Criminal va poder endreçar i també doncs, la comissaria de Manresa davant de que estàvem, de quina situació estaven, els menors, de fet, van quedar detinguts a la tarda. Home, hem de respectar els tempos. Hem de respectar els tempos. I, sobretot, no hem de jugar amb el dolor de la població. No hem de jugar amb l'enfrontament. No hem de culpar a un col·lectiu de persones dels fets gravíssims que cometen determinades persones. Però, a més, puntualment, però, a més, a mi el que em sembla més greu és que aprofitem per manipular i per donar informacions orientades a fomentar l'enfrontament i l'odi cap a un col·lectiu que són els menors no acompanyats. És una vergonya, això. És una autèntica vergonya aprofitar el dolor i uns fets greus com els que han succeït per llençar informacions en contra d'un col·lectiu de persones vulnerables. Si aquesta és la política que ells practiquen, doncs és la política de l'odi. I, òbviament, jo crec que això ha de tenir una resposta social. Una resposta social i una resposta també política.
0: De fet, avui hi ha resposta social perquè en diverses ciutats també catalanes tindrem mobilitzacions. Algunes que volen donar suport a Ceuta, però d'altres també per carregar contra el racisme i els ultres. No sé si en aquest sentit, consellera, està tranquil·la o hi té inquietud per si hi pot haver incidents.
1: Bueno, nosaltres, com bé sap, des d'interior, tranquils estem poc, perquè hem de gestionar doncs, la part més complexa de la societat i de la condició humana, que és per una banda la delinqüència i per altra banda doncs, la gestió dels diferents punts i visions de les diferents circumstàncies. No? En aquest cas, ara tornem a la part de pròpiament doncs, l'operatiu de seguretat que haurem de desplegar per evitar que hi hagi enfrontaments i danys entre els diferents col·lectius que puguin aquests dies doncs, fer manifestacions.
0: Permeti'm dues qüestions que no sé si pot respondre'm de la investigació del cas de Manresa. La víctima, amb la baralla, quina implicació tenia? Perquè s'ha dit que intentava posar-hi pau.
1: Aquesta informació no la, ja. No la tinc jo ara mateix. L'únic que ens han dit és això, que hi havia entre 3, 4, 5 persones que es van enfrontar a començar la... Primer avís que té Mossos d'Esquadra a les 5 i 10 de la matinada, que rebem l'avís d'aquest greu incident i, òbviament, automàticament activem tots els mecanismes per atendre la persona ferida i per detenir els presumptes autors, que, com us he comentat, durant aquest matí seran traslladats a la Fiscalia de Barcelona.
0: I una última qüestió que no sé si tampoc em pot resoldre. Em parlava que tenen família aquests nanos, però vivien un pis ocupat?
1: Aquesta informació tampoc no la tinc ara mateix disponible. Eren lo que sí que sabem és que no són nanos que estiguessin en un centre de menors, que són nanos tots dos nascuts a Catalunya, un d'ells amb pares que no són d'aquí, que van venir de fora, però ell és català i l'altre nano és català també, i la seva família també és nascuda aquí. Probablement són nois que tenien una actitud reprovable, que ja portaven temps fent actituds que no són adequades per uns menors, i aquí la importància d'incidir en les altres variables no exclusivament policials que ens han de portar a que minimitzem el risc que alguns joves, per les variables que siguin, per les raons que siguin, puguin acabar en situacions tan greus i cometent delictes tan greus com aquest que ens ha colpit a tots i a totes.
0: Consellera d'Interior, Núria Parlon, gràcies per atendre la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Que vagi bé.
1: Moltes gràcies.
0: Doncs aquest és un dels fets que marca l'actualitat. Ara de seguida anirem també cap a Manresa per sentir l'alcalde a la capital del Bages i per escoltar també els veïns. Una ronda, per això, ràpida, intervencions del que acabem de sentir. Nacho.
2: Bueno, sense ordre no hi ha progrés, no? És el lema del Brasil, a més, inspirat en la frase d'Agustí Comte, que deia que l'amor per principi, l'ordre com a base i el progrés com a objectiu. Que és una cosa que de determinada esquerra de vegades oblida, però no la que governa a Catalunya, no? La seguretat i l'ordre és un territori que clarament la socialdemocràcia, en aquest cas encarnada pel PSC, ha assumit i entén perfectament que ha de liderar, entre d'altres coses, perquè sense ordre i sense seguretat el que hi ha és encara més desigualtat. I ho veiem a llocs com a Ciutat de Mèxic. Qui viu segur és qui té diners per la seguretat privada. Per sort no és el cas de Catalunya, o no és el cas d'Espanya, que és un dels països més segurs del món, perquè hi ha tot un sistema orientat justament a que l'ordre i la seguretat siguin una política pública que protegeixi a tothom, però especialment a qui més protegeix és a les parts de la societat menys afavorides. I ha estat prioritat, després de molt de temps, on el discurs hegemònic de l'esquerra catalana no anava en aquesta direcció en els últims 2 anys. Segurament per això veiem com la criminalitat ha baixat al llarg d'aquest any. Segurament per això veiem com des de molt al principi s'amplien les plantilles de policies. I segurament per això veiem una entrevista tan clara com la que hem vist. Dit això, el rellevant, per sort, a Catalunya i a Espanya, un assassinat és una notícia. A Mèxic no és una notícia, perquè passa permanentment, cada dia i en moltes ocasions. I la notícia ens ha de servir per dues coses. Un, per analitzar les condicions en les que vivim els ciutadans i quines coses de les polítiques públiques no s'estan fent bé. I, per suposat, una notícia d'aquestes característiques, el que mereix com a prioritat és el condol per la família, en aquest cas per la gent que estima el Carles Vilasojana, no?
0: David.
3: La consellera ha dit una cosa amb molt d'èmfasi, que és la policia no pot arreglar-ho tot, parlant del context social que hi ha moltes vegades darrere dels crims. I té tota la raó. I és un mantra que en el Departament d'Interior doncs es planteja moltes vegades perquè els hi sembla que se'ls demana que solucionin totes les coses del món. Efectivament, no és la feina de la policia. La feina de la policia és mantenir l'ordre, prevenir i actuar quan es produeix, com en aquest cas, un assassinat. Val? El problema que ve associat a tota aquesta exclusió, de la qual, evidentment, tot el context de Ceuta durant un mes impacta també amb aquestes sensacions, és aquesta estratègia nefasta que comparteix moltes vegades el Departament d'Interior i moltes vegades els mitjans. T'he de dir que avui discrepo molt de l'editorial que has fet, que és de no explicar les coses. Val? Perquè, per una banda, sabem que l'assassinat, que és en Carles Vilajosana, que és pare de dos bessons, que és cinturó negre de jiu-jitsu, sabem immediatament tota una sèrie de coses, i respecte als assassins hi ha una opacitat evident.
0: Però jo no dic que no s'expliqui això, David. Jo el que dic és que no podem explicar allò que no sabem.
3: No. Llavors, ella... Escolta, explica-ho transparentment. Hi ha hagut un fet molt greu, desgraciadament, una trifulca a la Festa Major que acaba amb la mort, amb l'assassinat d'una persona, amb unes circumstàncies. Doncs, escolti, a tot arreu del món s'explica. Els detinguts són aquests perquè estan detinguts, la víctima és aquesta, i quan no hi ha opacitat, doncs hi ha transparència i, escolta, llavors es fan els seus judicis. Llavors, aquí hi ha un greu problema, de veritat, creieu-me, amb tot aquest moviment que hi ha, que és no explicar les coses. Val? I s'han d'explicar, amb pèls i senyals.
0: És explicar-ho al gust del que li convé políticament. S'ha d'explicar el que hi ha, els fets.
3: Llavors, l'opacitat és la que és. És com el mateix que quan parla dels tirotejos aquests que s'acumulen, molts tirotejos, que hi portem mesos amb tirotejos, perquè a Catalunya s'està muntant una màfia dels narcotraficants, seguint el criteri, seguint l'esquema de les macromàfies, i s'està desenvolupant màfia local de tot això, molt perillosa, que podreix el sistema. A altres zones, a Espanya, hi ha zones que ja estan en situació de narcoregions. Cádiz, la zona de Cádiz, és pràcticament una narcoregió, amb infiltracions. Quan això passa, ja s'arriba a aquest nivell, és perquè principalment hi ha infiltracions a dins dels cossos policials.
0: Sí, a la política i en molts altres llocs.
3: Aquest és un perill latent que està passant a Catalunya, no?
0: Sí, sí.
3: I si no, jo el que crec és que si no es parlen de les coses i no es diuen transparents, doncs evidentment es genera...
0: Però a favor de la transparència, David, jo el que volia apuntar és que no es pot parlar d'allò que no se sap. I això és important,
3: bueno,
0: també.
3: A veure si ens entenem. S'explica la víctima amb pèls i senyals i se sap tot de la víctima d'aquí, i aquí... Hosti,
0: no hi havia informació. Fins que no els van detenir i els Mossos no van explicar la informació, no hi era. A xarxa tothom s'atreveix a dir qui eren.
3: No sé, que ja portem aquí molts casos de no sé què, quan hi ha una detenció i tal, se sap tota l'historial immediatament. A més tenien antecedents...
0: Això cal informació, sí, sí.
3: Tenien antecedents, aquesta gent.
0: Eva.
4: Respecte al tema de l'opacitat, estic totalment d'acord que s'ha de ser transparent, s'ha de ser àgil, comunicant els fets en els mitjans, però també sabem que hi ha vegades, molt sovint, hi ha secret de sumari. És a dir, la policia necessita temps per investigar, temps per determinar responsabilitats. Sí, totalment d'acord amb tu, David, amb el tema de les organitzacions criminals, ho hem estat constatant els últims mesos, però si mirem les dades generals amb arma blanca, que són les que ens centren el dia d'avui, no? Es va engegar el pla d'AGA, me'n recordo, l'any 22, i això ha tingut resultats. Enguany ha baixat fins un 31% les agressions amb aquest tipus d'armes. Per tant, la policia està fent una feina que no és només una feina puntual, sinó que és una feina de llarga durada que està tenint resultats. La criminalitat en àmbit general ha baixat un 10% enguany. És cert que això no soluciona la percepció. I mira, ara potser un exemple que a més el tinc ultra proper. La setmana passada, jo visc a Montblanc, ara ja saben molts oients, no? Soc d'allà. La setmana passada, en el carrer paral·lel de casa meva, jo no hi era, a casa, uns veïns van filmar davant d'una comissaria de Mossos d'Esquadra a ple dia com tres, en aquest cas, no marroquís, argentins, però més igual si són argentins o són nascuts amb quatre cognoms catalans de Montblanc, es començaren a discutir i un va treure una escopeta i va fotre un tret a l'aire. Això ple dia, en un lloc d'un municipi de 7.000 habitants. Per tant, això passa cada dia? Doncs no passa cada dia. Això és un fet excepcional. Però és cert que això alimenta la percepció de violència. I última cosa, a mi m'agrada molt quan la consellera ha dit tu no es pot solucionar des del punt de vista policial, evidentment. Ara bé, els discursos d'odi han traspassat en els últims anys de ser una qüestió només a les xarxes socials a s'estan institucionalitzant de la mà dels partits polítics. I aquí tenim una llei, que és la llei contra incitació de la violència i els delictes d'odi, i jo crec que va sent hora que la democràcia també es protegeixi contra aquestes falsetats, contra aquestes mentides, i per tant, si fiscal ha de començar a obrir expedients i a denunciar regidors, alcaldes i candidats que, a més, tenen representació institucional i haurien de tenir la responsabilitat de no disseminar falsetats, de no fer polítiques de divisió social que l'únic que porten és a la violència. A la violència general. La violència, el seu llegat és més violència i més odi. I això al llarg de la història està més que constatat.
3: Amb aquesta perspectiva seria molt prudent amb tot el que siguin limitacions de la llibertat d'expressió, encara que no ens agradin.
4: Perquè, com a mínim que es portin. Com a mínim que es portin i que ho decideixi un jutge.
3: Una opinió,
4: o acabi
3: tenen
4: decidint
3: una
4: un jutge
3: contrària.
4: Fins a quin punt és delicte d'odi i fins a quin punt és llibertat d'expressió.
3: Una cosa sobre el que deies. El que preocupa no és el quillo de la navalla. Que n'hi ha, que ja, evidentment n'hi ha, i tot això. El que preocupa és el mercat negre d'armes de foc que comença a haver-hi a Catalunya
4: sí,
3: i que van armant i que van armant
4: en
3: aquestes bandes.
4: Són criminalitats diferents.
3: I el que està passant és això.
0: Ara deixo parlar a Marta Monforte també, però abans, parlant de prevenció, ens acompanya la directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona, Montserrat Iglesias. Bon dia.
5: Bon dia.
0: També et deixo parlar, però abans deixem anar també cap a Manresa. Perquè avui és dia de dol oficial a Manresa i minut de silenci aquest migdia convocat per l'Ajuntament en record de l'home assassinat ahir al carrer. Hi ha aquests dos menors de 15 a 16 anys detinguts en relació amb aquest crim. Marta Viana, des de la capital del Bages, bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
0: Què t'han explicat els veïns de Manresa?
6: Doncs amb els que hem parlat, molts ens diuen que se'n van assabentar just ahir a la feina o aquest matí a primera hora, que evidentment estan molt colpits pel que ha passat. També hi ha qui diu que Manresa i la zona on ha passat doncs, fa anys que és menys segura o que com a mínim ells se senten menys segurs, però molts també coincideixen que l'extrema dreta està aprofitant la situació per llançar missatges falsos i fer créixer els discursos d'odi. Això és el que ens deien.
7: És el monotema de cada dia, sempre hi ha baralles, discussions a qualsevol hora del dia, molt maneig de drogues, hi ha gent d'aquí com gent de fora, però que cada cop doncs, hi ha més agressivitat, més robatoris.
8: Són fets aïllats, però que l'extrema dreta també està aprofitant una mica aquest tema doncs, per fer populisme i hi ha una mica de missatges pues, a les xarxes i tot això, una mica de missatges d'odi cap a aquest col·lectiu.
9: El que faltava que passés això i perquè la gent aquesta que està sempre buscant incendiar a la resta era el que faltava i això és el que em fa ràbia.
0: I per avui, Marta, arran d'això hi ha manifestacions convocades.
6: Sí, de fet, ahir ja n'hi va bé, ja ho heu explicat. Per avui a la tarda ja n'hi ha una altra convocada a les 7 a la plaça Neus Català i a les 9 del vespre els veïns del carrer Divina Pastora, que recordem que és just on van passar els fets, faran una concentració en senyal de rebuig a la violència. Des de l'Ajuntament, de seguida van condemnar els fets i avui, també ho dèieu, a les 12 en punt hi ha convocat un minut de silenci en record a la víctima. Precisament nosaltres som a l'Ajuntament, ens acompanya aquesta hora l'alcalde de Manresa, Marc Caloi. Alcalde, molt bon dia.
10: Molt bon dia.
6: I està d'acord ara amb les veïnes que ara sentíem que l'extrema dreta doncs, s'està aprofitant precisament d'aquesta situació aquí a Manresa?
10: En primer lloc, deixeu-me dir que estem absolutament consternats, que estem tristos, que estem adolorits, que Manresa està de dol i que vull traslladar tot el suport, l'escalf, el condol a la família. Ho vaig fer ahir, espero que avui poder-ho fer també, aquest minut de silenci, i posar-nos a disposició perquè uns fets tan greus s'han de condemnar, s'ha d'actuar amb tota la condolència possible i, a més, ens posarem a disposició també per personar-nos com a acusació popular.
6: El que dèiem, si les veïnes aquestes que ara sentíem, moltes ens deien... Això ho està aprofitant, no?, l'extrema dreta?
10: L'extrema dreta ho aprofita, ho hem vist. Ahir ràpidament van començar a sortir informacions que eren absolutament falses, que eren persones de fora, que eren menors no acompanyats, estigmatitzant, amb una voluntat clara d'estigmatitzar un col·lectiu. No podem aprofitar aquests moments per estigmatitzar col·lectius. Estem parlant de persones concretes que han delinquit i que, com s'ha confirmat, tenen nacionalitat catalana, fins i tot pares i mares catalans. No? Per tant, cal actuar amb tota contundència amb aquests missatges que només pretenen atiar l'odi i trencar la societat.
0: Més enllà d'això, per això, alcalde, què tal? Bon dia.
10: Bon dia.
0: L'oposició municipal sí que li retreu que Manresa és una ciutat insegura. No sé què respon vostè.
10: Manresa fa molt temps que treballa de forma molt ferma amb la seguretat, que tenim una taula de seguretat que ens reunim cada 6 mesos, on hi ha diversos col·lectius de la ciutat, associacions de veïns, entitats, evidentment els cossos de seguretat, on hi ha justícia juvenil, i per tant amb tot això hem aconseguit que les dades de delinqüència de la ciutat, com ha expressat la consellera també fa una estona arran del país, hagin baixat. Més enllà d'això, no podem permetre que hi hagi persones que se sentin segures a l'hora de passejar pels nostres carrers, i mentre això passi hem de treballar i actuar amb tota la contundència i seguir posant sobre la taula totes aquelles mesures que siguin necessàries per acabar amb aquesta sensació. I si estem preocupats des de fa temps per aquests joves, estem parlant de joves nascuts aquí que tenen unes actituds molt agressives, violentes, que hi estem fent treball, però que en aquest cas doncs han acabat portant armes blanques i actuant amb una extrema violència que ha acabat amb la mort del Carles Vilajosana, amb la qual cosa ho lamentem moltíssim. Ens hem de preguntar com a societat què estem fent malament perquè joves de 16 anys vagin amb armes blanques i actuïn amb aquesta extrema agressivitat.
0: I què diria l'alcalde que estem fent malament?
10: Doncs no sé què estem fent malament, però segur que hem de buscar molts més esforços, molts més recursos des de tots els àmbits. La policia fa la seva feina, però hem de dedicar molts esforços des de l'àmbit social per acompanyar aquests menors, acompanyar aquests joves, sovint de famílies desestructurades, però això no justifica que hi hagi aquesta violència i, per tant, hem d'actuar amb tota la contundència i amb totes les eines i recursos des del punt de vista social, també, per acompanyar aquests joves, perquè no podem permetre que hi hagi joves que actuïn amb aquesta extrema violència.
0: Clar, la realitat la viuen molt vostès, els alcaldes, no? Al final, els que aquí estan en contacte cada dia amb la ciutadania, aquí saben qui té més problemes de percepció, de seguretat més directa. Ahir, per exemple, en el seu cas, a Manresa, vam veure una concentració que el lema era fins als collons. No sé quin missatge, alcalde, vol enviar als veïns que hi van participar, que més enllà de que la seguretat, que, com vostè deia, la taxa de criminalitat hagi baixat a Manresa, doncs continuem percebent que la ciutat és insegura, que estan farts de percebre que hi ha inseguretat.
10: La manifestació d'ahir, evidentment, va plegar moltes persones que estaven adolorides, que estaven consternades, que tenien ganes d'expressar aquest dolor, però sabem del cert que aquest cartell va ser fet des dels entorns d'Aliança Catalana. Per tant, estava absolutament... Hi ha algú que tenia ganes de manipular aquest dolor de les persones, dels ciutadans i ciutadanes de Manresa. Nosaltres ràpidament vam convocar a primera hora ahir a una concentració avui a les 12 del migdia, una concentració per expressar com a ciutat aquest dolor i donar tot el suport a la família i als amics del Carles Vilajosana. Nosaltres no estem aquí per fer política, per aprofitar uns fets tan dolorosos, per criminalitzar, per assenyalar. Nosaltres estem aquí per trobar solucions. I prova d'això és que sortíem d'una festa major que ha estat multitudinària, que hi ha hagut molt concorreguda, que hi ha hagut moltíssims actes i que ha estat excepcional, ha estat extraordinària, no hi ha hagut ni un problema de seguretat. Per tant, tot allò que depenia de nosaltres en el marc de la festa major, hem actuat, ho hem treballat i conjuntament amb els cossos de seguretat, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana, hem ofert una festa major absolutament segura i la gent l'ha pogut gaudir amb tota llibertat. Això són uns fets que passen un cop s'havia acabat la festa major, a les 4 de la matinada, quan aquesta persona, el Carles, se n'anava ja del recinte de la festa major, de la plaça major, i passa gairebé 1,5 quilòmetres de distància del lloc on s'havia acabat ja feia una estona el Vall de Correfoc, no? Un dia, una nit, que és magnífica i que va acabar d'aquesta forma tan tràgica, amb la qual cosa ho lamentem.
0: Marc Eloi, alcalde de Manresa, gràcies i una abraçada.
10: Gràcies a vosaltres.
0: Montserrat, què hem de fer?
5: Bon dia. Bueno, en primer lloc, en relació a la intervenció de la consellera, jo vull destacar una idea que per mi és molt important, que una cosa és el que volem la societat i una altra cosa és el que necessita la seguretat. Crec que això és molt important destacar-ho, perquè, clar, com a societat volem una resposta immediata, volem una detenció immediata i una informació immediata. I a vegades la seguretat necessita d'un temps per poder traslladar aquesta informació i de poder procedir a detencions, que en aquest cas podem dir que és gairebé immediat. Dit això, agraeixo a la consellera la transparència en la informació. Per què ho dic? Perquè jo també sóc defensora de que quanta més transparència millor. Jo crec que les dades no s'han d'ocultar, les hem de dir precisament per evitar la instrumentalització de tots aquests casos, perquè del cas de Manresa el que estem davant és d'un cas d'una delinqüència que s'està construint un discurs simbòlic. Si tinguéssim la informació des de l'inici, lluitaríem contra aquesta instrumentalització. Quin és el problema? Que a vegades el que volem no pot ser des del punt de vista de seguretat. Fet aquesta manifestació...
0: El que volem és entendre què fa que dos joves portin a matar una persona a ganivetades.
5: Una
0: possible aquesta
5: explicació.
0: Resposta doncs, és la que és complexa i a vegades és dolorosa de sentir, no?
5: Sí. Amb això de que els joves hagin matat a una persona a ganivetades, què ens diu l'informe de Fiscalia en relació amb la justícia juvenil? El que hem detectat que a nivell general tot el que és la delinqüència juvenil ha baixat. Per tant, ens tornem un altre cop en aquesta paradoxa de que la delinqüència baixa, però la sensació que tenim és que estem pitjor que abans. Quin és el problema? Que tot i que a nivell general ha baixat aquesta delinqüència juvenil, ha pujat tot el que és la delinqüència violenta. I jo crec que aquest és l'èmfasi. Per què? No és l'anàlisi quantitatiu, sinó l'anàlisi qualitatiu. És a dir, per què els nostres joves són més violents? És la pregunta, no? I no els nostres joves, un grup de joves. I això també vull destacar. Per sort, els nostres joves són nens que volen construir un futur anant a la universitat, estudiant un cicle. I aquí venim amb una teoria que a mi em sembla molt interessant i que mai es parla d'ella, que és de les oportunitats il·legítimes. Què significa això? Tots els joves volen oportunitats. Tothom, i els adults també, tothom volem oportunitats a la vida. És com les construeixes. En l'època de l'adolescència és quan estem construint el nostre jo futur, que pot ser molt immediat o a llarg termini. Quan tu veus que no tindràs oportunitats legals en un àmbit legal, busques les oportunitats en un altre lloc. I aquí tenim el problema, que les xarxes socials, els discursos i també la política i l'educació, en aquest cas, de vinga, anem a aconseguir objectius sense imposar responsabilitats, fa que hi hagi aquestes oportunitats il·legítimes. I els joves busquin, estiguin atrets per unes oportunitats il·legals davant les oportunitats legals. Què vull dir amb això? Per exemple, jo què vull ser? Tenir una senya d'identitat. Estar iguals amb els altres. Si en un àmbit legal no puc aconseguir, ho aconseguiria en un àmbit il·legal. Fixeu-vos el que han dit, eren joves coneguts per la policia. A mi això és el que més m'alarma. És a dir, és que ja teníem antecedents d'aquestes persones i no hem aconseguit prevenir que continuessin, en aquest cas, delinquint. Per tant, aquí per mi és el primer sistema d'alarma, coneguts per la policia. No hem fet res a nivell educatiu. No hem fet cap intervenció. Això és el que ens hem d'analitzar. I quan la consellera diu és que no només és policial, totalment d'acord, però la meva pregunta seria quantes vegades ens hem reunit amb educació? Quantes vegades ens hem reunit amb habitatge per veure com són els carrers? Quantes vegades? A mi no em serveix dir-me no és només policial, perquè estic totalment d'acord. Però quina solució busquem? Ens haurem de coordinar amb les altres esferes. O que no pot ser que en el 2026 continuem treballant de manera segmentada la seguretat, perquè si no, continuarem debatint sobre aquests temes, i a mi m'agrada, durant tota la vida.
0: De casos molt aïllats, no? Sí, sí, que no parlem d'una manera més transversal. Que passa que, clar, per exemple, mira, notícia d'ara mateix. Tenim un ferit per arma blanca, en aquest cas Arenys de Mar. Marc Curador?
11: Exacte, Ricard, en aquest context de successos i d'inseguretat hi afegim ara aquest nou capítol de les darreres hores, un ferit a ganivetades al Maresme, Arenys de Mar. Què en sabem a aquesta hora? Doncs podem confirmar i explicar-vos que tot plegat va passar ahir a la tarda a l'estació del tren, un avís que van rebre els Mossos cap a les 6 de la tarda. Sabem que la víctima és un home, ara mateix es desconeix l'estat en el que estaria aquesta persona. Sí que sabem, però, que l'agressor és un altre home que va fugir, que els Mossos l'estan buscant, i també podem afegir a aquesta hora que podem afirmar que víctima i agressor es coneixien. Així ho haurien explicat algunes de les persones que van presenciar els fets.
0: Doncs embolic agafa fort, sí.
5: Clar, aquí també, amb això de les armes, que hi ha diferents teories, no?, i les podríem explicar, però per motius de temps em centraré en una. Sempre destaquem per què hi ha més armes, no?, la cultura de la navalla, per què s'ha augmentat? Doncs s'ha augmentat, sempre ho diem, no?, doncs perquè ha augmentat la cultura de la violència, la subcultura de la violència, no?, que és quan tu vols portar aquesta arma per un autorrisc percebut de que em poden atacar,
12: I si em volen atacar, jo em vull defensar, que això per mi és terrible, perquè implica la desconfiança en el nostre sistema de seguretat, però també vull destacar que des de la pandèmia ens hem tornat més violents. I també vull destacar que un dels motius és perquè es van rebaixar els controls formals i els controls informals. És a dir, aquesta banalització de la violència. Jo sempre destaco que la primera crida d'alarma amb armes blanques va ser a nivell estatal l'any 2022, quan s'aprova una instrucció de la Secretaria d'Estat. I quan s'aprova aquesta instrucció, no els hi dona noves eines a la policia. No aprova cap paquet perquè puguin actuar contra les armes blanques. El que els hi diu és apliqueu la normativa de manera rigorosa. Per tant, això que demostra que havien banalitzat des de les pròpies administracions l'ús de les armes blanques. De fet, si parlàvem en aquell entorn, i jo em boc en l'entorn del món del dret i del món de la seguretat, a mi m'han arribat a dir, no, és que podem portar una arma. Un arma en el sentit d'una navalla petitona per tallar-me la poma. I els deia, no, és que la normativa no diu això. Quin és el problema? Que s'ha construït aquest relat social de que podem portar i el simplement fet d'introduir l'arma blanca en un conflicte,
0: ja,
12: les conseqüències...
0: Sí, s'escala. Uh-huh. Deixa'm sentir la Marta Monforte, que no l'he sentit fins ara. Marta.
13: Sí, doncs jo compartís l'opinió de que la seguretat és un dret, sobretot per a les classes populars, que, i crec que se'n parla poc, cada volta se'n parla més, però crec que s'ha de recalcar perquè la gent ha d'estar segura a les ciutats on viu i ha de percebre aquesta sensació, no només estar-lo, sinó percebre-ho. I no és el cas, no? Ho estem sentint. Els veïns estan parlant de que no tenen aquesta sensació. Aleshores, jo crec que des dels poders públics, des de l'administració, s'ha de fer tots els esforços per a que això sigui una realitat, però, evidentment, sense vincular-lo automàticament, que és el que està passant especialment per part de l'extrema dreta, però no només, amb la immigració i fer-los responsables d'aquesta inseguretat, perquè, a més, en aquest cas, en concret de Manresa, estem, no, la informació sí que apunta que no és una qüestió de migrants, sinó que, a més, és una qüestió que jo crec que és el que s'ha de parlar i moltes voltes acaba opacat per altres qüestions de com aquests delictes violents, assassinats, homicidis, etc., sí que tenen un patró de conducta o un patró que és que els cometeixen homes, no? I això sí que s'ha de parlar. I moltes voltes parlem dels assassinats masclistes i no fem la cobertura moltes voltes, que sí que se fa d'altres casos, perquè es dona per fet o es parla moltes voltes de que, clar, és que alguna cosa haurà passat en aquesta relació o no sé, no? Se fan altres anàlisis. Però jo crec que els anàlisis sí que s'han de fer. Se vincula només a la immigració i no al component que té de que normalment siguin els homes qui fan aquest tipus de violents delictes o en aquest cas d'homicidis, no? Directament o d'assassinats. O sigui, jo crec que també s'ha de ficar el focus en per què sistemàticament, pràcticament són homes qui cometeixen aquests delictes i sobretot el dret a la informació, evidentment, com tu parlaves abans, no, Ricard? Perquè és cert que no podem dir d'una manera tranquil·la i sense cap tipus de verificació qui ha comès els delictes si no ho tenim clar. A més, també, evidentment, està la presumpció d'innocència, encara que ara han hagut detencions i sembla molt clar que en aquest cas sí que està més o menys clar el que ha passat, però no podem, al primer moment que passa qualsevol cosa, dir mira el que ha passat, mira què ho ha fet. Doncs també n'hi ha uns processos que han de ser garantistes i això moltes voltes no respon a les necessitats d'una població que necessita respostes ràpides i precises i contundents. I només per contestar-li al David, abans ha dit que Cádiz és un narcoestat. Jo seria molt més prudent amb aquestes qüestions, perquè és de veres que n'hi ha un problema amb les drogues, especialment a la zona del sur de Cádiz, etc. Però dir d'una manera així tan, no, tan concreta o tan ferma que s'està convertint en un narcoestat, perquè n'hi ha algunes estructures que sí que n'hi ha part de la població a la policia o a les institucions que hi ha, jo crec que això és perillós.
0: Sí, el que passa és que la pròpia Guàrdia Civil diu que hi ha una narcologística a Cádiz. Vull dir que,
13: clar,
0: no sé,
13: però no és el mateix dir això que dir que és un narcoestat, perquè ja a mi això em sembla molt fort. I crec que és una precisió un poc, al meu parecer, hiperbòlica.
3: Mira, no, t'explico perquè
13: digues.
3: Ho dic. Perquè a Cádiz, més o menys, els números són que hi ha un 40% d'atur, un 40% de treball públic, val? I la resta, el poc marge que hi ha, és privat. Aquesta regió, des de fa molt de temps, és un lloc d'arribada, de tràfic, de tot plegat, on veus no símptomes, fets contínuament, que et porten a dir que això té tots els principis d'una narcoregió. I, a més, tens fenòmens que creus que pugen a la policia. Per exemple, hi ha coses que no es parlen. Però cal recordar que el segon de l'UDEF el van trobar amb un 30 milions d'euros emparedats a casa seva i amb un milió en el seu despatx, que la teoria és que això estigui per repartir sobres per la casa. I que en aquests moments està investigat i que ell ha començat a explicar que aquí hi ha una trama molt important. Per tant, això són característiques clarament narcos que podreixen els països. Hi ha zones, la narcoregió de Càdiz té tots els símptomes d'això, i aquí en comencen a haver-hi. I això és molt perillós, i això és molt perillós. També volia dir una cosa, que és amb el tema de les armes blanques. Jo crec que aquí hem de saber distingir. El problema no és l'arma, perquè si no és l'arma blanca serà un tornavís i si no serà un martell. El problema és la cultura de la violència en uns determinats àmbits, uns determinats temes. Una altra cosa és el que passava amb les armes de foc. És un salt d'escala que ens ha de preocupar molt. L'altre, jo crec que la base és la cultura de la violència que es produeix en determinats ambients i determinades formes i determinades cultures.
0: Nacho.
2: Sí, aviam. Hi ha diferents elements sobre la taula. Això que estava ara comentant el David Madí en relació al sud d'Espanya, Andalusia en particular, és un problema que preocupa a les pròpies institucions de l'Estat, no? Jo he sentit a la fiscal antidroga generar que no hi ha preparació suficient per fer front a grans causes contra el narcotràfic. I és veritat que en l'àmbit del narcotràfic estem veient en d'altres països, com ara Holanda o Bèlgica, l'hereva, una de les princeses holandeses, va haver de viure a Madrid durant 2 anys amenaçada pels narcotraficants a Holanda. I és un fenomen del qual està preocupat. Però l'objecte inicial de la notícia de la que en parlàvem avui tenia a veure amb com s'instrumentalitza políticament per part de determinats espais polítics un cas d'un assassinat. I com jo no sóc periodista, ni molt menys periodista de successos, tampoc tinc elements per parlar de la casuística concreta del que ha passat a Manresa, però sí per fer una lectura més macro del que passa amb la seguretat a Catalunya. Després de molts anys, on determinada esquerra, d'una banda, no assumia el lema d'ordre i progrés, cosa que ara sí que passa, i després de que, durant molts anys, la manca de cooperació entre institucions fes no prioritzar determinades polítiques públiques, perquè si aquest any hi ha hagut 100 nous jutjats

0: en els fets violents quan es produeixen, però que, en canvi, durant molt de temps han renunciat a exercir les seves funcions per fer unes millors polítiques públiques. I això és una bona notícia en un país com el nostre, com a Catalunya, que si el fet de Manresa és noticiable és perquè és excepcional. I mentrestant les institucions treballen en una lògica interioritzant que la seguretat és una prioritat, perquè sense seguretat, sobretot, el que hi ha és desigualtat, no? Mm.
1: Deixeu-me canviar de tema, perquè amb tot això hem de parlar de Ceuta. Ara parlem del que està passant també i en relació al que estem explicant, però abans de les contradiccions que hi ha al govern espanyol. Perquè ha aparegut un informe policial que assenyala agents del Marroc com a instigadors de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, i el ministre Marlaska, que diu que no se'n sap res, demana ara per carta, una carta que ha tingut accés Catalunya Ràdio, demana explicacions al director de la policia. Tania Tàpia, Madrid, bon dia.
2: Què tal, bon dia.
1: Explica'ns què diu aquest informe i què diu la carta del ministre.
2: Doncs mira, l'informe destrossa el relat de la Moncloa, que fins ara ha excusat Rabat i fins i tot l'havia aplaudit per ajudar-los a frenar la crisi. Diu que va ser un procés organitzat, que fins i tot agents marroquins de paisà i també d'uniforme guiaven els migrants per arribar a la frontera per col·lapsar-la i no donar temps a Espanya perquè pogués respondre. Marlaska reconeix que no sabia res de l'informe, envia una carta al director de la policia, li demana saber si existeix, des de quan, què diu i, sobretot, perquè no se'ls va comunicar, ells que han de prendre decisions sobre la crisi. La Moncloa reconeix que encara no té resposta. El ministre Ángel Víctor Torres, que comanda la crisi, evita fer conjectures, però diu que és fonamental aclarir què diu l'informe i avança, sense més detalls, que si es confirma hi haurà responsabilitats. El PP ja exigeix la dimissió de Marlaska. Són declaracions d'Ángel Víctor Torres a Ràdio Nacional d'Espanya.
3: Lo que nos preocupa es que las cosas sean verídicas, veraces, y que podamos nosotros actuar al respecto. Por tanto, creo que son unas horas claves para que podamos tener ese documento oficial, y a partir de ahí estoy seguro que se despejarán las dudas. En caso de que dijera claramente lo que eso se han publicado, lógicamente habría una responsabilidad.
1: Tot això, Tània, quan el Partit Popular i Vox volen convertir les protestes convocades d'avui també arreu d'Espanya en suport a Ceuta en un clam contra Pedro Sánchez.
2: Sí, són a tot l'estat dels ajuntaments. A les 8 del vespre, m'ha dit, la gran és a Cibeles i seran a Feijó i a Abascal. Un Feijó que, per cert, aquest matí serà a Ceuta per tercera vegada. El PP acusa la delegació del govern del PSOE de voler boicotejar els actes per demanar-los que convoquin les concentracions per una via administrativa diferent a la que ho estan fent. Mentrestant, la Moncloa, què diu? Doncs demana als seus càrrecs que no hi vagin, perquè creu que no són unes concentracions que van d'ajuda a Ceuta, sinó d'anar contra Pedro Sánchez. Alguns càrrecs socialistes, però, han anunciat que sí se sumaran als actes.
1: Doncs gràcies, Tània, des de Madrid. I sobre el terreny, a la ciutat autònoma, i tenim aquests dies el Miquel Jarque. Miquel, bon dia.
4: Hola, molt bon dia, Ricard.
1: Què és el que veus? Què et trobes?
4: Mira, avui l'ambient aquí està una mica enrarit, entre altres coses perquè hi ha una boira molt espessa, i encara genera una sensació de visibilitat i de penombra que dona una sensació molt estranya. Dies com aquests són els que aprofitaven mesos enrere els migrants per saltar precisament la frontera. En aquells moments, doncs, passaven 40 persones com a molt. Això ja era un trasbals per als ciutadans i també per les ONGs que estaven els assistien, i avui, doncs, desconeixem si han passat més persones, però el que sí que tenim aquí són milers de migrants encara estesos per la ciutat, sobretot a les platges i als turons. Hem aprofitat per venir a parlar amb la responsable d'una de les ONGs més importants, que estan fent una tasca humanitària, sobretot donant aliments aquí a totes aquestes persones. Durant el dia el que busquen és menjar. Ells faciliten menjar calent, excepte a la zona de les platges, que és la Creu Roja. Allà la Creu Roja només reparteix una vegada al dia, i el que ens expliquen és aquesta espera que tenen aquests migrants, i sobretot aquesta incertesa davant el futur que els espera. També els ha arribat que avui hi ha una manifestació aquí a Ceuta, en la qual es preveu que sigui massiva, en la que participarà tota la ciutadania, i sobre la que plana el precedent d'un acabament amb aldarulls que va acabar amb crema de cabanes a la platja i també amb agressions als migrants. Per tant, és un dia molt clau aquí. Avui és el dia de la comunitat de la ciutat autònoma i han de passar

0: han de passar moltes coses. El dia serà llarg, Ricard.
1: Doncs ho seguirem amb Miquel Jarque i amb l'assistència tècnica també del José Antonio Rodríguez. Una abraçada, gràcies.
0: Gràcies, bon dia.
1: De seguida comentem a l'Àgora amb David Badia, amb Nacho Corredor, Eva Pomares, Marta Bonforte i també Montserrat Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de l'Autònoma de Barcelona.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Per tu, que ja has tornat a l'embús, i per tu, que avui treballes des de casa i t'oblides de l'autobús, gaudeix a Capravo del netejador de terres Pieroski bàsic, ampolla d'un litre i mig per només 95 cèntims. Vols estalviar amb mi? Capravo.
4: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
5: T'ha anat bé de gust la rutina?
4: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
5: El dels 90 premis de 600.000 euros. Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
6: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Fruta Leche Don Simón. Ara, 3 brics de 3,30 a 1,40 euros. I amb nou tap de rosca. Don Simón.
9: Bé, ja som a casa.
10: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
9: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
10: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
9: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
11: Torna a la rutina amb la tranquil·litat i la seguretat de comptar amb un cuidador contractat legalment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per... Cuideo.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
12: I ara, uns instants per saber les últimes notícies que ens porten des del Corte Inglés. Bon dia.
13: Hola, bon dia.
14: Love, love, love.
13: La il·lusió, les emocions i molt d'amor són el que compta més per començar bé la tornada a l'escola. Són tantes coses bones que no hi caben a la motxilla. Despertar-los amb una abraçada, hores de pati, jocs i més jocs amb els amics. Amb tant per viure, cal roba que aguanti el ritme. Equipa'ls a El Corte Inglés amb la nova col·lecció de Kids El Corte Inglés per vestir a la canalla. També hi ha dessuadores i pantalons de texà de Pepe Jeans amb un 30% de descompte i dessuadores Gap des de 29,99 euros. Per als moments més actius, tens un 20% de descompte en xandalls Adidas i un 30% en una selecció de Puma i Under Armour. Ara només falta ficar a l'estoig tota la il·lusió per començar el curs. Això us toca a vosaltres, famílies. Consulten les condicions a la botiga web i app del Corte Inglés. I aquest estiu, les botigues del Corte Inglés de la plaça de Catalunya i la Diagonal, així com el supermercat de Francesc Macià, estaran obertes els diumenges i festius de 12 del migdia a 8 del vespre. T'hi esperem. I això és tot per avui. Fins demà.
15: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: En David Madí, amb Nacho Corredor, amb Eva Pomares, amb Marta Monforte i amb Montserrat Iglesias. Què en penseu del que està passant a Ceuta, la gestió que està fent el govern espanyol i de com creieu que pot acabar tot plegat? Nacho.
16: Aviam, doncs si parlem de la gestió, és evident que millorable en forma i fons, no? Perquè si el comandament únic és útil, una mesura útil, un mes després de l'inici de la crisi, probablement ho era des de fa un mes. I perquè si s'ha declarat una situació d'interès per la seguretat nacional fins al final d'any, sembla que no estem davant d'una crisi de seguretat d'uns dies i que es pot tornar, probablement es tornarà a repetir, i més quan hi ha eleccions els propers mesos, interès en impactar en el seu resultat per part de molts actors. Però a mi el que em sembla, diguem-ne, de tot el que està passant més... Bueno, doncs és un element que crec que també s'ha de posar sobre la taula, és que hi ha coses que no canviaran. Dues, almenys. Una segur, l'altra plantejo l'interrogant. Una és geogràfica, i és que Marroc continuarà sent el nostre veí, i per tant això obliga doncs, a tenir una política que sigui mantenible en el llarg plaç. Però l'altra, que probablement és la més inquietant, és... Realment, el Partit Popular o Vox, quina política exterior diferent tindran respecte al Marroc? Perquè atenent a les reaccions de la Unió Europea, sembla que ens han deixat sols, per cert, defensant la frontera, no només nostra, sinó la frontera del conjunt de la Unió Europea, Veient la reacció de la Unió Europea, una mica la sensació és que, bueno, gairebé tothom ha assumit que com a Marroc és un aliat molt fort estratègicament, és millor no enfrontar-s'hi. Això se li està, d'alguna manera, recriminant al govern d'Espanya en la seva política exterior. Però qualsevol altre govern d'Espanya tindrà una política exterior diferent respecte al Marroc o no? Tinc la sensació de que no, de que la posició dels principals partits espanyols és bastant similar i és, a més, malgrat tota la retòrica, i és, a més, bastant, entre d'altres coses, perquè es creuen moltes aliances. El principal aliat en aquests moments del Marroc són els Estats Units i Israel. En aquests moments Vox té a Israel com un dels seus principals elements del desenvolupament de la seva política exterior. I, insisteixo, hi ha un fet geogràfic que no canviarà, que és que el Marroc continuarà estant geogràficament on ha estat fins ara. De tal manera que les recriminacions de la gestió segurament formen part d'un debat que s'ha de tenir. Jo crec que s'ha gestionat des de moltes perspectives malament i, a més, donant la sensació fins i tot de manca d'interès en voler-hi fer front en algun moment per fins i tot el president del govern enmig de les seves vacances, però l'element de fons és la política exterior actual del govern d'Espanya respecte al Marroc és o seria diferent de la política exterior de qualsevol altre govern d'Espanya respecte al Marroc? Perquè jo crec que no.
1: David.
17: A mi el tema aquest de Ceuta em té molt fascinat amb tot el que comporta, perquè té bastants aspectes alhora que són molt interessants. El primer és, aquest és un conflicte típic d'un país amb colònies. No oblidem que l'origen d'això és la història colonial associada a Ceuta i Melilla i més enllà a la idea de Castella amb les seves colònies. Aquesta és la història que està farcida d'incidents militars, de guerres, a Ceuta i a Melilla, durant 3 segles o 4 de conflictes de tot ordre. Vale? Amb el que ara és el Marroc i que en altres moments doncs, eren altres zones. Per tant, un primer element. Un segon element, que és la diferència on està atrapat Espanya amb aquesta discussió, que és en la seva espanyolitat i el paral·lelisme amb Gibraltar. Gibraltar ha disfrutat d'un acord, no com el cas de Ceuta i Melilla, i a Gibraltar es va fer en el seu moment un dels principals elements d'identitat que estableix la fortalesa de Gibraltar, que són molt pocs, és que van fer un referèndum on el 99% i escaig de la població va dir que preferia ser anglesos que ser espanyols. En aquest cas, si es pogués fer un referèndum com a origen de legitimitat amb això, que seria una cosa interessant, segurament guanyaria també per àmplia majoria que volen ser espanyols i no marroquins, però l'estat espanyol no pot organitzar referèndums d'aquest ordre perquè s'obriria una caixa de Pandora que no poden. I això, tot això és molt interessant. I finalment, no tant l'origen de la crisi, em sembla que és indiscutible que el Marroc va deixar fer, com a mínim va deixar fer, no sé si va instigar, ja ho veurem, perquè seria interessant saber-ho, ja? Hi ha unes eleccions al Marroc, hi ha tota una circumstància que pot ser que hagi afectat en aquesta decisió, però és evident que el Marroc va deixar fer. I el que crec que està intentant fer el govern, i per això aquesta posició tèbia amb el Marroc i intentant evitar la confrontació, que és la solució d'això. Més enllà de totes les causes i el que està passant, és el problema, el polvorí que hi ha en aquests moments a Ceuta, com es soluciona. I jo crec que tard o d'hora només hi ha una solució, que és el retorn de tots aquests que patiran. No crec, políticament, que pugui assumir transportar-los a la península.
1: Sánchez ja ho ha dit. Què passarà amb els menors, és la pregunta.
17: Que tindrà, ni menors ni no menors. Ja. Això ha estat una invasió i, per tant, qualsevol país seriós els ha de retornar a punt i acabat. El problema, que és que la solució, ells, per això jo crec que hi ha aquesta relació amb el Marroc, ho intenta fer amb una operació conjunta entre el Marroc i Espanya de reabsorció d'aquesta gent. Val? Jo crec que el que estan intentant és construir
1: col·laboració.
17: Aquesta col·laboració que explicaria el perquè d'això, que és una cosa que la puc entendre i que dins, situats que has de gestionar aquesta crisi com la soluciones, segurament és una de les situacions, un dels escenaris que has de fer. Però també dic que encara que això passi, Tal com està la situació en aquests moments, no sé si n'hi ha 5.000, 10.000 o 15.000, però tal com estan, treure d'allà aquesta gent amb operació conjunta té, això acabarà com el rosari de l'aurora, perquè no es farà pacíficament. No es farà pacíficament. I crec que aquesta és la resolució d'aquest conflicte, pot ser encara pitjor que el que hi ha ara.
1: Eva.
18: Crec que a hores d'ara hi ha poques certeses sobre la taula que responguin preguntes fonamentals. És a dir, portem un mes, la gestió del govern espanyol ha donat una sensació de descontrol absolut. Bueno, ja ho hem anat repetint al llarg de tot l'estiu, eh? Vull dir, ha tardat un mes, realment ha donat la sensació que s'està activant alguna cosa enmig, vull recordar, d'una crisi humanitària gravíssima, gravíssima, perquè ens diuen, i clar, que les xifres...

I si en l'editorial d'ahir parlàvem de les vacances, de la inquietud, de les ganes de descobrir, de fer coses, però també de descansar i desconnectar, avui parlem dels inicis, de tornar a la rutina, del nou curs, perquè sovint, durant els últims dies de vacances, ens entra una mena de tristesa, una certa sensació de que aquell espai de temps idíl·lic, tranquil, de pau i de desconnexió s'acaba. I davant nostre, doncs, tornen a aparèixer la feina, els estudis, les obligacions, els horaris. I jo aquest any us vull ser sincers. Vull intentar agafar-me amb una mica més de calma. I per això, avui la reflexió que us proposo té a veure amb els objectius, amb totes aquelles coses que ens plantegem quan comença un nou curs i que moltes vegades, d'entrada, ja pensem que seran molt difícils d'aconseguir. Pensem que serà dur, que serà complicat, que no sabem com ho farem i ens diem, si el curs passat ja vam anar de bòlit, aquest any imagina't. Però jo, aquest setembre, vull tenir esperança. Vull creure que moltes vegades les coses són més fàcils del que ens pensem, que nosaltres mateixos ens fem un món d'allò que tenim al davant i que després, pas a pas, amb feina i esforç, evidentment, acabem aconseguint allò que ens havíem proposat. I l'exemple el tenim davant nostre. És el curs que acabem de tancar. Vull dir, si fa un any ja ens pensàvem que també, doncs, tindríem certes complicacions, oi? Perquè quan fa un any, doncs, miràvem amb respecte al curs 25-26, ara podem dir, amb gratitud, amb alegria, que ho vam aconseguir. Sí, que ho vam aconseguir, que ho vam resoldre, que vam acabar un curs, que vam tancar una etapa, que vam girar un full. Aquí estem, l'hem acabat. I ara encetem un de nou. Per tant, siguis dels que avui tornen a la feina, dels que arrenquen els estudis aquest any, dels que fan les dues coses o, senzillament, dels que saben que aquest nou curs serà un gran repte, calma. Calma, perquè no cal avançar-nos a tot el que passarà. No cal patir avui pel que arribarà d'aquí 3 mesos. Anem fent pas a pas, perquè les coses, amb feina, amb esforç i també amb una mica de confiança, s'acaben aconseguint. I potser aquest curs no serà tan complicat com ara ens pensem. A vegades, senzillament, no cal menjar-nos tant el cap. Soc Daniel Martínez i ara comença la Rambla. I ara donem un cop d'ull al sumari d'avui, dimecres 2 de setembre del 2026. Com sempre, com cada matí, arrenquem amb el tram informatiu. Comencem amb les notícies de Sant Just. Tot seguit també farem un repàs a les portades dels diaris. Tot seguit tindrem l'espai de les efemèrides, també ramblejant, i el temps amb en Carles Rius. Seguirem avançant en el nostre magazín, avui amb l'entrevista del dia. A Marta Musac parlarem del servei local de català i del nou curs. Ho veus? Al final, tots els camins porten a Roma. Avui parlarem del nou curs també per a les persones adultes, per a aquelles persones que volen, doncs, iniciar-se en el català o que volen millorar-lo. També parlarem de Tini Riots, en aquest cas, doncs, amb Betty Escura, parlem d'alimentació infantil i ho farem també, perquè ja sabeu que nosaltres, si tenim una persona que domina del cotarro, del tema de la nutrició i la dietètica, és l'Elvira Sánchez, ho farem tot seguit a la tercera hora del programa. Amb ella parlarem més a fons, doncs, de l'inici de curs des d'aquesta perspectiva, també per nosaltres, per la gent més adulta, que també, doncs, no hem de deixar de banda el tema de l'alimentació, que aquests dies hem menjat, hem gaudit molt, però l'alimentació també és important per arribar a final de curs. I tancarem el programa d'avui amb l'Espai Emocionat, amb l'Elisa Linares. Parlarem d'emocions, parlarem de tot una mica. Sabeu que aquest espai, doncs, es recupera de la temporada anterior. Continuem amb la mateixa temàtica i l'Elisa Linares cada 15 dies ens portarà, doncs, reflexions i també, doncs, accions del nostre dia a dia, activitats i petites tasques que podem anar fent per anar millorant una mica com a persones i també per viure amb una mica més de pau i tranquil·litat. Soc Daniel Martínez, això és La Rambla i comencem, com sempre, amb una mica de música. Bon dia!

0: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Gualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
1: Tots els marroquins roben.
2: Els treuen treballs.
3: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
6: Una soledat.
7: La gent gran.
8: Són gent que roben.
9: Parassi, marimatxo. Estic
10: solo. Terroristes.
11: Parassi, matant.
12: Tot això és odi. Aturem-lo.
0: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern.
13: Un minut passa d'un quart d'onze del matí. Saludem ara Mariona Sales Vilanova, cap d'informatius. Mariona, bon dia.
14: Bon dia, Dani.
13: Avui ja tenim el micròfon a punt, el que toca. De fet,
14: exacte.
13: Jo vaig ser l'encarregat de canviar-lo de lloc quan ben va acabar
14: fet.
13: El programa. Dic, això no pot tornar a passar, posem-lo en lloc, que el micròfon de la Mariona és el de color marró, és el número 1,
14: uh-huh.
13: I, bueno, com ella mateixa, que és la número 1, com a mínim d'informatius en aquesta casa. Mariona, comencem repassant els titulars de la jornada. Parlem avui de la que ja està adjudicada la construcció de 16 habitatges de protecció oficial a la Bonaigua. També parlarem de que Gaza, Cuba i el Líban rebran els 10.000 euros de cooperació internacional de Sant Just, i tancarem amb la música en directe que torna a omplir les terrasses de Sant Just aquest setembre. Doncs comencem amb les notícies de Sant Just.
14: Comencem parlant d'habitatge, com bé has dit, dient que l'Ajuntament de Sant Just ha adjudicat la construcció de 16 habitatges de protecció oficial al sector de la Bonaigua a l'àmbit dels Garrofers. El projecte preveu 12 habitatges de 2 dormitoris, un d'ells adaptat per persones amb mobilitat reduïda, i 4 habitatges de 3 dormitoris amb superfícies útils d'entre 55 i 66 metres quadrats. L'edifici es distribuirà en 2 volums independents i esglaonats per adaptar-se a l'entorn i reduir l'impacte visual, i els habitatges doncs disposaran de ventilació creuada i llum natural a totes les estances, i bona part incorporaran terrasses o balcons. Els espais comunitaris se situaran principalment a la coberta i a la zona exterior enjardinada de la planta baixa. El projecte incorpora mesures d'eficiència energètica i sostenibilitat, com l'aïllament tèrmic exterior SATE, una coberta transitable amb plaques fotovoltaiques, sistemes per reduir el consum d'aigua i aprofitar les aigües pluvials, i aerotèrmia per la producció d'aigua calenta sanitària.
13: Una notícia que ocupa tota la plana del butlletí d'aquest mes de setembre i que en breus també ocuparà un espai, un fragment de la plana principal del web d'aquesta casa de radiodesvern.com. Marxem a la segona notícia del dia. Parlem avui de societat.
14: Parlem de la ciutadania de Sant Just, que ha escollit els projectes de Gaza, Cuba i el Líban com a destinataris dels 10.000 euros de cooperació internacional previstos al pressupost municipal del 2026. La votació, que estava oberta fins al 31 de juliol, permetia triar un màxim de 3 de les 6 iniciatives proposades pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. L'Ajuntament aportarà 3.333 euros a cadascun dels projectes seleccionats. A Gaza, l'ajut es destinarà a un projecte per millorar l'accés a l'aigua a Al-Mohraka, mitjançant una planta desalinitzadora alimentada amb energia solar i sistemes d'emmagatzematge. A Songo la Maya, a Cuba, es finançarà la instal·lació d'equips fotovoltaics en centres sanitaris per garantir serveis essencials davant la crisi energètica. I el tercer projecte, al sud del Líban, preveu preparar i distribuir 1.335 àpats calents entre famílies desplaçades i persones refugiades palestines i sirianes allotjades en espais temporals. Segons les previsions del projecte, l'actuació beneficiarà aproximadament 6.675 persones.
13: Tercera notícia del dia en clau cultural, Mariona.
14: Parlem de les terrasses musicals d'aquí Sant Just, que tornen aquest divendres 5 de setembre amb una nova edició de tardor que portarà música en directe a diverses terrasses d'establiments de restauració del municipi durant els mesos de setembre i octubre. La iniciativa, impulsada per l'Ajuntament a través del Servei de Promoció Econòmica, ofereix concerts acústics de petit format. Les actuacions es concentraran principalment durant els caps de setmana i es faran en diferents franges horàries segons cada establiment, al migdia, a la tarda o al vespre. La programació s'estendrà per diverses zones de Sant Just i inclourà propostes musicals variades i adreçades a diferents públics. El projecte busca doncs, dinamitzar la restauració local i apropar la música en directe als espais de restauració del municipi. I les dates de les actuacions i els establiments es poden consultar a la notícia que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.
13: Doncs ja ho sabeu, si voleu gaudir de la bona música, del bon ambient i també de la gastronomia de Sant Just, ho podeu fer amb el projecte Terrasses Musicals, que ja està més que consolidat al nostre municipi. N'hem parlat en diverses ocasions amb el Departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sant Just i en aquest sentit, doncs, al setembre torna aquesta terrassa musical a diferents espais del nostre municipi. Com bé ens avançava Mariona Sales, podeu recuperar doncs, tota la programació al web de radiodesvern.com. Marxem a fer un repàs ampliat dels tres titulars de la jornada. Per una banda, hem parlat de que ja ha estat adjudicada la construcció de 16 habitatges de protecció oficial a la Bonaigua. El projecte situat a l'àmbit dels Garrofers preveu pisos de 2 i 3 dormitoris, incorpora mesures d'eficiència energètica i sostenibilitat. També hem parlat de Gaza, Cuba i el Líban, que rebran els 10.000 euros de cooperació internacional de Sant Just. Els tres projectes seleccionats destinaran els ajuts a garantir l'accés a l'aigua, reforçar els serveis sanitaris i atendre l'emergència alimentària. I en l'últim tram hem parlat de la música en directe que torna a omplir les terrasses de Sant Just aquest setembre. La nova edició de Terrasses Musicals oferirà concerts acústics durant el setembre i octubre en diversos establiments de restauració del municipi. Fem una pausa i tornem de seguida.
6: És una garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral de consum.
7: En cas de robatori o furt del mòbil, informeu l'operador, faciliteu-li el número d'e-mail i feu la denúncia als Mossos d'Esquadra.
6: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
8: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.

0: En 7 minuts seran 11:15. I a aquesta hora toca girar full, toca centrar-nos en les portades dels diaris de la premsa escrita del nostre país. Arrenquem, com sempre, amb la portada del diari Ara, Mariona.
1: El diari Ara obre amb tensions internacionals dient que Alemanya acusa Rússia d'atacar la Unió Europea amb guerra híbrida. Berlín conclou que l'incident amb un dron a l'aeroport de Leipzig va ser obra dels serveis secrets russos. L'episodi posa en alerta la Unió Europea, que analitza com fer front a les operacions de Moscou. En fotografia principal veiem una imatge de Ceuta en una zona del carrer on hi viuen, bueno, on hi dormen moltes persones, tapats com poden i al mig del carrer, i veiem una cita que diu: "Des de la península no us ho podeu imaginar. Els veïns de Ceuta denuncien la situació límit que es viu a la ciutat mentre el govern espanyol aprova un paquet de 309 milions d'ajudes per pal·liar la crisi."
0: I recordem que avui, a més, és dimecres 2 de setembre del 2026. Això vol dir que és el dia de Ceuta. Per tant, avui un dia on les televisions, tant autonòmiques com estatals, també s'estan centrant encara més en aquestes imatges de Ceuta. I molts triaran, molts partits polítics triaran també el dia d'avui per fer partidisme i per fer també política. I bé, com hem vist aquests dies, jugar també amb les vides de la gent en molts casos, perquè no hem d'oblidar que bé, doncs és una situació complexa per les dues bandes i que s'està treballant d'una manera potser amb certa lentitud. Hem de ser crítics també, que això ja s'està allargant massa, però també hem de pensar en aquelles vides d'aquelles persones que ara mateix, com veiem a la imatge de la portada del diari Ara, dormen al ras, dormen al carrer.
1: Exacte, totalment. Seguim amb altres notícies d'avui del diari Ara. Parlem del fiasco de PISA, que l'escola concertada reclama que es recuperin les proves de final d'etapa a tots els centres. També veiem que l'Ara parla de la despesa per turista, que supera per primer cop els 1.500 euros per estada. I tanca portada del diari Ara parlant dels Estats Units, que reactiven la guerra amb l'Iran amb el segon atac en 48 hores.
0: Molt bé, gràcies, Mariona. Marxem a la segona portada del dia. El periòdico en català destaca la medalla d'or a la Generalitat de Catalunya Ferran Adrià i a la doctora Carolina Viscari. En aquest cas, també podem destacar en aquesta portada del periòdico Feijó i Abascal, que encapçalen concentracions en suport a la ciutat autònoma. La Sarsuela guarda silenci mentre el govern i el PP xoquen pel rei. La Casa Reial opta per la discreció després de la tempesta política derivada del viatge del monarca a Ceuta. Els populars acusen Sánchez d'estar amb Mohamed VI i no amb Felip VI, i l'executiu deplora la falsa polèmica. I des d'Europa també es mira amb lupa tot el que està passant a Ceuta. Un informe de la Unió Europea remès a Espanya a l'agost va detectar una ingerència russa lleu en la crisi. Marxem a parlar també d'altres qüestions en aquest sentit. Marxem al Nepal. Cooperants espanyols avisen de problemes de proveïment a les zones encara aïllades per la devastadora riuada que ha assegat un miler de vides. I en una imatge, doncs, esfereïdora, podem veure una dona que camina entre la destrucció al Nepal. Marxem a parlar ara d'Indra i Gutmar, que s'alien per fabricar a Catalunya components crítics de defensa. La col·laboració busca reforçar la cadena de subministrament i ampliar la participació de proveïdors catalans. I en columna, en aquesta mateixa portada del periòdico en català d'avui dimecres 2 de setembre, podem llegir: el 75% dels receptors d'ajudes per trobar feina no tornen a l'atur. El temps de permanència en aquest règim oscil·la entre 2 i 3 mesos. Marxem a l'espai Persones, on podem llegir que la Vall d'Hebron i Bellvitge assagen un protocol d'urgències per l'epilèpsia greu. Tanca en portada amb la compra d'oli d'oliva, que va augmentar a Espanya un 20,4% al 2025. Fem lectura ara de La Vanguardia.
1: La Vanguardia obre amb Europa en crisi dient que Alemanya acusa Rússia obertament de l'atac amb drons a Leipzig. Berlín tanca l'últim consulat rus i un centre cultural i reforçarà els controls a la frontera i expulsarà ciutadans de nacionalitat russa. En fotografia principal veiem a joves ucraïneses que desfilen els constants atacs russos amb drons propulsats a reacció assegudes en un McDonald's a Kiev, que és el primer que va obrir a Ucraïna el 1997. I veiem, doncs, això, tot de noies assegudes a una terrassa del McDonald's amb un edifici just darrere que està completament destrossat per la guerra.
0: Quina imatge, eh?
1: Sí.
0: Quina imatge més...
1: És forta.
0: És trencadora, perquè sí. Els oients es poden imaginar, doncs, això, una terrassa d'un McDonald's, que és un espai que per nosaltres és bastant comú de veure. Aquí a Sant Just, per exemple, en tenim un de McDonald's, però en aquest cas el que es veu darrere d'aquesta terrassa no és la façana del Walden, sinó que és la façana d'un edifici o del que queda d'ella, perquè la façana no es pot intuir massa, però sí que s'intueix el cadàver d'aquest edifici que, bé, es troba, com dèiem, a Kiev.
1: Exacte. Seguim amb més notícies de la Vanguardia d'avui. Veiem que el govern central nega qualsevol retret a Felip VI per no haver visitat Ceuta. El Servei Exterior de la Unió Europea assegura que Rússia es va aprofitar de la crisi migratòria, però no hi ha proves que la instigués. També veiem que la Vanguardia parla de la inflació a l'eurozona, que s'enfila al 3,3% i apunta a una probable alça de tipus. I també veiem llum verda a l'Estatut dels Sanitaris amb els metges en contra. I últimes dues notícies d'avui de la portada de La Vanguardia. Veiem que parla de 10 anys de la primera superilla a Barcelona. I tanquem parlant d'esports. Marc Casado se'n va cedit al Deportivo.
0: Mm-hmm. Molt bé, gràcies Mariona. Marxem a l'última portada del dia. El diari independent català comarcal i democràtic, El Punt Avui, destaca a l'entrevista del dia a Marc Coll, investigadora de la Universitat Pompeu Fabra. En una cita seva diu: "Hi ha boscos completament secs i ja no vols anar a fer-hi un passeig." Pel que fa a l'Observatori Municipal, s'aturen a Lloret de Mar. Tots els camins porten a la cua. Entrevistes a l'alcalde Adrià Lameles i al cap de l'oposició Jordi Martínez. Marxem a la imatge del dia. És una noia que està sota, doncs, una reixa, com una xarxa de pescar. I podem veure tot de figures, de persones encaputxades. I podem llegir extrema dreta, misogínia, incels, entre d'altres paraules que rodegen aquesta persona. El titular, que va molt lligat a aquesta imatge, per això l'hem descrita, diu: "Xarxa de mascles. La masclosfera agrupa tota mena de referents de la masculinitat tòxica construïda des del victimisme i la ràbia contra les dones." Marxem a parlar del d'ahir, signat avui per Saúl Gordillo. Diu: "Curs en vaga i Ceuta s'escala. Els docents catalans tornen al centre sense acord mentre la crisi de Ceuta obre un front amb Rússia i Israel." A les cròniques podem llegir: "El govern reivindica l'esperit de Sant Boi" i també "Les biblioteques de Barcelona es planten". Tanca en portada amb l'esportiu. Gabriel Jesús, fitxat per 3 anys, tanca el mercat del Barça. Marc Casado jugarà cedit al Deportivo fins a final de temporada. Doncs aquestes són les notícies destacades de la jornada. Així les hem llegit a les diverses portades de la premsa de casa nostra, del nostre país. En aquest cas, avui hem fet un repàs, com sempre, de la portada de l'Ara, del periòdico en català de La Vanguardia i del Punt Avui. Mariona, això és tot per avui. Emplacem els nostres oients a escoltar-te els butlletins i també l'informatiu edició migdia quan acabi aquest magazín.
1: Exacte, Dani, ens escoltem ara.
0: Que vagi bé. Fins ara.
1: Adéu.
0: Passen 2 minuts de 2:15 del matí. Seguim amb música.

0: La ràdio sempre ha format part de la nostra vida. A Ràdio d'Esvern volem portar una temporada plena d'emocions, de notícies, d'informació. Al 98.1 FM pots escoltar La Rambla, cada matí de 10 a 1 a Ràdio d'Esvern. La Rambla, el magazín de matins que t'acompanya.
1: És una garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral de consum.
2: En cas de robatori o furt del mòbil, informeu l'operador, faciliteu-li el número d'e-mail i feu la denúncia als Mossos d'Esquadra.
1: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
3: I nosaltres seguim aquí al peu del canó perquè en el nostre segon dia doncs no era qüestió de tirar la tovallola, perquè hem vingut doncs amb molta il·lusió, hem vingut amb les piles carregades i de fet hem començat la temporada amb bon peu, es podria dir que sí, perquè realment teníem ganes de tornar i ho hem fet amb una graella doncs carregada de col·laboradors que ja coneixeu, de veus que ja us sonaran i d'altres que en seran de noves, però que també doncs aniran omplint aquesta vida radiofònica que tant ens agrada portar a casa vostra, al vostre cotxe, a on sigui, perquè sabeu que ens podeu escoltar on vulgueu. De fet, ho podeu fer arreu del món. Avui, a l'espai de l'efemèride del dia, volem destacar aquelles efemèrides, com ja fem doncs, habitualment, que van passar tal dia com avui, 2 de setembre. Arrencarem amb l'any 1969, que comença el cas de l'empresa Maquinària Textil del Norte d'Espanya, Matesa, una estafa milionària que va afectar diverses esferes del franquisme. També parlem avui de l'any 1970, el Parlament de la Índia anul·la els privilegis del, en aquest cas, de 279 marajàs i els iguala a la resta de ciutadania. A l'any 2015, una mica més apropet a la nostra era, tenim a Aylan, un nen sirià que fugia amb la seva família de la guerra al seu país i es va trobar doncs mort en una platja turca. Marxem a l'any 2020, on un jutjat de la Corunya, Espanya, condemna la família Franco a retornar al Pazo de Meiras a l'Estat. Marxem als naixements. Avui trobem a Francisco Cambó, polític català, que naixia tal dia com avui, a l'any 1876. També ho feia Keanu Reeves, l'actor estadounidenc, anys més tard, a l'any 1964, i Salma Hayek, l'actriu mexicana, que naixia a l'any 1966.

I avui canviem l'ordre, us presentem primer la celebració d'avui 2 de setembre, celebra el Dia Internacional de la Criança Respectuosa, per tant, un dia per tenir també emmarcat i recordar i tenir present aquesta criança que ha de ser respectuosa i de qualitat, i marxem ara sí a les defuncions, perquè avui recordem la mort de J.R.R. Tolkien, que va ser escriptor britànic, moria l'any 1973 i ens va deixar perles com, per exemple, El Senyor dels Anells. I per què avui és aquesta l'efemèride musical? Doncs perquè hem rescat una mica, ens ho hem complicat una mica. No teníem, doncs, cap efemèride que resultés cridanera en el món de la música i hem dit, bé, doncs anem a la literatura, perquè a la literatura també podem trobar música. En aquest cas, el nom del grup barceloní El Pony Pisador, que prové de la famosa taverna El Pony Pisador, doncs, de El Senyor dels Anells de Tolkien. Els membres fundadors van triar aquest nom l'any 2014 perquè la seva intenció era crear una banda que sonés a música de festa de hòbits i volien reflectir, doncs, l'esperit festiu, de taverna, de fantasia i amb un gran sentit de l'humor que caracteritza, doncs, la seva música folk i tradicional. Els vam tenir aquí Sant Just fa res, ni un mes. Bé, sí, de fet fa un mes just els vam tenir aquí a la Festa Major i en aquest sentit avui escoltem, doncs, una de les seves cançons més típiques, més conegudes, és Tot és part de ser un pirata, del Pony Pisador, aquí a Ràdio Desvern.

I després del Pont i Pisador marxem a ramblejar una mica per Sant Just a descobrir quines activitats tenim programades per aquesta setmana. Doncs bé, per una banda volem destacar les inscripcions d'activitats al mil·lenari al curs 2026-2027. En aquest cas inicien avui dimecres 2 de setembre a les 10 del matí i bé, teniu doncs tot el matí per passar pel mil·lenari i inscriure-us a les noves activitats i també, en aquest cas, en recordar quines són. Podeu apuntar-vos-hi a Tai Chi, a Mouta, memòria, estiraments, a ioga, esquena sana i ball i a l'activitat de memòria al Centre Cívic Salvador Espriu. Les inscripcions es poden fer del 2 al 15 de setembre del 2026, presencialment de 10 a 1 al Centre Social del Mil·lenari i la sol·licitud ha de ser presentada per la persona interessada. En cas de fer-ho per altres persones, haurà de portar el seu DNI a en aquest cas l'original, l'autorització i el DNI de la persona interessada. Telemàticament també es pot fer presentant amb instància genèrica dintre del període establert i abans de les dues del migdia del darrer dia d'inscripció a través de la seu electrònica de la web de Promunsa al www.promunsa.cat, www.promunsa.cat, indicant l'activitat a la qual es vol inscriure i tota aquesta documentació que hem destacat. Podeu consultar els horaris de les activitats al mateix Centre Social del Mil·lenari. Doncs per una banda tenim les inscripcions a activitats al mil·lenari, el curs 2026-2027. Per l'altra, recordar que demà dijous arrenca aquest curs de dibuix creatiu amb Imma Brunat. Ahir va ser l'entrevista del dia, vam parlar amb ella i vam destacar doncs, les aptituds que s'han de tenir per aquest curs. Bàsicament és passar-ho bé i gaudir i tenir doncs, inquietud pel dibuix. El nivell és igual, tant fa, però s'ha de tenir inquietud i ganes de dibuixar i de crear. El taller de dibuix dinàmic per descobrir doncs, una manera diferent de dibuixar a través del gest, l'observació i la creativitat s'inicia dijous 3 de setembre a les 5:30 i acaba a les 7 de la tarda. S'hi aprèn a captar l'essència de les formes, el moviment i l'expressivitat per desenvolupar una mirada més lliure i personal, conduït per Imma Brunat, artista i professora de dibuix, és un espai proper i participatiu, obert a tothom, sense necessitat d'experiència prèvia. Es farà els dijous a 5:45 de la tarda, durant tot el curs escolar, amb una durada d'una hora i mitja per sessió. I us podeu inscriure a través del web Ateneu d'Esvern i també anant-hi doncs, a la secretaria de l'Ateneu. Marxem a més qüestions, marxem a més activitats, perquè aquesta setmana també tenim el tercer torneig de futbol memorial Òscar Hurtado i l'homenatge amb una escultura. I ho destacàvem també en aquest mateix espai. En aquest àmbit avui destaquem l'activitat de diumenge 6 a les 12 del migdia. Tindrà lloc un acte institucional en memòria d'Òscar Hurtado Rodríguez, un jove veí de Sant Just que va morir l'any 2023 amb només 18 anys. L'Òscar va estar molt vinculat al teixit esportiu del municipi, al Futbol Club Sant Just, va créixer com a jugador i posteriorment va exercir d'entrenador de diverses categories del futbol base. També va formar part durant molts anys del Club Atletisme Sant Just. La seva implicació, especialment amb els infants i joves esportistes, va deixar una empremta profunda entre les persones que van compartir amb ell entrenaments, competicions i vivències. Durant l'acte es presentarà una escultura dedicada a la seva memòria, obra de les escultores Concepció Borí i Josefina Avellan. I tanquem ramblejant, en aquest cas, amb cultura, parlant d'estones de clàssica, el concert de cançó catalana, diumenge 6 de setembre, a les 6 de la tarda, amb una durada d'hora i mitja aproximadament, a l'Ateneu de Sant Just, a la sala del Cinquantenari, trobareu aquesta activitat organitzada per Xavier García Cardona i l'àrea d'activitats de l'Ateneu. Amb Mireia Tarragó, soprano, i Xavier García Cardona, al piano, al recital de cançó catalana, amb un repertori de dual Toldrà, Pau Casals, Isaac Albenis, entre d'altres. En aquest sentit, trobareu doncs, bona música amb estones de clàssica.

0: En 8 minuts seran les 11 del matí. Estem escoltant Figaflaues, aquesta cançó que es diu Mossego, i passem directament a mossegar el temps, perquè ja sabeu que si no el temps ens mossega a nosaltres. Carles Rius, bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Benvingut al programa, un dia més. Parlem del temps, parlem d'aquesta previsió. Ahir no vam tenir temps de fer-ho de forma molt extensa. Avui esperem donar algun detall més. Ens parlaves ahir d'aquesta situació d'augment de temperatures. Continua sent així, Carles?
1: Sí, continua sent així. O sigui que de cara a finals d'aquesta setmana, o la segona meitat d'aquesta setmana, serà realment fumuda un altre cop. I hem de comptar també doncs, el fet de que ja estem al mes de setembre, això tampoc no cal, no és una notícia, però vull dir, normalment les temperatures al mes de setembre són una miqueta més baixes i si et ve una onada de calor, el titular és molt més bèstia, perquè clar, o sigui, si tu tens una onada de calor que et poden arribar 3-4 dies de 33-34 graus, que era el normal abans, això s'anomenava onada de calor... Clar, o sigui, vens d'unes temperatures al mes d'agost que podrien estar tranquil·lament entre els 30 i els 31, i estem parlant de 3 o 4 graus més durant uns quants dies per marcar-ho com una onada de calor. Clar, si ens n'anem al mes de setembre, les temperatures són més baixes, ja no són les temperatures del mes d'agost, i de mitjana ara hauríem d'estar amb màximes de 26-27, com a molt 28. Bé, hem portat uns quants dies des del cap de setmana que a Sant Just hem respirat una miqueta. Ahir vam arribar a tocar els gairebé 29, ens han quedat 28 i molt. O sigui que més o menys estàvem amb unes temperatures que podríem dir, entre cometes, que són normals per l'època, per estar a principi del setembre. Però aquesta calorada que ens arriba de cara a dijous, divendres, dissabte... Dijous, divendres, dissabte, podríem dir, són 3 dies. Clar, les temperatures, alguns mapes les foten fins als 35 graus. No crec que arribin tan amunt. És tan probable que es puguin quedar amb 32-33. Però clar, lo normal seria amb 27, o sigui, que és una onada de calor que potser ens porta valors 6 o 8 graus per sobre del que tocaria. Clar, estem al mes de setembre, les temperatures haurien de ser una mica més baixes i, com que portem aquest ritme de tocar els 30 o estar superiors als 30, realment ahir en Mauri doncs, treia estadístiques d'aquest 26, que és una autèntica animalada. Molts dels mesos del 26 han estat primers, segons o tercers classificats amb mesos més càlids i només em sembla que hi ha un parell gener i març que van ser normals pel que fa a temperatura. La resta sempre han estat així, de rècord o de podi. O sigui, tercera posició, primera posició, segona posició, és una autèntica animalada. Els 90 i escaig dies que té l'estiu, doncs 70 i pico hem estat per sobre dels 30 graus, que és una autèntica bestiesa. Les temperatures mínimes igual, o sigui, nits per sobre dels 21 graus, realment és una borrada la que hem arribat a tenir. O sigui que amb els dits d'una mà podríem parlar de dies per sota dels 30 i amb els dits d'una mà també d'aquest estiu podríem parlar de temperatures per sota dels 20, per exemple, a la ciutat de Barcelona o a Sant Just, o sigui que realment ha estat un estiu molt dur, molt dur, molt dolent. Recordo, no sé si ho vam comentar en aquest programa...
0: Aviam, però... fem memòria.
1: Sí, era una noia, em sembla que no, era el programa Plano a Plano...

0: aquí de Sant Just, sí, que hi ha una noia que és argentina que també col·labora en el programa i deia, si l'estiu que hem passat nosaltres, ara que ens arriba l'hivern a Argentina, us ve a vosaltres, prepareu-vos. Va ser una frase d'aquelles, diu, m'ho ha dit una amiga argentina perquè l'estiu que han viscut allà ha estat de traca i pandereta, i si allò ve cap aquí i aquest estiu es presenta igual que l'estiu que va ser a Argentina, que ara ja estan a la primavera, però l'estiu que van patir a Argentina, doncs, a principis d'any, si ve cap aquí, patireu. I realment hem patit, o sigui, realment ha estat un mes de juny que a partir del dia 5-6 de juny va començar a patar una calor que encara no ens la traiem de sobre. Tirem endavant, mirem el futur i mirem aquesta situació que bàsicament es repeteix una miqueta el patró que hem tingut durant tot l'estiu, un anticicló que arrenca des de les Açores, podríem dir, o el nord d'Àfrica, es posiciona a tot el que és el sud-oest d'Europa i això provoca, doncs, que les temperatures puguin tirar cap amunt. També hi haurà temperatures molt excepcionals, no només a la península Ibèrica, a l'interior o a l'interior de Catalunya, també això afectarà bona part d'Europa, tornarà a afectar França, tornarà a afectar Itàlia, tornarà a afectar Grècia, o sigui, moltes zones d'aquesta Europa central, podríem dir, tornaran a tenir uns valors molt il·lògics per l'època, i més a Europa, que ja a França, Itàlia, al nord d'Itàlia, doncs en aquestes zones ja les temperatures són més tardorenques, doncs encara tindran una revifada de calor i seran notícia, ja et diem, o sigui, entre demà dijous i dissabte, potser diumenge comença a afluixar una mica la cosa. Ho hem comentat avui a xarxes que els mapes de tendència, els mapes a llarg termini de cara a la setmana que ve, doncs sí que porten a un final d'aquesta situació i fa dies que ho estan remarcant. Tot i això, encara falten 4, 5, 6 dies i encara no ens podem mullar massa pel fet del que podria passar a partir del dimecres 9 de setembre. O sigui, si avui és dimecres
1: 2,
0: doncs d'aquí una setmana podríem tenir un canvi radical pel que fa a temperatures que estarien normals per l'època o fins i tot per sota i amb possibilitats de precipitació. Sobretot el dimecres 9, el divendres 11, el dissabte 12, són dies en què la pluja podria fer acte de presència, i si et dic la temperatura que hi ha prevista per aquells dies, perquè els que venen ara la comentarem ara i ens quedarem amb el mal gust, però
1: temperatura idílica.
0: Sí, sí, del dimecres 9 al dissabte 12, les màximes amb prou feines toquen els 25 graus. O sigui que realment, a més, amb precipitació, dies grisos, estones de sol, potser amb alguna tempesta, pinta molt bé, però clar, encara queda una setmana i això
1: se'n pot anar. I és pont, a més, anirem seguint una mica també que pugui passar en aquest pont.
0: Sí. Bé, de cara als propers dies, doncs bé, ahir vam arribar als 29, avui podem arribar també a tocar aquests 29, sí que més o menys es compleixen les temperatures com les d'ahir. Molts mapes, doncs, ens indiquen mínimes a Sant Just de 23, 24, però no és cert, o sigui, avui hem tornat a baixar fins als 21 graus a Sant Just, una nit que dius, bueno, mira, si són 21, ja ho estem celebrant, portem tant de temps amb temperatures tan elevades a la nit, que 21 graus sembla ser que sigui allò, uau, que bé que s'està. I de cara als propers dies poden remuntar una mica aquestes mínimes, podrien arribar als 22, 23, recordeu que les nits estan fent més llargues, té més temps el termòmetre poder baixar, no són nits curtes com les d'estiu, que a la que intenta baixar ja torna a sortir el sol, les nits es van allargant, la posta de sol està al voltant de les 8:20 aproximadament, o sigui que ja la nit es va fent una miqueta més llarga, i les màximes, que és la gran notícia, doncs bé, és bastant probable que avui fem 29, demà podríem arribar cap als 30 o a tocar dels 30, i a partir de divendres molts mapes ens indiquen valors estratosfèrics. Estratosfèrics per l'època de l'any que estem. Divendres podien estar al voltant dels 33-34 graus. Dissabte podria ser el dia més càlid, amb 34-35 a Sant Just. Això vol dir que a l'interior podrien estar 40-45 amb aquesta forquilla. O sigui que realment és una bestiesa. I diumenge podria començar a afluixar, però afluixar molt a poc. Diumenge 32-33 i potser dilluns baixarien cap als 31. I a partir de dimarts, dimecres, és quan hi hauria aquest canvi de temps que comentàvem ara. Una situació de temps molt càlid, de temperatures molt altes al migdia. Les recomanacions pel que fa quan fa calor, d'hidratar-se i tota aquesta situació, ja sé que és setembre, però també les hem de tenir en compte ara, perquè realment aquesta patacada de calor de l'estiu d'aquesta primera setmana de setembre serà forta, i el que diem, doncs sembla ser que tindria els dies comptats, que aquesta és la bona notícia, i que aquí al llarg dels propers dies a la Rambla doncs anirem informant, aviam si s'acaba complint aquest canvi de temps a mitjans de la setmana que ve.
1: Doncs ampliarem informació aquí a aquesta hora, com sempre. Ara, però, butlletins informatius de les 11. Gràcies, Carles.
0: Que vagi bé.
2: Les notícies de les 11.
3: Bon dia, us informa Joan Bota. La consellera d'Interior, Núria Parlon, confirma al matí de Catalunya Ràdio que els dos joves detinguts per la mort a ganivetades d'un home a Manresa són nascuts a Catalunya i tenen família aquí. I lamenta la instrumentalització política que han fet d'aquest cas partits d'extrema dreta com Vox o Aliança Catalana.
4: Bueno, haurem de denunciar aquestes conductes. Haurem de denunciar-les. Perquè, òbviament, la manipulació a la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema.
3: Aquest matí, els dos joves de 15 i 16 anys passen a disposició de la Fiscalia. Tots dos eren coneguts per la policia i també pel consistori, com ha explicat també al matí de Catalunya Ràdio l'alcalde de Manresa, Marc Eloi.
5: Estem preocupats des de fa temps per aquests joves. Estem parlant de joves nascuts aquí que tenen unes actituds molt agressives, violentes, que hi estem fent treball, però que en aquest cas doncs, han acabat portant armes blanques i actuant amb una extrema violència.
3: L'Ajuntament es vol personar la causa com a acusació popular. El consistori ha decretat dia de dol a la ciutat avui i ha convocat un minut de silenci aquest migdia per condemnar els fets. Més notícies, Natàlia Ramon.
6: A Balaguer també s'investiga la relació d'un menor amb la mort violenta d'un jove a qui fa una setmana van trobar en un cotxe que s'havia accidentat. L'adolescent, acusat d'homicidi, ja ha ingressat en un centre de justícia juvenil. Lleida, Estela Bussoms.
7: Bon dia. L'accident va ser dimecres passat, el 26 d'agost, al nucli urbà de la capital de la Noguera. Un vehicle va xocar contra altres cotxes aparcats i va acabar volcant. Dins hi havia un jove de 26 anys malferit, a qui els serveis sanitaris ja no van poder reanimar. En un primer moment se'l va considerar víctima del sinistre, però després l'autòpsia va revelar que tenia lesions prèvies a l'accident, en concret ganivetades. La investigació dels Mossos va derivar dilluns en la detenció d'un adolescent acusat d'homicidi i s'investiga quina relació tenien i quin és el mòbil del crim. Ahir el detingut va declarar a la Fiscalia de Menors que va determinar el seu ingrés en un centre de justícia juvenil. Estela Bussoms, Catalunya Ràdio Lleida.
3: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, demana explicacions immediates al màxim responsable de la policia per l'informe del Centre d'Immigració i Fronteres que afirma que gendarmes marroquins van guiar l'entrada massiva de migrants a Ceuta de finals de juliol. L'informe està en mans de l'Audiència Nacional per saber els entrebancs que es troben les ONGs que tenen els migrants i quina és la situació a dia d'avui d'aquest col·lectiu. Tenim un enviat especial a la ciutat. Les ONGs ja l'adverteixen que atendre aquests immigrants pot allargar se durant mesos. Anem cap allà, doncs, Ceuta, Miguel Jarque.
8: Bon dia, és el cas de l'ONG Luna Blanca, que ofereix 3 àpats amb menjar calent al dia als assentaments i refugis. Adverteixen que la llei obliga a una identificació de totes les persones. Camila Ahmed és la seva portaveu, són declaracions d'aquesta emissora.
9: El triaje consiste en que le tienen que hacer una entrevista a cada persona, una, por separado, donde tiene que haber un jurista, donde tiene que haber un intérprete, en fin, y ahí determinar si esa persona es vulnerable, si tiene derecho a asilo. Por lo tanto, esto se ve o da avisos de que se va a prolongar muchísimo en el tiempo.
8: José Antonio Rodríguez, Miquel Jarque, enviatge especial a Ceuta.
6: La Unió Europea i diversos estats membres eleven la pressió a Rússia i convoquen els funcionaris de les ambaixades arran de l'episodi d'atac fallit amb dron de principis d'agost a l'aeroport de Leipzig. Alemanya en culpa directament a Moscou i ha promès més sancions europees contra Rússia. La cap de la diplomàcia europea ha qualificat els fets com un acte de terrorisme d'estat. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
10: Hola, bon dia. Si ahir Calas acusava Rússia de lliurar una guerra híbrida contra la Unió Europea, avui endureix el to per l'atac a l'aeroport alemany de Leipzig.
11: És evident que reuneix totes les característiques del terrorisme d'estat. La pregunta és, què fem amb això? Ja hem convocat els ambaixadors russos, igual que han fet molts estats membres, i debatrem què més podem fer.
10: Calas vol més represàlies contra Moscou després que en l'últim paquet de sancions, aprovat a l'estiu, els països europeus aigualissin la proposta inicial de Brussel·les. De moment, però, no prendran mesures definitives, perquè la reunió d'avui és informal. Bruno Fortea, Mires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
3: L'atur ha augmentat a Catalunya de 14.500 persones a l'agost. Ho ha fet especialment entre els joves i a les comarques gironines. L'agost és sempre un mal mes per l'ocupació, amb l'acabament de molts contractes vinculats a la temporada turística i amb molts sectors a mig gas, com per exemple l'ensenyament. Amb tot plegat, ara hi ha gairebé 330.000 parats registrats al país. És una xifra lleugerament superior a la de fa un any. Esport. esports, Marcos García.
12: El darrer dia de mercat a la Lliga Espanyola s'ha tancat aquesta mitjanit passada amb 26 operacions a primera. El Barça ha inscrit el davanter Gabriel Jesús, el porter Livakovic i el jove Brian Fariñas, que tindrà el dorsal 4. A més, Marc Casado marxa al Deportivo com a cedit per una temporada a la Corunya. L'Espanyol fitxa com a cedit al lateral dret de l'Atlètic Club, Andoni Gorosabel, i traspassa Rubén Sánchez a l'Elx per mig milió d'euros. A segona, el Girona està pendent de fitxar el davanter Carles Pérez, i el Sabadell incorpora el porter Marc Vidal, el migcampista anglès Josif Owusu i l'extrem barceloní Àlex Baén. Encara en futbol a 2:15, a la nova Creu Alta de Sabadell, final de la Copa Catalunya, Sabadell-Barça-Atlètic. I avui 11a etapa de la Vuelta a Espanya a ciclisme, ideal per a sprinters, i amb el mallorquí Enric Mas de líder.
2: Fins aquí les notícies.
13: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passen 6 minuts de les 11, us informa Mariona Sales Vilanova. L'Ajuntament de Sant Just ha adjudicat la construcció de 16 habitatges de protecció oficial al sector de la Bonaigua a l'àmbit dels Garrofers. El projecte preveu 12 habitatges de 2 dormitoris, un d'ells adaptat per persones amb mobilitat reduïda, i 4 habitatges de 3 dormitoris amb superfícies útils entre 55 i 66 metres quadrats. L'edifici es distribuirà en 2 volums independents i esglaonats per adaptar-se a l'entorn i reduir l'impacte visual. Els habitatges disposaran de ventilació creuada i llum natural a totes les estances i bona part incorporaran terrasses o balcons. Els espais comunitaris se situaran principalment a la coberta i a la zona exterior enjardinada de la planta baixa. El projecte incorpora mesures d'eficiència energètica i sostenibilitat, com l'aïllament tèrmic exterior, SATE, una coberta transitable amb plaques fotovoltaiques, sistemes per reduir el consum d'aigua i aprofitar les aigües pluvials i aerotèrmia per la producció d'aigua calenta sanitària. Pel que fa a societat, la ciutadania de Sant Just ha escollit els projectes de Gaza, Cuba i el Líban com a destinataris dels 10.000 euros de cooperació internacional previstos al pressupost municipal del 2026. La votació, oberta fins al 31 de juliol, permetia triar un màxim de 3 de les 6 iniciatives proposades pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. L'Ajuntament aportarà 3.333 euros a cadascun dels 3 projectes seleccionats. A Gaza, l'ajut es destinarà a un projecte per millorar l'accés a l'aigua al Mukhraja mitjançant una planta desalinitzadora alimentada amb energia solar i sistemes d'emmagatzematge. A Songo, la Maia, Cuba, es finançarà la instal·lació d'equips fotovoltaics en centres sanitaris per garantir serveis essencials davant la crisi energètica. I el tercer projecte, al sud del Líban, preveu preparar i distribuir 1.335 àpats calents entre famílies desplaçades i persones refugiades palestines i sirianes allotjades en espais temporals. Segons les previsions del projecte, l'actuació beneficiarà aproximadament 6.675 persones. I en cultura, les terrasses musicals de Sant Just tornen divendres 5 de setembre amb una nova edició de tardor que portarà música en directe a diverses terrasses d'establiments de restauració del municipi durant els mesos de setembre i octubre. La iniciativa, impulsada per l'Ajuntament a través del Servei de Promoció Econòmica, ofereix concerts acústics en petit format. Les actuacions es concentraran principalment durant els caps de setmana i es faran en diferents franges horàries segons cada establiment. La programació s'estendrà per diverses zones de Sant Just i inclourà propostes musicals variades i adreçades a diferents públics. El projecte busca dinamitzar la restauració local i apropar la música en directe als espais de restauració del municipi. I les dates de les actuacions i els establiments participants es poden consultar la notícia que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això és tot. Tornem amb més informació al butlletí informatiu de les 12. Fins ara.

0: 3 minuts per arribar a un quart de 12 del matí. Seguim aquí a la Rambla. Ara farem una petita pausa per publicitat per arrencar amb aquesta segona hora de la Rambla d'avui, dimecres 2 de setembre. Fins ara.
1: Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dóna't d'alta ara a ambici.cat.
2: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya.
3: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
4: Tu sí?
3: Esclar.
5: Marcel, cada cosa on toca, eh?
4: Esclar.
6: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Amb vasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern. Seguim a la Rambla. Marxem ara a l'entrevista del dia. Avui un espai dedicat a la llengua catalana i sobretot també a aquelles persones que aquest curs doncs volen aprendre català, millorar-lo o perfeccionar-lo. El Servei Local de Català de Sant Just ja prepara una nova oferta de cursos del Consorci per la Normalització Lingüística amb diferents nivells i modalitats. I avui volem conèixer doncs quina oferta hi haurà, a qui està adreçat i sobretot com i quan podem fer les inscripcions. Marta Musac, bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Benvinguda al programa una vegada més.
1: Gràcies, gràcies. I després d'un gran de descansar, venim amb molta energia.
0: És que s'ha de descansar, s'ha de carregar piles, perquè si no el curs es fa complicat, eh?
1: Sí,
0: fa bola.
1: Sí. I va molt bé, així comences amb molta il·lusió, que és la que tenim ara
0: mateix. I tant. No veu aturar massa el ritme, perquè el mes de juliol encara teníem alguna entrevista, el mes de juny, que vam estar parlant també d'algunes accions, d'alguns intensius que fèieu en aquesta època estival, però ara ens centrem en el curs 26-27. Marta, per començar, quina oferta de cursos de català trobarem a aquest nou curs a Sant Just?
1: Doncs, per sort, podem oferir un ventall força diferent, perquè tenim dos cursos de nivell bàsic, que un és al matí, un altre a la tarda. Després un curs de nivell elemental, que ja és per persones com potser que han fet ja un curs bàsic i ja comencen a parlar una miqueta, però necessiten fluïdesa. Llavors tenim un elemental. Quan ja es parla una miqueta més, però vols aprofundir en ortografia, gramàtica, intermedi. També tenim un intermedi de tard, no, de matí, perdó. I després suficiència, que seria el que quan acabes tens el nivell C1, que segons el nivell que tinguis d'estudis, doncs a molts llocs el demanen. I també fem l'oferta del nivell C2, que és el nivell superior, que de fet actualment venen molts professors perquè és el nivell que els demanen. I és a dir, que tenim des de bàsics fins al C2, que és el nivell superior. I és veritat, com dius tu, que aquest estiu no hem parat i hem fet un curs inicial intensiu i segurament sabem que molta gent d'aquest grup ja passarà al bàsic i així aniran pujant fins on ho necessitin.
0: Quan parlem de cursos de català sovint pensem només en les persones que no en saben, però l'oferta va molt més enllà, oi, Marta?
1: Oi tant. Mira, diguéssim que seria els bàsics, inicials bàsics i elemental, potser per persones que no el saben, però quan ja el saps tens aquests altres tres, intermedi, suficiència i C2. És a dir, 3 i 3. I l'oferta que fem és des d'inicial fins a C2. És a dir, per tots els nivells, és que els nouvinguts o persones que el que necessiten és reciclar-se i adquirir coneixements superiors.
0: Posem un exemple. Ara que les inscripcions s'estan obrint, quan us ve una persona que parteix pràcticament de zero i vol començar a aprendre el català, com l'assessoreu? Què és el que li recomaneu?
1: Clar, fem proves de nivell, perquè tenim proves de nivell per saber si són inicials o són bàsics, que vol dir que potser ja t'entenen una miqueta i poden dir alguna cosa, però poc. I després ja, segons si veiem que superen això, pot ser que els donem una altra prova de nivell diferent. És a dir, tenim com tres proves diferents, una per inicials, una per bàsics i elementals i una altra per inicials, suficiències i superior. Tenim proves diferents. I jo i tots els companys aconsellem, si no es té gent, o sigui, aconsellem que tothom passi una prova de nivell. Bé, a veure si ve algú que et diu no sé res i no et parla res, ni doncs ja saps que va a l'inicial, però si no, ha de fer una prova sí o sí. I ara, mira, jo venia i ja he deixat gent amb la companya fent proves de nivell, ja estem, que es poden fer en línia si entren al cpnl.cat o presencialment a Sant Just, hi som matins i el dia 7 també serem a la tarda i poden venir a fer les proves de nivell.
0: I es fan al moment, Marta?
1: Nosaltres tenim la sort de poder anar-les absorbint al moment.
0: A mesura que va venint la gent, sí. No? Donar l'opció.
1: Sí que és cert que tenim algun grup que ve d'alguna entitat que ens ha demanat un dia i nosaltres doncs, ens organitzem i, i ho fem. Però, en principi, tota la gent que ve al moment, si vol, de vegades ens passa al revés, que li dius, has de fer una prova de nivell, la vols fer? Pots seure? I et diuen, no, ara no, espera que em mentalitzi. I la veritat és que simplement és una prova per poder aconsellar on t'aconsellem que vagis, no? És de nivell. I de vegades quan hi ha gent que està entremig i una mica és la persona qui acaba escollint, i per horaris i mil coses.
0: Avui estem parlant amb la Marta Musac, del Servei Local de Català de Sant Just. Estem parlant d'aquest nou curs 26-27. I bé, com bé ens informava la Marta, també hi ha cursos de perfeccionament, sessions de llengua i grups de conversa. Què s'hi pot trobar una persona que té un nivell força avançat i què recomanaries a una persona que això, que el que vol és acabar de perfeccionar els seus coneixements de català?
1: Bé, ara certament el que fem més és per perfeccionar a nivell oral, perquè tenim voluntaris, que sabeu que nosaltres tenim la sort de tenir un equip de voluntaris, perquè hi ha dues coses, el voluntariat lingüístic, que són parelles, no?, que formem d'un voluntari i un aprenent, però també tenim grups conduïts per un, dos o tres voluntaris. Llavors, aquests grups normalment són de clubs de lectura, lectura en veu alta, lectura fàcil, tertúlies, i això ara estem acabant d'arrodonir-ho, però segur que n'hi haurà un de lectura en veu alta els dimarts de 12 a 1, i els dimecres segur a la tarda també hi haurà una tertúlia, i segurament els dilluns també, gràcies als voluntaris que tenim. Aquests grups són per perfeccionar, però sobretot a nivell oral, i sempre fem també algun repasset de coses, no sé, comentem algun pronom, alguna altra cosa. Però ara, específics de reforç, de llengua, no n'estem fent, perquè tenim tanta demanda
0: en altres àmbits.
1: Per exemple, els bàsics, fer-ne un al matí, un a la tarda, després el de l'estiu. O sigui, hem ampliat la part necessària, que és la part d'inicials i bàsics.
0: Pel que fa als certificats, hi haurà gent que també mirarà aquests cursos per treure's alguna titularitat. En aquest sentit, aquests cursos que vosaltres oferiu, Marta, estan vinculats als nivells oficials del català. Quina equivalència tenen? Explica'ns una mica.
1: Exacte. Sí, tenim els inicials, que serien A1s, els bàsics A2, els elementals B1, intermedi B2... i suficiència C1 i després C2. Aquest és el nivell internacional. Llavors nosaltres, quan acaben un període, doncs fan una prova oficial, que la fem a l'escola, a l'aula, o tenim una sala polivalent fantàstica i normalment ho fem allà, i llavors tenen el títol oficial homologat. De nivells ASC internacionals, com A1, A2, B1, B2, C1 i C2. Seria això. I ho aconsellem, perquè de vegades hi ha gent que diu no, però jo en sé, però és igual, no cal que tingui el títol. I dic, no, sí, ja que estàs fent el curs, treu-te el títol, perquè no se sap mai a la vida. I després jo conec molta gent que ha tingut sort d'això, perquè ara encara es demana més, però quan jo vaig començar fa uns quants anys no es demanaven els títols de català. I jo gairebé els obligava, perquè llavors havia d'anar a la universitat a treure'l. No era a l'aula mateix com ara, que és una gran opció. I jo vaig obligar a la gent a anar-hi i després em deien, oh, gràcies a tenir això, clar, és una cosa que sempre suma i el teu currículum s'amplia a més. I això, però ara la sort és que ho podem fer al final de curs o a l'aula mateix. I això és un gran avantatge.
0: I recordar també que hi ha llocs de feina, hi ha ofertes de feina que ens ho demanen, oposicions també.
1: Sí, el que passa que també de vegades hi ha gent que diu és que a mi em demanen el seu... Depèn dels títols que tinguin. Hi ha gent que demanen el... Primer, que de vegades demanen 45 hores de català. Doncs és igual. Altres, depèn del nivell que facis, depèn de la teva feina, doncs potser et demanaran un A2 o un B1 o un B2. No és allò que diuen, oi, és que jo arribar al C1 no aconseguiré. Depèn dels títols que tu tinguis, a veure si és metge o infermera, segurament et demanaran un C1 perquè ja has estudiat molt per tenir això, doncs un C1 és més simple, però és un nivell adequat. Però potser estàs fent una altra feina, una consergeria, i llavors amb un B ja en tens prou, i de vegades el B1 ni el B2. És a dir, que jo recomano treure-ho per tenir una cosa més i no pensar que no arribaràs mai a aquell, al C1 o al C2. No, pots arribar on sigui i tot és vàlid.
0: Pel que fa, doncs, al moment en què ens trobem ara, que és el mes de setembre, és un moment d'inscripcions, de matrícules, en tots els àmbits, perquè no només al Servei Local de Català, sinó també hi ha molts doncs, que us inscriviu doncs, a fer pràctiques esportives, etcètera. És un moment en el que ens hem de matricular tot arreu i hem de tenir clares les dates. Per tant, en aquest cas, avui parlem del Servei Local de Català, parlem d'aquesta matrícula, com funcionen els torns, perquè hem vist a xarxes socials, a la vostra pàgina web també, que hi ha torns preferents. Explica'ns una mica com funciona tot plegat.
1: Sí, doncs mira, el torn preferent som per això, per les persones que s'han inscrit en un curs anterior i llavors tenen un torn, evidentment, preferent. I és el dia 14 i el dia 15. Sí, els exalumnes, per dir-ho d'una manera així senzilla, o persones que durant els últims 12 mesos han estat matriculades en un curs. Això és el torn preferent i és el dia 14 i el dia 15. Es pot fer en línia, com dic, al cpnl.cat, o presencialment a Sant Just, si venen i serem de 9 a 1 i de 5 a 8. I serem, com sabeu, a les escoles, que és el carrer Montserrat número 2, al primer pis, a l'aula 3 o al despatx de català. Això és el torn preferent. Si no és torn preferent, però és un nivell inicial o bàsic 1, que normalment, clar, posem un dia perquè hi ha més allau de gent i volem atendre a tothom com cal. Llavors és el dia 16 de setembre, és a dir, inicials i bàsics el 16 de setembre. I per la resta de nivells fins al C1, el torn general, és a dir, per tothom que no s'hagi inscrit mai i no sigui de bàsic 1 o d'AU, seria el 17 i 18 de setembre. També pot ser en línia o pot ser presencial. Si és presencial, el 17 sí que serem matí tarda, però el 18 hi serem només al matí.
0: Val, entesos?
1: Sí, i després, això és per nivells des de bàsic fins a C1. El C2, per torn general, així ho verà tothom, serà el dia 21. El 21
0: de
1: setembre, que també necessita una mica d'atenció perquè hi ha molta demanda i per això només posem un dia específic per a aquest nivell. I llavors, clar, la gent que ja ha fet cursos doncs vindrà el 14 i 15 i la resta de dies aniran venint i anirem assessorant una mica cap a on han d'anar i què han de fer. I per fer la inscripció només necessites, si vens presencialment, emplenar una fitxa, registrem les dades i els cursos, important, els cursos important. Inicials i bàsics són gratuïts, sobretot. I els altres no, però tenen descomptes, depèn de si estàs a l'atur, és un 70% menys. Hi ha algun grup que si ets a l'atur pagues 7 euros al trimestre. És una mica simbòlic, però que és tenen reducció, evidentment. Família monoparental, altres coses que pugui haver-hi estan previstes i això, sobretot, que no es quedi ningú sense aprendre català perquè es donen moltes oportunitats, Això.
0: Doncs important, i que aquest assessorament serà més personalitzat si hi aneu, si acudiu en aquest horari que hem comentat a les escoles, i que en aquest sentit vosaltres també esteu allà per assessorar, que no hi hagi por, no? Perquè a vegades hi ha certa recança de dir, ostres, és que ara m'haig d'obrir, haig d'explicar quin nivell tinc de català o quin no en tinc, o si tinc aquesta economia o l'altra per veure. Doncs al final les persones que estan al darrere del servei local de català us assessoraran, i també deixar-nos ajudar, que a vegades costa, però que home, ja que feu aquesta feina aquí al municipi, doncs que us puguin assessorar les persones que en saben i que n'entenen,
1: sí,
0: que són del servei local.
1: I això, i que tothom, perquè també hi ha gent que et diu mira que no puc comprar el llibre, doncs els informem que sí, el llibre d'aula, no? Que el poden anar a buscar a la biblioteca, o fins i tot hi ha gent de l'any anterior que cedeix el llibre. I en tenim a l'aula, o el compartim, o el que sigui. Si es tracta de qui vulgui aprendre, ha de poder aprendre, i tots estem molt contents i s'ajudarà en el que sigui.
0: I ara sí, per anar tancant una mica l'entrevista, últimes dues preguntes. Marta, per una banda, si algú ens està escoltant i vol informar-se o fer la matrícula aquí a Sant Just, repetim una mica aquesta informació que hem anat dient al llarg de l'entrevista, on s'han d'adreçar, en quins terminis, etcètera, etcètera.
1: Sí, sobretot, si volen venir presencialment a les escoles, doncs venen al matí de 9 a 1 i a la tarda de 5 a 8. Això a partir del 14. Ara de moment hi som més al matí. Sí que hi serem el dia 7 a la tarda, perquè per oferir això, però en principi a partir del dia 14, matí i tarda, ens poden trobar, menys el divendres a la tarda, això sí que no. Però poden venir de 9 a 1 i de 5 a 7 al carrer Montserrat número 2, al primer pis, a l'aula 3 o al despatx de català.
0: Perfecte. I ara sí, ja per tancar aquesta entrevista d'avui dimecres, ens agradaria preguntar-li, doncs, a la Marta per què creu que continua sent important aprendre el català i utilitzar-lo avui dia.
1: Jo crec que quan vius en un lloc i vols ser feliç, t'has d'integrar amb tot, no? I la llengua forma part de la cultura del lloc, i penso això, que si vols ser feliç, que menys que conèixer territori i llengua i cultura.
0: Doncs queda dit. Marta Mussach, moltíssimes gràcies per passar pels micròfons de Ràdio Desvern, per acompanyar-nos avui a l'entrevista del dia. Recordem que podeu obtenir informació del Servei Local de Català de Sant Just, adreçant-vos, doncs, a tota aquesta informació que ens ha donat la Marta Mussach fa escassos minuts. Podeu recuperar tota l'entrevista completa al www.radiodesvern.com. Que tinguis molt bon curs i que vagi molt bé tot aquest periple de la matrícula aquest mes de setembre.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: És una garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral de consum.
1: En cas de robatori o furt del mòbil, informeu l'operador, faciliteu-li el número d'e-mail i feu la denúncia als Mossos d'Esquadra.
0: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
2: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
3: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dóna't d'alta ara a envici.cat.
0: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya.
4: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
5: Tu sí?
4: Esclar.
6: Marcel, cada cosa on toca, eh?
5: Esclar.
7: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
8: Doncs després de l'entrevista del dia, avui continuem avançant amb el nostre contingut d'avui dimecres 2 de setembre, parlant amb Tiny Riots, concretament amb la Betty Escura, que ens explicarà aquest projecte de menjar saludable pels més petitons de la casa, perquè és important també en aquest inici de curs tenir en compte la salut i l'alimentació dels petits de la casa. Betty, bon dia.
9: Hola, bon dia, què tal?
8: Benvinguda al programa. Avui volem parlar d'alimentació saludable amb tu i ho volem fer, doncs, com explicàvem, parlant d'aquest projecte, que és molt personal i molt vostre, i en aquest sentit, doncs, ens agradaria saber, després de les vacances, per què costa tant recuperar uns bons hàbits d'alimentació amb els infants.
9: Ja, primer, hola, què tal a tothom? Doncs perquè al igual que ens passa als adults, durant les vacances es trenca tota la rutina que tenim durant els curs. No hi ha horaris fixos, es menja llocs diferents cada dia, cosa que és molt normal i sana. Però el problema és que quan arriba el moment de tornar a la rutina, el cos i els hàbits dels petits no canvien de cop i costa recuperar els horaris regulars o simplement tornar a seure's a la taula amb calma. Ells no entenen de disciplina com potser doncs, fem tu i jo. A més, quan tornem de vacances hi ha moltes coses que reajusten a l'hora. És tornar a la feina, tenir menys hores amb els peques i l'alimentació, que és una cosa que ens preocupa moltíssim a les famílies, es converteix en una cosa més a la qual dedicar-hi temps i cap. I tornar a planificar amb antelació, tenir clar què cuinaràs cada dia quan just acabes d'entrar en aquesta nova rutina, que estem tots ara, costa trobar l'espai mental per fer-ho bé des del primer dia.
8: Clar, i és per això doncs, que durant aquests dies, durant aquest inici de curs, per nosaltres, els que ja hem arrencat amb la feina ara a principis de setembre i pels més petits que comencen a partir de la setmana vinent a l'escola, és important també posar-hi focus i per això també aquesta entrevista sí. Per entendre una mica més tot plegat. Quins són els errors més habituals que cometen les famílies a l'hora de tornar a la rutina alimentària amb aquest inici de curs, Betty?
9: Un error molt freqüent és voler-ho canviar tot de cop pel primer dia. Vale? Nosaltres ara hem canviat les rutines i d'un dia a l'altre volem que els horaris, els menús, els hàbits i tot sigui com era al juny quan teníem la rutina. No? I això genera molta pressió, no només pels pares, però també per als peques. Al final, el moment de menjar hauria de ser un espai de calma, perquè això ajuda a construir una bona relació amb l'alimentació. I és important assumir que aquesta tornada és una transició, tant per tu com al petit. I així que cal ser amables amb el propi, amb el procés.
8: Mm-hmm. Entesos, doncs entenent això també ens podem posar una mica més amb la pell de l'infant i entendre les seves necessitats i pel moment en el que està transitant. Com podem organitzar llavors amb aquesta base, amb aquesta idea predeterminada, com podem organitzar esmorzars, berenars i àpats fora de casa perquè siguin doncs, equilibrats, pràctics i que doncs, durant el curs tingui aquesta continuïtat?
9: Sí, doncs la veritat que primer és la senzillesa. O sigui, si tu tens clar uns quants plats de base que et cobreixin, sense necessitat d'inventar tot cada dia, això seria una cosa molt important. Segon, és la planificació. Això sí, has de dedicar una estoneta, encara que sigui curta, i penses amb antelació el que menjareu. Així t'evites aquelles presses, què mengem ara, que tots tenim, oi? I després, i és veritat que aquí és on entrem nosaltres, tenir rellots. Tu pots tenir les bases superclares de l'alimentació, ho has planificat tot, però encara i així, cada dia amb un pec és un món. Llavors arriba el pànic de què farem avui, i això passa cada setmana en algun moment o altre. La nostra idea és precisament reduir aquest estrès del dia a dia. Tu saps que com a mínim 3 dies a la setmana tens els àpats coberts sense haver-hi de pensar més. I això és una bona eina per la planificació.
8: Mm-hmm. Doncs ara que hem entès una mica l'objectiu, que és doncs, planificar millor els àpats, que l'infant també entengui que acaben les vacances, comença aquesta rutina escolar i que l'alimentació doncs, ha de ser un focus i ha de tenir també uns hàbits i una rutina, ens agradaria conèixer-vos una mica més a Tiny Riots i també, en aquest sentit, com pot ajudar el vostre projecte, les famílies, a mantenir una alimentació equilibrada en el dia a dia, especialment també en aquesta tornada a la rutina.
9: Clar, doncs és una mica el que acabava de dir, o sigui, una alimentació equilibrada requereix molta planificació i temps. I si a més sumem l'inici de l'escola bressol, que és un moment de molt de nervi, o sigui, d'adaptació, són plors, horaris nous, doncs encara et queda menys energia per pensar què cuinar aquell dia, no? Si ja saps d'entrada quins dies tindràs més temps o flexibilitat, per a la resta, en lloc d'anar patint dia rere dia, pots comptar amb Tiny. I comptar amb Tiny, tens menjar equilibrat sense estrès. És com tenir sempre doncs, aquell tàper casolà que et porten els avis. Saps que està bo, que està fet amb cura i que no t'has de preocupar de res més. I en realitat és només una ajudeta, perquè amb un peque hi ha mil coses a fer. I no cal que, a més, t'hagis de preocupar perquè li donaràs de menjar aquell dia que ja saps que no arribes.
8: Mhm. Entesos, doncs una mica aquesta ajuda, aquesta empenta que ens donen des de Tiny i que en aquest sentit també anirem coneixent una mica al llarg de l'entrevista. Perquè ara el que també ens agradaria saber i conèixer és com ha canviat doncs, aquesta manera de com les famílies entenen l'alimentació infantil i què és el que es busca actualment, no? Perquè, com tu bé deies, quan tu tens una família amb els teus peques... Ara hi ha moltes preocupacions del dia a dia. No dic que abans no hi fossin, però era tot una mica diferent, no? I, a més, també quan sèiem a taula hi havia uns altres hàbits, potser, i ara doncs, tot ha canviat molt. També ara es detecten molt més ràpid les intoleràncies, etcètera, etcètera. Per tant, què és el que busquen actualment les famílies des de que teniu el projecte? Què és el que heu pogut esbrinar, no? De què busquen actualment les famílies a l'hora d'escollir els productes pels seus fills?
9: Sí, o sigui, això ha canviat moltíssim, com estaves dient. Primer perquè cada cop hi ha més consciència. I no només amb els fills, també amb nosaltres mateixos. O sigui, la consciència amb l'alimentació és un canvi de la nostra generació, no? Les famílies ara busquen ingredients reconeixibles. Que no hi hagi sucre, sense sal afegida, i volen entendre realment què hi ha darrere de cada plat. No? No només volem ara que els infants estiguin alimentats, volem saber què hi ha darrere del que estan menjant, que està molt bé. No? Nosaltres el que intentem és acompanyar això des d'una filosofia molt clara, és donar eines perquè les famílies se sentin acompanyades en el seu dia a dia i no esperar, no poder més, per demanar ajuda, perquè és veritat que això que aquest canvi ve amb una mica de pressió. Llavors, tindre aquesta ajudeta sempre va bé.
8: Totalment. I ara ja, per anar tancant una mica l'entrevista, ens agradaria conèixer una mica més del projecte, com va néixer Tiny Riots i també quins són els vostres objectius de futur.
9: Sí, doncs la veritat és que Tiny Riots va néixer des d'una necessitat molt personal. Quan el meu fill va començar amb l'alimentació complementària, tant el meu marit com jo ens vam adonar que les tardes s'havien convertit en una llista de tasques sense fi. Que si fer el menjar, preparar el bany, recollir-ho tot, i realment queda molt poc temps per gaudir de debò d'aquell moment amb ell. Quan vam mirar el mercat vam veure que hi havia moltes opcions per sortir del pas, que està molt bé, però cap que t'acompanyés de debò en el dia a dia. Menjar real, menjar com el de casa, i va ser així realment com vam decidir llançar Tiny Riots, amb la missió de fer més fàcil el dia a dia de les famílies, oferint-los una opció real i saludable per als seus peques. De cara a futur, i això és una cosa que ja ens demanen molt, ens agradaria poder ser-hi present en més moments. Si ara només estem amb els àpats principals, doncs un berenar, però sempre el que volem és mantenir aquesta mateixa essència, que és de menjar supersaludable, transparent, bueno, el que és Tiny.
8: I pel que fa doncs al projecte, com podem conèixer una mica més, com podem doncs d'alguna manera veure quins serveis oferiu i també quins s'adapten més a nosaltres? En definitiva, volem descobrir també una mica què hi ha darrere de Tiny Riots.
9: Doncs això és molt fàcil, perquè nosaltres, a través de la nostra pàgina web, tenim tota la informació, o sigui, nosaltres som supertransparents amb el que és Tiny, que porta cada àpat. Nosaltres som el que es diu Clean Label, és a dir, el que diu que porta el menjar és el que porta, no hi ha conservants ni res. Llavors, això primer, i després estem superdisponibles sempre per al WhatsApp, e-mail, això és una cosa que hem tingut molt de cura perquè les famílies tinguin aquell espai per parlar amb nosaltres. Hi ha un canal també per parlar que diu, pues te llamamos, doncs allí també nosaltres et truquem, si tens cap dubte, parlem amb tu, perquè la realitat és que si fer menjar per a nens, que és també per al dia a dia, les famílies han de tindre tota la informació que necessitin i tota la tranquil·litat. I nosaltres, tant a la pàgina com per la nostra disponibilitat, volem donar-la.
8: Doncs ja ho sabeu, si us trobeu en aquest moment en el que els petits de la casa doncs comencen a menjar, comencen a gaudir del menjar, i vosaltres doncs amb els hàbits, amb la rutina, no teniu temps i necessiteu una mica d'ajuda, sabeu que amb la Betty podeu comptar, amb Tiny Riots, i en aquest sentit doncs teniu aquesta pàgina web, tinyriots.es, on trobareu tota la informació, on podeu crear el vostre plan, veure també els productes que tenen, des de cremes, entre d'altres aliments, una alimentació, com dèiem, saludable, i que en aquest sentit doncs passa a ser l'alternativa necessària a l'alimentació infantil. Betty, un plaer parlar amb tu en aquests minuts aquí a Ràdio Desvern. No sé si vols afegir alguna cosa més, però si no, doncs convidar la gent que et segueixi.
9: No, només dir que, bueno, abans de marxar, és agrair de part de tot l'equip de Tiny Riots aquesta oportunitat que ens heu donat, perquè al final nosaltres el que volem és arribar a les famílies. Així que moltíssimes gràcies per el vostre temps.
8: Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres per dedicar aquests minuts aquí a Ràdio Desvern, però també per dedicar totes aquestes hores, tots aquests mesos de feina en aquest projecte tan maco i tan saludable pels nostres petits. Una abraçada i que vagi molt bé aquest inici de curs.
9: Una abraçada, adéu.

I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla. I en 7 minuts seran les 12 del migdia. Això voldrà dir que farem una pausa pels bolletins informatius de Catalunya Ràdio i Ràdio Desvern. Al tornar de les notícies, aquí tindrem doncs l'última hora del dia d'avui, última hora de la Rambla, i en aquest sentit avui doncs hem volgut enfocar-nos en l'alimentació saludable. Ho hem fet en aquest primer bloc parlant amb Tiny Riots, amb la Betty, que ens ha presentat aquest projecte d'alimentació saludable pels més petits de la casa, per aquella gent doncs que tingui família, que tingui petitons i petitones a casa. És un bon projecte que podeu doncs seguir a les xarxes socials. I per altra banda, el que hem fet nosaltres és obrir un meló, obrir un altre bloc amb l'Elvira Sánchez, la nostra nutricionista capçalera, amb la qual farem exactament el mateix, però ja amb l'etapa, diguéssim, més adulta, i també pensant en tota la família, amb aquest inici de curs, veure què és el que necessitem nosaltres, perquè tampoc el que podem fer és obviar les necessitats alimentàries que tenim, i en aquest sentit doncs posarem fil a l'agulla amb l'Elvira Sánchez aquí al programa, parlant de l'inici de curs, de l'arrencada i del que és més important, d'alimentar-nos en condicions, perquè durant l'estiu fem de més i de menys. Sí que és veritat que moltes vegades tirem de restaurants, tirem de, doncs això, de menjar una mica més senzill, potser a casa, amanides, plats ràpids a fer, però també podem dedicar-nos una mica més de temps quan ens ve de gust, quan ens ve de gust fer aquelles paelles, aquells arrossos, aquelles fideuàs, i per què no? Doncs carns, peixos, de tot. A l'estiu tenim més temps, podem fer-ho. Ara que arriba el nou curs, ens costa trobar aquesta franja horària per cuinar i a vegades ens deixem una mica. Doncs consells, tots els que vulgueu, aquí a Ràdio Desvern, al tornar de butlletins. Farem una pausa musical, ara estem amb Dynamite, amb BTS. Fins ara.

0: tots els marroquins roben.
1: Els treuen treballs.
2: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
3: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
4: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
5: Una soledat, la gent gran.
0: Són gent que roben.
5: Parassi, marimatge. Estic solo.
0: Terroristes.
6: Parassi, matant. Tot això és odi. Aturem-lo.
7: Campanya impulsada per la Taula d'Entitats del Tercer Sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern.

0: Sí, la gent es depila, sí.
1: Sí.
0: La gent que
1: tots s'ho depilen, eh? Tot. Sí. Bé, no el garrigue, eh? Ja em fa... No?
2: Ja l'ensenyaré.
3: No l'ensenyaré.
0: Ara és època?
4: Sí, perquè la gent que es depila amb làser, llavors no els hi pot tocar el sol un temps.
1: I el bot,
4: fan tots
1: també.
4: Després de l'estiu.
1: El bot no deu tenir diners com un canopi. Ell no.
2: Escolta, no li fa falta.
0: És aquí el bot o no?
5: No. Sóc aquí, sí.
1: Hola, Paco.
0: Ha fet algun comentari o...?
5: No, em gasto jo d'això, no.
1: Veus? Ja.
0: Però una mica de sentit de l'humor, eh? Tampoc ara...
5: Sí, no, amb la màxima alegria. De fet, on hi ha pèl, hi ha alegria.
0: Sí, tot hi ha la glòria del cel, també.
2: Déu meu.
5: Vinga, va, que si no, no tindrem temps per les notícies.
0: I tant que tindràs. Exacte. Temps, va. Peyu, fins ara. Fins ara, Peyu.
4: Adéu.
1: Yes.
6: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
5: Bon dia, us informa Joan Bota. I a aquesta hora l'Ajuntament de Manresa ha convocat un minut de silenci per condemnar l'apunyalament mortal d'un veí de Castellnou de Bages de 45 anys en ple carrer la matinada d'aquest dimarts. Els dos menors de 15 i 16 anys detinguts pels Mossos passaran avui a disposició de la Fiscalia de Menors. Anem cap a Manresa. Nati Adell, bon dia.
7: Bon dia. Unes 200 persones participen en aquest minut de silenci. Un crespó negre sobre l'estelada presideix el balcó de l'Ajuntament. Un minut de silenci on participa el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, l'alcalde de Manresa i el de Castellnou del Bages, la delegada del govern i familiars, també membres de la comunitat islàmica. Consternació aquí a Manresa i mala maror per la mort violenta d'aquest veí de Castellnou, molt conegut durant la culminació de la Festa Major després del correfoc. Tristó, doncs, indignació a la plaça Major i al vespre convocada una nova convocatòria al barri de les Escudines i també a la Sagrada Família, on s'ha convocat també una concentració silenciosa amb espelmes al carrer. Nati Adell, Catalunya Ràdio, Manresa.
5: Més notícies, Natàlia Ramon.
8: La Moncloa ja analitza l'informe policial que s'ha enviat a l'Audiència Nacional i que apunta al Marroc com a responsable de l'entrada massiva a Ceuta, un informe del qual no tenien constància, asseguren, i que han conegut a través dels mitjans de comunicació. El ministre Félix Bolaños demana prudència davant d'una informació que capgiraria la seva tesi que el Marroc no hi va tenir res a veure en cas de confirmar-se. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
9: Sí, bon dia. El ministre de Justícia confirma que ja tenen l'informe que ha avançat el digital i l'espanyol, però tot just l'estan analitzant i per això evita mullar-se sobre la participació de Rabat en l'entrada massiva. Félix Bolaños, que com Pedro Sánchez i la resta de ministres fins ara sempre havia exculpat el Marroc, avui evita dir si segueix confiant en Rabat, demana temps i cautela fins a tenir conclusions.
10: En este momento, hasta que no conozcamos y no estudiemos en detalle y en profundidad ese informe, pido máxima cautela. Somos, desde el Gobierno de España, los primeros interesados en conocer qué sucedió.
9: Tampoc avança si es depuraran responsabilitats dins la policia per no haver informat el ministre Marlaska d'un informe que ja té l'Audiència Nacional que apunta que gendarmes marroquins van guiar els migrants fins a la frontera Ceuta i que destrossa la tesi de la Moncloa. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
5: Almenys 3 explosions al centre de Kiev, la capital d'Ucraïna, en el 7è dia consecutiu d'atacs de Rússia. No hi ha encara detalls de l'impacte més enllà d'una columna de fum negre vista a prop de la universitat i del fet que s'han activat els sistemes de defensa aèria per repel·lir l'atac. Rússia ha atacat també amb missils i drons, infraestructures energètiques a la regió d'Odessa, al sud del país, cosa que ha generat talls d'electricitat. Marcos García.
11: La Lliga Espanyola tanca el mercat d'estiu amb una inversió total de 750 milions d'euros en fitxatges. El Barça, Marc Casado, marxa al Depor com ha cedit per una temporada i l'Espanyol fitxa també com ha cedit a lateral dret de l'Atlètic Club Andoni Gorosabel. A més, avui, a 8:45, a la nova Creu Alta de Sabadell, final de la Copa Catalunya de Futbol, Sabadell-Barça-Atlètic.
6: Fins aquí les notícies.
12: 12. Nova temporada. Les notícies de Sant Just.

Bon dia. Passant 5 minuts de les 12, us informa Mariona Sales Vilanova. L'ajuntament de Sant Just ha adjudicat la construcció de 16 habitatges de protecció oficial al sector de la Bonaigua, a l'àmbit dels Garrofers. El projecte preveu 12 habitatges de 2 dormitoris, un d'ells adaptat per persones amb mobilitat reduïda, i 4 habitatges de 3 dormitoris amb superfícies útils d'entre 55 i 66 metres quadrats. L'edifici es distribuirà en 2 volums independents i esglaonats per adaptar-se a l'entorn i reduir l'impacte visual. Els habitatges disposaran de ventilació creuada i llum natural a totes les estances i bona part incorporaran terrasses o balcons. Els espais comunitaris se situaran principalment a la coberta i a la zona exterior enjardinada de la planta baixa. El projecte incorpora mesures d'eficiència energètica i sostenibilitat com l'aïllament tèrmic exterior SATE, una coberta transitable amb plaques fotovoltaiques, sistemes per reduir el consum d'aigua i aprofitar les aigües pluvials i aerotèrmia per la producció d'aigua calenta sanitària. Pel que fa a societat, la ciutadania de Sant Just ha escollit els projectes de Gaza, Cuba i el Líban com a destinataris dels 10.000 euros de cooperació internacional previstos al pressupost municipal del 2026. La votació, oberta fins al 31 de juliol, permetia triar un màxim de 3 de les 6 iniciatives proposades pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. L'Ajuntament aportarà 3.333 euros a cada un dels 3 projectes seleccionats. A Gaza, l'ajut es destinarà a un projecte per millorar l'accés a l'aigua a El Mograca mitjançant una planta dessalinitzadora alimentada amb energia solar i sistemes d'emmagatzematge. A Songolamaya, Cuba, es finançarà la instal·lació d'equips fotovoltaics en centres sanitaris per garantir serveis essencials davant la crisi energètica. I el tercer projecte, al sud del Líban, preveu preparar i distribuir 1.335 àpats calents entre famílies desplaçades i persones refugiades palestines i sirianes allotjades en espais temporals. Segons les previsions del projecte, l'actuació beneficiarà aproximadament 6.675 persones. I pel que fa a cultura, les terrasses musicals de Sant Just tornen divendres 5 de setembre amb una nova edició de tardor que portarà música en directe a diverses terrasses d'establiments de restauració del municipi durant els mesos de setembre i octubre. La iniciativa, impulsada per l'Ajuntament a través del Servei de Promoció Econòmica, ofereix concerts acústics de petit format. Les actuacions es concentraran principalment durant els caps de setmana i es faran en diferents franges horàries segons cada establiment. La programació s'estendrà per diverses zones de Sant Just i inclourà propostes musicals variades i adreçades a diferents públics. Les dates de les actuacions i els establiments participants es poden consultar a la notícia que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem amb tota l'actualitat santjustenca a l'informatiu complet de la una. Fins ara.

0: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
1: La ràdio sempre ha format part de la nostra vida. A Ràdio d'Esvern volem portar una temporada plena d'emocions, de notícies, d'informació. Al 98.1 FM pots escoltar La Rambla, cada matí de 10 a 1 a Ràdio d'Esvern. La Rambla, el magazín de matins que t'acompanya.
2: És una garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral de consum.
3: En cas de robatori o furt del mòbil, informeu l'operador, faciliteu-li el número d'e-mail i feu la denúncia als Mossos d'Esquadra.
2: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
4: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
5: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dóna't d'alta ara a envici.cat.
6: I seguim el magazín de matins de Ràdio d'Esvern, seguim a la Rambla, i aquesta sintonia ens porta a saludar a una persona que porta ja molts anys amb nosaltres aquí al 98.1 FM. Amb mi en concret, aquesta és la quarta temporada, que es diu ràpid, però déu-n'hi-do, la quarta temporada que encetem amb els micròfons de Ràdio d'Esvern amb l'Elvira Sánchez. Elvira, bon dia.
7: Bon dia i bona hora.
6: Com estàs? 4 anys, ja junts. Sembla un matrimoni, això,
7: exacte.
6: Ja,
7: Bueno, a ver, piensa que los 4 años todavía son como que bodas muy, muy, muy flojitas. No, vamos a esperar a los 10 o a los 15.
6: Sí. Ara bueno, estem encara en l'enamorament, no? Vols dir? L'enamorament radiofònic, encara estem allà, no?
7: Exacto. Bueno, de todos modos, sí que es algo que te gusta saber, que llevas una trayectoria, porque también en el otro programa de Radio La Marina, justo la semana que viene voy a cumplir 100 años, 100 programas de haber empezado y, claro, a ver, pues, y además lo que más te gusta de pasar el tiempo es ver cómo has mejorado, porque la Elvira de hoy no es la misma Elvira de cuando empezó con Mireia. Has mejorado muchísimo, con más experiencia, y yo creo que mola pasar, cumplir años y programas
6: I
7: con esa experiencia.
6: Has passat per moltes mans, perquè a més també vas estar amb la Núria García en l'etapa anterior d'aquest magazín, de la Rambla, conduït per la companya Núria García. També estàs a les tardes amb el company Jaume Elias, o sigui que déu-n'hi-do, toques bastants pals i està molt bé. Doncs parlem una mica d'això. Exactament. Parlem una mica d'això, del tornar a la rutina després de l'estiu. Avui hem parlat a la segona hora amb Tiny Riots, amb la Betty. Hem fet doncs una mica balanç i també doncs com s'ha de tornar a la rutina pels més infants, pels més petits de la casa. Ells també, com a empresa que creu doncs amb el menjar saludable, estan treballant en un projecte doncs per això precisament, per posar més fàcil a les famílies aquests àpats i que no s'hagin de trencar el cap. Nosaltres, en aquest sentit, anem a veure-ho des d'un perfil més psicològic. Anem a treballar una mica més aquesta vessant, tornem a la rutina, recuperem horaris, feina, estudis i també toca recuperar alguns hàbits que durant l'estiu doncs potser hem deixat una mica davant. Elvira, quan tornem de vacances, per on hauríem de començar?
7: Mira, aquí yo quiero hacer una reflexión, ¿vale? Y es que septiembre tiene algo sumamente curioso, ¿vale? Porque la gran mayoría de las personas, la gran mayoría, no todo el mundo, ¿vale? Lo están viviendo como un segundo enero. Es curioso.
6: Vale.
7: Porque es volver a horarios, volver al trabajo, volver al colegio, a las rutinas, como has dicho, y parece que de repente tenemos que empezar de cero, o de como si fuera una nueva vida. Y con esta sensación llega siempre los mensajes que son repetidos, ¿no? Hay que compensar el verano, hay que volver a cuidarse, hay que ponerse a dieta, hay que recuperar el cuerpo. Pero hoy yo quería comenzar con una idea que me parece muy importante, ¿de acuerdo? Y es que las vacaciones también forman parte de una vida saludable. Yo no sé en qué momento se ha perdido la idea de que el disfrute en todo su esplendor, como puede ser en unas vacaciones, son un pecado, ¿vale?
6: Sí, ¿no?
7: Entonces empezamos septiembre y enero lo empezamos con aquel pesadez, ¿no? O sea, entonces tenemos que entender que descansar, cambiar horarios, compartir más comidas, salir a cenar, tomar un heladito paseando, dormir un poco más, hacer menos ejercicio estructurado, no significa que hemos hecho algo pecaminoso, mal, ¿no? Significa que hemos tenido vacaciones, que nuestra rutina ha cambiado y que hemos vivido de otra manera durante un tiempo. Y entonces, por eso, al volver a septiembre, no necesitamos empezar de cero. No hemos borrado todo lo que hacíamos antes. No hemos perdido nuestra capacidad de cuidarnos. Simplemente, lo que tenemos que hacer es retomar, poco a poco, aquellas cosas que nos iban ayudando a encontrarnos bien con nuestra vida cotidiana. Entonces, a veces, ponemos demasiada presión en el primer lunes de septiembre, ¿vale? Que este vez no cayó lunes, sino martes.
6: Correcto.
7: Pero bueno, queremos empezar ya el gimnasio. Ya debemos empezar la dieta perfecta. Debemos dejar el azúcar. Debemos hacer cenas y comidas perfectas. Debemos hacer todos los toppers para llevar en la semana. Dormir cada 8 horas cada día. Y claro, si estamos intentando cambiarlo todo de golpe, es muy probable que a los 2 días estés muerto del cansancio. Y entonces siempre decimos, no, es que necesitamos vacaciones de vacaciones. No, señor, es que tú has puesto tu cuerpo como si fuera un Ferrari. Tú has querido que el 1 de septiembre cambiar todos tus cambios de 0 al 100 en 3 segundos.
6: Tú también.
7: Y eso, evidentemente, eso pasa factura. Entonces, yo creo que aquí una de las cosas que tienen que los oyentes entender es que no nos falta fuerza de voluntad. Muchas veces el problema es que el plan es más grande. O sea, nos queremos comer un elefante en un solo bocado. Si hasta una manzana tenemos que darle bocado para poder comerla, porque un elefante no nos queremos comer en un solo bocado, ¿no? Entonces, así que una forma amable de retomar la rutina es hacernos una pregunta muy sencilla, porque no nos solemos hacer preguntas, ¿sabes? Y cuando nos hacemos preguntas es curioso las respuestas. Es decir, ¿qué cosa pequeña me ayudaba antes del verano y me gustaría recuperarla hoy? Puede ser tomar un vaso de agua cada 20 minutos.
6: Sí.
7: Puede hacer una comida saludable en el primer 1 o 2 días a la semana. En vez de cocinar 7 platos a la semana, será cocinar 2 platos a la semana.
6: Cuinar, per exemple, una estona, no? Perquè a mi, per exemple, em tranquil·litza i m'agrada molt. Però a vegades em costa trobar aquell moment, no? De dir, ei, avui cuinaré i faré un sofregit. A lo millor l'allargo i avui em faig un arròs i demà faig uns fideus, uns espaguetis. No sé, m'ho invento.
7: Exacto, no hace falta 10 cambios a la vez. No, uno por día o uno por semana. Eso, cada quien sabe cuál es su capacidad, porque sabemos cuál es nuestra capacidad. Lo que pasa es que no lo queremos escuchar.
6: Claro.
7: ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos una autoexigencia muy elevada, bien sea por las redes sociales, bien sea por el estrés que tengamos. O sea, no, nosotros venimos en septiembre y pediría un porcentaje, no voy a decir número por si acaso me vaya a tener que cortar las uñas, ¿vale? La gente lo que hace es, lo primero que te dice es, ¡ay, coño, como que estás más gorda! Uh-huh. ¡Ay, mira, pues para haber ido a la playa no estás tan morena! Y son cosas, no, son tonterías, son exigencias, son cosas que tú dices, ¿de dónde sale esto?
6: Sí.
7: Está autoexige, y nosotros tenemos que además cubrir las expectativas de los demás, no. Cuidémonos de cuidar nuestras expectativas y evidentemente siendo amables con esas expectativas, uh-huh. ¿De acuerdo? Entonces es importante, la idea importante es organizarse, no controlar la comida, ¿vale? Uh-huh. Tampoco que queramos hacerlo todo perfecto. Yo creo que es más fácil ponernos las cosas desde la organización. ¿Cómo subes tú una escalera? Yo no sé, yo he tenido que subir, tuve la experiencia de subir las escaleras del Sol y de la Luna en México.
6: Sí, ¿eh?
7: Y unas son 365 escaleras, ¿de acuerdo? Que es la del Sol, que tarda un año en dar la vuelta. Entonces, esas escaleras no eran de 2 centímetros, de 10 centímetros, no, eran escaleras altas. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú miras para arriba, ¿vale? Las 365 escaleras, se te viene el mundo abajo, porque quieres llegar a la cima y lo quieres hacer de un solo paso. No, lo importante es ver la escalera que nos toca subir. Una escalera por tiempo. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Irás más lento? Sí, pero seguro que vas a llegar al objetivo que te propones. Y lo más importante es que lo mantendrás. Estarás agotado.
6: Clar, ja, jo soc dels que puja, dels que puja els graons de dos en dos, Elvira, i en aquest sentit, a vegades has de frenar i dir els graons s'han de pujar d'un en un, millor ben fet i prou, no? I en aquest sentit, ara en aquest inici de curs, que tenim tantes coses de cop, que ho hem estat dient ja en aquests primers minuts de programa, perquè al final el que portem de programa són 5 hores i escaig, vull dir, no portem més, en aquesta temporada acaba de començar, això què vol dir? Doncs que ens l'hem de prendre en calma, que el setembre està també per arrencar, per començar a veure què és el que funciona, què és el que podem canviar d'un curs en un altre, en aquest cas d'una temporada en un altre, què podem treballar per millorar. Al final, és una mica això, no? Amb aquest parlar-nos de forma positiva, no negativa, no? El fet de treballar una mica també en com ens diem les coses.
7: Exacto. Piensa que ahora es muy probable que estos cambios, todos los cambios nos van a costar, ¿vale? Porque el cuerpo, insisto, nuestro cuerpo no es un Ferrari o cualquier coche que llega de 0 a 100 X tiempos, no. Entonces, no, a nosotros nos cuesta, evidentemente hay un cambio, no vamos a negar ese cambio que hay. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a notar que llegas a casa y estás más cansado, ¿vale? Entonces, lo primero que pensamos es, uff, no tengo nada preparado y voy a comer cualquier cosa. No, pero cualquier cosa no tiene que ser algo negativo. Podemos tener recursos sencillos como verduras congeladas, legumbres ya cocidas, huevos, las latas de atún, de sardinitas o de cualquier tipo de pescado, pan integral, yogures, frutos secos, frutas, arroz, pasta. Y entonces, con esto podemos ir manejando combinaciones que no dejan de ser nutritivas y saludables para nosotros. Uh-huh. Entonces, piensa que lo que sí que tenemos que hacer es un pequeño esfuerzo de tener aquellos alimentos básicos para poder resolver, porque también, ojo, ese esfuerzo sí que lo vamos a tener que hacer, que es llenar la alacena.
6: Sí.
7: Que este es un paso previo. Entonces, claro, llenar la alacena también es importante. ¿De acuerdo? Entonces busquemos alimentos, no ir a comprar con hambre, porque si no traeremos todo lo que nos gusta, sino llevar una lista con una planificación. Esto es organizarse, y organizarse evidentemente lleva un trabajo y lleva un cansancio, ¿no? Entonces quiero que se lleven con la idea también de que no necesitamos castigo. ¿De acuerdo? Es decir, si yo un día llego cansada, como he comentado ahora, y me he pedido una pizza, lo que no debemos hacer es castigarnos. ¿Ves? Que no tengo fuerza de voluntad, ya he caído en la pizza, ya ha empezado mal septiembre. No. lo que necesita nuestro cuerpo es que seamos lo más regulares posible, que haya una variedad y, por supuesto, que nos escuchemos. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que otra de las cosas que nos suelen decir cuando llegan aquí en la consulta es que después de vacaciones dicen que suelen tener más hambre. ¿De acuerdo? En determinadas horas y que tienen a veces muchas menos energía, que también hay cambios de digestiones, ¿no? O que algunas veces me dicen, no, es que he comido tan rico que ahora necesito hacer comidas más sencillas. Entonces, esto es importante observarlo, ¿vale? Porque si nos podemos sentir más hambre, puede decir, pues no tiene por qué ser que estés comiendo de vicio. Tenemos que saber qué tipo de hambre es, porque recuerda que cuando vuelves al trabajo, vuelves al estrés, claro. ¿Vale? Entonces siempre puede haber un hambre emocional, entonces tenemos que escuchar qué tipo de hambre tenemos. ¿Es un hambre emocional o es un hambre que me he saltado la comida porque he empezado con 15 reuniones y nada más he tomado un café? Entonces aquí lo que el cuerpo te está diciendo es, ojo, que tengo el tanque vacío. Son dos cosas diferentes, ¿no?
6: Clar, jo
7: entonces,
6: penso Elvira, amb tot el que estàs dient, perquè dona per reflexionar i també per portar-s'ho al terreny propi, no? Penso que d'alguna manera a l'estiu podem fer de més i de menys, no? I de fet ho fem. Mm. Quan estem de vacances no mirem tant, per exemple, si sabem doncs que tenim aquests diners per gastar-nos, doncs potser no mirem tant si, bé, em ve de gust, per exemple, parar-me. Jo ara que, per exemple, he fet el Camino de Santiago aquest estiu, no? Pel camí hi havia dies que deia, home, parem aquí en aquest xiringuito, ens prenem una cerveseta i un pinxo de truita, o una cerveseta i una empanada gallega, que són doncs els àpats típics, no?, d'anar fent mentre vas fent el camí, no? I llavors entres en aquesta dinàmica de que quan tu tens gana o quan et ve de gust alguna cosa, doncs t'ho dones, no? T'ho dones i et dones el caprici de dir, doncs mira, aquí ho tens. Per què? Doncs perquè has estat treballant durant tot l'any i tal. I em dona la sensació que durant el curs i durant la nostra rutina i els nostres hàbits, això no ho fem. Jo no et dic, evidentment, parar de treballar per la cerveseta i la tapeta de truita, això no, però potser sí tenir aquell moment de dir, ei, doncs mira, pujo un moment a la pastisseria a agafar-me uns croissanets i me'ls menjo mentre estic redactant un mail. O no sé, que d'alguna manera també siguem indulgents i que busquem també aquestes coses que durant l'estiu ens han donat aquest plaer, intentar-les transportar en el nostre dia a dia.
7: Yo creo que sí, mira, yo creo que eso es una observación muy importante porque básicamente nosotros tenemos que tomar en cuenta de que somos seres humanos emocionales, necesitamos emociones, ¿no? Entonces, esas cositas tan sencillas como es el, porque claro, nos reunimos más con los amigos en agosto, ¿y por qué no los hacemos en el resto del año? ¿Por qué no nos damos más caprichos, entre cometas, durante el resto del año? Bueno, porque no nos escuchamos. Aquí la cuestión es no nos escuchamos. Entonces, yo quiero hacer un llamamiento. Nosotros tenemos que empezar a hacer una escucha activa de nuestro cuerpo y recordar esos momentos. Normalmente, ¿cuándo debemos traer a nuestra mente esos recuerdos? Cuando, por ejemplo, empezamos a ver que nos estamos desfalleciendo, que nos estamos pudiendo, nos vamos apagando, ¿no? Entonces, necesitamos prender esa llama otra vez, recordarnos lo bien que nos caían aquellos croissants después o la cerveceta con la tapa con los amigos. Entonces buscar hacerlo, no todos los días como dices tú, pero sí de vez en cuando. ¿Para qué? Para tener como si fuera una vela esa emoción, esa sensación positiva encendida. Nosotros tenemos que buscar como recurso, yo siempre digo que nosotros tenemos que buscar recursos que nos hagan mantener el corazón contento. Entonces, desde este punto de vista vemos que cualquier escalera que tengamos que subir se nos hace más fácil. Uh-huh. Porque si no, como había una canción en Venezuela que decía, yo tenía una luz que a mí me alumbraba, yo tenía una luz que a mí me alumbraba, y venía la brisa y ¡guau! Se la apagaba. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, si nosotros permitimos que esas luces, que esos recuerdos, esas emociones positivas se apaguen, evidentemente, emocionalmente, vamos a ir decayendo y esto va a deteriorar todo nuestro sistema, vamos a dejar de hacer ejercicio, vamos a dejar de relacionarnos, vamos a comer solamente por emoción, para tranquilizar al cerebro. Uh-huh. Entonces, sí, yo creo que es una de las cosas que olvidamos, ¿de acuerdo? Y es por eso, mira, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es de que como no lo hacemos con cierta frecuencia, cuando lo hacemos en verano nos parece pecado.
6: Totalmente, sí, sí.
7: Uh-huh. Así que otra de las recomendaciones que me gustaría hacer es que no empiecen a inscribirse como locos en un gimnasio, ¿vale? Yo creo que es más fácil hacer cosas que te gusten, empezar con movimientos para generar una rutina, como puede ser caminar. Me da lo mismo que camines. La gente dice que hay que hacer 10.000 pasos. No, esto es mentira. Caminar 20 minutos conscientemente sirve. Uh-huh. Exacto. Entonces, caminar 20 minutos. O cosas que la gente se sorprende. Si te gusta la música, ¿de acuerdo? Tú agarras cuatro canciones que te gustan. Cuatro, que son 12 minutos, si cada canción son 3 minutos, y te pones a bailar en tu cuarto. Es curioso, pero ese ejercicio tiene la misma acción que caminar 20 minutos.
6: Doncs,
7: pero
6: sí,
7: tiene
6: digues,
7: una ventaja.
6: Ja per anar tancant, Elvira.
7: Genera dopamina, la música genera dopamina. Entonces, es importante bailar. Yo, para cerrar, quiero recordar a nuestros clientes que las vacaciones también son salud. Septiembre no es un castigo ni tampoco es un reinicio. Yo quiero que lo vean como una oportunidad de volver poquito a poquito a los hábitos que les van a ayudar a vivir mejor. Así que si queréis más información, yo también he escrito hoy un artículo sobre cómo reiniciar el mes de septiembre. Está en mi página web. Así que si queréis más información, ahí tengo muchos más puntos.
6: ¿On et podem trobar? ¿Com es diu la página web, Elvira?
7: My Personal Diet Consulting. Es www.my-diet.com.
6: Molt bé, doncs Elvira, avui ens ha quedat molt clar aquest missatge. El fet de tornar a la rutina no vol dir castigar-nos, perquè allò que hem fet de les vacances està bé i el que hem de fer ara és de recuperar a poc uns hàbits que ens ajudin a trobar-nos millor. Elvira Sánchez, una abraçada, cuida't molt i la setmana vinent més.
7: Més i millor.
6: I tant, adéu-siau.
7: Bona setmana.
6: Bona setmana. Doncs nosaltres fem una petita pausa i tornem de seguida amb emocions, amb l'espai emocionat de la nostra estimada Elisa Linares, que ja la tenim aquí als estudis de Ràdio d'Esvern, ja a punt per començar. Breu pausa, tornem de seguida.
2: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya.
8: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
9: Tu sí?
8: Esclar.
10: Marcel, cada cosa on toca, eh?
9: Esclar.
11: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
12: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer.
13: És clar que s'ha de treure la llengua, però com puc treure la llengua? Com trec la llengua al carrer quan la persona amb qui parlo no treu la llengua? O a la feina, a l'escola, a la universitat, quan a les aules i a les sales de reunions ningú treu la llengua? Com trec la llengua a les xarxes comentant i compartint si la gent m'insulta per treure la llengua? O a internet, quan els cercadors no m'entenguin però jo vulgui continuar traient la llengua? Entra ja a la guia de l'activista pel català i descobreix tot el que pots fer per la llengua.
6: Doncs a 4 minuts per 3 quarts d'una del migdia marxem a saludar a l'Elisa Linares, que ja la tenim aquí als estudis de Ràdio d'Esvern, ja sona la seva sintonia i això vol dir que avui torna l'espai emocionat. Elisa, bon dia.
14: Hola, bon dia, Dani.
6: Com estàs? Benvinguda al programa.
14: Així, ja amb ganes de tornar. El setembre és la tornada. Mira, escoltava la dona d'abans i pensava, sí, anem alineades.
6: Totalment.
14: De fet, el setembre té una energia que ens porta a reordenar-nos. Molta gent, ara vindrà el canvi també, que començarà a fer més fresqueta, no sé què, ja sí. Traiem la roba de l'armari, comencem a mirar la de coses que ens sobren a casa, sí, comencem a fer endreça. I aquesta endreça externa també es trasllada amb una endreça interna i amb un reordenar-se. I avui et vull parlar d'un tema que sento que està bastant viu al meu voltant, que és la incertesa i la por al futur. Perquè hi ha persones que al setembre, no?, quan desconnecten de les vacances i reconnecten amb la feina o tal, diuen, ostres, merda, torno a estar aquí. Saps? Torno a estar en aquest bucle amb el que ja estava, però que no he acabat d'activar-me per fer canvis, no? A vegades és amb la feina que no m'agrada prou, a vegades és amb la família i coses que, saps? O hàbits, com parlàveu abans.
6: Amb hàbits.
14: Exacte.
6: El setembre, al final, és un moment de canvis, però també és un moment de continuar aquelles coses, no?
14: Total. Que... I llavors se'n sent el ronron intern, que normalment és més nocturn que diurn, no? Si, sobretot si estàs a tope de feina, és més a la nit quan pares, quan comença la ment a portar-te tots aquests pensaments de... Ai, no estic gaire bé amb la vida que porto, sí?
6: Aquest sobrepensar.
14: Què em passarà al futur si segueixo així? Aquesta és la gran pregunta. Què em passarà al futur? El futur que desconec, que no puc preveure. I la ment ens porta als pitjors escenaris. La incertesa és inevitable a la vida, perquè al final doncs, hi ha moltíssimes coses que no podem controlar i la vida sempre ens porta canvis, novetats i reptes. Al final ens porta reptes. I llavors... El que nosaltres tenim és aquesta sensació de necessito controlar-ho tot i tenir més una vida més previsible o sensació de seguretat. És normal, necessitem aquesta sensació de seguretat. El que passa és que aquesta por al futur ens acaba portant estats de més ansietat, més estrès i més impotència. Hi ha molta sensació d'impotència. I això a la llarga es trasllada amb un esgotament tan emocional com d'estar atrapat en aquests bucles de què passarà si, què passaria si, no? I tal. Llavors, bueno, què és el típic que fem? Doncs, per exemple, demanem consells, no? Intentem com que aquesta incertesa que en el fons visc jo la trasllado una mica fora, a veure si els demés...
6: Buidem una mica el pub, no? I els demés que ens ho endrecin una mica, no?
14: Sí, i també és una manera de responsabilitzar l'altre de la meva vida, ¿vale?
6: Entesos.
14: Inconscientment, però que és una manera de ostres, pues mira, si li dic al jefe, si li dic a la família, si no sé què, si li dic a la IA, si li pregunto a la IA què faig amb la meva vida...
6: Quanta gent ho fa, això?
14: Sí,
6: és una dinàmica
14: més,
6: ja brutal. És una dinàmica que ha vingut per quedar-se, em penso, que no sé fins a quin punt és encertat això, però...
14: Bueno, en podem parlar un dia. Jo
6: un dia
14: sento que
6: parlar.
14: Pot ser útil, també.
6: Sí, en segons quines coses, sí, però hi ha coses com molt...
14: Has de tenir tu el teu propi criteri.
6: Totalment.
14: Perquè al final la IA et fa la pilota.
6: Sí, el que vol és donar-te la raó.
14: Això està clar.
6: Sí.
14: Llavors, bueno, mira, podeu, ja em pensaré un dia de fer una xerradeta sobre aquest tema.
6: Perfecte.
14: Bueno, l'altra cosa que fem per controlar la nostra vida és controlar excessivament els altres. Ens costa delegar les tasques, ens... Fins i tot a vegades obliguem els demés, per exemple, els fills, etc., a ser com nosaltres necessitem que siguin. Però també a vegades passa amb els col·laboradors o l'equip de treball, etc. Una altra cosa que fem és procrastinar, que és el que hem estat fent, no? Aquest no mirar, no prendre la decisió i ara de cop és, uau, merda, estic al mateix lloc, no?
6: Totalment, sí, sí.
14: I evitar certes situacions. I després, verificar. Una altra manera de controlar és verificar que tot estigui bé, que tot ho hagi fet bé, que, no? Com 40 vegades miro aquell correu, o aquell mail, o aquell àudio, no? Com aquesta necessitat de... I després també pues, trucar a la família, trucar als fills, no? Que això també a vegades amb persones molt preocupadisses també passa. Uh-huh. I és cert que la tolerància que tenim a la incertesa depèn de cada persona. Però hi ha persones que viuen encantades amb el risc i fan, no?, pointing i jo que sé què, no?, i viatges exòtics a llocs que, ostres, a mi em faria...
6: Que s'hi troben còmodes en aquest ambient, no?, ho gaudeixen.
14: Exacte.
6: I
14: altres
6: que estan
14: persones...
6: en aquella zona de confort, no?, per dir-ho d'alguna manera.
14: Clar, per elles l'aventura, no?, uh-huh, les incita. I altres persones... I se senten segures, de fet, uh-huh, que això és l'interessant. I altres persones, doncs, ja anant al Camino de Santiago, per exemple, es poden sentir molt insegures, no?, soles, uh-huh, vull dir.
6: Que hi ha molta gent que ho fa sol i sola,
14: tant,
6: per això precisament, per trencar una mica, perquè és allò de dir, bueno, estic fent un viatge sol, que no és el que a mi m'agradaria fer, però al final zona de confort perquè estic a casa, no?, estic a prop de casa,
14: correcte,
6: si surt malament me'n puc anar,
14: correcte,
6: que aquesta és una primera prova que fa molta gent. Però
14: sí, també sí, me l'apunto aquesta per fer-te-la un altre dia, perquè jo ho vaig fer així, uh-huh, i és veritat que és molt diferent anar-te'n a fer el Camino sola... No,
6: sí,
14: no hi ha un risc perquè trobes albergs a cada 2x3, etc, que anar-te'n a fer carros de foc. M'entens?
6: Totalment.
14: Que si no arribes al refugi, pues és com, hòstia, m'he perdut i estic sola.
6: Què faig ara, no?
14: Clar. Uh-huh.
6: Sí, sí, totalment.
14: Llavors, sí, sí, jo ho recomano molt. És una experiència per mi que et transforma per dintre.
6: Uh-huh.
14: Bueno, segueixo jo amb el tema d'avui, eh? Quina és, en realitat, la primera eina d'ànic que tenim... Uh-huh. Per gestionar la incertesa davant de la vida. Quina és?
6: Primera eina que tenim per gestionar la incertesa. Ostres, doncs ara no t'ho sabria dir.
14: Pues ara et sorprendré.
6: Aviam.
14: És la preocupació.
6: Mm. Totalment.
14: I quan hi he pensat, ostres, mai l'havia mirat com una eina, però en realitat és una eina, perquè... El que es tracta és de preveure el meu futur i evitar sorpreses desagradables. Per tant, em preocupo i penso totes les possibilitats, les solucions, què faria si em passés això, què faria si em passés allò, etc, etc, i em preparo també pel pitjor, sí?
6: Uh-huh.
14: El que passa és que normalment, quan fem això, ens infravalorem la nostra capacitat de resoldre aquelles situacions desastroses que estem estimant i sobrevalorem la capacitat de la vida de portar-nos aquests drames i desastres, saps?
6: Sí,
14: o sigui,
6: sí.
14: La nostra ment té molta tendència a preocupar-se abans de que passi, i això ens desconnecta, ens fa que no estiguem presents amb la vida que estem vivint ara, sinó que estem plens d'aquests possibles futurs, i ens augmenta l'ansietat, i el més greu és que això ens va esgotant l'energia vital.
6: Mm-hmm. Són els isis, no? Allò de dir, i si això, clar, i si l'altre...
14: I després ve l'insomni, i etc, etc, etc. Però jo no em vull quedar aquí. Jo, evidentment,
6: jo
14: vinc aquí a portar-te, eines.
6: Sí.
14: Bueno, la primera clau és el realisme.
6: Uh-huh.
14: És veritat que pot passar això tan dramàtic? Quina probabilitat real hi ha? Quantes vegades m'ha passat això tan bèstia, no? Com poder-te posar en jaque la teva pròpia, els teus propis pensaments. I això, començar a ocupar-te del que sí que depèn de tu. Això és molt important. Perquè al final, si perds el temps amb impossibles, et perds per allà, pels teus bucles, etc, etc. Però hi ha coses que sí que pots fer. I et poso alguns exemples. Per exemple, si he perdut la feina, en lloc d'estar... Pues, a vegades, evidentment, hauré de fer el dol o l'enfado, totes les etapes, etc. Però hi ha un moment que

0: diferent, perquè començo a canviar la meva actitud i tot això comença a moure l'engranatge de la vida, diguem-ne. Sí? I el mateix passa quan em sento sola, quan ho he deixat amb la parella i ha passat el temps del dol, no sé què, i com aquest començar-me a activar i dir, pues això, quines activitats estic fent d'oci en les que sí que pugui conèixer gent, no? Com, què estic fent realista que jo senti, no? Que començo a moure'm. I el mateix passa quan estic malalt, malalta. He mirat alternatives, estic buidant les emocions estancades que hi ha sota, perquè al final sempre el símptoma no deixa de ser algo que segurament el meu cos m'està dient. Sí que a vegades és molt complex, eh? I ho sé. Però és això, no? Com quina és la part que jo sí que puc fer. Com gestiono les meves emocions, si reacciono, si poso límits, si m'he plantejat o m'he de plantejar d'anar potser a buscar ajuda. I a vegades és cert que no puc canviar el de fora, però sí que puc començar a flexibilitzar o modificar la meva actitud. I això és el més important.
1: Doncs mira, ara estic llegint un llibre, de fet l'he començat aquesta setmana perquè el necessitava, el tenia al prestatge des de fa molt de temps, Elisa.
0: Com es diu?
1: Es diu Hàbits Atòmics, que és un clàssic de... Bueno, és un clàssic, és bastant recent, crec que és del 2018, però és un llibre que ha calat molt fort, sobretot en generacions joves i que busquen doncs, canvis, però dràstics en la seva vida, però amb un cert procés, no? I en aquest sentit, crec que l'autor crec que es diu James Clear, ara ho estic dient de memòria, però la qüestió és que Hàbits Atòmics el que planteja és senzillament amb hàbits petits del nostre dia a dia anar fent aquests canvis que poden suposar en llarg termini canvis dràstics en la nostra vida, no? I la veritat és que ho planteja d'una forma molt, molt pràctica i que ho acabes entenent, no? Allò de dir, si vas fent mica en mica cosetes, al final acabes podent realitzar, no? Acabes podent realitzar grans canvis en la teva vida. Una cosa que a l'inici pot semblar absurda o els que volen doncs, fer canvis més dràstics, els que són més impacients, per dir-ho d'alguna manera, poden pensar, escolta, és que jo vull fer un canvi dràstic a la meva vida. Doncs està molt bé, perquè d'alguna manera el que fa és dir-te has de començar, per algun lloc has de començar i has de començar aquelles coses petites que tens a la vida. No sé, m'ha semblat molt, molt interessant. De moment l'acabo de començar, però de moment el que està plantejant l'autor és senzillament això, no? Veure l'entorn, qüestionar-nos com podem anar fent aquests canvis i no defallir, perquè ell relata a l'inici del llibre que va tenir un problema molt fort doncs en el món de l'esport. Ell estava estudiant batxillerat, va tenir un cop amb un bat de béisbol, jugava a béisbol, a la cara, i això el va paralitzar durant un any i bueno, un any i poc, i ell tenia doncs uns reptes de futur, no?, de ser doncs esportista professional. Ho va haver de postergar i a partir d'aquí doncs va veure que si s'esforçava, si treballava i si creia doncs amb això, podia acabar aconseguint moltes coses, no?
0: Pues, sembla que estiguis llegint el meu guió,
1: sí,
0: perquè el meu punt 3 és trossejar. Perquè jo et pregunto, Dani, quants esglaons pots pujar a l'hora d'una gambada?
1: Doncs mira, abans ho comentàvem just, és que és curiós, perquè tot es va enllaçant a l'espai de nutrició, també ho hem parlat això dels esglaons, i jo comentava que normalment jo, quan vaig molt accelerat, em pujo 2, però jo crec que podria pujar fins a 3. Fins a 3 graons d'una gambada.
0: Doncs per mi és això. Quan ens posem objectius molt grans, a vegades no podem fer una passa tan gran.
1: Clar.
0: I es tracta d'anar pujant esglaó per esglaó, mica en mica. I no forçar-te a fer gambades que després et fan un tirón, no? Una estirada muscular excessiva. Pues això és el mateix. I és anar... La ment el que fa és moltes vegades, i això passa molt de nit, entres en un estat que el que fa és portar-te més coses, més coses, més coses, més coses, més coses, i les va amuntegant totes com una mena de caos que al final tot això el que fa és... Saps? I si ho trosseges, si ho comences a poder veure,

0: per parts, comences a poder abordar-ho també per parts, doncs comences a pujar aquests esglaons mica en mica. I per mi això és important per no fer la pilota més grossa.
1: Uh-huh.
0: Perquè al final les pilotes grosses el que fan és que et quedis dins del llit i que no vulguis fer res ni actuar, etcètera, etcètera.
1: Que ens ha passat això, eh?
0: Clar,
1: alguns a la vida, per no dir clar. A la majoria, no?
0: Clar.
1: Ens ha passat això de que ens bloqueja la vida i necessites aquella pausa, però després... És allò que diuen, no?, de tocar terra per empuixar-te, per impulsar-te.
0: Clar.
1: I
0: després això, al final, el canvi d'hàbits també, no? Si fas un canvi molt dràstic, al final el que fas és efecte rebot i tornes enrere. Si comences mica en mica, ho pots anar integrant i ho vas incorporant en el teu dia a dia.
1: Totalment, totalment. Bueno, doncs 2 minuts i escaig per arribar a la una. No sé si vols acabar tancant temes.
0: Ho deixem aquí i segueixo el pròxim dia. Ja saps, jo sóc la Xerazade de les emocions. I el pròxim dia segueixo explicant-te més cosetes que podem fer per viure millor aquesta incertesa.
1: Aquesta temporada continuem igual, treballant les emocions. Aquí amb tu, Elisa, cada 15 dies. Tot segueix igual, oi?
0: Sí. Aquí seguim.
1: Una mica per també que els oients vagin coneguent una mica la graella, no?, d'aquesta temporada, que han canviat veus, veus que sentíem, potser doncs, han canviat continguts. En aquest sentit, l'Elisa continua una mica amb aquesta línia perquè ens van quedar coses en el tinter de la temporada anterior.
0: Sempre hi ha coses. Sí, perquè al final... Bueno, jo també em baso molt amb el que em passa...
1: Amb experiències personals,
0: exacte,
1: que ens portes
0: amb
1: aquí.
0: Amb les sessions individuals que dono, amb els tallers, etc etc. Vaig veient persones i els seus reptes i llavors doncs des d'aquí parteix tot plegat. I mira, aprofito per fer-te una primícia.
1: Vinga.
0: Estic llançant un curs vivencial que serà un procés, és un procés, vaja, d'octubre a desembre, cada 15 dies, el dijous, per dones, principalment, que sentin que es perden en les relacions amoroses. I llavors poder-les acompanyar des del cos, perquè al final és un canvi, no?, de com em vinculo jo i he après a vincular-me, doncs poder-ho anar transformant des del cos i utilitzant també l'art-teràpia, les visualitzacions creatives, etc etc. Sento que és un procés molt bonic, la veritat és que em fa molta il·lusió fer-lo, i el faré aquí, al poble al costat, Esplugues, al Creix Salut. I, bueno, doncs això, si a algú li interessa, que em pot contactar. I per qualsevol cosa que necessiteu, doncs també aquí estic.
1: Doncs, Elisa, ho anirem comentant al llarg d'aquest inici de temporada, anirem donant dates, però primerament, doncs, agrair-te la continuïtat en aquest magazín. I res, la setmana vinent, no l'altra, d'aquí dues, ens tornem a escoltar.
0: Molt bé.
1: Que vagi bé.
0: Igualment.
1: Adéu-siau. I fins aquí la Rambla d'avui. Moltíssimes gràcies a tota la gent que ha fet possible el programa d'avui dimecres 2 de setembre del 2026. Us ha estat parlant Daniel Martínez, tot un plaer estar aquí amb vosaltres. Avui hem parlat de les notícies de Sant Just, hem fet un repàs també a les portades dels diaris amb Mariona Sales, cap d'informatius, i hem parlat de les efemèrides, a l'Espai Ramblejant hem destacat les activitats de la setmana i hem fet també balanç del temps per als propers dies. Tot seguit, avui a l'entrevista del dia, Marta Musac, del Servei Local de Català, també hem parlat de nutrició per dues bandes. Per una banda, amb Betty Escura hem parlat de Tiny Riots i per l'altra, també amb nutrició dietètica amb l'Elvira Sánchez. Hem tancat el magazín d'avui amb emocions amb l'Elisa Linares. Tornem demà, com sempre, de 10 a 1 a Ràdio Desvern. Adéu-siau.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: Adjudicada la construcció de 16 habitatges de protecció oficial a la Bonaigua. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 2 de setembre. Us informa Mariona Sales Vilanova.

tot seguit repassem la resta de titulars. Gaza, Cuba i el Líban rebran els 10.000 euros de cooperació internacional de Sant Just. La música en directe torna a omplir les terrasses de Sant Just aquest setembre. La nova edició de les terrasses musicals oferirà concerts acústics durant setembre i octubre en diversos establiments de restauració del municipi. Sant Just obre la matrícula pels nous cursos de català al setembre. L'oferta inclou nivells des de l'A1 fins al C2, grups de conversa i lectura i matrícula presencial i en línia en diversos torns d'inscripció.

0: Just Notícies.
1: L'Ajuntament de Sant Just ha adjudicat la construcció de 16 habitatges de protecció oficial al sector de la Bona Aigua a l'àmbit dels Garrofers. El projecte preveu 12 habitatges de 2 dormitoris, un d'ells adaptat per persones amb mobilitat reduïda, i 4 habitatges de 3 dormitoris amb superfícies útils d'entre 55 i 66 metres quadrats. L'edifici es distribuirà en 2 volums independents i esglaonats per adaptar-se a l'entorn i reduir l'impacte visual. Els habitatges disposaran de ventilació creuada i llum natural a totes les estances i bona part incorporaran terrasses o balcons. Els espais comunitaris se situaran principalment a la coberta i a la zona exterior enjardinada de la planta baixa. I el projecte incorpora mesures d'eficiència energètica i sostenibilitat, com l'aïllament tèrmic exterior SATE, una coberta transitable amb plaques fotovoltaiques, sistemes per reduir el consum d'aigua i aprofitar les aigües pluvials i aerotèrmia per la producció d'aigua calenta sanitària. La ciutadania de Sant Just ha escollit els projectes de Gaza, Cuba i el Líban com a destinataris dels 10.000 euros de cooperació internacional previstos al pressupost municipal del 2026. La votació, oberta fins al 31 de juliol, permetia triar un màxim de 3 de les 6 iniciatives proposades pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. L'Ajuntament aportarà 3.333 euros a cadascun dels 3 projectes seleccionats. A Gaza, l'ajut es destinarà a un projecte per millorar l'accés a l'aigua, al Mohraka, mitjançant una planta desalinitzadora alimentada amb energia solar i sistemes d'emmagatzematge. A Songolamaya, Cuba, es finançarà la instal·lació d'equips fotovoltaics en centres sanitaris per garantir serveis essencials davant la crisi energètica. El tercer projecte, al sud del Líban, preveu preparar i distribuir 1.335 àpats calents entre famílies desplaçades i persones refugiades palestines i sirianes allotjades en espais temporals. Segons les previsions del projecte, l'actuació beneficiarà aproximadament 6.675 persones. Les terrasses musicals de Sant Just tornen divendres 5 de setembre amb una nova edició de tardor que portarà música en directe a diverses terrasses d'establiments de restauració del municipi durant els mesos de setembre i octubre. La iniciativa, impulsada per l'Ajuntament a través del Servei de Promoció Econòmica, ofereix concerts acústics de petit format. Les actuacions es concentraran principalment durant els caps de setmana i es faran en diferents franges horàries segons cada establiment. La programació s'estendrà per diverses zones de Sant Just i inclourà propostes musicals variades i adreçades a diferents públics. El projecte busca dinamitzar la restauració local i apropar la música en directe als espais de restauració del municipi. Les dades de les actuacions i els establiments participants es poden consultar a la notícia que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. El Servei Local de Català de Sant Just ja ho té tot a punt per posar en marxa el nou curs acadèmic 2026-2027. Durant el mes de setembre s'obrirà el procés de matriculació per una àmplia oferta de cursos de català del Consorci per la Normalització Lingüística, que cobreixen des dels nivells més inicials fins al superior C2. Les inscripcions es podran formalitzar tant de manera presencial com a través d'internet. Segons ha explicat Marta Mussac, responsable del Servei Local de Català, l'oferta d'enguany està pensada tant per persones nouvingudes com per aquelles que volen reciclar-se o obtenir una titulació oficial. Els cursos disponibles abasten des del nivell inicial A1 fins al C2, passant pel bàsic elemental, intermedi i de suficiència, C1. A més, es mantenen els grups de conversa i de lectura per millorar la fluïdesa oral gràcies a la col·laboració de voluntaris locals.
2: Ara, certament, el que fem més és per perfeccionar a nivell oral, perquè tenim voluntaris, que sabeu que nosaltres tenim la sort de tenir un equip de voluntaris, perquè hi ha dues coses, el voluntariat lingüístic, que són parelles, no?, que formem d'un voluntari i un aprenent, però també tenim grups conduïts per un, dos o tres voluntaris. Llavors, aquests grups normalment són de clubs de lectura, lectura en veu alta, lectura fàcil, tertúlies, i això, ara estem acabant d'arrodonir-ho, però segur que n'hi haurà un de lectura en veu alta els dimarts, de 12 a 1, i els dimecres segur a la tarda també hi haurà una tertúlia, i segurament els dilluns també, gràcies als voluntaris que tenim. Aquests grups són per perfeccionar, però sobretot a nivell oral, i sempre fem també algun repasset de coses.
1: El procés de matrícula s'estructura en diferents fases per garantir una atenció personalitzada. El 14 i 15 de setembre hi haurà el torn preferent per a exalumnes inscrits en els darrers 12 mesos. El 16 de setembre, inscripció pels nivells inicial i bàsic 1. El 17 i 18 de setembre, torn general per la resta de nivells fins al C1. El dia 18, només en horari de matí. I el 21 de setembre, matrícula específica pel nivell superior C2. Totes les persones interessades han de realitzar prèviament una prova de nivell que es pot fer en línia al web oficial cpnl.cat o de manera presencial. Les inscripcions presencials es faran a les escoles en horari de matí de 9 a 1 i de tarda de 5 a 8.
2: I per fer la inscripció només necessites, si vens presencialment, emplenar una fitxa, registrem les dades i els cursos, important, els cursos important. Inicials i bàsics són gratuïts. Sobretot. I els altres no, però tenen descomptes, depèn de si estàs a l'atur, és un 70% menys. Hi ha algun grup que si ets a l'atur pagues 7 euros al trimestre. És una mica simbòlic, però que és, tenen reducció, evidentment. Família monoparental, altres coses que pugui haver-hi estan previstes i això, sobretot, que no es quedi ningú sense aprendre català perquè es donen moltes oportunitats.
1: Amb aquesta iniciativa, Sant Just d'Esvern continua apostant per la integració social i cultural a través de l'aprenentatge i l'ús de la llengua catalana en tots els àmbits de la vida quotidiana. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. Sant Just d'Esvern celebrarà la Diada Nacional de Catalunya amb dos actes institucionals els dies 10 i 11 de setembre, que inclouran el reconeixement a persones i entitats del municipi, una ofrena floral, sardanes i cant coral. La primera cita serà dijous 10 de setembre, de 8:15 a 9, a Can Ginestar, on l'Ajuntament distingirà persones, entitats i ens de Sant Just per la seva trajectòria o aportació a la vila. La commemoració continuarà divendres 11 de setembre de 12 a 2 al Parc de Pau Casals amb l'acte institucional de la Diada. La jornada començarà amb una ofrena floral davant de l'escultura a Catalunya amb la participació de representants municipals, entitats locals i ciutadania i seguirà amb una ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Solsona i una cantada de l'Orfeó Enric Morera. L'acte de reconeixement del dia 10 també comptarà amb una actuació musical, mentre que totes dues convocatòries es tancaran amb un refrigeri per a les persones assistents. L'Ateneu de Sant Just posa en marxa dijous 3 de setembre un taller de dibuix creatiu conduït per l'artista plàstica i professora Imma Boronat, també responsable de la secció d'Ateneu. La proposta es farà cada dijous de 6:15 a 7 durant el curs escolar i planteja una manera de dibuixar més lliure i personal centrada a desenvolupar el gest, el traç i el llenguatge propi de cada participant. El curs no requereix coneixements previs i està pensat tant per persones que comencen de zero com per participants amb experiència. Boronat defensa que cada persona té una cal·ligrafia pròpia en el dibuix, una identitat que es pot desenvolupar sense haver de copiar altres estils ni partir de la idea de dibuixar bé o malament. El taller també treballarà la por al paper en blanc i combinarà el dibuix amb diferents materials i tècniques com el grafit, l'aquarela, l'acrílic i, si el projecte ho requereix, suports com la tela.
0: Sí, simplement és cadascú, parteixi d'on parteixi, la seva cal·ligrafia en el dibuix, doncs anar avançant. Perquè al final el fet de dibuixar bé o malament, això és un concepte que per mi és erroni, no? Perquè dibuixar bé què vol dir i dibuixar malament què vol dir, no? O sigui, al final es tracta de dibuixar, no? Llavors cadascú té el seu estil propi, que molts cops no el desenvolupem perquè intentem copiar altres estils, sí? I després també sí que és veritat que cadascú observant tant l'exterior, no? Com altres dibuixos, pot desenvolupar aquesta capacitat i sí que llavors es pot apropar potser a un dibuix més objectiu, si li interessa, no? Però, ja et dic, no fa falta tenir coneixements previs, simplement ganes de desenvolupar, evidentment, sense cap mena de por, o sigui, intentar treure les complexes, perquè són molt també de fruit de l'educació en el dibuix, no? L'art, que és fer-ho bé, fer-ho malament, i a partir d'aquí, doncs, fer recorregut.
1: Les sessions abordaran aspectes com la intensitat del traç, el moviment, les direccions, la profunditat, l'espai i les perspectives, amb exercicis adaptats a les capacitats i interessos de cada alumne. Boronat combinarà una programació inicial basada en formes elementals i dibuix del natural amb petits projectes individuals, de manera que cada participant pugui aprofundir en àmbits com el retrat, el paisatge, la perspectiva o altres motivacions personals. Un altre dels eixos del taller serà gaudir del procés creatiu i evitar el bloqueig. Brunat explica que dibuixar o pintar pot convertir-se en una activitat de concentració i relaxació si es deixa de banda la pressió per aconseguir un resultat perfecte. Segons la professora, la creativitat ha de precedir la tècnica i l'objectiu és que els participants disposin d'un espai personal per experimentar, observar i crear, alhora que generen obres per poder conservar, regalar o exposar com a record del procés viscut.
0: El fet de dibuixar o el fet de pintar o de crear, al final fa que tu utilitzis una altra part del cervell. O sigui, hi ha una part que queda com a l'aire, sobretot si és un procés molt creatiu, i per mi és com una mena de meditació, sobretot si et deixes portar, perquè fas una miqueta la noció del temps, vas fent, vas creant, vas concentrant-te i això fa que el cervell també es relaxi una mica. És molt interessant el tema de la creació perquè fa que realment una relaxi més. Si ho fas des del punt de vista d'anar gaudint, observant i avançant, si ho fas pensant, ho estic fent malament, vull millorar, i et poses estressat, evidentment, doncs ja no relaxa tant. Però si ho fas deixant anar, seguint una miqueta el procés natural i gaudint d'aquest moment, és com una mena de meditació, la part creativa per mi, Exacte, dir el que és, i després ja veurem, primer, mira, això també ho va dir quan va inaugurar la Sagrada Família, no?, aquest escenatore i tal, si no recordo malament, deia, no?, va dir que primer és la passió, no?, i després ve la tècnica.
1: Les inscripcions es poden gestionar a la secretaria de l'Ateneu i no és necessari apuntar-se a tot el curs, ja que també es pot participar durant un mes de prova. El preu és de 75 euros mensuals per socis i sòcies i de 80 euros per les persones no sòcies. Durant l'entrevista, Boronat també ha avançat dues cites expositives a l'Ateneu, una mostra col·lectiva del 26 d'octubre al 5 de novembre i una exposició individual centrada en el modernisme que s'inaugurarà el 9 de novembre a les 7 de la tarda i es podrà visitar fins al dia 23. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. El camp de futbol municipal de Sant Just acollirà el 6 de setembre la tercera edició del torneig de futbol memorial Òscar Hurtado, una competició anual que ret homenatge a l'Òscar Hurtado, veí del municipi que va morir l'any 2023 amb només 18 anys. Hurtado havia estat jugador i entrenador del Club Futbol Sant Just i també membre del Club Atletisme Sant Just. El torneig es disputarà de 9 a 2 i reunirà equips de les categories sub-10, sub-12 i cadet femení. La competició es desenvoluparà en un format de lligueta i finals amb partits de 40 minuts de durada. Els enfrontaments es jugaran en la modalitat de futbol 7 en les categories masculines i de futbol 11 en la categoria femenina. Les llars de Sant Just, que gestionen la fracció orgànica mitjançant autocompostatge, poden sol·licitar fins al 30 de setembre una bonificació del 100% de la part variable de la taxa de residus. Per accedir-hi, cal presentar una declaració responsable que acrediti que es fa compostatge domèstic dels residus orgànics. La sol·licitud es pot tramitar per internet, mitjançant una sol·licitud general a la seu electrònica o presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. L'Ajuntament comprovarà que es compleixen els requisits mitjançant una inspecció in situ de la gestió de la fracció orgànica. La taxa de residus del 2026 inclou una part fixa de 96 euros anuals per habitatge i una part variable vinculada al nombre de dies que s'obre el contenidor de la fracció orgànica. Aquesta part variable es liquidarà durant el 2027, mentre que les llars que facin autocompostatge i compleixin les condicions establertes quedaran exemptes de pagar-la. El celler de Can Ginestà acollirà el dijous 10 de setembre de 6:45 de la tarda a 7:45 la inauguració de l'exposició Interior-Exterior, una mostra organitzada per l'Ajuntament de Sant Just que reuneix els treballs de l'alumnat dels cursos municipals d'Arts Plàstiques. La proposta expositiva recull les obres elaborades durant el curs 2025-2026 i pren com a fil conductor el concepte interior-exterior. La mostra presenta una pluralitat de mirades i sensibilitats a través de creacions que reflecteixen la diversitat de les persones participants i la varietat de les tècniques artístiques emprades. L'exposició es completarà amb dues visites guiades i portes obertes. La primera tindrà lloc el dimarts 15 de setembre a les 6 de la tarda amb una visita comentada i un recorregut per les aules, mentre que la segona es farà el dimarts 22 de setembre a les 11 del matí amb el mateix format.

Moment de repassar les activitats de la setmana Sant Just. Demà dijous 3 de setembre, 6:15 de la tarda, a la sala de l'aula, a l'Ateneu de Sant Just, començarà el taller de dibuix creatiu de la mà d'Imma Boronat. I dissabte 5 de setembre, a les 12 del matí, comencen les terrasses musicals, en concret al bar Los Pisos, al carrer Major número 2, on hi haurà música en viu. Diumenge 6 de setembre a les 9 del matí se celebrarà el tercer torneig de futbol memorial Òscar Hurtado i homenatge amb una escultura. Tindrà lloc al camp de futbol municipal de Sant Just. I per acabar les activitats de la setmana, diumenge 6 de setembre a les 6 de la tarda a l'Ateneu de Sant Just, a la sala del Cinquantenari, hi haurà un concert dins del cicle d'estones de clàssica, un concert de cançó catalana, de la mà de Mireia Tarragó, soprano, i Xavier García Cardona, al piano.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. Adjudicada la construcció de 16 habitatges de protecció oficial a la Bonaigua, situat a l'àmbit dels Garrofers. Gaza, Cuba i el Líban rebran els 10.000 euros de cooperació internacional de Sant Just. Els tres projectes seleccionats destinaran els ajuts a garantir l'accés a l'aigua, reforçar els serveis sanitaris i atendre l'emergència alimentària. La música en directe torna a omplir les terrasses de Sant Just aquest setembre. La nova edició de les terrasses musicals oferirà concerts acústics durant setembre i octubre en diversos establiments de restauració del municipi. Sant Just obre la matrícula pels nous cursos de català al setembre.

Aquesta ha estat tota la informació dels Sant Just Notícies d'avui, 2 de setembre. Us ha estat informant Mariona Salas Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesbran.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: És una garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral de consum.
1: En cas de robatori o furt del mòbil, informeu l'operador, faciliteu-li el número d'e-mail i feu la denúncia als Mossos d'Esquadra.
0: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.

0: La detenció de dos menors pel crim de Manresa dispara el debat sobre la convivència i la seguretat. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Els dos adolescents detinguts a Manresa per l'apunyalament mortal la matinada d'ahir d'un home de 45 anys han de passar les pròximes hores a disposició de la Fiscalia de Menors, Joan Bota.
2: Avui és dia de dol oficial a la ciutat i aquest migdia s'ha fet un minut de silenci convocat per l'Ajuntament, que exigeix justícia i crida a evitar una crisi de convivència.
0: Manresa, Nàtia Dell. No tenim a punt aquesta comunicació amb Manresa, de seguida hi tornarem. En tot cas, sí que sabem que l'alcalde de la localitat, l'alcalde de Manresa, Eloi, ha explicat i ha defensat que vol que s'arribi fins al final en la investigació dels fets, però demana també que no s'utilitzi aquest fet.
3: Ara més que mai ens cal fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes.
0: I és que després de les denúncies de l'extrema dreta vinculant el crim a menors estrangers, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha confirmat al matí de Catalunya Ràdio que els dos adolescents detinguts són nascuts a Catalunya i en fa una denúncia.
4: Òbviament, la manipulació a la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema.
0: Mentrestant, tempesta política a Espanya per un informe de la policia que assenyala que el Marroc va dirigir l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
2: El govern espanyol analitza el document que tomba el discurs de Pedro Sánchez i tots els seus ministres les últimes setmanes i que la policia no hauria enviat a la Moncloa. El PP furga en aquest episodi i acusa l'executiu del PSOE d'haver quedat en evidència.
0: Connectem amb Madrid i amb Ceuta. Paula Brujans i Miquel Jarque.
5: Sorpresa a la Moncloa per un informe policial que ni tan sols coneixia el ministre de l'Interior, que ha destapat el digital a l'Espanyol i que apunta que gendarmes marroquins van guiar els migrants cap a Ceuta. L'informe destrossa la tesi del govern espanyol d'exculpar Rabat. El ministre de la Presidència demana temps per analitzar aquest informe i nega que hagin amagat informació.
6: En este momento, hasta que no conozcamos y no estudiemos en detalle y en profundidad ese informe, pido máxima cautela. Somos, desde el gobierno de España, los primeros interesados en conocer qué sucedió.
7: Aquí Feijóo, a Ceuta, ha desembarcat en plena crisi. El govern espanyol també hi ha enviat Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial, i la ministra Elma Sainz, d'Inclusió i Migracions. S'han estat escridassats a l'entrada, durant i a la sortida de l'entrega de medalles a persones i entitats. Juan Jesús Vives, president de Ceuta, ha demanat que se sàpiga...
8: Toda la verdad de lo que ha ocurrido, porque solo desde la verdad podremos construir el futuro. Toda la verdad de lo que ha ocurrido.
0: I més coses. L'atur puja en 14.500 persones aquest mes d'agost, frega els 330.000 parats, segons les dades que s'han sabut avui mateix.
2: La xifra és superior a la de fa un any. És habitual que l'agost sigui un mal mes per l'ocupació perquè s'acaben molts contractes vinculats a la temporada turística, mentre que altres sectors com l'educació encara funcionen a mig gas.
0: I a la cultura passarem per la mostra de cinema de Venècia.
2: Arrenca aquest vespre amb el lliurament d'un Lleó d'Or honorífic a George Clooney. La projecció inaugural serà de la pel·lícula Inc., tinta sobre la vida del magnat britànic Rupert Murdoch.
0: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
9: Bon dia.
0: El blaugrana Marc Caçador jugarà al Deportivo de la Corunya.
9: Marxa, s'ha dit, una temporada a l'equip gallec després d'uns mesos d'estar entrenant-se al marge de l'equip.
10: Com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, ja hem parlat amb el club, com hem gestionat les coses, com ho han fet ells, i tots tenim coses a millorar.
9: Caçador ha estat l'últim moviment del mercat de fitxatges del Barça. Farem al Catalunya Migdia un balanç d'aquests fitxatges de tots els clubs i sabrem qui s'ha gastat més diners. I avui s'ha sabut que el defensa del Madrid, Raúl Asensio, ha estat condemnat per conduir begut amb una taxa que multiplicava per 4 la permesa.
0: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Sara Riera, bon dia.
11: Hola, bon dia. Doncs un accident a la 2 a Sant Vicenç dels Horts, sentit Barcelona, talla dos carrils. A la C58 també hi ha lentitud entre Montcada i Ripollet, sentit Sabadell, per una possible incidència. I hi ha problemes també per circular a les rondes de Barcelona, sobretot a la litoral de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Trinitat. I atenció als usuaris del tram de Barcelona, perquè les línies T5 i T6 circulen amb les freqüències de pas alterades per una avaria.
0: I ens falta el temps.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
13: Bon dia.
0: Què ens espera les pròximes hores?
13: Calor. Calor que va increixendo avui, demà, i que tocarà sostre de divendres a diumenge, sempre amb un temps molt estable. Entre divendres i diumenge, 38, 39, a Ponent, Ribera d'Ebre, i no és impossible que s'arribi als 40, tot i que ja hem entrat al setembre.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
13: Bon dia.
12: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:05. Consternació i ràbia a Manresa, on aquest migdia s'ha fet un minut de silenci per condemnar l'apunyalament mortal d'un veí de Castellnou del Bages, de 45 anys, en ple carrer la matinada de dimarts. Hi ha dos joves de 15 i 16 anys detinguts que han passat a mans de la Fiscalia de Menors i s'està pendent del que pugui decidir el jutge. L'alcalde de Manresa, Marc Eloi, s'ha compromès a arribar fins al final i ha apuntat que alguna cosa ha fallat perquè els joves detinguts no eren el primer cop que delinquien. A més, ha anunciat que el consistori es personarà com a acusació popular en aquest cas. Anem a Manresa, Nàtia Dell, bon dia.
14: Bon dia. Unes 200 persones, entre elles el conseller de Justícia i familiars directes de la víctima, s'han concentrat a la plaça Major per condemnar un crim que ha sacsejat la comarca i que l'alcalde ha qualificat d'excepcional i trist. Marc Eloi, visiblement afectat, ha dit que els fets són intolerables, ha reclamat justícia i ha fet una crida contundent a la unitat política en moments tan dolorosos. Ha condemnat la violència extrema dels fets i ha dit que qui la fa, la paga.
3: Ara més que mai ens cal fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'aquests fets tan greus que han colpit la nostra ciutat. I som, i serem, i arribarem fins on calgui.
14: Els dos menors detinguts són coneguts per la policia i l'actitud agressiva d'aquests joves armats a la ciutat preocupa i molt l'alcalde.
3: Sabem que no era el primer cop que els presumptes autors delinquien. Com a ciutat estem fent servir totes les eines que tenim al nostre abast, tant les policials com les socials. Però si la justícia no és rigorosa i impecable amb els culpables, tenim un greu problema, aquí i a qualsevol municipi del país.
14: Per l'alcalde cal analitzar doncs, què ha fallat, però està clar que calen més esforços i més recursos en l'àmbit social. En aquest sentit, ha demanat a l'Estat més efectius municipals per afrontar l'important creixement poblacional de Manresa, perquè un crim així no es torni a repetir. Com deia, un ajuntament es presentarà com a acusació popular.
0: La investigació dels Mossos d'Esquadra sobre aquest assassinat continua oberta i no es descarten encara més detencions. Ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha denunciat la manipulació política que estan fent d'aquest cas els partits d'extrema dreta, Mar Riera.
9: Parlon ha remarcat que els dos joves detinguts són nascuts a Catalunya i tenen família aquí, negant rotundament així que es tracti de menors migrants sols. Critica els discursos intencionats tant de Vox com d'Aliança Catalana a les xarxes per generar odi i confrontació i no descarta denunciar-los.
15: Bueno, haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè òbviament la manipulació a la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema. I a més, per la tarda se sabia perfectament, i se sabia perquè en aquest cas la investigació ja va poder donar les primeres informacions contrastades.
9: Parlon també ha assegurat que fets com aquests no només es poden resoldre amb eines policials i cal anar més enllà, com deia l'alcalde, i reflexionar què porta dos joves a cometre un delicte tan greu.
0: Justament l'edat d'aquests joves, 15 i 16 anys, condicionarà i molt les possibles condemnes que se'ls puguin imposar.
9: Sí, en el cas del jove de 16 anys se li poden aplicar penes més altes, de fins a un màxim de 8 anys d'internament en un centre tancat i 5 anys més de llibertat vigilada. En canvi, la pena màxima pel jove de 15 és de fins a 5 anys d'internament en un equipament de justícia juvenil i 3 anys de llibertat vigilada.
0: Mentrestant, a Balaguer s'investiga un altre crim amb un menor suposadament implicat, un adolescent de 17 anys que ja ha ingressat en un centre de justícia juvenil. La víctima és un jove de 26 anys a qui van trobar fa una setmana dins d'un cotxe que s'havia accidentat. Prèviament, l'havien apunyalat. Lleida, Estela Bussoms.
16: La víctima era l'únic ocupant d'un turisme que dimecres passat cap a les 11 de la nit es va accidentar al nucli urbà de la capital de la Noguera, al carrer Diagonal. El vehicle va volcar després de xocar contra altres cotxes que hi havia aparcats i el noi ja no el van poder reanimar. En un primer moment es va considerar com una mort derivada del sinistre, però després l'autòpsia va revelar que tenia ferides prèvies a l'accident, en concret ganivetades. Davant d'aquests signes de criminalitat, els Mossos van obrir una investigació que va derivar dilluns en la detenció de l'adolescent acusat d'homicidi. Un tribunal de Lleida, a instàncies de la Fiscalia de Menors, ha ordenat que se l'interni en règim tancat en un centre de justícia juvenil. Tot això l'espera que s'aclareixi quina relació tenien i quin és el mòbil del crim.
0: Doncs Manresa, Balaguer i l'Hospitalet, perquè els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes en relació amb un tiroteig sense víctimes que hi ha hagut aquesta matinada a l'entorn d'un edifici on ha impactat una bala al carrer Sant Carles de l'Hospitalet de Llobregat. Els dos detinguts els han enxampat a la Ronda de Dalt i ara són en dependències policials pendents de la investigació dels Mossos d'Esquadra. Passant 10 minuts de les dues, mentrestant, un informe policial sobre la crisi a Ceuta destrossa la tesi del govern espanyol i assenyala la implicació del Marroc en l'entrada massiva. El ministre de l'Interior, que s'ha assabentat per la premsa de l'existència d'aquest informe, reclama explicacions a la seva pròpia policia per aquest informe que ja té l'Audiència Nacional i que marca un abans i un després en aquesta crisi. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
5: Què tal? Bon dia. Si la policia dinamita l'estratègia de Pedro Sánchez i de tots els seus ministres que des del 30 de juliol estan volcats en exculpar el Marroc de la crisi...
17: Yo, desde luego, no veo ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sobre la participación de las autoridades marroquíes.
5: Era Sánchez dilluns, en canvi sí que assenyalava Rússia i Israel, però l'informe policial d'avui, que ha destapat el digital El Espanyol, evidencia que el Marroc va permetre l'entrada de 77.000 persones. És un informe d'unes 50 pàgines fet per encàrrec de la jutgessa. Recull vídeos del dia 30 de juliol on es veuen gendarmes marroquins guiant els migrants cap a Ceuta. Segons la policia, Marroc no va fer només els ulls grossos, sinó que va tenir un paper actiu perquè tothom passés cap a Espanya a peu o nedant per col·lapsar a la frontera i sense que Espanya pogués reaccionar. Un informe que ha descol·locat el govern espanyol perquè ni el propi ministre de l'Interior n'estava al cas. Ara l'analitzen i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, demana temps i nega haver amagat informació.
6: Por supuesto, el gobierno de España tiene que trabajar con información fiable, objetiva, acreditada. Somos, desde el gobierno de España, los primeros interesados en conocer qué sucedió en este momento, hasta que no conozcamos y no estudiemos en detalle y en profundidad ese informe, pido máxima cautela.
5: I Fernando Grande Marlaska ha reclamat per carta el màxim responsable polític de la policia, és a dir, el seu número 2, perquè s'ha enviat directament l'informe a la jutgessa, saltant-se-la ell, si és una informació essencial d'una crisi que està declarada de seguretat estatal. El govern espanyol, de moment, no avança si depuraran responsabilitats dins la policia, tampoc què exigiran al Marroc. Avui, però, cap ministre ja no ha defensat obertament a Rabat.
0: En canvi, el Partit Popular s'ocupà en aquest incident. Demana dimissions i eleccions. Miguel Tellado es el número 2 de los populares.
18: El ministro Marlaska debiera estar presentando su dimisión de forma inmediata y el presidente Sánchez tenía que estar disolviendo las Cortes y convocando eleccions generals en Espanya.
0: I enmig de tot això, Alberto Núñez Feijóo, que torna a desembarcar a la ciutat autònoma de Ceuta, en el dia de Ceuta, marcat també per les manifestacions convocades aquest vespre, impulsades pel Partit Popular i per Vox, enmig d'un ambient social crispat. En l'acte institucional, el president ceutí, Juan Jesús Vives, ha reclamat que se sàpiga la veritat de qui hi havia al darrere de l'entrada massiva. Enviat especial a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque. Bon dia.
7: Hola, molt bon dia, Òscar. Des de la plaça Espanya de Ceuta, on sortint d'aquest acte institucional, Alberto Núñez Feijóo està fent un acte acompanyat de militants i després farà una atenció al públic. Acaba de reclamar que el president espanyol vingui a Ceuta, que és on hauria d'estar. Vives, el president de Ceuta, perfectament alineat amb el president del seu partit, apunta directament a una acció orquestrada pel Marroc.
8: No podemos olvidar que Marruecos ha tenido y tiene un objetivo irrenunciable: la asfixia, el acoso y el derribo de nuestras dos ciudades. Creo que ya nadie duda de que lo que nos ha pasado no es una crisis migratoria. Lo que nos ha pasado es una cuestión que afecta de lleno al núcleo de la seguridad nacional. Lo que nos ha pasado es que ha sido vulnerada la integridad territorial de España.
7: I és que enmig d'aquest clima molt enrarit hi ha dubtes en alguns veïns musulmans que recorden els aldarulls amb crema de tendes de campanya a la platja i agressions als migrants d'anar a la manifestació d'aquesta tarda. Des de l'ONG, Luna Blanca és una de les que està repartint menjar entre els migrants. Halima Ahmed n'és la portaveu i diu que es pensarà el fet d'assistir a aquesta manifestació, però que en principi hi anirà.
19: Pues han prometido que va a ser a política la manifestación y sobre todo que si ven cualquier grupo de personas neonazis que han venido a Ceuta a crear conflicto donde no lo hay, que iban a echarlos de la manifestación. Yo quiero ir pero en el momentito en que vea cualquier proclama antimusulmana, yo me salgo de la manifestación.
7: Mentrestant, no hi ha canvis a les platges, continuen malvivint milers de joves. L'olla pressió en què s'ha convertit la ciutat es prepara per la manifestació d'aquesta tarda per reclamar la seva expulsió immediata.
0: És un quart de tres de la tarda. El mes d'agost sempre és un mal mes per l'ocupació, amb l'acabament de molts contractes que estan vinculats a la temporada turística i amb molts sectors a mig gas, com per exemple l'ensenyament. I el patró, aquest any, s'ha repetit, Laia Ortega.
9: Sí, l'atur ha pujat de 14.500 persones fins les 330.000, una xifra lleugerament superior a la de l'any passat. En aquest mes, a banda de festivals, també acaben moltes activitats de lleure, un fet que s'està accentuant i caldrà estudiar, segons el secretari de Treball, Paco Ramos.
20: És una dada que reitera any rere any que el que passa els mesos de juliol i agost pel que fa a les activitats complementàries. Menjadors, però també casals i colònies. I en aquest cas concret, l'increment de l'atur ha estat de 2.305 persones. Això és una qüestió molt rellevant i que haurem de veure què és el que passa al darrere d'aquestes dades.
9: Des de la UGT, Òscar Riu critica justament aquest factor estacional del mercat laboral.
21: No podem seguir creant ocupació que es destrueix any rere any quan s'acaben aquestes temporades. Sectors laborals que el que fan és augmentar la precarietat i augmentar la pobresa de la nostra societat. Per això hem de fer un canvi i hem d'afrontar aquest canvi estructural que doni resposta a la ciutadania del nostre país.
9: L'atur ha crescut a tots els sectors i en especial entre els joves i a les comarques de Girona.
0: I en aquestes xifres de l'atur, Laia, hi ha tingut algun paper el procés de regularització d'immigrants que va fer el govern espanyol ara fa unes setmanes, uns mesos?
9: Doncs pot explicar una part de l'increment de l'atur, perquè alguns d'aquests estrangers que no tenien la situació administrativa regulada s'han incorporat ara, per primer cop, les oficines del Servei Català d'Ocupació. La regularització, però, també ha servit per mitigar la caiguda d'afiliats a la Seguretat Social. S'hi han donat d'alta 64.000, la majoria llatinoamericans i en el règim general. Amb tot plegat, el saldo final d'afiliats continua per sobre dels 3.900.000, un nivell històricament alt.
0: Mentrestant, a la informació internacional, Brussel·les adverteix que l'intent d'atac amb drons a l'aeroport de Leipzig, Alemanya, és una escalada de Rússia a Europa i promet augmentar la pressió a Moscou. L'episodi va passar el mes d'agost i Alemanya va acusar ahir directament Rússia de ser-ne la responsable. La Unió Europea i diversos estats membres han convocat els ambaixadors russos en senyal de protesta i la cap de la diplomàcia europea ha qualificat els fets com a terrorisme patrocinat per un estat. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
22: Hola, bon dia. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, creu que l'atac fallit a l'aeroport de Leipzig podria haver deixat víctimes mortals si els explosius dels drons russos no haguessin fallat. I veu un salt qualitatiu respecte als altres cops que Rússia ha violat l'espai aeri europeu amb drons, caces o míssils. Von der Leyen avisa els ciutadans.
23: Europeus s'enfronten a la dura realitat que aquesta és la nova normalitat. Hem d'actuar amb més determinació i això implica estar preparats per respondre més ràpidament i millor a les imprudències de Rússia.
22: Diu que cal reforçar la seguretat d'infraestructures com aeroports o centrals energètiques per protegir-les com si fossin objectius militars. Von der Leyen ha enviat un missatge d'unitat després de reunir-se amb el líder de l'OTAN, Mark Rutte.
24: Si Rússia pensa que les amenaces ens dividiran o que ens deixarem intimidar i deixarem de donar suport a Ucraïna, s'equivoca.
1: are mistaken.
22: La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, parla de terrorisme per descriure l'atac fallit a l'aeroport de Leipzig.
2: It is clear that it has...
4: És evident que reuneix totes les característiques del terrorisme d'estat. La pregunta és, què fem amb això? Ja hem convocat els ambaixadors russos, igual que han fet molts estats membres, i debatrem què més podem fer.
22: I promet noves sancions contra Moscou.
0: I, mentrestant, Rússia manté que no hi ha cap prova de la seva implicació en aquest atac a Leipzig. Rússia i Ucraïna, mentrestant, continuen escalant les amenaces. El Kremlin ha volgut avui advertir Ucraïna que no li permetrà alterar el funcionament de l'espai aeri rus, en resposta a Zelensky, que ha avisat les aerolínies que no és segur per la presència de drons ucraïnesos. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
10: Bon dia. El govern rus intenta evitar que es despermi el pànic entre les aerolínies i els passatgers dels aeroports russos i per això assegura que no tolerarà interrupcions significatives del trànsit aeri. Ara bé, davant les amenaces de Zelensky, les companyies turques Pegasus i Turkish Airlines ja han cancel·lat diversos vols amb origen o destí a Moscou. Putin ahir a la nit avisava el president ucraïnès que si intenta paralitzar el cel rus, estarà cometent terrorisme d'estat.
11: No es negocia amb terroristes. Si Déu no ho vulgui, es produeixen aquestes tragèdies, trobarem la manera de respondre-hi.
10: Ucraïna fa mesos que té sobre la taula un pla per aturar l'activitat als aeroports russos, llançant-hi onades de petits drons amb intel·ligència artificial. És l'anomenada operació M&M's, en referència als petits caramels de xocolata. Fins ara, Zelensky s'havia resistit a posar-lo en marxa, però ara, sense defenses aèries per protegir el cel ucraïnès, pot pensar que és l'única carta per forçar Putin a aturar l'escalada.
0: I sobre el terreny, Moscou ha continuat atacant Kiev per 7è dia consecutiu i Odessa, on ha deixat 350.000 famílies sense llum. I en aquest context, i tot i aquests últims atacs de Rússia, el president Salvador Illa manté la seva intenció de viatjar a la capital d'Ucraïna. Illa, de fet, ja ha sortit de Barcelona amb la previsió d'arribar demà al matí, acompanyat de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collbon i Albert Prat.
25: L'escalada d'explosions aquí va obligat a reduir al màxim la delegació catalana que viatja a Ucraïna, i si res no canvia, Salvador Illa i Jaume Collbon s'hi estaran un dia i mig, blindats en tot moment per l'exèrcit del país i sense moure's de la zona diplomàtica de la capital. La intenció del president és reunir-se amb el govern de Zelensky i amb alguns executius regionals perquè, quan s'acabi la guerra, Catalunya vol participar en la reconstrucció d'Ucraïna. Ara bé, el govern prefereix no donar més detalls d'aquest viatge perquè és més que probable que les alertes a la capital els obliguin a fer canvis a l'agenda. Abans de creuar la frontera aquesta tarda, Illa també es reunirà a Varsovia amb l'encarregat del govern polonès que manté les relacions amb Ucraïna.
0: I una cosa més de la informació internacional, perquè els Estats Units i l'Iran protagonitzen l'intercanvi de foc més dur des del mes de juliol. Almenys 12 persones han mort, 4 de les quals eren en un casament, arran del bombardeig nord-americà contra la costa meridional iraniana, mentre que Teheran ha respost amb míssils contra diverses bases dels Estats Units a la regió, Albert Manyà.
26: El comandament militar nord-americà ha explicat que ha atacat defenses antiaèries, radars i altres instal·lacions de la Guàrdia Revolucionària. De fet, el cos d'elit ha reconegut la mort de 4 membres i 3 paramilitars. Les forces iranianes han llançat projectils contra l'Iraq, Kuwait, Bahrain i Jordània, però no consten víctimes. També han informat que dos patrullers guiats per nord-americans que navegaven per Hormuz han xocat amb mines, incident que se suma al de dilluns en què 2 mariners filipins van morir arran d'un atac a un vaixell saudita. El memoràndum d'entesa firmat el juny ha quedat en paper mullat per la disputa sobre el control de l'estret. L'escala de tensió ha fet pujar el barril Brent durant unes hores fins a gairebé els 97 dòlars, ara val 94, i les borses asiàtiques i europees han baixat.
0: És 3:15 PM, una pausa i de seguida continuem amb més coses al Catalunya Migdia.
27: Catalunya Migdia.
28: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
29: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
28: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allí a l'habitació i no ens ho creiem.
30: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
31: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 7 minuts seran 2:15. Les alertes oficials a través de telèfons mòbils pel desastre de fa una setmana al nord del Nepal van arribar 38 minuts després de l'allau. Ho revela avui el diari Kathmandu Post, que explica que els sistemes per detectar crescudes del riu i les torres de comunicació van ser destruïts. El tremolor detectat a l'inici al Tibet no coincidia amb el d'un terratrèmol i per això no es va enviar cap avís. 23 minuts més tard, un funcionari va avisar el Departament d'Hidrologia d'una inundació sobtada. A partir d'aquí, sí que es van emetre avisos als mitjans de comunicació, altaveus de la policia, trucades i SMS. Es van enviar missatges a 680.000 mòbils, però el que majoritàriament va funcionar va ser el porta a porta, que en alguns casos va permetre evacuar escoles de 900 alumnes en 14 minuts o mercats en 3 minuts, depenent de la zona. El balanç oficial puja a uns 1.150 morts i prop de 4.500 desapareguts. I precisament, sobre meteorologia, Catalunya ha tancat l'estiu més càlid des que hi ha registres, amb una temperatura mitjana 3 graus per sobre del que tocaria i rècords de nits tòrrides i de dies amb els termòmetres per sobre dels 40 graus. El que estem vivint és un exemple del que avui han denunciat les Nacions Unides, que l'escalfament global va a l'alça i que ja no es podrà evitar superar el grau i mig d'escalfament a la Terra. En el millor dels escenaris s'arribarà a l'1,8, Montse Poblet.
9: Les dades del Meteocat confirmen el que ja es podia intuir després de les calorades de l'estiu i les nits mal dormides amb els termòmetres per sobre dels 25 graus. El del 2026 és l'estiu més càlid des que hi ha registres. Les anomalies de temperatures han estat excepcionals en un 80% del territori, amb casos especialment destacables com l'augment de més de 4 graus al Pirineu Occidental o a la Plana de Vic, o els 15 dies a més de 40 graus de Lleida i les nits, les 59 nits tòrrides de Barcelona. Aleix Serra, cap de control de qualitat de dades del Meteocat, subratllava la intensitat de la pujada de les temperatures i el fet que hagi estat constant durant tot l'estiu.
1: No és que hem tingut dies de calor mai vistes, sinó que sobretot hem tingut setmanes consecutives de calor molt intensa i, de fet, des de mitjans de juny fins ara molt a final d'agost s'han mantingut aquestes calorades. El juny va ser un dels més càlids registrats a Catalunya, només per darrere del 2025. El juliol va ser càlid sense precedents, el més càlid també mesurat a Catalunya, i l'agost només es pot comparar al de l'any 2003.
0: I precisament avui, Montse, l'Agència de les Nacions Unides pel Medi Ambient ha confirmat que la pujada de temperatura a nivell global serà com a mínim d'1,8 graus. París queda, per tant, en paper mullat.
9: Una mica. Antonio Guterres, el secretari general de les Nacions Unides, ja va admetre l'any passat que era inevitable sobrepassar el grau i mig, però avui ho han certificat els científics d'aquesta agència. En el millor dels escenaris s'arribarà a 1,8 graus d'escalfament i si no retallen radicalment les emissions, se superaran els 2 graus. Malgrat això, Guterres animava els governs a actuar per intentar que en el termini més curt possible de temps l'escalfament es pugui revertir.
3: We can still bring warming back below 1.5 degrees by the end of the century.
5: Ara som a temps de tornar a limitar l'escalfament al grau i mig a finals de segle. Cal molta ambició. Accelerar l'abandonament dels combustibles fòssils i la transició energètica, reduir la contaminació per metà i protegir terres, boscos i oceans.
9: I és que com més escalfament, més pèrdues econòmiques, més pèrdues de biodiversitat i, sobretot, de vides.
0: Aquests canvis en la climatologia tenen efectes que ja podem notar. Per exemple, ja s'han començat a collir, uns dies abans del que és habitual, les pomes Golden, les més comunes a Catalunya. Aquest any els arbres n'estan carregats i les pomes seran més petites i molt dolces. Lleida, Noelia Casellas, la calor, precisament, hi ha tingut molt a veure.
6: Sí, de fet, en tot, en la maduració, en la mida i en el gust. Ens ho explica Bernat Ramon, que és pagès.
12: També ens ha influenciat que a la nit no baixés la temperatura ni pugés la humitat com venia fent històricament, perquè això ens ha fet guanyar molt sucre a la mateixa fruita i el calibre no ha tingut temps, els arbres no han tingut el repòs que necessiten les nits amb humitat i fresques, que és el que això a poc a poc fa augmentar els calibres.
6: Es preveu collir 134.000 tones de pomes Golden, la majoria a Lleida, però també a Girona. Això és un 12% més que la mitjana dels últims 5 anys. De moment, però, la demanda no acaba d'arrencar i ho noten amb la poma Gala, que ja fa uns dies que es cull. Narcís Poc és responsable de fruita dolça d'Unió de Pagesos.
13: La poma i la pera són fruites que es mengen en fred, més aviat, i no hi ha, en Gala no hi ha un consum molt elevat ni una demanda molt forta per part del mercat, el qual fa doncs, que les ventes vagin lentes i que, com que les ventes van lentes, els preus tampoc s'animen. Al contrari, de moment, quasi bé diríem que els preus pinten una mica més malament que l'any passat i tot.
6: L'excés de calor també ha provocat en algunes finques caigudes sobtades de pomes.
0: D'aquí un parell de minuts seran 2:45 de la tarda. El futur campus de salut clínic Universitat de Barcelona fa un pas endavant. El govern ha donat el vistiplau a la primera proposta del pla urbanístic que ha de permetre construir el nou campus entre Barcelona, l'Hospitalet i Esplugues. El projecte preveu fins a 1.125 nous habitatges, com a mínim la meitat de protecció oficial, a més d'una nova facultat de farmàcia a Esplugues. Des de l'espai Corberó a Esplugues, Toni Fortesa, quina abast té aquest projecte?
7: Doncs serà una transformació de gairebé 70 hectàrees, l'equivalent a uns 100 camps de futbol entre Barcelona, l'Hospitalet i Esplugues. La zona tindrà nous espais de salut, universitat i recerca, més zones verdes i noves parades de la línia 3 del metro. El projecte té una inversió global estimada de 1.700 milions d'euros. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, destaca la importància del projecte per al conjunt del país i per a les ciutats implicades.
8: Avui aprovem l'avanç del pla director urbanístic amb el que es defineix el futur d'un dels grans equipaments assistencials de recerca i de docència del nostre país, que és el campus Hospital Clínic Universitat de Barcelona. I ho fem no només construint un gran equipament assistencial, sinó també construint ciutat.
7: Ara s'obre un procés de participació ciutadana fins al desembre, abans de continuar la tramitació del pla. La previsió és aprovar-lo inicialment el primer semestre de l'any que ve. El nou campus està previst que entri en funcionament l'any 2035.
0: Són 2:45 de la tarda. Ja que parlem de medicina, un estudi liderat per l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona troba diferències específiques pel que fa a la relació entre la microbiota i els símptomes depressius en funció del sexe. Creuen que això obre la porta a diferenciar els tractaments de la depressió entre els homes i les dones. Girona, Núria Peraire.
14: Bon dia. Han analitzat 802 persones, una mica més de la meitat han estat dones, i s'han centrat en les associacions entre la microbiota intestinal, els metabòlits de triptòfan relacionats amb el funcionament del cervell i la simptomatologia de la depressió. Van veure que les dones tenen concentracions més elevades d'alguns metabòlits que s'associen a una major severitat dels símptomes depressius. Per això els investigadors diuen que el sexe del pacient no hauria de ser una variable més, sinó que s'ha de tenir en compte. Ho explica un dels investigadors, José Manuel Fernández Real.
15: Això es va sobtar perquè el tractament que es dona a la depressió actualment és idèntic en homes i en dones i no es té en compte aquesta possible variabilitat.
14: Creuen que ara es podrien fer nous estudis per investigar tractaments diferents de la depressió en homes i dones.
0: Més coses. Avui comença la selectivitat del mes de setembre, amb més de 9.000 estudiants matriculats que tornaran a provar sort en la repesca d'aquestes PAU, Sara Canyeté.
16: Sí, aquest matí ja s'han examinat de llengua castellana i literatura i després de llengua estrangera. Ara a la tarda toquen matèries optatives, geologia, física o geografia. Els exàmens duraran fins divendres i els resultats se sabran a partir del 16 de setembre. Aquest any, en aquesta selectivitat de setembre, s'hi han apuntat 700 alumnes més que el curs passat. Aquest és l'últim any que la selectivitat de repesca es fa al setembre. A partir del curs que ve, la selectivitat s'avança a principis de juny i la recuperació es farà al juliol per alinear-se amb el calendari de la resta de comunitats de l'Estat.
0: I una cosa més abans de la publicitat, perquè els pescadors de la Ràpita, al Montsià, han tornat al mar després de la veda dels últims dos mesos. Ho fan amb bones perspectives, amb l'esperança de tenir més dies de pesca l'any vinent, però amb combustible més car. La de la Ràpita és la flota de pesca d'arrossegament més important de tot el país. Tortosa, Jordi Barranc.
17: La tornada al mar la fan amb bones notícies, primer perquè esperen mantenir les 2.200 tones de pesca de l'any passat, després per l'elevat nombre de crustacis que hi ha al mar i també per l'arribada d'espècies pròpies d'altres aigües pel canvi climàtic. Joan Balaguer, secretari de la Confraria de Pescadors.
18: Sobretot en gamba blanca, que és la gamba famosa de Huelva, aquesta està pujant cap al nord i bueno, també tenim la erupció del llangostí cafè, que ahir, per exemple, se van agafar més de 1.000 quilos. Algunes espècies estan canviant, per exemple, les camarlà, que és un crustaci de més fred, pues, captures han baixat moltíssim.
17: Per fer front a l'encariment del dièsel, han adaptat les embarcacions per consumir menys.
18: S'estan implementant canvis de portes, per portes de baix impacte o portes voladores, que repercutix un pèl en una disminució del consum. El que eren les velocitats que anaven abans per arribar a calador, pues, també hi ha una disminució de consum.
17: Tot això mentre miren també de reull Brussel·les, que el desembre ha de decidir novament quants dies podran pescar l'any vinent.
0: Passant 3 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
19: Catalunya migdia.
20: Com et quedes si et diem que la novel·la romàntica que et vas comprar és en realitat una capsa de sabates?
2: Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc. El vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau. I l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
31: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
4: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
31: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
4: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
31: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
4: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
31: Catalunya migdia.
0: Passen 4 minuts de 2 quarts.
10: Jake Kelly.
0: La 83a Mostra Internacional de Cinema de Venècia es posa en marxa aquest vespre amb el lliurament d'un lleó d'or honorífic a George Clooney pel conjunt de la seva carrera i també amb la projecció inaugural de la pel·lícula Ink, Tinta, que recrea la vida del magnat britànic Rupert Murdoch. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
11: L'actor nord-americà George Clooney serà el gran protagonista de la nit inaugural de la 83a Mostra de Cinema de Venècia, ja que aquest vespre rebrà el premi honorífic Lleó d'Or a la Trajectòria. La Bienal de Venècia el qualifica d'artista complet, carismàtic, apassionat i original, tot destacant la seva capacitat per combinar el glamour clàssic de Hollywood amb un profund professionalisme i compromís social. Clooney ja havia presentat a Venècia grans èxits com Un romance muy peligroso, Bona nit i bona sort o Jake Kelly l'any passat, on donava vida precisament a un gran actor guardonat per un festival de cinema italià pel conjunt de la seva carrera. Després de l'acte de lliurament d'aquest guardó, la projecció inaugural és la de la pel·lícula a concurs Ink, Tinta, del director Danny Boyle, el creador de Trainspotting, Slumdog Millionaire o la saga de 28 dies després, porta a concurs una pel·lícula sobre l'impacte mundial que va tenir la fundació el 1969 del diari sensacionalista britànic The Sun, per part de dos visionaris, el magnat Rupert Murdoch i l'editor Larry Lamb. Tant la gala inaugural com la de clausura el dia 12 la conduiran la parella formada pels actors italians Greta Scarano i Nicolas Maupas.
0: I d'un clàssic de tardor, la Mostra de Venècia, a un altre clàssic de tardor a casa nostra. La Setmana del Llibre en Català, que reivindica en un moment, diu, d'emergència lingüística, mostrant la potència del sector editorial en català. A partir del dia 18 de setembre es faran més de 350 activitats al Passeig Lluís Companys de Barcelona en un espai de 9.000 metres quadrats, Montse Camps.
9: Sí, hi haurà prop d'un centenar de casetes amb 282 segells editorials que mostren la potència d'un sector en un moment delicat, segons el president d'Editors.cat, Oriol Magrinyà.
21: Som en un context, innegablement, d'emergència lingüística, constantment les notícies que arriben referent a la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen, ens angoixen, i en aquest context creiem que la Setmana del Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, com una mostra innegable de la fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana.
9: Hi haurà noves activitats enfocades a promoure l'ús de la llengua en l'àmbit digital, com ara una trobada cada dia amb prescriptors literaris a les xarxes socials, com Marta Sangrà o Ània Posada. I també cada dia es farà un podcast en viu. Cristina Domènech, que és directora de La Setmana.
22: Pensem que és una manera també de connectar amb el que s'està fent actualment. S'està generant una audiència específica en podcasts literaris o que parlen de literatura, i creiem que a La Setmana també hem de ser facilitadors i fins i tot el nostre públic poder oferir una bona programació.
9: Més de 200 autors signaran durant la setmana, que s'allargarà fins al 27 de setembre, coincidint novament amb les festes de la Mercè.
0: I ara teatre.
23: Em va dir que a la vida, quan la música canvia, tens dues opcions. O surts de la pista i et quedes fora, o t'aprens uns nous passos i continues ballant.
0: Les relacions maternofilials i la sexualitat femenina a qualsevol edat centren la comèdia Consulta Familiar, amb què avui obre temporada al Teatre Maldà de Barcelona. Dirigida per Alba Collado, l'obra converteix una sessió de teràpia en un terratrèmol familiar, Valeria Obereda.
24: Els prejudicis i les diferents maneres de veure la vida provoquen una mala relació entre una mare i la seva filla, com explica Alba Collado.
25: La Sílvia, que és la pacient, assisteix a consulta per parlar
1: parlar amb la seva psicòloga sobre la seva mare, que té una relació una mica complexa perquè d'alguna manera s'emmiralla amb ella i no acaba de trobar-se a si mateixa i sobretot sent frustració perquè no troba parella, no té una feina estable, com problemes que podrien ressonar una mica en persones de 30 anys, així.
24: A dalt de l'escenari, Anabel Tutusaus és la mare, Laura Pau, la filla, i tot esclata amb la Núria Cuyàs, la terapeuta.
1: D'alguna manera vol parlar d'aquests temes que són una mica tabús i que a vegades estan al centre de les famílies, però que no surten a la llum.
24: Consulta familiar serà al Maldà fins al 4 d'octubre.
0: Tenim relleu al capdavant de l'Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana. El professor i lingüista Miqueu Segalàs n'és el nou president i es proposa com a primer objectiu refer relacions amb el Consell General. Segons reconeix, les relacions entre les dues institucions són pràcticament inexistents. Viella, Sofia Cabanas.
3: Segalàs relleva el càrrec Jep de Montoya i reconeix obertament, per primer cop, que la relació des de fa anys entre l'Acadèmia Aranesa, que estableix les normes d'ús de la llengua, i el govern aranès no són bones.
5: No pot ser que ni un país, el govern, sigue de punta dame la institució que represente era norma de la seva llengua.
3: El nou president assegura que la normalització de les relacions passaria perquè el Consell General aporte recursos a l'Acadèmia Aranesa.
0: I una cosa més abans dels esports.
10: Soy la bomba del molino.
0: Tarragona s'omple des d'avui amb una quinzena de propostes teatrals en el marc del FIT, el Festival Internacional de Teatre de la Ciutat. Aquesta 13a edició fa una aposta per recuperar companyies i artistes que van actuar els primers anys del certamen. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
12: El FIT comença aquesta tarda amb un espectacle itinerant, Dones de Llum, de la companyia Gisela de Foc. Si bé l'espectacle inaugural anirà a càrrec de Glòria Rivera i el seu muntatge Bomba Va. El seguiran una quinzena més de propostes de companyies i artistes, algunes de les quals ja van passar pel festival en les primeres edicions. Joan Negri és el director artístic del FIT.
13: És important per un festival donar a conèixer noms que el públic no coneix, però també és important fer el seguiment i que el públic pogués veure una altra producció d'aquestes companyies que havia conegut en aquest festival i, per tant, fidelitzar aquesta relació, no?, artista-espectador.
12: Els muntatges es podran veure des d'avui fins dissabte en nou espais diferents, entre els quals s'estrenen La fàbrica de la Chartres. D'altra banda, Vilaseca i La Canonja també acolliran de nou algunes propostes teatrals.
0: Catalunya migdia. Des de fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
25: Bona tarda.
0: L'últim dia del mercat de fitxatges ens deixa la sortida de Marc Caçador i una Premier que s'ha gastat gairebé 4.000 milions d'euros en fitxatges.
25: Una xifra que contrasta amb els poc més de 700 milions que s'han gastat a la Lliga Espanyola.

0: mitjanit es va tancar el mercat de fitxatges. El Barça ha tingut un tancament relativament tranquil, tot i que va estar fins a última hora pendent de Marc Casado i també d'inscriure l'últim dels fitxatges blaugranes, com és Gabriel Jesús. Casado, finalment, marxa cedit al Deportivo de la Coruña, Ramon Salmurri.
1: Ahir, a última hora, com dius, Laia, es va tancar aquesta sortida en forma de cessió de Marc Casado al Deportivo de la Coruña, una operació que inclou una obligació de compra condicionada per part del Deportivo de la Coruña de 30 milions d'euros. És a dir, si es donen un seguit de condicions, el Depor estaria obligat a comprar Casado per 30 milions d'euros. Això sí, la sortida és en forma de cessió i el Barça acabarà assumint una bona part del salari del futbolista. Un Barça que s'havia fixat l'objectiu d'uns 25 milions d'euros en Marc Casado. A l'inici de l'estiu, de fet, va rebutjar propostes inferiors de 10 milions d'euros. I després de tot un estiu a la rampa de sortides, finalment l'únic que s'ha pogut concretar ha estat aquesta sortida al Depor. L'estiu de Deco és de nota alta, però l'operació Casado és evident que no ha estat una de les millors operacions pel Barça. En qualsevol cas, el migcampista català desfilava aquest matí cap a Coruña per unir-se al projecte de moda a la Lliga Espanyola, amb Aubameyang, Adama, Jiménez o el porter Leo Román.
2: Bé, bueno, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió. Deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més. Li hem parlat amb el club, com hem gestionat nosaltres les coses, com ho han fet ells i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
1: I aquesta reflexió final, que serveix per una mica posar almenys punt i a part a la història de Casado amb el Barça, com totes, té un final un punt difícil. Casado ha acabat apartat, entrenant en solitari sense dorsal, i avui ell mateix, com ha sentit, reconeixia la tristesa d'haver acabat d'aquesta manera, tot i que sense grans retrets entre el Barça i el futbolista.
0: I a banda de Casado, ahir el Barça a última hora, dèiem, va estar pendent d'altres moviments, Gabriel Jesús, la inscripció, i també de Brian Fariñas.
1: Exactament. Pel que fa a les inscripcions, Gabriel Jesús, com dius, es va fer oficial ahir. També el porter Livakovic, el Barça necessitava espai salarial per poder-lo inscriure, aquest porter croat de 31 anys que s'afegeix a la nòmina de porters amb Joan Garcia, Wojtek Stensne i ara també Livakovic. I Brian Fariñas, que és una de les novetats d'aquest estiu del Barça, que és un futbolista del planter que tindrà dorsal, per tant fitxa, del primer equip. Agafa el dorsal 4 que deixa Ronald Araujo. Des de principi d'estiu estava tot fet amb el Girona pel traspàs del futbolista. A la pretemporada es va decidir que es quedés a les ordres de Hansi Flick. L'ha convençut fins al punt que engreixa una nòmina de migcampistes que aquesta temporada serà especialment nodrida amb Rodri, Bernal, Pedri, Gavi, Fermín, Olmo, Espart i el mateix Fariñas. Però la sortida de Casado no va ser l'única, perquè es va confirmar aquesta triple operació que hem anat explicant aquests dies, Laia. Álvaro Cortés, a l'anvers, per 3 milions i mig d'euros, Guille Fernández, al Mallorca, per 2,2, i Toni Fernández, al Venezia, per 4 milions d'euros.
0: I a l'inici que parlàvem de les xifres que s'han gastat a les principals lligues en aquests fitxatges, pel que fa al Barça, ara que s'ha tancat el mercat de fitxatges, un balanç ràpid d'entrades i de sortides pel que fa al que s'ha gastat i el que ha ingressat?
1: Molt moviment, rècord d'ingressos i alta inversió. El Barça s'ha gastat 174 milions d'euros, sent el segon equip de la Lliga que més s'ha gastat, el Madrid amb 225, el Barça amb 174, l'Atlètic de Madrid amb 123, i en l'apartat d'ingressos, gairebé 105 milions d'euros, sent un dels equips que més ha ingressat de tota la Lliga. Rècord en aquest segon mandat de Joan Laporta, el Barça amb 105, l'Atlètic de Madrid amb 59, el Real Madrid amb 220.
0: Doncs ara seguim parlant del mercat de fitxatges, també amb l'Espanyol, un apunt més pro del Club Blaugrana. Aquesta tarda, al Tot Costa, Catalunya Ràdio, entrevista amb la capitana Patri Guijarro. Però seguim parlant del mercat, perquè aquest ha estat el primer mercat de Monchi a l'Espanyol i s'ha tancat amb l'arribada de Grossabel, la marxa de Rubén Sánchez i la no sortida, finalment, a Eudald Serra, de Roberto.
3: En total, els blanquiblaus han fet fins a 7 incorporacions aquest estiu. Han arribat als centrals Unai Núñez i Derkusic, els laterals Gorosabel i Harman, el migcampista Moscardo, el mitjà punta Alex Calatrave i l'extrem Brian Zaragoza. L'Espanyol ha pagat només un traspàs, 5 milions d'euros per Calatrave al Castelló, i la resta són cessions, la majoria amb opcions de compra. Per contra, hi ha hagut 6 sortides. Les cessions d'Antonio Roca, Grajera i Salinas, i els traspassos de Pablo Ramón, Miguel Rubio i Rubén Sánchez. Els Els dos últims moviments que es van fer ahir la tarda van ser, precisament, la marxa de Rubén Sánchez de l'Elx, traspassat per 500.000 euros més un 25% d'una possible futura venda, i la conseqüent arribada de Goro Sabel, procedent de l'Atlètic Club, com ha cedit, però amb una opció de compra a final de temporada.
4: Bueno, yo creo que al final es un club que tiene mucha tradición, muy cercano con su gente. Y bueno, me siento tan identificado con eso y la verdad que con muchas ganas de poder debutar aquí y nada.
3: Goro Sabel arriba per ocupar la demarcació de lateral dret, que amb la sortida de Rubén Sánchez només ocupava ara mateix Omar.
4: Bueno, yo creo que soy un jugador agresivo, que intenta estar concentrado todo el partido, que lo que digo, que se deja todo, que lo da todo por el equipo y por el club cuando juega, y nada, pues mínimo eso, ¿no?
3: Sobre Roberto, tot i l'interès d'alguns clubs de la Premier, al final ningú va pagar els 25 milions de la seva clàusula i tot ha quedat en un no-res. Demà, després de la presentació de Brian Zaragoza i Goro Sabel, Monchi farà balanç del seu primer mercat com a director esportiu de l'Espanyol.
0: Doncs Monchi farà balanç demà i nosaltres farem ara aquí al Catalunya Migdia balanç del mercat de fitxatges a la Lliga Espanyola i també a la resta de lligues, sobretot la Premier, perquè s'han invertit molts diners a la Premier, també a la Lliga Espanyola, però veureu que la diferència de xifres doncs, és important. A la Lliga Espanyola, primera divisió, gairebé 750 milions s'han gastat en aquest mercat aquest estiu i ahir, només ahir, l'últim dia de mercat, Marcos García, es van tancar 26 operacions.
5: A banda de Casado, el Deportivo també ha incorporat José María Jiménez, de l'Atlètic de Madrid. Jonathan David arriba cedit a l'Atlètic de Madrid de la Juventus. I Domas Lemar marxa justament de l'equip matalasser i arriba a l'Elx. L'Atlètic Club de Bilbao és l'únic de tota primera divisió que no ha fet cap fitxatge de futbolista. Dani Ceballos, fitxatge de darrera hora del Betis. Per fer-li lloc ha hagut de sortir el jove Pablo García, que acaba al Racing de Santander. Pablo García és una de les imatges del mercat de la passada matinada. El Betis li va comunicar tot just ahir a la nit que no tenia lloc a la plantilla i el jugador sortia del club tard. Ho feia acompanyat pels seus pares, pare i mare, ho feia entre llàgrimes. Després de 15 anys al Betis, Pablo García es va trencar.
6: Esperemos que todo vaya muy bien y que seamos los mejores en Champions este año. Un saludo muy grande a todo mi Betis.
5: Us l'heu d'imaginar, la porta del cotxe, molt afectat. No se'n sabia venir. El Sevilla incorpora Yusuf Fofana, cedit pel Milan, i una de les sorpreses del mercat, si no la que més a la Lliga Espanyola, és que el davanter Raúl de Tomàs, inscrit a darrera hora pel Rayo Vallecano.
0: I ara parlem d'aquests 750 milions d'euros que s'han invertit a la Lliga en fitxatges, però que la contrasta molt amb els, atenció, 3.800 milions d'euros que s'han gastat a la Premier League.
5: L'operació que ho condiciona tot és la de l'argentí Enzo Fernández, passa del Chelsea al City, 146 milions al traspàs, més alt de la història de la Premier.
7: There's been a lot of rumors.
8: Enzo Fernández.
7: Will he? Won't he? Because the greats don't wait for the moment, they create it. Enzo Fernández. Welcome to Manchester City.
5: Així el rebia el Manchester City. Només el City ha mogut gairebé 900 milions, més de 500 en entrades i camí dels 400 en sortides, amb una inversió en la diferència d'una cosa i l'altra d'uns 120 milions d'euros. El migcampista Jack Grealish torna a l'Everton. L'extrem Ibrahim Mbaye passa del PSG a l'Arsenal, 55 milions d'euros. A la Juve arriba cedit el migcampista Pape Matassar del Tottenham i el lloc amb més moviments, com dius, és la Premier, però segurament el gran guanyador de tota Europa en el mercat és el PSG. Fixa't,
0: vendes també és històric.
5: Una bestiesa, eh? Vendes per uns 340 milions i compres per gairebé 150. El PSG gairebé ha guanyat 200 milions d'euros.
0: El PSG, de ser un dels clubs que sempre es gastava més, de club venedor, sí. Doncs ha passat a ser un dels clubs que més beneficis ha aconseguit en aquest mercat de fitxatges. A segona també es va tancar el mercat a la mitjanit, ahir, però Eduard Solà al Girona està pendent encara d'una arribada i d'una sortida.
9: L'arribada és la de l'extrem català Carles Pérez, que ahir a última hora va rescindir el contracte amb el Celta i que ara mateix està viatjant cap a Girona per passar la revisió mèdica i tancar el seu fitxatge. Carles Pérez, de 28 anys, ocuparà la posició d'extrem que havia quedat coixa amb les sortides de Minsu i Sigankov. I mentrestant encara pendents d'un Ahi, pretès pel Panathinaikos, però que la seva oferta no acaba d'arribar al que demana el Girona. Aquesta mitjanit s'acaba el termini per inscriure els jugadors per disputar competició europea, tot i que Grècia i altres països el mercat es tanca més endavant. I amb Unai encara a la rampa de sortida, però sense tancar-se, el Girona ha presentat avui el defensa mallorquí Mateu Morell.
10: Projecte i sobretot la confiança que m'han transmès des del primer moment. Per un jugador és molt important, és un factor determinant i molt content d'estar aquí, com he dit, molt content de la confiança que han mostrat en mi i preparat per donar-ho tot per aquesta camiseta i aquest escut. No crec que sigui fer un pas enrere. És un gran club, porta demostrant-ho molts anys. He vingut aquí perquè crec en el projecte, confio en la gent que hi ha aquí i el nostre objectiu és tornar al Girona primera el més aviat possible.
9: Ahir al vespre també es va confirmar el traspàs del davanter de Banyoles d'Auda a l'Alberca portuguès.
0: Això el Girona, però el Sabadell ha tancat el mercat amb una renovació profunda de la seva plantilla en el que ha estat el seu retorn a segona.
9: Sí, són 16 fitxatges, els tres últims ahir, el porter Marc Vidal, el migcampista Youssef Obusu i l'extrem Àngel Baena. Al final no van poder incorporar Dama Boiro, de l'Atlètic Club, que ha marxat al West Ham anglès. El club volia fitxar un lateral esquerre. En el capítol de sortides, a la Lliga de Futbol Professional ja no apareixen ni Kosia ni Miguel Eté, dos dels jugadors que es volia donar sortida i amb qui es va negociar la rescisió fins a última hora. Aquest matí, el Sabadell ha anunciat la rescisió.

0: Davant la jutgessa del Tribunal Penal número 5 de Les Palmes de Gran Canària en el judici pel cas del vídeo sexual amb una menor que, presumptament, van gravar el 2023 tres excompanys seus del planter del Madrid i que ell va difondre quan va rebre les imatges al seu mòbil.
1: I avui es juga la final de la Copa Catalunya de futbol, la juguen el Sabadell i el Barça Atlètic, que s'enfronten a la nova Creu Alta, Francesc Ripoll.
2: És la final corresponent a la temporada 25-26, la passada, però no s'ha pogut disputar fins avui. Arlequinats i blaugranes els separen dues categories. El Sabadell juga a segona A i el Barça Atlètic a segona federació, i la final arriba en moments molt diferents. El Sabadell ja ha jugat 3 partits de Lliga i el filial blaugrana encara no ha començat. Tot i això, els dos equips li donen importància a la Copa i lluitaran per guanyar-la. Ho explica Ferran Costa, el tècnic dels arlequinats.
3: És una final que ens hem guanyat nosaltres a pols a participar-la, competir-la, i que el que volem és guanyar-la, i en això estem. No és una continuació del cap de setmana, és una final d'una competició a la que nosaltres hem respectat molt, perquè és la competició de la nostra terra.
2: Serà la segona vegada que Sabadell i Barça Atlètic s'enfronten en una final de Copa Catalunya. La primera va ser fa 10 anys, també a la nova Creu Alta, i va acabar amb victòria sabadellenca per 2-0.
1: El US Open de tennis continua patint retards per culpa de la pluja. La passada matinada, l'afectada va ser Paula Badosa, que va veure com se suspenia el seu partit quan només li calien 2 punts per aconseguir la victòria. Carles Vila.
4: La catalana va tenir 3 pilotes de partit en el seu debut contra l'australiana Daria Kasatkina. Havia guanyat el primer set per 6-1 i dominava el segon per 5-4 en el moment de la suspensió, amb 40 iguals al marcador. Badosa reprendrà avui al voltant de les 7 del vespre aquest enfrontament. Qui s'hi va poder tancar el seu partit va ser Alexander Zverev. El cap de sèrie número 1 va patir de valent per superar la primera ronda, un fet poc habitual. Va necessitar 5 hores per derrotar l'italià Sonego, el número 89 del món. El partit es va allargar fins al 5è set, tot plegat una situació que no es vivia des del 1988. El jugador alemany reconeix que se li va fer molt llarg aquest debut.
5: Yeah.
6: Ha estat un molt bon partit, molt competit. Gairebé 5 hores per una primera ronda, déu-n'hi-do. Crec que és la primera ronda més llarga que he disputat mai. Sonego es mereix un reconeixement, ha jugat molt bé i, com molts d'altres, content de superar la ronda.
4: Zverev jugarà ara contra el francès Alice en segona ronda. Avui es mirarà de tancar la jornada programada afegint els partits que van quedar ahir pendents. Per exemple, el madrileny Rafa Joder haurà de jugar avui en el seu debut davant el Sinesbo. Avui també Carlos Alcaraz ha de jugar el seu segon partit. En segona ronda s'enfrontarà el portuguès Jaime Faria. El jugador murcià tancarà, de fet, aquesta jornada, si la pluja ho permet, al voltant de les 3 de la matinada.
1: I en bàsquet, a l'NBA, Stephen Curry fa un pacte de vida amb els Warriors. L'estrella de Golden State acaba de fer públic el seu desig de renovar amb la franquícia, David Gallofré.
7: Stephen Curry té 38 anys. El 2009 el van triar els Warriors al número 7 del draft. Des d'aleshores sempre ha jugat a l'equip de San Francisco. Durant aquestes temporades, Curry ha guanyat uns 410 milions d'euros de salari a l'NBA i ara el Barça vol continuar 2 temporades més a l'equip amb un contracte de 118 milions d'euros. Ell mateix ho ha deixat clar en una entrevista a l'NBC, tot i que diu que la seva decisió no ha d'afectar la pretemporada de l'equip.
8: A la pretemporada, la nostra voluntat serà la de tornar-nos a preparar com a grup, tornar a connectar i recuperar l'energia i la salut que teníem la temporada passada. Tot l'equip, i jo també. No és cap secret que vull seguir aquí la resta de la meva carrera. Sé que és la decisió correcta i encara queda un llarg camí. Ho farem quan toqui. Estic a punt per a la 18a temporada.
7: Com diu el mateix Curry, la seva 18a temporada de NBA, on ha guanyat 4 anells de campió i 2 MVPs.
1: I a la Vuelta, avui els ciclistes afronten una jornada que hauria de ser tranquil·la i ho fan sabent que demà torna l'alta muntanya, Isaac Vilalta.
9: Sí, en efecte, demà una etapa en final als últims 30 quilòmetres amb Bélgica i Calaralto, 2 ports de primera categoria pràcticament encadenats. L'etapa d'avui no té complicacions, s'hauria de resoldre l'esprint. Queden 117 quilòmetres, 4 homes que no són perillosos amb 1:20 respecte del gran grup. I atenció, perquè torna a aparèixer el nom de Tadej Pogacar. Si no hi ha res de nou, avui abandonarà la clínica de Xaus per tornar cap a casa seva a Eslovènia, tot i que encara no hi ha cap confirmació oficial.
1: I aquests dies que hem parlat, i avui també, molt

0: del mercat o del món del futbol, també hi ha mercatociclista, i de fet és un dels temes, Isaac, que parles i del que em parles al nou capítol de Ràdio Volta.
1: Amb menys intensitat a les últimes hores, però si analitzem a Ràdio Volta què suposa la baixa de Tadej Pogacar a la Vuelta i la incertesa del seu futur més immediat, també les opcions d'Enric Mas davant de Roglic en aquesta Vuelta, i com deies, mercatociclista català amb tres noms propis. Paula Blasi continua esperant que es desencalli el seu fitxatge pel Movistar, de moment la clàusula a pagar a l'UAE i un preacord previ firmat amb el Lidl Trek són els obstacles per firmar definitivament amb el conjunt navarrès. El segon nom, Jan Castellón, i el seu fitxatge per el Pinarello Q36.5, ja confirmat i oficialitzat, l'havíem avançat aquí fa dies, i el tercer, el de Marc Brustenga, no és oficial, però la incertesa respecte al futur del Care Pharma el farà canviar d'equip. No marxarà gaire lluny, ja que fitxarà pel Caja Rural. Allà s'hi trobarà Àlex Molenar, el neerlandès que des de molt petit viu a Olot i que ha renovat amb els navarresos per dues temporades més.
0: Doncs ja ho sabeu, tot el que vulgueu saber del món ciclista us ho explica l'Isaac Vilalta a Ràdio Volta, també el Catalunya Migdia del Tot Costa, i ara doncs amb aquest episodi aquesta setmana també amb mercat o amb fitxatges del ciclisme. I acabem encara amb altres informacions, Eudald, nou fitxatge al bàsquet Girona.
2: Es tracta del base lituà de 24 anys, Domínikas Stenionis, que arriba procedent del Valmiera Glas de Letònia. Stenionis firma un contracte temporal amb l'equip gironí, prorrogable fins a final de temporada, després de la lesió del també base Isaac Vázquez. D'aquest jugador en parla el director esportiu gironí Fernando Sanemeterio.
3: Es un jugador que el año pasado jugó muy bien en una liga evidentemente de nivel inferior a la CB, pero que creemos que puede estar preparado para jugar a la CB y sobre todo que encaja bien en nuestro estilo de juego.
0: I en waterpolo dos partits es disputen d'anada eliminatòria prèvia a la Copa Catalunya.
2: El torneig masculí Mediterrani Catalunya a partir de les 9 del vespre i a la competició femenina Rubí Sant Feliu a partir de 9:45.
0: Fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. A les 7 tot costa, més esports, amb entrevista amb Patrick Guijarro i ara Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
4: Són les 3.
5: Catalunya Migdia.
4: Fa una hora hem començat el Catalunya Migdia a Manresa, on l'Ajuntament demana justícia i també assegurar la convivència després de l'assassinat d'un home de 45 anys la matinada de dimarts. Dos adolescents han estat detinguts pel crim, perpetrat amb arma blanca, i la policia busca encara més implicats en l'assassinat. També hem passat per Madrid i per Ceuta, el dia en què la posició oficial del govern espanyol davant la crisi migratòria, que passa per exonerar-ne el Marroc, ha saltat pels aires per un informe de la policia que assenyala precisament el Marroc, un informe que el ministre Marlaska assegura que no coneixia i ara demana explicacions als seus subordinats de la policia. I hem repassat també les xifres de l'atur que deixa el mes d'agost, un mes que tradicionalment és dolent per l'ocupació. Aquest any 2026 no ha estat cap excepció i l'atur ha pujat tant a Catalunya com a la resta d'Espanya. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
6: Doncs que enmig de la crisi humanitària a Ceuta, Alberto Núñez Feijó hi ha tornat coincidint amb el dia de la comunitat autònoma i també coincidint amb les manifestacions convocades per aquest vespre. Des d'allà, Feijó ha demanat al govern espanyol que prengui mesures contra el Marroc i ha dit que Pedro Sánchez no pot garantir la seguretat d'Espanya. Enviat especial a Ceuta, Miquel Jarque, bona tarda.
7: Bona tarda, sí, ha estat en un acte de partit. El president popular ha assegurat que el de Sánchez és un govern en fallida i ha reclamat que l'executiu demani explicacions al Marroc i que convoqui eleccions.
8: Pedro Sánchez no està en condiciones de garantizar la seguridad de nuestro país. Hablamos de la obligación más importante de cualquier presidente. La única salida es convocar elecciones sobre las responsabilidades judiciales. Esto no puede quedar impune. Pedro Sánchez no es...
7: Feijó ha assegurat que el president espanyol sí que coneixia els informes policials i que ho va amagar.
6: Gràcies, Miquel. I tornant a Catalunya, l'USTEC, el sindicat majoritari de l'ensenyament, reconeix que la vaga que manté convocada pel primer dia de curs és arriscada i que pot tenir un seguiment baix. Diuen que és una vaga que escenifica el malestar que persisteix entre els docents, però que per a molts d'ells pot pesar més rebre els alumnes el primer dia de curs. Demà, el departament es reuneix amb els dos sindicats que mantenen la convocatòria, que són l'USTEC i la CGT, a petició també de l'Assemblea Docent. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC, veu difícil desconvocar l'aturada i retreu al departament que no hagi aprofitat l'estiu per seguir negociant.
9: La vaga del dia 8 és una vaga delicada perquè és el primer dia de curs, perquè a més no hem tingut temps de preparar-la, no, diguéssim, amb molta antelació i d'anar centre a centre, de fer tota la difusió possible i el treball possible. Clar, és una vegada que és difícil de dir quin seguiment tindrà.
6: I el nombre de persones beneficiàries del sistema de dependència ha augmentat prop d'un 75% en una dècada, segons la memòria del 2025 del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. Actualment hi ha més de 50.000 persones en llista d'espera del sistema d'atenció a la dependència, un 14% més que no pas l'any anterior, tot i l'augment de recursos destinats a la millora de l'autonomia. La memòria també apunta que la població catalana de 65 anys o més ja supera en prop d'un 50% la població de menys de 15. Per tot plegat, el Consell Econòmic i Social de Catalunya demana una estratègia transversal per resoldre els efectes de l'envelliment demogràfic.
4: Passant 4 minuts de les 3.
10: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
4: I des d'ara i fins a les 4 recuperem algunes de les veus que estem habituats a sentir els dimecres al Catalunya Migdia. Per exemple, Alícia Puig, experta en polítiques urbanes. Bona tarda.
11: Molt bona tarda.
4: Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliva Seu. Bona tarda.
12: Jo no sóc expert en res.
13: És que ell torna... És que sempre fa
4: ell el deixa
13: mateix.
4: Allà, o sigui, no, ho reprèn allà on ho va deixar.
13: És increïble.
4: Podríem dir. I saludem el Bernat Surroca, que és cap de política del Nació. Bona tarda.
14: Bona tarda.
4: Que és més nou en això de les tertúlies.
14: Sóc
4: no?
14: més nou,
4: havies
14: sí.
4: vingut algun dia, però no eres dels habituals dels dimecres.
14: No sóc dels habituals, però molt content.
4: No et deixis acoquinar per aquests dos.
14: Perfecte.
4: Perquè però... ells ja venen amb un nivell d'excitació... Sí. Que,
14: ja, ja ho he vist a fora, eh?
12: Però Nació, per lo que veig, és com el de les empreses de la Càmera. Té una cadira, no? Assignada, sigui que sí.
4: Algun dubte? O alguna queixa?
12: No, molt a favor. Jo m'ha fet molta il·lusió conèixer-lo, perquè el llegeixo, però no el coneixia i m'ha fet molta il·lusió.
14: A mi també.
4: Doncs a partir d'ara, cada dimecres, escolta'm, a veure com us comporteu, diguem-ne. També hi ha un retrobament, tot i que és a mig gas. Saludem un altre dels habituals dels dimecres, que és qui ens fa la dèria aquesta temporada. Estem molt contents de poder comptar amb ell tota la temporada una vegada més. Santi Villas, bona tarda.
15: Bueno, espera't, tota la temporada. Jo crec que vas molt avançat, Que em sents bé? Perquè m'han dit que em sentia apagat i li he dit, pues és com estic.
4: Sí, és una mica sí, El so no acaba de ser del tot net,
15: Apagat. Pues sí. Fixa't tu que tinc aquí un estudi per mi sol, Un estudi, unes cosetes que colxen, vull dir, no sé com es diu.
4: Unes cosetes que colxen,
15: Bueno, la paret, diguéssim.
4: Ja, sí.
15: A sota casa de la Shakira per gravar la cançó.
4: El que tenen els estudis de ràdio, que tenen algun sistema.
15: Bueno,
4: no?
15: Però aquest me l'han fet per mi.
4: Ui, espera't, ara no sé què has tocat. Algú ha tocat un botó? Pues alguna cosa ha passat perquè ara t'hem deixat de sentir bé. Ai, ja comencem bé la temporada.
12: Però què està? A la delegació de Madrid?
4: No, és Catalunya Ràdio, això.
12: Ah.
4: No està a Catalunya Ràdio, no està cap
12: però,
4: instal·lació
12: escolta,
4: de Catalunya Ràdio.
12: Però, escolta, tu deus haver parlat ja amb en John, perquè si no ve físicament, li paguin la meitat, no?
4: Ui.
12: Si no, ja truco jo al John i li dic.
4: Em sembla que el devem haver perdut. Està Sandy o no?
12: Així no ho he sentit.
13: Hola.
4: Ara, a veure.
13: Bueno, no ho sé. Jo no sé.
4: Ara se sent millor, Ara se sent millor, potser.
13: Ara es veu que se sent millor.
4: Sí, no toquis res, no toquis res.
13: No, jo no he tocat res. Val. Si tinc aquí 4 micros i sembro Zapatero.
4: No, pues ara molt bé.
12: No, Zapatero eren joies, no micros.
13: Bueno, però a la boca, diguéssim, per fer rodes de premsa, tinc 4 micros a la cara ara mateix.
4: Home,
13: si no va un, va l'altre.
4: Et sents una persona important, ara.
13: Mare de Déu, sí, important. Mira, no facis parlar. Bueno, total, a veure, aquest del Nació, com és?
14: Hauries de venir, home, el primer dia.
13: Hauré de venir, perquè tots els del Nació, vull dir, és veritat, aquí els van canviant, però clar, no sé com l'evolució, diguéssim, el que seria l'evolució humana, no sé.
12: Però la pregunta és si és el teu tipus.
13: Bueno, jo ara a aquestes edats, ja ho saps, que ara mateix, vull dir, saps?
14: Santi, m'ha donat records per tu l'Oriol Marc, per cert.
13: Home, per favor, vaig veure l'altre dia una promo. Vaig veure una promo del matí de Catalunya Ràdio.
4: Sí.
13: Que sortia, ell surt, o sigui, ell, vull dir, és com si fos una moneda, vull dir, ell surt de perfil, saps què vull dir? O sigui, ell es posa de perfil com dient ja més, saps? Però només t'ensenyaré una part, saps? Vull dir, jo vaig quedar mal, digue'm, aquest home, però què fa? Bueno, escolta'm una cosa, què anava a dir?
4: Aviam.
13: Bueno, ja li heu explicat a aquest noi nou que jo no sé mai el que he de dir.
12: Bueno, i tu saps que ara et pagaran la meitat?
13: No, no, perdona. Ja la cosa te vaig explicar. Aquí el tema de les dèries es veu que es cobra menys perquè no vens. Jo he fet una temporada sencera venint, cobrant com si no vingués. M'explico? Sembla Rajoy.
11: Ui. Sí, sí. Bé,
13: i ara, doncs, pues, no puc, no vinc, però... Vull dir, ja m'has entès.
12: Sí, sembles, efectivament, t'has fet un enredo com Rajoy, dir, estic d'acord.
13: Jo ara, jo, si puc venir... Saps què em passa? T'ho vaig explicar. Si, per jo venir presencialment, havia de canviar de dia, i no estava disposat a perdre-us.
11: Veus? Yeah. Quina declaració d'amor.
13: Primera.
12: Mira, no et però creiem perquè aquesta, a tu només t'interessava l'Oriol.
11: Aquesta declaració d'amor...
13: No, t'ho juro. No, perdona, jo sabia, vaig tenir la informació de que el guapet ja no estaria, perquè ara ja ha fitxat pel matí de Catalunya Ràdio, perquè sí, ell va amunt. L'Alícia em van dir que, bueno, que també fitxava pel matí de Catalunya Ràdio, però que igual vindria algun dia. Clar, quan he sentit que parlava ella, perquè jo no sabia qui venia, pensava que tots eren nous menys tu, diguéssim. He pensat, ai, mira, així podré saber com van les obres de parla, saps? Que si no, em desconnecto d'aquesta estructura...
11: I no podies viure més mesos sense saber com van les coses per
13: bueno,
11: parla.
13: Bueno, és que, perdona, això es va iniciar aquí
11: sí,
13: i s'ha d'acabar aquí.
11: S'ha d'acabar aquí.
13: Això se li ha de dir a John, eh? Aquesta tertúlia no es pot acabar hasta que parla i inauguri el que ell ha fet.
11: Ah, molt bé.
16: El nivell d'argot que hi ha en aquesta tertúlia. La gent ha de poder entendre del que parlem. El nou no ho sap, Santi.
13: El nou no ho sap. El guapet li deia jo, perquè el cosificava...
11: El guapet és l'Oriol Marc.
14: Això sí que ho sap.
11: John és el director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda.
13: Va. Exacte.
14: Perfecte.
13: I ella un dia va trucar que estava passejant per Parla perquè està fent com una intervenció, diguéssim, a Parla.
16: Mm.
13: I clar, vull dir, jo em va semblar
16: ara
13: una fantasia.
16: Ara ja ha quedat això, ja ha quedat les obres de Parla.
13: Em va semblar una fantasia i no sé com van les obres. Aleshores, m'agradaria veure si al final al pont estàs, si és... No sé el que deu ser, igual és unes vivendes...
16: És una comunitat energètica, Santi. Si vols un dia en parlem...
13: Una comunitat energètica, imagina't. Però quins col·laboradors té aquest home? Una senyora que està fent una comunitat energètica parla. Vull dir, això... Això tu vols imaginar i no et surt.
11: No. Bueno, si ho haguéssim buscat, no ho trobaríem.
13: I quedes tu, que jo, clar, jo vaig pensar... Bueno, a mi em van dir que tu quedaves i vaig pensar... Bueno, pues almenys tindré algun lloc on recolzar-me.
12: És que jo, com a bon conservador, no vull que res canviï.
13: No, clar. Però, bueno, jo... És que saps què passa? Que avui és el dia que no puc.
16: Si no, estàs molt sembrat avui, Joan.
13: El que podem fer és dir-li a l'Òscar que ens canvia tots a un altre dia que jo pugui venir.
11: Ah.
13: Saps? Que el dimecres posi uns altres, ara depèn a veure com ho fan,
11: ah,
13: i aleshores que ens canviï tots a un dia, que tots puguem, i llavors, pues bueno...
11: Però si tu tens una agenda de ministre, si era dificilíssim trobar un encaix amb tots els dies, que no puc, que em va malament, que no sé què, escolta, no
13: bueno,
11: toquem
13: jo
11: res,
13: també,
11: no?
13: És que, saps què passa? Que a mi em va malament perquè no sé ni el que he dit. Després, quan ja estic, ja està, saps? Però, a veure, jo per aquest matí he patit i a nit també. Avui m'he despertat i he pensat, hòstia, la ràdio, què dic?
11: Ah.
13: Saps què vull dir? És que no...
11: Però a mi m'han enviat un tema que tenies, eh?
13: Sí, m'he enviat un tema, perquè ja... O sigui, és que, clar, vosaltres tu em vau anar i no sabíeu... A ell li vaig dir, al presentador del programa, que ara, com que no tinc la pantalla...
11: Clar,
12: com es diu?
13: Òscar.
12: Com es diu?
13: Òscar.
11: Ah,
13: Òscar.
11: Molt bé.
13: Anava a dir Òscar López. Ojo,
11: El ministre. No.
12: El nostre Òscar té el cap més petit. En canvi, el ministre sembla de Mataró, com jo.
11: Ja,
13: mira, saps què passa? Que jo, abans de... Quan ja des de les vacances vaig pensar, bueno, com que segurament no faré vacances, vaig pensar, què faig? Doncs em faig una liposucció. Saps què vull dir?
16: Això ens ho havia dit.
13: Ho havia comentat? Sí. Ah, vale, doncs no me la vaig fer.
11: No, eh?
13: Em va sortir com una feina que havia de fer abans i tal, i vaig pensar, no puc començar i anar amb una faixa com si fos jo una filla de la campo, saps què vull dir? O sigui, que has d'anar dos mesos, o sigui, la mòmia. I aleshores vaig pensar, bueno, doncs no puc fer-ho. Llavors vaig fer una mica de règim, ara em veureu, estic molt bastant més figurinet.
11: Veus?
13: Vull dir... I aleshores, el meu tema avui era, diguéssim, que això no ho vaig poder fer, no us ho podia explicar, si no us hagués donat tot un luxe de detalls. De liposucció, de tot i tal. Llavors, he fet un tema que he trobat, que t'encantarà, Alicia, que és una cosa que ara als Estats Units els americans fan, que s'han posat de moda, que es fan, diguéssim, escàners totals per trobar possibles malalties, tumorets, una neurismeta, tal. Paguen 2.500 euros, els hi fan com un PET, diguéssim, de tot el cos, i aleshores van trobant, diguéssim, cosetes que puguen ser malaltia a posteriori. Això ho fan les famoses i, clar, les riques.
11: Ja.
13: I mentrestant, doncs, tu tens una llista d'espera de 6 mesos, és que vull dir.
11: Els rics poden fer-se aquesta prova i saber si tenen una cosa mínima.
13: Estudiant m'ho he pensat, bueno, igual si tu ara, diguéssim, t'ho troben, mentre es desenvolupa, si ja has demanat la cita per operar-te, arribes a temps, diguéssim, saps què vull dir? Si t'ho han trobat un any abans, i aleshores tu demanes l'operació i ja quan arribes ja t'ho pots fer. Aleshores, bueno, era una mica això, diguéssim, aquest era el meu tema d'avui. Veig que no ha estat una merda. O sigui,
11: però si encara no han dit res.
16: Estan
11: esperant que acabis.
13: Saps
11: estan
13: què passa? Que clar, no puc fer gestos amb la cara perquè l'Alicia em tiri un cable.
16: Exacte. Però jo ara te'l tiro ara mateix.
12: Però la teva cadira, davant d'ella, has de saber que està buida. O
11: sí, t'han guardat la cadira.
13: Ah, no, això està molt bé.
12: Estem assentats tots com si estiguessis tu aquí, amb les mateixes cadires.
13: Jo crec que aquí el que deu tenir el problema que no deu poder divendres, perquè ella deu començar a fer cap de setmana el dijous per la tarda, ets tu.
12: Aquí, de qui parles?
13: Tu,
12: de l'Òscar López?
13: No, de tu. No, l'Òscar està aquí.
11: El problema de tertúlia no era amb mi, perquè jo hi soc de dilluns a divendres.
13: No, per tant, clar,
11: el dia que hagués vingut el Sandy m'hagués trobat a mi. Sou vosaltres els que canviàveu.
13: Clar, jo crec que vosaltres, que no... És que no me recordo ara del nom.
12: D'aquí, de mi?
13: De tu.
11: De Joan.
12: També, jo també em dic Òscar.
11: Òscar
12: abans Joan.
13: Fixa't tu com és la vida, que ara me'n recordo Bernat.
11: Veus?
13: Que és l'altre, no?
11: Aquest, el nou.
12: Clar. Jo ho entenc.
13: A veure, aquest ja se m'ha quedat per sempre.
11: Molt bé, doncs mira, tot això que hem guanyat, ja està, ja tens un 25%.
13: Bueno, però aquesta és la... Diguéssim, aquesta
11: és la... L'Alicia vol dir coses. L'Alicia vol dir coses, aquesta moda.
16: Que llença un cable, Santi.
13: No, escolta, però hi ha una altra que no l'he volgut tocar, que ara la gent es punxa greix de mort per arreglar-se la cara, saps? En lloc però se m'ha quedat la cara xupada perquè m'ha primat molt.
11: On trobes aquestes notícies, Santi? En quins cercles et mous?
13: No, perdona, m'encanta que em facis aquesta pregunta.
11: A veure.
13: Perquè saps que per preparar aquesta secció, ara et semblarà que és broma, eh? M'he baixat al New York Times.
11: Carai, tu.
16: Epa, tu.
13: Perdona, perquè jo he vist que tu llegeixes el New York Times i als 3 dies la mateixa notícia surt al País. O a La Razón, o a tal. Llavors ja me l'he baixat jo abans. Clar, és veritat que no ho estic venent molt bé.
12: Però escolta. El greix de mort d'on te'l treuen i com l'extreuen?
13: Bueno, doncs xica, escolta, a les piscines aquelles de la Facultat de Medicina que estan flotant tots els morts, doncs hi deuen treure l'idea. Jo què sé. Vull dir, no he aprofundit tant perquè no era el tema d'avui. Si vols te'l preparo per la setmana que ve.
12: Però si l'has tret tu?
16: Santi, jo crec que realment tu, que et relaciones amb gent d'alt nivell i d'alt poder adquisitiu i tal, tu no sé si ho notes, però jo ho noto molt a les xarxes, que hi ha com una sobrepreocupació amb la salut constantment obsessiva de... Bueno, que jo ho veig molt amb noies molt joves, com de no sortiu de festa, lleveu-vos d'hores, suc de verdures, ves a pilates... Una cosa molt així com molt individualista.
13: Menja, prem uns bolets. Ara la gent està menjant bolets.
16: Injecta esperma de salmó, ara la gent s'injecta els ulls.
13: Sí, també.
16: Llavors, hi ha com una sobrepreocupació i una cosa com superdisciplinada del cos de controlar que tot estigui bé, de que mengi superbé, de que facis 6 dies esport a la setmana, que és com superindividualista i també molt com de dir, bueno, escolta, em surto una estona a fer una canya i surto...
13: Bueno, clar, i això que abans, ara que el que dius tu, que és una mica com estètic, vull dir, hi ha gent, per exemple, que es pren 35 pastilles naturals al matí.
16: Bueno, totalment. Això em surt una quantitat de vídeos a TikTok de totes les famoses nord-americanes.
11: I que feliços que estem els que no vivim en aquest món i que, per tant, no entrem en aquestes voràgines.
13: No, jo sé que hi ha una pastilla, per exemple, que te la donen, que és per matar... Cuidao, les bactèries en trànsit. Saps què vull dir?
16: Però per què?
13: Mentre... Pues no ho sé.
16: Mentre per què les vols matar?
12: Jo tenia una pregunta. Que sí.
13: Perquè no arribin a fer mal, pel camí les mata la pastilla.
11: Molt bé.
12: Però, escolta, el greix de mort i l'esperma de salmó són compatibles o tenen alguna mena de contraindicació mèdica?
13: No cap, vull dir, el greix de mort...
12: Ah, t'ho pots fotre tot a la vegada,
13: T'ho explico. O sigui, això del greix de mort és tota aquesta gent que s'ha punxat on cepic i tot això per aprimar-se. Clar, al final t'aprimes, però la cara se't queda com un drap, diguéssim. Clar, també se t'aprima la cara. I aleshores tot això s'ho han de romplir. I aleshores, clar, si tu ja estàs prima, has perdut greix, no te'l pots treure del teu cul per posar-te a les galtes, saps què vull dir? Li has de treure del cul d'un altre, no aniràs a punxar a una veïna.
11: A mi m'agrada aquesta barreja en què a la cara t'injectes o greix d'un mort o semen de salmó, heu dit?
12: Sí,
13: no, però el semen de salmó és perquè la cara et quedi bé.
16: Sí, això és com un col·làgen.
13: Per fer-te la cara... diguéssim, com una mica més molsudeta.
12: I greix, i ha dit un tercer element, greix del cul d'algú altre que no siguis tu.
13: Home, doncs de la persona morta. Bueno, digui jo, perquè deu ser un nyam, clar.
11: I no injectar-te res i deixar que la natura faci el seu curs?
14: Clar, és que anava a dir, m'esteu donant noves preocupacions, eh? Jo tot això no ho havia pensat.
13: Ah, bueno, doncs mira, està bé, està bé. Ha tingut efecte la secció.
12: És que no saps les coses que arribaràs a pensar després de les dèries del Santi. No en tens ni idea.
13: T'ho juro que aquest estiu estava en un sofà, perquè no m'he mogut, no he fet res, ja ho saps, i vaig pensar, bueno, a veure si li dono un ordre, no vaig saber, a la secció, vull dir, vaig pensar molt en la teva secció, i pensava, bueno, què podries fer i tal, i pensava, i vaig pensar molt, però no, o sigui, segueixo igual, o sigui, jo ja ho sé.
11: No, però jo ja dic, és per del també t'ho dic,
13: jo crec que ja, Bernat, farem una cosa. Mira, jo ara li diré al Bernat, Bernat, si tu creus que al final de la meva secció no ha estat bé, si tu m'ho dius, jo no la cobro.
11: Escolta'm una cosa, escolta'm. Pobre Bernat, és el primer dia.
14: Em poses
11: dia.
14: Una responsabilitat.
13: Bé, no, no, però jo crec, jo crec que per aquestes coses, Òscar, per aquestes coses, Òscar, necessito uns ulls de fora.
11: Ah, clar.
13: Vull dir, perquè ells al final ja em tenen una mica de carinyo, saps?
14: Aleshores, crec que és brillant aquesta secció d'avui.
13: Ha de ser una persona que vingui de fora que digui, buah, pues vaya merda, jo no la passo.
11: Va.
13: Saps que he de fer una factura, com tu?
11: Sí.
13: Pues jo en vez de 3 n'he passo 4, 2.
12: No, l'Òscar no fa una factura, té una nòmina.
11: No, jo sí, però ell no.
13: No, l'Òscar sí, home, jo... Vull dir que si tu em dius, Bernat, jo crec que avui això, Santi, amb confiança, i m'ho pots dir en directe, perquè això
14: en directe.
13: També és contingut. Saps? Vull dir, jo
14: no, no, jo ja et dic, jo crec que ha estat una secció magnífica, un tema que bueno, no se m'havia passat pel cap. Aquesta passa-la.
13: Bueno, i després també ja saps com va això de la ràdio, eh? Bueno, tu estàs al Nació i és un altre món, però vull dir, ara igual la gent està esperant al final de la secció per veure si tu em dius si la cobro o no. Vull dir, la gent està...
14: Tu imagina't que ara estem creant un hype.
12: Crea una enquesta a X, té que cobrar el Santi la secció, sí o no, i la gent pot votar mentre fem el programa, i a les 4 dones el veredicte.
11: I és vinculant o no, aquesta enquesta?
13: Bueno, també dic que ja saps tu que tal com està la ràdio tampoc et treuen de pobre, o sigui que...
11: Au, ja ens ha tocat el rebre, bon dia.
13: Que podem fer una votació popular i podem fer allò que un crowdfunding, si voleu, també, a la vegada. Però bueno, re, ja m'ho prepararé millor la setmana que ve.
11: Molt bé. Tot l'any passat vas estar dient això i al final la part del teu
13: no
11: encant era
13: fer,
11: que no t'ho preparessis.
13: Però he aguantat com un Pepe fins ahir.
11: No, no, escolta, aquí
12: sí, però
11: estem.
12: Però l'has renovat, eh?
11: Sí, no, no, sigui... escolta'm. Que,
13: I em va, dir que, no volia que marxés, que jo vaig pensar, és que no ho faig bé. Bueno, Bernat, que la passo, pues.
14: Passa-la, aquesta sí.
11: Santi...
13: No, a veure, també et dic una cosa, a veure si tu ara te'ls guanyes, a continuació. Perquè,
14: bueno, és que ara m'estàs posant pressió a mi. I és el meu primer dia, no fotem.
13: No, vale. Bueno, tu, diguéssim, que amb aquesta cosa que hi ha, aquesta minissecció que t'he apuntat jo... Ja tens un motiu per vindre. Mira això com t'ho he arreglat.
14: Veus? Això està molt bé.
13: Ja o sigui, tu has de venir cada dimecres perquè m'has de dir a mi si cobro. No, o sigui, ara ja ho tenim. Saps què vull dir? Se ve que fàcil. No cal que et preparis res.
11: Santi Villas, gràcies. Bona tarda.
13: Adéu.
11: Passen adéu. 20 minuts de les 3. Una pausa i de seguida entrem en matèria.
10: Catalunya migdia.
17: Bé, ja som a casa.
18: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
17: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
18: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
17: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
19: 205 cavalls i només 4,3 litres?
20: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
21: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
22: Xato! L'estiu s'acaba!
23: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Accepta, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
24: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
24: Som 3CAT.
4: D'aquí a 8 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Lúcia Puig, el Joan López Alegre i el Bernat Sorroca. El dia en què passaran a disposició de la Fiscalia els dos menors d'edat, tenen 15 i 16 anys, que van ser detinguts a Manresa per la mort violenta, un apunyalament d'un home la matinada passada. Mentre aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a la capital del Bages. Els fets van passar poc després de les 5 de la matinada, quan s'acabava la Festa Major de Manresa, i segons fonts de la investigació, poc abans hi havia hagut una baralla en què s'havia vist implicat més gent. Per això, a banda dels dos nois detinguts, els Mossos no descarten que es puguin arrestar altres implicats en els fets. La víctima, un home de 45 anys de Castellnou de Bages, era molt conegut a la comarca. Els fets han provocat un seguit de manifestacions de dolor i de condol, però també s'ha atribuït el crim a menors no acompanyats o a estrangers. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha parlat avui al matí de Catalunya Ràdio i ha confirmat que els dos detinguts són nascuts a Catalunya i que en cap cas són menors no acompanyats, com intencionadament, diu la consellera, han apuntat diversos perfils a les xarxes socials i també alguns mitjans de comunicació.
0: Els dos nascuts a Catalunya, un de pares catalans i l'altre de pares immigrats, però els dos nascuts a Catalunya. Els dos són catalans i són menors que tenen famílies, no estan en un centre de menors.
4: La consellera ha lamentat la instrumentalització, diu que n'està fent d'aquest cas l'extrema dreta, que des d'ahir ha fet córrer diverses falsedats i no ha descartat denunciar tots els missatges que busquen generar odi.
0: Bueno, haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè òbviament la manipulació a la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema.
4: El mateix alcalde de Manresa, Marc Eloi, està amoïnat, diu, per la violència que exerceixen alguns joves manresans.
1: Estem preocupats des de fa temps per aquests joves, estem parlant de joves nascuts aquí que tenen unes actituds molt agressives, violentes, que hi estem fent treball, però que en aquest cas doncs, han acabat portant armes blanques i actuant amb una extrema violència.
4: Aquest migdia, com dèiem, s'ha fet el minut de silenci a les portes de l'Ajuntament de Manresa i hem tingut allà la Nati Adell. Nati, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Òscar.
4: Com ha anat aquest minut de silenci?
2: Doncs, com pots imaginar, emotiu, colpidor, perquè la víctima, com heu explicat, era una persona molt i molt popular aquí a la comarca, feia de jardiner, hi havia familiars seus i també l'alcalde de Castellnou, d'on era la víctima, on, per cert, aquesta tarda també s'ha organitzat un minut de silenci i just han decretat 3 dies de dol oficial. L'ambient que es respirava, doncs, era una barreja de tristor, de ràbia, no?, per un crim que ningú entén i que l'alcalde ha qualificat de fet excepcional, d'extrema gravetat, de trist, no vinculat estrictament a la Festa Major, perquè, com dèieu, va passar just quan es va acabar el correfoc, però no dins dels actes de Festa Major. Els missatges una mica que ha llançat l'alcalde és que cal actuar de manera contundent, que cal arribar fins al fons, això ho ha dit en els parlaments, el minut de silenci després. També ha reflexionat i diu que com a societat alguna cosa deu haver fallat perquè haguem arribat a aquests extrems, no? Per això parlava d'aquest nivell d'agressivitat que realment li preocupa, aquest nivell d'agressivitat de joves coneguts ja per la policia, ja fitxats, que estarien implicats presumptament en aquest crim. Ha dit que calen més recursos i que cal dimensionar efectius amb els increments poblacionals que estava vivint la ciutat, però també, i si cal, fer canvis legals perquè realment qui la faci la pagui. I això, que cal arribar fins al final per assolir els fets.
4: Com està la ciutat de Manresa? Perquè és obvi que quan hi ha un fet com aquest, és a dir, la mort, sí, assassinat, apunyalat d'un ciutadà que a més era molt conegut a Manresa, això ja colpeix a qualsevol població, però a més tota la picabaralla que hi ha hagut al darrere doncs encara ha amplificat més els fets. Com està la ciutat de Manresa?
2: Sí, per descomptat, com m'expliques tu, Manresa està molt tocada i preocupada, i hi ha com aquesta mena de sensació de malestar o de mala maror, perquè hi ha molt soroll al voltant d'aquest crim tan dolorós. Avui no es parla de res més, al carrer, a les botigues, a les cafeteries, tothom hi posa cullerada, tothom la seva. És veritat que la gent en general és conscient que per xarxes la IA tampoc ajuda o acaba de complicar, se'n duen de tots els colors i que no sempre tot el que està circulant és cert, com això que dèieu, que d'entrada s'explicava que eren migrants, que eren menes, i no, la consellera ja ha aclarit que són catalans nascuts aquí. Alguns partits d'extrema dreta han aprofitat per instrumentalitzar políticament aquest crim, cosa que ha lamentat no només la mateixa consellera, sinó també el mateix alcalde, i perquè es feu una idea una mica del que està passant aquí. Ara mateix hi ha moltes convocatòries per sortir al carrer, és a dir, d'entre ahir, avui i demà, jo almenys he comptat 6, i no sé si m'escapa alguna. Per tant, clar, algunes sí que està clar qui les convoca, per exemple, el minut de silenci, no? Està molt clar que ho convoca l'Ajuntament. Altres, no està clar, almenys de manera oficial, qui hi ha realment al darrere. Avui, per exemple, en tenim una, que aquesta sí que sabem, que són els veïns del barri de les Escudines i de la Sagrada Família, que seria, diguem-ne, la zona on es va cometre aquest crim, que seria la zona pròxima a l'hospital d'aquí, i han convocat una concentració silenciosa a les 9 del vespre amb espelmes. Aquí l'alcalde, per exemple, ja ha dit que s'hi sumarà i ha fet la crida perquè la gent també s'hi apunti. I bé, tot això mentre tenim, com dèieu, aquesta investigació que, de fet, és oberta sota secret d'actuacions. Per tant, alguns detalls de exactament per què ha passat no els sabem. Una de les possibles hipòtesis és que intentés posar pau en una baralla, però no se sap. I no es descarten, com explicàveu, noves detencions, perquè més enllà dels dos detinguts menors hi hauria altres joves que haurien participat en tot això.
11: Doncs aquest és l'ambient que hi ha ara mateix a la ciutat de Manresa. N'està pendent la Nàtia d'ell. Nàtia, gràcies, bona tarda.
2: A vosaltres, bona tarda.
11: No sé com ho veieu, perquè la veritat és que el fet té tots els ingredients per ser un còctel explosiu.
16: Sí, té tots els ingredients per ser un còctel explosiu. Bàsicament perquè ràpidament després de que succeït... Bueno, primer de tot, en la primera part de l'any a Catalunya es van produir 26 homicidis. Vale? Estem posant ara una centralitat i sabem que el noi mort es diu Carles, i és perquè aquest tema l'ha aixecat Aliança Catalana, bàsicament, al moment que passa, al cap de 6 hores, dir que és un crim perpetrat per menes. Per tant, ja tens el caldo de cultiu de tot un sector de població que tenim a Catalunya que busca qualsevol cosa que els reforci allò que ja creuen que és... que ha arribat molta població marroquina que és delictiva, bueno, que té comportaments delictius. Surt per l'on, després de dir, evidentment, que uns té pares catalans, els altres són de pares població migrada, però els dos són dos xavals nascuts a Catalunya. Però, en el fons, ja tens el relat fet, que és que tens gent delictiva a sobre 100 menors fent de delinqüents a la teva ciutat. Jo crec que, bueno, que és un desastre i que estem vivint en una mena de... país que ha normalitzat unes coses que fa uns anys seria impensable. El que em sembla rellevant és el que diu l'alcalde de Manresa, que diu que està preocupat per aquestes dinàmiques que es donen entre el jovent de Manresa, cada cop hi ha... No sé si deixa intuir que hi ha com bandes o grups que tenen activitats criminals. Jo el que em plantejo és, si això existeix, llavors això és el problema, perquè això és una cosa que ha existit molt sovint en molts moments de la història, a principis del segle XXI, molt recordarem les bandes dels Latin Kings, per exemple, que si tu que aquest hauria de ser el focus. Si tu realment te n'adones que tens una banda operant en el teu municipi, ciutat, el que sigui, tu has de començar una feina com la que es va fer a Barcelona a principis del segle XXI, amb els Latin Kings, una feina de dinamització, acompanyament, projecció de futur, que va fer que les bandes es desintegressin i passessin a ser persones perfectament integrades en la societat. Per tant, si aquest és el problema, mirem-ho des d'aquí. Si no, tot la resta és en aquest fermer en el que vivim ara, en el que qualsevol excusa, qualsevol cosa que pot fer algú d'origen migrant, ja és allò que reafirma el que diu l'extrema dreta. Per Déu, o sigui, la gent migrant està fent... La cançó de moda d'aquest estiu l'ha fet un xaval marroquí del Bages, però, vull dir, saps com que... Bueno, en fi, jo crec que queda clar el que vull dir, però realment estem en un moment en què fins i tot aquí sense voler, i nosaltres sense voler com seguir alimentant aquests prejudicis, estem parlant d'aquest tema perquè vulguis o no s'ha aixecat per part d'Aliança Catalana i tots com que més o menys hi hem acabat entrant i tots n'hem parlat avui d'això amb companys o amb gent.
14: Sí, jo crec que aquest és un dels punts que s'hauria d'abordar, és a dir, què porta joves del nostre país a anar amb ganivets pel carrer. Perquè això evidentment fa que les baralles que sempre hi han sigut doncs, tinguin un potencial de mal fins i tot mortal. Per tant, hem d'entendre què està passant a la nostra societat, al nostre país, perquè alguns joves surtin armats de casa amb ganivets i després doncs, els treguin i els facin servir. Hi ha un altre element per mi que és rellevant, és que si totes les dades el que ens diuen és que els delictes en general estan disminuint, perquè això no està compaginat amb la percepció d'inseguretat, que la percepció d'inseguretat al nostre país doncs, també continua elevada. I això és evident que crec que hi ha una intencionalitat política al darrere de quan hi ha fets tràgics com el que hi ha hagut ara a Manresa, doncs amplificar-los, difondre mentides, assenyalar determinats col·lectius, encara que al cap de poques hores ja s'ha vist que els dos detinguts presumptament relacionats amb els fets doncs no són menors acompanyats, per generar aquest ambient, aquest caldo de cultiu de és que no es pot sortir al carrer perquè em passarà alguna cosa. I això només cal veure doncs a qui beneficia, quins partits, quines formacions es beneficien d'aquesta percepció, d'aquest ambient, per entendre què està passant aquí.
12: Bueno, aquí esteu abordant, en el fons, jo crec que tres temes. El primer tema és el vincle o no entre immigració o fills d'immigrants amb delinqüència. El segon tema és quina és la punitat que té que tenir un menor quan comet un delicte de la gravetat d'un assassinat. No? I el tercer és el tema de si és més important el debat sobre què fa Aliança Catalana o Vox o qualsevol partit polític o el fet en si mateix. El fet és que a molts indrets de Catalunya, però especialment a la Catalunya central, quan t'hi passeges, jo vaig estar el dissabte a Calaf, per ficar un exemple, tens una sensació evident de que la majoria de la gent que hi ha al carrer no és com tu. I això, no ens enganyem. A la gent, especialment quan és gent gran, doncs li crea una sensació d'inseguretat perquè no veuen en les altres persones que els generin confiança. I després, més enllà de les sensacions, és un fet indiscutible que el número de persones que en aquests moments estan empresonades a Catalunya, que són d'origen estranger, està per sobre de la mitja de persones estrangeres que viuen a Catalunya. Per tant, és molt difícil no establir per part de la gent un vincle entre la immigració i la delinqüència. I això focalitzar-ho en dir, no, és que són nascuts aquí. Sí, són nascuts aquí, però tots sabem que a Catalunya estan apareixent guetos, perdoneu si no ho dic ben català o té una altra paraula, els francesos en diuen banlieues, que les pautes de comportament són diferents, que les policies locals, que per cert tenen desenes i desenes d'efectius de baixa a tot Catalunya, i s'hauria de mirar el per què, es queixen de que molts barris no tenen el control de la situació i que, per tant, el que ha passat a Manresa no és un fet aïllat, perquè a Balaguer ha passat quelcom semblant, que la investigació va començar per una via i va acabar per l'altra. I després dic una cosa de lo dels menors. Clar, pretenem, i l'Alícia s'horroritzarà amb el que vaig a dir ara, que una menor sense coneixement patern pugui avortar, per ficar un exemple, però en canvi un menor que comet un delicte té un temps màxim de romandre en una presó. Per tant, com que hem anat legislant sobre menors a pedaços, s'ha de fer una legislació sobre quines són les responsabilitats, quines són les obligacions i quines són les proteccions que té que tenir un menor des d'un punt de vista integral. Amb el vot, amb el carnet de conduir, amb la comissió d'un delicte, amb temes de salut reproductiva, etc. I s'ha de tenir una visió de conjunt. No cada vegada que posem un debat sobre la taula en una tertúlia com aquesta, que acabi apareixent un polític fent un pedaç sobre com s'ha de tractar un menor i quin és el seu nivell de responsabilitat.
16: Jo, respecte al que dius, sobre... tornar a la teva idea inicial, no? De a la Catalunya central o a molts llocs de Catalunya la gent surt al carrer.
11: De fet, és un mal força extès a tot Catalunya. No crec que sigui només de Manresa, sinó que és força extès.
16: Que ha augmentat la immigració els últims anys és una cosa innegable. Que en fem això el fruit de tots els nostres mals és que és un error fàctic empíric. I el que jo plantejo és, per exemple, a Catalunya, amb l'inici de la immigració als anys 20, quan va arribar moltíssima població murciana per l'exposició universal del 29, va córrer molt la idea aquesta de els murcians són uns lladres. Això t'ho trobes en documents històrics d'estat català, revistes del moment. Els murcians són uns lladres. Ara, en perspectiva històrica, diem, això és una barbaritat. Què vol dir? Que hi ha un ADN especial de que ets murcià i llavors ets lladre? No, és només que població nou arribada, aquesta paraula crec que m'ha inventat, però que ha arribat en els últims anys i que, per tant, la gent la veu com a forània i que això es correlaciona amb certa pobresa i vulnerabilitat, per tant, és molt fàcil l'estigma. Per tant, per això us dic que aquesta idea d'intentar correlacionar una cosa amb l'altra a nivell de perspectiva històrica, després es veu ridícul. El que correlacionem sempre a la història és la pobresa amb la delinqüència. I l'altra és la segona part, que és el que a mi em sembla més interessant. En primer lloc, a Catalunya no estem en la situació francesa de les banlieues. O sigui, no tenim aquest nivell de gatització. No, això reconeix-me. De França és molt radical. Ara, és veritat que a nivell urbanístic és quelcom que s'ha d'evitar sota tot cost. Has de tenir barris que tinguin mixtures de classes socials i que, per tant, no passin aquests reductes. I, per tant, finalment, en aquest cas concret, fa uns anys, no sé si ho recordareu, l'estiu de farà 3 anys, també ens vam escandalitzar tots quan va sortir la notícia de la violació d'una menor per part de 6 menors a un centre comercial de Badalona, al centre El Màgic, o no sé què. Sí, i ens vam escandalitzar, perquè passen fets que horroritzen, en el qual veus a menors cometent grans delictes, i això, evidentment, ens fa preocupar-nos com a societat. Ara, caiem en falses idees si intentem correlacionar això amb orígens, i en el fons el que hem de poder atacar és que tens problemàtiques socials en societats complexes com en les que vivim, i per tant s'han d'abordar, i s'han d'abordar amb més gravetat, quan és el que comentàvem. Si tens realment una banda operant a Manresa, home, llavors has de posar allà tota la teva atenció, i l'alcalde no pot només queixar-se. Tens un munt de treballadors socials que han de poder anar allà a treballar al terreny. Queixar-nos així en abstracte, jo crec que és molt poc útil políticament.
14: Sí, hi ha un altre element també, que és que quan passa un fet d'aquestes característiques es corre el risc de voler legislar en calent i de voler donar una resposta ràpida, com comentava el Joan, un pedaç. Jo crec que els fets són els que són, però el debat ha de ser més profund i ha de ser un debat obert sobre què s'ha de fer amb els menors que cometen aquests fets, presumptament en aquest cas, perquè no sigui un pedaç, precisament, perquè el debat sigui serè, sigui de qualitat, i no resoldre-ho amb endurim el codi penal. No, perquè això ja s'ha fet. I potser és necessari fer-ho, d'acord, però segur que hi ha molts altres elements que s'han d'atendre, perquè amb el codi penal corregiràs una cosa, o amb posar més policia al carrer, que també s'està fent, doncs en corregiràs una altra. Però la qüestió de fons és què està passant perquè hi hagi aquesta percepció de que hi ha més inseguretat als carrers, i això s'ha d'atendre des de molts altres punts de vista.
3: Jo crec que el que passa és evident, que la població immigrant s'ha disparat. Jo crec que no té res a veure la migració d'un murciano, per seguir el teu exemple, que és algú del nostre mateix país, amb la mateixa cultura, la mateixa religió, la mateixa llengua, etc.
16: La mateixa llengua?
3: Que una, no. I tant. És una persona que parla castellà.
16: Aquest era un conflicte inicial al 1920 a Catalunya.
3: Sí, ja ho has dit tu, diu estat català. Jo no considero que sigui algú diferent, però no té res a veure una persona que vingui del Pakistan o que vingui del Marroc, que té una diferència cultural, religiosa, vivencial, immensa, comparada amb la gent d'aquí, de casa nostra, amb algú que ve d'un altre costat del nostre propi país. Però hi ha realitats que no podem negar. Que hi ha hagut una allau d'immigració i que les autoritats no han fet res, que això genera problemes amb serveis socials, amb educació i amb salut, que generen malestar, és una evidència. Que apareixen grups de moltes vegades nanos joves que es fan propietaris d'espais públics a l'entorn d'estacions d'autobusos, a l'entorn d'estacions de tren, a la gent, per no parlar només de la Catalunya central, a les platges de Catalunya, quantes famílies hi ha a dia d'avui? Jo que vinc en un poble de costa, que la gent diu, no, és que anar a la platja a dia d'avui és un problema. O sigui, que hi ha espais públics on aquesta gent s'ha fet propietària de l'espai, bé perquè la policia és insuficient, bé perquè no té recursos legals, bé per tot plegat, és una realitat innegable. I que per aquells espais la gent diu, millor per aquí no passem, i que això acaba portant, depèn de quina mena de problemes, negar-ho i només dir, no, això és culpa de Vox o és culpa d'Aliança Catalana, jo crec que és un mal favor, perquè és no abordar el problema.
16: És que jo no dic això, és que aquest és el tema, Joan. Jo plantejo, mira, en primer lloc, parla de llau migratòria, ja utilitzeu els conceptes que voleu utilitzar. És veritat que des del 2021 estan arribant de mitjana a Catalunya 100.000 persones l'any. A la dècada del 2010 vam tenir molts anys de saldo migratori negatiu. Per tant, és veritat que els fluxos migratoris estan molt correlacionats amb els moviments econòmics, i ara estem en uns anys de creixement econòmic i tenim un augment poblacional alt. Quina és la resposta d'abans d'això? No ho estem inventant nosaltres. Realment, en aquests moments d'auge migratori, necessites més plans de barris i més recursos que mai. I això és una cosa que ja ens mancava abans de que arribés aquest moment de més immigració en aquesta dècada del 2020, després d'estar tota una dècada on pràcticament no arribava ningú. Al contrari, perdíem població. Per tant, per això jo posava abans, quan parlava, l'exemple dels Latin Kings a inicis del segle XX i XXI a Catalunya, perquè eren un moviment conflictiu criminal que justament es va desarmar no a base de més policia, posar-los tots a la presó, sinó amb projectes socials de dinamització perquè aquesta gent trobés un altre futur que no fos el de la via criminal. Per tant, el que jo em plantejo és, quina és la teva solució al que tu dius, Joan? Dir, mira, és que no és el mateix un immigrant que ve d'aquest país que el que no ve i, per tant, els farem tots fora. O sigui, no hi ha una conseqüència política, és quelcom, permet-me dir, una mica demagògic. Dir, no, és que mira, els pakistanesos o els marroquins, no. En comptes de plantejar qualsevol hipòtesi d'integració, de poder dir, podem conviure, igual que s'ha conviscut en mil cultures, gent d'orígens diferents, i per tant el que necessitem és que la Renfe funcioni, és que tinguis habitatges públics per molta gent. O sigui, la Renfe no funcionava a la dècada del 2010 quan perdíem població, teníem només un 1% del parc públic d'habitatge a la dècada del 2010 quan perdíem població, i ara ens voleu fer creure que és per culpa dels migrants. Ho sento, però és que no ho compro.
3: Sí, si el Bernat m'ho permet, contestaré fàcil. Quina és la solució a això? 1. Expulsió de tota la gent que no té papers. 2. Enduriment del codi penal. 3. Exigència a la gent en compliment de les normes per poder accedir, depèn de quina mena de serveis. Et ficaré un exemple molt fàcil. Jo tinc ara un familiar que ha anat a viure a l'estranger. S'ha anat a empadronar, se'n va anar a fer cua a l'Ajuntament, es va empadronar d'una ciutat europea, i li van dir, escolti, molt bé, tal dia estigui vostè a casa seva, que vindrà la policia a revisar que vostè, efectivament, les dades que han aquí ficat són correctes. Quants problemes hi ha hagut aquí a Barcelona els darrers mesos de denúncies de gent, sobretot a partir de la regularització d'immigrants il·legals, que han estat denunciant que havien rebut cartes de gent empadronada a casa seva sense que ells en tinguessin coneixement. Però, finalment, dues coses molt ràpides. Primera, l'INE va donar aquest mes d'agost, no recordo el dia, em disculpareu, unes dades a la que explicaven la projecció de la població d'Espanya per comunitats autònomes d'aquí a l'any 2041. Uh-huh. La dada que a mi més et va frapar és que a l'any 2041, per primer cop a la història, la comunitat autònoma més poblada d'Espanya, per davant d'Andalusia, que és la més grossa i la que sol tenir més població, serà Catalunya. I l'explicació que donava el propi INE era el creixement de la immigració que arriba aquí de forma més massiva que la resta d'Espanya. I lo darrer, no és cert que hi hagi una situació econòmica que això ho justifiqui, tot el contrari. L'economia creix menys que la inflació. Avui hem vist les dades de l'atur, de les pitjors des de l'any 2007. La gent jove, cobrant un sou, no pot ni tan sols llogar un pis. La vida s'ha tornat impossible. Per tant, dir que hi ha una justificació d'una espècie de boom econòmic que permet que aquí arribi tothom és fals.
16: És que ningú està dient això. El que t'estic dient, la immigració no té una relació... O sigui, la inflació és un fenomen que va per una altra via. I justament, que em diguis això, quan les dades ens diuen que la meitat de la inflació es deu a l'augment dels beneficis empresarials, i això no ho dic jo, ho diu Expansió, l'Economista, i que això ho intentes lligar amb la immigració, és realment fer un triple salt mortal.
3: Fiscalitat
16: a favor. Saps? O sigui, tornem al debat profund, que és el debat del tema migratori. Per mi el tema del debat migratori és que tu planteges una idea que és fer fora a tots els immigrants que no tinguin papers. Il·legals, exactament, els que no tinguin papers. I el que jo et plantejo és, com vols que no hi hagi immigrants il·legals si ara mateix no existeixen vies per arribar de manera legal a Espanya? No existeixen, no existeixen. Tu no pots anar al consulat del teu país i dir, m'agradaria treballar, i per tant obliguem a la gent a moure's de manera il·legal. A mi tampoc em sembla ideal que arribi la gent de manera il·legal, però no oferim cap tipus de via legal perquè això pugui passar.
3: És que no és el nostre problema.
11: Són 3:15. Estaríeu barallant-vos durant moltes hores, però hi ha més coses. Anem a publicitat i de seguida un altre tema que també ha esclatat avui i que, atenció, perquè té capítol nou, és aquest informe policial que atribuiria al Marroc que està al darrere de l'assalt a la ciutat de Ceuta, que el ministre de l'Interior no coneixia, que avui ha demanat informació. Ara anem a Madrid perquè tenim novetats sobre això.
5: Catalunya migdia.
7: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
8: Esto promete, Manu.
7: No lo creo. Arranca la transición. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
8: Huele a compra, Manu.
7: A ver, huele. Va. ¡Ah! ¡24 horas!
8: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
7: Venga. Ocasión,
9: Bruce. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
24: Mama, què tal?
25: Ja he tornat a començar.
6: començar el programa normal.
9: Què vols dir normal?
6: Bueno, que això d'avui no es va repetir, no?
9: Ah,
6: que
9: no.
6: S'han passat tot l'estiu repetint programes. Ah, és que ets tonto, eh? Mama. De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
9: Mama,
6: quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
9: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
6: Què fareu aquest any? Eh? És que n'hi ha un de nou.
9: Ah, sí? En Joel Díaz està...
6: Va,
9: sí.
6: No m'ha pas agradat, de moment.
9: Ah, no?
6: Massa.
9: Què vols dir que és massa?
13: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
15: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
24: Catalunya migdia.
25: Garriga, què fots?
26: Que esperen els primers visitants del tour.
25: Quin tour? Què dius?
26: La tarda, Catalunya Ràdio Free Tour. Gent de fora que no coneguin el programa i que així els fem conèixer.
25: You should know now about La Tarda de Catalunya Ràdio.
27: Where can I find it?
26: Participen del nostre programa Svetlana, en Antoni Bassas.
27: Antoni Bassas.
25: Veus com ho sap?
26: En Lídia Heredia.
28: La Tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
29: La millor.
30: La millor.
29: La millor
30: hora
29: del dia.
30: On la
29: matia.
30: La millor hora del dia.
24: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
28: Catalunya Ràdio.
24: Som
28: 3Cat. Som 3Cat.
4: Passant dos minuts de 3:15, som al Catalunya Migdia amb l'Alícia Puig, el Joan López Alegre i el Bernat Sorroca. Dèiem que s'ha afegit més llenya a la crisi política generada per l'entrada de milers de migrants a Ceuta a finals del mes de juliol. Aquest matí, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat explicacions a la Direcció General de la Policia Nacional per un informe que havia filtrat el diari L'Espanyol, on suposadament quedava clara la implicació de les forces de seguretat del Marroc en l'entrada de migrants a Ceuta fa poc més d'un mes. El govern espanyol, que no sabia res de l'existència d'aquest informe de la seva pròpia policia, finalment ha acabat tenint a les mans aquest informe i ara assegura que l'informe no permet establir cap implicació de la policia marroquina en els fets. Fins ara, tots els ministres havien desvinculat totalment el Marroc de la crisi migratòria. L'últim a fer-ho, abans d'ahir, va ser el mateix president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en una entrevista a la cadena SER. Ho va atribuir a una internacional d'ultradreta coordinada per Rússia i per Israel. Anem a Madrid. Paula Brujats, bona tarda.
31: Bona tarda, com esteu?
4: A veure, cronològicament seria, aquest matí l'Espanyol, bé, ahir a la nit, l'Espanyol publica aquest informe que suposadament de la policia nacional, de la policia espanyola, en què atribuiria al Marroc estar al darrere de tota aquella invasió. Els ministres no en sabia res. Aquest matí, Grande Marlaska demana a la policia, escolta'm, feu-me arribar aquest informe que he vist a la premsa, i ara que el tenen, diuen que no diu que el Marroc estigui al darrere?
31: L'última hora és Òscar de Fons, del Ministeri de l'Interior, i recalco Fons perquè és l'única informació que ens ha arribat a aquesta hora, és que neguen que hi hagi cap informe que apunti a la participació de la policia del Marroc en l'entrada del dia 30. Què fan? El ministre Marlaska arriba a aquesta conclusió després de parlar amb el director de la policia espanyola, a qui aquest matí, com tu deies, li reclamava explicacions sobre aquest informe que Marlaska no tenia controlat, i el que li ha dit el director de la policia espanyola és que ni aquest informe que publica avui l'Espanyol i que apunta a la col·laboració dels gendarmes marroquins amb l'entrada, ni cap altre informe que pugui tenir a dia d'avui la policia espanyola vincula el Marroc amb la crisi. El que no sabem, Òscar, és si Marlaska a aquesta hora s'ha llegit l'informe o només en té coneixement pel que li comunica el director de la policia espanyola, perquè recordar que aquest informe no l'hem vist, l'Espanyol tampoc l'ha publicat sencer, només n'ha publicat fragments, i a aquesta hora el té oficialment la jutgessa, que té una investigació oberta incipient sobre aquesta crisi, i la Moncloa, perquè el ministre Félix Bolaños sí que ha reconegut aquest migdia que se l'estaven llegint abans de treure conclusions.
4: Clar, tot plegat és un despropòsit, perquè si existeix aquest informe que té la policia, no s'entén com no avisen a Grande Marlaska i Grande Marlaska a tots els membres del govern espanyol de compte amb aquesta contundència en la que estem exculpant el Marroc, perquè hi ha un informe de la policia que diu que sí. Ara, si l'informe no ho diu... Clar, tot plegat és una embolica que fa fort.
31: Sí, el que diu aquí Interior, també en aquestes fonts que ens ha enviat fa mitja horeta, és que concreten que la jutgessa de l'Audiència Nacional, que com us dic té aquesta investigació molt preliminar oberta sobre la crisi, va demanar expressament als agents de la policia espanyola que van elaborar suposadament aquest informe de l'Espanyol que mantinguessin en secret la informació que tenien sobre l'origen de la tragèdia, que no s'informés als seus superiors, és a dir, ni al seu número 2, que és el director general de la policia, que és, perdó, el número 2 del ministre Marlaska. Per tant, ni Marlaska ni el director de la policia ho sabrien, perquè la jutgessa va ordenar expressament als agents que no els informessin de la informació que estaven doncs, treballant. Què diu Interior? Si aquesta informació existeix i és tan rellevant, com és que el ministre no ho sap, tenint en compte que això és una crisi, que s'ha declarat una crisi de seguretat estatal? Per tant, el ministre ho ha de tenir per actuar en conseqüència. I tu ara ho deies, em volia que fa fort, perquè realment el que veiem avui és un altre capítol més de versions creuades, de falta de transparència, de molts equilibris en com es diuen les coses. No tenim accés real al que diuen aquests informes i el govern espanyol, que aquesta hora, no ho feien els ministres que han parlat al matí, però aquesta hora sí, torna a exculpar Marroc d'aquesta crisi.
11: A veure... Alícia, Joan, Bernat...
14: És un desgavell i els problemes de gestió, jo crec, evidents que s'han vist aquestes últimes setmanes. Al principi, recordem que hi havia qui deia que el CNI no havia avisat, concretament el ministre Marlaska, després la ministra Margarida Robles deia que sí, que havien informat, més o menys.
11: Però no de la magnitud.
14: Però no de la magnitud.
31: Sí, aquesta és la clau, sí.
14: Exacte. Doncs ara el que veiem és que aquests problemes també continuen amb aquest informe que... Vaja, si ara resulta que, a part de que no tenim l'accés, però que no culpa del tot o no responsabilitza el Marroc, bé, no queda clar doncs, què està passant, i el que està clar és que aquí hi ha algun element que se'ns escapa perquè Sánchez faci aquesta defensa tan aferrissada i contundent de relat.
0: No, a veure... És que jo crec que és molt obvi, ho diu tothom. Si fins i tot ara el País ha tret una notícia fa res dient que hi ha un ministre del govern que també diu que això és un escàndol i que no s'entén com no s'està assenyalant més clarament al Marroc. O sigui, el primer argument de les màfies internacionals, cap màfia internacional treu cap benefici de que entrin 80.000 persones saltant una valla en un moment donat. L'argument de Sánchez de l'altre dia de... Israel, Rússia, com aquest complot, això només ho pots defensar si realment dius, mira, el millor aliat d'Israel i dels Estats Units al nord d'Àfrica és Marroc, i per tant hi ha una correlació, però que evidentment passa pel Marroc. Per tant, jo crec que hi ha un... que ara mateix el govern que no assenyali el Marroc com a culpable d'això és allargar una mica la trajectòria.

0: I com dèiem abans, això alimenta aquesta, bueno, aquesta teoria, aquesta conspiració popular de que el PSOE li té por a Marroc per alguna cosa, pel Pegasus del 2021, per alguna cosa, i per tant, bé, bueno, s'ha d'acabar o si s'acabarà.
1: Bueno, fins ara a Moncloa tots els ministeris, etc., han sortit en tromba a defensar el Ministeri de l'Interior i han deixat els peus dels cavalls a Margarita Robles, que és defensa i que és el Centre Nacional d'Intel·ligència. Que el govern no tingués informació d'això és absolutament inversemblant, perquè a fi de comptes tant el president de la Ciutat Autònoma de Melilla, Vives, com el delegat del govern a Ceuta, que és del propi Partit Socialista i és de fet el primer secretari del Partit Socialista a Ceuta, han explicat que havien tingut converses els dies previs al 30 de juliol sobre el que podia passar a Ceuta. Per tant, dir que no tenies informació és molt difícil, i com molt bé acabes de tu apuntar, Alícia, clar, jo penso, imagineu-vos el que és buidar, per exemple, el Camp del Barça o el Camp del Madrid, o sigui, que poden ser uns 80.000 espectadors en un partit de futbol. Moure 80.000 persones fins a la porta d'una ciutat que té un terme municipal de 18 quilòmetres quadrats i, per tant, té uns molt pocs quilòmetres de frontera, sense que hi hagi un satèl·lit, una antena de telefonia, ningú que ho pugui detectar, és senzillament increïble. És deixadesa, és oblit, és passar de tot, és que t'importi, perdoneu l'expressió, una merda la vida de la gent que viu allà. Jo crec que és un conjunt de coses i a partir d'aquí t'enganxen i mantens una posició insostenible. I finalment, lo de la jutja. La jutja el que ha demanat és un informe, que és de l'Audiència Nacional i no és, és la jutja que estava de guàrdia, no és una idea conspiranoica d'algú d'ultradreta i tal. Escolti, fàgim un informe del que vostès van fer. I ha dit, no li dongui els informes de la policia al ministre, sinó l'informe que m'ha fet vostè a mi no el comparteixi amb el ministeri, cosa que és absolutament lògic, perquè el que s'està investigant és si l'actitud del ministeri i del govern és punible o no. No ha dit amagui vostè la informació, sinó ha dit amagui vostè o no comparteixi vostè amb el seu superior el paper que m'ha enviat a mi perquè jo estic investigant en el seu superior.
2: El que passa que el subordinat, que jo sí que demanaria un subordinat meu, encara que no se salti l'ordre del jutge, si és que la jutge li ha dit això, no que no li traspassis aquesta informació al teu superior, però com a mínim sí, avisa'm i digue-li, ministre, no vagin tan forts amb que el Marroc no té res a fer i esperis un moment a que anem una mica més enllà. Ja està. No cal que li passis l'informe, però si dius, escolti, no vagi tan fort. Perquè si tu deixes que tots els ministres surtin amb aquest discurs, el president del govern espanyol surti amb aquest discurs, i tots estiguin dient durant un mes sencer, un mes, no un dia ni dos, no, un mes, el Marroc no va tenir res, el Marroc no hi va tenir res a veure, no hi ha cap informe, res, res, res, el que estàs fent és posar-nos els peus dels cavalls perquè en el moment en què aparegui l'informe, si és que finalment diu el que deia, inicialment que deia, perquè ara, insisteixo, que el ministre, tal com m'explicava la Paula, el ministeri diu que no diu això. Però, en tot cas, sí que algú els avisés de dir, escolti, no vagin tan forts perquè quedaran, bueno, en evidència.
1: A veure quin giro argumental. Clar, Sánchez és un expert en dir una cosa i la contrària, però demà té una compareixença al Congrés. Sí, sí. I per tant,
2: que la podem sentir directe al
1: 3-5, a veure com defensa el giro argumental.
3: I sobretot perquè Sánchez està completament sol, excepte amb els seus ministres en la defensa del Marroc. Fins i tot sumar el seu soci de govern li diu que és impossible que Marroc no hi tinguessin res a veure. Sí que és veritat que l'informe de l'Espanyol no ve dir que el Marroc ho ideés, però sí que ve dir que va fins i tot acompanyar la gent que volia entrar a que passessin. És a dir, que va col·laborar, que va tenir un paper actiu en tota l'entrada. I tinc ganes de veure cap on va la cosa en les properes hores, perquè realment, com vosaltres ara dèieu, el que veiem des de principis de mes és que d'on plora la criatura en gran part de tota aquesta crisi és d'aquesta difícil relació diplomàtica amb el Marroc, i Sánchez s'està embolicant aquí en una crisi internacional, diplomàtica, política, social i amb Ceuta desbordada i amb la crisi pendent de resoldre.
2: Doncs veurem, demà hi ha efectivament aquesta compareixença de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats, la seguirem en directe al 3Cat Info i òbviament informarem aquí a Catalunya Ràdio. Paula, gràcies, bona tarda.
3: Passada, adéu.
2: Queden 2 minuts per arribar a les 4, queden 2 minuts perquè ens agafi el relleu el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio. Garriga, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
2: Com estàs?
4: Bé.
2: Aquí estem embolicats, Manresa, Ceuta...
4: No, el dia no pinta gaire...
2: Si fos només el dia, ja ho fes
4: alegre. Avui, Anirem a Manresa, també, a veure com està la cosa, perquè certament ha estat un dia molt, molt complicat. Tinc l'Alba Riera aquí avui, que ve més morena que ningú de Catalunya.
2: És de l'estiu, no?
4: Sí, certament. I després, crec que Carme Lloberes ja circula

0: circula lliurement per les instal·lacions de
1: Trescat. Ja fa dies, eh? Sí, ahir, sí. Ahir ja la vaig veure per aquí, per la redacció d'informatius.
0: Amenaça a irrompre aquesta tarda. No sé què farà. Tampoc és notícia, però no sé què ens
1: farà. És que encara que t'hagi dit què farà, després farà una altra cosa diferent.
0: Això és bastant possible. Mm. I et faig una pregunta a tu i als teus col·laboradors. Dormiu bé?
1: Jo sí.
2: Ah? Amb aquesta calor
3: jo de pena.
4: Jo dormo molt bé, la veritat.
1: Jo dormo molt bé, jo, sí, sí.
5: Quina sort. Us felicito a tots.
0: Quina sort.
5: No sereu mai clients de l'Estivillo, vaig intentar.
1: Us et dic una cosa, Joan, a vegades els problemes de son arriben amb l'edat. Tu com vulguis.
0: Ho descobrirem avui, perquè ens visita
5: no,
0: Roser
5: no
0: Gord.
5: No passa res, ja ho sé, que sóc vell.
0: Que és psicòloga especialitzada en salut de la son i del son, i que ens expliqui per què hi ha tanta gent, vaja, aparentment tanta gent que dorm malament, tot i que la gent del Catalunya Migdia dorm tots
1: per això,
0: com nens.
1: T'anava a dir, per això t'hem trinxat la pregunta.
0: Sí,
1: no,
0: no passa res, no passa res. Aquí tothom dorm bé, perfecte.
1: Clar,
0: escolta, enhorabona.
1: Mira, tenim la consciència tranquil·la. Doncs de seguida el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres ho deixem aquí, tornem demà a partir de les 2. Alicia Puig, Joan López Alegre, Bernat Sorroca, gràcies, fins la pròxima. Tots tres.
2: Gràcies.
1: I tot dèiem, tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dimecres a tothom.

Consternació. Estat d'ànim dominat per la commoció, la tristesa o el desconcert davant d'un fet greu, dolorós o inesperat. Gran aflicció produïda per un esdeveniment que commou de forma profunda. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: I avui ens visita a fer el cafè l'Alba Riera. Com estàs?
2: Molt bé.
1: Molt somrient.
2: Molt somrient.
1: Et ve l'estiu, no?
2: Ara et ve l'estiu. I també que és el meu aniversari.
1: Avui és l'aniversari de l'Alba Riera, Marta Montaner.
3: Quina il·lusió.
1: Comencem ja
3: amb per molts anys, reina.
2: Moltes gràcies.
3: Faràs alguna cosa o no?
2: A veure, avui faré una mica de berenar i el cap de setmana me'n vaig fora a celebrar-lo. No penso dir l'edat, eh?
1: No, ningú t'ha demanat,
2: no,
1: eh?
2: No, ja us ho veig a la cara.
1: Ningú ha demanat res. Et felicitem.
2: La pregunta.
3: Però si ho mirem a Wikipedia sí que ho trobarem, no?
2: Gràcies, Marta, gràcies per posar-li més fàcil.
1: Però si no vol dir-ho, doncs no ho expliquem, ja està. No, tampoc fa falta.
2: És que sabeu què passa? A mi m'encanta el dia del meu aniversari, com per celebrar-ho i que la gent et feliciti i tal, però no m'agrada gens fer anys. Llavors, és un dia com contradictori.
1: Doncs és una dicotomia important.
2: És un dia contradictori, sí.
1: Bé, doncs, enhorabona per l'aniversari, a celebrar-ho, a passar-ho molt bé. Avui és un dia complicat. Un dia de dol a Manresa per l'apunyalament mortal d'un home de 45 anys la matinada d'ahir. L'últim dia de la Festa Major a Manresa, un crim que ha commocionat la comarca del Bages i que ha disparat el debat sobre convivència, seguretat, també desinformació. Rebeca Carranco, bona tarda.
4: Hola, què tal? Bona tarda.
1: Ahir t'acomiadàvem, Diana, a veure si no cal que en parlem, doncs evidentment cal que en parlem, perquè a Manresa avui, i no només a Manresa, en general al país, aquest debat és sobre la taula. Quina és l'última hora de la investigació d'aquest assassinat ara mateix?
4: Doncs el que sabem és que aquests dos menors d'edat, que un en té 15, però que en fa 16 en un mes, i l'altre en té 16, han passat a disposició de la Fiscalia. La Fiscalia és qui haurà de decidir en quina situació queden. I després els Mossos estan buscant a altres persones que potser estaven enmig de tot aquest episodi, enmig d'aquesta baralla que sembla que té lloc a la matinada a Manresa, i les estan buscant, volen saber doncs, què expliquen del que va passar i si tenen alguna implicació en els fets.
1: Hi ha hipòtesi de què pot haver passat? S'ha reconstruït una mica?
4: Estan en això, i una mica la tesi que tenen fins ara amb els testimonis que han parlat és que hi ha com una mena de dos escenaris, dos moments. Primer, un moment, el correfoc, al final el correfoc, alguna baralla que hi ha, i sembla que doncs, la víctima dels seus grups d'amics i que doncs, al final intenten posar pau, escolteu, doncs no es baralleu, no? Com entre dos grups, això és com una primera part. I després la segona part, a les 5 de la matinada, el que fins ara creuen els Mossos que ha passat és que ells estan marxant ja, no? La víctima, els seus amics estan marxant, i que un d'aquests joves doncs, que els hi tira com un con, no? Que busca una mica de gresca perquè el reconeix i que es giren, no? I que s'encaren, i després ja hi ha aquesta ganivetada mortal i els dos... Bueno, ells diuen que són quatre, però bueno, marxen d'allà i després ja sabem que amb la descripció que fan, doncs els Mossos de seguida ubiquen a dos d'aquests joves i els van a detenir.
1: Són dos menors d'edat. Es poden imputar judicialment? Va per un altre camí, això?
4: Són dos menors d'edat d'això, gairebé 16 anys, se'ls pot imputar. A més, són persones que tenen antecedents conflictives, que la policia els titlla com a conflictives. Hi ha un que és suposadament doncs, l'autor d'aquesta ganivetada, que té antecedents des que és molt, molt jove, i després hi ha el segon, que suposadament és qui participa en aquesta baralla, que feia poc que ja havia sortit d'un centre d'internament perquè havia doncs, participat en robatoris violents i que ja havia punxat alguna altra persona. És a dir, són dos perfils de dues persones que el que diuen els Mossos és nosaltres ja sabíem que aquests perfils són problemàtics, delinqüencials, i una mica la pregunta que després es formulen no, és com no sabem amb persones tan joves doncs reconduir aquestes situacions, no? Com arribem fins aquí.
1: No, i fins i tot, si ja sabem que són persones conflictives, per què poden actuar de forma lliure? No ho sé, això suposo que és un dels debats que es posaran sobre la taula. El que sí que també tenim clar, ja ho vam avançar crec ahir, però avui ha quedat molt més clar, tots dos són nascuts a Catalunya.
4: Sí, és aquest debat
1: sobre... I això
4: sobre...
1: sí que hi ha hagut molt més
4: confusió. És el debat sobre si l'origen explica o no el que ha passat, no? Que cadascú li posa la seva, no? Llavors sí que sabem que tots dos són nascuts aquí, que són catalans, el suposat autor és de pares de fora i qui suposadament doncs, comença aquesta baralla és de pares d'aquí i els dos amb antecedents.
1: A xarxes això ha generat molt soroll.
4: a xarxes,
1: això... Ho has viscut en primera persona, no?
4: És molt pesat perquè es fa trinxera com si l'origen doncs fos l'explicació del que ha passat i no es fa aquest debat sobre doncs, a quina situació estaven, què havia passat abans, quina mena de desarrelament pot haver-hi darrere perquè una persona doncs, com he dit, aquests delictes estiguin vinculats a una casa ocupada, estiguin allà, el sistema no aconsegueixi doncs, reconduir aquesta situació, no? I el debat acaba només vinculat a l'origen i el que fan és doncs, aquí expliquem doncs, que no són qui creien que eren menors migrants, que és el que ha dit l'extrema dreta, doncs també rebem pel mig, no? Però bueno, ja ho tenim una mica a l'ofici, això, és a dir, que ja estem acostumats.
1: La consellera de l'Interior, Núria Parlon, ha parlat aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio, amb el Ricard Ostrell, s'ha indignat per la instrumentalització que es fa d'aquest cas.
5: Bueno, haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè òbviament la manipulació a la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema.
1: Alba, anaves fent que sí amb el cap amb alguna cosa. Es vincula immigració amb inseguretat, hi ha gent que està preocupada, hi ha gent que viu a Manresa que senten que la ciutat no és tan segura com era abans i no ho sé, com, tot això com es pot conjugar d'una forma racional?
2: A veure, jo m'afegeixo el que deia, que al final sembla que és un debat que sigui molt obvi, però es veu que no ho és gens, que és el que ara comentàvem, que la delinqüència no va lligada a l'origen, sinó a altres condicionants socials, econòmics, de context, psicològics, si vols dir-ho, no? Però a mi el que més em sap greu d'aquesta situació és pensant també en la família, que des d'aquí també envio el meu condol i el meu suport, és de quina manera, davant d'una situació més tan crítica i tan dolorosa, persones, grups, partits d'extrema dreta, com ara deien, doncs utilitzen aquests fets i utilitzen el dolor de la família, no? També sota aquesta espècie de justícia i protecció, no? que ells diuen. En realitat, per difondre campanyes d'odi i campanyes racistes, no? Aleshores, em sembla encara doblement greu, no? Donada la situació tan delicada que ara mateix s'està vivint a Manresa.
1: Anem cap a Manresa. Perquè centenars de persones han fet un minut de silenci aquest migdia per condemnar el crim. Aquesta és la commemoració per la víctima, el record per la víctima. I aquesta tarda també hi ha diverses manifestacions, mobilitzacions convocades. Volem saber què s'hi respira a Manresa en aquestes hores de nervis, de prèvia de manifestacions i encara amb el crim molt, molt recent. Hi ha una unitat mòbil de Catalunya Ràdio amb la Matilde Sebani i la Judit Pastor. Judit, bona tarda.
6: Què tal? Molt bona tarda.
1: On ets i quina foto ens fas del lloc on ets?
6: Mira, nosaltres som al carrer Sant Jaume amb el carrer Divina Pastora, que és justament el lloc dels fets on va passar aquest apunyalament mortal. És un punt que està molt a prop de l'Hospital de Manresa, és un barri obrer, hores d'ara molt tranquil, pràcticament no hi ha ningú passejant pel carrer, però ja fa estona que nosaltres som aquí i hem pogut parlar amb força veïns, de fet molts d'ells coneixien la víctima, el Carles Vilajosana. Ell era una persona molt coneguda a Manresa, jardiner, tenia 45 anys, dos fills, havia també abans regentat un barri a la ciutat, per tant estava molt vinculat a la ciutat, de fet participava també als correfocs la nit on van tenir els fets, no? I el que repetien la majoria de veïns és que estan en estat de xoc i molts reconeixien que tenen por.
7: Bastant carda perquè el coneixia el noi. O sigui, era companya del barri, de Poble Nou de Manresa.
8: Bueno, nosaltres ens vam despertar just quan arribaven totes les ambulàncies i començaven a arribar tots els policies i et quedes amb un cos que... Jo no m'atrevia a explicar-li a les meves dues filles el que havia acabava de passar davant de casa seva.
9: Jo he viscut sempre a Manresa i jo tinc una nena de 14 anys i no la deixo venir a Manresa sola, perquè a mi em fa molta por.
10: Ha arribat un punt aquí a Manresa que seguretat la mínima. No pots anar al passeig com abans podies fer, anar a prendre alguna cosa tranquil·lament, dic perquè et trobes, bueno, sí, que està tot ple de nanos joves que no tenen cap control i vull dir, clar, tot això ja comporta una inseguretat a la gent, bueno, que molta gent, de fet, està marxant de Manresa i s'està buscant poblets així al voltant per no estar aquí.
6: Clar, hi ha aquesta sensació de tristesa i d'inseguretat, no?, entre els veïns.
1: Això és el que passa l'endemà, evidentment, d'un crim que commou, que xoca, i més quan és una persona, coneguda. I el que dèiem, Judit, sí. No sé si els manresans també senten que, a més, no només són víctimes, o hi ha hagut una víctima i ells en formen part d'un crim, sinó que ara també hi ha una instrumentalització política que els fa encara estar més al mig d'un altre embolic.
6: Totalment, totalment, et deia, no? I aquesta sensació d'inseguretat, de tristesa, de preocupació, i també ells mateixos, els veïns, són conscients, doncs, que els partits d'ultradreta se n'estan aprofitant, no?, de tot el que està passant a la seva ciutat. De fet, aquest vespre hi ha una manifestació a les 7 al centre de Manresa amb el suport d'Aliança Catalana. A les 9 n'hi ha una altra, en aquest cas convocada per l'Associació de Veïns al mateix carrer Divina Pastora, que és on hi va haver l'apunyalament. Volen que sigui una marxa més silenciosa, amb espelmes, però després, l'endemà, demà, Vox també ha fet una crida a manifestar-se demà a la tarda amb un cartell que ja està circulant i molt per les xarxes, on diuen falsament que els detinguts són menors migrants, no? Hi ha com un xup-xup que dèieu, no?, està molt present a les xarxes, però que també s'ha traslladat al carrer. Això és el que ens deien els veïns.
8: Aquest és el gran problema que es crearà, que al final surten partits polítics que al final diuen el que la gent vol escoltar també, que és això ho acabarem, i al final jo crec que les persones, que no és que estiguin d'acord amb aquest partit polític, però volen un canvi, i és un crit desesperat.
7: Sí, la política tant catalana a nivell de Generalitat com la local no estan fent res, simplement estem protegint aquest tipus de gent. Això no vol dir que sigui racista, mal, però també hem de posar uns límits.
11: És que, a part del discurs, clar, és populista, no?, en el sentit de que assenyalen un problema que efectivament hi és, i ells potser tampoc hi tenen la solució, però reconeixen l'existència d'un problema que no està reconeixent l'esquerra, i per això aquesta gent s'emportarà molts vots.
1: És el debat d'avui dia, no?, i a casa nostra, i malauradament avui l'hem hagut de posar encara més sobre la taula perquè hi ha hagut un crim i perquè aquest crim s'està instrumentalitzant. I Judit, no sé si també la comunitat islàmica, que és una de les afectades, de les assenyalades en aquest cas, també hi ha pogut dir la seva.
6: Sí, són conscients, no?, que s'està intentant polaritzar, però la comunitat islàmica de Manresa ha aprofitat avui per condemnar el crim. Demanen responsabilitat de tothom per preservar la pau social. Nosaltres n'hem parlat amb Nureddin El Benadi, que és president de la comunitat islàmica de Manresa.
12: És molt dolorós. Condemnem el que ha passat i demanem a la justícia que faci el seu treball. Estem amb la família, estem amb la societat de Manresa i el comarca, i esperem que aquest cas no torni a passar.
6: Francesc, deixa'm afegir un detall, una imatge que hem vist fa pocs minuts aquí a Manresa. Hem vist quatre persones identificades amb una samarreta de l'organització d'ultradreta Núcleo Nacional, que estaven just davant, just al punt on hi va haver aquest apunyalament mortal, gravant un vídeo, suposem, per penjar a les xarxes. Vull dir que és palpable aquí al carrer que hi ha coses que s'estan movent i que hi ha inquietud.
1: En tot cas, hi ha convocatòries per al vespre. Entenc que fins del vespre no hi haurà encara gaire xup-xup i que ara mateix la cosa està tranquil·la.
6: Sí, és una hora tranquil·la, la gent encara està treballant, aquí està la situació molt calmada. Sí que hem vist que en alguns establiments, alguns bars, també a les portes d'alguns edificis de blocs de pisos, sí que hi ha el cartell d'aquesta manifestació que ha convocat l'Associació de Veïns, que volen que sigui més pacífica i en silenci, a les 9 del vespre aquí al carrer Divina Pastora.
1: Així està la cosa a Manresa. Jo dic gràcies.
6: A vosaltres, fins després.
1: A veure, joves que generen inseguretat, jo no deixo que la meva filla surti al carrer. La sensació d'inseguretat d'aquesta gent és legítima, no? Si una mare té por, doncs la mare té por. Està justificada aquesta por amb les dades que us dediqueu a la qüestió, no va dir criminal, a la qüestió de la... Vaja, de tota aquesta qüestió...
4: El que ens expliquen fons policials, en concret de Manresa, que és veritat que hi ha com hi ha aquest lloc, on, aquesta casa ocupada, on hi feien vida, no vol dir que necessàriament hi visquessin, que hi feien vida aquests dos joves, que de vegades aquí hi ha un grup bastant gran de joves, poden ser 20, a vegades són 10, a vegades són 5, i tenen aquesta actitud, que hem vist també a altres llocs, doncs d'anar pel carrer, d'anar amb els patinets, de vegades cometre robatoris violents. Això, tot això, sempre comporta inseguretat i que la gent, doncs, això que estàvem escoltant, no?, que tenim por. Què diuen les macrodades? Que no sempre ens serveixen per entendre-ho tot. Doncs que els delictes baixen.
1: Però, i per què això?
4: Perquè sí que és veritat que hi ha una sèrie de delictes que poden baixar, i ho estem veient, estan baixant els furts, estan baixant els robatoris, tot això ho veiem, però no estan baixant els delictes violents contra les persones, les lesions. Bueno, a vegades no necessàriament la dada explica realment que tu estàs vivint al carrer, no? Si tu vas per un carrer i tens por perquè et passa un xaval al cantó amb un patinet i saps que fa dos dies amb un patinet algú li van robar el mòbil, aquesta sensació de por tu ja la tens.
1: Pensaràs que te'l robarà tu i no te'l robaran, necessàriament.
4: Robar, no? I això ho veiem a diversos municipis, no, no només aquí.
1: És que, clar, Manresa, però hi ha hagut tiroteig sense víctimes a l'Hospitalet. A Balaguer s'investiga un altre crim amb un menor també presumptament implicat. Catalunya és més insegura que fa 10 anys, per exemple?
4: Jo diria que no. Catalunya no és més insegura que fa 10 anys. Jo crec que tenim un debat més públic sobre la seguretat i el que sí que tenim un repunt en els últims 5-6 anys és de lesions, amenaces, coaccions, de baralles que augmenten de to, que la gent, doncs el que abans, això ho hem explicat moltes vegades, el que abans solucionava cops de puny, ara té una arma blanca et pot matar més fàcilment que un cop de puny, i la tercera cosa que aquí ara mateix sí que s'explica molt i els Mossos estan molt preocupats és un increment de les armes de foc. Llavors, és més insegura en el sentit de sortiràs al carrer i et poden passar més coses horroroses que abans no passaven? Jo crec que no. Sí que hi ha un increment de la violència interpersonal, de la manera com ens...
2: I això per què?
1: Doncs, ara ho abordarem.
4: Jo no sé l'explicació.
1: Ara ho intentarem abordar, però abans, Marta i Alba, vosaltres teniu sense més percepció d'inseguretat ara? O com a mínim, als vostres entorns és una conversa habitual?
3: Jo com a dona l'he tingut des de fa molts anys. Vull dir, jo la por aquesta de poder sortir tranquil·lament de festa la tenia amb qualsevol tipus d'home. I això ho vull deixar molt clar. Que normalment aquests crims, Rebeca, qui els comet són homes.
4: Sí, normalment tots els robatoris, el 90% dels robatoris i de la violència sempre està vinculada als homes, que és veritat que és una cosa que... Així com de seguida traiem l'estadística de la immigració, no?, i que moltes persones d'extrema dreta la fan servir, no s'acostuma a fer servir de l'estadística de que la immensa majoria dels implicats en tot això són homes.
2: Mira, jo m'afegeixo el mateix que deia la Marta, eh? O sigui, pensava en la mateixa resposta, que és algú que com a dones hem viscut tota la vida.
3: Tota la vida, és que ens han educat així també.
2: I t'eduquen amb la por, vigila, es doni partida d'història, quan hi hagi llum, que t'acompanyi una amiga,
3: la trucada, exacte.
2: No sé què, llavors, ja vivim en estat d'alerta, però sempre té a veure en què són homes.
1: Mira, deixa'm saludar Amadeu Requesens, que és doctor en dret i criminòleg, especialista en seguretat i policia. Senyor Requesens, bona tarda.
13: Bona tarda, senyor Garriga. Deixi'm saludar també la senyora Carranco, que l'admiro molt com a periodista, i els altres participants.
1: Doncs quedem tots saludats i admirats. Entenc que ens estava escoltant.
13: Sí.
1: Ens deia la Rebeca, les dades baixen, però en canvi la sensació puja i alguns delictes... Això té alguna explicació teòrica de què està passant a Catalunya?
13: A Catalunya i a Europa. És a dir, no és un fenomen només català. És evident que la situació, diguem-ne, social que estem vivint en els darrers anys i l'augment de la violència física visible, és a dir, la que es fa més evident i que, a més, té més altaveus, contribueixen a generar una percepció d'inseguretat que no sempre correspon a les dades reals. El que passa és que les dades reals també s'han d'analitzar per trams. És a dir, sí que la violència física visible sembla que va augmentant i, a més, quan es fa amb arma blanca, doncs encara causa més alarma.
1: Som més violents avui que fa 10 anys?
13: No. No. Qui diu això, qui ho afirma, no ha repassat la història. És a dir, o no recordem episodis de violències, de guerres, de bandes, o ja no recordem el cine del final del franquisme, del cine quinqui dels anys 70. És a dir, aquestes alarmes són reiteratives i es solen produir justament en moments de transicions o en moments de dubtes polítics, com va haver-hi al final de la transició o com pot haver-hi ara, diguem-ne, amb l'augment de l'extrema dreta.
1: Clar, hi ha molta gent que vincula l'arribada de gent d'altres llocs a casa i les tensions que això provoca, tensions que podem veure en l'habitatge o en l'accés a serveis públics o en el transport públic, és a dir, a més gent, més dificultats. Quan arriba aquesta gent hi ha més crims. Això està estudiat segur, però no sé si hi ha alguna mena de correlació o alguna mica de veritat en això, encara que no sigui una explicació total, però que sí, que l'arribada de gent provoca que hi hagi més criminalitat perquè hi ha més conflictivitat.
13: Bueno, li torno a recordar el fenomen de les bandes dels anys 70, quan va haver-hi altres tipus de migracions i d'immigracions i que es produïen situacions conflictives, doncs en una societat, quan li poses més gent, li poses més conflictivitat i li poses més problemàtica social i econòmica, evidentment pot tendir a tenir més violència. Ara, simplificar això, és a dir, banalitzar, tergiversar, això no aporta solucions, això aporta soroll i aporta alarma, que potser és el que volen alguns, però no, la solució està justament en identificar el problema, veure com el resolem i veure com ho avaluem.
1: I aquí, a més, parlem de menors d'edat, que també li afegeix encara una altra capa. Com es lluita contra els que en teoria són més inofensius, que són els menors d'edat?
13: Ai, aquí sí que tenim un, aquí tenim un problema. Com li dic, la situació en aquests moments és una problemàtica que no es pot negar, però que és una problemàtica complexa i que només es pot resoldre amb respostes complexes. La primera qüestió és, parlem molt de delictes d'arma blanca. Les armes blanques no delinqueixen. Delinqueix qui la porta i per què la porta i per què comet el que comet. Per tant, no focalitzem amb l'arma blanca, sinó que focalitzem amb el que passa amb persones que tenen una arma blanca a la mà. I no podem posar tot en el mateix sac. Hi ha hagut baralles entre bandes, hi ha hagut conflictes entre grups de narcotraficants, hi ha hagut un malalt mental, recordem el cas d'Esplugues, que també va usar una arma blanca, hi ha hagut baralles discotequeres, per dir-ho així, hi ha hagut actes de terrorisme. És a dir, l'arma blanca s'utilitza en moltes situacions. Una d'elles, per tant, primer preguntem-nos què passa amb les armes blanques, perquè hi ha facilitat de disposar d'una arma blanca, perquè no es controla més la venda d'aquestes armes, especialment de les navalles. La segona qüestió és què passa amb els joves, perquè la majoria dels delictes aquests passen, quan no són especialitats, diguem-ne, tipus drogues o tipus malaltia mental, quan són de tipus genèric, passen joves i sobretot amb menors. Llavors, preguntem-nos per què els menors ara van armats. Què significa? És una acceptació general de les armes blanques per part d'una determinada generació? És una manera de resoldre conflictes a través de la violència perquè no tenen instruments per resoldre-la d'una altra manera? És una frustració? És una desubicació? És pura violència gratuïta? És per guanyar prestigi? Això no ho respondrem amb policia. És a dir, això ho respondrem amb equips de treball que puguin encarar la situació i que puguin treballar seriosament les polítiques públiques. És a dir, hem de posar educadors, psicòlegs, sociòlegs, politòlegs, juristes, treballadors socials, urbanistes, gent de sanitat, a pensar realment com resoldre aquest problema.
1: Però clar,
13: ara bé, vostè em dirà, perdoni, vostè em dirà, i ara què passa?
1: Clar.
13: Evidentment, la policia és el primer xoc i ha de ser-hi. És a dir, primer resolem el problema cremant que tenim a les mans. I després fem polítiques a mig llarg termini amb tot això que li he dit. Però no podem oblidar que ara, quan tenim el problema candent, el primer que hem de fer és baixar la inflamació i per això necessitem la resposta policial.
1: I endurir les penes pels menors és un camí que serviria per frenar-ho com a mínim de forma no immediata, però més ràpida, perquè l'educació és evident que és molt bona eina, però a molt llarg termini.
13: Això ja s'ha provat diverses vegades i no funciona. És a dir, endurir les penes no té un efecte dissuasori. Pot semblar molt tranquil·litzador per una part de la població, però realment no resol el problema. L'únic que fa és massificar els jutjats i encara complicar més la situació. Jo, pel que he vist en altres països d'Europa, com França, com Alemanya, com Anglaterra, l'estratègia no és aquesta. L'estratègia és la que li dic jo, de crear programes i eliminar el risc associat a la violència a través de programes complexes.
1: Però hi ha algun país que ho hagi fet bé, això? Perquè ara vostè em diu, alguns països, home, Anglaterra, el Regne Unit, tenen els seus problemes també. A França, deixa'ls anar. És a dir, que aquí tots els països no es troben en problemàtica, o tots, molts països europeus es troben en problemàtiques molt semblants. N'hi ha algun que hagi marcat un camí que diguis, home, doncs mira, allà sembla que se n'estan sortint.
13: Bé, el que passa és que la solució només es pot fer a través de polítiques públiques. És a dir, per tant, com li deia abans, identificar el problema, com el resolem, com ho avaluem. Requereix temps? Sí. Què solucionem a curt termini? Com ho solucionem? Això és una altra cosa que ja n'hem parlat. El tema que hem fet a Anglaterra, per exemple, estratègies focalitzades, punts calents, el que en diuen hotspots, identificar on es produeixen la majoria d'aquests problemes, incrementar programes, posar-hi diners, han invertit molts diners. Han fet programes com el Knife Crime Concentration dintre d'un projecte més ampli, que és el Protecting Lives Building Hope, que això és un programa que busca solucions en el territori a través d'equips multidisciplinaris. Han creat 50 centres d'aquestes zones calentes per donar suport integral als joves amb serveis educatius, socials, d'acompanyament, i els hi funciona. I els hi funciona, home, no arregla el problema al 100%, però sembla que està disminuint. A Alemanya, on hi ha hagut molta alarma social, han optat també pels temes de prevenció. És a dir, estan identificant per què passen a l'acte els joves i per què porten armes. A França, la resposta també és interministerial. Hi ha involucrats el Ministeri d'Interior, el Ministeri d'Educació, el Ministeri de Sanitat. Per tant, semblaria que tota Europa va en aquest sentit més que en endurir penes i en aplicar simplement solucions policials.
1: Bé, és un debat que no s'acaba aquí, que el tindrem durant tot el curs i que l'anirem ampliant i enriquint tant com puguem. Amadeu Requesens, doctor en dret i criminòleg, gràcies per atendre'ns.
13: Moltes gràcies a vostès.
1: I abans d'acomiadar-te, Rebeca, em diuen que tens una última hora de successos, sí. I em quedo petrificat amb la notícia que ens has d'explicar.
4: Doncs sí, és doble i fa efecte a dos nadons. Per una banda, han trobat cap a la una de la tarda a un immoble, a les escales d'un immoble, un nadó dins d'una bossa d'escombraries, i llavors ara estan veient qui poden ser els pares, què ha pogut passar, tot això ho estan investigant, i paral·lelament el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha comunicat que hi ha una investigació a Santa Bàrbara, també perquè estan cercant un menor, un nadó també, a una vivenda. L'avi va denunciar fa un temps que aquest nadó havia desaparegut. És veritat que és una vivenda que està com en runes, tot una situació com molt precària, i ara s'està buscant un nadó que la policia, segons en diuen fons policials, sospita que sí que existia i que potser està mort.
1: Però, vaja, els dos casos són terribles. El primer, un nadó en una bossa de plàstic al replà d'un edifici?
4: Sí, això ho hem vist alguna vegada, que s'ha de veure, i estan investigant si algú ha sigut atès a l'hospital, si hi ha alguna persona, alguna dona que potser ha donat a llum, ha mort, o ha donat a llum, no ha avisat. Què pot rodejar tota aquesta història? Això ho hem vist alguna vegada, i això és per una part que estan mirant ara els Mossos, ho estan investigant, però és molt recent, acaba de passar i ho estan mirant. I aquesta segona part també, com molt inquietant, d'aquesta vivenda en runes, a més com amb molts animals, i els Mossos estan allà i estan cercant aquesta vivenda, si potser hi ha aquest nadó en algun lloc enterrat, què ha pogut passar, quina història envolta tot això.
1: Noi, realment et quedes sense paraules quan escoltes segons quina notícia. Rebeca, gràcies per explicar-nos-ho.
4: A vosaltres.
1: Farem una pausa ara, agafarem una mica d'aire i va, apujarem una mica el...
3: Em dones aquesta responsabilitat,
1: sí,
3: ara, Garriga?
1: Sí, ens has d'aixecar una mica l'ànim, perquè això és molt dur.
3: Marta.
1: Això és
3: Vinga,
1: molt dur.
3: Ho intentarem.
1: Una pausa i noms. Noms complicats, o que semblen complicats.
3: Ara.
14: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
15: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què, retrospectives d'Aki Gaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang, reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
16: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
17: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
18: A la França ocupada, una noia jueva fuig dels nazis.
19: Sara, sé com sortir d'aquí.
18: Només per ser amable, el Julien és molt valent.
20: Perquè quan l'amabilitat et pot costar la vida, és com un miracle.
21: Visca la humanitat.
18: Ales Blanques és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
22: Hem arrencat un nou curs polític i continuen els vells conflictes socials.
23: No serveix per solventar els greus problemes que té aquest sistema sanitari.
24: Si nosaltres deixem la batalla, no hi haurà ni reflexió a fons, ni hi haurà més recursos.
25: S'ha de comprar un habitatge, perquè si no, d'aquí un any potser ja no podràs.
22: Divendres, respon la portaveu del govern, Sílvia Paneque, al Matí de Catalunya Ràdio.
26: Quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
1: M'agrada molt la sintonia d'aquest espai.
3: És com xic, no?
2: A mi em recorda White Lotus.
1: White Lotus. Jo tanco els ulls i veig un hotel de luxe.
3: Oh. Vens quina és la teva temporada preferida de White Lotus?
1: Uf, que difícil. La primera i la segona.
3: La segona és boníssima, és la de Sicília.
1: Sí. Mm.
2: Jo soc de Sicília, que et diu.
3: Nena!
2: Tu també, oh,
3: és veritat.
1: A Palerm, sí.
2: Jo també a Palerm i a les illes... Ai, no ho vull dir.
3: Per no massificar.
2: Exacte.
1: Amb una illa petita molt
2: freno.
1: Bona.
2: Freno, abans d'hora.
1: És preciós, Sicília és preciós. És preciós, sí. Una calor espantosa, però
2: sí,
1: preciós.
2: Sí, però aquí també. Bueno.
1: Qui t'ha fotut la tarda en l'aire avui, Marta Montaner?
3: Mira, Garriga, avui gairebé escupo el cafè de després de dinar. Quan m'ha aparegut a la plataforma X un vídeo de pràcticament gènere de terror.
1: No, home, no.
3: Per mi sí.
1: Sí?
3: Tu dius, això es pot presentar a Sitges. Jo opino que sí.
1: A Sitges,
3: jo opino que sí. Llavors algú altre dirà, no, és còmic, tindríem un debat.
1: A veure.
3: La qüestió és que era un fragment d'una entrevista que la presentadora Sonsoles Ònega li va fer ahir a l'Àngel Llàcer, Antena 3, al programa I ara Sonsoles. Àngel Llàcer, que ni cal que el presentem a aquestes alçades.
1: Què és Sonsoles?
3: Com que Sonsoles? No porta accent Sonsoles.
1: Jo crec que sí.
3: No, ho he buscat.
1: No? Doncs potser ho dic malament,
3: No, o potser jo busco i posa Sonsoles Ònega. Si fos esdrújula, portaria accent, no?
1: Sí, pensava que portava accent.
2: Sonsoles. Què has dit?
3: No, és Sonsoles, posa. Ara, mira que el tema va de dir noms i si la cago i al minut zero...
2: Sonsoles és
3: tinc una credibilitat total de... Bueno.
1: Sonsoles.
2: Ui, ara és allò que
1: Sonsoles.
2: No ho parlem de dir.
1: Jo,
3: és rara. Que no porta accent, hauria de dur si fos esdrújula.
1: Si hi ha alguna persona que es diu així...
3: O algú que la coneix personalment.
2: Com es digui.
1: 9-3-2-0-1-7-4-7-4, si hi ha alguna Sonsoles o Sonsoles escoltant.
3: L'Ònega.
1: L'Ònega.
3: Hala, doncs ja està.
1: No, deus tenir raó tu, eh?
3: Sonsoles. Ja, és que em sona que és i ara Sonsoles. Com són soles.
1: Clar, tens raó.
3: No?
1: Tens raó.
3: O potser no, però em faig credibilitat, no, ara mateix?
1: Són soles.
3: L'Àngel Llàcer sí que no cal que ni el presentem.
1: No, ja el coneixem.
3: Fa anys que volta pels mitjans, tant els catalans com els de Madrid, i tot i així, sembla que el seu nom encara no ha acabat de calar.
0: Con Ángel Llàcer, hola. Ella te llama...
5: Hola,
0: Ángel.
3: Ángel.
0: Ángel.
5: Es que me llamo Ángel.
0: Perdón.
5: Claro, pero me puedes llamar Ángel, ¿eh?
0: ¿Sí?
5: Sí, claro.
0: Vale, pues Ángel.
5: Cariño, me puedes llamar lo que quieras. Mientras sea bonito.
0: O lo bonito que tú eres.
5: Por eso, tú me puedes llamar lo que quieras.
0: Pues Ángel Yasser, ¿no?
3: Ángel.
0: Ángel Yasser.
3: Ara sí.
1: Hòstia, sort que la Ònega...
2: Ara sembla que el que havíem fet de les Sonsoles i les Sonsoles fos assajat realment,
3: no, però semblava guionat. Sí.
1: Bé, van necessitar ajuda, per dir-ho bé, i encara.
3: I l'ajuda de la Lorena Vázquez, que és catalana, sí. I una de les dues mamarazzis que tenia allà al costat les Sonsoles per fotre-li un cop de mà.
1: Ángel.
3: I ella amb aquest Ángel, eh?
1: Ángel.
3: Que empanxa.
1: Ángel Llàcer mola molt.
3: Ángel, sí. I escolta'm, Garriga, ja que hi érem... i hem obert el meló dels noms i de com pronunciar-los, qui va fer un tutorial fa poquíssim de com pronunciar correctament el seu nom...
1: Molt a favor d'això.
3: Va ser un exjugador i exentrenador del Barça.
7: What is the correct pronunciation of your first and last name?
8: Xavi Hernández.
7: Xavi, okay.
8: Yeah. So I heard that... Xavi like chocolate.
7: Yes, okay, thank you very much.
1: Xavi like chocolate.
3: Li surt així com espontàniament. Per mi és el millor tipus d'humor. Aquest humor accidentalment funny, no? Accidentalment sí, graciós. És molt d'en Xavi Hernández. Però sí que ens en van fer un tip, que sigui Garriga, en aquella època quan jugava sobretot de Xavi Hernández.
1: Home,
3: Xavi. Amb S, S i B alta. Xavi Hernández.
1: Sí, Xavi Alonso.
3: Xavi Alonso, exacte, també. Tot i que t'haig de dir que un dels meus preferits és aquest, de com a Movistar Plus van dir el nom de l'exblaugrana Marc Guiu.
9: Esta es nuestra imagen. Última imagen. Marc Guiu con su familia. ¿Ha saltado otra vez al campo? Marc Guiu con su familia.
1: Marc Guiu.
2: Però això és d'haver-se equivocat, no? No és de llegir-ho malament.
1: Jo crec que veuen allà G-U-I-U
2: i
1: com es deu dir això?
3: No saben resoldre-ho i al final diuen Guiu.
2: Guiu.
3: I ja està. Però us haig de dir que mai res superarà el que passava fa 10-12 anys amb un altre ex blaugrana.
10: Se lo decía a... Sexca.
11: A quién?
10: Sexca.
11: A quién?
10: Sext.
11: A quién?
10: Quets.
11: A quién?
10: A Fàbregas, coño! Que no me sale.
1: Cesc.
3: Això era un tall d'aquell programa que feien de Sé lo que hicisteis. Jo estava enganxadíssima amb la Patricia Conde, sí, Miqui Nadal...
1: Sí.
3: Cesc Fàbregas, eh?
1: Cesc.
3: Cesc. Cesc.
1: Jo quan vaig viure a Madrid...
3: Prova. És que t'anava a dir, tu ets un Cesc Garriga, també.
1: Jo quan vaig viure a Madrid i anava a l'Starbucks, per exemple...
3: Ui.
1: A Fran.
2: Directament.
3: Però deies no!
2: No! Tu deies Fran Garriga.
3: Fran?
1: Home, perquè m'has...
3: Hem viscut enganyats.
1: No, home.
3: Com que Fran Garriga?
1: A Madrid deia Fran, perquè dic, si dic Francesc...
2: Serà un lío.
1: Como? I m'ho escrivien malament, i Fran, doncs F-R-A-N, doncs no.
3: O sigui, tu passaves de fer un Xavi Hernández i de dir, like, chocolate?
1: No, això, tu... no, és a dir, explicar el nom, com pronunciar-lo bé, ho he fet molt als Estats Units.
3: Ah.
1: Però allà els hi expliques una vegada i s'hi queden. A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
2: Francès.
1: Francesc. Francesc. Cada vegada ho feien d'una manera diferent.
3: És que no fas cara de Fran. Zero.
1: Ja, no sé.
3: Quin greu, no tornis mai a Madrid, d'acord? Sisplau, fes-me aquest favor. Llavors, el tema de Cesc Fàbregas va ser tan greu, aleshores, que l'Andreu Buenafuente, que en aquell moment estava a la Sexta fent programa, va fer un tutorial per tots els periodistes esportius de com s'havia de pronunciar el seu nom.
4: Cesc. Yo he estado pensando, compañeros, que no es tan difícil.
1: No.
4: Si te lo preparas un poco, ¿eh? ¿Qué quiero decir? Estás 15 días en Suiza. ¿Para qué? Para prepararte que Cesc no es sex. Porque sex es otra cosa.
1: No som els únics Cescs. Jo o Fàbregas, que tenen problemes, perquè és un nom problemàtic. A Espanya, sobretot. Cesc Escolà, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
1: Tu també ets una persona que has treballat molt temps a Madrid i tens un nom que... Quants cops creus que te l'han dit malament?
6: Em sento molt identificat amb tot el que esteu dient, perquè és que m'han dit tot això i més. Perquè, clar, al final, jo he viscut tota la vida aquí a Barcelona, a Catalunya, a Manresa, i aquí em deien Escolà. O sigui, primer Manresa pel cognom.
1: Clar.
6: Ja no em deien ni Francesc. Va dir Francesc, el nom que em diguin Francesc no m'agrada. Només em diu ma mare quan s'enfada. Francesc! Llavors, a partir d'aquí, quan vaig venir a Barcelona, doncs m'agradava el nom de Cesc més curtet i tal. Però, clar, quan em presenten a Operación Triunfo... Els dic, sisplau, Roberto Leal, pronuncia bé, Cesc Escolà. Escolà! Ni l'accent...
1: Escolà, clar.
6: Ni absolutament res. I clar, llavors amb els triunfitos, que molts eren del sud, tots, Cesc. I llavors ja va venir el sex. El sex és bàsic, el sex. Llavors ara em dirigeixen la paraula sexe constantment, doncs bueno. I sí, i sempre els dic, sap greu dir-ho, però vena, Francisco, Isco. Francesc, Cesc. S-E-S-K. S-E-S-K. És el tutorial que vaig fer fa anys.
1: La K funciona molt.
6: La K funciona.
1: La C com els...
3: Clar, com que també comença per C, es fan un embolic.
1: En canvi, si poses la K, és... Vaja.
6: Però a la mínima que desconnecten i no pensen en això, ja, otra vez.
1: Jo ho havia explicat 10 vegades. I arriba un moment que dius, mira, digue'm com vulguis, no?
2: Clar. M'agrada que això s'estigui convertint en un nou col·lectiu minoritzat que no coneixia, que era el
1: Cesc. Que no es tenia en compte. Sí, sí, és clar.
3: A tu mai t'han dit Cesc, Garriga?
1: Que mai m'han dit Cesc?
3: No, no.
1: Home, en públic, a la ràdio no, però a fora sí.
2: Qui? Qui? Com, tipus amics o família?
1: Amics.
2: Amics.
1: Família no. La Gelma em diu Cesc.
3: Ai, la Gelma.
1: Sí. Vaja, i més gent,
3: eh? I tu com li dius a la Sònia?
1: Sònia. O Soni. No. Bé, doncs, Cesc, escolta, gràcies per compartir aquesta pena que
6: portem
1: junts. Escolta,
6: sí,
1: què estàs fent ara? Podem veure aviat algun lloc?
6: Mira, just a punt, estic a casa a punt de gravar el repte de setembre. Així que si voleu moure el culet, ja sabeu, a partir d'avui i demà, al meu Instagram,
3: Epa,
6: ja tenim el repte d'entrenament de fitness aquí.
3: I
6: per
3: fer-ho
6: a casa o a qualsevol lloc sense material.
3: Cesc, et seguim a xarxes i també veiem que tens un tros de casa... Nen, t'has fet una casa, t'has fet una mansió.
1: Aquell gimnàs és per anar-hi, eh?
3: Sí. I ens hi convidaràs.
6: Sí, sí, aquí tinc aquí panxa amunt dormint i jo aquí corrent, però bueno, bé.
1: Aquí cadascú el que pot.
3: Clar.
6: Pues res. Ja sabeu, si voleu fer algun programa aquí algun dia, convidats a la terrassa.
1: Ah, mira, doncs escolta, prenem nota, ara que encara fa bon temps, o de cara a la primavera, i ens tens aquí instal·lats un dia fent burpees.
6: Clar que sí. Ah, i de fet, ja que estem... I ja que m'heu trucat, doncs mira, aprofiteu, us podríeu aixecar tots ara i fer 5 santadetes.
3: Ara vinga.
1: Va,
3: jo hi vaig, eh?
1: Les farem.
2: Com el Luis Enrique, cada cop es posa coses.
6: Bueno, això amb la Sílvia Abril li dèiem snacks saludables. Estàvem amb un podcast seu.
2: Vale.
6: I a la mínima snack, ja, ping, pam.
1: Doncs vinga, va.
2: Ah, què és això? Els squats, ah, squats, no?
6: Això en català com fa
2: sentadilla. Squats. Fas així,
1: sí, ja, però...
2: culen fora com si fessis twerking.
1: Sí. Vinga, va, una.
2: Una.
1: Vinga, va,
2: cinc. Jo vaig per la tercera, que l'he
1: tres...
2: Tu, Alba,
1: quatre...
6: Bueno. Sí, m'agrada.
1: Cinc.
2: Tu vas
6: però
2: molt
6: esteu
2: bé.
6: Fent de veritat o no? Vull dir la prova, eh?
2: Gràcies.
6: La prova no?
1: L'Arnau ens ha gravat, ara te'l passem, perquè comprovis que no t'hem enganyat.
2: Que es vegi que sóc la que ho he fet millor, Arnau,
1: sí,
2: gràcies.
1: Sí, sí. Cesc Escolar, una abraçada.
6: Vinga, abraçada a tots.
1: Vinga.
3: Abraçada. Saps que el meu xat GPT es diu Cesc?
1: Ai. Ah, sí?
3: No sé si ho feu vosaltres, però jo li vaig proposar tres noms. Ell em va dir que preferia identificar-se amb nom d'home.
2: Ah,
3: em va dir?
2: Sí? Ah, doncs jo li dic amb nom de dona.
1: Com li dius tu?
2: No, no, o sigui, li dic tia, no sé què. Però ara li preguntaré com, quin nom vol, m'ha agradat això.
3: Clar, és que em va dir...
2: Tu li vas fer una proposta de tres?
3: Tres noms. Vale, li vaig posar Pep, Xavi i Cesc. I ell va dir que se sentia més còmode amb Cesc. I mira,
2: vale.
3: Aquí
2: molt
3: està.
2: Bé. Molt bé.
3: Sobre el tema dels noms, ja per anar acabant...
1: Acabem-ho, sí.
3: Nosaltres no som perfectes, eh? Ens hem equivocat amb Son Soles o Son Soles.
1: Com hem quedat, què era?
3: No ho sabem.
1: Son Soles,
3: però el que mai sabrem és com dir bé el nom d'aquest senyor.
2: A veure...
11: Wojciech Szczęsny. You can hear it, but you'll never be able to say it. Szczęsny, you can just say Szczęsny.
12: Szczęsny.
11: Szczęsny, Szczęsny. Yeah, just say that. Whatever you say. When you say a name that nobody understands, I'll know it's mine.
3: El porter del Barça que fuma.
1: Perdona, a la TDT sí que ho diuen bé, Stejna.
3: Perdona?
1: Stejna.
3: Com que Stejna?
1: És com ho ha dit ell?
11: Wojciech Szczęsny.
3: Jo no interpreto això.
1: Wojciech, és el nom, Szczęsny.
3: Jo dic Szczęsny.
2: És que és el porter del Barça que fuma, tot junt.
3: Exacte.
2: És el porter del Barça que fuma.
1: L'altre dia una volta m'ho va preguntar, però per què fuma? Doncs no és dolent fumar.
3: Doncs sí.
1: Sí, sí, que és dolent fumar. Heu agafat molts avions aquest estiu, no?
2: Sí.
1: Alguna experiència traumàtica?
2: A veure, la que em munto el meu cap, perquè jo tinc bastanta por.
3: Jo també sempre, tinc pànic, eh?
2: El moment d'enlairar i el moment d'aterrar.
3: Igual.
2: Després, bueno, sempre intento tenir la vista, doncs, el personal de vol a prop.
1: T'aniria molt bé coincidir amb aquest pilot.
2: Ah, sí?
1: Que en un moment,
2: ja he vist el vídeo.
1: En un moment de certa dificultat va agafar el micròfon.
2: Ho va fer molt bé.
13: Y vamos a cambiar de nivel. Probablemente le vamos a pedir al controlador que nos baje un poquito el nivel y así seguro que lo que la mitigamos. No, no nos sale nada del radar. Nosotros, por lo tanto, no es ninguna tormenta, no es ninguna nube que produzca así un poquito como un uniforme, que son un poquito las que generan más turbulencia. Simplemente, como les digo, tenemos como 100 kilómetros por hora de viento en cola ahora y estas nubes del Sahara, que es la que nos produce esta, que la atmósfera está un poquito extraña. Por favor, no se preocupen, que no afecta la seguridad del vuelo, en ningún caso. Ya notaron ustedes que estamos bajando un poquito el morro, bajamos 2.000 pies, que son unos 600 metros, y muy probablemente la cosa deje de moverse. Por favor, sigan disfrutando el vuelo y que nadie se me asuste, que si yo no estoy preocupado, ustedes no tienen que estarlo. Venga, ya sé que siempre hay alguno que pasa un poquito más de pena.
2: Ai, l'estimo moltíssim. Jo necessitaria que m'anessin dient això durant tot el vol, perquè...
1: Permanent, home, però ha de conduir aquest
2: senyor. No tinc ni punyetera idea del que diu, diu 200, no sé què, el Sàhara, ai, que em vaig assustant quan vaig escoltant, però la tranquil·litat amb el que diu, m'és igual el que diu. A mi la qüestió és que sento que, no?, que em mantindrà en vida.
3: I la part final, de si jo no estic preocupat.
2: Si jo estic nerviós, no ho estiguis.
1: Tu voldries sempre com a pilot del teu avió, no?
2: Tot el rato.
1: A veure, Toni Pericas, el pilot, bona tarda.
14: Bona tarda, em fa un moment sentir-vos, i escoltar l'àudio.
1: No, home, això
14: ets... Una mica de color vermell.
1: Ets el pilot didàctic que ajuda la gent com l'Alba Riera a no fer-se pel·lícules. El missatge és aquest, si no veiem espantada la tripulació, podem estar tranquils?
14: No, això no és veritat del tot, perquè alguna companya meva, alguna safato, que a vegades s'assusten una mica gaire, perquè ells també no són del tot professionals del gremi i a vegades s'assusten, però intenten evitar posar bona cara, però a vegades ells s'assusten. No, demaneu al pilot i segurament tindrà més informació.
1: Els pilots, si no hi ha perill, no us espanten les turbulències, realment?
14: És que les turbulències no són res. Les turbulències...
1: Home, no.
2: Com diu això, eh? Sí que no són motiu d'accident,
1: sí que són.
2: No són motiu d'accident.
14: No hi ha cap avió que caigui per una turbulència. No. Això segur. No ha caigut cap avió per una turbulència. Mira, jo et poso un exemple que... Tinc que dir a tot això que tota aquesta història té una mica de trampa.
1: Ai.
14: I la trampa és que jo em dedico a donar cursos de llevar la por a volar. Per tant, tinc una mica d'empatia amb la gent, amb molts com vosaltres, que n'hi ha moltíssims que tenen por a volar, molta més gent de la que ho diu. I, clar, quan jo sé que el vol es mourà, que aquell dia precisament i l'anterior també es va moure molt, la veritat és que va ser un dia un poc desagradable, doncs ja intento posar-los un poc, darrer una mica d'informació, llevar-los una mica de ferro, digue-los, doncs, alguna tonteria, perquè a vegades et dic així, qualque cosa així una mica més. Per exemple, mira, aquest estiu, quan veníem d'Eivissa, el que deia, doncs, escolta, es mourà, però es mourà igual que es mou quan aneu a la carretera a la platja, que trobeu aquestes carreteres carreteres de terra, molt de, yeah, de forats i a més, i pues, es mourà exactament igual, és una carretera amb forats.
2: És una bona manera d'explicar-ho, és una carretera amb forats.
14: Clar,
2: de pedra.
14: Però el mateix que feis vosaltres amb el cotxe, pues anar una mica més espatllat, una mica més a poc a poc.
1: Però,
14: no?
1: Toni, aquest dia, en concret, ho fas tu perquè veus que es mou molt o perquè et diuen, escolta, que tinc el passatge molt nerviós, digues alguna cosa, o com va això?
14: No, ho faig per aquest motiu, com que faig els cursos aquests, ja ho sé, ja sé que es mourà. I abans del vol ja dic alguna cosa, durant el vol dic una altra cosa, i per despedir-me també dic una altra cosa, ja estic preparat i ja més o menys sé una miqueta els que els he de dir, com aquestes coses que vos he dit abans, el de la carretera i de més, i la gent es queda una mica més tranquil·la i el feedback sempre és molt bo, perquè sempre pues, algú que li diu a l'assafato o a l'assafato, escolta, dar-li les gràcies que m'ha llevat una miqueta la preocupació, i això és el que més plaer ens dona.
3: T'aplaudeixen segur, Toni, és que és lo típic de aterra a l'avió i el Toni sí que se l'ha d'aplaudir. Jo estic en contra, d'aplaudir, però a tu
2: a mi m'aniria molt bé que m'enviessis uns àudios si pot ser, que jo me'ls posi encara que aquell vol és igual perquè no estàs autopilotant,
14: no.
2: Però jo me'ls poso.
14: Vine a fer el curs que t'agradarà més.
1: Clar, pot ser el curs o pots demanar...
2: Curs, que no, és que no he entès què deia. Quin curs és?
1: Per
2: no tenir por.
1: Per treure la por a volar.
14: Sí, tinc dues psicòlogues a Madrid, Isa del Campo, que fa molt d'anys que fan aquest curs, fa 25 anys, abans ho feien el seu pare, ho faig jo, i això ho intentem fer un curs cada mes, i és una meravella. Jo, és de les coses, de les facetes de la meva professió, de les que més m'agrada.
1: Però què dura aquest curs?
14: Són 4 hores un dia i després fem un vol, un Barcelona-Madrid o un Madrid-Barcelona-Madrid, i amb elles, amb les psicòlogues, i que tot el que has après durant el curs durant 4 hores, després ho has de posar en pràctica.
1: Clar.
14: I funciona, però funciona, no és màgia negra, funciona el 99%.
2: Jo m'apunto.
1: I si no pots demanar-li al Toni que et passi el seu full de vols,
2: I només volaré
1: i agafa't els vols que sàpigues que fa ell. Sí,
2: aquesta
1: és l'altra.
14: Que no són pocs.
1: Clar,
14: no són pocs.
1: Segur que no. Bé, de fet, tu t'has fet viral ja diverses vegades.
12: I en Palma, pues yo creo que ha hecho calor. Té más calor aquí que Barcelona, pues han tomado una buena decisión. Alguna nube, pero la que tengamos ahora se habrá ido y habrá otra. Agradecerles que hayan aplaudido un poquito. Espero que sea un poco. Somos súper agradecidos. Ahora, ustedes nunca se dejarán una ensaimada. Les aseguro que nunca ha pasado.
1: Estàs especialitzat en vols a les Balears, veig, no?
14: Sí. Des de fa 2 o 3 anys que tinc base Palma, que és allà on jo visc, a Mallorca. Estic encantat a casa, anant i tornant cada dia, o quasi casa, dia a casa, que és una meravella.
2: Escolta, i t'encanta...
14: He estat 4 anys visquent a Barcelona, treballant.
2: I t'encanta la teva feina, no? Perquè sobretot és que se't veu molt apassionat.
14: Sí, m'entusiasma, la veritat. És que
3: però qualsevol dia ens treus el micro, perquè jo també li veig un art aquí.
2: Una faceta
3: com a comunicador.
14: De fet, us puc contar una petita anècdota?
1: Per favor.
14: Soc molt friqui del Ramon Gené, que crec que és col·laborador vostre, no és veritat?
1: El tenim per aquí a la casa, sí. Mira. El Ramon Gené.
14: Pues sou molt friqui del Ramon Gené i sempre he pensat, dic, algun dia no podria dir jo d'aquesta professió que tant m'agrada. No el mateix que fa ell, perquè òbviament el tema de l'art sempre dona una miqueta més de joc, però dic, algun dia no podria fer alguna cosa, bueno, el que faig és agafar el micro i me vengo un poquito arriba, com dius, i parlo amb els passatgers i els hi conto una miqueta la meva vida, la meva història de l'aviació, i així els lleves una mica de fer-lo assumpte, els lleves una mica de por i la gent disfruta una mica més. Però em deu una miqueta del Ramon, si li voleu comentar, que és un dels meus, d'una de les persones que més m'estimula en aquest sentit.
1: No, li farem arribar al Ramon Gené, segur. Quants anys fa que fas de pilot, Toni?
14: 27 anys, ara.
1: Amb 27 anys, mai has tingut por en cap vol?
14: No, vaig tenir una mala trobada un dia a Sant Sebastià, que vam tenir una turbulència molt severa, extrema, i l'avió havíem de fer un go-around, que dèiem, no podíem aterrar amb motor i a l'aire, i ens van ficar dins la vall, que és el procediment habitual, i allà la turbulència va ser d'aquesta que dius, qui dimonis m'ha criat de jo per estar aquí, no? Però al final l'avió el que et diu és que està fet per volar, i l'avió en vola, i mentre tingui motor i ales, i tenia motor i ales, l'avió està fent. Però una altra cosa és que nosaltres no estiguem incòmodes aguantant la turbulència, que això puc entendre, i és normal, però l'avió vola, està fet per volar i és una meravella. I va ser la conclusió que vaig veure aquest dia.
1: M'agrada molt això de, mentre tingui motor i ales, tira, hem perdut una roda, mentre tingui motor i ales...
3: Mentre portis el cinturó, també.
2: Jo sempre em poso al costat de la finestreta perquè vaig mirant l'ala i el motor tot el rato.
1: Que hi sigui.
14: Em vaig perdre d'una, vaig a un avió...
2: Una roda, quin sort.
1: No,
14: sí, un avió a Catalunya em va pegar un voltor intentant a Seu d'Urgell, i sí, la cosa es va complicar una miqueta, vam anar a Lleida,
3: És que el tema dels ocells és...
2: Hi ha accidents, per ocells. Mm. Oi que per això sí que hi ha accidents, per ocells?
14: Sí, bueno, un accident, em va pegar una roda, em va fer una quita de destrossa, però bueno, la cosa al final va la bé, vam aterrir a Lleida i cap problema, i aquí estem donant la...
1: Els ocells són un problema.
2: A veure, ells també estan fets per volar, pobrets.
3: Exacte, sí, de fet, i abans que nosaltres, eh?
1: De fet, els que envaïm el seu espai som nosaltres.
2: Francesc, que estarà enfadat.
1: Toni Pericàs és el pilot viral que va... traslladar calma amb unes turbulències importants en un vol als passatgers més nerviosos i que ens recomana aquest curs per no tenir por a volar. Si teniu por a volar, podeu buscar aquest curs i el Toni us ajudarà. Toni, una abraçada, moltes gràcies pel teu bon humor.
14: Un plaer, fins a un altre dia.
1: Vinga, va, a veure si un dia ens saluda el Toni en el seu vol. Farem una pausa i amb una incògnita, com cada dia a aquesta hora.
3: No pinta bé, eh?
1: No pinta bé?
3: Oh, sí.
1: A dimecres apareixerà Juliana Canet a 4:45?
2: Jo li he dit que venia i no sé ni... A veure si, no sé, si l'hauré convençut.
1: Clar, o sigui, avui si ve no vindrà per mi.
3: Serà per l'Alba.
2: És així, Francesc. Jo volia ser sincera d'entrada.
1: No, està bé, perquè així ja em trec la il·lusió.
2: Jo crec que sempre és millor anar de cara.
1: Tornem volant.
26: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
15: Del 15 al 23 de setembre torna el Festival Internacional de Música de Cambra de Sant Pau amb Albert Guinovar, Dimmu Poppen, Joaquín Riquelme, George Todorake o Maria Florea interpretant Tchaikovsky, Brahms, Shostakovich, Vivaldi o Max Richter.
16: Una oportunitat única per escoltar alguns dels millors artistes del món en un espai extraordinari. Entrades ja a la venda a santpaufestival.com.
17: Busquem el millor suquet de peix de la Costa Daurada.
18: Penseu que això és una conservació adequada d'un producte? Amb una bossa de supermercat? I això no està filmat, el rap no sabem de quan és.
19: Si pensem en el que hem vist, potser no menjar.
20: Jo no menjaria.
21: Joc de cartes estiu. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
26: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
27: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
26: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
27: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
26: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.

0: avions.
1: Sí. Sí.
0: Dona molt de sí al món de l'aviació, dels viatges. La vols explicar o no en públic?
1: Perquè, home, clar.
0: És que Donald Trump, ara ja l'afegeixo jo aquesta, Donald Trump va explicar que ell, quan va amb l'Air Force One, sempre va mirant per la finestra per, si els disparen amb un missil, poder-lo veure ell i avisar el pilot, va dir. Vull dir que va sempre molt atent.
2: Molt atent.
1: Sí. És com de senyor que vol manar molt i es pensa que pot controlar-ho tot, no?
0: Si veig el míssil arribar, avisaré el pilot.
1: Clar, sisplau, gira cap a l'esquerra. Tant de bo.
2: A veure, jo l'any passat vaig doncs, obrir la finestreta de l'avió perquè necessito mirar coses. I llavors, no sé si us ha passat mai, a mi no m'havia passat mai, o almenys que recordi, que vaig veure un altre avió a prop. Us ha passat? Per començar, no és tan habitual, dieu-me.
0: Home,
1: a mi no.
0: Lluny, vale. Sí.
2: Vale.
0: A tocar, no.
2: Jo el vaig veure a prop, vale? No molt a prop.
0: Més a prop del que tu esperaves veure un avió.
2: Jo anava mirant, veia que no hi havia mutació alguna. Hi havia més gent.
0: Diu, tothom tranquil, no?
2: Llavors vaig dir, mira, prou. Vaig avisar
0: Vas premar el botó?
2: Sí. Putu, a l'hostessa, que va venir molt amablement, i li vaig dir... Hi ha un avió, eh? No sé si no ho esteu veient. M'estic posant molt nerviosa. Seré jo qui salvarà tot això? I ella em va mirar com... Clar que hi ha un avió, vull dir, són carreteres aèries, saps? En plan, hi ha avions, estàs volant en un avió, i jo... No, no sé si les mira bé.
0: Està molt a prop,
1: Deixa'm que em posi jo pesada, a portar l'avió.
2: I res, doncs al final, efectivament, aquell avió...

0: Els empresonen?
1: No, no, crec... Mira, ara no tenim el pilot, però crec que... A veure si tinc temps de preguntar-ho... Com es diu, el Cesc? El
0: xat, el meu, sí, el teu es dirà d'una altra manera, eh?
1: A veure, què passa...
0: Jo també li preguntaré, què, el meu.
1: Ui, què passa si entres amb algú al lavabo d'un avió en ple vol i t'enganxen?
0: Jo ho he plantejat diferent. És delicte follar al lavabo d'un avió, pregunta
2: això. A vegades
1: si et refereixes a entrar dues persones al lavabo d'un avió quan va... I les, normalment no és que no és automàticament que et detinguin, però pot acabar sent bastant incòmode i tenir conseqüències.
3: Ai.
1: Us poden fer sortir immediatament, poden anotar l'incident i informar el comandant, en casos més seriosos, si desobeir instruccions, i pot haver mesures disciplinàries de la companyia o fins i tot restriccions per futurs vols. Si hi ha conducta sexual explícita, agressions, alteració de l'ordre o desobediència greu, el comandant pot decidir avisar les autoritats en arribar. Una multa això no és automàtica.
2: Ja, però si folleu com en silenci,
1: em diu,
2: amb
1: amor. Em diu, si em dius quina companyia, United, Vueling, Iberia, i si és Europa o Estats Units, puc mirar exactament què diuen
4: què
1: les normes.
4: Què passa en aquells lavabos?
0: Sempre tan generós, en Cesc.
2: Sí. Si no crideu i no feu soroll i...
0: Clar, el típic vol que és molt llarg i és de nit i tothom està com dormint o mirant sí. pel·lícules i el lavabo no, està...
4: Però sí. fa una mica de pudor, eh?
0: Ah, això sí, és brutíssim i és fastigós.
4: Estan bruts, estan bruts. No, no em dóna especial morbo.
1: I estrets.
0: Sí, sí, és més, suposo, per fer un xec a la vida, de dir, sí, ho vaig fer a tants metres...
1: És molt pel·liculero.
0: Sí,
2: no, val més
4: per
2: arribar,
4: mi sobrevalorat. Per mi sobrevalorat.
1: Tu contemplaves només el contacte...
0: L'enamorament.
1: Visual i...
4: Arriba a terra i anar a un hotel, com han fet les persones que jo he conegut.
2: Sí,
4: que
2: ni anar a l'hotel, però allò...
4: Una història.
2: De conèixer una història que de cop una persona absolutament ràndom diguis, mira, estem connectats.
0: Ets molt pel·liculer.
1: El 16D i el 16C, allà.
2: Exacte. Dic, mira, la vida com és.
1: No, C i D no coincideixen. D i E.
2: Com va això, però...
1: Bé, avui tenim que no sortir d'aquí, com cada dia.
2: Com cada dia.
1: La sèrie de temporada.
2: Avui tenim nous detalls de la travessa VIP, que estan havent-hi uns retrobaments i unes relacions
1: però
2: aquestes
1: últimes hores. Això quan s'estrena? Això és ja, no?
2: Quan ho tinguin, perquè no està acabat.
1: No, home, si ja ho tenen.
2: No, estan gravant veus i coses.
0: Ah,
2: eh?
0: Els ops de la Laura Escanes. Mm. Clar, és que la Laura està tantes setmanes a Menorca que suposo que ara al setembre d'acabar de polir el que...
2: La travessa sortirà quan ella torni de Menorca.
0: Clar, però i ha tornat,
1: no ha tornat?
0: Sí, ara és a Barcelona.
1: Aquesta foto que hem vist a Twitter...
0: Sí, ha tornat.
1: Ho ha penjat, no?
0: Que...
2: Ah, sí,
0: sí.
2: Sí,
0: ha tornat
1: no,
0: i
1: ha... Ha penjat el que no surti.
2: Sí, sí,
0: ha anat en cotxe amb en Jair Domínguez.
1: S'ha comentat sí. molt aquesta foto.
0: Sí, s'ha comentat.
1: Hi ha hagut quotes retuits i tot.
0: Mm-hmm. Sí.
2: Doncs detalls d'aquesta foto.
1: Ah,
2: i coses que estan
1: molt bé.
2: Preparant. Sí, sí, sí, entre d'altres.
1: I tens detalls de la torre de la temporada que ve? Perquè és un dels secrets més ben guardats de 3CAT.
2: De la nova torre.
1: Sí, en tens?
2: Jo no.
1: I tu, Alba Riera, tens detalls de la nova torre?
4: Jo no puc dir res.
2: Però l'has vista ja?
4: Només... A veure, jo diré que hi haurà canvis, però com sempre, tots els canvis són bons.
1: No, sempre són bons els canvis.
4: A veure,
2: no
4: en el
2: així.
4: Cas de... A veure, nois, m'heu d'animar una mica, no?
1: No, home, vull dir que no donis per fer.
2: Sí.
1: Els canvis de la torre seran bons? Seran bons.
4: Això.
1: Els canvis en general sempre són bons?
4: No, no. sempre són bons els canvis. Intentava ser una mica optimista dins de ser una persona que sempre vol el got més buit.
1: Però tenim data d'estrena?
4: Que no penso dir res, Francesc.
0: A veure, llegim-li la cara a l'Alba.
2: Sí, la
1: cara és de canvi molt profund. I de canvi que direm... Ostres! No?
2: A una escala de 1 a 10, 110, canviar el nom del programa i que ja no es digui ni la torre, a quin número creus que ens mouríem?
4: Repeteixo que no diré res. Només diré que en aquest cas els canvis seran positius.
1: No li traurem res. És que ni fora de micro, eh?
0: Mm.
2: Mira que ella treu coses de tothom a la que et despistes,
1: no.
2: Et fot allà al sofà.
0: No, no, et diré una cosa. A mi em va entrevistar a final de temporada i va haver un moment que em va dir no sé en quina etapa estàs, Marta Vital. I vaig dir, i tu, Alba? I em va dir, escolta'm una cosa, aquí les preguntes les faig jo. I això es va editar, això no va sortir. Això no sortia, però dic, jo vaig pensar, mira-la. Jo pensava que érem amigues, que podíem estar una estona xerrant, i va dir, perdona'm, aquí les preguntes les faig jo.
1: Ves que la torre aquest any no reparteixin cada programa un berenar?
0: Segur, segur, Garriga.
4: Ah, mira.
0: Sí.
4: Dóna'm idees, dóna'm idees.
0: Va per aquí.
1: Home, ja que no el repartim nosaltres encara, algun dia el tindrem. El tindrem, però encara no el tenim. 9-3, no. 6-0-7-0-7. És que, mira...
0: 0-7-0-9-0-1.
1: Mira què diu el guió del berenar.
0: Ah, molt bé.
1: Està en blanc, perquè encara no el tenim.
2: Està tot per fer, per tant, tot és possible.
1: A veure,
0: que bonic.
1: Estem fent broma,
4: això em referia amb lo dels canvis.
2: Ah, que està tot per fer i tot és possible.
4: Jo sempre penso en això quan penso en canvis.
1: Doncs

0: no?
1: Agafeu-vos fort, perquè quan sapigueu com serà el Berenar d'aquesta temporada, hi haurà llàgrimes de gent que dirà: ja vaig tard. 607-07-09-01. Agafeu tanda ara. Quan us diguem què és, bufetades i llàgrimes.
0: Bufetades i llàgrimes, Collot. Hem començat l'hora també que així,
1: No, però això són bufetades i llàgrimes de...
0: d'alegria, no, tampoc.
1: De plaer.
2: Bueno, hi ha bufetades de plaer a vegades. Clar, a mi no funcionen, però hi ha gent que sí.
3: Pedazo puta!
1: Exactament, això mateix. Doncs, Alba Riera, gràcies. Ens moltes veiem aviat.
0: Per molts anys.
1: Gràcies. Per molts anys de nou, és el seu aniversari.
0: Sí. Ah! Roger, felicita'm.
2: Ah, sí, que he sentit que no t'agrada dir el número, però t'agrada celebrar l'aniversari. Que,
0: bueno. No li has dit per molts anys encara.
2: Per molts anys.
0: Ah,
2: molts
0: anys. Sí, un noi.
2: No, i ara t'abraçaré una mica.
1: Notícies. Notícies.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Marc Güell. El govern espanyol manté que el Marroc no va planificar ni executar l'entrada massiva de migrants a Ceuta, malgrat un informe que sí que apunta la participació de policies marroquins de paisà. És el que conclou el Ministeri de l'Interior després de consultar l'escrit que ha avançat avui El Espanyol i que va encarregar l'Audiència Nacional a la Comissaria General d'Estrangeria i Fronteres. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja, bona tarda.
5: Bona tarda. Ha estat la mateixa jutgessa la que ha permès al director de la policia espanyola llegir un informe que ella mateixa havia demanat als agents mantenir en secret. Ara, un cop llegit, Interior conclou que ni este informe ni cap altre que hagi elaborat la policia espanyola apunta a l'autoria de les autoritats del Marroc. S'hi acaba de referir el ministre Ángel Víctor Torres.
6: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta.
5: Però segons el que publica l'Espanyol, la Comissaria General d'Estrangeria sí que va assenyalar que gendarmes marroquins de paisà van ajudar persones a travessar la frontera en diferents tongades i amb l'objectiu, diuen els policies, de col·lapsar Ceuta. Dani Sáenz de Aja, Catalunya Ràdio, Madrid.
1: Més notícies amb la Txell Garriga.
7: La Policia Nacional ha detingut una parella a València per la desaparició del seu fill, un nadó, a Santa Bàrbara, al Montsià. La parella tenia pendent un ordre judicial de recerca i detenció per un jutjat de Tarragona per un presumpte delicte d'homicidi. I mentrestant, els Mossos continuen investigant els fets i busquen en un habitatge de Santa Bàrbara el nadó desaparegut. La denúncia l'ha presentat l'avi de la família. Tarragona, Ricard Buigas.
8: Bona tarda. Els agents fa dies s'inspeccionen l'immoble per veure si troben possibles restes del nadó. L'avi del menor ha estat la persona que ha presentat la denúncia, segons ha concretat l'ACN. L'habitatge, situat a l'entorn del carrer Major de Santa Bàrbara, està precintat des d'aquest cap de setmana, després que es trobessin una trentena de gossos a l'interior, alguns morts i la resta malnodrits. El jutjat d'instrucció d'Amposta s'ha fet càrrec de la causa. El jutge ha decretat el secret d'actuacions. Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
1: D'altra banda, han trobat un nadó mort dins d'una bossa de plàstic al replà d'un bloc de pisos del barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs, al barcelonès. Els Mossos, que han obert una investigació, han rebut l'avís aquest migdia que hi havia la bossa en un edifici del carrer Llevant. Quan han arribat al lloc, s'hi han trobat el cos sense vida de l'infant. De moment, encara no ha transcendit quin temps tenia la criatura.
7: L'absorció de l'empresa catalana Sirsa per part de la italiana Lottomatica ha disparat les accions de la companyia terrassenca a la borsa gairebé un 20%. De l'operació en sortirà el segon operador cotitzat del joc i les apostes esportives amb un negoci combinat de 34.000 milions d'euros. Els analistes veuen que l'operació té lògica industrial sòlida, amb un creixement de caixa i també una capacitat de retorn a l'accionista molt elevats.
1: UGT alerta del tancament de la base de manteniment de Renfe a Portbou, a l'Alt Empordà, denuncia que l'empresa vol externalitzar el servei. I Girona, Núria Pereira.
9: Bona tarda. El sindicat reclama que es mantinguin les places de treball, que són 7, i que el servei no s'externalitzi. Segons el sindicat, hi ha hagut 3 jubilacions i a la resta de treballadors se'ls envia a altres destinacions. Però el responsable de la UGT Renfe a Catalunya, Francisco Cárdenas, diu que el tancament i l'externalització implica la pèrdua d'ocupació qualificada i de capacitat operativa de Renfe.
10: Las condiciones de externalización a una empresa privada ya han salido. Esa empresa privada está buscando cargas de trabajo, o sea, trabajadores a mitad de precio en LinkedIn. Y así estamos, no vamos muy bien, la verdad es que estamos perdiendo condiciones.
9: Recorden que l'any que ve començarà un cicle formatiu ferroviari precisament a Portbou perquè hi ha la base de manteniment de trens. Núria Pereira, Catalunya Ràdio, Girona.
1: La Unió Europea tornarà a tractar l'oficialitat del català a les institucions comunitàries el 22 de setembre. Els 27 no debaten la qüestió des del juliol de l'any passat pels dubtes i les reticències que continuen tenint un conjunt de països encapçalats per Alemanya. Brussel·les, Bruno Fortea.
3: Hola, bona tarda. El govern espanyol treu ara del calaix la proposta perquè el català, el basc i el gallec siguin llengües oficials a la Unió Europea. Els socis comunitaris ho abordaran a petició d'Espanya en una reunió de ministres per primer cop en més d'un any d'absència. Això sí, com a molt, del tema en sortirà un debat perquè no s'ha registrat a l'agenda com a punt de votació i, per tant, tampoc s'espera que hi hagi cap acord. Perquè la proposta tiri endavant, caldria el suport unànime dels 27 països de la Unió Europea i ara per ara es mantenen els dubtes d'alguns estats importants com Alemanya, Itàlia i Polònia, tal com han confirmat fonts diplomàtiques a aquesta emissora. Bruno Fortea, Mires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
1: Ara els esports, Joan Fitó.
11: El Barça va tancar el mercat d'estiu amb la sortida i la nit de Marc Casado. Després de la cessió del Barça al Depor, Casado reconeix que totes les parts podien haver fet millor les coses en la gestió de l'operació durant el mercat. El Depor es guarda una opció de compra després de la cessió. També en futbol, a 8:45, el Sabadell i el Barça Atlètic juguen la final de la Copa Catalunya de la temporada passada a l'estadi de la Nova Creu Alta. A la Vuelta en marxa l'onzena etapa, ja al tram final, 150 quilòmetres i totalment plana en final a Llorca. A falta de 17 quilòmetres al gran grup Roda Junt i l'etapa tot apunta a decidir-se a l'esprint. Enric Mas segueix amb el mallot vermell de líder. A l'Open dels Estats Units de tennis, la catalana Paula Badosa ha de reprendre aquesta tarda el partit de primera ronda contra l'australiana Kasatkina. La de Begur dominava per 6-1 i 5-4 quan s'ha hagut de suspendre per la pluja. I en bàsquet, el Girona ha anunciat el fitxatge del base lituà Dominikas Stenionis, que firma un contracte temporal després de la lesió del també base Isaac Vázquez. Stenionis arriba procedent de la Lliga de Letònia.
4: Fins aquí les notícies.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: My name is Tanya Head, and I'm the president of the World Trade Center Survivor Network.
2: Are you sure you want me to talk about her? Because in the 9/11 community, I'm not allowed to talk about her.
3: One of the most important stories that I've written in the New York Times. The person that she claimed to be engaged with...
4: Tanya Head, presidenta de l'Associació de Supervivents del World Trade Center en els atemptats de l'11 de setembre del 2011. 2001. Del 2001. Tanya Head va aconseguir escapar de la 78a planta de la Torre Sud del World Trade Center quan hi va impactar el segon avió. Un home amb un mocador vermell al cap la va rescatar, tot i que va quedar ferida en un braç. No va tenir la mateixa sort el seu promès, en Dave, que va morir a la Torre Nord. La Tanya, però, se sobreposa al seu dolor i aconsegueix ajudar milers de supervivents, aconseguint ajudes, gestions, amb força i molta energia. Llàstima que tot això és mentida. I aquest és el punt de partida d'un documental, La Supervivent, que ja podeu veure als cinemes i que també trobareu a 3CAT a partir de dimarts i a Filmin a partir de la Diada, l'11 de setembre, un documental dirigit pel Quique Maillo. Benvingut a la tarda, bona tarda.
5: Bona tarda, molt bona tarda.
4: Una història que aquest 11 de setembre complirà 25 anys. Vaja, la història en si no, però sí el fenomen d'una tragèdia que va canviar el món.
6: A l'inici d'aquesta cadena d'atemptats han estat dos avions que han estat segrestats a l'aeroport de Boston.
7: Un atac, el que estem en aquest moment explicant, que no té cap tipus de precedent.
4: 11 de setembre de 2001, l'atemptat de les Torres Bessones és el punt de partida d'aquest documental. Unes imatges que, clar, les hem anat veient, però potser ara feia més temps que no les vèiem. Jo, repassant el documental ahir, les veus per 70a vegada i et segueixen impactant.
5: Impactant moltíssim. Tothom recorda, no?, on estava l'11 de setembre.
4: Aquella tarda any. Nostra, no?
5: Aquella tarda, sí. On estaves tu?
4: Jo era a casa de la meva àvia, que van de dinar, i veient-ho per televisió i quedant-me molt sorprès, tu?
5: A casa de la meva mare, també, acabant de dinar. A la primera avioneta, deia en aquell moment, sí. havia estavellat a la primera torre i a tots en directe vam veure el segon avió.
4: I allò que va ser una tragèdia va desembocar en una gran mentida que aquest documental ajuda a explicar, no sé si dir entendre, perquè costa una mica d'entendre, i sobretot a veure com la gent afectada, com tots els mentits, no?, van reaccionar. Explica'm una miqueta. Tanya Head va dir que havia estat a les Torres Bessones, que se n'havia sortit, es va convertir en la presidenta de l'associació, fins que al cap d'uns anys un periodista del New York Times, primer, i després una periodista de La Vanguardia, descobreixen... No, sí, aquesta senyora era a Barcelona el dia dels atemptats.
5: Efectivament, sí. Sí, és una història completament impossible de creure, però que va succeir i ens va arribar la possibilitat d'endinsar-nos dins del personatge, dins d'aquest tema. S'havien fet reportatges, s'havia escrit, però sempre des d'un punt de vista, creiem, molt demonitzador, no? Senyalant la Tanya, dient quin monstre, i nosaltres trobàvem que allà, potser perquè ens dediquem al cinema, hi havia un principi d'universalitat. Sí, que tothom més que menys menteix.
4: Tothom menteix, però clar, no a gran escala i no de forma al final tan pública com ella.
5: Efectivament, és un tema d'escala. És un tema d'escala. Sí, i el que passa és que la bola de neu que ella va crear, primera molt petita, a l'internet, al Yahoo, es va fer gran i es va veure presidint l'associació de víctimes més gran del món.
4: No farem spoilers i no explicarem ben bé com acaba tot plegat, perquè hi ha un recorregut i pots tenir certa expectativa a veure què passarà, cap on anirà això, però en tot cas ho expliqueu des d'inici. Heu aconseguit una actriu que, com a mínim d'entrada, ens interpreta el paper d'aquesta Tanya Head i clar, els que més o menys hem després fet una mica de recerca, gairebé que és un clon.
5: Sí.
4: No, no sé com va ser la cerca d'aquesta persona, perquè físicament se li assembla moltíssim.
5: Sí, després de 3 anys d'investigació, el que teníem era la construcció d'un personatge fals, fictici, i vàrem tenir la idea de, bueno, per què no el construïm? Per què no fem el que fem normalment al cinema, no? Tenim el paper escrit, el paper que va escriure l'Alicia, i anem a interpretar el seu personatge una altra vegada.
4: Al documental hi sentim les veus d'algunes de les víctimes reals de l'11 de setembre. Volien parlar d'això?
5: Vàrem trobar de tots colors. O sigui, hi ha testimonis que es varen negar, d'altres que vam aconseguir que estiguessin, però que de primeres ens deien que no, i d'altres que sí, que han trobat en el món de l'associacionisme, de l'ONG, de l'ajuda a l'altre, han trobat el seu destí després d'aquella tragèdia.
8: Un d'ells deia, jo l'he perdonat perquè sé valorar que fins i tot... És que a mi em va fer bé, aquesta mentidera, aquesta impostora, a mi em va ajudar.
5: Sí, una de les coses que més ens va al·lucinar del projecte és que, evidentment, ell està fent una cosa molt mal feta, però fent el mal aconsegueix un bé.
8: Clar, perquè ella no va ni guanyar-hi diners, ni guanyar una feina, ni... no hi va guanyar res...
5: Més aviat al contrari.
8: Més que la notorietat.
5: Sí, més aviat al contrari.
8: Aparèixer als mitjans i tenir una posició pública.
5: No estava buscant calés, estava buscant amor. Estava buscant pertanyença, estava buscant una mica de fama, estava buscant, però no buscava els calés. De fet, ella va aconseguir moltíssimes ajudes i mai es va presentar aquestes ajudes per l'associació.
8: I és un personatge que, un cop es descobreix tot, que tenim el moment al documental on més o menys s'explica que s'acaba descobrint.
9: Why the hell would you want to be one of us? Why would you want to suffer this pain?
10: It was absolute betrayal of our trust and our friendship.
11: You know, I thought Tanya was a friend.
8: Pensava que era una amiga, una autèntica traïció, una mentida. És a dir, els supervivents de veritat descobreixen que Tanya Head els ha mentit i desapareix.
5: Sí.
8: I fins i tot, i això és una interpretació meva, gairebé que ella mateixa fa córrer que s'ha suïcidat i que ha mort.
5: Sí, tots els associats reben una notícia de que ha mort, de que s'ha suïcidat. Ella decideix
8: desaparèixer. Tal com va aparèixer...
5: I matar el personatge. Ella crea el personatge i ella el mata.
8: I aquesta persona resulta que al documental descobrirem on és, però absolutament perduda. Desconnectada del món.
5: Anys. Sí.
8: Com es pot viure així? Com molt, creus que es pot viure així?
5: Molt malament. La cultura de la cancel·lació es va donar molt forta i ella ha tingut molt mala vida des d'aquell moment, per
8: clar,
5: aquella mentida. Està pagant, encara avui.
8: Clar, ella no va pagar a nivell judicial res, perquè el mateix documental ho expliquen els afectats fins i tot, no? És que aquí no hi ha delicte,
5: no és un delicte.
8: No ha comès cap crim, però, clar, alguna conseqüència també ha de tenir fer-li d'impostor en una cosa tan seriosa com és un atemptat terrorista.
5: Completament, completament. A més, la societat, la comunitat, decideix quan algú té aquest tipus de comportament, assenyalar i dir això no es pot fer i si pot cancel·lar aquesta persona. I ella ha perdut totes les feines que ha aconseguit des de llavors.
8: A mi el que em crida l'atenció és que, i repeteixo, sense avançar gaire, però l'heu protegit una mica.
5: Sí. Sí,
8: perquè i a mi això em sobta, perquè és un personatge que ha fet una mentida pública, doncs quan expliquem la mentida pública, l'ensenyem?
5: Sí, i això és el que ha passat durant aquests últims 25 anys, però arriba un moment en què nosaltres no som ni jutges...
8: És una decisió molt conscient, aquesta que feu, eh?
5: Completament, perquè...
8: No és per un tema legal?
5: No, és per res. Per res.
8: No us van dir, no poseu la seva foto d'entrada perquè us fotran un puro. No,
5: que va, o sigui... Tothom l'utilitza i l'utilitza arrel d'aquest documental, no? Utilitza la seva imatge real. Nosaltres vàrem decidir que no volíem, després de 3 anys d'investigació, de trobar-la, saber com viu, nosaltres volíem explicar el cas, volíem explicar des d'un punt de vista psicològic i, sobretot, per què la comunitat va necessitar aquella història, perquè hem d'entendre una cosa, perquè aquesta mentidera es mantingui 5 anys a la presidència i sigui tan famosa en aquell nucli és perquè hi ha una societat o una comunitat que vol creure aquella història.
8: No, i que se la creu, però descaradament, clar.
5: Perquè la necessita. Perquè algú que era capaç de sortir d'aquella torre, perdre el seu promès a l'altra torre i posar-se d'empeus, explicar la història amb un somriure.
8: Amb empenta, no?
5: Amb
8: energia, amb contactes que acaba fent polítics, fins i tot.
5: És molt carismàtica, té molt de lideratge. I necessitaven aquesta figura.
8: Lliga molt amb un altre cas també que surt al documental, que és el d'Enric Marco.
12: Enric Marco, expresident de l'Amical de Mauthausen, arribava aquest migdia als estudis de TV3. Ahir es va saber que havia mentit quan va afirmar que havia estat presoner al camp de concentració de Flossenbürg.
13: Nos desnudaron completamente.
4: Això és el testimoni d'Enric Marco, aquell home que durant anys va fer conferències sobre com era la vida als camps de concentració nazi i es va descobrir que no havia estat mai pres en un camp de concentració, al revés, que se n'havia anat voluntàriament a Alemanya a treballar, i és un cas idèntic, pràcticament, no? Algú que no hi guanya res més que una posició pública.
5: Sí,
4: no?
5: Una notorietat, rep l'amor, la, no? Reps que et miren d'una determinada forma, no? És un narcisisme dolent, per dir-ho així, i el que treus és companyia, bones paraules, una posició social, i és molt semblant. La diferència brutal entre la Tània i l'Enric Marco és que l'Enric Marco portava fent-ho 40 anys
4: clar.
5: I ja no podia donar-li la volta. I va dir, bueno, sí, sóc un mentider, però es necessitava la meva figura. De fet, penso que es segueix necessitant.
4: Sí, sí, ell això ho arriba a verbalitzar.
5: Sí, sí.
4: Clar, la Tania Head va optar per desaparèixer. Aquí és la gran diferència entre els dos, és que una afronta la mentida i fins i tot es posa, anava a dir, xulo una mica, no?
5: Sí.
4: I Tania Head prefereix desaparèixer absolutament.
5: Desaparèixer, matar el personatge, desaparèixer.
4: Tu creus que és una qüestió d'amor, eh? De sentir-se estimats, de sentir-se valorats,
5: una
4: de sentir-se...
5: No, sí, sí, en dos casos, tant en el cas de l'Enric Marco com de la Tania Head, hi ha una ferida de joventut, d'infància, que té a veure amb això.
4: Quant temps heu estat amb això? Tres anys, he llegit.
5: Sí. Tres anys parlant d'una persona sense veure-la.
4: Una persona desapareguda.
5: Completament.
4: I què és el que t'ha impactat més de tot plegat a tu, descobrint històries, parlant amb supervivents?
5: El primer, aquesta cosa de la necessitat. La necessitat d'herois i d'heroïnes que en temps de tragèdia ens mostrin un camí més lluminós, un tipus de resiliència. I, per altre costat, fins on pot arribar el perdó. Personatges o persones, testimonis que en el 2007 no podien perdonar la Tània i que ara sí, estan disposats a perdonar-la.
4: I després hi ha un testimoni que us recomano que no us perdeu, que és el del psicòleg o psiquiatre. Psicòleg?
5: Psicòleg.
4: El psicòleg, que és un personatge...
5: Se'm quedem, sí.
4: Té una sèrie per ell sol, sí. No? Perquè deu tenir una d'històries boníssimes i que també té un paper molt important també en entendre una mica la mentida i el personatge.
5: Sí, no s'explica, això t'ho explicaré aquí, no s'explica el documental, però ell és la persona, a més de psicòleg, és com un policia en el moment en què es creen les ajudes per tothom, per policies, per bombers, per supervivents, unes ajudes molt importants per part del govern, i ell és qui ha de determinar si la persona que està davant seu menteix o no.
4: O sigui, ell havia de determinar aquest senyor o senyora és supervivent o no és supervivent.
5: Exacte. Això per un costat. I per altre, és un terapeuta que està tractant supervivents. Entre ells...
4: La Tània.
5: La Tània. I la Tània, 4 anys, és la seva client.
4: No, i ell explica, no, clar, diu, si plorava de veritat, no? Si era sí, supercreïble.
5: Cridava, i ell en sobra a una altra gran veritat, que és, tu no pots interpretar un paper com aquest si no tens un trauma real. No el de les torres, però has de tenir un trauma real, perquè l'has de cridar. Com si fossis una actriu o un actor, has de cridar el teu dolor personal, real.
4: O sigui que la Tània, en el fons, estava interpretant un paper en base a una experiència prèvia.
5: Sí.
4: Doncs això és el que... veureu en aquest documental que trobareu a 3CAT, que podeu veure a cinemes, la supervivent, una supervivent que avui dia, doncs, potser podrà veure també aquest documental. T'agradaria que el veiés?
5: Sí, sí.
4: Creus que el veurà?
5: Sí, estic segur.
4: I creus que li agradarà?
5: Hi ha
4: o li farà
5: coses
4: més
5: sí,
4: mal?
5: Sí, hi ha coses que no. Però jo crec que té... que viurà coses que no sap i s'assabentarà de coses que li poden fer bé.
4: La supervivent, Quique Maillo, moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda a la tarda de Catalunya Ràdio. Farem una pausa i parlarem de dormir. Tu, Quique, dorms bé?
5: Sí, la veritat és que sí.
4: No, si ara resulta que tothom dorm bé. Vaig preguntant
5: no,
4: aquí, tothom no. Em diu que dorm bé.
5: Cada vegada hi ha més gent que dorm.
4: Clar.
5: Fatal, fatal.
4: Home, venem-ho bé, això.
5: Sí, sí. Però jo tinc la sort que això ho no tinc.
4: Doncs el Quique Maillo dorm bé, però els que no dormiu bé, ara hi ha una experta ajudant-nos a dormir millor. Ara venim.
13: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
14: La motxilla del Titó és suau com el cotó.
15: El diu Sol Soler.
16: Sol Soler.
14: I la figureta del Titó no és de cartró, és de debò.
15: Que xula!
14: I també tens les samarretes, els llibres d'aventures i el peluix del Titó, el més bufó.
16: Superxuli!
14: El món del Titó i tu. A la venda als punts habituals.
17: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes?
18: Després de l'èxit al Festival Grec, al setembre arriba a la Villarroel primera llei de Newton, 10 Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
17: Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot.
18: Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
17: Fins al 4 d'octubre, improrrogable, entrades a la venda.
19: Tornar a la rutina costa, però a bon preu i esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a bon preu i esclat, tornar costa menys.
20: Sergi López, bona tarda.
21: Bona tarda.
22: Tant si ets baby boomer.
21: Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
22: Com de la generació Z.
23: Guillem Gisbert, bona tarda.
24: Crec que fa molt temps que no vi un partit sencer. Potser del Mundial.
22: Fins i tot si ets millennial o centennial.
25: Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
26: Hola, Irma. Hola, Irma.
25: Els partits del Barça sense narració, la de la...
26: Jo poso Catalunya Ràdio. Oh. Sí, sí.
22: El Tot Costa és el teu lloc.
25: Soc un friqui. Escolto tot el Tot Costa, soc un friqui.
24: Però us escolto bastant, a vosaltres.
26: Se'm va fer molta il·lusió venir, perquè jo us escolto.
22: No. De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa, un programa d'esports transgeneracional, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
27: I'm so tired, I haven't slept a wink.
8: Aquesta cançó l'ha triat el nostre tècnic, l'Enric, perquè pobre fa una cara avui. Està cansadíssim. Tu dorms bé, Enric? Ja ho sabia jo que no. Cada cop dormim pitjor, alguns. Qui més qui menys coneix algú que sí, que ha passat una mala nit últimament. I si no, potser és que ets directament tu, oient, amic oient, que ens estàs escoltant. L'estrès, l'hiperconnectivitat, hàbits incorrectes abans d'anar a dormir, tot pot ser una mica culpa o responsable d'aquest problema, dormir malament. Per això hem convidat avui la psicòloga especialitzada en el son, Roser Gort, bona tarda.
28: Hola, què tal? Bona tarda.
8: Que ens hauràs d'ajudar a resoldre algunes preguntes. D'entrada, tu has dormit bé aquesta última nit?
28: Sí.
8: Clar, què m'ha de dir, no? I la gent en general diries que no, que dormim malament, que hi ha molta gent que dorm malament?
28: Bueno, dedicant-me al que em dedico, jo tinc diàriament contacte amb les persones que no dormen malament. I més enllà de amb qui em dedico, els meus coneguts solen dir-me que no dormen gaire bé.
8: Hem sortit al carrer a preguntar a la gent com dorm.
29: El dia que dormo bé, podria estar 12 hores dormint. Però depèn molt del moment de l'any en el que estic. I a vegades sí que m'aixeco algun moment de la nit.
30: El son l'agafo superràpid. Si no tinc el cap gaire espès, m'adormo de seguida.
31: El estrés que llevamos, el que pa allá, para acá... Yo espero que cuando me jubile me toque dormir.
32: Yo nunca he tenido problemas de esto.
33: Me pongo el aire acondicionado y me pongo a dormir, o sea, no sé. También duermo tarde, ¿eh?
31: Hoy es mi primer día de trabajo y me he despertado a las 2 de la mañana y ya no me he podido dormir.
34: Yo ahora dormo quan vull, o sigui que no tinc problemes.
29: No dormo amb el mòbil a l'habitació, cosa que m'ajuda bastant. Llegeixo una estona abans de dormir. A vegades intento fer una mica rutina de son.
30: Tinc molt mal hàbit de mirar el mòbil i quan m'entra la son deixo el mòbil i m'adormo. El que sí que és veritat que aquest estiu, per exemple, m'ha afectat molt la calor i em costava sobretot trobar la postura.
8: Estrès, calor, són causes d'insomni?
28: Sí, efectivament.
8: Són les principals, sobretot ara aquests mesos d'estiu?
28: Jo crec que és molt important diferenciar les capes d'insomni. Hi ha capes que tenen molt a veure amb els nostres hàbits, que són potser una part molt conductual. I, de fet, és la part més senzilla. Però després hi ha capes potser més profundes i que tenen més a veure amb el funcionament emocional i la part psicològica.
8: Perquè, d'entrada, què vol dir dormir malament?
28: Bueno,
8: despertar-se diverses vegades és dormir malament o no necessàriament, per exemple? Dormir poc és dormir malament?
28: Diríem que...
8: Que costi molt adormir-se?
28: Dormir malament és una sensació molt personal, és subjectiva. Hi ha persones que dormen malament perquè senten que els hi costa començar a dormir, perquè es desperten o perquè es desperten molt aviat. I després hi ha persones que, tot i que no són molt conscients de si els hi ha passat alguna d'aquestes coses, es senten cansats durant el dia.
8: Per tant, si algú se sent cansat, potser és perquè no dorm bé, sense ser conscient que no dorm bé.
28: Sí, efectivament, pot ser un dels motius, que potser no estàs dormint les hores suficients o que no tens la qualitat de son suficient, i en la qualitat aquí és on s'obre el ventall de motius pels quals no tens qualitat.
8: I hi ha una qüestió d'edat, també. Com més grans ens fem, pitjor dormirem, o no necessàriament?
28: Potser no, com que dèiem que és una experiència subjectiva, potser no diguem tant que quan som més grans dormim pitjor. El que sí que ens passa és que dormim menys. Però potser això és simplement l'expressió d'una necessitat del cos. Potser no necessitem dormir tant quan som més grans.
8: Clar, quan la gent es ve a la consulta, hi ha alguna mica de, no sé si d'un ABC, de les coses que d'entrada podem fer per, més enllà dels problemes que cadascú tingui particulars, però si hi ha tres coses o quatre que puguem dir, mira, unes bases mínimes per intentar redreçar una situació que no ens està fent bé.
28: Mireu, jo, amb la línia del que deia abans, crec que a vegades escoltem molt poc a qui tenim davant, i val la pena parar-se a escoltar el pacient que tens davant, perquè potser li estàs donant unes recomanacions molt bàsiques pel seu problema, o potser estem donant un fàrmac quan aquella persona no necessita un fàrmac. Val la pena parar-se a escoltar. Si parlem de recomanacions bàsiques a nivell conductual, doncs potser podem dir que no m'importa tant l'hora a la que vas a dormir, però sí l'hora a la que et despertes. L'hora a la que et despertes cada dia de la setmana hauria de ser la mateixa. En el moment en el que el cap de setmana desplaces més d'una hora aquest moment de despertar, estàs creant un jet lag que li diguem social. És a dir, la cultura social o els horaris socials em fan desplaçar el meu ritme biològic més del que puc tolerar per seguir en un equilibri.
8: Ja, però doctor, no és que vol dir que m'he llevat a quarts de vuit també el dissabte i el diumenge? No, home, fotis.
28: Exacte.
8: No.
28: D'alarma per despertar només n'he de tenir una. El mòbil, si utilitzo el mòbil per despertar, només li he de donar repetir a una única alarma.
8: N'he de tenir 50, jo. perquè cada dia intento... O sigui, és molt important despertar-nos a cada dia en una finestra d'una hora.
28: Sí. Fixa't, quan t'estàs despertant li estàs donant la senyal biològica al teu cos de quan li tornarà a entrar son. Si aquí tenim els diumenges a la nit ens costa molt començar a dormir. I això està condicionat perquè el dissabte a la nit, entre la nit del dissabte i del diumenge, vam despertar-nos més tard del que
8: ho vam desplaçar tot,
28: sí,
8: una miqueta.
28: Sí, ho estem desplaçant.
8: Mira que curiós. Mira, 93207474, si voleu fer alguna pregunta a la nostra doctora al voltant de la qüestió de com dormim, de consells, o si teniu alguna pregunta molt concreta, aprofitem-la que la tenim aquí, 93207474, a veure si algun oient avui pot dormir una mica millor del que ha estat dormint els últims dies. La calor també és un problema, no?
28: Sí, efectivament.
8: I aquí hi ha consell que valgui o és obre la finestra?
28: Aquí el consell que val és gastar molts diners, perquè bàsicament aquest estiu amb la finestra oberta no era suficient.
8: Clar, clar.
28: I sí, fa mal pagar les factures de l'aire condicionat o dels ventiladors, però literalment en les situacions del tipus de nits que estem vivint no podem tenir un son de qualitat al voltant de les temperatures de 20-25, bàsicament. És a dir, sí, necessitem aire fresc. La temperatura el que fa és trencar constantment la profunditat del nostre son.
8: I hi ha alguna mena d'època de l'any que sigui més habitual que dormim pitjor? L'estiu és potser quan dormim pitjor o no? Tampoc no hi ha estacionalitat en aquesta qüestió.
28: Si és degut a els hàbits o els condicionants externs, jo et diria la calor, sí, ens destrossa. Però si és a nivell emocional, crec que en moments de transició ens costa molt, perquè ens sorgeixen molts dubtes vitals o moltes decisions.
8: Home, és allò que te'n vas al llit i comences, no, a sí, donar voltes a un tema. Això té solució?
28: Sí. Mira, fixa't, per exemple, al setembre. Al setembre hi ha moltes persones que s'han de replantejar com enfocar el seu any. És a dir, comencem potser una nova feina o comencem a una nova escola o comencem, ens mudem. Tot això són motius pels quals puc donar-li voltes a aquesta situació. Però al final, el tenir un pensament que se'ns instaure al cap a últimes hores del dia, en el moment d'entrar al llit, simplement és una senyal de hi ha algo que he d'observar a la meva vida i que possiblement ho he de confrontar.
8: Però ho podem evitar d'alguna manera, això?
28: És que bàsicament el problema està en evitar-ho. Si hi ha un problema o una emoció que està rondant el teu cap, intentar evitar-la simplement posposa la resolució del problema. Necessitem escoltar aquest motiu i l'únic que podem fer, i això sí que ho recomano, és tenir una llibreta a prop, el meu diari de bolcatge d'emocions o de pensaments, anotar-lo i tenir el compromís personal a mi mateix de que demà ho resoldré. És a dir, l'estic posposant ara i l'estic posposant demà.
8: M'ho apunto aquí i així em quedo tranquil perquè ho deixo apuntat i demà ja ens hi posem.
28: Sí, és important comprometre'm amb mi mateix a resoldre aquest problema.
8: 93207474, ens ha trucat el Carlos de Castelldefels. Carlos, bona tarda.
0: Bona tarda a tothom, bona tarda.
8: Dorms, mira, dorms fatal, tu, ja ho veig.
0: No, mira, no? Al contrari, ara volia exposar el meu cas, no? Jo m'aixeco cada dia a 5:45,
8: bé.
0: 5:45 concretament,
8: bé.
0: Entre setmana i els dissabte i el diumenge, com a molt tard m'aixeco a 7:00 perquè m'haig de fer esport.
8: O sigui, el Carlos ho fa perfecte.
0: Ara a l'estiu m'aixeco abans perquè o surts a 7:00 a córrer allà o acabes cuit.
8: Clar.
0: Vale, això per un costat, però per l'altre una cosa que crec que faig malament és que me'n vaig a dormir entre setmana normalment 9:45, màxim 10:00, malaurat els partits del Barça ara que comencen 9:45, però no puc dormir-me, per molt cansat que estigui, sense posar-me un auricular de la ràdio. No puc dormir-me sense la ràdio, encara que em dura 3 minuts, els 3 minuts a l'auricular ja no fa efecte, però sense el meu ràdio Cepan no puc dormir.
8: Això li passa a molta gent, doctora, que necessiten tenir la ràdio allò i que aquella veu de cada dia l'acompanyi, pum, i quedar-te adormit, que no has ni sentit mig programa.
28: Sí, sí. Bàsicament, si us hi fixeu, el que estem fent és desplaçar el focus d'atenció. Estem sortint del nostre cap per entrar a un altre tipus d'estímul. Hi ha persones que utilitzen un llibre, la tele, la ràdio, o persones que tenen molt contacte amb el seu cos poden fer-ho a través d'una respiració o una meditació. Però bàsicament el que estem fent és desplaçar el focus d'atenció a algo extern per no caure en els nostres propis pensaments.
8: Carlos, gràcies per trucar-nos.
0: A vosaltres pel programa i bona temporada, eh?
8: Vinga, espero que ens escoltis però que no t'adormis a la tarda, eh?
0: No, a la tarda no. Mira, a primera hora a 4:00 estic al camió encara i ara ja estic tornant cap a casa.
8: Molt bé.
0: Sempre esteu a antena.
8: Bé, el Carlos, un fidel de la tarda. Una abraçada, moltes gràcies.
0: Vinga, abraçada.
8: El sueño lo cura todo. És el teu primer llibre que surt demà. Ho cura tot, dormir? Perquè...
28: Potser vaig ser molt atrevida al posar aquest nom, però diria que cura gran part de les coses i llavors em permeto el luxe de dir tot.
8: Carme Lloberes, com estàs?
1: Bona tarda. Doncs mira...
8: Ja que entres aquí i roms...
1: No, perdona, mira...
8: Tu dorms bé?
1: Jo dormo bastant, però dormo interrompidament. Com es diu això? Que amb interrupcions.
8: Això és bo o és dolent? Dormir molt, però anar-te llevant. Fatal, no?
28: Mira, la pregunta que et faria és... Ai. Com et sents quan et despertes? Com et sents durant el dia? Et sents cansada o cansada?
8: M'encanta la pregunta.
1: Ah, no, em sento molt bé. Sí? Em sento... Sí, depèn. Mala hòstia, perdó.
8: No, però això sempre, Lloberes.
1: És a dir, però, vaja, sí, a punt d'anar, diguem, a acceptar la vida, saps? Del dia a dia, sí, més o menys. Per què? Què m'has portat aquí, ara, que m'està examinant
8: el
1: tema?
8: No t'he portat res. O sigui, tinc una convidada, tu entres a l'estudi, doncs dic, home, doncs ja que entres, aprofitem i t'introduïm.
1: Perquè hem estat a fora juntetes.
8: Ah, us heu conegut a fora?
1: Sí, i m'ha dit una cosa molt estranya.
8: Què t'ha dit?
1: I jo llavors he pensat, aviam, de què ve en Raonar. Em diu, tota la gent que ha anat entrant aquí a Catalunya Ràdio, jo estava aquí al hall, sí? Saps? Estudiant
8: el
1: tema. El rebador.
8: El rebador, el hall, a la sala
1: el que sigui,
8: sí.
1: El que sigui. I em diu, tota la gent que va entrant, a tothom et diu coses.
8: A tu?
1: Sí.
8: Ja em sorprèn.
1: Llavors no sé si ha sigut bé, malament, no ho sé.
8: Fatal.
1: I no m'hi havia fixat mai en això, però bé, un detall.
28: Jo m'hi he quedat rapidíssim, és que no et diuen hola. Et tracten amb tota la confiança del món.
1: Ho veus, això?
28: No, és a dir,
8: portem gent de fora perquè ens diguin com són les coses.
1: No, però és que és el meu club, això. Saps què vull dir-te? És com tu d'esports no deus ser gaire, no? És el meu club.
8: No, ella és de dormir. El sueño lo cura todo, que surt demà, i que és un llibre amb què ens ajudarà a llegir aquest llibre? Què aprendrem amb aquest llibre?
28: Mireu, des del meu punt de vista, quan hem parlat de son, hem parlat a vegades d'una manera molt bàsica o molt teòrica. I, simplement, amb aquest llibre el que pretenc és passem de la teoria a la pràctica i una pràctica molt propera a les persones joves.
8: Vinga.
28: Amb
8: Lloberes, això va per tu.
1: Sí, clar, jo que no tinc edat, vinga, doncs.
28: O que es senten joves.
8: Per això.
28: És un llibre actualitzat, és molt pràctic i que extenem una mica la visió clàssica de mirar el son des de la medicina per traslladar-ho a la psicologia. És a dir, donem un pas més enllà de recomanacions que potser hem escoltat tots.
8: Bé, doncs, si voleu aprendre alguna cosa, si no dormiu bé, o si voleu trobar alguna mena de guia per fer-ho millor, El sueño lo cura todo, el llibre de la Roser Gort, psicòloga especialitzada en salut del son. Gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda.
28: Moltes gràcies a vosaltres.
8: Llavors, tu, Lloberes, ai, et quedes aquí o, que, o com va això?
1: Aviam, mira, saps què passa? Que
8: he vist... quedes a una pausa. Vull saber si després de la pausa encara hi seràs o no hi seràs.
1: Jo em quedo perquè t'haig de dir unes quantes coses. O no? Què, ja sospires? No, home, però és que veig que t'han renovat.
8: Jo també ho
1: veig. Com ho veus? És que ho vaig veure que el dilluns i el dimarts estaves funcionant. Dic, deixa'm arribar-m'hi perquè hem d'enraonar de coses.
8: Jo...
1: Tira
8: la Llobera hi serà. Jo no sé si hi seré després de la pausa.
1: Ah, d'acord.
2: Ha tornat La nit dels ignorants.
3: I m'encanta.
2: Amb Marta Romagosa.
3: A La nit dels ignorants passen coses increïbles.
4: I és que aquest programa és...
5: Sí, és que sempre l'heu d'identitat oberta, de qualsevol lligada, igual, igual.
2: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants.
6: A la meva esquerra...
7: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
9: Una de les 10 candidates és... El forner de l'Osa.
10: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
9: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
7: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
9: La cançó del dia de Catalunya Ràdio... amb Sergi Ruiz Serret.
11: Allargant l'estiu amb Kelly Azaya i Axis.
12: Yo conec un hipo, espera que t'ho explico. Mai me diu que no, i a mi em té molt boig.
11: Un dels noms de l'any és de totes, totes, el de Kelly Azaya. A la primavera ens captivava amb el seu primer disc llarg, Odaro, i aquest estiu ens ha regalat un nou EP, Vibrante, i aquest Cube Studio volum 9 Mama Hipo, de la mà del productor Axis. Una proposta fresquíssima que segur que us farà allargar uns dies més l'estiu. Tu i jo...

0: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
1: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
2: I ara què hem de fer?
3: Jo no tinc guió. Jo no tinc guió. Porta els cascos. Ja per començar, porta els cascos. Estan sonant efectes de so i no sents els efectes
4: nova,
3: de so.
4: Sembla una obra
3: a la ràdio. No, però és que això
4: ràdio.
3: És de cada any. O sigui...
4: Escolta'm, i aquesta ampolla que teniu aquí, i jo encara no m'ha arribat ni una. Bueno, va. Ai, poses-t'ho, diu. Caramba. Bé, escolta'm una cosa. No,
3: ja ho sé. La gent es pensa que tot això està preparat.
4: No, però si veig l'ampolla... Jo no sé què venim a fer. Veig l'ampolla... He decidit que capgirarem els papers. Tindrem... Saps? Serà una peça, ara anava a dir una peça musical, però no, serà com un capítol. A vosaltres que us agraden tant els capítols de les sèries i aquestes...
5: A mi m'encanten, sí.
4: A mi no. A mi m'agraden les coses que tinguin principi i final.
3: Ah, i això tindrà principi i final.
4: I això tindrà... Bueno, a final de temporada, clar està, si no m'has ventilat abans. Però trencarem la barrera entre professional i oient. L'oient sóc jo. El professional ets tu.
3: Ah.
4: Ho entens o no? Serà un petit espai
3: no sé,
4: i nosaltres...
3: Marc Andreu, tu estàs entenent alguna cosa?
4: Espera-te, però si encara no...
3: És el nostre conillet d'Índies.
4: No, digue-li al Marc Andreu que se'n vagi a passejar. Tu seràs el meu sparring. És a dir, a partir d'ara jo tinc la clau de l'estudi i tindré un privilegi. Uh-huh. Saps? Com a un
3: però això t'ho has donat tu a tu mateixa.
4: No, això ho hem decidit l'equip i jo. I llavors, a partir d'ara, tu assumiràs el rol, en aquest cas, de ser com abans eres l'entrevistador, doncs ara ets l'entrevistat. Què et sembla?
3: Vens a fer una entrevista.
4: Una de tantes, sí. Si vols, canviarem de cadira i tot. Però bé, no crec que sigui tant... Seria una mica excessiu, no?
3: Sí.
4: Vols que t'expliqui el format de com anirà això? Mira, doncs dèiem, cada setmana vindré... Valen?
3: Ella ja ha decidit que ve cada setmana.
4: Ah, sí, clar. Jo vinc a fer les meves preguntes, diguem, serà com una cascada de preguntes. Ei, i els oients també tindran un WhatsApp, que el tindrem aquí del programa, que en tenim un de WhatsApp o no? Que no ho sé ben bé jo.
3: 607-07-09-01.
4: Aquí. Doncs ells, la gent podrà enviar les preguntes que volguessin fer-te-les a tu. Però, en principi, tinc jo primer l'honor, no? L'honor de fer-ho.
3: Sí, tu estàs honoritzada.
4: Valen, doncs serem l'altaveu de la societat per acorralar el Francesc Garriga.
3: Ah, acorralar.
4: Home, esclar, serà una mica de divertimento, no, també,
3: sintonia?
4: O no. Però al tanto.
3: Ah.
4: No, però primer ha de tenir unes normes.
3: A veure, les rules.
4: Abans de clar, les rules, molt bé. I llavors tenim un metrònom, que té, jo suposo que no, l'Enric Vidal
3: sí,
4: el té preparat, perquè
3: sí.
4: Això ha de marcar el tempo.
3: Sí.
4: En el cas d'aquel Garriga, atenció, s'escaquegi i fugi d'estudi, tu com li ho deia el mestre Puyal, escapolir-se...
3: De l'escomesa.
4: Aquesta, de l'escomesa. Doncs, en cas que d'això tenim un comptador d'escaquetxos, valen que serà la comptabilitzadora o Carla Verdés el dia que sigui, o Júlia... la Joanola quan
3: hi sigui, sí.
4: Valen? La Dolors Joanola. Valen? Per tant, tindrem un comptador i, per tant, hi ha una penalització. Tu la vols saber en cas de... Ja
3: sí.
4: La vols saber?
3: Ah, és a dir, quin percentatge de preguntes puc no contestar al llarg del curs?
4: Només un 9%.
3: Un 9%, eh?
4: Si arribes al 9, ja te n'has andat al canyet, eh?
3: Jo...
4: És a dir, 8,9, doncs.
3: O sigui, si faig un 10%, l'any que ve no continuo.
4: Si arribes al 9.
3: Si faig menys d'un 9...
4: Sí, continues.
3: Tu a Catalunya Ràdio?
4: No, al teu programa.
3: No. Dir, home, jo deixo el programa, tu deixes la ràdio.
4: Ara anava a dir un d'això i un bròquil.
3: Hem vingut a jugar, no?
4: No.
3: Hem vingut a jugar, no?
4: Què jugar? Que ja m'estàs jubilant, tu, o què? Això
3: hem
4: ho diria
3: jugar,
4: sempre
3: eh?
4: El director.
3: Hem vingut a jugar. Juga.
4: Ara ja vols anar fort. No. Només serà que repetirem secció i tu no et desempallegaràs de mi. Aire, vale, ja podem anar al capítol 1?
3: Tira la sintonia.
1: Amb la Lloberes.
3: Són 9 minuts perquè em facis preguntes. I jo puc decidir que contesto, clar.
4: No, però si no contestes, hem dit que si t'escaqueixes te'n vas, valent? Val.
3: Vinga.
4: I ho hem distribuït amb uns blocs. El bloc 1, comencem, som-hi. El test de la veritat del teu ofici, per exemple. El podríem titular. Comencem amb un 4x3, 4 preguntes i tens 3 segons per contestar.
3: A veure...
4: Valen, imagina't, per exemple, amb micro obert. Quina relliscada en directe recordes de la teva carrera?
3: Home, moltes. Recordo...
4: Com que ens enxivis una, en tenim...
3: Sí, home, recordo parlar d'un futbolista que no existia amb un entrenador perquè anava mal informat. i preguntar-li per un nom que l'entrevistat no sabia de què li estava parlant.
4: Eres molt rookie en aquell llavors?
3: No, no tan rookie, però tenia un company de feina que me la va jugar.
4: Relliscada, patinada, sí, ja ho veig. Número 2. Té futur el periodisme si el clic continua passant per davant de la veritat?
3: Home, per descomptat. Encara és més important que mai. Com més periodistes fent bé la seva feina hi hagi, més contrarrestarem els clics fàcils.
4: Vale.
3: Crec que m'ha quedat aquesta.
4: Molt bé, sí. Anem a la 3. Hi ha una dita en el periodisme actual. Sigues el primer, encara que no sigui cert. Has publicat mai una informació sabent que no estava contrastada al 100% només per ser el primer en donar l'exclusiva?
3: Puc haver donat alguna notícia havent corregut més del compte. No sabent que no estava confirmada.
4: No ha sigut, diguem, expressament.
3: Alguna vegada, és a dir, no voluntàriament, però alguna vegada puc haver-me precipitat, sí.
4: Per anticipar-te la jugada, diguem-ho així.
3: O per voler córrer.
4: Vale, doncs anem a la quarta. I l'última d'aquest bloc seria, eh? Què ven més, el rigor d'una veritat incòmoda o el clic fàcil d'un titular enganyós?
3: Què ven més?
4: Sí.
3: Home, vendre ven més el segon. Els clics.
4: Els clics fàcils.
3: Els clics fàcils venen molt més.
4: Sí, senyor. Aquí estem. Sí, sí, sí.
3: Segon
4: això.
3: Bloc.
4: Així, ara has fet només l'escalfament.
3: Vinga.
4: Valen?
3: A veure, va.
4: Canviem de direcció. Seria un crossover en bàsquet, valen? Ens anem a un 4x4. Tens 4 preguntes i disposes de 4 segons. Digues el nom i cognom d'un periodista català en actiu que et faci vergonya aliena.
3: Però com em preguntes això?
4: Home,
3: et contestaré si tu també m'ho contestes.
4: No, si val. Aquí la preguntadora sóc jo. És a dir, pensa. És a dir, diem noms, cognoms. Amb quina...
3: No et... Julià Puig Ramírez.
4: Se l'ha inventat. Ei, atenció.
3: O potser té un sobrenom.
4: No. Joanola, apunta, eh? Si no, pots rectificar, eh? Si no, ja te'n vas al canyet.
3: Julià Puig Ramírez.
4: Ho buscarem, però crec que se l'ha inventat, senyors. Oients, al tanto. Pregunta 2. Si haguessis d'escriure el titular de la teva vida professional fins ara, en només 5 paraules, quina seria? El titular, quin seria?
3: Amb 5 paraules?
4: Amb 5 paraules. Bé, si necessites 4.
3: Per sobre de les meves expectatives.
4: Hòstia, és bona. Anda. Mira, ara m'ha agradat aquesta, va.
3: Ah, seguim. Es pensa que sóc curtet. No.
4: És a dir, t'ha sortit prou bé. Va, anem a la 3. Si poguessis esborrar un sol dia de la teva carrera en la hemeroteca, quin triaries?
3: El dia que vaig acceptar fer aquesta secció.
4: Pensa que... Home, vamos, home, no s'hi val. Va, anem a la 4. És que és fatalíssim. És que no l'has acceptat. L'ha acceptat el teu equip. Va, no m'atabalis. 4. Amb només 3 paraules. 3 qualitats que busques en el teu equip. 3 trets.
3: Aviam. Uah, que difícil aquesta. 3 trets.
4: Va, 3 que siguin molt importants per tu.
3: Empenta. Actitud.
4: Val.
3: I bonomia.
4: Caramba. D'acord.
3: Bonomia potser bonomia, queda una mica queco, sí, però allò de bueno, gent, sí. Gent que vagi
4: que
3: en positiu.
4: Bona gent...
3: I en positiu.
4: En positiu, això. Molt bé. Doncs passem al bloc 3, per exemple. Anem a... Seria, mira, una opció A, opció B. Unes disjuntives, per exemple, que et poso perquè és un 4x1. Només tens un segon.
3: Un segon?
4: Sí, un segon. No, és bona. Fàcil, mira-ho. Ah. El funeral d'un enemic, per exemple. Es mor un company de la feina que odiaves en secret. I la família et demana el discurs de comiat. Què fem? Acceptes per quedar bé o t'hi negues per honestedat?
3: Jo crec que accepto perquè la família prou pena tenen com perquè els digui que no.
4: I no en tenen cap culpa, ah, sí?
3: No.
4: Però llavors traeixes una mica el teu sentit, diguem,
3: ja,
4: de...
3: Ja, però la gent aquesta que m'ho han vingut a demanar...
4: I d'això. Val, anem, 2. Què prefereixes, l'exclusiva de l'any de manera anònima o una notícia normal que es faci viral amb el teu nom?
3: Doncs segurament la notícia viral ara mateix. Necessitem notorietat.
4: Què fantasma que és. 3. Anem en metro, valent?
3: Vinga.
4: Valent. I resulta que davant teu hi ha uns d'aquests bròquils que es fiquen, per exemple, amb una persona.
3: Uh-huh.
4: I llavors l'estan increpant, l'estan incordiant, l'estan... etc. Tu assumeixes, per exemple, el risc... és a dir, què faràs? Ho assumeixes el risc, per exemple, d'un gec d'hòsties per defensar una víctima o faràs veure que no va amb tu?
3: Vull pensar que m'atreviria.
4: Ah, sí?
3: Vull pensar... però m'hi hauria de trobar. No
4: seria
3: trobat,
4: la teva intenció.
3: No m'he trobat mai en una situació amb una situació violenta no m'hi he trobat.
4: Perquè per no vas en metro, valent. O si no, pel carrer, vamos, jo cada dia me la jugo quasi amb gent d'hòsties. 4. Tria un personatge històric, viu o mort, per fer-li 3 preguntes amb un ascensor abans que s'obrin les portes. Qui seria?
3: Jesucrist.
4: Cordells, però Garriga, de què ens ara?
3: Home, quin personatge històric més guapo vols que Jesucrist?
4: Però vamos, va, tira, home, anem...
3: Entenem que va existir, clar.
4: Enric, anem al bloc 4, home, anem a l'1x1, ja.
3: He quedat molt religiós,
4: sí,
3: ara.
4: Sí, ara no sé què ha passat.
3: Es nota que vagin a la Salle.
4: Això seria un... ara baixem les pulsacions, un call down, per exemple.
3: Això ja s'acaba aquí, no?
4: Espera't, si estem ja acabant, mira.
3: Ah, perquè dic això ja no puc més.
4: No, espera'm.
3: Ha baixat la Laura Marín i tot? Que està preocupada amb aquesta secció?
4: M'estàs tensant ara una mica, perquè ara farem una mica de psicòleg, ja que portes aquí tanta psicologia.
3: Vinga, doctora Lloberes.
4: Sí, numerologia psicòloga. Tria'm un número entre l'1 i el 9. Quin seria el que primer que et passi
3: pel cap? El 3.
4: El 3? El 3?
3: Home, has d'estar preparada.
4: Aviam-ho, sí, ho tenim.
3: Què vol dir el 3?
4: Ho tenim.
3: Seria el 3, què vol dir?
4: El 3, que ets un tio superfàcil, un xerraire, seria... un home comunicatiu, optimista... Aquí diu artístic no m'ho crec gaire.
3: Amb quadre perfecte.
4: I molt sociable, però espera-te.
3: Això no hi ha no tant.
4: Perquè sembla que és bastant superficial, busca el xou constant i li falta la profunditat,
3: doncs
4: aquesta...
3: Que no ho hagi encertat
4: és
3: bastant.
4: És a dir, el 3 és el de la faràndula. Potser és que un actor frustrat que fa servir la professió com un escenari per lluir-se...
3: Actor no.
4: Aquesta no cal.
3: Va, més preguntes.
4: No, estem acabant, perquè ara la pregunta més important de totes, la que tota la ràdio i tot el món sencer s'està fent actualment.
3: Quina?
4: Som-hi.
3: És l'última pregunta?
4: Sí. Ricard Ostrell o Roger Escapa. Amb quin dels dos et quedes?
3: Això ho contestarem la setmana que ve.
4: Però per què, eh?
3: Perquè
4: et deixo penjat del penya-segat, Garriga. Apa, marxem.
3: Han passat els 9 minuts. Lloberes,
4: apa, la setmana
3: que ve... Crec que la Marín vol parlar amb tu ara.
4: Ara ja? Hòstia, ja em porten cap al despatx. Vinga, apa, adéu.
3: El canyet.
4: Doncs això, que avui ha sigut una mica suau per posar-te...
3: Avui ha estat suau.
4: És un guarma, un escalfament perquè vagis coneixent de què anirà la situació.
3: Però això serà cada setmana.
4: Què vols dir?
3: Ara ja
4: perquè ja no t'atreveixes.
3: 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Tinc un val del Condis de 60 euros.
4: Home, per mi?
3: No, per tu no. Serà per un oient que participarà al nostre repte sonor. 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Pausa i concurs.
0: El 19 de setembre torna a la Ignasiana l'itinerari autoguiat per BTT Gravel i bicicleta elèctrica que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
2: Escull entre la modalitat que surt d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el patrimoni i la gastronomia del camí.
0: Tota la informació a manresaturisme.cat.
5: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
6: Per tu, que ja has tornat a l'embús. I per tu, que avui treballes des de casa i t'oblides de l'autobús. Gaudeix a Capravo del netejador de terres Pieroski bàsic, ampolla d'un litre i mig per només 95 cèntims. Vols estalviar amb mi? Capravo.
7: A veure què tenim preparat. Truita de riu.
8: Escola rural.
7: Natació. Sabateria.
8: I... ràpid.
7: Us hi apunteu?
6: Cada dilluns, una nova excursió amb en Titó, en Jonsi i la Tat al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
1: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
0: Condis, els supermercats de proximitat, us ofereixen avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio.
3: No serà per la Lloberes.
4: Veig que no.
3: No serà per tu, perquè
4: tinc
3: ja tinc...
4: un Condis al carrer.
3: Sí, és que, de fet, gairebé tothom té un còndis a la vora, no?
4: Valen.
3: Més o menys. La Marín no?
4: No, la Marín no en té. Ja
3: és que la Marín viu en una mansió allà apartada, que clar, no té res, però...
4: Clar,
3: la muntanya, allà,
4: els aquella... que vivim normals... Tenim un còndis al carrer.
3: A la Maison Marín, allà no tenen res. És que amb ella li porta el majordom la compra. Llavors no sap ni on és el còndis, però la gent normal sí. 60 euros del còndis, avui rep

0: Se t'ha fet molt pesada la setmana, veig.
1: Bueno, he començat a treballar, dilluns vaig començar a treballar, que venia de vacances, llavors, bueno, dilluns va ser dur, però ja està superat, això.
0: Fas una feina molt física?
1: No. No, física no, no. Treballo en un centre a dia, però no, física no faig física. És més mental que físic.
0: Molt bé. I t'han rebut bé els companys després de les vacances?
1: Sí. Clar. I tant, sí, ens hem rebut bé, sí.
0: Que bé. Doncs el Sergi de Barcelona, ara et posarem un àudio, et donaré quatre opcions, i m'has de dir a què correspon aquest àudio. Lloberes, tu també pots participar, però valent, en silenci.
2: Valent.
0: Tu, Lloberes, participes cap a dintre, teu.
2: Valent, jo callada.
0: Escolta'm aquest àudio, a veure si endevinem de què va. Et donaré quatre opcions, Sergi.
1: Vale.
0: Són les cadires d'una aula després de les vacances. És algú que està fent crossfit per primera vegada. El meu genoll va sonar una mica així. És un gronxador rovellat. O és un lloro intentant cantar una cançó de Rafael. Tu, Lloberes, ho tens clar?
2: Ja prou, del soroll és fatalíssim, eh? No?
0: Et molesta?
2: Grinyola molt.
0: Home, sí, és literalment grinyola.
2: Jo el tinc clar. Aviam què diu el Sergi.
0: Sergi, ho tens clar?
1: Jo diria que és un gronxador.
0: Un gronxador. Rovellat. Fa gaire que no puges a un gronxador, tu, Sergi?
1: Fa bastant, la veritat és que sí.
0: I tu, Lloberes?
2: Jo, sí.
0: Ara m'ho has de dir, jo en tinc una casa de gronxador.
2: Jo, no, ara no sabria... Ah, no, fa ben poc, fa 3 dies. Ara estava pensant, aviam, quan és l'última vegada. Sí, sí, anar allà. Bé, és igual, a on hi hagi...
0: A on?
2: Sí, sí que hi vaig pujar i em van dir que era pels gremlins. Ah, vale.
0: Ah, pels nens, d'acord. Doncs la resposta gronxador és una resposta... Ai, prou, treu-me ja un gronxador dels nassos, perquè efectivament és un gronxador. És un gronxador. Sergi, has encertat, no pengis, eh?
1: Molt bé.
0: A veure si la teva contrincant t'empata o no.
2: Com aplaudeixen els de dibujos animados, saps?
0: Lloberes, només ho puc veure jo, això, no? O sigui, els oients no ho veuen.
2: Ah,
0: Déu meu, fa 68 anys que ve a la ràdio...
2: 68, no.
0: Mínim. Tinc la Noèlia, de Sant Martí de Tous. Noèlia, bona tarda.
3: Hola, què tal?
0: Com estàs?
3: Doncs mira, m'acaba de fer un massatge, o sigui que estic...
0: Home, però Noèlia,
3: superior.
0: No ens ho diguis, perquè això fa molta enveja.
3: Bueno, doncs festa en un demà.
0: Però, esclar, a veure, primer de tot, quin tipus de massatge t'has fet?
3: M'he fet un, hosti, no sé com es diu, un completo de ficar-ho tot a lloc.
2: Aromàtic, aromàtic.
0: Jo ara un completo te l'agafo, eh?
3: Vinga.
0: Sí, de cap a peus, no? Completo, és?
3: Sí, de cap a peus tot a lloc.
2: Completo sona una altra manera, però bé.
0: O sigui, tu surts renovadíssima, Noèlia.
3: Sí, bueno, m'ha dit que en un parell de dies notaré la renovació perquè ara em farà mal, però bé.
0: Molt bé, doncs a veure si l'orella t'ha quedat fina, perquè et posarem un àudio. M'has de dir que correspon a aquest àudio. Atenció, és això.
3: Vinga.
0: Apa, que la Barcom també comença temporada buscant uns àudios. Opció A. Això és una guilla. Opció B, és un efecte de so tret del Crims, de Carles Porta. Opció C, és un boletaire que s'equivoca de bolet. O opció D, és el lloro que dèiem abans, però que aquí intenta cantar Rafaela Carrà.
2: Jo ja ho sé.
3: Jo diria opció A.
0: La guilla. Doncs una guilla és una resposta correcta.
3: Vamos!
0: Doncs vinga, va, Sergi, Noel, i hem de desempatar. Us faig una pregunta, m'heu de contestar de forma ràpida amb un número.
1: Vale.
0: Tu, Lloberes, també participes.
2: Valent.
0: Quants minuts té una setmana? Sergi, temps, quants minuts té una setmana?
1: Quants minuts té una setmana?
0: Sí.
1: 10.000.
0: Noelia. Noèlia, m'ho has de dir, ja. Noèlia?
3: 5.000.
0: 5.000. Lloberes, quants minuts dius que té una setmana?
2: 25. 1.000, vull dir, 25.000.
0: Doncs la resposta correcta

0: sospitosament encertada és la del Sergi. 10.080 minuts. T'has equivocat de 8. Ho sabies, això, Sergi?
1: No, que va.
0: Sergi, enhorabona.
2: Sort.
3: Què tal? Gràcies.
0: Noelia, que vagi bé el dia. Que notis la millora aviat.
2: Gràcies. El condis.
0: Que va, el condis. Adéu-siau, anem a les notícies.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
5: Bona tarda, us informa Marc Güell. Consternació i ràbia a Manresa, on aquest vespre es farà una nova concentració per condemnar l'apunyalament mortal d'un veí de Castellnou de Bages, de 45 anys, en ple carrer. També aquest municipi, Castellnou, farà un minut de silenci aquest vespre. Per aquest cas, hi ha dos joves de 15 i 16 anys detinguts que han passat a mans de la Fiscalia de Menors i s'està pendent del que pugui decidir el jutge. En una altra concentració aquest migdia, l'alcalde de Manresa, Marc Aloi, s'ha compromès a arribar fins al final i ha apuntat que alguna cosa ha fallat perquè els joves detinguts havien delinquit anteriorment. A més, ha anunciat que l'Ajuntament es personarà com a acusació popular.
6: Ara, més que mai, ens cal fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'aquests fets tan greus que han colpit la nostra ciutat. Hi som, hi serem i arribarem fins on calgui.
5: La investigació dels Mossos continua oberta i no es descarten més detencions. Més notícies amb la Maria Costa.
7: El govern espanyol nega que hi hagi cap informe sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta que impliqui la participació de les forces de seguretat del Marroc. La policia va elaborar aquest escrit sense que en tingués constància el ministre de l'Interior, que ha reclamat explicacions.
5: El grup del PSC a l'Ajuntament de Mataró reconeix que va ser un error votar ahir una declaració institucional proposada per Esquerra que defensava el dret d'autodeterminació. El portaveu del grup municipal, Xesco Gomar, ha esmenat l'error en la votació en declaracions a la televisió de Mataró.
8: No estàvem d'acord amb l'autodeterminació, no estem d'acord amb l'autodeterminació i no hi estarem d'acord perquè el resultat de totes aquestes polítiques respecte al procés ja sabem el que ha portat a Catalunya.
5: El partit va donar ahir suport a una declaració que defensava l'aplicació de l'amnistia però que també reivindicava l'autodeterminació.
7: La jutgessa de Catarroja eleva 232 les víctimes mortals pel temporal arran de la Dana del País Valencià de fa 2 anys. En una interlocutòria, la magistrada ha inclòs una veïna de Guadassuar, a la comarca de la Ribera Alta, que tenia una insuficiència respiratòria crònica greu. El dia del temporal, el 21 d'octubre, es va quedar sense oxigen que rebia d'una màquina perquè se li va inundar el domicili i es va quedar sense electricitat. La dona no la van rescatar fins l'endemà i després la van traslladar a una residència del poble. Va morir posteriorment el 6 de novembre a l'Hospital de la Ribera. La jutgessa, doncs, que investiga la gestió de la dona, assegura que hi ha una relació causa-efecte entre la mort de la dona i la riuada.
5: I l'escola pública Emili Vallès d'Igualada continuarà tot el curs en un altre edifici, després que al final del curs passat unes esquerdes van revelar deficiències greus en el forjat de l'edifici, corresponsal a la noia Montse Gené Ribà.
9: Hola, bona tarda. Avui la directora general de Centres Públics, Montse Duran, ha anunciat que l'esperat retorn al seu centre es farà esperar molt més del que es pensava al principi, quan es van detectar unes esquerdes sospitoses a la paret.
10: L'escola podrà estar tota conjuntament mantinguda en aquest propi edifici de la Teneria, doncs, aquest curs escolar i el que calgui, diguem-ne, de l'altre curs. Per tant, ara ja comencem en el curs aquí instal·lat.
9: Caldrà canviar tot el forjat i la teulada de l'edifici. L'escola i l'Ajuntament valoren molt que els nens i nenes d'infantil i de primària continuïn tots junts a la Teneria, un edifici no pensat com a escola de nens, però que el professorat ha adaptat com ha pogut a les seves necessitats. Montse Gené Ribà, Catalunya Ràdio. Igualada.
11: Yo estaba destinado a ser un actor importante, lo sabía. ¿Cuándo se iba a enterar el público?
5: José Sacristán obre avui la temporada del Teatre Romea amb el monòleg El hijo de la cómica. Es tracta d'un homenatge a l'actor Fernando Fernán Gómez a través dels primers anys de les seves memòries. Barcelona, Montse Mas.
12: Bona tarda. Dalt de l'escenari, Sacristán no només encarna el seu amic i mestre, sinó que entrecreua els records de Fernán Gómez amb els de la seva pròpia vida. Per això qualifica el projecte com el més personal de la seva llarga carrera de 7 dècades.
13: Vengo celebrando mi cumpleaños. Este año cae en 89. No está mal. Como decía mi amigo Fernán Gómez, vamos durando. La verdad es que me siento muy, muy feliz de estar de nuevo en el Romea y con una propuesta como esta que a lo largo de ya unos cuantos años de carrera nunca he hecho nada tan personal, puesto que es algo más que un trabajo, ¿no? Es el homenaje a un amigo y un maestro.
12: L'actor madrileny, que també signa la direcció, es quedarà amb El Hijo de la Cómica al Romea fins al 4 d'octubre. Montse Mas, Catalunya Ràdio Barcelona.
5: Esport, Joan Fitó.
2: El migcampista del Barça, Dani Olmo, diu que no entén com ha gestionat l'Atlètic de Madrid el cas Julián.
3: Bueno, no, entender no lo entiendo. Al final todos tenemos nuestros sueños. Yo creo que Julián también fue claro en ese aspecto. Él luchó.
2: Dani Olmo ho ha dit en un acte d'homenatge que li fan a Terrassa, a la seva ciutat. També en futbol, a 8:45, el Sabadell i el Barça Atlètic juguen la final de la Copa Catalunya de la temporada passada. Ho faran a l'estadi de la nova Creu Alta. I a la Vuelta, acabat fa pocs minuts, l'onzena etapa plana, en final a Llorca. Isaac Vilalta, bona tarda.
14: Bona tarda. Victòria de Matthew Brennan a l'esprint, la tercera victòria del ciclista de l'equip Visma, que s'ha imposat de forma clara gràcies al treball també de llançament del seu company Wout van Aert, i Brennan, que guanya la seva tercera victòria d'etapa en aquesta edició de la Vuelta, en un dia en què el millor català està en Marc Brustenga a la 12a posició. Enric Mas manté el mallot vermell sense cap mena de problema a l'espera de l'etapa de demà amb Belefique i al final a Calar Alto, dos ports de primera als últims 30 quilòmetres. Etapa avui per Brennan, Enric Mas es manté líder.
4: Fins aquí les notícies.
15: Sergi López, bona tarda.
16: Bona tarda.
17: Tant si ets baby boomer.
15: Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
17: Com de la generació Z.
18: Guillem Gisbert, bona tarda.
19: Crec que fa molt temps que no vi un partit sencer. Potser del Mundial.
17: Fins i tot si ets millennial o centennial.
20: Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
21: Hola, Irma. Hola, Irma.
20: Els partits del Barça sense narració, la de la...
21: Jo poso Catalunya Ràdio. Sí, sí.
17: El Tot Costa és el teu lloc.
20: Soc un friqui. Escolto tot. El Tot Costa, soc un friqui.
19: Però us escolto bastant, a vosaltres.
21: Em va fer molta il·lusió venir, perquè jo us escolto.
17: No. De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa, un programa d'esports transgeneracional, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: O 4 i 7 de la tarda. Durant uns dies donarem la benvinguda a la gent de la matinada, que ho vam fer ahir. Roger Carandell, com estàs?
2: Bona tarda. T'has assegurat que sonem a la matinada?
1: Home, no m'he llevat, però si és a la graella, entenc que quan dorms la ràdio segueix funcionant.
2: Suposo que la persona que està fent matinades apreta el play.
1: Home,
2: a les 4.
1: Prema el botonet. Sí, no? Sí. Qui deu ser? Qui és l'Oriol Fidalgo? És encara el tècnic de matinades?
3: A mi m'encanta pensar que la ràdio, des del dia que va obrir, sempre ha estat plena. Encara que sigui de poca gent, sempre hi ha algú.
4: Sempre hi ha hagut una persona en aquest edifici.
3: Sempre hi ha una finestra amb llum a Catalunya Ràdio.
4: Sí, a vegades truques i no agafen el telèfon, però hi són.
3: Sí.
4: Hi són. Alguna nit m'havia passat. Marta Montaner, bona nit. Bona nit de nou.
3: Clar, bona nit per la gent que siguin les 4.
4: Ah, clar. Confirmen que a aquesta hora de matinada hi ha l'Oriol Fidalgo. Per tant, des d'aquí una abraçada al nostre amic tècnic.
3: Com és l'Oriol?
4: És un tècnic que ja fa uns quants anys que treballa aquí, molt simpàtic.
3: Però vaja, sempre ha fet aquest horari.
4: Fa bastants anys que el fa.
2: Per tant, segurament no hem coincidit mai amb ell, nosaltres.
3: Però ell és un salmó, nedant a contracorrent.
4: Com són els Oriols?
3: Guapos, Francesc.
4: Jo no ho volia dir perquè no vull cosificar-lo, però és un home atractiu. Oriol Fidalgo.
3: I li diuen Uri? O no?
4: Doncs entenc que sí. Perquè m'han dit, sí, hi ha l'Uri. Per tant, entenc que com a mínim, de forma carinyosa, se li diu Uri. Ahir vam referir-nos a la gent de matinada i hem rebut un missatge.
3: Ai, l'única persona que estava escoltant Catalunya Ràdio en aquell moment ha contactat amb nosaltres.
4: No, perquè ja ens va contactar el Maiol Roger i ara no sé per què no se m'obre el missatge. Espera't un segon, perquè això... Hola, us estic escoltant. Això va arribar ahir a la tarda, per tant, ens escoltava a la tarda. Us estic escoltant i volia opinar sobre l'hora de llevar-se al matí.
2: Davant.
4: Jo treballo de 6 a 2 i em llevo cada dia a les 4:40 del matí.
3: Uf.
4: I no dinem a les 11. De fet, plego a les 14 i quan arribo ja són les 14:30, 2:45. A vegades sembla que els treballadors de les fàbriques no existim. Només a la ràdio només es parla de l'oficina, de gent que va al gimnàs, però mai penseu en la quantitat de persones que treballem, que us escoltem i treballem en fàbriques. I sí, jo sóc un dels que us escolta també al matí mentre vaig a treballar, perquè el vostre programa m'encanta i fa entrar de molt bon humor a la feina.
2: Ai, que guai, doncs mira.
3: Molt bé.
4: No ens diu el nom.
2: Molt bon missatge.
4: Ah, sí. Es diu Mar i té 60 anys.
2: Doncs mira, el saludem des d'aquí i quina sort que ens escolti.
4: Doncs aquest és el missatge que ens envia un oient que ens escolta de matinada. Què fèieu vosaltres a les 4 de la matinada?
3: Saps que ara dormo? Avui heu parlat de dormir, també.
4: Sí.
3: He descobert que dormo molt millor si m'activo una playlist, una llista de Spotify que es diu Ruido Blanco para bebés. Oh, m'encanta, jo
2: però
3: també dormo
2: tota
3: moltíssim amb això. Dura més de 8 hores, 8 sí. hores 30 minuts,
5: sí.
3: i més, com que mai dormo més de 8 hores 30 ja. minuts, em dura tota la nit.
4: Una vegada vaig dormir amb una persona que diu, no, posaré un àudio. Dic, com un àudio?
3: A mi m'encanta.
4: I un so allà, dic, però un moment, perquè hem de dormir amb això tota la nit.
3: És tan relaxant. Et recull.
5: Sí,
3: que
5: sí,
3: emmascara altres possibles sorolls que et podrien arribar a molestar.
5: A mi em passa això, que no m'ho poso cada nit, però típic dia, que comença a sentir molt de veí, pluja, algun soroll que molesta.
3: Que et molesta.
5: Jo em poso també so blanc.
4: Maquillatge, sí. Molesta?
5: Depèn d'on... Jo visc en un pis, de veritat, que té una mena de finestra que sona molt fort, la pluja. Saps? Jo crec que depèn molt d'on visquis. Ja. Si vius en un segon a Barcelona, poder no.
3: O fins i tot una nit de festa major que hi ha focs artificials, que segons com va molt bé i és una eina molt útil per tota la gent que tingui criatures. T'ho juro, va molt bé. No, mira la Juliana i a tu.
4: Ja s'han
3: ennuegat.
4: Només de pensar-ho.
3: Que sí, que és com màgia.
4: Això, en català es diu white noise, so blanc. So blanc.
2: Jo em fico l'Enric Calpena. Cada dia per anar a dormir, l'enguàrdia.
5: Jo és que si em posés l'Enric m'hauria de quedar enganxada i tota la nit estaria
3: molt.
5: Sense clocar.
4: Llavors, escoltes fins... I llavors ja aquell capítol està perdut.
2: No, em poso 15 minuts. 15 minuts, sí, que es pari el... l'àudio.
5: Clar, això ho pots posar.
2: Sí, pots dir, amb Spotify dius d'aquí 15 minuts que s'apagui. No. El que passa és que un capítol em dura 2 setmanes.
4: Ets l'oient perfecte.
2: Perfecte.
4: Amb 4 programes per temporada ja fa ell.
2: Molt.
3: El que no entenc és la gent que diu que ens posa el que no surti d'aquí per adormir-se.
2: Ah, també.
3: Que dius que tens un problema. I vés a la clínica de, com es deia la noia, la Roser Gort.
4: Doncs és d'aquí aquesta crida. Si teniu problemes, aneu als especialistes. Els especialistes han de menjar les tardes, que no surti d'aquí. Ara venim.
6: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
7: Hem arrencat un nou curs polític i continuen els vells conflictes socials.
8: No serveix per solventar els greus problemes que té aquest sistema sanitari.
9: Si nosaltres deixem la batalla, no hi haurà ni reflexió fons ni hi haurà més recursos.
10: S'ha de comprar un habitatge perquè, si no, d'aquí un any potser ja no podràs.
7: Divendres respon la portaveu del govern, Sílvia Paneque, al Matí de Catalunya Ràdio.
11: Quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
12: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
12: Catalunya Ràdio.
13: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
12: Som 3CAT.
13: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
14: Estàvem buscant un nom i no li trobàvem, i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I vam dir, pues sona, no?
1: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
15: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
13: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
15: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
16: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.

0: minut i un quart de set de la tarda. Juliana Canet, bona tarda.
1: Bona tarda, Roger.
0: I Marta Montaner, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: I avui també, que encara no l'havíem saludat aquesta temporada, Carles, molt bona tarda. El nostre pianista de confiança, tercera ja temporada que ens acompanya.
1: I està a Morera?
0: Jo crec que...
1: A la primera no va venir?
0: A la primera no hi era, encara.
1: Ai.
0: I es va incorporar a la segona, va ser un fitxatge que vam fer.
1: Sempre és interessant tenir música en directe.
0: Ell ha fet propostes aquest estiu de canviar aquesta cançó i se li va dir que no. Que la ràdio vol insistència i vol rutines i vol bastant sempre el mateix. I ell està aquí complint.
1: Jo recordo que estic fent classes de piano amb l'únic objectiu de poder tocar aquesta cançó un dia en un teatre.
2: Qui és el teu professor?
1: Vario, Marta.
0: Cada dia un de diferent.
1: A mi m'agrada...
2: Com amb els cosins, potser, també varies.
1: Marta, això és com el metge, que no et pots quedar amb una sola opinió. Jo vull més d'un professor.
0: Alba Riera, per molts anys, la nostra estimadíssima Alba, avui és el seu aniversari.
2: La reina dels sofàs.
0: Exacte, i ella prefereix que no es digui quants anys fa, jo tampoc ho sé quants anys fa.
1: Tot i que ho podeu trobar a la Wikipedia.
2: Sí.
0: Bueno, però ella ha sentit a la tarda que estava venint cap aquí al cotxe, que a ella li agrada molt celebrar-lo, però que no vol que es digui la xifra.
2: Molt bé.
0: I se li respectarà.
2: Això ho fan les grans divas, també.
1: L'Alba, per cert, també és molt de gran diva. No està molt clar aquest any què passa, no? Amb la seva vida
2: professional. Li hem preguntat a la tarda que quan tornava a la Turra i que què passaria aquesta nova temporada i ens ha dit que venen canvis grossos, però que no pot dir res.
0: Per tant, ve una Turra molt diferent, no? Entenc.
1: O poder no ve la Turra, perquè és que ella va fer una publicació parlant del programa que semblava gairebé un comiat, i no només això, sinó que l'últim episodi anava de la mort de la noia catalana, que vaig ser allà presencial.
2: Sí, sí.
1: I tot era com una mica aquesta cosa d'enterrament.
0: És que ara diré una cosa que potser li hauria d'haver dit a la cara.
2: Sí, sols fer-ho,
0: sí,
2: això.
0: Ara
2: però ens passa a tots perquè som covards.
0: No, però m'ha vingut ara. És a dir, si el canvia molt, si la Turra canvia molt, molt, molt, molt, llavors ja no serà la Turra. Potser llavors li hauries de canviar el nom.
1: No, però això...
0: I la pregunta era, canvia tant que se li podria posar un altre nom i semblaria un programa nou?
1: Aquestes coses potser les hauríem de comentar més aviat amb el senyor Trescat, que... acostuma a ser la persona que es confon en aquest sentit.
2: Però el senyor Trescat li encanta l'Alba Riera.
1: El senyor Trescat el que li encanta és fer canvis i li sembla que de vegades hi ha coses que s'han de canviar quan realment el millor que podries fer és deixar-les tranquil·les, perquè ja són coses que tenen el seu senyal d'identitat, la seva potència, que s'han venut de X manera i que, a més, funcionen molt per sobre d'altres productes.
0: Jo pensava que la Turra canviava perquè l'Alba volia un canvi.
1: És que si la Turra... A mi m'és igual si és de l'Alba o el senyor Trescat la decisió, però si la Turra canvia serà un error garrafal. Però garrafal.
2: Però...
1: No seria el primer error del senyor Trescat, també t'ho dic.
2: En temporades anteriors, la Turra començava més o menys com nosaltres, no? O potser una setmana o dues més tard.
1: Potser va més com les escoles, sí, una setmana o dues més tard.
0: Però, la tele, potser
2: però no sembla que hagi d'arrencar ara, o sí?
0: És que
1: també tu ja saps que dubtes. Al ser un programa digital...
0: L'inici de temporada queda com
1: es
0: més diluït.
1: Es pot moure més...
0: Potser no l'octubre, potser tal. Parlant de Trescat i del senyor Trescat... Marc Andreu, molt bona tarda.
3: Bona tarda, pendons.
0: En Marc Andreu està de dol. Dilluns ho vam comentar. Ell havia de ser un dels concursants de la Gran
3: Cita
0: 2.
3: M'hauria agradat ser-ho.
0: M'hauria agradat. I... Bueno, al final no ho seràs.
3: Ah, no?
0: Vaja, pel que vas explicar dilluns en aquest programa...
3: No tinc resposta.
0: Bueno, és que jo he parlat...
1: Estàs patint un cas de ghosting, de fet.
0: Mira, recuperem dilluns.
2: I de love bombing, també,
1: Sí.
0: Recuperem el que vam explicar dilluns. Vam enviar una nota de veu a una persona important i jo fa unes hores he rebut una resposta i que te la posaré en directe perquè sentís doncs, perquè has estat apartat d'aquest format.
2: Carinyo.
0: Potser hauria d'haver mesurat les paraules que dic.
2: Sí,
0: però,
2: perquè has fet un spoiler també com una casa de pagès.
3: Molt sensible, estic molt sensible últimament.
2: Vine, amor.
1: Dius de veritat, nen?
0: Això és el que passava dilluns.
1: Jo vaig dir que series vetat d'aquest format de Trescat, que és la Gran Cita.
4: M'han fet ghosting.
0: Espera, doncs vaig a fer una nota de...
4: No. Jo no vull saber res, de veritat.
1: Senyor Trescat!
4: Un moment, que no sabem...
1: Hem de començar el primer dia ja, escridassant-nos d'aquesta manera. No té perdó de Déu.
4: Vaig fer el càsting, una trucada, una videotrucada, i llavors el següent pas era fer el càsting presencial. Però ja no em van dir per fer-lo, ja no m'han dit res més. I llavors em va arribar el rumor de que no podia participar perquè treballava a Trescat.
0: El director d'aquest format és Antonio Hernández, ex-Eufòria i tot això. Vaig a fer un àudio. Hola, tu no. Mira, estem en directe. A Marc Andreu ens està explicant que se li està fent ghosting, com des de la productora, i que no se l'ha trucat per fer el càsting presencial, quan sembla que el virtual va anar tot molt bé i era un bon personatge.
2: No, no sé si em sents.
0: No, però... sí, t'acosto al mòbil.
2: No, vau ser vosaltres qui vau convidar en Marc Andreu a participar. Vosaltres el vau buscar.
0: Exacte.
2: Sliding de manual. Si en Marc Andreu no podia participar en aquest format, per què el aneu a buscar?
1: T'ho dic jo, Marta, i Tona, t'ho dic a tu també. Promoció gratuïta. Quan saps, a més, que te la faríem igual. I a tot això, Tono, encara no sé d'on ve el teu nom. I això sí que no.
2: Com ara no respongui el tema del nom...
5: Tenim resposta a tot.
2: Aquí m'enfilo per les parets.
5: Tenim resposta a tot. En Tono ha trigat 48 hores a respondre, perquè ha estat aquest migdia. S'ha disculpat per anar tard. I llavors he tingut una conversa amb ell, que no sentirem amb àudio, i que tinc alguns detalls que et podré compartir a tu, Marc Andreu, pel fet de que no seràs, ja t'ho avanço ara, no seràs concursant de la Gran Cita 2.
2: No miraré.
1: Boicot! Boicot a la Gran Cita! Per expulsar un company nostre!
5: No havia ni entrat,
3: no,
5: eh?
3: No
5: havia ni
3: entrat. És allò que comencem a fer el treixar i al final no, saps?
2: Això tota la vida ha tingut un nom.
5: Aquest és l'àudio d'en Tono.
6: Ei, Roger, disculpa, que se'm va passar a contestar-te. Escolta, em va trencar el cor que no pogués participar el Marc Andreu, perquè, a part, vam veure que ell hi participava a la Gran Cita genuïnament. Buscava de manera molt sincera l'amor de la seva vida.
2: És que és així.
6: I que no hi pugui participar, doncs em sap molt greu. Em sap molt greu perquè, a més, a part de gran persona, que segur que és... hagués sigut un gran personatge i que sàpiguis que m'ha sigut molt greu que no hi pugui participar. En quant al meu nom, que diu la Juliana, em dic Joan Antoni, i aquests noms compostos de petit no els utilitzen i comencen Joan Antoni, Tono, i d'aquí ve el meu nom. Fins aquí, fins que una abraçada.
2: Joan Antoni, eh? No explica res.
5: Hauria estat un gran personatge.
2: Li sap molt greu.
3: I que buscava l'amor.
2: Ho fa saber de moltes maneres.
5: L'amor de...
2: No sí. Jo el que llegeixo és que, com ja ens podem imaginar, no és culpa d'en Tono. Aquestes normes no les posa ell. Aquestes són unes normes, per altra banda, prou lògiques.
1: Com un conflicte d'interessos.
2: De Trescat. Per exemple, tu aquí a la ràdio, si fas un concurs...
5: Hi ha la lletra petita que no pot concursar perquè ell és treballador de Trescat.
2: No guanya diners. No estàs guanyant diners a la Gran Cita.
3: I directament no sóc treballador de Trescat.
2: Si aquesta gent pobra, si estan més pelats que una rata, tots els de la Gran Cita.
1: Però li dones una visibilitat, és un concurs, pot semblar que si guanya és per interessos.
2: Escolta'm una cosa, i això no ho sabien des del dia 1, des del dia 1 que li van proposar d'entrar al càsting?
1: Això és el que a mi m'estranya.
5: Jo crec que ells pensaven, com tu, Marta, que el fet de no haver-hi un premi en metàl·lic, aquesta clàusula no se li aplicaria a en Marc Andreu. Però té raó la Juliana, que tu partiries en avantatge respecte a la resta de concursants perquè ja han conegut...
2: Però partir en avantatge de què, nois?
5: I que aquí hi hauria una campanya...
2: Però campanya... A veure, una cosa, no és un concurs real.
3: Trobar una parella, realment.
2: És trobar l'amor, noi.
1: No és ni la trial que es pensa que ha guanyat.
2: Però és que ni és ni la trapa amb si pots.
1: No, però és veritat que tu hi vas allà també, d'alguna manera, perquè t'agrada la càmera, perquè no vas només a trobar l'amor, i pots quedar-te en un episodi o en tots. I clar que no hi hauria segurament aquest avantatge només pel fet que en Marc Andreu treballés aquí, però només que arribés a la final segur que hi hauria gent dient és perquè és treballador de Trescat.
2: Perdona'm una cosa, l'Alexis va sortir a Joc de Cartes, l'Alexis t'havia tingut
1: diferent.
2: Un pas a televisiu.
5: Però no està en nòmina a Trescat, per dir-ho
2: així. Però quin interès pot... És a dir, no entenc. No ho entenc, sincerament.
1: Marta,
2: no,
1: jo crec que en el seu... Trescat.
5: Bueno, és que hi ha una lletra petita a Trescat i en aquest cas, ja ho sents, la productora
2: Marc
5: i la gent
2: Andreu,
5: que va fer el càsting hauria estat
2: no,
5: un
2: no,
5: gran
2: personatge
3: per participar-hi.
2: Fora.
3: Però Marta, perquè tampoc...
2: T'acomiadem.
1: Bueno, l'amor abans que la feina. Escolta, no hi ha res millor que estar enamorat. Marc Andreu, ha estat un plaer.
2: No, espera'm un moment. Marc Andreu. Digue'm el segon cognom. Baquer.
3: Sí.
2: Marc Andreu Baquer.
1: Perquè tot això, el Marc Andreu no és com en Joan Antoni.
3: No és,
1: Andreu és com si tota l'estona li diguéssim Roger Carandella en Roger.
2: Exacte. Exacte. No es diu Marc Andreu nom compost. Marc Andreu Baquer, si ara mateix et féssim decidir entre quedar-te amb nosaltres el que no surti d'aquí o l'opció de trobar l'amor de la teva vida a la Gran Cita 2, Però no poguessis tenir les dues coses, eh? És o una o l'altra.
1: Quin xantatge, no puc estar més a favor.
2: Què faries?
1: Què faries?
5: Però un cop l'ha trobat pot tornar, Marta?
2: No.
5: Ah, ja, per sempre més.
2: No, i tant, el rebem. No,
1: Marta, llavors és molt fàcil.
5: No, llavors és molt fàcil.
2: Però amb el fomo que té aquest noi de no ser cada dia aquí el que no surti, seria difícil.
1: Home, sí que en un moment vital... I a més, et bloquegem de totes les xarxes i del WhatsApp.
2: Digues.
1: És contacte zero amb nosaltres.
2: Respon.
1: Només ens pots consumir com a oient a partir d'aleshores.
2: No quedaria mai al Barbocata.
1: Mai més.
3: És que estic en un punt vital ara mateix.
2: Jo no et culpo, em sembla tan legítim.
5: El càsting aquest que fas a distància te'l fan psicòlegs i tal? Perquè diu, ell buscava molt sincerament l'amor de la seva vida, perquè és de veritat. O sigui, aquesta gent dominen molt i t'ho van veure.
3: Realment
2: és mono, el meu nen va triar, ja sé què tries.
3: Vull l'amor.
1: Love is the end! Visca l'amor!
3: Però ja està, no passarà.
2: La vida és per valents com tu.
1: Així que aquí tens la teva caixa. Exacte, agafa-la de cartró i vés a omplir-la.
3: Jo em bloquegeu a tot arreu, no? Molt bé.
1: Ai, Marc Andreu, molt bé. La vida d'entrada, que sapiguem, és una i val la pena viure-la amb la màxima passió.
2: Sí,
1: és l'únic que ens queda. Sí. Desesperació, Marc Andreu.
2: Com va dir Bad Bunny, mentre un estigui viu, un ha d'estimar el més que pugui.
1: És així, és que va dir-ho molt i molt bé.
5: El teu programa, aquell, sí. Marc Andreu.
3: Però no poder anar...
5: Un plaer aquests 6 anys plegats, que tinguis sí, molta sort. I...
1: Vés a plorar al sofà, que sé que és el que
5: ja
1: faràs ara mateix.
2: Ai, jo enyoraré el seu riure, eh?
1: Sí. No, ja el tenim gravat i el tirarem, en efecte.
5: Marc Andreu, molta sort i fins demà. Bé, se'ns ha allargat una mica això. 5 minuts i 7:15 de la tarda. Hem de passar pel WhatsApp del programa, el 677-27-1058. Ens diuen, hola, sabeu alguna cosa de la vida personal d'en Josep Montero, el cantant d'Oques? Diu, ara que s'ha anunciat que farà el Piro Musical, a mi m'ha arribat una cosa que no puc dir, per desgràcia, però estaria bé que li féssiu una carpeta d'investigació. Ens centrarem en la part professional, perquè és veritat que, efectivament, Josep Montero triarà les cançons del Piro Musical de la Mercè, que són unes cançons que crec que ja fa dies que estan triades i que s'estan mesclant aquests dies. Un Piro Musical que aquest any es farà excepcionalment a la platja de la Nova Icària, perquè hi ha obres a Maria Cristina, i serà el diumenge 27 de setembre, només uns dies abans dels 4 últims concerts d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic. En Montero ha dit que parla poquíssim, però el poc que ha explicat sobre la llista de cançons és que de moment és secreta, i ell diu, es tracta d'una proposta eclèctica, oberta a diversos estils i sensibilitats, i amb una presència destacada de la música en català, que només faltaria.
2: Bueno, però clar, és que encara haurem d'estar tips amb aquestes engronetes, eh?
5: És que clar...
1: No, és que aquest és el problema, que sembla que haguem de donar les gràcies quan el que està fent en Josep és el que hauria de ser la normalitat.
5: Però que no ha estat en els dos últims Piro Musicals, que no sé si em sabríeu dir quantes cançons en català creieu que van sonar, el 2024 i el 2025. La resposta és que molt poques. Recordem que el 2024 la comissària de la música del Piro Musical va ser la Rosalia. Ella va triar una llista de 15 cançons, de les quals una va ser en català i tres van ser de seves
2: cançons. Quina era la cançó en català?
1: Milionària.
5: Milionària. L'any passat...
1: Té collons, la cosa!
2: Mamà, no puc més.
5: L'any passat, Estopa, que ells van programar 29 cançons, de les quals dues en català.
2: Pot ser que una fos aquella col·labo amb els tiets?
5: Sí.
2: Vale. Camila?
5: Sí. I 6 de seves. En tot cas, ganes de veure quina serà la selecció musical que farà en Montero. Tinc un cel i un infern a dir. I un dels grans dubtes és si tirarà de cançons d'Oques Grasses o no. Crec que pot passar qualsevol cosa amb en Josep.
2: Però no es pot fer tant l'especial com per no posar-ne cap. És famós per Oques Grasses.
5: La gent que estimo, jo crec que no ha de tancar el Piro Musical o ha de ser un dels grans moments del musical.
2: Alguna d'Oques ha de sonar. Tu creus que es farà tant l'especial que no en posarà cap? Juliana.
1: Jo és que penso, ara quan aquest oient deia, explicau coses de la vida personal d'en Josep, dic, és que veig que penso molt poques coses d'ell. Jo tinc aquesta cosa, que és un dels meus grans talents, que és que em dius un nom i sé dir-te molta informació. I amb en Josep em quedo molt en blanc, o sigui...
5: Molt hermètic.
1: Es farà tant l'especial? Ni t'ho sé dir. És que no t'ho sé dir. Poder sí, poder no. Poder de sobte tot són cançons d'Oques. Perquè no tinc ni idea.
5: Jo tampoc descartaria,
0: precisament per això que tu dius que és... bueno, que no saps mai per on en sortirà.
2: Home, si diu que és eclèctic, no crec que sigui tot oques.
0: Jo no descarto...
1: Però potser te'n tira quatre.
0: Que hagi fet alguna versió o alguna música o alguna composició especial pel Piro Musical.
1: Quan et deuen pagar per fer el Piro Musical?
0: Doncs això deu ser una informació.
1: El que sí que no hi ha una llista de Spotify.
2: El que crec que no passarà és que hi hagi un tema inèdit d'oques. Això es pot descartar fàcilment.
1: A mi em semblaria molt estrany.
2: Potser d'en Montero sol, però...
0: O una adaptació d'alguna cançó d'oques, o una base
1: Montero
0: musical.
1: Sol, una cançó nova, a quatre dies del seu concert.
0: No, no s'entendria.
1: Si primer tenques l'etapa, saps? No estrenes abans la teva etapa en solitari, no? És molt estrany.
0: Jo espero moltíssim que posi alguna cançó d'en Guillem Ramissa, que ens demanaven coses personals d'en Josep, i on sé molt poques. Una que era electricista abans de ser cantant, que és de Roda de Ter, i que té un dels seus grans amics de la infància, que és un poeta i un cantant, que es diu Guillem Ramissa.

0: Infància de tota la vida, del poble. Tenen una cançó que van fer junts l'any 2015, diria, que és aquest Ànima de Corall. A mi em faria molt feliç que sonés el piro musical de la Mercè, perquè és una cançó preciosa. És una cançó que us l'heu de posar un cop al mes, perquè us reconcilia amb la vida i amb aquest món de merda que estem vivint, i que es diu Ànima de Corall. Que toqui el sol, sempre feia mal. Sortirem de dubtes el dia del piro musical. 677 27 10 58. Acabem amb un missatge que diu: hola, perfectes, no sé si és molt rellevant pel programa.
1: Acabem el programa, ja?
2: No, la ronda de WhatsApp, has dit acabem.
0: Ah, acabem els missatges, sí. Diu, no sé si és molt rellevant pel programa, però vinga a portar una engruna sobre les vacances dels nostres famosos. Aquest agost ens va fer molta il·lusió trobar-nos un català passejant tranquil·lament per Portofino, a Itàlia. Aquest català era el David Verdaguer, que anava acompanyat d'una noia, els dos ben guapos, pel port italià. Una abraçada. Per tant... Què passa?
1: Estic esperant que canviï la sintonia. O tinc el guió desactualitzat, perdoneu.
0: Ah, no és que fet... estàveu parlant, dic, s'estan comentant alguna cosa.
1: No, és que el guió va directament, que comentes tu. Quina sintonia vols? I te la posen, eh?
2: Cinto Marcandreu és músic de carrer a Itàlia.
0: Vinga, anem cap a Itàlia.
1: Ai, que bé, ha perseguit l'amor i el seu somni vocacional, que era ser acordionista. Aviam, David Verdaguer. David Verdaguer, sabem que fa ja bastants anys que està amb l'Eli, que li va dedicar un Gaudí, va ser el moment on ho vam saber. Ell es dedica al món de la comunicació. Jo avui al matí he escrit en David amb una enganxina de WhatsApp que m'encanta, que posa bon dia amb tot de l'esmorzar. No m'ha respost. M'hagués agradat que m'expliqués quin llibre ha llegit aquest estiu, perquè sé que a ell li encanta la literatura, i també perquè m'encantaria que David Verdaguer fos un personatge que cresqués més aquí al programa, perquè per mi, a part de ser un amor platònic i... No és un amor platònic.
0: És que quan feu entrevistes, la connexió és espectacular de vosaltres dos.
1: És nòvio meu en una altra vida. Hi ha una connexió d'ànimes de que es nota que ell i jo el 1800 ens van obligar a casar-nos als 16 anys i ens vam portar molt i molt bé
2: com
1: durant anys.
2: Com en Coca dels Tiets, no? També.
1: Exacte, però Coca dels Tiets ja es veu que va ser fa menys.
2: Una vida més recent.
1: Però una vida més recent, saps?
0: I no us heu trobat amb en David Verdaguer, que passa sovint que no el trobes, però si et trobes, si és veritat que t'ho explica tot ell.
1: Ell és extremadament agradable, és de les persones més simpàtiques que conec, i coincidim amb moltes coses, i tenia ganes que m'expliqués doncs a quins restaurants havia anat d'Itàlia, que ens en pogués recomanar alguns, els llibres que havia llegit. No ha estat el cas. Jo confio, l'última vegada que ens vam veure em va explicar que estava amb Josep Pla, confio que s'hagin dut algun dels llibres de Josep Pla per Itàlia.
0: Amb la seva parella, no? Que ja n'hem parlat alguna vegada.
1: Ho he explicat, que porten...
0: I que la va saludar als Gaudí, vull dir, és la mateixa.
2: No sabem res més.
1: No, per això et dic que comentem. Bueno, jo puc comentar i puc seguir si voleu, però clar.
2: S'ha acabat el tema.
1: Sí.
2: Però el següent.
0: Molt bé. A veure, comencem a tenir moviment a Can Travessa, el format d'aventures i muntanya de 3CAT, presentat per la comunicadora Laura Escanes. I era hora, perquè fa molt que en parlem i no hem dit res encara.
1: Doncs sí, aquest concurs que tantes alegries ens ha donat i que aquesta tardor estrena la quarta temporada, aquest cop amb famosos, després de fer-ne 3 amb anònims. Un càsting on trobem, per exemple, els germans Casas, la Nerea Sanfe i la Carolina Ferre, en Miqui Núñez i la Raquel Sans, esportistes d'èlit com la Laia Palau o en Víctor Sada, l'activista mediambiental Carlota Bruna, exnòvia de Biel Juste, que tinc moltes ganes de veure-la perquè ella, tinc la sensació que és molt tímida i vull veure també com es defensa en un format així, no més de reality.
2: Que fa parella amb la Gádor Montanés.
1: Exacte, que també és activista mediambiental. Després hi ha els Tiets, el Jair de la Neus del Búnquer de Catalunya Ràdio o la Jessica Goicoechea. Són alguns dels noms escollits per aquesta travessa VIP que es va gravar a Mallorca a finals de la primavera. I la cosa és que es veu que la majoria van fer una colleta ben bonica, com passa quan marxes de colònies o de campaments. Guitarreta, secrets, confessions sota la llum de la lluna.
0: Uau, això és fantàstic.
1: Segurament algun amor que no va acabar d'executar-se, que són els millors amors. Tot plegat durant 15 dies d'aventura extrema en el qual no van tenir accés al telèfon mòbil, que ells expliquen que també els va acabar de fusionar encara més. I esclar, després d'aquells dies tan intensos han volgut seguir mantenint la seva amistat i, per tant, durant aquest estiu han seguit fent un munt de plans. I hem vist la Neus, en Jair, en Miqui, els Tiets, la Laia o en Víctor plegats fent excursions, pujant cims,
3: o passant uns dies a Camprodon, compartint encara mil moments. Però clar, l'estiu també acaba. Torna la rutina, la ciutat, el soroll, la dificultat per trobar-se, no? Aquella cosa que les agendes no... Tornen aquells dies d'arribar cansadíssima a casa, amb el sol amagat des de les 6 del vespre.
2: Home, encara no, eh?
3: Aquells dies en els quals només et queda energia per seure al sofà, fixar la mirada plorosa cap a un punt perdut de la paret de goteler del teu pis i intentar recordar aquell instant d'estiu que tu vas fer una fotografia en el teu cap, saps? Estaves allà passant calor i et banyaves en un gorga esplèndid i vas dir, faig una foto, m'agafaré aquesta imatge quan durant el curs no pugui més. Consell de la mare de Marta Montaner, que cal aplicar, d'agafar moments d'estiu que saps que et serviran a l'hivern. Sí. Però per molt que aboquis aquell gorg perfecte, aquella copa, aquell pit en una terrassa on passa l'aire i et refresca de la xafogor, o aquell petó d'estiu en una platja, petó amb una mica de mal cul, per molt que facis aquest exercici de memòria, hi ha dies d'inici de la rutina tan insuportables que només et queda una cosa. Amics per sempre, ja
0: per sempre som amics. Amics per sempre. A mi em trencaràs, avui?
3: Telefonar a aquells amics que et van donar la vida, aquella colleta de que et vas sentir tan unit, que vas sentir que entenien la teva ànima en profunditat, que eren la teva família.
2: Per 15 dies que van estar junts, eh?
3: Aquelles amistats que doten de sentit el dia a dia i omplen de primavera i esclats de lluminària els vespres més foscos de tardor. Vespres d'estiu, primavera, l'amistat, amics, amics per sempre. I això és el que sona al meu cap la colleta de la travessa. Un grup d'amics per sempre i inseparable. I aquests dies m'ha fet molta il·lusió veure que s'estan veient. Em fa molt feliç i em dóna benzina a l'ànima, a mi, això.
2: S'estan veient perquè estan gravant coses junts, ara.
0: Obligats.
1: Home, si la Laura... No. Estaves gravant els offs de la Teresa.
0: Però jo molt a favor de que tu t'hagis creat aquesta...
3: Com ho estàs plantejant?
0: Aquesta fantasia.
3: Jo vull veure espurna d'il·lusió als teus ulls. I m'ho estàs dient amb un cinisme que no m'agrada.
2: Cadascú té la vida que té?
3: Ells s'estimen, Marta.
0: Que és molt
3: difícil. I tu haguessis estat a la travessa...
2: I què?
3: I t'haguessis enamorat d'en Víctor Sada... I estaries ara a Camprodon fent un pit amb ells.
0: Que potser sí, eh?
3: Fa un metre, no fa un metre cent.
2: No cal, tampoc.
3: Tot i que, Marta, tens raó, que si traiem de l'equació el romanticisme que jo podria afegir, perquè sí que és veritat que he tirat una mica de poesia, la trobada de la colla d'amics de la travessa VIP sí que s'ha acabat de produir, no?, per motius de feina.
0: Veus?
4: 8 parelles. Més de 150 quilòmetres per recórrer. Un objectiu. Creuar la Serra de Tramuntana de punta a punta.
3: I la Laura Escanes ha vingut a Barcelona aquests dies per gravar algunes veus en off del programa i han aprofitat per retrobar-se, sopar i explicar-se, com diuen, les misèries en formatge, pa i vi, tot i que espero que també alguna alegria. I, de fet, també hem vist els instastoris de la Laura, tot i que sense so, esclar, que aquests dies han estat gravant la famosa cançó d'aquesta temporada de La Travessa, composada pels tiets i en Miki, que es veu que és tan i tan bonica, tan i tan especial, i jo veig aquest contingut penjat a les xarxes socials i em genera un FOMO tan insuportable, d'aquest FOMO que frega la ràbia, perquè jo voldria estar allà. Jo m'hi veig allà cantant amb ell, i em fa una ràbia no poder-ho viure, no? I per poder-ho viure una mica més a prop, li he preguntat a en Jair Domínguez, comunicador i amic del programa, com ha anat aquest retrobament?
5: Doncs molt bé, la veritat, amb aquesta gent. Ens veiem de tant en tant, lo just i necessari, perquè ja sabeu que a mi la gent m'atabala. Però és que aquest grup és tan maco que es fan coses junts, i això és bastant gros, la veritat. Ahir vam anar a sopar, no diré res més, es va sopar. Nervis per l'estrena? Nerviós mai. Content? Sempre. Sempre content.
2: Mira, jo sí que aquí et reconec quan et passa això, que coneixes un grupet nou, i de cop i volta passen a ocupar un espai que ocupava un altre grup que tenies.
3: Sí, perquè clar, tothom no hi queda.
0: No hi ha espai per tothom.
2: No hi ha espai per tothom i tu estàs prioritzant un nou cercle.
0: Clar.
2: Perquè la novetat crida l'atenció.
0: És un enamorament d'amistat.
2: És un enamorament d'amistat.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: I què passa amb l'altre grup?
3: Ah.
2: El de tota la vida. El dels amics d'institut.
3: Sí, tu ja saps el que es diu, no? Si em truca la meva millor amiga perquè té un problema molt i molt greu, ja hi anirà la seva amiga que va penjar la setmana passada, que ara són tan i tan amigues, no? Anirà l'altra.
0: I que em sap molt greu dir-ho, però que es perden amics pel camí.
2: Ah, totalment.
0: Que n'apareixen de nous i no passa res, és llei de vida.
3: Jo només he aconseguit emportar-me un amic de cada etapa.
0: Hosti, doncs quina sort.
2: No, i em fa patir una mica.
0: Ah, sí, perquè seràs tu o jo.
1: Seràs tu.
0: D'aquesta etapa.
1: Seràs tu.
2: Ah, tal i com el Roger m'ha tractat...
1: Jo aquest estiu parlat... perquè jo no tinc cotxe.
2: Marta, jo aquest estiu he parlat més amb tu que amb en Roger, eh?
1: És que tu deus pensar que en Roger i jo hem estat xatejant constantment i no ens hem fet ni cas.
0: Aquest estiu no. No passa res, perquè portàvem 8 anys ja que no paràvem.
2: Vull pensar que a veure si és la vegada que t'emportes més amics d'un projecte.
1: No, jo estic segura que sí. També crec que és diferent amics que fas als 12 anys perquè seus de pupitre de
2: costat. Totalment.
1: Que no quan treballes, que tens tot un món en comú i a més
2: exacte.
1: Nosaltres. M'agrada pensar que serà diferent. Uh-huh. En fi, aquesta gent, si podem tornar a posar cinto d'aventura diferent, sí. Sisplau. Mm-ha. En Jair, tornem en Jair Domínguez i en la seva retrobada amb la travessa, no? Diversió, secrets i família. La nova família de la Travessa VIP. Jo tinc moltes ganes de veure aquesta temporada, de copsar si aquest vincle tan fort que han construït es trasllada a la pantalla i de veure també, ara ja no us mentiré, com les figures més controversials i més polèmiques gestionen la promoció i les relacions d'amistat dins de la colla, perquè també et diré que aquesta colleta... Aquí sí que tampoc no s'hi ha sumat tothom en aquests plans que han fet d'estiu. Vull dir que hi ha gent que ja no hi ha anat mai, m'entens, en aquests sopars? Aviam com va.
2: Hi ha gent, és un nom, no? Un nom i la seva parella.
1: És més d'un nom, crec, per ser just. A veure, tampoc és que els Casas estiguessin a Camprodon.
2: Clar.
1: Que jo crec que és per diferent. No té per què ser que no han connectat, eh? Poder, no van poder anar, és que no hi té més.
0: Doncs bé, estarem pendents d'aquesta cançó, que espero que puguem sentir ben aviat. On sentirem la Laura cantar, que ja no és una novetat, perquè ja la sentim cantar per Cap d'Any, i suposo que ja deuen estar preparant també la cançó de Cap d'Any. Vull dir que entre una cosa i l'altra, la Laura no para de gravar cançons, i recordem que té un perfil a Spotify.
1: Ah, la Laura, és veritat.
0: La Laura Escanes, com a cantant
1: com a artista.
0: Que ara vaig a mirar quants oients té cada mes.
2: Treu diners d'això, la Laura, o van tot a Trescat?
1: Va tot a Trescat. Coneixent Trescat, va tot a Trescat. Escolta, i a tot això la Laura també, Laura, jo sempre us convido a recuperar una obra mestra de la literatura creada per ella mateixa.
2: 12.190 oients.
0: Doncs no està malament, eh?
1: Com es deia? Piel de letra, la novel·la que...
2: Piel de tinta?
1: No, de tinta.
2: Piel de letra, això és la
0: Laura. Debajo de la piel?
1: No, piel de letra.
2: Piel de letra?
0: Piel de letra. Un EP del 2019.
2: Llibre de...
1: Ella va escriure un llibre de poesia que es diu Piel de Letra i, efectivament, també el podeu trobar a Spotify. A part de la seva comunitat com a cantant, que també ha construït allà, sòlida i forta, també té la seva comunitat com a locutora, perquè ella va decidir que volia fer un audiollibre d'aquests poemes.
0: Clar que sí.
1: I valen molt la pena.
0: Bé, 3 minuts i 3 quarts de 7 de la tarda.

0: aquesta hora...
1: s'estan cantant, no? No, la tia que canta s'estan cantant.
0: Va molt bé, a mi em dona una pau i un relax que s'agraeix. Hem de parlar de criatures.
1: Toca parlar de criatures perquè ha estat, tornant a aquella oient enfadada amb nosaltres, que deia no esteu parlant prou del que ha passat a l'estiu, no ens esteu posant al dia, doncs que aquesta oient i la resta sàpiga que ha estat un estiu de molt moviment de bressol, de cotxets amunt i avall, el Baby Mercato, que no fan Gerard Romero, el podríem fer nosaltres, ha estat molt intens perquè hi ha hagut un nou fitxatge. Hem de donar la benvinguda al que no surti d'aquí, a la Sofi.
0: Sofi.
1: La Sofi Ter Stegen Sallarès. Acaba d'entrar la Xènia.
2: Xènia!
1: La Xènia del xilòfon.
0: La xilofonista.
1: Que no passa sempre.
0: No.
1: Ella és com en Carles, ella...
0: Ja sé, mitja jornada, ella.
1: Doncs la Sofi és la filla de Marc-André Ter Stegen, que ara és porter de l'Àjax, oi que sí?
0: Sí, ara me'n mitjala allà a l'Àjax.
3: Pareu d'inventar-vos equips.
0: Bueno, és ell que no para de voltar.
2: Què és l'Àjax?
0: L'Àjax d'Amsterdam.
1: Sí.
3: En Ter Stegen va decidir...
1: Va apostar per l'amor, també.
3: No, el Ter Stegen va decidir i la vida li està donant el que mira, que hi ha una mica de karma.
1: Ell potser és molt feliç ara mateix, eh?
3: Espero que sí, amb la Sofi a casa, no?
1: La Sofi, filla de Marc-André Ter Stegen i de la seva parella, que és la catalana Ona Sallarès. I si voleu una mica més d'informació d'aquesta petitona...
0: De la petita.
1: Que sapigueu que va néixer el passat 21 d'agost i també sabem que va néixer a Catalunya.
0: Epa.
1: Perquè amb en Víctor, que mai ens acaba de respondre res... Teníem sempre el dubte de, escolta, Víctor, on naixerà la criatura, no? Perquè és que, entre que ja es veia que en Ter Stegen marxaria, després que no sabíem si amb aquest marxar l'on ens pariria aquí a Catalunya o pariria a Amsterdam, on fos. No teníem clar què passaria. Però aquí servidor ha fet els deures, és a dir, he fet zoom a les fotos del carrusel que va penjar l'Ona Sallarès al seu compte d'Instagram donant la benvinguda a la Sofi. I atenció a la tercera imatge. Perquè podem veure en Ter Stegen carregant, saps això, el Moisès, no? És com una espècie de bressol, però com per posar el cotxe
0: una,
1: després,
0: sí,
1: també, no?
0: Com una nansa, no?
1: Exacte,
0: també?
1: sí.
3: És com un cistellet, però hi poses un bebè.
0: Exacte,
3: sí, però es veu que fa uns anys, en comptes de duixar, duies un cistell real de palla.
1: Un cistell de palla, exacte. Doncs carregant aquest artilugi, amb la Sofia dins.
3: Aquest cistell de plàstic.
1: Aquest cistell. Pel passadís d'un hospital, i tu, si amplies la imatge...
0: Aviam.
1: A dalt de tot, a l'esquerra, Roger, fes-ho.
0: Sí.
1: Veuràs un cartell on hi diu sortida. No diu Ausgang.
0: Sí, un cartell gris.
1: No, Ausgang és en alemany, no sé. Però diu sortida, per tant, no hi ha dubte, català.
0: Catalaníssim.
1: L'Ona ens va parir a Catalunya.
3: M'agrada que l'Ona sigui ferma i decideixi parir a la seva terra.
1: Clar que sí. I si us estàveu preguntant també si aquest parell farien sharenting de la criatura...
3: Home... Evidentment. Són futbolistes, és que els futbolistes no saben que se'n pot no fer.
1: La resposta és que sí. Sí que n'han fet, han ensenyat la cara de la nena a xarxes, sí.
0: Demà vindrà en Víctor i li vull demanar si s'han instal·lat ja a Holanda o potser l'Ona s'instal·larà a Barcelona i serà en Ter Stegen que va i ve, perquè
1: és
0: potser vols estar a prop de la família.
1: Realment,
0: no?
1: Són molts canvis
0: molts.
1: Vitals, clar. Com perquè passin tots alhora. Vaja, jo no m'ho podria imaginar.
0: Un país nou, tenir, una casa
1: sí,
0: nova.
1: I sobretot si has de renunciar a part de la teva xarxa més propera, que sé, la família més directa, les amistats, potser altres companyes, no?, que també són mares i t'agradaria tenir al costat. És un canvi a prou bèstia, un trasllat, o donar la benvinguda a una criatura com perquè et passi tota l'hora.
3: Que elles, a més, o sigui, ells estan en la primera fase de l'amor encara, eh?
1: És veritat, perquè
3: que
1: quan fa que van junts...
0: Fa
1: un any i poc.
0: Un any i mig. Un any...
3: Bé,
0: sí.
3: Ells ja es van fotre 400 per la carretera.
0: Va, bé.
3: O poder fa més que van junts i no ho sabíem.
0: Ah, això també podria ser. Bé, en tot cas, benvinguda a la Sofi. I Jaume Miranda, benvingut tu també, bona tarda.
4: De cop soc Bruno Mars, no amb aquesta cançó, super funky girl. M'agrada.
0: Mira, ahir ja ho vam comentar, crec, o potser en parlàvem fora d'antena, que havíem de parlar, sí o sí, d'una marca de roba catalana, que és Desigual, perquè ha llançat una campanya de moda que, de fet, està rebent moltes crítiques a les xarxes.
4: Sí, però si no te sap greu, abans deixa'm presentar en societat a Desigual. Desigual o Desigual, jo ja no sé com dir-ho, la veritat, és una marca fundada l'any 1984 per en Thomas Meyer, un empresari suís afincat a Barcelona des de sa infància. I des de llavors manté la seva seu a la capital catalana, per tant, Desigual és una marca catalana. A pesar de la seva pretensió internacional, sempre ha mantingut visible el seu ADN barceloní en les diferents vessants mediàtiques de la marca. Per exemple, els anuncis sempre són rodats a Catalunya, aposta per les celebrities catalanes en campanyes, música en català en els seus reels, també, perquè va sonar Winata últimament en alguna publicitat.
3: Mentre l'Esther Expósito es vestia, que recordem que Esther Expósito crec que ha sortit ja d'aquesta situació, però va estar segrestada.
0: Per no parava de penjar
3: un any i mig per Desigual, que jo no sé si la van tenir retinguda durant un mes i la van obligar a gravar 15.000 reels. Això va ser una campanya milionària, però no en tinc cap dubte. Vull dir, poso-la amb el foc que Esther Expósito va cobrar milions.
1: La veus contenta, l'Esther?
3: Jo la veig enamorada.
1: Sí, eh?
3: Sí. Tu no?
1: D'Mbappé, per la gent que no ho sàpiga,
0: sí,
1: que suposo que ja no queda ningú que no ho sàpiga.
4: És que ella té un posat tan desganat, en general, no?
1: Que costa veure-la il·lusionada.
4: Però emociona una pel·lícula i pareix que està segrestada. Sí. És així, ella.
3: Sí.
4: Bé, com dèiem, Barcelona i Desigual estaven en total harmonia i enteniment des de fa 40 anys fins ara. Desigual ha llançat una col·lecció limitada amb sa marca berlinesa Ottolinger. No sé si tu la coneixes, Juliana. Jo no, honestament. I per presentar-la han publicat un spot on se pot veure una model estrangera passejant per el barri gòtic de Barcelona. S'anunci presenta aquesta noia que parla anglès i que viu a la nostra capital. I parlant directament a càmera te va explicant com es viure a una ciutat tan selvàtica com Barcelona. Tot això vestida com una autèntica snob adinerada i mantenint el seu anglès inalterable.
2: Welcome to Barcelona. Let me show you around. Traffic is wild. We love our palomas.
5: Everybody wants your bag.
2: The real ones know café con hielo. The quietest place for a walk.
6: Amor, hasta la mitad, deixa'm passar.
2: Locals love to share their culture with you. But yeah, it's definitely la ciutat amb més estil.
3: S'han buscat tants enemics els de Desigual amb aquest anunci.
4: S'han fet tant de desastres en 32 segons.
3: No saben on s'han ficat.
1: Crec que, Roger, necessites una interpretació, o no?
3: Una noia expat que explica a Barcelona i el que explica és que li roben el bolso, que ha de pagar un café con hielo, en castellà, de 9,50, que també podríem plantejar-nos per què un café a Barcelona ara et pot costar 9,50, que també és una exageració, però per què, si de cas, perquè els preus no els estem inflant als locals.
0: Que li roben el bolso, no? També.
3: I que l'única representació de català que hi ha és una local maleducada que li fot un cop i ella se n'enfot dient els encanta compartir la seva cultura als locals. Vols dir que s'interessen gaire per la nostra cultura? Vols dir que tenen moltes ganes d'aprendre la nostra llengua?
4: Jo és que estic molt content perquè, honestament, havíem proposat aquest tema i jo pensava, m'escriuré un guió, però és que estic amb la Juliana Canet, que més dona. Per què m'he d'escriure un guió?
1: El farà ella, sobre la marxa.
4: Bé, evidentment, el que tu has dit, anant a desenar punt per punt, perquè és que en 32 segons passen moltes bestieses en aquest spot, honestament. Ella, com deia, va mostrant la ciutat de Barcelona, aquesta guiriufa total, vestida de pinyata dadaista per el barri gòtic, no? Fa broma del col·lapse dels cotxes, o sigui, de cop, la massificació és una mostra de burla per aquesta turista, de més, o sigui, és que damunt és una burla per als estrangers, saps el que t'ho vull dir?
3: La cosa és que la massifica, o sigui, que tot el que critica o del que se n'ha fet
4: és culpa
3: dels
4: experts
3: i dels turistes.
1: I no t'ho vendran com que és una paròdia.
0: No. És que jo vull pensar que deu ser així, perquè
1: clar,
0: és
1: que no
0: és massa
1: se n'adona que ella és la culpable de tot plegat, també.
3: No crec que sigui tan rebuscat. Aquest vídeo
0: aquesta doble lectura.
3: Aquest vídeo, si s'hagués fet el mateix en català, i és algú de Catalunya que t'ho explica, per mi ja seria molt diferent. També hi hauria coses que se'm fotrien molt estranyes.
4: S'hauria de matisar, però jo també crec que un humorista català, un creador de contingut en català, fa aquest mateix anunci i a mi me resultaria un poc més decent i que fa crítica amb mi, no de mi, per dir-ho jo com a representant de la ciutat de Barcelona, enteneu-me.
3: Des de la perspectiva de l'oprimit, no de l'opressor, parlant en termes clars.
0: Mm-hmm. Però aleshores, quin és l'objectiu de Desigual amb aquest anunci? És a dir, què vols explicar?
1: Ser viral, ser polèmic.
0: Ser polèmic, no?
4: No és la primera vegada que Desigual és polèmic amb alguna campanya seva. De fet, fa un any o dos, amb la campanya de Néstor Espósito, varen fer una línia de camisetes que posaven nota dol,
1: sí,
4: en tot un context sociohistòric en què dol fa referència a les persones transsexuals i dir, nota dol, no sóc una transsexual, en aquest cas, si ho traduïm en el sentit que la gent ho va interpretar, home, és molt qüestionable, no?
3: Clar que ells ho van explicar dient que feien referència a la frase que havia dit Esther Expósito després de rebre moltíssimes crítiques sobre el seu físic, que va fer un discurs i va dir no sóc una nina, no? I a partir d'aquí van treure aquesta frase i van fer la samarreta. Però de nou és com no tenir clar el context en el que s'estan fent les coses. Poder la intenció era bona o era de divertida o era fins i tot reivindicativa, per mi poder ha faltat una persona catalana que digués com a persona local quina era la impressió que tenia d'aquest vídeo.
4: És que, de fet, Desigual té seu a Barcelona, com hem dit, hi ha molt de treballadors que són catalans.
3: I a més és una marca, i és una marca que ha apostat moltíssim per fer coses a Barcelona, com comentaves, fer mil esdeveniments que han portat grandíssimes celebritats. Sí, nosaltres n'hem cobert moltes de catifes vermelles de Desigual, que sempre són increïbles, o sigui, no hi ha cap altra marca...
0: I que ens la sentim d'aquí.
3: Que faci catifes vermelles i esdeveniments de desfilades com les fa Desigual aquí.
4: Exacte, que aposten per no fer-ho tot a Madrid, com sempre passa a l'estat espanyol, etcètera, no?
3: Sí. Molt internacionals, que et porten la Paris Jackson, mantens a primera fila en una desfilada feta a Barcelona.
4: Sí. Bé, evidentment, les crítiques a la publicitat aquesta han estat molt nombroses i van en la direcció compartida. La massificació i la turistificació de Barcelona no són una broma, i menys per esguiris, a qui bàsicament va dirigit aquest anunci, que recordem, està en anglès. I que els catalans estiguem tan cabrejats, com se mostra amb la única representació catalana d'aquest anunci, que és aquesta noia que diu «Amor, estàs al mig, deixa'm passar». Tampoc és motiu de burla, estarem d'acord, no? I menys per part d'una empresa com Desigual, que per molt que mos agradi, no deixa de ser un agent gentrificador i massificador de la nostra ciutat, no? Bé, com deies, comentaris han anat en augment i gran part de la població ha qüestionat la campanya i l'equip de Desigual ha hagut de respondre.
0: Han fet una mica de comunicat.
3: Okay. L'escrivà avui ha anat allà.
1: El vídeo està penjat encara a les seves xarxes?
4: Sí, a Instagram... L'han borrat de la pàgina principal, però si tu entres a la

0: Bueno, si poguessin, potser l'amagarien només a Barcelona o a Catalunya, potser. Clar. No sigues aquesta opció.
1: Ja, amor, però massa greu, els catalans també tenim wifi, no?
2: De moment, sí, sí,
3: sí. L'anglès no li han tret encara.
2: Potser pensaven que no en teníem, però resulta que aquí ha arribat l'internet.
0: I què diuen?
1: Bé,
0: a veure,
1: aviam. Han fet aquest comunicat, ho han fet un comentari en el mateix vídeo a Instagram.
2: Quina putrada, germà.
1: Sí, perquè, per lo tant, per llegir el comentari i el comunicat, has de mirar el vídeo.
0: Bueno,
1: també correcte. Molt intel·ligent, si alhora que cruel.
2: I al mateix temps estàs donant explicacions, però sense tornar a centrar l'atenció en la peça audiovisual, perquè si no, fas un Instastory i fas un comunicat, que això redirecciona la gent en el...
0: Al mínim,
2: sí.
1: Sí, i de Desigual diu, vos estem llegint, Barcelona és casa nostra i veiem el problema de la gentrificació i la turistificació de la ciutat. Vam fer servir l'humor per parlar-ne, però no eres lloc per ironia. Ho hem entès.
2: En català?
1: Tot en català, és l'únic que hi ha en català, més que aquesta catalana desbocada en el carrer no sé quin del barri gòtic de Cespot, i ja està.
2: A la becària que acabava d'entrar a barcelonina li ha tocat redactar-ho.
1: Sí. I com vos dic, tot i així no han borrat l'anunci. Vull dir, han passat 3 dies des de la publicació, no l'han borrat i a TikTok també se manté.
0: Això tindrà versió de tele o normalment tenen versió de tele? Vull dir que són campanyes...
1: Això ja ho desconec, la veritat.
0: Tal. No, oi?
2: No crec.
0: Es queden a internet.
1: Sí, i un... Mira, hem recordat lo de Notadol. Jo no és que vulgui aquí matxacar, és igual, però és que fa només 10 anys, que potser pareix que ha plogut moltíssim, però se va fer aquesta campanya tan polèmica en què una noia punxava.
2: Ara, t'anava a dir els preservatius.
1: Sí. Ella volia tenir fills i era igual el consentiment del marit i anava punxant condons amb la frase «La vida és xula», perquè tot això era per promocionar un vestit que inclús està en grassa, és a dir, embarassada, li seguia entrant. O sigui, estava molt malament de molts costats. I això és 2014, no estem parlant de...
2: La mare fer un anunci d'una noia que decideix que es vol quedar embarassada i que per fer-ho punxarà preservatius...
0: Bueno, impactant ho era, aquell anunci.
1: Per això jo t'he dit que a mi estic molt content i orgullós de que, com que s'imploració pública hagi fet que se disculpin, però al final aquesta gent de Desigual molt... són molt valenciaga i molt Kanye West, vull dir que ja els agrada buscar sa polèmica.
3: Ja. I que després tots els famosos van als esdeveniments que ells organitzen. O sigui, tens una pombo, tens tot de gent famosíssima, com és que sent tan polèmic, hi ha famosos que prefereixen i decideixen aliar-se amb ells.
0: Bueno, si pagues molt, molt, molt, a vegades...
1: És que està molt ben posicionada amb el rebranding darrer que ha fet. És una xulada de marques, les coses com són.
2: I que a veure què fa... O sigui, què farem nosaltres si ens conviden i la catifa vermella és impressionant?
0: Ah, ah.
2: És que, clar, bon. No és fàcil per ningú.
3: Tenim molts dilemes últimament,
2: molt dilema. Audiència, molt dilema moral. Què faríeu?
0: Ara farem una pausa i tanquem la tarda amb en Garriga.
4: A la França ocupada, una noia jueva fuig dels nazis.
5: Sara, sé com sortir d'aquí.
4: Només per ser amable, el Julien és molt valent.
5: Perquè quan l'amabilitat et pot costar la vida, és com un miracle.
6: Visca la humanitat.
4: Ales Blanques és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
7: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
4: Aquest setembre, el Cicle Gaudí projecta Tres Adioses d'Isabel Cuixet a 137 poblacions catalanes. Una adaptació lliure de la novel·la Tres Cuencos, Rituales para un año de crisis. Una obra que reflecteix la quotidianitat i en què la vida, l'amor, l'humor i la tragèdia es barregen de manera delicada. Un relat que desperta les ganes de viure i de deixar petjada. Recomanat per Catalunya Ràdio.
7: Linkat.
4: El Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe. 5 dies de concerts molt esperats amb estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes i que voldràs tornar a escoltar. Del 16 al 20 de setembre, descobreix avui la música que sonarà demà. Més informació a mmbb.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
7: Linkat. A Catalunya Ràdio.
8: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
9: Vinga, va, 30 segons per tancar la tarda. Ara vindran el Costa i la Gelmà.
10: Hola, avui sí que hi som.
11: Ah, avui sí, eh?
9: O el Canalies, la matinada. Ah,
10: com?
9: Clar, si ens escolten a la repetició...
10: Ah, clar, sí.
9: Ara ve el Canalies.
10: Sí, sí. Si escolteu la repetició de la tarda, sabreu per què Francesc Garriga es feia dir Fran Garriga...
2: T'ha impactat, quan Costa? Era...
10: No, encara no m'he recuperat.
2: Oi? És que encara és impossible no de creure.
3: On es deia Fran Garriga?
10: A Madrid. El bo d'en Fran.
2: I tu dius Soni!
10: Soni! Increïble.
8: Tot costa.
10: El mercat torna a evidenciar la diferència d'inversió en fitxatges entre la Lliga i la Premier, i de fet entre algunes lligues més. Ni ganes que el Barça llancés els diners en mitjana.

0: com ho fan a Anglaterra, encara que pogués fer-ho. Però va bé recordar amb qui competim i a quin nivell competim abans d'exigir guanyar la Champions.
1: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: Són les 7 d'aquest dimecres, 2 de setembre de 2026. Ara ja sí, el dia després, l'endemà, que s'hagi tancat el mercat de fitxatges i, per tant, que ja sapiguem tothom, tots els equips de la Lliga i de les Lligues sàpiguen de quin mal o de quin bé han de morir. Sònia Gelmà, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Què ens expliques?
1: Doncs mira, que Marc Caçador, per exemple, ha marxat avui cap a Corunya. La seva va ser una de les últimes operacions que es va tancar. Marxa cedit al Deportivo, il·lusionat, tot i que no ha volgut entrar gaire al que havia passat.
0: No hi ha mal rotllo, eh?
1: Sí que ha admès que tant el Barça com ell podrien haver gestionat millor la sortida. Recordem que el Barça va començar l'estiu pensant que trauria un gran traspàs per Marc Caçador i ha acabat, finalment, cedint-lo amb el Barça assumint part de la fitxa.
0: Sí, sí, és el
1: amb el jugador, a més, recordem, apartat durant, vaja, durant bona part de la pretemporada i temporada oficial.
0: Com deia la meva àvia, és el negoci de Robert i les cabres, aquest.
1: Exactament. Sentirem també Dani Olmo, a qui avui li han fet un acte d'homenatge a Terrassa, la seva ciutat natal, pel campionat del món.
0: I ciutat natal d'Olmo i de residència de Ramon Salmurri, que ha estat el nostre representant a l'acte i que després ens farà escoltar què diu el dorsal 20 de l'Olmo.
1: Ha baixat caminant i ja m'hi quedo. I en tenim una de nova, de Raúl Asencio. El defensa del Madrid va ser condemnat a l'agost per conduir begut amb una taxa que multiplicava per 4 la permesa. Això, a dia d'avui, és delicte, ha de pagar 14.000 euros i no tindrà carnet durant 8 mesos. Recordem que continua oberta la causa contra ell per difondre contingut sexual d'una menor. Un jugador que ja va tenir els seus problemes la temporada passada amb Barbeloa, i veurem quina mena de temporada fa el mal Madrid.
0: De moment està lesionat i, pel que expliquen a Madrid, no ha volgut saber-ne res de marxar en aquest mercat d'estiu, com era la intenció del seu club. La veritat és que veient com es comporta fora del terreny de joc i el que fa al terreny de joc no és estrany.
1: A segona, el Girona ha tancat un acord verbal amb el Panathinaikos pel traspàs d'Unahi. S'acabarà tancant les pròximes hores. Aquesta mitjanit els clubs han d'enviar la llista per jugar a competicions europees. Per això el club grec vol tancar abans d'aquesta hora. El traspàs serà del voltant de 15 milions d'euros, més un amb variables.
0: No està malament.
1: Unahi és un dels jugadors
0: sí, però al final de la temporada passada. Ja era president del club de fans, vicepresident, però al final de la temporada passada, diguem que no va remar gaire perquè el Girona se salvés.
1: En tot cas, el Girona, a més, es reserva un tant per cent del futur d'una possible futura venda. Mentrestant, Carles Pérez ha de passar aquesta tarda vespre a la revisió mèdica, també en el seu cas per tancar la seva incorporació. En aquest mercat de fitxatges, el futbol espanyol ha invertit uns 750 milions d'euros. 225 són la inversió del Madrid, 170 la del Barça. Són els dos clubs que més han gastat. No ho compararem ara amb la Premier League, ja ho farem més tard en el programa.
0: També és veritat, val a dir-ho, que el Madrid ha venut per molt més que el Barça. És a dir, el saldo negatiu li surt més al Barça que no pas al Madrid en aquest cas, tot i que, per exemple, s'han gastat 140 milions en Diomandé. Després ho repassarem, farem números, primer els del Barça amb la Laia, després els internacionals amb el Fitó, però realment, com se sol dir, juguem en una altra lliga respecte a la Premier.
1: Encara en futbol, a 2:15 el vespre juga la final de la Copa Catalunya de la temporada passada entre el Sabadell i el Barça Atlètic a l'estadi de la Nova Creu Alta. El Sabadell, que per cert ha anunciat que ha rescindit el contracte de l'argentí Agustín Coxa, de mutu acord.
0: La Nova Creu Alta, i serà el Francesc Ripoll que ens explicarà com arrenca aquesta final de la Copa Catalunya i sobretot qui participa, si el Sabadell fa moltes rotacions perquè té jornada de Lliga de seguida, si Belletti fa jugar molts d'aquests nanos que hem vist en aquesta pretemporada. De moment, Visibu ha entrat a la convocatòria. En fi, tot plegat el que rodeja aquest partit gairebé anònim, que és la Copa Catalunya.
1: En bàsquet, a la Lliga ACB, el Girona ha fitxat el base lituà Dominikas Stenionis. El jugador de 24 anys prové de la Lliga de Letònia.
0: Per què ho fan, això?
1: Stenionis? No. Bé, mira, dues vegades, jo crec que 2-2. No es pot dir res. És veritat que ha semblat que em costava, però
0: No, al final bé.
1: M'hem salvat.
0: Sí, sí.
1: I a l'Open,
0: l'altre dia Pogacar va sortir a la carretera, però no va caure. Seria una mica això.
1: Sí, una mica això. A l'Open dels Estats Units de tenis, aquesta tarda s'hauria de reprendre s'ha reprès, de fet, i ja ha acabat el partit de Paula Badosa contra Kasatkina de la primera ronda. Abans de començar aquest tram final, Badosa ja dominava per 6-1 i 5-4. Finalment, Només han jugat un joc més, 6-1 i 6-4. El partit s'havia aturat ahir per culpa de la pluja.
0: Excel·lent notícia per la tenista catalana, que a poc sembla que va tornant a l'elit del tenis femení.
1: I en ciclisme, a la Vuelta avui 11 en etapa, amb nova victòria del britànic Matthew Brennan i sense canvis a la general, Enric Mas segueix amb el mallot vermell.
0: Demà hi ha Jaroteo, després ho comentarem amb l'Isaac Vilalta, que també ens explicarà que Pogacar ha sortit avui de l'hospital, la clínica de Seus de Barcelona, on el van operar. Ja ha marxat cap a casa el millor ciclista del panorama internacional. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimecres, que té una pregunta per la nostra audiència.
1: Amb el mercat tancat, us preguntem quina nota poseu a la tasca de Deco com a arquitecte d'aquest Barça. És a dir, la nota sobretot d'aquest mercat, preguntem. I us oferim quatre opcions, excel·lent, notable, aprovat i suspès. Podeu votar a l'enquesta que ja tenim penjada tant a Twitter com a Instagram i, evidentment, enviar-nos les vostres reflexions, quin ha estat el millor fitxatge que ha fet, l'encert que creieu, allà on penseu que podia haver estat millor. Doncs la tasca de Deco a debat avui al Tot Costa.
0: Tenint en compte que ahir més d'un 90% de la nostra audiència pensava que el mercat del Barça era millor que el del Madrid, és lògic pensar que els nostres oients també estaran satisfets amb la feina del portuguès, però després ho sabrem. Per cert que avui parlarem amb Patrick Guijarro, la capitana del Barça. De fet, ja hi hem parlat, hem anat a veure aquest migdia el Johan Cruyff i d'aquí una estoneta escoltarem la conversa que hem mantingut amb la que passa per ser la líder del nou cicle del Barça que entrena Pere Romeu. Des d'ara i fins les 9. Sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
2: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607-0709-28. 607-0709-28.
0: Avui amb la companyia de la senyora Gemma Mallorca. Hola, Gemma, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Què tal? Tot en ordre?
3: Tot en ordre, sí, sí.
0: Així m'agrada. I també de un home polifacètic com Gerard Tautet. Hola, Gerard,
4: bona tarda.
0: Últimament ha estrenat un perfil...
1: Influencer, no? L'influencer Tautet. Sí,
0: influencer futbolístic.
4: Bé, es fa el que pot.
1: Però has deixat de pentinar-te, no? Allò que
4: sí, bueno, torna a sortir,
1: segons...
4: no perdeu el fil. Sí? No perdeu el fil perquè torna a sortir.
0: Tempo Tautet,
4: sí. Qui vulgui, xarxes.
1: Ja que t'ha posada.
0: Això es pot trobar a les teves xarxes, no?
4: Sí. Ens hi hem posat una miqueta. Bueno, farem bullir una mica l'olla, a veure com va.
0: Molt bé. El que veieu que es guarda aquí, el Tot Costa...
4: No, si no guardo res, ni aquí, el gol a gol.
0: O el gol a gol, doncs...
4: Si creieu
0: que les seves anàlisis no són prou acurades, és perquè s'està guardant la informació bona.
1: Deco el posaríem a la butaca, Tautet, o...?
4: Bueno... Ah, amb la pregunta d'avui... No, està més a prop de la butaca. Sí, està més a prop de la butaca que el racó de defensar, sens dubte.
1: Molt bé,
0: doncs de seguida ho debatrem amb dades, perquè ara, 19 hores després, 19 hores i 9 minuts després del tancament del mercat, és moment d'analitzar com ha estat aquest estiu del Barça, amb quines despeses, amb quins ingressos i quin balanç en fem.
2: A Catalunya Ràdio, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: Beautiful Ones, els guapos o les guapes. 30 anys fa avui que es va publicar aquest tamarro de Suede. Ho dic bé, amic Salva Pou, que avui ha triat bé la cançó per arrencar el programa. Pot referir-se tranquil·lament a Gemma Mallorca, Gerard Tautet, guapíssim oficial del país. Fins i tot a Sònia Gelmà i, per descomptat, a Laia Tudel. Hola, Laia, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: La Laia és l'encarregada de resumir-nos com van ser els minuts finals del mercat del Barça i com queda aquesta plantilla que dirigirà una temporada més Hansi Flick, amb les entrades i sortides que s'han produït aquest estiu.
1: Sí, sobretot fem un balanç ràpid i resumit d'aquest mercat que ha fet el Barça de fitxatges. S'ha gastat al voltant de 170 milions d'euros i n'ha ingressat al voltant d'uns 100 milions. Per tant, una inversió que et quedaria de 70 milions per una plantilla que ara ho veureu, doncs, home, queda sobretot reforçada i fa patxoca, sí. T'has quedat allà coix el nou que volies, però no passa res, un altre tema.
0: Potser et falta alguna peça, per mi sí, però té més recursos flics aquest any que l'any passat, que sovint miràvem a la banqueta i dèiem, oh, doncs com es lesioni aquest o com aquest no estigui gaire fi. La veritat és que hi havia vegades que l'alemany no tenia gaire on triar.
1: T'ha faltat la línia de la defensa, que és una de les posicions de central que volia reforçar, o fins i tot algun lateral i poder reutilitzar tenir un central més, però vaja, el cas és que aquests 170 milions d'euros que ha invertit el Barça en aquest mercat de fitxatges es reparteixen entre Gordon i Rodri, sobretot són les grans despeses, 70-60 milions, sempre estem parlant de fixos, tot i que hi hagi variables que siguin fàcils i que acabin sent preus més elevats.
0: Rodri, què van ser al final? Ara potser t'agafo 60 fixos...
1: Més 16... Crec que eren variables, també ho dic.
0: Sí, em quadra, que ens n'anéssim al 75.
1: Sí, 75 i 16 i una mica
2: més. Sí, quasi, dels fàcils, crec.
1: També dels fàcils i bé, potser t'acostes una mica més als 80, fins i tot. Però vaja, de moment il·lusiona molt, Rodri.
0: Sí, la
1: veritat, és un gran fitxatge.
0: És d'aquells fitxatges que no ens hem aturat gaire en el preu, perquè hi ha un gaire... Jo crec que hi ha unanimitat que és un gran fitxatge.
1: I el preu de Gordon tampoc ja ens hem aturat gaire ara, perquè també ha entrat molt bé, Gordon.
0: Fluix, Gordon.
1: Sí. Bé, el xut potser sí, és veritat, que ha de xutar una mica més fort, però ja ho farà, tot arribarà.
0: Que la Laia no està gaire convençuda de la potència del xut de Flash.
2: No.
0: Li va semblar que et xutava
1: fluix. En directe al partit, amb el Rayo...
2: Et va semblar lent, quan arrencava, també?
1: No. Va fer un xut que, bé, just abans havia xutat Bernal.
2: Aquells
1: havia...
2: cap a dins, no? Aquells que anava cap a dins, i va tenir dues d'iguales, a més
1: clar,
2: a més, no?
1: I llavors xuta i dic, xuta una mica fluix. Es va quedar amb aquest comentari, exacte. Jordi Costa.
3: Aquell comentari que se sent molt a tribuna, eh?
0: I després,
1: només
0: li va faltar que algú intentés explicar-li per què ha caigut també entre l'afició, perquè fa pinta d'aspecte de guiri. Vaja, fa dos dies que no la traiem d'aquí.
1: Sí, però jo encantada, en Gordon. Sí, m'agrada molt que la gent estigui il·lusionada amb els nous fitxatges del Barça, com és el cas de Gordon Rodri. També, a Dejem, és una de les incorporacions aquest any, ja baixant el preu 22, Gabriel Jesús, Livakovic, aquí afegiríem també Bissibu, ja són xifres inferiors, i bé, podem afegir també Cancelo, que és una continuïtat, però bé, va costar una mica. I va costar...
0: Temps, no diners.
1: Això pel que fa, i fins i tot Hamza el podries incloure, vas haver de pagar també un milió, una mica, gairebé dos, per poder-lo tenir. Bé, això pel que fa al que t'has gastat en fitxatges, el que has ingressat amb sortides, sobretot destaca la sortida de Ferran Torres, al PSG, aquí és on has tret més diners, també Ansu, que va ser de les primeres, però van ser 11 milions. Tomi Marquès, també, bona operació pel Barça a nivell d'ingressos. I a partir d'aquí doncs, tenim Héctor Fort, Toni Guille Fernández, Álvaro Cortés, que són els últims fitxatges, traspassos que s'han anat tancant i fent oficial ahir a les últimes hores al mercat. Jofre Torrents, bé, hi ha tot un seguit de noms que han anat tenint partits del primer equip, però que finalment han sortit, i tots ells, els més joves, sempre Deco el que està fent és aquesta fórmula de traiem un preu més baix, però en reservem un percentatge de drets o de futura venda.
0: És veritat que per dir-ho així, els calés els has anat fent amb aquestes petites operacions amb joves, i a part de Ferran Torres, que evidentment va deixar 50 milions gairebé al calaix. Pel que fa a l'aspecte merament esportiu, sortida rellevant la de Ferran, perquè Araujo era un jugador pràcticament residual, Ter Stegen ni tan sols era a la plantilla, vull dir que ja ho comentàvem ahir, perdre no has perdut gran...
1: Bé, Lewandowski, a l'inici de tot,
0: sí.
1: També... Sí, sí.
0: Sí, però Lewandowski va ser una decisió pròpia, per dir-ho així. El Barça va considerar que ja s'havia acabat la seva etapa i, a més, t'ha fet un forat al fair play gens menyspreable. Dit això, ahir ja ens ho deixaves embastat quan es va acabar el tot cost. Estàvem pendents de tancar l'operació Caçador, que ara en parlarem. Mm-hmm. També de la inscripció de Gabriel Jesús, que va haver-hi un moment que dius... Escolti, si que són les quarts de 12...
1: Va haver-hi un moment que ahir, és cert que a quarts de 12 de la nit, vaig dir, a veure, vaig començar a preguntar al Barça, passa alguna cosa? Perquè jo dic, ostres, Gabriel Jesús estava molt tranquils, perquè evidentment aquest any no ha d'haver-hi problemes per inscriure. És cert que la inscripció de Gabriel Jesús, que ja havia estat presentat al matí, havia firmat el contracte i tot ho tenien correcte, va arribar a 3:15, un quart d'hora abans que tingués el mercat de fitxatges. I això era perquè anava lligat a que finalment es desvinculés Marc Caçador i, per tant, que poguessin inscriure a nivell de fitxa, de poder-lo tenir del tot lliure i, per tant, no hi havia cap problema en aquest cas de fair play ni de diners del Barça.
0: És a dir, pregunto, si pel que sigui Caçador a 11:15 de la nit diu doncs mira, m'ho he repensat i no vull anar al Depor tampoc. Gabriel Jesús no l'hauríem inscrit.
1: Jo crec que quan s'inscriu Livakovic, que ja va ser també més tard, va ser bastant tard, jo crec que estava relacionat també, jo crec, amb aquesta qüestió, perquè al final era un tema de fitxes, era un tema econòmic.
2: I Fariñas també és tard, no? O no?
0: També. Entre 11 i 12 va passar tot aquest moviment de fitxes.
1: O sigui, cap a l'hora del tot costa, la previsió i amb què estaven treballant era que s'inscriurien a Gabriel Jesús, evidentment, a Livakovic també, que era ja que t'ho donaven 100% segur, i que t'ho deien 100% segur, i Brian Fariñas, que és aquesta novetat última que tindria aquest dorsal. Però tot això no es va acabar de confirmar fins que es va desencallar o es va accelerar la negociació de Marc Caçador i es van acabant de col·locar totes les peces de les fitxes.
0: Final al Barça, i això és bastant insòlid, diria, últimament, ha omplert les 25 fitxes disponibles del primer equip, entre Livakovic, Fariñas i Gabriel Jesús, vaja... Perquè ens entengueu, no hi ha cap número de l'1-25 disponible i el Barça, per tant, té 25 fitxes sèniors més els jugadors que pugui anar utilitzant en fitxa del filial, que sé jo, Hamza, Visibu, etc. Molt bé, doncs així va anar la nit blaugrana, finalment tot quadrat i tot...
1: Més que Marc Caçador, diríem, la seva inscripció com a jugador del Depor, ara en parlarem, va arribar un minut abans de mitjanit,
3: sí,
1: també.
3: Sí, va arribar l'última hora.
0: És que clar, aquí també depenies del Depor, que
1: ha
0: fet molts fitxatges, sí. I també havia de deixar anar no sé qui per incloure el fair play. No crec que paguin gaire part del sou de...
1: Molt poc. El Depor, molt poc.
0: Doncs ja m'explicaràs quin fair play necessitaven. Ara parlarem
1: clar, precisament per això. El Depor, com que té problemes de fair play, assumeix molt poca fitxa de Marc Caçador.
0: O sigui, s'ha adaptat el que paguen per l'espai que tenien, no per... Jo pensava que és que el Depor no podia pagar més de...
2: I a sobre l'últim moment... cas de l'aspecte de, diguéssim,
0: clar,
2: negociador.
0: A vegades no entenem, jo no entenc, que Caçador, que era un tio que el 15 de juliol sabia que marxava, acabi el 31 d'agost, però a vegades és tan fàcil com això. El Depor es va esperant i a última hora dius me'l dones per...
3: O me'l dones a mi o no li dones a ningú.
0: O te'l menges.
3: D'aquestes operacions a última hora. El que passa que aquí, evidentment, s'han deixat passar moltes oportunitats que probablement eren més interessants segur pel club i algunes probablement també més interessants fins i tot pel jugador.
2: És un tema...
0: Ara l'escoltarem. Abans tema... us vull preguntar com a valoració global, satisfets amb el mercat que ha fet el Barça?
4: Sí, i tant. I agafant-me una mica la pregunta del dia, jo crec que estaríem cap al notable alt. I perquè també ha passat una cosa, podríem dir, extraordinària dels últims anys, que és que Deco ens anava dient una cosa per un costat, no? O anava ensenyant la piloteta per un costat, i per l'altre anaven passant coses i s'anaven confirmant fitxatges que tots ens sorprenien. Jo crec que s'ha pujat molt al nivell, evidentment, en el moment que prens a Rodri del Real Madrid, i després per l'impacte que ja estan tenint els jugadors a dia d'avui. L'impacte directe de Gordon a l'equip, que ja sembla que fa temporades que jugui. Adeyemi crec que també està molt, molt endollat. Haurem de veure Gabriel Jesús, però...
0: Ets adeyemista, sí.
4: M'agrada més Gordon, però Gordon, crec que és
0: Gordon és més mainstream, però Adeyemi jo diria que és més per cafeters.
4: No, a mi m'agrada. Perquè crec que és un nano que et sortirà de la banqueta i et pot revolucionar un partit més que el que tenies fins ara. Per tant, sí.
5: Otet?
2: Bé, com que la Gemma ha analitzat més les entrades, jo em centraré més en les sortides.
5: Ah, molt bé.
2: Perquè estic molt d'acord amb el que ha dit.
5: Molt bon equip.
2: És que ha dit, estic molt d'acord, és un notable.
5: Vindreu més. Vindreu més.
2: És un notable per mi. No sé si hi ha o no, però és un notable. Per mi falta el nou sí. Crack, diguéssim, per mi, però acaba de ser l'excel·lent. Però el que fa a les sortides, per mi és sortida... extraordinària a nivell econòmic de Tobi Marquès, per un jugador que no havia gairebé ni debutat.
4: Sí, sí. 11 milions és molt gros.
5: És la millor operació de l'estiu, econòmicament.
3: Una operació digna del Madrid, no?
2: Sí, doncs gairebé.
4: Amb els seus jugadors del filial, em fa d'aquests.
0: La fàbrica que viuen encara en tenen més. Ven tios que no saps ni qui són per 15 milions.
4: Crec que 200 milions, ahir comentaven en total del filial.
0: És que entre Nico Paz i Gonzalo crec que són més de 100...
4: És que Nico Paz...
2: I després entenc també que la situació d'Araujo s'havia de solucionar. Mm. Si no es podia un traspàs, però doncs la sessió penso que és una bona opció.
0: No el trobarem a faltar, d'Araujo. No era sant de la teva devoció, no, però ho dic perquè darrere no va sobrat de factiu.
3: Però els últims temps d'Araujo al Barça ja estava jugant de lateral,
2: Es pot reubicar a Koundé i es pot, evidentment...
0: És que acabis necessitant un lateral dret, segons com.
3: Bueno, no però, tens a Eric, si no tens dret, a Condé, però tens a Eric.
2: Hem de pensar que de laterals drets i esquerra en tenim tres, perquè ha aparegut aquí Xavi Espar, que et dona opció de dret i d'esquerra. Per tant, tens tres en aquestes dues, dues opcions.
0: Tens raó, sí, sí.
2: I la central, evidentment que no es constipi Cobercí, si pot ser, però bueno, hem de veure com acumula partits Christensen, que jo penso que és un jugador clarament recuperable, però veurem si l'aspecte competitiu li val, i evidentment a Koundé el pots ubicar en algun moment, i evidentment és Gerard Martín. Per tant, és la posició que vas més justet, sens dubte, però per mi és un mercat de notable.
3: És curiós, perquè jo coincideixo amb vosaltres que el mercat de Deco és de notable, i pel que fa a les entrades, segurament ell tenia marcat el dia 30 de juny, necessito un davanter centre i un central d'esquerra, al principi. I no ha fitxat cap de les dues peces, i en canvi... amb la resta de peces que ha fitxat, i fins i tot diria que amb l'aparició de Xavi Espart, jo crec que ha millorat la plantilla.
2: Bueno, i li ha caigut del cel, entre cometes, Rodri, no, perquè ha hagut de pagar, però no era una prioritat, i ell ho va verbalitzar.
3: Sí.
2: Abans del Mundial, Rodri no era una prioritat. Se't posa bé, el jugador...
0: Però no era una prioritat perquè ella havia dit és que se n'ha anat Busquets, això ho recordo de fa temps, és que se n'ha anat Busquets, jo fitxaria Rodri, però Rodri és impossible de fitxar. I de cop un dia dius,
2: doncs anem-hi.
0: A mi em sembla un tros de fitxatge.
3: I també és cert que Rodri passa a ser una necessitat en el moment en què es lesiona De Jong, que probablement a 30 de juny haguessis dit ja tinc a De Jong i tinc a Bernal.
4: Jo crec que si el Real Madrid anava com anava per Rodri, era una oportunitat de mercat per prendre'ls-hi.
3: Sí,
4: però encara que Frenkie estigués bé...
3: Sí, però si tu Frenkie el tenies bé, tu comences a pensar i dic, a veure, aquests 80 milions potser els haig de dedicar en una altra part del camp.
4: Sí.
3: I en canvi, en aquell moment és que es va donar tot.
4: I també com tenien reservat, no?, encara el marge econòmic per si podien fitxar el nou o Julián Álvarez, en aquest cas, també quedava reservat.
0: Que Rodri serà en 80, però si això acaba anant com m'imagino...
3: Bé, ara he dit 80.
0: No, és igual. Ho dic perquè el que jo m'imagino d'aquesta operació és que quan De Jong estigui sa...
3: Sí. Jugarà poc.
0: Frenkie. Què hem de fer? Vaja.
2: Sí. Bueno, perquè al mig del camí hi ha molts jugadors.
0: Clar, que tens Bernal,
2: dones fitxa a Brian Fariñas, que és un jugador que ocupa aquesta posició també, de pivot. Per tant, hi ha molta gent aquí al mig.
0: Sí,
2: i si li fan dorsal, a Fariñas, per exemple, a Brian Fariñas, entenc perquè és que a Flick li agrada. Flick no regala res.
0: No trobem una altra explicació.
2: Li agrada molt l'Empis Poquet, que aquesta... va debutar de lateral dret a Birmingham, si no m'equivoco.
0: Sí, aquesta pretemporada ha fet en algun moment de lateral dret.
2: És un pivot interior per davant de centrals.
1: Sí, de fet, voleu que parli ara de Brian Fariñas un moment, perquè ja que estem traient el tema. És veritat que és un jugador que ha agradat molt a la pretemporada, que recordareu que en aquell moment, quan es lesiona De Jong, ja el Samurri ja ho va explicar, que Brian Fariñas ho tenia gairebé fet per anar al Girona, i en el moment en què el club Deco i Flick doncs saben que De Jong està lesionat i que és una lesió greu i que potser havia de passar per quiròfan i que estaria mesos de baixa, aturen aquella operació de Fariñas al Girona. Llavors aquí és on Fariñas comença a fer la pretemporada amb el Barça i és aquí on Flick, que les pretemporades realment li serveixen de molt per veure els jugadors, doncs li agrada molt aquest jugador i l'ha convençut, com diu l'Autet, i això evidentment és un dels motius. És cert que és una posició, ell ha jugat de pivot i també d'interior, un perfil que però té arribada, no és un perfil que li agrada a Flick precisament també per això, perquè és l'última passada, perquè té arribada, per tot això. Llavors, a partir d'aquí li donen el dorsal del primer equip, sorprèn perquè és que no ha debutat oficialment amb el primer equip, per tot això que dèiem també que hi ha pocs dorsals. També és cert que la situació del filial amb la gestió de dorsals també és complicada, vull dir, no tenen tants dorsals.
0: Que no hi cabia el filial, vols
1: bé,
0: dir?
1: Bé, no, jo no sé si és el motiu, ja, però potser també és una qüestió que es té en compte.
2: El filial hi ha molts jugadors juvenils, també, Laia, que no sé si estaran amb juvenil.
1: També fitxant molt pel filial amb projecció de primer equip, però que han de tenir fitxa del filial. Home, i al final no t'hi caben tot.
0: Jo seria molt bo que li donés un jugador dorsal del primer equip perquè no t'hi cap al...
1: No, però el principal motiu és que Flick li agrada.
4: Sí, sí, sí. I per tant, hi ha un salt a nivell també molt alt entre filial i primer equip.
0: Sí. Jo realment amb la quantitat de futbolistes que hi ha en aquesta posició se'm fa estrany.
4: Sí, sí.
0: No veig com pot tenir minuts Fariñas, no, però vaja.
2: La casuística li han donat un
1: dorsal de titular.
2: Un 4, que és un dorsal de pes.
0: Això ha caigut així. Sí, sí, per mi això és el de menys. Sí, sí. El de més és a mi em costa entendre que un nano tingui dorsal, que sembla evident que no tindrà minuts al primer equip, no pugui jugar amb el filial, però bé.
1: Bé, evident, la temporada és llarga, ja sé que és una posició que hi ha molts jugadors.
2: Exacte, però...
0: però la temporada és tan llarga que quan el necessitis farà 18 mesos que no juga un partit. Però, això és el que jo no entenc. Ho ha
2: comentat la Laia, que és un jugador molt versàtil, a part d'aquesta posició de pivot, els dos interiors que pot fer, i fins i tot, repeteixo, va debutar de lateral dret, que entenc que si hi hagués alguna emergència, a Flick li agraden els jugadors multifuncionals. Sí. Amb Xavi Esparro ho estem veient. Doncs Fariñas, tres quarts del mateix, que el deu veure utilitzable en molts escenaris.
0: No? Molt bé. No acabem de treure l'entrellat, però és evident que hi deu haver algun motiu al darrere d'aquesta decisió. Entre els que ja no competiran amb Brian Fariñas, Marc Casado, que avui ha marxat cap a la Corunya, ja ho comentava la Sònia a l'inici del programa, content no seria la... Il·lusionat amb el projecte d'Eport, però content no seria la paraula.
1: Home, ha tingut un estiu molt complicat, Marc Casado, per acabar de gestionar aquesta sortida del Barça. Marxa cedit al Deportivo fins a final de temporada. Hi ha una opció de compra de 30 milions en aquesta sessió per part del Deport, però condicionada a diferents factors de rendiment del jugador, i vaja, que no serà fàcil que es converteixi en una opció obligatòria. Vull dir, això segurament són qüestions...
0: Ara ens estan ensenyant imatges a la tele de l'arribada de la Corunya, i aquí sí que riu. Veus, està content.
1: Home, és normal.
0: Amb una bufanda
1: de
0: força Deport. El Deport és un equip que flipes.
1: Clar, és que això ho deia Marc Casado. Tenia en compte que, primer, el Deport a priori apareix al tram final d'aquest mercat de fitxatges, i per tant les negociacions es van haver de fer molt ràpides ahir i segurament no, vaja, acaba sent una operació que està molt lluny del que volia el Barça en un inici a Casado, que volia amb traspàs 25-30 milions, i acaba sent una cessió i que assumeix pràcticament tota la fitxa al Barça. Per tant, el negoci li ha sortit en aquest sentit al revés.
0: Però... Has acabat pagant tu. Aquest seria el resum.
1: Però és cert que havien de trobar aquesta sortida, que era el millor per les dues parts, que Marc Casado ja feia des del 11 d'agost que estava entrenant-se al marge i que això va ser dur pel jugador, que era, sí, perquè la decisió es va prendre perquè no volien córrer cap risc que es lesionés perquè havia de sortir, que des del club diuen que Flick ja li va ser molt clar aquesta temporada amb què no comptaria i que es busqués equip, que han arribat diferents ofertes, que no han acabat de convèncer el jugador... Bé, totes aquestes qüestions, estiu complicat, li van treure el dorsal que li van donar a Gordon, però tot i així, ell avui ha marxat cap a Corunya i el sentíem a l'aeroport, doncs il·lusionat per aquest projecte que dieu del Depor, que és cert que és un dels equips, diríem, més... no sé si atractius d'aquest mercat, en el sentit que no t'esperaves potser que feia aquests fitxatges, ha fitxat Aubameyang, Adama Traoré, entre d'altres, i ara Marc Casado.
0: Molt bé, a veure què ha dit el jugador del Barça.
6: Bé, bueno, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió. Deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Deport i ja està, poca cosa més. Li hem parlat amb el club, com hem gestionat nosaltres les coses, com ho han fet ells i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
0: Abans crec que ho comentava la Sònia, ell reparteix culpes.
1: Sí.
0: Jo crec que Casado assumeix que ell o el seu agent alguna cosa tampoc no han acabat de fer com voldria el Barça, però vaja, el que ens ha quedat, els que ens ho mirem des de fora, és aquest lleig, ja no tant el dorsal, sinó el fet d'apartar un jugador que és dels teus. Casado jugui al Depor on sigui, és un dels nostres, i des del meu punt de vista no pot estar entrenant-se a part. Perquè es pot lesionar, perquè no ens agrada com ho està fent Mendes, no ho sé, però jo crec que aquí el Barça no ho ha fet.
3: No era exclusivament Casado, era també Héctor Fort.
0: No.
1: Van fer el mateix amb els dos.
0: Tampoc.
3: Crec que no era una cosa personal en Casado.
0: No, segur que no.
3: El que ha explicat la Laia aquests dies quadra bastant, que s'espantessin amb la lesió de
0: Bernaggi.
3: Després una altra cosa és que la decisió probablement no és encertada, o com a mínim a mi em sembla que no és encertada, però que el motiu era aquest, no que no...
0: Que no.
3: Sí. Tibantós amb Cabanç.
0: Ja ho sé que no és res personal, però que no. I que amb tot el carinyo no té el mateix impacte Héctor Ford, que gairebé no l'hem ni conegut, que Casado, que és un tio que carisma i connexió i compromís.
3: Bé, però que no ho has de fer amb cap.
0: No, és evident que no. Bé, en fi, que Casado ja ha posat...
3: Però abans s'ha quedat amb ganes de dir Autet, en referència a qui té més responsabilitat sobre aquesta operació.
2: No, és que... És un tema molt complex, i he estat pensant molt aquests dies en aquest tema, perquè et poses a la pell el jugador, evidentment, que és el que és més propera a mi, tot i que ja fa molt. Sí, clar, no em puc posar la del grup. I entenc que deu haver pensat aquest estiu Casado, després del que ha sigut del rendiment que ha donat al Barça, no? I que li posin un preu tan alt de sortida. El Barça demanava bastants diners per la seva sortida.
1: 30 milions.
2: Aquí ha fet que apareixessin clubs d'Aràbia, Turquia, llocs on el jugador... Amb molta raó, almenys amb la meva manera de veure-ho, no té ganes d'anar, ni creu que és el seu moment de la seva carrera. Per tant, aquí hi ha una carrera d'un jugador i hi ha uns contractes firmats, evidentment. Per tant, jo entenc que ell es pugui sentir un punt molest, i llavors el club també diu: ostres, nosaltres et vam posar la perdó, sí que vas fer un any molt bo, i evidentment aquest valor ha de pujar i l'hem de fer valdre, i que no casin aquestes exigències d'un amb l'altre.
0: Vols que et digui quina sensació em va quedar quan vam parlar amb ell el juliol al seu campus? Que ell el molestava que el tractessin com una mercaderia. És a dir, que ell comprenia perfectament que Flick li digués: no jugaràs, però, perquè ho va dir dues vegades durant l'entrevista, si és que necessiten els diners, com volem dir, com que ja anaven plens, que 30 milions, 40 milions, que era una barbaritat des del meu punt de vista.
2: Sí, és un preu alt.
0: I que a ell li tocava una mica la pera que fos una mena de necessitat econòmica vendre'l, que segurament també ho era, i al final frustrada. És la impressió que a mi em va quedar, més que no pas que algú li hagi dit, Flick en aquest cas, tio, mira qui tinc a la plantilla... Ja no has jugat aquest any passat, no jugaràs tampoc aquest. Vaja, a mi des del punt de vista esportiu no em sembla cap drama. Al contrari, em sembla una decisió lògica que Casado no continuï la plantilla.
2: I crec que ell ha aguantat lo suficient, ha sigut valent també, perquè ha aguantat fins a... es podia haver quedat...
3: Sí, però no ha acabat anant... És a dir, jo crec que ell tenia ofertes de clubs europeus probablement superiors a la del Depor.
1: Però
3: les ofertes al club, clar,
1: van arribar ofertes al club per Caçador, de clubs segurament més atractius professionalment, esportivament per ell, però eren de xifres inferiors a 20 milions, que en aquell moment el Barça tenia el càlcul que havien de ser de 30.
2: I llavors, evidentment, aquests clubs ja fan els seus fitxatges i tanquen les seves plantilles.
3: Aquí, per tant, hi ha una errada de càlcul, no sé si del futbolista, a l'hora de dir... jo crec que del futbolista no tant, perquè el futbolista l'únic que podia dir és vull anar aquí, i si el Barça no el deixava, però del Barça, de dir... entre quedar-te 15, no sé si eren de 10, de 10, 15, de
2: 5. Sí, però...
3: entre quedar-te 10, 15, o res, que és el que faràs ara, i pagar meitat de la fitxa,
2: riscos,
3: aquí algú ha calculat.
2: Del mercat.
0: És que el mercat, a vegades és difícil de valorar, perquè clar, si a tu et diuen que Tomé Marquès val 11, Casado en val 50.
3: Sí. No,
0: com vols que et digui? I al final resulta que ha valgut 0 i has acabat pagant.
3: Sí.
0: Jo això també ho entenc.
2: I també diré que al final jo crec que el jugador, i això m'alegro especialment per ell, va a un lloc on el podran fer créixer, magnífic entrenador Antonio Hidalgo, el Deportiu de la Corunya, per tant,
0: també format al Barça.
2: Exactament, però que jugui un any que jugui allà...
0: Company de Gerard Faltet.
2: No per això parlo bé, perquè
3: realment sento que... No, és veritat que jugant, Puigcerres torna a revaloritzar.
4: I la gent ho comparava una mica amb el que va passar en el seu moment amb Eric García, que pot ser que amb aquesta sessió torni a créixer Casado i tingui un espai en un mig camp que està sobrepoblat.
0: El que passa, dit amb tot el carinyo, és que en Casado a ple rendiment i jugant tots els partits, és molt difícil des del meu punt de vista que pugui tornar a competir amb Rodri i fins i tot diria que amb Marc Bernal. Jo crec que són jugadors...
3: No parlava tant de tornar al Barça per jugar, sinó de donar revalorització en el mercat.
0: Ah, que l'any que ve puguis tornar a dir, Casado 30, del 30.
3: 30, exacte. I potser ho pots dir amb més motiu que aquest any, que és que pràcticament no havia jugat i era difícil que algun club europeu s'atrevís a pagar...
1: Té 22 anys, Casado.
2: Exacte, sí.
1: Encara té molta carrera.
0: Doncs Casado, que ha sortit mig moix de Barcelona, però ja l'hem vist riure a la Corunya i nosaltres estem contents per ell.
1: Parlarà gallec en dos dies.
0: Cap dubte. I anirà, no sé on celebren els títols, però quan es classifiquin per Europa, Casado ja anirà. Salmo, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
0: El Salmurri ha anat aquesta tarda, ha assistit aquesta tarda a l'homenatge que li han fet a Dani Olmo a la seva ciutat, a Terrassa, en tant que campió del món de futbol. Què diu el jugador del Barça?
7: Primer, bany de masses absolut de Dani Olmo, la plaça de l'Ajuntament plena a vessar, i vaja, moltíssima gent per acompanyar Dani Olmo en el que ell mateix ha reconegut que és un dia molt especial. Un Dani Olmo que no s'ha mossegat la llengua ni de bon tros, ni al balcó de l'Ajuntament, ni tampoc abans quan ha atès els mitjans de comunicació, per apuntar, per exemple, a la gestió de l'Atlètic de Madrid en el cas de la sortida de Julián. Dani Olmo diu que no l'entén.
8: Bueno, entender no lo entiendo. Al final todos tenemos nuestros sueños. Yo creo que Julián también fue claro en ese aspecto. Él luchó, evidentemente, por sus sueños, pero bueno, al final también hay otras situaciones externas que al final uno no puede controlar y en ese sentido pues esa fue una, no hace falta ni decirlo, pero bueno, al final, como he dicho antes, la vida sigue, esto no...
0: Doncs sí, la vida continua. Ella sentia amb la Mindy en home. Julián és molt bo, però tampoc és que l'estiguem trobant a falta. I
3: aquí Olmo ha empatitzat una mica més amb Julián.
0: Sí, una miqueta. La Min va a la seva. Hem fotut 12 gols en 3 partits, ara que m'expliques a mi de Julián. Què més diu Dani Olmo, Salmo?
7: Doncs mira, en clau Barça, satisfet amb el rendiment de l'equip en aquest inici de temporada, que ningú no pateixi perquè, diguem-ne, que la gana no se li ha acabat, no, que continua amb fam d'aconseguir títols i que la Champions és evidentment un objectiu. M'ha lloat el rendiment de Rafinha i sobre la possibilitat que Olmo actuï de nou, doncs que ell està disposat a fer-ho, tot i que en aquest sentit no ha parlat amb Hansi Flick.
8: No, al final el míster em coneix a la perfecció, ja sap les posicions a la que puc jugar, l'equip s'ha reforçat molt bé, des del club han fet un treball espectacular i hi ha jugadors, com ben has dit, com Rafinha, com jo mateix, com Gabriel Jesús, que acaba d'arribar, jugadors de sobres per poder assolir en aquest aspecte aquesta posició, i jo estaré preparat individualment i personalment per on em toqui jugar, donar sempre el 100%.
0: Doncs de moment ha anat combinant posicions, l'altre dia titular contra el Rayo a la mitja punta, però és possible que Olmo vagi combinant aquesta posició amb la de fals 9, per bé que ara hi ha arribat Gabriel Jesús. Salmo, alguna cosa més?
7: No, res més.
0: Mercès, que vagi bé.
7: Vagi bé.
0: Hem analitzat aquest tram final de mercat del Barça i l'alegria o la situació agradolça de Casado, la tranquil·litat d'Olmo. Ara és moment, la Gemma i el Lautet ja li han posat bona nota a Deco. Joan Fito, bona tarda.
9: Què tal, Costa? Bona tarda.
0: Quina nota posa la nostra audiència a la tasca de Deco com a arquitecte del Barça d'aquesta temporada?
9: Doncs mira, àmplia majoria...
1: Un moment, posa't aquí, Joan, que no t'estem sentint.
0: Aquest micròfon es veu que ens fa la guitza.
9: Som-hi, doncs.
1: Ara sí.
9: Anava a dir, àmplia majoria pel notable, 58%, segueix de prop l'excel·lent amb un 28%, només un 12% un aprovat i un 2% només que suspèn la feina de Deco. Per tant, el notable, que és la nota que tria la nostra audiència, per exemple, el Perico, que diu, li he posat excel·lent per les incorporacions, però en les sortides la veritat és molt justet, tot i que no depèn d'ell. El Joan González, que diu, notable, De Jong s'ha de traspassar de seguida i falta un central esquerre de garanties.
0: De Jong està lesionat, no el podia traspassar ni Deco ni ningú.
9: De fet, el següent comentari del Daniel Sant, que diu, li posa un 8, ha faltat el traspàs de Balde, el de De Jong està lesionat, és impossible, i hi ha qui doncs, no li ha agradat la sortida d'Héctor Foro Casado, el Carles Porta, que diu, si agafem entrades i sortides, un aprovat just, no pots prescindir de Casado, Fort o Cortés, hi han molts partits i els trobarem a faltar. Un punt de crítica.
0: Segons, sí, sí, home, hi ha un 12% que l'aprova només. Vull dir que ja n'hi ha per tot, però guanya clarament el notable, que suposo que és la ponderació entre amb molt a la plantilla, però el que més necessitàvem no ha arribat o no ha arribat tant al nivell que s'esperava la colorada. En fi, notable, jo diria que el per Deco en aquest mercat del Barça. Joan, gràcies.
9: A tu.
0: Torna a entrar la Laia...
9: I li faig el relleu de micròfon, perquè si no patirem.
3: No, l'estudi... No, que ara ja funciona.
0: Ha de seure en aquest micròfon.
1: No, és que a tu t'agrada saludar i acomiadar, llavors, sí. Clar,
0: ja està. És que la Laia ha sortit parlant per telèfon.
1: No, sí, res, confirmar el que dèiem abans de la qüestió de Fariñas, que un dels, no sé si és el principal, però que sí, que no tenia espai al Barça Atlètic.
0: Hem parlat
1: perquè...
0: més de Fariñas en aquest programa. No, dels minuts que jugarà ella en tota la temporada.
3: Proporcionalment
1: no,
3: sí, segur.
1: Mira, no se sap mai.
0: No.
1: D'acord?
0: O sigui
1: que... Bé, doncs això, que sí, que també, que no tenia espai al filial i per tant...
3: Ah, li han donat fitxa al filial
1: no
3: del
1: és el
3: primer equip.
1: O sigui, primer, a Flick li agrada molt.
3: Sí.
1: D'acord?
0: Que quedi clar que és això.
3: Sí.
0: Però a part que no hi havia dos anys al filial.
1: És que al filial tampoc hi havia espai. Llavors, bé, què feia?
2: El premis clau que... No, ara fa una broma, és que Flick
1: li agradi, si no li trobarien l'espai a un altre club.
2: En aquella hora de mercat que van passar tantes
1: coses... O el Girona,
2: coses,
1: tornes a tot el Girona. El Girona, que li encantava el jugador, doncs li tornes a dir, escolta, el voleu?
2: En aquella
0: hora greu que no teníem dorsals del filial, dius, doncs torna-li el 4 de Koeman i a córrer.
1: Veus, mira, i el club ara fa oficial tots els dorsals. Perfecte. No hi ha cap sorpresa. Fariñas té el 4.
0: Això no s'ha pogut, Livakovic el 25... Gabriel Jesús el 9 i Bardagi, suposo que el 19,
1: Bardagi surt amb el 19, sí, Gabriel Jesús amb el 9.
0: Tots ocupats.
1: Tots col·locats.
0: Perfecte. Excel·lent feina de Laia Tudel i l'equip d'investigació de Brian Fariñas. Gràcies, Laia.
1: No, jo crec que no ha acabat aquí tot el tema.
0: No ha acabat aquí?
1: No, però avui, per avui sí.
0: Què vol dir que no ha acabat aquí?
2: Què estàs dient, Laia?
1: No, els dorsals sí, però tota la qüestió que va passar a última hora...
3: Sabrem més coses.
0: Se sabrà tot.
2: Es guarda coses pel reservat.
0: Reservat.
1: Encara queden uns dies.
0: Encara tindrem sort i ens explicarà el Tot Costa. Laia, gràcies.
1: Adéu, adéu.
0: Una pausa i Patrick Guijarro al Tot Costa.
10: Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
11: 45.712.
12: Em toca?
11: Això és el número de la loteria, ara?
12: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
10: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a citroen.es.
13: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
14: T'ha anat bé de gust la rutina?
13: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
14: El dels 90 premis de 600.000 euros. Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
15: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
18: Busquem el millor suquet de peix de la Costa Daurada.
19: Penseu que això és una conservació adequada d'un producte? Amb una bossa de supermercat? I això no està firmat. El rap no sabem de quan és.
20: Si pensem en el que hem vist, potser no menjar.
21: Jo no menjaria.
10: Joc de cartes estiu. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
22: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
23: Segur que no n'hi ha per tant.
24: Amb les pluges, tot pot canviar de cop.
5: Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Són gairebé 3:15 del vespre. Com us deia, aquest migdia hem anat a la ciutat esportiva del Barça per conversar amb la nova capitana del Barça femení. Va marxar Alexia i la nova portadora del braçal, la nova líder del vestidor, és Patri Guijarro. Aquesta és la conversa que hi hem mantingut. Patri Guijarro, bona tarda.
6: Hola, buenas.
0: ¿Cómo estás?
6: Muy bien.
0: Capitana.
6: Sí.
0: És la primera vegada que parlem amb tu des que portes el braçal com a primera capitana. ¿Pesa?
6: Bueno, por suerte la había llevado ya antes. Sí que es verdad que fue una época de mala suerte porque significaba que Alexia estaba lesionada, pero ya sabéis cómo soy. Me comporto de la misma manera. Es verdad que esa responsabilidad de primera es algo diferente y asumo el reto, como dije, pero mi predisposición y mi ayuda para club y equipo va a estar de la misma manera.
0: Ja l'havies portat en absència per lesió d'Alexia, però ara és teu, per dir-ho així. Pesa més com a braçal de capitana del Barça o perquè abans el duia l'Alexia, que tothom sap el que representa?
6: Bueno, es diferente. Es verdad que Alexia ha dejado un legado increíble, pero Alexia es Alexia, yo soy Patri. No quiero ni voy a ser igual que Alexia, y eso está claro. Pero sí que es verdad que no es lo mismo, no es lo mismo ser primera y la responsabilidad que conlleva y ser en primera línea que cuando estaba antes Alexia. Eso sí, seguimos siendo 5 capitanas que nos ayudamos entre nosotras y seguimos siendo un equipo entero en el que todas cuentan igual opinión, nos ayudamos igual fuera del campo y dentro del campo.
3: Alexia no és la primera jugadora que marxa del Barça, però tenia un pes molt important dintre de l'equip. Es nota el seu buit?
6: Es que es una jugadora tan completa, tan importante fuera y dentro del campo, que evidentemente se nota cuando Alexia no está en un lado. Pero eso no quiere decir que el equipo esté preparado para que ciertas jugadoras ganen un paso hacia adelante y que entre todas nos ayudemos y cojamos también esa responsabilidad. Eso está claro, que Alexia es eterna, porque siempre la vamos a recordar en nuestra mente, pero no es eterna físicamente, y está claro que en algún momento podía llegar esto. Y el equipo, por supuesto, va a estar a la altura en todos los aspectos que ella muy bien hacía, pero que Alexia ya está en otro camino.
3: Ara que parles de jugadores que han de fer un pas endavant, quina o quines jugadores dius és que està molt preparada i veureu que agafarà molt més pes ara que li cau la responsabilitat?
6: Yo creo que todas un poco. Yo creo que sobre todo las que llevamos años aquí, primer equipo, son las que tenemos fichas en primer equipo y llevamos 2-3 años o más aquí. Yo creo que la adaptación ya está hecha, aparte que todo el mundo se adapta muy rápido, pero la adaptación ya está hecha, sabe cómo funciona el club, sabe cómo funciona la liga, todas las competiciones, cómo queremos trabajar, los objetivos y la ambición que tenemos, por lo que todas ganas en ese pasito. Pero yo creo que de cada año todo el mundo mejora, todo el mundo se exige más, y por eso yo creo que también los resultados buenos y que este equipo de cada año va más también por esa exigencia, no solo dentro del campo sino también fuera de cada uno.
0: En alguns moments hem tingut la sensació que eres la jugadora més infravalorada de la plantilla en relació al pes que tenies en l'equip i en el joc, i la sensació és que això darrerament ha canviat. Tu també ho perceps així?
6: Yo creo que con los años de cara afuera igual he ganado más valor o se ha hablado más de mí. Entiendo que evidentemente gane más importancia dentro del equipo, pues entonces se haga. Pero ya te digo, yo valoro mucho cómo me valoran aquí jugadoras, staff, cómo se sienten conmigo dentro del campo, fuera del campo. Al final, hacer que mis compañeras estén a gusto, que trabajen bien conmigo y que el valor de la ambición, el valor de dar el 200% día a día, eso es un poco lo que yo quiero transmitir, y creo que aquí me valoran muchísimo.
3: Et valoren aquí i et valoren les teves companyes. Ahir, per exemple, a la gala AFE, el sindicat de futbolistes, et van votar com a millor jugadora de la temporada passada. Bon senyal de cara a futurs premis d'aquesta temporada. Perquè, per exemple, la pilota d'or és una de les coses que sempre es diu. Jo li donaria a Patri, però no li donaran. Bé, per què no li poden donar? Tu creus que és una possibilitat real?
6: A ver, por poder...
3: Vull dir que la teva temporada probablement és de pilota d'or. Estaran allà altres companyes teves del Barça, però sou les grans favorites.
6: Yo siento que y es uno de mis objetivos, que de cada año me siento mejor, voy mejorando, que es uno de mis objetivos. Es que me cuesta mucho responder estas preguntas porque es algo que no tengo en mi mente. Uh-huh. Y además creo que Alexia y Eva Payor tienen unos números, hicieron una gran temporada también y nos ayudaron muchísimo. Y es algo que no tengo en mi mente. Y yo soy muy del colectivo, poco de lo individual. Sí que es verdad que valoro y agradezco mucho los premios individuales que me dan y los agradezco muchísimo, porque es como, bueno, me los tomo como... esa valoración del año bueno y el trabajo que se ha hecho, pero no pienso más allá en eso. Y como te digo, creo que Eva Payor y Alexia hicieron un año y unos números que nos ayudaron, bueno, pues a conseguir el póker.
0: Uh-huh. En clau d'equip, ja hem parlat de la sortida d'Alexia, amb ella han marxat jugadores importantíssimes, Mapi, Ona, fins i tot Salma, també n'han arribat d'altres que estan cridades a ser importants. ¿Ho definirías como un cambio de ciclo?
6: Yo podría decir que un pequeño cambio de ciclo, sí, porque al final este año creo que se han ido 4 jugadoras, excepto Salma, que tiene 23, pero creo que bastante veteranas, que han jugado muchos partidos importantes, llegan jugadoras muy jóvenes, tenemos un equipo bastante joven. Y yo podría definirlo un poco con y además que han sido bastantes cambios, no es que se hayan ido 2, podría definirlo como un poco cambio de ciclo, pero que sí que creo que las jugadoras jóvenes que llegan con mucha ambición.
0: ¿Cambio de ciclo también guañado?
6: Por supuesto, eso sin duda, y más viniendo de lo que venimos. Los últimos años hemos hecho unos resultados increíbles, hemos hecho un trabajo increíble y seguimos con ese trabajo. De hecho, pretemporada y primer partido de Liga, creo que las sensaciones son muy buenas.
3: Per tant, 4 títols la temporada passada, diries que torneu a ser les grans favorites per exemple, a guanyar la Champions?
6: Bueno, es que venimos de 4 títulos, creo que se nos tiene uh-huh. que respetar. Etiquetas, creo que en el fútbol, creo que es muy difícil poner etiquetas, porque en el fútbol puede pasar cualquier cosa y hay grandes equipos que optan a ganar la Liga, ganar la Champions, ganar Copa de la Reina, Supercopa, pero creo que con el trabajo que estamos haciendo y después de los años que venimos haciendo a nivel de resultados, yo creo que por supuesto se nos tiene que respetar en posición de l'asa de arriba.
3: Uh-huh. De les 4 jugadores que han marxat importants de l'equip titular de la Champions, 3 d'elles han anat a Anglaterra. Ja fa temps que venim avisant que la Lliga Anglesa és molt atractiva. Tu ara, com a capitana, com convenceries una de les joves que està al Barça i que pot tenir la tentació perquè es quedi aquí?
6: Bueno, creo que el juego del equipo es único. Las jugadoras y el staff que hay aquí son las mejores. Creo que a nivel futbolístico te pueden aportar este club, solo puede aportar este juego, y que en ningún sitio van a aprender el fútbol que tenemos aquí, la táctica que tenemos aquí, la ambición que tenemos aquí, y evidentemente somos un equipo y un club ganador. Uh-huh. Y se está viendo en estos últimos años.
3: Tu dic a tu que acabes contracte aquesta temporada.
6: Sí, sí, sí.
3: I que ara fa un any, quan et vam entrevistar, ens vas dir, home, és atractiva la Lliga Anglesa, però també ens vas dir, però jo crec que em queden uns anys al Barça. Això ho mantenim?
6: Bueno, ya, sí, evidentemente la Liga Inglesa es atractiva y esto es algo que venimos hablando de hace años, y creo que en estos últimos años y ahora en estos últimos meses han ido muchas. Respecto a la renovación, creo que es algo que ahora no estoy centrada en eso, sino estoy centrada en el equipo y en cómo el inicio de temporada y en afrontar esta temporada. Pero es algo que creo que evidentemente en el momento que podamos hablar de ello lo hablaremos sin problema.
0: És a dir, no tens pressa, ens podríem trobar en una situació com la de l'any passat en què la capitana, en aquell cas Alexia, ara tu arriba al final i decideix, o t'agradaria, quan dius arribar al moment no vol dir tan tard?
6: Bueno, evidentemente me gustaría deciros hablar de esto lo antes posible, pero como te digo, yo estoy centrada en el día a día y en el momento que podamos hablar de ello, sin duda lo hablaremos.
3: Deixem el teu futur, també en aquella entrevista

0: Començat parlant de la capitania i acabo també amb la capitania. El discurs de presentació ja vas deixar alguna frase en català. Tens companyes com la Quica, la Vicky, la Irene, que ja s'hi han atrevit. Tens el cap llançat amb el català, ara que ets capitana?
1: Quise empezar el catalán porque es evidentemente yo también vengo de países catalanes, es la importancia del catalán, es la importancia de sobre todo para los culés, para el aficionado. Sí que es verdad que me cuesta mucho expresarme en catalán, en mi casa siempre se ha hablado castellano, mis cuatro abuelos son andaluces y llevo muchos años desde clase que no hablo catalán y sí que expresarme me cuesta muchísimo. Sí lo he pensado, al menos el hecho de pues tener el guiño con esa frase en catalán porque... Sí, y yo también le doy la importancia que creo que se le tiene que dar a la lengua y más en nuestro país, pero me cuesta mucho expresarme en catalán y siempre me ha costado. De hecho, estos años con vosotros siempre obtuve el castellano porque me expreso mucho mejor.
2: Has de parlar amb Quica, que ella, això t'ho arregla fàcil.
1: És increïble, te cambia el idioma enseguida. Yo siempre se lo digo con el inglés, con el portugués, con el castellano, luego con el catalán. Sí que es verdad que en eso Quica tiene una facilidad increíble. Yo, es verdad que mi madre siempre lo decía, y yo siempre he querido que con tus tíos hablases el catalán. Luego nos juntábamos todos y hablábamos el castellano porque era, bueno, lo que hablábamos todos en casa.
2: Però tu el batxillerat el vas fer aquí a la Masia.
1: Sí.
2: Era en català el teu batxillerat?
1: Sí, lo que pasa es que al final acabas incluso con los compañeros hablando castellano. En la universidad también... prácticamente hablaba en castellano. Sí que he estudiado toda mi vida catalán, pero siempre me ha costado mucho expresarme en catalán.
0: Doncs veurem...
2: T'hi animem,
0: sí,
2: no?
0: Sí, nosaltres sí, t'hi animem i ja farem hores extres amb la Quica. Precisament recordo que al final de la temporada passada es va fer famós un vídeo de la Quica cridant Patri, porta'ns a Oslo, capitana, porta'ns a Varsovia. Gràcies.
1: Ojalá.
0: Que vagi bé, Patri, gràcies.
1: Gràcies.
0: 3 minuts passen d'aquesta de les 8 del vespre. Ara de seguida comentarem aquesta conversa interessant amb la nova capitana del Barça, però és hora de rebre com es mereix l'Agnès Marquès. Hola, Agnès, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: A les 9 Catalunya nit i avui amb actualitat en directe, com
3: molt,
0: es diu al país.
3: Efectivament, cosa molt, molt recent. S'ha fet públic i hem pogut llegir l'informe de la Policia Nacional que apunta que el Marroc sí que va tenir un paper actiu en l'entrada multitudinària de persones a Ceuta. Diu que no només va ser la policia marroquina passiva, sinó que d'alguna manera va incentivar l'arribada de milers de persones amb la intenció d'eliminar la capacitat de resposta per part d'Espanya amb una acció dels fets. Això és el que diu aquest informe de la Policia Nacional. L'estem treballant, l'estem llegint, ens l'explicarem en directe aquí a les 9 al Catalunya a nit, però la importància d'aquest informe és que arriba només 2 dies després d'aquestes declaracions de Pedro Sánchez.
4: Jo, des de luego, no veo ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
0: Per tant, no, malament, no? Se m'acuden poques maneres de deixar més en pilotes al president.
3: Doncs amb les teves paraules una mica més elaborades ens preguntarem què ha passat exactament. Què ha passat? Es tracta d'una descoordinació, hi ha algun moviment que desconeixem ara mateix també dins del cos de la Policia Nacional. En fi, tot això ho explicarem perquè, a més, aquest informe el que fa és atiar les manifestacions que hi ha convocades a aquesta hora arreu de diverses ciutats espanyoles per protestar, algunes d'elles contra la gestió de Pedro Sánchez, en defensa de Ceuta, convocades pel Partit Popular i Vox en la majoria de casos, i d'altres, doncs, de caire antiracista. On veiem també com la commoció social s'ha transformat avui en manifestacions de caire diferent és a Manresa, en aquest cas és per l'assassinat d'un home a càrrec de dos menors, ho hem estat explicant des d'ahir, i a aquesta hora també hi ha convocada el que dèiem, diverses manifestacions a Manresa. I tenim la Nati Adell. Nati, bona tarda. Què està passant ara?
5: Hola, bona tarda. Ara mateix en tenim una en marxa. De fet, ha culminat ja davant de l'Ajuntament, aquí a la plaça Major. Cap pancarta ni cap manifest. Marxa silenciosa total de la ciutadania. Només al final aplaudiments, crits de volem justícia i també demanen la dimissió de l'alcalde republicà, Marc Aloy. Escoltem de seguida els àudios d'aquesta manifestació. Com dèiem, que estaven demanant justícia. Una protesta popular sense firma, doncs, on s'ha barrejat de gent d'ideologies diverses i també coneguts de la víctima, una marxa contra la violència i en memòria de Carles Vilajosana, on s'hi ha anat sumant gent, han començat sent uns 500, però ara s'ha afegit de gent al camí i més o menys deuen ser uns 800, gairebé fregant el miler. Gent indignada, trista i en xoc per aquest apunyalament mortal després del correfoc d'aquesta Major.
3: Gràcies, Nati. Serem en directe a Manresa. Recordem que l'apunyalament d'aquest apunyalament estan acusats dos menors d'edat. La Fiscalia en demana l'internament en un centre de menors i la jutge de guàrdia doncs, ha d'acabar de decidir què passa amb ells. El glamour ens arribarà avui de la mà de l'Òscar Callau, que és a Venècia. Ma. Ja hi ha arribat George Clooney. Us heu d'imaginar...
0: Com Toni Fernández, que ara és quan dius, i qui és Toni Fernández? És igual, no? Un jugador del Barça
3: Atlètic. Com Toni Fernández, exactament igual. No ho sé. No, jo, George Clooney, aquell vestit, sí, aquelles ulleres...
0: És culpa meva.
3: El vaporito aquell de
0: fusta... He volgut posar la mateixa frase, George Clooney i Toni Fernández, i no.
3: Ja, bé, doncs ja està, ja ho has resolt tu. I res, que coneixerem, ja és l'última cosa que dic, ahir la Generalitat va entregar les dues medalles d'or de la Generalitat, una al cuiner Ferran Adrià, aquest el coneixem tots, l'altra a la doctora en física i directora del sincrotró, Alba, a qui entrevistarem aquesta nit doncs, per conèixer-la més, perquè sota el seu mandat aquí al sincrotró doncs, s'han fet proves molt interessants en investigació en salut, etc.
0: Una distinció més que merescuda, llàstima que treballi al sincrotró, que ja veig a venir que serà un problema durant el Catalunya.
3: Una patacada, sincrotró.
0: Catalunya nit. A les 9, Catalunya gràcies. Nit, ja sabeu, nou horari, Manel Elias, Agnès Márquez. Gràcies, sí. Agnès.
6: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-up Vespre.
7: Amb Sònia Gelmà.
8: En aquesta primera hora del Tot Costa hem tancat ja definitivament el mercat de fitxatges, amb especial atenció a aquesta última operació de Caçador al Deportivo. Les hem comentades amb el Gerard Autet i amb la Gemma Mallorca i hem entrevistat Patrí Jarro.
0: Molt de Brian Farinyes.
8: Ah, sí, hem parlat també molt de Brian Farinyes, probablement.
0: El permís de Patri és el nom de la primera hora.
8: Si algú no ha sentit la primera hora, potser no sap qui és Brian Farinyes. Que recuperi aquesta primera
0: correcte.
8: Hora. Com sempre, totes les vostres plataformes, continuem amb els problemetes tècnics amb Spotify, per això se solucionarà un dia d'aquests. Per tant, mentrestant, a l'app de Catalunya Ràdio, com sempre, ens hi trobeu, per exemple, o a qualsevol altra plataforma que no sigui Spotify. I aquesta setmana es compliran 50 anys de la primera transmissió de futbol en català. A Catalunya Ràdio ho celebrem.
0: Dissabte,
8: el dia concret és dissabte. De fet, el dia concret és dissabte. I estigueu atents perquè us trobareu tot això.
9: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça. Quan
10: 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
11: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
10: Puyal 50, una edició especial dels rècords a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
11: I a més, aquest dissabte coincidint amb el 50è aniversari, des de les 8 del matí...
12: Messi, encara Messi...
11: Recuperem íntegrament algunes de les transmissions més importants de la trajectòria d'en Puyal.
12: Compte, gol!
11: Aquest dissabte, 8 transmissions senceres de 8 partits mítics a través del canal exclusiu digital.
10: Commemorem 50 anys de futbol en català.
11: A Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
0: Una efemèride, evidentment, per recordar i fins i tot per celebrar, i més en un moment en què la nostra llengua està amenaçada, doncs que menys que homenatjar el mestre Puyal i aquests 50 anys de ràdio en català. Nosaltres, a part de recomanar-vos vivament aquests rècords, divendres en parlarem abastament amb
8: el Bernat
0: Soler,
8: que
0: és l'autor del...
8: Diu que ha fet un viatge fins al 5 de setembre del 1976.
0: Que poètic, molt bé. Doncs,
8: sí, sí.
0: Mira, ara...
8: Bé, el rècords és un viatge.
0: Ah, molt bé. Molt ben posat aquest am, perquè de seguida que estigui disponible anem a degustar, a saborir aquest rècords.
6: Els embotits Ral d'Avinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.

0: És dolent, el Salva Pou em diu actua avui a Barcelona com volem dir, ara t'equivocaràs. Julieta Venegas? Toma! Toma! Un punt més per anar cap a ICAT.
1: Però et posa traves, eh?
0: Sí, no, ho ha fet rient. Actua avui a Barcelona. I és que pensa, ara no sabrà qui és i m'haurà de preguntar. Doncs no, aquesta és la de la Limonissal. És aquesta?
1: Sí, sí.
2: Com estàs avui?
1: Està fineta, avui.
0: És l'única que conec de Julieta.
2: Sí, sí, jo també.
1: Jo crec que té una altra bona, però ara no... Ah, no sé com es diu la cançó.
0: Va. Molt bé, doncs...
1: Aquesta és bona, aquesta
0: cançó. Si algú la va veure avui, on? Al Sant Jordi? No? Al Poble Espanyol. A veure, te quiero con limonesa. Molt bona.
3: Han de tenir unes quantes de bones, però de molt coneguda,
1: sí,
3: no?
1: Sí, perdó. Sí.
3: De molt coneguda.
1: Pobre Julieta Venegas. En té uns quants hits.
0: No, facis això. Aquí hi ha llicència per dir el que es pensa dels artistes en qüestió. Si no t'agrada, no t'agrada.
1: No, desconec les altres. Clar, aquest és el problema.
0: Aquí sí que coneixes més a Patri Guijarro. Què t'ha semblat la conversa? Va, hi ha unes quantes qüestions que han quedat... obertes, aquesta última de l'ús del català, ja veurem, no fa gaire pinta, però sobretot el seu futur tampoc no ha quedat gaire concret, tenint en compte que ja és en l'últim any de contracte.
1: Sí, jo espero que el club sigui conscient del pes que té Patri Guijarro en el Barça a dia d'avui. Per mi, tot el futbol passa per ella. Crec que és un sistema on Patri Guijarro és l'eix central i té tot el pes de l'equip, i per tant, crec que això, que el Barça haurà de fer un esforç per retenir-la, perquè evidentment tindrà propostes. Molts clubs la volen. Actualment, personalment, penso que és la millor jugadora del món.
0: Si tu li donaries la pilota d'or, aquesta.
1: Sense cap mena de dubte. Juntament, aquesta temporada, realment, Alexia Putellas ha tingut un pes molt important.
0: Ella diu que per números, Payor i Alexia van per davant... Vaja, no ho ha dit així, però jo he entès que ella comprendria que de cara a les votacions anessin per davant d'ella, però vaja. A mi m'interessa més, en aquest cas, el teu criteri que el seu.
1: Sí, evidentment, per públic i per publicitat i per xifres, tothom se centra únicament en això. Clar. Però el futbol, evidentment, és molt més que això, perquè Eva Payor i Alexia Putellas arribin a aquestes xifres, ha d'haver-hi un eix creatiu que és sense cap mena de dubte, Patri Guijarro, per mi... Té aquest pes únic que a dia d'avui no la pot substituir cap altre.
0: Aquest any no està en concurs, diguem-ho així, Aitana on ha guanyat 3 de seguides, oi?
1: N'ha guanyat 3 de consecutives, sí.
0: Clar, aquest any no va poder participar al tram final de temporada, per tant no hauria de... Vaja,
3: però el Barça ha demostrat que és capaç de guanyar una Champions sense Mapi, va estar lesionada un any i van guanyar-la, sense Alexia, va estar lesionada un any i van guanyar-la. L'any passat ho van demostrar que sense Aitana. Cal veure si sense Patri el Barça seria capaç de guanyar una Champions, i per tant jo estic d'acord que és la peça bàsica del mig del camp que no t'ha fallat cap temporada, i que el club aquí ha de fer un esforç. Jo no sé si és o no la millor jugadora del món, però és indiscutible que és una peça fonamental en aquest Barça, que tu t'has anat desprenent de jugadores claus de l'equip i esperem que no es notin, però arriba un moment que tu has d'intentar aferrar-te com a mínim a dues, tres peces, i si continues deixant marxar jugadores, veig difícil que puguis continuar i allargar aquest cicle guanyador.
0: El que sembla evident és que en el cas, penso ara per exemple en Alexia i Mapi, que hi havia un punt que era, home, són pèrdues notables, són jugadores titulars indiscutibles, però...
1: El millor moment,
0: potser
1: no?
0: Potser és el moment que marxin.
3: Patri no té 33 anys.
0: A diferència d'una Batlle, que no va ser aquest el cas, jo diria que Mapi i Alexia marxen amb el vistiplau del Barça.
1: Sí, que el millor moment esportiu ja l'havien passat. Sí.
0: I aquest és evident, o sembla evident, que no és el cas de Patri, però clar, aquí... Vaja, si tu has dit tindrà, jo crec que ja les té, les ofertes. Vaja,
1: sí, segur.
0: Si jo fos, m'ho invento, president del Lió ja li hauria fet l'oferta, perquè si no...
1: A mi em fa més por la Lliga Anglesa que...
0: Ja, bé, no, he posat un exemple.
2: Sí. El Lió també té, no?, la part anglesa, no?
3: El London City, amb l'equip que ha fet aquest any, és possible que l'any que ve estigui a Champions.
1: Cal veure, es van menjar 4, de l'Olímpic, també és veritat.
0: Si fitxen Patri, l'any vinent ja podrien anar de blaugrana directament.
1: No. Michel Kahn ja ho va dir, que li agrada molt com funciona el Barça, i per tant...
3: El copia, però el copia a través de tot.
1: Perquè no es pot...
2: Ho fitxa per això un cop ja fet, ja creat. Sí, no, no pot copiar, diguéssim, el futbol
1: el moment,
2: base, les jugadores,
1: o el moment
2: les
1: que voldria
2: que
1: copiar, no? Potser
2: exacte,
1: també.
2: Exacte, els jugadors que surten, que tindran cert pes aquesta temporada.
1: Sí, sí.
0: A mi m'ha amoïnat una mica el... Ara estic preocupada d'altres coses, no tant perquè ho deixi obert, que és evident que ho ha deixat obert, sinó perquè jo demanaria un altre serial com el de Alexia, no.
1: És a dir, és que aquest discurs si és el podem, que feia Alexia a l'inici de temporada.
0: Si podem parlar al novembre, jo encantat, eh? Vull dir,
1: sí, sí.
0: Un dia que surti un comunicat, Patri com... renovada fins sí, al 2020.
1: Això l'he de preguntar crec... a l'Otet, perquè els futbolistes feu molt això, que fa gràcia.
3: De llarga.
1: Potser ja teniu la decisió presa, que és el que, en el cas d'Alexia, la decisió estava 99,9% presa, i fins a l'últim moment no ho va admetre. Però... aneu dient, no, estem centrats en el dia a dia, que és
2: l'equip. Aquesta cara que has posat.
0: Ella té excusa perquè, sí, sí. Bé, sóc la capitana, sí. M'haig de preocupar de coses que
3: tinc
0: fins ara no...
1: A veure, van arribar a una final de la Champions, és evident que tampoc ho podia comunicar abans, segurament.
3: Però així com el club, en el cas d'Alexia, jo crec que tenia poc marge, perquè no era una qüestió... crec que era una qüestió molt personal, perquè efectivament arribava que era... és ara o probablement mai l'aventura anglesa, jo crec que en el cas de Patri la pots convèncer que a Anglaterra ja li arribarà, que del que es tracta és que ara es quedi un parell d'anys aquí o tres,
2: però la
3: pots convèncer demostrant-li econòmicament, que és
2: llarg,
3: si no la més important de les més importants, i amb un contracte llarg quan li diguis tu aquí estaràs fins quan vulguis.
0: Però aquí el Barça té una cosa que jo des del meu punt de vista li juga clarament en contra, que és que aquestes jugadores aquí ja no poden fer res millor.
3: Ja. Yeah.
0: Sí, sí. Han guanyat les Champions les vegades que han volgut.
2: Si els
0: tots els títols... És a dir, jo, quan la gent s'enfada, oh, Alexia, se n'ha anat, segur que se n'ha anat per diners. Jo no ho sé si se n'ha anat per diners, però jo comprenc perfectament l'estímul de provar una altra cosa, quan aquí ja no ho pots millorar, no pots fer res millor, ja ho has guanyat tot moltes vegades.
1: Jo crec que aquí hi ha el rol que hauria de tenir Patri, que per primera vegada serà la líder de l'equip.
0: Sí, sí.
1: En el cas d'Alexia ja havia estat líder, ja havia guanyat tot, que llavors, clar, és que el topall, ja has arribat al topall màxim. En el cas de Patri, pot agafar el relleu d'Alexia, a més tenia molt bona relació i, per tant, pot ser una mica ella el nou referent a seguir.
0: A mi no deixa de cridar-me l'atenció que, tenint una jugadora que és tres cops pilota d'or, la líder sigui Patri. És una situació que, vull dir, hi ha gent que és molt bona i no té carisma o no té capacitat de...
2: Hi ha capitans als vestidors, i entenc que el femení també, que no porten el braçalet, eh?
0: Ja ho sé, ja ho sé. No, no,
2: vull dir que tenen però que influència en decisions, que la gent els consulta coses...
0: Tendim a pensar que el millor de l'equip ha de ser el líder i no té per què ser. Vaja, en aquest cas és evident que no és així pel que expliqueu. En fi, que ens sentirem a parlar del futur de Patri i també de la temporada del femení, que va començar amb un 5-0 diumenge contra el Tenerife. Divendres tenim el sorteig de la Champions, que haurem de veure'l perquè aquest nou format ja més...
3: La tercera setmana de setembre ja comença la Champions femenina.
0: Sí, ho fa molt bé, perquè aquesta mega aturada de la competició masculina, que ens torturarà encara més del normal, hi haurà dues jornades,
3: sí. Després ja sí que ens anem ja fins a tercera d'octubre o una cosa així.
0: Impecable. Que no pari el futbol.

0: Sí, això és orfebreria, eh? Rolling Stones versionant Amy Winehouse. Molt bé, molt bé. Has començat en forma. Salva Pou. Que no pari el futbol, mira, d'aquí 10 minuts i el podreu seguir a l'Esport 3. Final de la Copa Catalunya, la nova Creu Alta, Barça Atlètic, Sabadell. I ho dic bé perquè el local és el Barça Atlètic per qüestions que se m'escapen. Allà hi és el Francesc Ripoll. Hola, Francesc, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Ja tenim els futbolistes al terreny de joc, eh?
1: Sí, han sortit tot just ara a la gespa. Final d'aquesta Copa Catalunya. Es juga la nova Creu Alta, la juga el Sabadell, però com deies, és el visitant, perquè el Barça es compta que és un club més antic i, per tant, és qui fa de local. Tot i això, els dos equips
0: molt bé, la primera. Doncs s'apliquen el criteri de les finals de Copa, per exemple, que el club més antic fa de local. Mira, la interpretació de l'himne de Catalunya.

0: Les notes de l'himne nacional amb els jugadors anava a dir pel plantats, respectant evidentment la interpretació de l'himne. De les alineacions, Francesc, què et crida l'atenció? Perquè és una incògnita, o era una incògnita, saber si Ferran Costa tiraria de molts titulars a la Lliga de Segona Divisió i qui utilitza Belletti dels nanos que hem vist en aquesta pretemporada amb el primer equip del Barça.
1: Mira, potser és una mica al contrari del que pensàvem, però clar, diem, el Sabadell a segona divisió, Copa Catalunya, juguen el dilluns, juga amb pràcticament tot titulars, és a dir, podria ser un 11 que jugués el dilluns que ve contra el Còrdoba, només hi ha dos jugadors que no són titulars com a tal, però que també tenen minuts, i en canvi el Barça Atlètic sí que cerca molts jugadors que hem vist a la pretemporada amb el primer equip, Jordi Pasquer, Àlex González, són suplents, sí que juga, per exemple, Bissibo, aquest futbolista que va fitxar el filial de Bèlgica, avui és titular amb un Barça Atlètic que comença la Lliga aquest cap de setmana.
0: Aquí, ara potser em passo de frenada, però diria que Bissibo encara no pot jugar amb el Barça Atlètic per qüestions burocràtiques i potser així s'explicaria...
1: Té més rodatge.
0: S'explicaria que avui jugui i el cap de setmana en el debut a la segona federació no ho faci. A part de Bissibo, qui més l'acompanya en l'11 del Barça Atlètic?
1: Mira, Iker Rodríguez a la porteria, Landry, Hafiz, Àlex Campos i Caicedo. La defensa al mig del camp, Juan, Pedro, Villar, Orient a la mitja punta, a bandes Bissibo i Aziz, i en punta Ignasi Kerr.
0: Orient, Goren, sí que l'hem vist molt. De fet, va tenir minuts fins i tot al Gamper i avui és titular amb el Barça Atlètic. Aprofitant que ets aquí, que parlem del Sabadell, ja comentem mai que hi havia força moviment d'entrada a l'equip Arlequinat. Com ha tancat el mercat l'equip sabadellenc?
1: Amb tres entrades, Ángel Baena, a migcampista procedent de Polònia, Yusif Obus, un altre migcampista que estava a prova amb el Sabadell i al final l'ha acabat fent la fitxa, i també Marc Vidal, un porter en passat al Barça Atlètic, que li vindrà a fer la competència a Foli. Dues sortides, una ja és oficial, que és a la coixa davanter, que li han rescindit el contracte i està fet, però falta l'anunci, que és la cessió de Miguelete al Logroñés de la Primera Federació.
0: Ara que parles de Marc Vidal, m'ha vingut al cap que avui hem parlat molt de Casado. El dia que el Barça va perdre l'última oportunitat de pujar segona al camp del Còrdoba, el Casado plorava com una criatura, i Marc Vidal aquell dia era el porter del Barça Atlètic. Doncs res, 6 minuts i començarà aquesta final de la Copa Catalunya i nosaltres n'anirem seguint els primers compassos amb el Francesc Ripoll a la nova Creu Alta. Fins ara, Francesc.
1: Fins ara.
0: I de Sabadell a Girona, hola Solà, bona tarda.
2: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Amb un últim moviment ja fora del mercat, però reglamentari, que és la sortida d'un Aji.
2: Sí, i l'arribada també de Carles Pérez, que ara t'ho explicaré. En principi, s'ha de fer oficial d'aquí uns segons, d'aquí uns minuts. Sí, perquè veig que el Panathinaikos, des del seu compte de X, ja està dient que torna la màgia, per tant, s'està referint al traspàs d'Asu Nahi. Bé, sí, ves comptant segons. Mira, aviam si...
3: Estem aquí amb l'F5, sí. De moment res, però vaja.
2: Però vaja, és igual, des d'aquest migdia ja...
0: Tu estàs al compte de Girona, jo crec que el sonar està el del Panathinaikos.
3: No, el de Panathinaikos, però imaginem que ho faran en el mateix moment, no?
0: Va, Girona, sí, però hi ha un vídeo... Ja ha ingressat els 15 milions i ja li és igual.
3: Ah, d'acord.
2: Això a vegades va pel canvi d'horari, saps?
0: Ah, deu ser això.
2: No, però vaja, ja hi ha un acord verbal. És que ara veig que des del compte del Panathinaikos estan fent un vídeo que diu que torna la màgia, per tant... Està fet ja aquest traspàs d'un Aji.
0: T'ha agradat això de tornar a la màgia, eh?
2: Bé, la vam veure en contagotes, tu ja sé que eres molt d'un Aji, però... Vaja,
0: quina factura ara cobrada més trista, Solà. Això no
2: sí, és veritat, però tu creus que amb un tio com un Aji en el Mundial que va fer s'havia de baixar segona?
0: No, certament. No va ser el que més va remar, ja ho he comentat al principi, però vaja, al final de temporada del Girona va ser un desgavell.
2: Sí,
0: però ho important per no atribuir-li només a un Aji.
2: No, és veritat, tens raó. Tots van sentir culpables. Va, anem al que anàvem. El traspàs de 15 milions d'euros, més un de variables i un tant per cent d'una possible futura venda. Ahir no es va acabar de tancar. aquesta mitjanit els clubs han d'enviar la llista per competicions europees, per tant, el Panathinaikos tenia pressa i l'havia de fer abans d'avui, el Girona ja hi comptava des d'ahir, ha estat esperant, va començar amb una oferta molt i molt baixa, però l'equip grec estava molt convençut de poder tornar a recuperar Unagi, que és un dels jugadors que ja havia jugat a l'equip grec, i vaja, s'ha d'estar a punt de fer oficial, 15 milions més un de variables, Unagi, que haurà estat una temporada al Girona, i el que et deia, marxa Unagi i arribarà d'aquí, no sé si uns segons, però 5 minuts o pròximes hores, Carles Pérez, que ahir a última hora de la nit va rescindir contracte amb el Celta, per tant arriba lliure, el Girona el podia fitxar com fos, havia d'arribar aquest matí migdia, hi ha hagut problemes amb els vols, ha arribat aquesta tarda, ha de passar la revisió mèdica i un cop acabi s'acabarà d'anunciar el fitxatge de Carles Pérez, que vés a saber si ja podrà debutar dissabte al camp de l'Sporting de Gijón. No sé si vols que doni algun recado per allà, Autet.
4: Home, et puc donar uns quants restaurants, si vols. Recados, sí, recados doncs, te'n pots donar.
0: Doncs ja està. Si li parles de restaurants...
4: Jo crec que t'interessa més la llista de restaurants ja que et puc passar.
2: Sí, enviem-me.
0: Estava pensant que Carles Pérez, en el seu moment, va tenir un moment de glòria al Barça, sí, en un inici de temporada amb molts lesionats al davant.
3: Coincident amb Ansu Fati.
2: Mira,
3: era,
2: avui n'hem parlat...
3: Crec que la davantera era Ansu Fati, Memphis i Carles Pérez, potser?
0: Sí, això és amb Koeman, ja.
3: És amb Koeman...
0: A mi em sona
3: amb
0: Valverde.
3: És amb Ernesto Valverde, sí. Ansu Fati. Valverde fa debutar Ansu Fati.
0: Sí?
3: Sí, sí.
2: Avui n'hem parlat amb Mate Morell, que vam explicar ahir que havien fitxat i que havien coincidit amb aquella Youth League que acaba guanyant el Barça i que ells dos formaven la banda dreta, Mate i sí. Carles Pérez.
0: Molt bé, doncs tant de bo que recuperi aquell nivell i que pugui ajudar el Girona a pujar, a tornar a primera divisió. Bé, com que tampoc és qüestió d'estar pendent del compte del Panathinaikos,
2: no,
0: ho donem
2: per
0: fet,
2: ja tot
0: plegat.
2: Sí, sí, sí, fet perquè ja hi ha l'acord verbal i res, s'ha d'acabar de fer oficial, però si no és ara, ho serà d'aquí uns segons.
0: Molt bé. Gràcies, Edu.
2: Adéu.
0: Hola de nou, Joan Fitó.
5: Hola, Jordi Costa.
0: Ho hem fet al revés perquè estàvem a la Nova Arc Creu Alta amb el Sabadell i ja hem estirat el fil de segona. També, evidentment, va tancar ahir el mercat de l'Espanyol sense sorpreses. Hi havia d'haver un intercanvi al lateral dret i així va ser.
5: Sí, es va fer aquest intercanvi. Va fitxar l'Espanyol Gorosabel, va marxar Rubén Sánchez. Tanca el mercat l'Espanyol amb 7 incorporacions. Són 4 defenses, 2 d'ells centrals, Unai Núñez i Derkusic, 2 laterals, Gorosabel i Harman, 2 migcampistes, Gavi Moscardo i Calatrava, i un extrem, que és Brian Zaragoza. També hi ha futbolistes que han tornat de sessions, que estan sent importants en aquest inici de temporada, com Javi Hernández o Roger Hinojo. L'Espanyol, el que crida l'atenció del mercat és que només ha pagat per un futbolista un traspàs, 5 milions per Àlex Calatrava, la resta són cessions. Hi han hagut 6 sortides, han marxat cedits Antonio Roca, Greguera i Salinas, i traspassats Pablo Ramón, Miguel Rubió i Rubén Sánchez.
0: Clar, per ser el primer mercat de Monchi és com molt discret i a més per dir-ho així, tots els ous al mateix cistell de Calatrava. Jo crec que la incorporació de Brian Zaragoza sí, està al nivell, pot ser interessant, però és veritat que és un mercat modest.
5: No? L'Espanyol és el quart equip de la Lliga Espanyola que menys ha gastat aquests 5 milions. Per exemple, l'Elx, doncs n'ha gastat 23, el Depor 26, només Atlètic Club, Màlaga i Llevant han gastat menys que l'Espanyol.
4: Algunes sorties amb alguns salarials, de Grajera, l'ex de l'Sporting, que tenia algun... Jo crec que és una sortida que probablement és un bon moviment també, i per mi els que dius, sens dubte, que la trava i Brian Zaragoza, per mi, són els jugadors probablement més diferencials que fes en aquest mercat d'hivern.
0: I Javi Hernández, ho dic bé, oi? El capdrot del Mirandés, sí. Que clar, no és un fitxatge com a tal, perquè ja era teu i l'ha recuperat, però ha començat la pretemporada i els primers partits.
4: Molt bé.
0: Vaja. Ho dic perquè és un mercat modest i a la vegada crec que l'Espanyol té millor plantilla que la temporada passada. És veritat que ha perdut Romero, que des del meu punt de vista era un puntal, si no era el millor jugador espanyol, poc li faltava, però insisteixo, si Brian Zaragoza funciona, et donarà un salt de qualitat al davant.
4: Sí, si la posició Roberto, a veure Puado quan comença a entrar també.
0: Clar, Puado després d'un any en blanc és un fitxatge.
4: Sí.
0: Molt bé, doncs veurem com li va l'Espanyol.
5: Demà, valoració d'aquest mercat de...
0: Ah, sí.
5: Sí, sí, presenten clar. Brian Zaragoza i Gorosabel, també hi serà Monchi, que farà la valoració d'aquest primer mercat com a director esportiu blanc i blau.
0: A veure què en pensa Monchi, serà interessant perquè nosaltres pensem que és modest, però potser ell pensa que és fantàstic. Mira, tornem a la nova Creu Alta, perquè acaba d'arrencar la final de la Copa Catalunya i el Sabadell ja ha fet el primer.
1: Sí, el 3 i mig de la primera meitat ha marcat el Sabadell tot just ara. Marca Gioacchini, que va ser el davanter i el golejador del gol de la victòria del Sabadell el cap de setmana passat contra l'Almeria. Ha estat una jugada des de la banda dreta, l'han penjat al segon pal, Miquel Codina l'ha tocat amb el cap i també amb el cap Gioacchini, que fa l'1-0 al 4 de la primera. Primers minuts de molta superioritat del Sabadell i em fa l'efecte que seguirà sent així.
0: Jo, aquí no hi ha VAR, per sort. Jo crec que era fora del joc a l'inici de la jugada. La pilota que rep a la banda dreta el futbolista que centra, jo crec que estava avançat. Després, francament, la defensa del Barça estava pendent d'altres coses, més que no de rebutjar la pilota. En fi, que el Sabadell ja guanya per 1-0 a la nova Creu Alta.
1: 0-1, realment.
0: Sí, exacte, tens raó. Fins ara, Ripo.
1: Fins ara.
0: Es queda aquí John Fito, perquè de seguida ens ha de parlar del mercat internacional, però...
5: Avui has tardat una estona més a dir-me John.
3: Sí. Està bé. Ara ja entrem en el moment.
0: És que ara ja entrem a la part de magazín. Ja s'ha acabat més la part informativa i ara ja ens podem permetre unes llicències com, per exemple, que arribi la Casa Talents.
6: Tot costa.
7: La Casa Talents.
0: Andrea Ors, bona tarda.
8: Bona tarda.
0: Avui sense samarreta de futbol.
8: Ja, és raro.
4: Aquella del Venècia fa molt que no la portes,
8: no,
4: eh?
8: No, però és que m'han xivat que no hi hauria tele, llavors...
3: Te la reserves,
8: Me la reservo. Me la reservo. Ai, us veig bé, molt guapos. Tot... O sigui, com supermorenos, no? Jo bueno, entenc. M'ha tocat color. Em podeu enganyar, sisplau?
3: Sí, no, sí, estàs morena. Sí.
0: Home.
3: Tens color, Andrea.
8: Jordi, enganya'm, sisplau.
0: Però clar, si em vas dir al Mundial, no sortiré de casa. Clar, és que així és molt difícil, ja tires un mes de...
8: Un mes sense sortir-ne, sí.
0: En 3 mesos llances un mes de competició, és molt complicat.
8: I la llum de casa com que no és el mateix, saps?
0: Molt bé. El pingüí va bé?
8: El pingüí va molt bé.
0: Perfecte. L'Andrea avui ha vingut a parlar-nos de les operacions de mercat que més l'han impactat. Algunes, haig de dir, que pel que és ella, són una mica mainstream, però...
8: Ja m'estan castigant, ja estic rebent.
4: Abans de començar, a veure...
8: És que a mi em sap com molt greu fer-ho tan random, perquè després...
0: No, al contrari.
8: Fan gràcia les vostres cares, però dic igual la gent...
0: Jo m'imagino aquesta secció, quan dius un nom i l'oient diu... Qui ha dit?
4: Sí, exacte.
8: Ja. Però, va, el proper dia ja m'ocuraré més.
0: Avui parlem de noms en general coneguts. Hem parlat del Depor i va per aquí la primera operació que li ha cridat l'atenció a l'Andrea.
8: La primera operació és Aubameyang, n'heu parlat, ja no és el davanter del Dortmund, però el tio continua portant gol i atacant a l'espai. Però, que aquí està el tema, el marge d'Auba volia destacar la partida de Football Manager que s'ha cascat al Depor en aquest mercat. I us he colat dues incorporacions que m'han molat a mi. La primera és Amatucci, migcampista així, organitzador, àgil i divertit de veure.
0: De quina nacionalitat és?
8: És italià, estava cedit a Les Palmes i és de la Fiorentina. Quan dic que és divertit de veure, em refereixo que és un migcampista com bastant alegre. És que és un concepte difícil d'entendre si no has tingut el teu equip a la Roca Sánchez, saps?
4: Sí, exacte. Vull dir,
8: heu d'entendre la diferència.
4: I a més, si ve de Les Palmes, s'ha empapat del joc canari, que encara serà més alegre.
3: Creatiu.
8: I jo crec que encaixarà molt bé amb Marc Casado.
0: És que clar... Amatucci, Yeremay, que és un altre artista...
8: Sí, sí. Soriano, mitja puntera...
0: Adama no és un artista, però quan arrenca és un espectacle, les coses com siguin. I Aubameyang, ara deies, no és el del Dortmund. Ja, és que quan va fitxar pel Barça...
3: Ja no era el del Dortmund.
0: Anys, no era ni el del Dortmund ni el de l'Arsenal i es va fotre un tip de fer gols.
8: I amb el nivell de lliga que hi ha ara mateix, és que se'n farà un tip.
0: Sí, jo ho confesso, quan el Barça no trobava nou i vaig veure que fitxava el Depor, vaig pensar... No era mala idea.
3: Home, però si a veure un moment, si no has acceptat Lewandowski per l'edat, no fitxaràs Aubameyang amb 37 anys. Vull dir, hem de passar pàgina, no? De...
0: Si féssim una curs navet, Robert Aubameyang, jo no sé qui acabaria abans, eh? Però...
8: Vale, en fi, primer era Matucci.
0: Escolta, deixem-lo al Depor, que ara tampoc
4: encara
0: és qüestió.
4: Encara es fa la curs navet, encara es fa la curs navet.
8: Jo l'he patit, jo la vaig fer, eh?
4: Es fa, sí?
6: Sí, jo l'he fet, eh?
8: Jo l'he patit, també. Doncs, sí.
4: Pensava que hi havia com...
6: I la meva petita crec que també. Sí,
3: no avancem, això.
4: El tema aeròbic, diguéssim, la curs navet, que ho passava realment malament.
8: Bueno, hem anat de Matucci a la curs navet.
4: Sí, perdó.
0: La Casa Talent reclama, reclama que no perdem, no perdem el fil de la secció, sisplau.
3: No, ja, que tens un sopar, Andrea, que tens pressa.
8: Vale, sí que el tinc. Vale?
0: Sí. Aquesta seria l'explicació oficial del per què no veiem la samarreta al Venècia.
8: Sí, Jordi, m'has enxampat. Sí. Va, i el següent jugador del Depor que m'ha molat és Bright Ede, que el signen de la Lliga Polonesa, paguen 6 quilos, però ja veureu que és un perfil de central com molt contundent, esquerrà, que hi ha pocs centrals esquerrans, amb bona sortida de pilota. Jo crec que és un jugador que et farà alguna traqueta, però al final el vendran pel doble segur.
0: Ede?
8: Bright Ede.
0: Ede.
8: Té 19 anys, eh?
0: Ah, per tant, ens hem de quedar amb Ede i Amatucci més, més enllà dels noms que els...
8: Dau, Amiyan, sí, sí que... Adam, Angelini...
0: I escolta, etc. Això potser t'agafo. D'on treu els calés al Depor?
8: De la banca, mai millor dit, del banc.
4: La banca, el patrocinador principal.
0: Uh-huh. Ja, bueno, però... Sí. Vull dir que els equips tenen patrocinador, però...
8: És el propietari.
4: Si no vaig, crec que han pogut fer un esforç ja per pujar d'aquesta categoria.
0: No,
4: ja
0: no. Anava a dir que més enllà que tu tinguis un propietari amb calés, després sí, ho has de justificar. Vull dir, no. Vaja, justament el fair play és per no tenir un propietari que digui, doncs ara foto 200 milions. Mm. Bé, doncs si és qüestió del banc, doncs enhorabona als aficionats del Deportivo. De la Corunya a Dortmund.
8: Va, el següent, aquest sí, que és random, aquest us agradarà.
0: Aquest no teníem el gust.
8: Aviam, el següent és Caretzas, del Dortmund. Té només 18 anys i és una de les grans perles del futbol europeu.
4: Ah, sí, ja sé qui és.
8: Mitja puntet.
4: Però és normal, no t'hi
6: ha. Ah, estava flipant.
8: Però que és molt conegut. No, bé, no, segueixo. No. Mitja punteta, esquerrà, petitet... Sí, amb molta qualitat entre línies, el Dortmund ha pagat pràcticament, no, més de 30 quilos.
4: Ah, compte,
8: és una quantitat important, però és veritat que el Dortmund ja treballa amb joves promeses.
0: El Dortmund, si n'ha pagat 30, el vendrà per 400, d'aquí a dos mercats, i que no sigui el Barça.
8: I el podreu veure a la Champions, Outet.
4: Com torna a dir el nom, sisplau?
8: Caretzas.
4: Caretza.
3: Caretzas.
4: Anotat. Caretzas.
3: Com ves.
4: No, notat, el seguirem a partir d'ara. Jo el segueixo, tots els que dius tu, aquests triples que et tires, jo també el segueixo.
8: I els oients que siguin molt fans de la Bundesliga, que m'imagino que la majoria, sí, també han de seguir a Said El Mala, que sempre vull parlar d'ell i havia de trobar algun forat del Colònia.
0: Said El Mala. Molt bé.
8: Què? Ara aquests no són menys,
0: t'hi ha? No.
3: Jo sempre comprovant que no se'ls inventi, és correcte. No,
4: això... Sí, exacte.
3: Said El Mala.
0: Aquest també existeix. I per acabar, això sí que és Vox Populi, perquè n'hem parlat i molt del mercat anglès. De fet, ara farem números amb el Fitó. Vols parlar del fitxatge d'Enzo Fernández pel City. Anava a dir pel Chelsea, no, Chelsea,
8: no, perquè he estat buscant i no sé si recordeu algun futbolista que hagi encadenat dos traspassos de més de 100 quilos. Perquè ell va fer Benfica a Chelsea 125 i ara Chelsea a Manchester City 145,
6: no?
0: I el Benfica ja n'havia pagat crec que 12 o 15.
8: Recordeu que durant el Mundial vam parlar sobre jugadors que revaloritzarien.
3: I vas dir, Enzo, sí, és veritat.
8: Però s'ha revaloritzat, tu. Va fer un bon Mundial.
0: De fet, crec que avui he llegit que és el tercer jugador que ha generat més en traspassos de la història, per darrere de Neymar i de...
6: Clar, Neymar al Barça quan costa?
3: No, al Barça li costa 18 milions d'euros oficialment.
0: Bueno, depèn.
3: Després hi ha la pressió, diuen 57, però oficialment al Santos li paguen 18 milions d'euros.
0: Amb els 222 gairebé ja fas. Perquè... que amb els 222 suma, no? Que va pagar el PSG ja gairebé... És
3: clar,
0: molt difícil
3: clar.
0: De superar.
3: No, clar, és molt difícil
0: i, a més, quan va anar l'Aràbia Saudita també van pagar molts calés. Jo no sé si van pagar 100.
8: Sí,
5: 100. Sí, Neymar n'ha mogut, segons Transfer Market, 400 milions en fitxatges. El segon és Romelu Lukaku, que ha mogut 375 milions, i el tercer és Enzo Fernández.
8: Déu-n'hi-do.
5: Amb 310.
0: A veure, repeteixen el podi.
5: Neymar, 400 milions.
0: Ah, és el primer.
5: És el primer. Sí, el segon, Lukaku, 375.
0: Què tens més?
5: En 10 moviments, i el tercer és Enzo, amb 3 moviments.
4: En 3, clar.
5: Amb 3 moviments, que són 310 milions.
0: Ara comentem això del futbol anglès. Abans, Ripo, pot ser, vaja, és visible, ha pres mal, eh? 5 minuts i al garatge.
1: Sí, s'ha endut un cop bastant fort. No sé veure on, perquè m'enganxa justament a l'altra banda.
0: No, ha estat ben la, veient la repetició per la tele, no costa saber exactament on ha pres mal, però, no? Però s'ha quedat plegat, sí, sí.
1: Sí, sí, ha estat minut i mig, dos. Està sobre la gespa i l'han hagut de canviar. De fet, encara el veig a la banda, estirat. Sí, sí. Estan els metges assistint-lo. Veurem què és. Però és que ha durat 10 minuts.
0: Per l'escena, no diré que pinti a lesió greu, però no és qualsevol cosa, perquè, efectivament...
1: No són molèsties. Si, no allò,
0: continua estès al límit del, sí, sí, del terreny de joc, si tingués un cop o fins i tot una lesió muscular, ja hauria...
1: I hagués marxat.
0: Ja hauria
1: caminar,
0: sí, sí, marxat. En fi, esperem que no sigui res, perquè ja és desgràcia que gairebé el primer partit amb cara i ulls que juga el nano més enllà dels amistosos de pretemporada hagi durat 10 minuts. En fi, continua guanyant el Sabadell per 0-1 en aquesta final de la Copa Catalunya. Fins ara, Ripo.
1: Fins ara.
0: Joan, ara ens parlava l'Andrea del fitxatge d'Enzo Fernández. El contrast Lliga-Premier és una salvatjada.
5: Sí,
0: com cada any, però jo crec que més.
5: S'han fet més fitxatges, a la Lliga se n'han fet 266, a la Premier 315, però és que la diferència és grandíssima perquè la Lliga ha pagat per un total de 755 milions d'euros, tot, bàsicament, entre Barça, Madrid i Atlètic de Madrid, la Premier, 4.112 milions. És a dir, hi ha pràcticament 3.000 milions de diferència. A la Lliga, qui més n'ha gastat és el Madrid, 225. El Barça és el segon, que ho explicava la Laia, n'ha gastat uns 170.
0: Ja anava a dir, això que aquest any el Barça ha pogut fitxar més o menys normal. Perquè el Barça dels últims anys era gairebé... Vaja, l'any passat crec que van ser 27 milions, amb Joan Garcia i para de comptar. Aquest any t'han anat gairebé els 200 i així tot, vaja, és que no hi ha... Crec que el Hull City, que ha pujat a Premier, ha gastat més que el Barça.
5: Anava a dir que el quart equip de la Lliga Espanyola que més ha fitxat és el Betis, amb 30 milions, i l'últim de la Premier, que és el Sunderland, n'ha gastat 76. Per tant, només amb això ja ho tens. El City és el que més moviments ha fet, ha gastat 525 milions d'euros. Sí que és veritat que el City n'ha ingressat 337, sí, sí, perquè ha venut força. Home, bé.
0: Savinho per 100 és una operació també per portar al museu de la història del
5: futbol. És que
0: futbol.
5: Aquí hi ha una altra dada que crida l'atenció.
0: I Marmoix també em sembla que...
8: El Tottenham, una barbaritat.
0: 60, una cosa així.
5: És que dels 10 moviments que han mogut més diners en aquest mercat d'estiu, dels 10, del top 10, 7 són entre equips de la Premier.
0: Clar,
5: sí, sí, equips que han pagat...
0: És la seva pròpia bombolla.
5: Correcte.
0: Però també és veritat que han anat al PSG, en aquest cas al Liverpool, i 140 per Cola, que a mi em sembla una altra animalada.
5: Mira, el PSG és el cas que més crida l'atenció d'aquest mercat perquè ha guanyat 182 milions d'euros, un club que acostumat a gastar, doncs ha ingressat en el balanç de fitxatges i vendes 182 milions perquè ha venut per 334 i només n'ha pagat 152. En aquest cas del PSG és inaudit en aquest mercat d'estiu.
0: Els catalans estan que no s'ho creuen. O sigui, ara que guanyem pasta amb els traspassos, ara guanyem Champions a sobre. És evident que Luis Enrique i Luis Campos han fet un miracle en aquest club. Jo, és que a mi em sembla increïble, inaudit. Ja em semblava una borrada quan el Chelsea em va pagar 120. Però Enzo Fernández no val 140... Vaja, ni... No.
8: I Anderson, 140,
0: ni Anderson tampoc.
6: Sí, sí, sí.
0: Jo...
6: 380 eren en total al mig del camp del
0: 380,
6: City.
0: Sí, però encara Boadí...
6: És una animalada.
0: Tot i que és veritat que no per Boadí em paguen 90 i amb 3 partits en un Mundial.
4: Exacte,
0: diu.
4: I el millor, el primer de tots.
0: Sí, és veritat. No, el primer partit...
8: És el que ens va impactar tots i després...
4: Va estar bé, també, però al final són... Pagues sobrepreu, però és que al final són xifres altíssimes a la Premier, però és que Enzo igualment... que evidentment cap jugador de futbol val això, però jo ja...
6: Tampoc va fer tan bon mundial, per mi, Enzo
0: Fernández. Però vull dir, cap jugador val això, però si pagues una quantitat així, tu penses, aquest tio ha de ser la bomba, t'ha de canviar la vida, ha de ser un jugador que decideixi partits. Enzo Fernández, i per descomptat, Elliot Anderson, es diu?
8: Elliot Anderson,
4: encara menys. Mercat, exacte.
0: I com aquests, mil, però és que al mercat d'hivern el City va fitxar Semenyo, i també va pagar un disbarat, i a mi em sembla un jugador normal i corrent.
4: Per no anar a trams de risc de mercat, molts cops, Elliot, el Fito em corregirà, però és dels principis de
0: mercat. Sí, sí, Elliot el tenia fitxat abans del Mundial.
5: Sí, s'anuncia després del Mundial, però és pràcticament...
0: Però és que no és només el City, eh? Vull dir, que no dic res contra el City. Un altre dels que anava a la llista a Anglaterra...
5: Morgan Rogers, 138, de l'Aston Villa, al Chelsea. És el segon. De fet, fins ahir era el més car, el Dens l'ha superat, sí, però ara és el segon.
0: I és el que us deia a l'inici. Encara que el Barça els tingués, a mi em cauria la cara de vergonya gastar... És a dir, si tu vas a fitxar...
6: O sigui, és el que ha passat amb el Madrid i Diomandé.
0: Tu dius, escolta, anem a fitxar Haaland. Em demanen 300 milions. Bé, són molts diners, però saps que fitxes un primeríssim espàs. Kane...
4: Tots aquests
0: jugadors són jugadors normals.
4: Sí, sí.
0: Molt bons jugadors, però normals. Vaja, jo crec que...
5: Però és que el Tottenham ha pagat 108 per Sandro Tonali.
0: Que sí. Un altre molt bon migcampista, però un jugador que no passarà a la història. És que, clar, sí, que Enzo Fernández és el tercer jugador que ha generat més diners a la història del futbol, és una burrada. Mm.
8: Saps quin jugador és molt barat? El triple que us l'heu fumat.
0: Ara, no ens l'hem fumat. Estava a punt de dir, acabem amb el triple.
8: Que bé.
0: Avui ja està molt reivindicativa, eh? No.
8: Ai, em sap greu.
0: Sí, no.
3: Estrena temporada, no?
0: Sí.
3: Ah, clar.
8: Aviam, he de dir que m'heu aixafat una mica la guitarra.
3: Amb el triple?
8: Una miqueta, sí. No és cap fitxatge, però torna de dues sessions consecutives a l'Osca i al Mirandés. A Can Perico estem d'enhorabona perquè per fi sembla increïble, però tenim un bon jugador. I aquest és Javi Hernández.
0: Molt bé.
8: Molt bon jugador, mitja punteta, per qui no l'hagi vist, mitja punteta, esquerrà...
4: Molt bon fitxatge.
8: Molt bon jugador.
0: He vist poc...
8: Tres assistències...
0: He vist poc l'Espanyol en aquest inici de temporada, però Javi Hernández està jugant de mitja punta, sí? Mm.
8: Sí.
0: I Calatrava, en teoria, és mitja punta.
4: És més banda, Calatrava.
8: És més banda. El Castelló juga més a la dreta.
4: Castelló havia jugat sempre d'extrem, Calatrava.
8: Llavors, des d'aquí avisem al Como que la clàusula, 25 quilos, que jo vaig preguntar, per si un cas, de Javi Hernández.
0: Que el vol al Como.
8: Però és perfil Como.
0: És un atac preventiu.
8: El meu cap ja va...
4: Exacte.
8: Perfil Como, Crystal Palace. No, ja venen.
0: Estava pensant que... Clar, si aquests dos nanos ho estan fent tan bé, has fitxat Brian Zaragoza, t'han cedit en principi per ser titular, quan torni... Vaja, Dolan tindrà difícil per jugar.
4: Exacte.
0: Quan torni Puado ja veurem...
8: Equipet, per mi, per no patir, per fer-ho bé. I si pots lluitar per alguna cosa, ho celebrem, però per no patir.
0: Molt bé.
8: Es pateix.
0: Doncs és notícia perquè normalment l'Andrea no regala elogis a l'Espanyol i avui està encantada amb aquest fitxatge de Javi Hernández, vaja, aquesta recuperació de Javi Hernández pel seu Espanyol, que és el triple... que jo crec que no és tan triple, veient el que hem vist en aquest inici de...
4: És dels triples més reals que ha tirat l'Ors.
0: Se n'ha tirat algun d'esquenes, perquè ella de tant en tant et diu, no, és que jo vaig parlar de tal. Però, per exemple, també ens va dir que Gyökeres era la bomba i ara no el voldria ni regalat.
8: Però
0: és que
8: la Premier, m'apreteu molt. Però vaja, que la setmana que ve que farem alguna cosa de la Champions... Ara flipareu.
4: Algun triplasso.
0: Vinga, primera actuació de la Casa Talents aquesta temporada. Gràcies, Andrea.
8: A vosaltres.
0: Gràcies, Joan.
5: A tu.
0: I gràcies per descomptat al Gerard Tautet i a la Gemma a Mallorca.
8: A vosaltres.
0: Ens retrobem aviat. Farem una pausa i encara ens queden coses per explicar. Hem de parlar de ciclisme i de tennis amb el Joan Fitó, que no sé per què l'he acomiadat. Ara venim.
7: Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
9: Chato! L'estiu s'acaba.
10: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
11: Torna al Catalunya Nit.
12: Tornem, però amb un horari nou.
11: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
13: Catalunya Nit.
14: Un informatiu en profunditat.
11: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
13: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
11: Amb horari nou.
14: De 9 del vespre a 11 de la nit.
11: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.

0: Tu sabràs, Salva, però l'Isaac es queixarà. Hola, Isaac Vilalta, bona tarda.
1: Oh, cap queixa, bona tarda.
0: No, l'Isaac ahir va celebrar que li haguessin posat la sintonia habitual de, del ciclisme i no sé què nassos li han posat avui al, al Salva Pou, perquè això no, ni tan sols és la cançó de la Vuelta, no? No.
1: Bé, però la millora.
2: Ah, no, clar, és que el que no vol sentir l'Isaac, sobretot, és la cançó de la Vuelta.
0: Molt bé, a veure, ara de seguida anem a la Vuelta, Isaac, però abans ja... Tadej Pogacar ja no és entre nosaltres.
1: No, en el sentit...
0: geogràfic.
1: Entenem-nos, sí, exacte. Sí, ha marxat a casa, ja té l'alta hospitalària, recordem que estava...
0: Si fos en l'altre sentit, no ho hauria dit així, creu-me.
1: No, no.
2: I a les 8:50 del vespre.
0: L'humor negre té uns límits.
1: Correcte, correcte. No, com deies, ja ha abandonat la clínica de Xeus, ja té l'alta hospitalària, ha deixat Barcelona, ha deixat Catalunya, en efecte. Ha tornat a casa, no hi ha hagut complicacions en aquest postoperatori, per tant ha pogut rebre aquesta alta relativament ràpid. Continuarà la recuperació de moment passiva a casa, a l'espera de veure com evoluciona, per si pot participar, ja ho hem repetit. Proper objectiu seria finals de mes al Mundial de Montreal.
0: Però difícil, objectiu, però complicat, eh?
1: Mira, avui sentia... Ah. No, no, tothom opina des de fora, però sentia, em sembla que era el Patxi Vila, el director de l'equip Bora, l'equip de Primoz Roglic i de Remco Evenepoel, que deia que Pogacar els reptes el motiven molt i m'ha fet pensar, veurem si té mirada curta o mirada llarga, però vaja, no, hem d'esperar en qualsevol cas.
0: Molt bé, doncs a veure, esperem bones notícies per Pogacar, si no pot ser aquest Mundial que ja l'ha guanyat, doncs que estigui en perfecte...
1: Clar, seria el tercer Mundial de Pogacar. El tercer de Eddie Merckx va ser també Montreal, per aquestes coses, eh?
0: Ah. Qui és qui té més Mundials?
1: Uf, ara sí que... Jo crec que hi ha una col·lecció de ciclistes amb tres, Merckx, Freire...
0: Uh-huh. Ah, clar, Freire, sí senyor.
1: Bé, sí.
0: Bé, doncs, en tot cas, Pogacar, si no és aquest any, i tenint en compte que li deuen haver deixat la clavícula en perfecte estat, serà un altre any. A la Vuelta, avui etapa així mig de transició, mirant a demà, que ja ens vas avisar que hi havia rumba.
1: Correcte, així mateix. T'anava a dir, una etapa sense història, bé, hi ha hagut l'amenaça dels ventalls en algun moment, però no s'han acabat de formar, s'ha resolt l'esprint com estava escrit, l'ha guanyat Matthew Brennan, que n'ha guanyat 3 ja en aquesta edició de la Vuelta, i tothom a l'espera del que passi demà. Sobretot amb l'encadenat final amb Belefique i Calaralto, dos ports de primera categoria, tots dos ja els últims 30 quilòmetres de l'etapa, Calaralto és final d'etapa, és a dir que demà, a més amb previsió de molta calor, demà sí que poden passar coses importants de cara a la classificació general.
0: Enric Mas continua amb un minut i...
1: 1:18
0: sobre Roglic, eh?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Sí. A la general, Enric Mas, Roglic, tercer és Félix Gol a 1:39 i quart Oscar Only a 2:20. A partir d'aquí ja em costa una miqueta més, eh? Perquè Richard Carapaz, 5è, a 3:30, és complicat.
0: Molt bé, doncs demà molt pendents de l'arribada a Calaralto. M'agrada aquest nom per acabar l'etapa.
1: 5 ciclistes, amb 3 títols mundials. Binda, Merckx, Van Steenbergen, Freire i Peter Sagan.
0: O sigui, Freire en va guanyar 5.
1: No, 3. 5 ciclistes amb 3 títols.
0: 5 amb 3,
1: Vaja,
0: Pogacar, això ho té fet. Ho haurà guanyat tot 20 vegades i li quedarà la Vuelta al pobre.
1: també tens raó.
0: Ja li va passar a Indurain. Isaac, gràcies, fins demà.
1: Una abraçada.
3: Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
4: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
5: Els dijous, paella,
6: canó,
7: pastanaga,
5: i doble ració de riure. Amb Clara Segura...
8: Acabo, eh? Estimo.
5: I Bruno Oro.
9: No t'haguis, l'impú!
5: I després, amb els Oscars.
10: Són superfamosos.
11: Qui? Jo no. Tu, correcte.
5: Vinagreta. I tot torna a TV3 i a la plataforma 3CAT dijous a la nit.
12: Queda clar. Gràcies.

0: minuts i les 9, l'últim apunt del Tot Costa ens porta el US Open de tenis. Joan, ja ho hem explicat abans, amb la bona notícia de la classificació de Paula Badosa per segona ronda.
1: Sí, 6-1 i 6-4 contra l'australiana Kasatkina. Badosa jugarà segona ronda el divendres contra la nord-americana Coco Gauff, la número 4 del món. M'ha cridat l'atenció el balanç amb Coco Gauff.

0: Número 124.
1: Era massa fàcil fins i tot per tu, basta.
0: Número 124 del món, en principi, si res no canvia, quedarà eliminat Rafa Hodder. També estan jugant Shelton i Hurka, junts 7-1, i en canvi Àlex de Mallorca guanya el segon set, també ha guanyat el primer. Serien els principals noms d'aquesta tarda al US Open.
2: Ara sí, gràcies, Joan.
0: A tu.
2: 3 minuts i les 9. Abans d'acabar, hem de passar per la nova Creu Alta, on el Sabadell, Francesc Ripoll, continua guanyant el Barça Atlètic.
3: Sí, som a la mitja hora de joc. Barça Atlètic 0, Sabadell 1, ha marcat Gioacchini al minut 3. Deixa'm dir-te, sobre Visibu, ha hagut d'abandonar el camp en llitera. Gestos de dolor... Vaja, no sabem
2: què
3: és el que és, però... bé no pinta, exacte.
2: Doncs n'estarem pendents. Desgràcia pel jove extrem que ha fitxat el Barça aquesta temporada. Perquè fa el partit, ho intenta el Barça Atlètic, però de moment imposa la seva superior categoria al Giro, al Sabadell.
3: Al Sabadell, sí. Ha tingut una ocasió el Barça Atlètic amb un xut d'Orient des de fora de l'àrea que ha marxat fregant el pal. Sí que és cert que el Barça Atlètic ho intenta i també és valent, però es nota que el Sabadell és equip de categoria superior i està arribant amb més perill a l'àrea contrària.
2: Doncs n'estarem pendents d'aquest partit i si pot ser també de l'estat físic de Visibu en la programació de Catalunya Ràdio i especialment els butlletins horaris. Gràcies, Francesc.
3: Adéu.
2: Sònia, remata-ho.
1: Divendres hi ha el sorteig de la Champions femenina i avui s'estan jugant els partits de tornada de la repesca, on encara faltaven per saber-se 8 dels equips que han d'entrar. El Chelsea ha guanyat la Real Societat.
2: La de la Real Societat és per escriure el llibre, l'entrarà fotent al camp al mig,
1: sí,
2: eliminatòria.
1: Que la Real Societat ja va perdre la primera vegada i avui ha perdut per 0-1 a casa. Sí,
2: molt en contra d'aquest senyor.
1: Arturo Ruiz, que tenia una millor oferta i els ha tirats, clarament tirats. El Servet i el Koge danès també han passat ronda, per tant també seran el bombo de la Champions, i compte que és a la pròrroga el partit entre el PSG i el Frankfurt. A la pròrroga el PSG ha pogut fer un parell de gols i ara mateix 4-1 domina l'eliminatòria còmodament. I l'Inter Wolfsburg també estava emocionant, el Wolfsburg que podia quedar fora de la Champions, un dels clàssics i aspirants habituals, doncs ha marcat el Wolfsburg fa uns minuts. Són a la pròrroga encara, però ara mateix passaria davant l'Inter l'equip alemany.
2: Molt bé, doncs pendents d'aquest final de play-off i, evidentment, del sorteig de divendres.
1: I recupereu l'entrevista que hem fet avui a Patri Guijarro, la nova capitana del Barça. Amb ella hem parlat del vestidor sense Alexia, del seu futur, del canvi de cicle i, fins i tot, del català. Podeu recuperar l'entrevista, ja ho sabeu, al web i l'app de Catalunya Ràdio.
2: Assignatura pendent, de moment.
1: Sí.
2: Gràcies, Sònia.
1: Fins demà.
2: Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb el Salva Pou al piano, la Núria de la Fuente a la producció, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, amb el Manel Gil al control central, gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3 i, com sempre, gràcies especialment a vosaltres per ser-hi. Tornem demà a les 7 amb més esports, amb més tot costa. Xavi, ens ha quedat prou dolç, això?
4: Xavi Hernández.
5: Xavi.
4: Ja, Xavi like chocolate.
6: S'ha fet públic i hem pogut llegir l'informe de la Policia Nacional que apunta que el Marroc sí que va tenir un paper actiu en l'entrada multitudinària de persones a Ceuta. Tot el contrari del que Pedro Sánchez deia dilluns fa només dos dies, així de contundent.
7: Yo, desde luego, no veo ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
6: Què ha passat? Perquè avui mateix el ministre de l'Interior també deia no saber res d'aquest informe. Demà Sánchez haurà d'explicar-se al Congrés amb tota la pressió en contra. Bona nit, són les 9.
8: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.

0: Aquesta és la pressió que dèiem contra Pedro Sánchez perquè l'informe ha atiat encara més les manifestacions en contra de la seva gestió a Ceuta, que s'estan fent en moltes ciutats espanyoles ara mateix, i que a Madrid ha abanderat Núñez Feijóo, Dani Sáenz de Aja. Bona nit.
1: Concentració convocada aparentment per donar suport a Ceuta, però que ha derivat en un clam per la dimissió de Pedro Sánchez. Tant el líder del PP com el de Vox han acusat el president del govern espanyol de connivència amb el Marroc.
0: Com deia, n'hi ha moltes altres ciutats, també a Catalunya, també a Barcelona, i de signe contrari, una contra el racisme i l'altra contra Pedro Sánchez. Tenim un gran desplegament avui per seguir-les.
2: I a Manresa, la commoció social per l'assassinat d'un home a càrrec de dos menors s'ha transformat en diverses manifestacions aquest vespre a Nàtia Dell.
3: Hola, bona nit. Concentració silenciosa i amb espelmes. Ara les comencen a encendre a la zona on es va produir l'apunyalament. Aquesta concentració està promoguda per veïns de les Escudines i la Sagrada Família. També hi ha, però, amics coneguts de la víctima i l'alcalde de Manresa. Un nou acte, doncs, en record al Carles Vilajosana i de condemna a tot tipus de violència, vingui d'on vingui, diuen. La marxa aquesta tarda, sense firma i sense pancartes, ha acabat davant l'Ajuntament amb aplaudiments, crits demanant justícia i també la dimissió de l'alcalde.
2: I pel que fa als dos menors acusats d'aquest assassinat, que tenen entre 15 i 16 anys, el jutge de guàrdia ha de decidir encara quines mesures els imposa. La vista s'ha fet avui, aquesta tarda, després que la Fiscalia de Menors ha proposat que els internin en un centre.
0: Nou motiu de pressió a les fronteres europees.
4: Els visats de turistes s'estan utilitzant per cometre actes de sabotatge, perquè aquesta gent ha d'entrar a la Unió Europea.
0: És la cap de la diplomàcia de la Unió Europea, Kaya Kallas, expressant preocupació per la facilitat amb què els dos sospitosos de l'atac fallit de Rússia a Alemanya van creuar les fronteres. Ja hi ha sobre la taula la idea de limitar els visats als turistes russos.
2: I avui al Catalunya Nit hem de destacar dues investigacions especialment colpidores que tenen nadons al centre. Al Montsià, els Mossos busquen possibles restes d'una criatura desapareguda en una casa de Santa Bàrbara. Els pares han estat detinguts a València per un possible homicidi. I a Sant Adrià del Besòs, la policia investiga també, en aquest cas, la mort d'un altre nadó trobat aquest migdia en un edifici del barri de la Mina.
0: George. Criden George, i ens hem d'imaginar un impecable George Clooney arribant amb una llanxa de fusta també impecable al moll de l'hotel Excelsior de Venècia, on participen al Festival de Cinema de la Ciutat. Però a banda de l'estètica de glamour d'aquest festival i de Clooney, avui ell ha vingut, aquest actor, amb molt de contingut, moltes coses a dir. Ha parlat de la seva preocupació pel paper de la intel·ligència artificial en el cinema i també en el periodisme. I, molt preocupat també pel moment actual, ha popularitzat un nou concepte en referència al règim de Donald Trump.
5: There's a great word, kakistocracy.
6: Hi ha una paraula estupenda, kakistocràcia, que fa referència a un país governat per les persones menys qualificades. Crec que possiblement ara mateix tenim una kakistocràcia, però la superarem. Al novembre tenim unes eleccions que haurien de servir de contrapès, i després, el 2028, recuperarem certa normalitat. El més cruel és que hi ha qui pensa que la crueltat és la base, que ser cruel i desagradable forma part de la diversió de tot plegat.
5: And unkind is part of the fun of all of this.
2: I hem parlat amb Sergi Balbel, avui que el director de teatre estrena Ella i Màquina a la sala Heartbreak Hotel de Barcelona, i ho fa amb Àgata Roca de protagonista d'aquesta Ella i Màquina.
7: Les dones, no, a partir del segle XX, doncs, que tenien aquell paper en la nostra societat, per desgràcia tradicional, de cuidar la família, les cuidadores, no, i d'estar per la casa, doncs que a partir del segle XX han de fer això, i a més el paper que fins ara feien els homes, també, tota l'hora, no? I llavors és aquesta, clar, aquesta... que són superwomans, no?, les dones d'avui dia, que ho han de fer tot.
0: I els d'esports, David Ubach, ressaca del mercat de fitxatges que ha tancat encara no fa 24 hores, eh?
8: Sí, amb l'última marxa del Barça, Marc Casador, en forma de cessió cap al Deportivo de la Coruña, doncs avui ha expressat el seu malestar amb com es va gestionar la seva sortida. L'opció del Depor va aparèixer a última hora ahir, un Casador, doncs, que imaginava d'una altra manera la seva marxa del Barça, que és temporal perquè és en format de cessió, com dèiem. Un que ha marxat, l'altre que no vindrà, Julián Álvarez. Avui n'ha parlat Dani Olmo, el que hagués pogut ser el seu company al vestidor del Barça, un Olmo que ha assegurat que troba inexplicable que l'Atlètic de Madrid no l'hagi deixat sortir cap al Barça.
2: I en aquest punt del Catalunya Nit, que acabem d'estrenar, són les 9 i 7 minuts. Busquem també un titular del temps. Gemma Puig, bona nit.
9: Bona nit, doncs mira, hem tingut un dia molt càlid, molt estable, i aquesta serà la tònica també de cara a demà. Una miqueta més, puja una mica més la temperatura, aquests dies estem variant 1 o 2 graus, però si avui hem arribat als 37 graus com aquest valor més alt, demà podríem tocar els 38, per tant aquesta calor que es va consolidant i encara pujarà més, sobretot quan arribem al cap de setmana.
0: Ahir el govern va anunciar qui condecora aquest any amb la màxima distinció que entrega la medalla d'or de la Generalitat, el cuiner Ferran Adrià, aquest segurament molt conegut ja per tots, i Caterina Viscari, doctora en física i directora del sincrotró ALBA, l'accelerador de partícules que durant el seu mandat ha acollit milers d'experiments en camps com la salut i el medi ambient. L'entrevistarem per conèixer-la millor a partir de les 10.
2: I a tocar de les 11, avui la punt final del Catalunya Nit anirà a càrrec del periodista i escriptor Daniel Sánchez Sallés.
10: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Són les 9 i 8 minuts. A aquesta hora hi ha en marxa arreu d'Espanya desenes de concentracions en contra de la gestió de la crisi migratòria de Ceuta del govern espanyol. De seguida connectarem amb diversos punts, també aquí a Catalunya. I és que l'ambient de crispació i la pressió contra Pedro Sánchez s'han multiplicat exponencialment en les últimes hores després de l'informe de la policia espanyola que assenyala les autoritats marroquines. El dossier a què ha tingut accés Catalunya Ràdio parla de permissivitat dels agents, apunta que van guiar fins i tot els immigrants cap a la frontera i ho resumeix com una acció planificada amb l'objectiu de fer col·lapsar la gestió fronterera. Anem cap a Madrid. Paula Brujats, bona nit.
1: Hola, què tal? Bona nit.
0: A veure, Paula, tu t'has llegit l'informe a fons. Què diu exactament i fins a quin punt implica el Marroc?
1: L'informe demostra que hi va haver una permissivitat total de la policia marroquina amb l'entrada del dia 30. Per què? Doncs perquè la policia va guiar i va acompanyar a la gent cap a Ceuta, fins i tot els van indicar quin era el millor camí per creuar la frontera. Això és el que recull aquest informe de la policia que hem conegut avui, que marca, podríem dir, un abans i un després en aquesta crisi, perquè aporta moltes dades noves que fins ara no sabíem sobre l'entrada del dia 30. En aquest informe hi ha fotografies fins i tot de gendarmes marroquins camuflats de paisà entre els migrants. Se'ls veu, per exemple, ajudant els migrants a baixar dels camions que els acostaven cap a la frontera amb Espanya, i diu la policia espanyola que també els van guiar fins a la frontera, i això arriba a aquesta conclusió després d'entrevistar-se amb alguns dels migrants que hi ha a Ceuta i que els han explicat justament com els policies marroquins doncs els van indicar el camí i els van dir quins accessos eren més fàcils per entrar a Ceuta. Per tant, tot el contrari de dissuadir a totes les persones que volien entrar ni d'intentar, doncs, tampoc enviar-les de tornada cap al Marroc. Per tant, com a conclusió, el que veiem en aquest informe és que Marroc, com a mínim, la seva policia va tenir un paper actiu en animar l'entrada i un paper clau perquè es materialitzés.
0: Per tant, aquest informe, diguem que fa poca estona que el coneixem, però canvia les coses a partir d'ara.
1: A veure, la policia en aquest informe no diu que Rabat instigués l'entrada, ni tampoc l'idees. El que recorden és que és una entrada que es va moure, que es va coure a les xarxes socials a través i després de la desinformació a partir d'aquesta sentència del Tribunal Suprem que deia que la frontera era oberta, però sí que conclou la policia espanyola doncs que el Marroc hi va col·laborar a través de la seva policia i amb l'objectiu de desestabilitzar Espanya. Qui va donar ordres a la policia per no dissuadir els migrants? Això no es diu, no queda clar encara. Però què implica el que hem conegut avui? Doncs que Marroc va tenir un rol i això el que fa és que desmunta l'estratègia de Pedro Sánchez i de tots els seus ministres que fa 30 dies que exculpen 100% al Marroc de tot el que va passar.
0: Clar, i el gran interrogant des que hem conegut aquest informe és com és que el govern espanyol no ha pogut aclarir-ho des de bon principi, perquè no se'l va avisar que hi havia aquesta informació damunt d'alguna taula.
1: Doncs tan senzill com perquè el govern espanyol no ha tingut aquest informe fins a mig matí. Se'n van assabentar ahir de matinada quan l'informe es va filtrar a la premsa, en concret ho va publicar el digital El Espanyol, i el que diuen a Interior i també el govern espanyol és que els policies que l'han redactat el van mantenir en secret dels seus superiors, és a dir, del director de la policia, que és un càrrec polític, i també del ministre de l'Interior, perquè la jutgessa que investiga l'entrada massiva, una jutgessa de l'Audiència Nacional, els va ordenar que el mantinguessin en secret. Hi ha molt malestar al Ministeri de l'Interior per com s'ha gestionat, hi ha molt malestar també a la Moncloa amb la policia per haver ocultat aquesta informació que diuen doncs, que era rellevant, però és que ara, Manel, i després de llegir tots l'informe, la Moncloa no canvia de versió. Torna a dir que el Marroc no és culpable. Sentim Ángel Víctor Torres, ministre.
2: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta.
1: Per tant, el ministre de l'Interior, després de parlar amb el director de la policia, nega que Marroc planifiqués o executés l'entrada, però l'embolic es fa gran perquè si la crisi no era ja prou complicada, l'episodi d'avui doncs, és una demostració, segons alguns, d'una falta de transparència, de coordinació i, sobretot, d'una falta d'explicacions per part del govern espanyol en aquesta crisi sense precedents, marcada, i ho hem anat explicant molt, i condicionada des del principi per aquesta difícil relació diplomàtica entre Espanya Espanya i el Marroc.
0: Efectivament, un embolic que creix avui exponencialment. I en quin moment? Perquè recordem que demà hi ha la compareixença al Congrés de Pedro Sánchez. No sé què en podem esperar, Paula.
1: Sí, Sánchez demà dona la cara al Congrés i ho fa un mes més tard d'aquesta entrada massiva. I la realitat, i encara més després d'aquest informe, és que hi arriba en hores molt baixes. És clarament el moment més crític del seu mandat. Ceuta s'ha convertit en una crisi política, diplomàtica i social que ha deixat, podríem dir, el govern espanyol noquejat perquè no acaben de trobar la sortida per resoldre-ho. I el que es trobarà demà Pedro Sánchez al Congrés serà una oposició molt dura. Òbviament, el PP i Vox, ara el sentíem a les manifestacions, però també es trobarà uns aliats parlamentaris, uns socis fins i tot de govern com Sumar, que no es creuen la versió del govern espanyol i que li diuen a Pedro Sánchez que ja n'hi ha prou d'exculpar el Marroc d'aquesta crisi i que el que toca és exigir i reclamar rebat explicacions pel que ha passat. Per tant, Sánchez demà al Congrés, primeres explicacions de la crisi i arriba, ja ho veieu, completament sol en la seva defensa cap al Marroc.
0: Doncs sí, demà tornarem a escoltar. Gràcies, Paula, bona nit.
1: Bona nit, adéu, fins demà.
3: De fet, no marxem de Madrid perquè la publicació d'aquest informe ha atiat encara més la convocatòria de manifestacions que s'estan fent, que s'han fet aquest vespre a diferents ciutats, a diferents punts d'Espanya, la més multitudinària de ben segur a Madrid, ara hi anirem, però són manifestacions convocades sota el lema a favor de Ceuta, però que en realitat al darrere hi ha l'impuls molt evident del Partit Popular i Vox, que se les han fet seves i les han convertit en un clam contra el govern de Pedro Sánchez. Seguint la protesta a la capital espanyola, hi tenim el Dani Sáenz de Aja. Bona nit, Dani.
4: Què tal? Bona nit.
3: Com està anant aquesta manifestació? En quin punt es troba?
4: Doncs ara mateix la gent ja ha abandonat la plaça de Cibeles, o queden poques persones. Jo ara em trobo a la confluència entre el Passeig del Prado i la carrera San Jerónimo, on hi ha el Congrés dels Diputats, i aquí és on ara es concentra la major part de la gent. La plaça de Cibeles havia quedat petita a les 8 de la tarda quan ha començat la concentració oficial, que ben aviat s'ha vist que tenia més de manifestació en contra de Pedro Sánchez i del govern espanyol. Banderes espanyoles han dominat a les de Ceuta i els crits que més s'han sentit han estat els de Sánchez dimissió. Les paraules en suport a Ceuta se les ha quedat l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quan ha llegit el manifest.
5: La frontera de Ceuta es nuestra frontera, la de todos los españoles y también la de los 27 países de la Unión Europea.
4: Com deu abans, la convocatòria la feia la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, però tant el PP com Vox s'hi han bolcat els últims dies, han anat escalfant l'ambient amb els seus líders al capdavant avui aquí a Madrid, amb Feijó i Abascal, però també la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. Els dos, tant Feijó com Abascal, han aprofitat l'acte, les atencions als mitjans, per acusar Pedro Sánchez de mentir amb l'origen de la tragèdia i de ser connivent amb el Marroc.
6: Que una ciudad española ha sido invadida, ha sido ocupada y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
7: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
4: Com us explicava al principi, la manifestació o la concentració oficial a Cibeles s'ha anat desinflant ja. La delegació del govern xifrava en 50.000 els assistents, mentre que l'Ajuntament de Martínez Almeida feia en 150.000. Ara hi ha molta gent concentrada davant del Congrés, moltes banderes d'Espanya. Aquí havien convocat tant ceutins residents a Madrid com un grup neonazi. També a un altre punt de la capital hi ha una contramanifestació convocada per moviments antiracistes.
3: Gràcies, Dani. En directe des de Madrid.
0: I mobilització també massiva a l'epicentre d'aquesta crisi migratòria, a Ceuta, i tenim els nostres enviats especials Miquel Jarque, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez. Miquel, bona nit.
8: Molt bona nit, Manel.
0: Algun incident, algun aldarull en aquest punt?
8: No, molt reivindicatiu, però ha passat una cosa que no he vist mai. La manifestació ha quedat desconvocada pel president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, però immediatament ha animat tothom a anar a la delegació del govern a uns 800 metres, i és on ens trobem. Realment, el centre de la ciutat s'ha quedat petit per acollir aquesta manifestació en contra de la llau migratòria, encapçalada per una pancarta amb el lema Ceuta no se vende, Ceuta se defiende. Els insults insults contra el president espanyol Pedro Sánchez han estat continus. Quatre noies representants de les quatre confessions que conviuen a la ciutat, la musulmana, la cristiana, l'hebrea i la hindú, han llegit un text consensuat per les associacions de veïns que ha tingut referències constants a l'espanyolitat de la ciutat autònoma, a la violació de la frontera, però cap referència a la crisi humanitària amb milers de migrants, alguns d'ells nens i nadons, malvivint a les platges, turons i carpes.
0: Així semblen els grans oblidats. Gràcies, Miquel. Bona nit.
8: Bona nit.
3: De manifestacions aquesta tarda, aquest vespre, n'hem vist a moltíssimes ciutats, especialment també important la de València, i aquí a Catalunya doncs s'han repetit, per exemple, a Girona, a Lleida, a Tarragona. De fet, en aquest últim municipi, el líder del Partit Popular Català, l'Alejandro Fernández, s'ha deixat veure i ha demanat això al govern espanyol.
9: Que restituya inmediatamente la soberanía nacional española en Ceuta, que expulse fulminantemente a los invasores.
0: I a Barcelona, doble protesta de tractors de Pedro Sánchez i antifeixistes s'han trobat aquest vespre a la plaça Sant Jaume, separats, això sí, per un fort cordó policial. Allà hi tenim l'Alba Barbosa. Alba, bona nit.
10: Bona nit. Doncs a aquesta hora la concentració, aquesta doble concentració ja s'està dissolent. Les furgonetes dels Mossos ja s'estan retirant. Aquesta tarda aquí s'han aplegat centenes de persones a banda i banda de la plaça Sant Jaume en dues mobilitzacions contràries. La més nombrosa, convocada per la Federació Espanyola de Municipis i impulsada també per PP i Vox per donar suport a Ceuta, amb crits, insults contra el president espanyol Pedro Sánchez i defensant l'expulsió dels migrants. I la segona, convocada per moviments antiracistes i antifeixistes, ha reivindicat l'acollida de les persones que han arribat a Ceuta. Sentim l'Esperança, originària de Ceuta, i el Carles, que denunciava el tracte dels migrants.
11: A defender que somos España. Nada más. De política no me interesa nada. Yo vengo a defender los derechos de mis patriotas que viven en Ceuta.
12: Me sembla que el que està passant a Ceuta realment és greu, però que no ho solucionarem mai amb actituds discriminatòries en contra dels drets humans. Jo crec que hi ha solucions, però hi ha solucions des dels drets humans.
10: Les dues protestes han coincidit a la plaça Sant Jaume, però no s'han trobat per aquest ampli dispositiu de furgonetes que han dividit la plaça. A les dues concentracions, encarades però allunyades, s'han sentit crits, això sí, com no passaran o no és immigració, és una invasió.
0: Gràcies, Alba. Bona nit.
10: Bona nit.
3: Aquests aplaudiments s'han sentit aquest vespre a Manresa, on la commoció social per la mort d'un home a ganivetades ahir ha fet sortir al carrer centenars de persones que han volgut homenatjar la víctima d'aquest apunyalament, mentre s'espera, això sí, la decisió del jutge de guàrdia sobre els dos menors detinguts. Han estat centenars de persones que han desfilat aquesta tarda pels carrers de Manresa per exigir justícia. De fet, aquesta hora també està en marxa un acte de record a la víctima. Els dos menors detinguts, recordem-ho, de 15 i 16 anys, ara mateix continuen en mans de la justícia. De moment, la Fiscalia ja ha demanat el seu internament en un centre de menors i ara s'espera veure quines són les mesures cautelars que imposa el jutge. A la comarca, el Bages, continuen paint un crim que ha atiat discursos d'odi i de racisme també en les últimes hores. I podem anar en directe per comprovar quin és l'ambient a Manresa en connexió amb la unitat mòbil Ricard Luque i Nati Adill. Bona nit, Nati.
13: Hola, bona nit. Doncs és un acte recollit, només il·luminat amb espelmes. Ha començat amb el cant dels ocells tocat per un violí. És una concentració silenciosa d'homenatge a la víctima a la zona on es va produir el crim. La gent va dipositant simbòlicament espelmes a terra, una per una. Un acte promogut pels veïns de la zona, un nou acte, per tant, en record al Carles Vilajosana, molt conegut i estimat a la comarca, i també de condemna a la violència. La marxa d'aquesta tarda, sense firma i sense pancartes, que ha aplegat unes 800 persones, també s'ha fet en silenci, fins que ha acabat davant l'Ajuntament amb aplaudiments, que ara escoltàvem, crits demanant justícia i també la dimissió del mateix alcalde. Hem parlat amb alguns dels manifestants.
14: Els meus fills són íntims amics del Carles, havia anat amb ell des dels 3 anys a l'escola. El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, un nano agradable, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
15: Perquè ens fa por a nosaltres que ja som jubilats, pensàvem viure tranquils i no... La veritat és que tenim molta por de baixar cap aquí al centre.
13: barreja d'ideologies a les diferents marxes i concentracions d'homenatge. Precisament al migdia, al minut de silenci, l'alcalde, visiblement emocionat, ha demanat unitat davant una tragèdia dolorosa com aquesta que no es pot tornar a repetir.
16: Ara més que mai ens cal fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'aquests fets tan greus que han colpit la nostra ciutat. Hi som, hi serem i arribarem fins on calgui.
13: I l'Ajuntament que ha anunciat que es personarà la causa com a acusació popular.
0: Gràcies, Nati. Seguim al Bages, perquè també el municipi on vivia la víctima, Castellnou de Bages, ha decretat 3 dies de dol i aquesta tarda s'hi ha fet també 1 minut de silenci que ha seguit la Txell Garriga. Txell, bona nit.
17: Molt bona nit. Sí, a Castellnou de Bages han estat més d'un centenar de veïns, potser 200, els que han volgut recordar en Carles i també mostrar el seu suport a la família davant del centre cívic i just al costat del camp de futbol on estava ell profundament vinculat, també els seus 2 fills i que, a partir d'ara, per cert, portarà el seu nom. Ha estat 1 minut de silenci colpidor, també ple d'incredulitat entre els veïns, en un municipi molt petit i on el Carles era molt estimat perquè tenia molta relació tant amb el teixit social com també associatiu. L'Ajuntament, com deies, ha decretat 3 dies de dol i, a més d'homenatjar en Carles avui, també ha volgut que aquest acte d'aquest vespre fos un moment per mostrar el rebuig a la violència. Sentim en David Canyador, és l'alcalde.
18: Jo tampoc no seré pas la persona que encengui foc, però sí que penso que entre tots s'ha de parlar sobre la multireincidència, sobre la protecció dels menors. No s'ha d'aprofitar aquest fet, evidentment, per assenyalar ningú, però sí que és obvi que tinc 53 anys, quan era jove això no passava.
0: Txell, estem parlant d'un municipi que és més aviat petit, això vol dir que segurament pràcticament tothom coneixia la víctima. Quins sentiments, com ho estan vivint els veïns?
17: Doncs hem de pensar que Castellnou de Bages és un municipi molt petit, com us dèiem, són 1.400-1.500 habitants i les cares avui, durant aquest acte, ja pagaven. Tenim amb nosaltres a l'Alba, ella és veïna de Castellnou.
19: Hola, bona tarda.
17: Primer de tot, Alba, com esteu?
19: Doncs estem tots molt, molt tristos, molt dolguts per aquesta pèrdua, una pèrdua que considerem que és molt gratuïta perquè és un fet que, bueno, molt trist, molt sobtat i ens ha agafat tots per sorpresa.
17: Com veu rebre aquesta notícia?
19: Bé, jo particularment la vaig rebre a través de la meva parella, que em va trucar i em va dir tot el que havia passat. Et quedes que no tens paraules, d'entrada no saps ni què pensar ni els sentiments, després et va sortint tot i és un cop molt dur pel municipi.
17: Clar, dèiem que és un municipi molt petit, en el que entenc que molts de vosaltres us coneixeu o teniu directament relació. Com era el Carles?
19: El Carles era una persona molt propera que estava integrada 100% al municipi per la seva feina, que era portar jardiner. A més, estava molt arrelada amb les entitats municipals. Va començar, quan es va fundar l'equip de futbol de Castellnou de Bages, el 2010, ell ja hi va participar, va ser el primer capità que va tenir l'equip i des d'aleshores va estar vinculat a l'entitat. Tots els efectes, totes les festes, ara hi tenia els seus fills jugant, i sempre col·laborava amb tot el que estava a la seva mà i que podia.
17: La que estem veient avui, aquest vespre aquí a Castellnou, és una de les tantes mostres de suport que s'estan fent aquests dies de condol a la família i també al municipi, perquè entenc que has pogut parlar amb alguns dels veïns. Com ho veuen ells? Com ho estan visquent la resta de veïns?
19: Doncs la resta de veïns pues, estan dolguts i estan tristos i que encara és com que no t'ho acabes de creure. I tots estem, bueno, ja ho pots veure aquí al municipi, doncs la gent que s'ha tensat aquí a la convocatòria que s'ha fet, i suposo que tots estan per donar suport i afligits.
17: I es parla d'inseguretat entre vosaltres, entre els veïns?
19: A veure, aquí a Castellnou no parlem d'inseguretat perquè realment aquí no tenim delinqüència. Estem molt a prop de Manresa. Hem de pensar, fins ara és un lloc privilegiat dintre de tot el que pugui haver, petites coses, però clar, el que sí que es parla aquí és que cada vegada ens fa més por baixar a Manresa, perquè anar a Manresa és patir, anar a patir. Jo mateixa fa 3 mesos em van robar de dins del cotxe el bolso. A tothom que parles, tothom li ha passat una cosa o altra. Fa una mica de basar de baixar Manresa.
17: Alba, són uns fets que a tu no et són llunyans.
19: No, realment jo ho he viscut a la meva pell. Un meu germà fa 40 anys a Manresa, també el van apunyalar i també el van matar. I per això dic que polititzar tot això no serveix de res, perquè fa 40 anys hi havia unes lleis, continuen havent les mateixes lleis, i d'aquí 40 anys, si ningú es posa les piles, continuarem igual. Llavors, no m'agrada que això es polititzi, perquè no serveix de res, només serveix perquè surtin la gent a fer la foto i ja està. Aleshores, bé, jo ho vaig patir i ara m'ha tornat a venir tot, perquè cada vegada que hi ha un fet d'aquest amb una persona propera és com si ho tornés a reviure. I em sap molt greu que vagin passant aquestes coses, però també em sap greu que la gent aprofiti aquesta situació per fer política.
17: Gràcies, Alba. Bona nit.
19: Bona nit i moltes gràcies.
0: Doncs moltes gràcies també a tu, Txell Garriga, per aquesta connexió. Una abraçada.
17: Una abraçada.
3: Doncs bé, pràcticament són 9:15 de la nit, justament. Estàvem pendent, encara a aquesta hora, de conèixer quina era la decisió del jutge en relació als dos menors detinguts de 15 i 16 anys. I Oriol Pujador, bona nit.
20: Què tal, bona nit?
3: Tenim informació d'última hora. El TSJ ha decidit.
20: Sí, mesures cautelars, internament en règim tancat per als dos menors de 15 i 16 anys. La causa està oberta per un delicte d'homicidi. En el cas d'un d'aquests menors, el jutge de guàrdia també imposa el internament en règim tancat, però amb tractament terapèutic en un d'aquests casos. El jutge, doncs, que assumeix la petició que coneixíem aquesta tarda de la Fiscalia, que ja demanava aquestes mesures cautelars.
3: De fet, la investigació dels Mossos continua oberta i no es descarten més detencions.
20: És el que ha explicat aquest matí la consellera d'Interior, Núria Parlon, al Matí de Catalunya Ràdio, una consellera que ha denunciat també la manipulació política que s'està fent del cas. Parlon ha deixat clar que aquests dos joves detinguts són nascuts a Catalunya, que tenen família aquí, i ha negat rotundament que es tracti de menors migrants no acompanyats. És per això que no descarta fins i tot denunciar les formacions polítiques d'extrema dreta que, sobretot a través de xarxes, estan buscant generar odi en aquest cas.
21: Bueno, haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè, òbviament, la manipulació a la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema. I, a més, per la tarda se sabia perfectament, i se sabia perquè, en aquest cas, la investigació ja va poder donar les primeres informacions contrastades.
20: L'edat dels joves condicionarà les possibles condemnes que se'ls pugui imposar en cas que siguin condemnats. En el cas del jove de 16 anys se li poden aplicar penes més altes, fins a un màxim de 8 anys d'internament en centre tancat i 5 anys més de llibertat vigilada. En canvi, la pena màxima per al jove de 15 anys seria de fins a 5 anys d'internament i 3 anys de llibertat vigilada.
0: Doncs sobre l'assassinat de Carles Vilajosana a Manresa hi posa ara la mirada la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català i col·laboradora també del Catalunya Nit, Judit Colell.
22: Hi ha morts molt injustes, morts que deixen una ciutat en silenci i una societat horroritzada. I després també hi ha qui aprofita aquest silenci per cridar més fort. La mort violenta del Carles Vilajosana, un veí de Manresa, és una tragèdia terrible. Una família està en dol, una ciutat està commocionada. I el que toca ara és respecte, condol i justícia. Però mentre la investigació encara estava en marxa, l'extrema dreta ja havia decidit qui eren els culpables i van començar a circular missatges que atribuïen el crim a menors migrants marroquins, una informació que no és certa. I aquí és on hem de dir prou, perquè una cosa és exigir seguretat, que és legítim i necessari, i una altra molt diferent és aprofitar una tragèdia per criminalitzar tot un col·lectiu. No es pot convertir el crim d'una persona en la condemna de milers. No es pot utilitzar el dolor d'una família per alimentar l'odi contra els veïns migrants de Manresa. I dit això, això no vol dir mirar cap a una altra banda davant de la violència. La violència s'ha de condemnar sempre vingui d'on vingui. Sigui qui sigui l'agressor, tingui l'origen, la nacionalitat o la ideologia que tingui. I precisament per això no necessitem rumors, no necessitem venjança, no necessitem assenyalar col·lectius. Necessitem saber què ha passat. Necessitem deixar que la policia faci la seva feina. I necessitem que els responsables responguin davant de la justícia. I també parlar de què està fallant quan es produeixen aquests episodis de violència. La seguretat és un dret, la convivència també, i el respecte per les víctimes, sobretot. Per això podem condemnar amb tota contundència aquesta mort i al mateix temps condemnar el racisme i la xenofòbia que s'han produït després. Perquè una tragèdia no pot convertir-se en combustible per l'odi.
3: Doncs abans de continuar amb el relat de la resta d'informacions del dia, tornem a treure el cap a Madrid en connexions. Demana pas Dani Sainz de Aja des de la manifestació que ja hem explicat que s'havia convocat sota el lema en defensa de Ceuta però en contra del govern de Pedro Sánchez. Dani, què passa?
4: Bona nit, Agnès. Doncs com us explicava, la manifestació de Cibeles havia conduït molta gent cap a davant del Congrés on hi havia una convocatòria d'organitzacions neonazis i finalment ha acabat amb càrregues policials quan s'han llançat llaunes i ampolles cap a la línia de la policia que protegia el Congrés. S'ha dissolt ara mateix la manifestació amb el llançament de gas pebre contra molts manifestants que marxen. Bé, el gas pebre també l'hem respirat nosaltres, una mica difícil parlar. Ara encara hi ha aquests grups neonazis amb les cares tapades que marxen i ara davant meu comença a arribar una línia de policies d'antiavalots de la Policia Nacional per tal de fer fora la gent que encara queda aquí. No sé si podeu sentir els crits, hi ha corredisses sí. per la carrera de San Jerónimo, amb gent tapada, gent d'este grup neonazi Núcleo Nacional, i ara si comencen càrregues ja la policia està colpejant alguns d'aquests ultres que han començat a llançar càntics racistes i a llançar llaunes contra la policia. Sembla, Agnès, que sí, ja es comença a dissoldre, però continua el llançament entre objectes. Marxaré d'aquí perquè... Sí, m'allunyaré una mica perquè comencen a llançar objectes contra la policia. La policia respon amb salves i carregant.
3: Doncs ho estem sentint.
4: Així és com ha acabat, sí, així és com ha acabat aquesta concentració que ja, com us deia, estava convocada per entitats o per organitzacions neonazis.
3: Efectivament, dèiem que han estat convocatòries convocades sota el tema, sota el lema en defensa de Ceuta, que darrerament, però en els últims dies, les havien atiat tant el Partit Popular i Vox, i veiem que també, doncs, parcialment se les han volgut fer seves algunes associacions de caire racista. Això és el que està passant ara mateix a Madrid. Això és el dia que és la vigília, la prèvia en què Pedro Sánchez haurà de donar demà explicacions de la gestió de què és el que ha passat a Ceuta en les últimes setmanes, i és una compareixença al Congrés que, a més, arriba no només precedida per aquesta tensió al carrer, sinó també pel fet que avui s'ha conegut aquest informe de la Policia Nacional que d'alguna manera desacredita la versió oficial del govern espanyol al llarg de totes aquestes setmanes, en les quals s'assenyalava que Marroc, doncs, no hauria tingut res a veure amb l'arribada multitudinària de persones a Ceuta. En canvi, aquest informe de la Policia Nacional que s'ha conegut avui, que s'ha fet públic avui i que aparentment no coneixia el govern espanyol, sí que apunta a una actitud activa per part de la policia marroquina de deixar passar milers i milers de persones. Aquest és l'ambient a aquesta hora a Madrid. Entenem, Dani, que al carrer estem parlant de centenars de persones, de desenes. No sé si ho tens a la teva vista, el fet
4: sí,
3: de poder...
4: Eren milers, quan hem arribat aquí, eren milers els que hi havia a la carrera de San Jerónimo, d'aquest carrer que és el que va cap al Congrés dels Diputats. A poc a poc l'ambient s'ha anat caldejant, ja us dic, capitalitzava la protesta este grup d'extrema dreta que han començat a llançar llaunes contra la línia policial que guardava les escalinates del Congrés dels Diputats. Finalment, quan la manifestació ja s'anava buidant, ha anat augmentant la tensió i la policia ha començat a disparar salves, han començat a amenaçar amb càrregues i ha sorprès quan han llançat el gas pebre i sí que s'ha començat a dissoldre, però ara mateix continuen algunes corredisses pels carrers que envolten el Congrés amb provocacions contínues cap a la policia. Encara queda molta gent, però ja dic, Agnès, ara és més aviat un moment de dispersió de persones, de policia intentant controlar el perímetre. Veurem com acaba, però hi havia l'ambient de que es buscava que això acabés amb una brega entre la policia i aquests grups ultres.
3: Molt bé, Dani, doncs gràcies per explicar-nos-ho en directe des de Madrid. Si passen més coses i aquesta tensió continua, doncs hi tornarem. Bona nit.
4: D'acord, perfecte, bona nit.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: 7 minuts i arribarem a 3 quarts de 10. La Unió Europea promet sancions més dures contra Rússia per a respondre a l'intent del Kremlin d'atacar amb drons l'aeroport alemany de Leipzig. Els fets van passar fa un mes, però ara Berlín acusa Moscou d'estar-hi al darrere. Com a sospitosos de l'incident, hi ha 2 homes amb passaport rus que, segons apunta la premsa alemanya i la diplomàcia europea, parla obertament de terrorisme d'estat. Això ens porta a connectar en directe ara amb Brussel·les. Bruno Forte Amiras, bona nit.
2: Hola, Manel, bona nit.
0: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, veu un salt qualitatiu en el que ha fet Rússia, diu, en aquest aeroport alemany.
2: Sí, perquè hi havia un dron amb explosius preparats per atemptar contra un avió de mercaderies ucraïnès. I si no va haver-hi cap desgràcia, diu von der Leyen, és perquè l'artefacte va fallar. Això, segons ella, és una escalada respecte al que Rússia havia fet fins ara en territori europeu, per exemple, amb altres incursions de drons, míssils o avions de combat. Von der Leyen demana als ciutadans que s'acostumin a aquestes maniobres de guerra híbrida.
5: Els europeus s'enfronten a la dura realitat que aquesta és la nova normalitat i això implica estar preparats per respondre més ràpidament i millor a les imprudències de Rússia.
2: Diu que cal reforçar la seguretat d'infraestructures civils en el punt de mira del Kremlin, com per exemple aeroports o plantes energètiques. Diu que cal protegir-les com si fossin objectius militars.
0: A Brussel·les, Bruno, també preocupa la facilitat en què sembla que es van moure per la Unió Europea els dos sospitosos d'aquest atac fallit a l'aeroport de Leipzig.
2: Un sospitós va arribar a Alemanya amb un visat de turisme, de turista, i per això els països europeus negocien ara com limitar els visats als turistes russos. Ho ha dit la cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas.
6: Els visats de turistes s'estan utilitzant per cometre actes de sabotatge, perquè aquesta gent ha d'entrar a la Unió Europea.
2: Els dos sospitosos de l'atac fallit a Leipzig han estat identificats gràcies a les restes d'ADN que van deixar al dron i en un cotxe proper a l'aeroport. Després de l'incident, tots dos van fugir.
0: Doncs aquesta és l'última hora des de Brussel·les. Gràcies, Bruno.
2: Adéu, fins demà.
0: Mentrestant, Rússia ja porta una setmana seguida castigant la capital d'Ucraïna amb drons i míssils, aprofitant la falta de defenses antiaèries que ara mateix té Kiev. Els atacs d'avui han arribat al centre de la ciutat i han causat destrosses en edificis residencials i de la universitat. L'exèrcit rus també ha atacat altres regions del país. A Odessa, més de 350.000 habitatges s'han quedat sense llum pels danys en instal·lacions elèctriques. El govern ucraïnès ha demanat a l'Organització Aèria Internacional que recomani paralitzar els vols comercials per l'espai aeri rus, tot després que Zelensky anunciés que incrementaran els atacs amb drons. Les companyies turques Pegasus i Turkish Airlines ja han cancel·lat alguns vols amb Moscou.
1: Catalunya nit.
3: I ara fem parada a la notícia econòmica del dia. Ahir ja ho avançàvem, estem parlant de l'atur, i ja dèiem ahir que l'agost és tradicionalment un mal mes per l'ocupació. Rafael de Ribot, bona nit.
23: Bona nit.
3: Dèiem que és un mal mes per la fi de molts contractes vinculats a la temporada turística, molts sectors a mig gas. Aquest any, Rafael, no ha estat diferent. A més, s'hi ha hagut d'afegir l'efecte que ha tingut en el mercat de treball el procés de regularització d'immigrants, oi?
23: Sí, donem primer la xifra. L'atur ha pujat de 14.500 persones fins als 330.000, una xifra lleugerament superior a la de l'any passat. En aquest mes, a banda d'aquestes activitats que s'acaben en l'àmbit del turisme, també n'hi ha en l'àmbit del lleure, i aquest és un fet que s'està accentuant, segons ha reconegut el secretari de Treball, Paco Ramos.
24: És una dada que reitera any rere any que el que passa als mesos de juliol i agost pel que fa a les activitats complementàries. Menjadors, però també casals i colònies. I en aquest cas concret, l'increment de l'atur ha estat de 2.305 persones. Això és una qüestió molt rellevant i que haurem de veure què és el que passa al darrere d'aquestes dades.
23: Des de l'UGT, Òscar Riu ha demanat que s'impulsi un canvi estructural.
25: No podem seguir creant ocupació que es destrueix any rere any quan s'acaben aquestes temporades. Sectors laborals que el que fan és augmentar la precarietat i augmentar la pobresa de la nostra societat. Per això hem de fer un canvi i hem d'afrontar aquest canvi estructural que doni resposta a la ciutadania del nostre país.
23: Però, de fet, l'atur ha crescut en tots els sectors, i en especial entre els joves i a les comarques de Girona.
3: Però ara dèiem que una part d'aquest increment de l'atur es pot explicar pel procés de regularització de persones migrades.
23: Sí, perquè alguns d'aquests estrangers que no tenien la situació administrativa regulada s'han incorporat ara, per primer cop, a les oficines del Servei Català d'Ocupació. Però, com ja va passar el juliol, s'ha notat que la regularització també ha servit per mitigar la caiguda d'afiliats a la Seguretat Social. No ha estat tan accentuada perquè s'han donat d'alta 64.000 estrangers, la majoria llatinoamericans i en règim general. El saldo final d'afiliats continua per sobre dels 3.900.000 treballadors, un nivell històric a Catalunya.
3: Gràcies, Rafael.
7: Repassem altres notícies destacades d'aquest 2 de setembre. Avui, dues investigacions policials molt colpidores que afecten nadons. La primera, els Mossos investiguen la desaparició d'una criatura, Santa Bàrbara, al Montsià, per un suposat delicte d'homicidi. Doncs bé, a València han detingut els pares d'aquest nadó i a casa seva, a les Terres de l'Ebre, els Mossos busquen possibles restes del nadó després de la denúncia de desaparició que ha presentat l'avi. Tarragona, Ricard Buigas.
8: La Policia Nacional ha detingut els pares del nadó a l'estació del Nord, al centre de València. El jutjat d'Amposta, que instrueix el cas del nen desaparegut, havia emès un ordre de detenció per un presumpte delicte d'homicidi. Durant els pròxims dies, la parella detinguda serà traslladada al jutjat de la capital del Montsià. Paral·lelament, els Mossos busquen possibles restes del suposat nadó desaparegut en un pis de Santa Bàrbara. L'avi de la criatura ha estat la persona que ha presentat la denúncia per la desaparició. L'habitatge, situat a l'entorn del carrer Major, està precintat des del cap de setmana. Els Mossos hi van trobar dins una trentena de gossos. Alguns estaven morts i la resta malnutrits en un espai envoltat de brossa i excrements. El jutge d'Amposta, que porta el cas, ha decretat el secret de les actuacions.
7: La segona investigació en situa al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs. Els Mossos han localitzat un nadó mort dins d'una bossa de plàstic en un bloc de pisos. La investigació continua oberta, Maria Costa.
9: L'avís l'han rebut aquest migdia quan una persona ha trobat al replà del bloc, al carrer Llevant, una bossa amb sang. Quan els agents hi han arribat, han trobat el cos sense vida de la criatura. L'autòpsia determinarà ara les causes de la mort. Tampoc se sap el temps de vida que tenia, si havia acabat de néixer o ja feia una setmanes. La Regió Metropolitana Nord dels Mossos s'han fet càrrec de la investigació.
7: Pas endavant per al futur campus de Salut Clínic Universitat de Barcelona, el consorci que impulsa el projecte, format per la Generalitat, els ajuntaments de Barcelona, l'Hospitalet i Esplugues de Llobregat i altres institucions públiques, ha avalat l'avanç del pla urbanístic que ha de transformar un espai de gairebé 70 hectàrees entre les tres ciutats, Oriol.
10: Sí, el projecte preveu construir fins a 1.125 habitatges, la meitat han de ser protegits, a més la Facultat de Farmàcia també es traslladarà a Esplugues. El projecte inclou nous equipaments de salut, universitat i recerca, 22 hectàrees d'espais verds i noves estacions de la línia 3 del metro. La inversió global és de 1.700 milions d'euros. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, destaca la importància del projecte.
11: Avui aprovem l'avanç del Pla Director Urbanístic amb el que es defineix el futur d'un dels grans equipaments assistencials de recerca i de docència del nostre país, que és el Campus Hospital Clínic Universitat de Barcelona. I ho fem no només construint un gran equipament assistencial, sinó també construint ciutat.
10: Ara s'obre un procés de participació ciutadana fins al desembre, on els veïns poden fer al·legacions al projecte.
7: Encara en l'àmbit mèdic, un estudi ha confirmat que els tractaments per a la depressió en homes i dones haurien de ser diferents. Un treball liderat per l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona ha trobat diferències específiques pel que fa a la relació entre la microbiota i els símptomes depressius en funció del sexe. Ha analitzat més de 800 persones, més de la meitat són dones, i han vist que les dones tenen concentracions més elevades d'alguns metabòlics que s'associen a uns símptomes depressius més greus. Sentim un dels investigadors, José Manuel Fernández Real.
12: Això es va sobtar perquè el tractament que es dona a la depressió actualment és idèntic en homes i dones i no es té en compte aquesta possible variabilitat.
7: I de la crònica del món, Benjamin Netanyahu ha visitat Gaza per primera vegada des de l'alto al foc de l'any passat, en un dia en què Israel ha matat almenys 3 persones a la franja, un home de 39 anys en un bombardeig i 2 menors d'edat a trets. El desplaçament del primer ministre s'emmarca en els actes de precampanya per les eleccions del mes que ve i el seu ministre d'Exteriors ha suggerit que els gazians haurien de marxar del territori. Jerusalem, Jordi Bresco.
13: La precampanya del govern israelià de cara a les eleccions ha passat avui per Gaza. Literalment, Benjamin Netanyahu s'ha plantat a la franja, ha visitat els soldats, ha pres un cafè i ha dit allò que fa temps que va repetint.
14: Controlem el territori, no ens retirem, ens mantenim en aquesta línia. Controlem el 60% de la franja i encara queda camí per recórrer perquè estem eliminant els terroristes que ens amenacen. Ho fem contínuament.
13: Per si Netanyahu no havia deixat prou clara la seva intenció, el seu ministre de Defensa, Israel Katz, s'ha referit a la possibilitat de forçar els gazians a marxar de la franja.
23: Aquesta opció no està descartada. L'hem tingut en compte tot aquest temps i crec que no hi ha cap altra solució pel bé de tothom. Però per aplicar-la necessitem els Estats Units. Quan ho farem? Quan quedi clar que Hamas no pensa desarmar-se.
13: Falta poc més d'un mes perquè es compleixi el primer any de l'alto el foc a la franja. Des d'aleshores, Israel hi ha matat més de 1.300 persones.

0: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Hem arrencat un nou curs polític i continuen els vells conflictes socials.
4: No serveix per solventar els greus problemes que té aquest sistema sanitari.
5: Si nosaltres deixem la batalla, no hi haurà ni reflexió fons ni hi haurà més recursos.
6: S'ha de comprar un habitatge perquè, si no, d'aquí un any potser ja no podràs.
3: Divendres respon la portaveu del govern, Sílvia Paneque, al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
1: George Clooney.
2: George Clooney ha estat el protagonista de la cerimònia inaugural de la 83a Mostra de Cinema de Venècia. El festival li ha entregat el Lleó d'Or d'Honor, que reconeix tota la seva trajectòria. Venècia, Òscar Callau, bona nit.
3: Hola, bona nit. Doncs sí, l'actor nord-americà ha conreat un any més la seva intensa relació d'amor amb el Festival de Cinema Venecià. Recordem que s'hi va estrenar el 1998 amb Out of Sight, un romance muy peligroso, i a més es va casar a la Ciutat dels Canals l'any 2014. Amb elegància, humor i un toc de melancolia als seus 65 anys, s'ha guanyat tant l'ovació del públic que ha omplert la sessió inaugural al Palau del Cinema del Lido, com les simpaties dels periodistes internacionals durant la roda de premsa unes hores abans. És que és molt curiós, perquè Clooney va presentar aquí Jai Kelly l'any passat, on donava vida precisament a un gran actor guardonat per un festival de cinema italià pel conjunt de la seva carrera. De fet, durant l'acte d'aquest vespre, hem pogut veure Clooney mirant el muntatge resum de les seves pel·lícules en una imatge idèntica a la que ja vam poder veure a la pel·lícula a Jai Kelly.
4: Sí, avui em passa això mateix. És una mica com el tribut que rebo a la pel·lícula. És divertit. Tinc 65 anys. Tot és melancòlic per mi ara. Tot el que tingui a veure amb fer-se gran és melancòlic. Vull dir que si miro una pel·lícula en la que he participat, no la veig ja com una pel·lícula. Més aviat veig els records de la gent que vaig conèixer o amb qui vaig treballar.
2: Doncs hem vist que George Clooney sempre deixa imatges de glamour quan arriba a Venècia, però que tenia molt de contingut. Breument, Òscar, com ha justificat el premi el jurat?
3: Mira, la Bienal de Venècia l'ha guardonat honoríficament, recordem-ho, per ser un artista complet, carismàtic, apassionat i original, tant davant com darrere de les càmeres, perquè Clooney també és director i productor. Això, pel que fa a l'acte del jurat, l'actriu Laura Dern ha pronunciat una glossa on aquests mateixos motius els ha farcit doncs, de records molt emotius i de dedicatòries d'altres intèrprets i amics del món de Hollywood, com per exemple Brad Pitt.
2: Gràcies, Òscar, que vagi bé.
3: Bona nit.
5: I entre les estrenes teatrals de la setmana destaquem la que es presenta aquest vespre a la sala Herbrick Hotel al barri de Sants amb Sergi Valver, que dirigeix ella, i Màquina, Montse Pujol. De què va l'obra?
6: Doncs és una obra curta, dura una hora i presenta a través del diàleg la crisi d'una dona de 50 anys que s'ha dedicat tota la vida a cuidar els altres, els fills, el company, els pares, i arriba un moment que pensa, i ara què, jo, no? I a partir d'aquí Sergi Valver desenvolupa tota la història i també parla de la revolució digital. He pogut parlar amb ell abans de l'estrena i aquesta ha estat la conversa. Sergi Valver, bona nit.
7: Hola, bona nit.
6: Explica'ns, quan vas escriure aquesta obra, Ella i Màquina, quin va ser l'origen? D'on surt això?
7: Bueno, això surt d'un... vaig escriure un text per a dos personatges, era un text per fer en una mena de concurs que hi havia, que demanaven un text molt curt entre dos personatges. Llavors se'm va acudir aquesta idea d'una dona, doncs, envoltada d'una gent que, bueno, que tenia problemes de la crisi d'una dona, no? El que passa és que després allò no va anar més, ho vaig guardar en un calaix, no, ni vaig fer res per fer-la, era una obreta com de mitjà format, perquè no arribava ni a 35 minuts, 40, i llavors va ser una de les coses que durant la pandèmia, com que teníem molt de temps per fer moltes coses, doncs allò que obres calaixos, no? El calaix, diguéssim, de l'ordinador. I me la vaig tornar a llegir i vaig dir, home, doncs faré quatre voltes, no? I la vaig com ampliar, abans es deia d'una altra manera, es deia Ella i els altres, li vaig canviar el títol, vaig posar Ella i Màquina, i tot i que encara no havia sortit el tema de la intel·ligència artificial, bé, jo en el 2013 ja, no sé, ja se'm començava a parlar, no?, d'alguna manera, i el 2020 encara més, no? I bé, no sé fins on puc explicar, perquè és una història molt senzilla que no volem desvetllar tampoc, però com que en el títol ja hi és aquesta presència, no?
6: Clar.
7: Doncs és la relació d'una dona madura, no?, amb el seu entorn, i com la màquina, doncs, li ofereix una possibilitat de vida diferent.
6: Sí, el que sí que podem dir és que és una dona de 50 anys, no?, que,
7: sí,
6: que després d'haver cuidat molt el seu entorn, es pregunta, sí, i ara què? Qui em cuida a mi?
7: Correcte. Perquè és, jo sempre dic que les dones, no, a partir del segle XX, doncs, que tenien aquell paper en la nostra societat, per desgràcia, tradicional, de cuidar la família, les cuidadores, no?, i estar per la casa, doncs que a partir del segle XX han de fer això i, a més, el paper que fins ara feien els homes, també, tota l'hora, no? I llavors és com el puntal de la família, la mare, no? La mare, la dona, la... i també la filla, no? Perquè també té un pare, etc. I tothom li demana coses, no? perquè és una dona, diguéssim, amb caràcter i forta. I llavors ella diu, jo, a on m'agafo, no? Tots s'agafen a mi, però jo amb qui m'agafo? I és aquesta sensació de solitud que tenen moltes dones, també molts homes, eh? I tampoc es tracta el tema de la feminitat, però sí que és important que sigui una dona. I després aquesta mena de cosa que ens ha aparegut a les nostres vides, no? Des de la revolució digital, no? Aquesta cosa com la màquina, que la màquina és un concepte que evidentment existeix des que l'home és home, no? Perquè la roda ja era una màquina, no? I és aquest enginy, aquests invents que els homes fabriquem teòricament per arreglar-nos la vida, no? Llavors, és aquesta relació que de cop tenim de dependència amb una màquina que de cop té veu, ens parla, ens qüestiona, ens ajuda i ens vol fer la vida millor, saps?
6: I has fet modificacions, és a dir, vas acabar-la d'escriure, la pandèmia, ha passat temps.
7: Sí, a més, la vaig enviar, perquè com que no sabia què fer-ne, perquè aleshores no hi havia estrena,

0: mitat.
1: Exacte, i tots els personatges que l'envolten, que són fets pel mateix actor, per l'Enric Cambray, no? I ella l'Àgata Roca. I aquesta proximitat sí que ens ha fet modificar una mica l'obra, t'he de dir, perquè és una sala tan, en què tot està tan proper que també que aquelles parts del text que podien ser doncs, més estripades o més portar-lo cap a una comicitat una mica més exagerada, doncs no, vivim tot, anem a l'essència i realment tinc dos intèrprets doncs, de gran altura, no?, que em permeten fer virgueries amb el mínim d'elements possibles.
0: Sí. Perfecte, ens ho apuntem. Gràcies per atendre la trucada del Catalunya Nit. Bona nit.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.
0: Bona nit.

0: Aquest tema té missatge. L'ha seleccionat la nostra DJ-jockey i meteoròloga Gemma Puig. Gemma, bona nit.
1: Bona nit. Doncs mira, és una cançó d'Ed Sheeran que es diu A Little More, per tant, una mica més. I això és el que anirà passant una mica aquests dies, que aquesta calor es va consolidant. Avui les màximes ja han pujat molt més que ahir. Ahir les valors més alts van arribar als 33 graus, avui 37, a Vinebre, a Sant Romà d'Abella, i de fa molt poqueta estona aquest nou rècord de calor a l'Observatori Fabra. Recordem que és un observatori centenari amb més de 100 anys de dades, des de 1914. Doncs hem arribat als 33,6 graus.
0: Mai
1: en un mes de setembre, doncs sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, perquè venim d'un agost, d'un estiu de rècord, i ara, doncs mira, ho comencem al setembre una miqueta així.
0: Déu-n'hi-do els registres.
1: I demà, doncs, anirà pujant la temperatura. Demà també parlem, si fa no fa com avui, potser un grau més o dos. Quan més ho notarem serà a partir de divendres i el cap de setmana. I pocs canvis, sol, alguna nuvolada inofensiva i poca cosa més.
0: Molt bé, doncs això de cara a demà, després d'un dia molt i molt calorós. Moltíssimes gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.

0: Són les 10, ets al Catalunya Nit.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: en aquesta hora repassarem les principals notícies esportives del dia amb la ressaca que ha deixat el tancament del mercat de fitxatges. Hi ha futbolistes il·lusionats i d'altres que no tant, com Marc Casado, que marxa cap a la Corunya amb mal regust.
1: Avui tindrem amb nosaltres una medallista. Ara no parlem d'esport, sinó de física. Ahir, el govern va concedir la seva màxima distinció, la medalla d'or de la Generalitat, al cuiner Ferran Adrià i també a la que ha estat directora del sincrotró Alba durant 14 anys. D'aquí uns moments conversarem amb aquesta científica nascuda a Sicília.
0: I també trobarem temps per volar a l'Àfrica amb la millor guia, la nostra col·laboradora, l'Èlia Borràs. No us perdeu la secció d'avui perquè, com sempre, us sorprendrà.
1: I la novetat del dia per nosaltres arribarà al final de tot. Avui incorporem a les nostres files, a les files del Catalunya a nit, l'escriptor i periodista Daniel Vázquez Sallés. Serà ell qui tancarà avui aquest programa, el Catalunya a nit.
0: Doncs som-hi, fins a les 11. Notícies sota la llum de la lluna.

0: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
1: I encarem el final del dia amb les veus que han marcat aquest 2 de setembre. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
2: L'informe demostra que hi va haver una permissivitat total de la policia marroquina amb l'entrada del dia 30.
3: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta.
4: Que una ciudad española ha sido invadida, ha sido ocupada y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
5: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
6: Els meus fills són íntims amics del Carles, havia anat amb ell des dels 3 anys a l'escola. El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, un nano agradable, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
7: Sabem que no era el primer cop que els presumptes autors delinquien. Com a ciutat estem fent servir totes les eines que tenim al nostre abast. Però si la justícia no és rigorosa, impecable amb els culpables, tenim un greu problema, aquí i a qualsevol municipi del país.
8: Haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè, òbviament, la manipulació de la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema. Els dos nascuts a Catalunya, un de pares catalans i l'altre de pares immigrats, però els dos nascuts a Catalunya. Els dos són catalans i són menors que tenen famílies, no estan en un centre de menors.
9: Els europeus s'enfronten a la dura realitat que aquesta és la nova normalitat. Hem d'actuar amb més determinació i això implica estar preparats per respondre més ràpidament i millor a les imprudències de Rússia.
10: Si Rússia pensa que les amenaces ens dividiran o que ens deixarem intimidar i deixarem de donar suport a Ucraïna, s'equivoca.
11: No podem seguir creant ocupació que es destrueix any rere any quan s'acaben aquestes temporades. Sectors laborals que el que fan és augmentar la precarietat i augmentar la pobresa de la nostra societat.
12: Sí, avui em passa això mateix. És una mica com el tribut que rebo a la pel·lícula. És divertit. Tinc 65 anys. Tot és melancòlic per mi ara. Tot el que tingui a veure amb fer-se gran és melancòlic. Vull dir que si miro una pel·lícula en la que he participat, no la veig ja com una pel·lícula. Més aviat veig els records de la gent que vaig conèixer o amb qui vaig treballar.
13: Vaig posar ella i màquina, i tot i que encara no havia sortit el tema de la intel·ligència artificial, bé, jo en el 2013 ja, no sé, ja se'm començava a parlar. És aquesta relació que de cop tenim de dependència amb una màquina que de cop té veu, ens parla, ens qüestiona, ens ajuda i ens vol fer la vida millor.
0: Catalunya nit. Les notícies pensades. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
14: Deu i sis minuts. Ara ho sentíem en els sons del dia, aquestes manifestacions que hi ha hagut avui a diversos punts de Catalunya i també d'Espanya amb suport a Ceuta de diferent caire, també antifeixistes. I fa uns minuts ens explicava el Dani Sáenz de Aja des de Madrid que allà, quan un cop ja s'ha dissolt, hi ha hagut enfrontaments davant del Congrés entre un grup de manifestants ultres i la policia. Tornem a connectar ara a Madrid. Dani Sáenz de Aja, bona nit.
15: Què tal, Manel? Bona nit. Ara la situació és que aquí a la plaça de Neptú, que és la que hi ha baixant el carrer on hi ha el Congrés, és ja de tranquil·litat. La Policia Nacional i els vehicles antiavalots pentinen la zona, van donant voltes, però aquí ja no queden manifestants. Molts d'estos grups ultres neonazis han anat cap a la zona de Cibeles, que és una mica més amunt d'on ens trobem ara. No veig si allà els aldarulls hi continuen o no. Aquí ja les màquines de netejar els carrers estan fent la seva feina, hi ha tranquil·litat, i des de la delegació del govern espanyol a Madrid informen que hi ha hagut detinguts. No diuen encara quants, estem esperant que ens donin la dada, però sembla que sí que hi ha hagut detinguts, perquè, com us explicàvem abans, hi ha hagut llançament d'objectes cap a la policia, s'han disparat salves, s'han disparat gasos lacrimògens, i han començat càrregues davant del Congrés dels Diputats, que han acabat aquí a la plaça de Neptú, amb més corredisses, més càrregues, i ja des d'on jo soc us puc dir que aquí està dissolt, però desconec si en altres llocs, perquè encara veig passar furgons de policia amunt i avall, si en altres llocs encara continua aquests aldarulls.
14: Doncs moltíssimes gràcies, Dani, per aquesta actualització des d'un punt on demà hi haurà també molta atenció informativa al Congrés amb la compareixença de Pedro Sánchez. Una abraçada, bona nit.
15: Adéu, bona nit.
1: Encara ens queda per explicar l'actualitat esportiva del dia. David Ubach, bona nit.
16: Bona nit.
1: Aviam, el mercat de fitxatges d'estiu, el futbol es va tancar ahir, però continua portant cua, d'alguna manera. El Barça, l'últim a marxar, ha estat el migcampista Marc Casado. Ha estat cedit al Deportivo de la Coruña a última hora, diríem, i ell ha estat crític, no està content.
16: No, clar, l'endemà tenim les reaccions dels moviments d'última hora del mercat de fitxatges. Un d'ells, en clau Barça, és aquest de Casado, que ha deixat d'entreveure, doncs, cert descontentament amb com el Barça ha gestionat la seva sortida.
17: Bé, bueno, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió. Deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionat amb el que ve. Com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més. Li han parlat amb el club, com hem gestionat nosaltres les coses, com ho han fet ells i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
16: Per tant, que Casado ho deixa entreveure, no ha estat contundent del tot, però sí que expressa el seu malestar per com ha sortit del Barça via cessió. Per tant, d'aquí un any Casado torna a ser a les files del Barça. Un que no ha vingut, se l'esperava, però no ha acabat venint, ja s'anava intuint els últims dies, és Julián Álvarez, que seguirà l'Atlètic de Madrid, i avui s'hi ha referit Dani Olmo en un homenatge que li han fet a Terrassa, la seva ciutat natal, pel títol mundial amb la selecció espanyola. Doncs bé, Olmo ha parlat d'aquest fitxatge frustrat de Julián Álvarez.
18: Entender, no lo entiendo. Al final todos tenemos nuestros sueños. Yo creo que Julián también fue claro en ese aspecto. Él luchó, evidentemente, por sus sueños, pero bueno, al final también hay otras situaciones externas que al final uno no puede controlar. Y en ese sentido, pues esa fue una, no hace falta ni decirlo, pero bueno, al final, como he dicho antes, la vida sigue.
16: Olmo, doncs, que no entén com l'Atlètic de Madrid ha retingut Julián Álvarez. Dèiem que el mercat ha tancat, però el Girona encara està pendent d'algunes operacions i dos noms en concrets. L'un l'apuntava a mi, el de Carles Pérez, que ha de concretar el seu fitxatge pel Girona un cop desvinculat del Celta, com que està lliure, pot fitxar fora del termini
1: fora del
16: mercat.
1: Termini. Sí, molt bé, molt bé.
16: Ell va rescindir, per tant, és un futbolista lliure. I Unagi ja és camí del Panathinaikos. Hi ha un acord verbal entre els dos clubs, entre el Girona i el Panathinaikos, per al traspàs del migcampista marroquí a canvi de 15 milions d'euros, un mes en variables i, a més, un percentatge d'una possible futura venda. El Panathinaikos, de fet, ha oficialitzat l'arribada de l'Unagi, no així al Girona encara.
14: Al Barça femení també hi ha hagut canvis a la plantilla, aquests ja eren més sabuts, per la marxa d'Alexia Putellas, i avui n'ha parlat en una entrevista al Tot Costa Patri Jarro.
16: Sí, que agafa el relleu a la capitania d'Alexia. Per tant, tot i que lliurà el braçalet, rellevant Alexia, com dèiem, Patri Jarro ha volgut marcar perfil propi en aquestes declaracions al Tot Costa.
19: Es verdad que Alexia ha dejado un legado increíble, pero Alexia es Alexia, yo soy Patri, no quiero ni voy a ser igual que Alexia, y eso está claro, pero sí que es verdad que no es lo mismo ser primera y la responsabilidad que conlleva y ser en primera línea que no, eso sí. Seguimos siendo cinco capitanas que nos ayudamos entre nosotras y seguimos siendo un equipo entero.
16: Patria Soci ha volgut subratllar molt que Alexia ha marcat època al Barça. És una de les que han marxat, però tot i aquests canvis en plantilla, la nova capitana del Barça manté que l'equip aspira a tot, a guanyar tots els títols.
1: I a aquesta hora, David, estem pendents d'un partit en joc. S'està jugant la final de la Copa Catalunya de Futbol. Se la disputen el Sabadell i el Barça Atlètic. Entrem a la nova Creu Alta per saber com va el partit.
16: Amb en Francesc Ripoll, que l'està seguint des de l'estadi sabadellenc. Francesc, bona nit. Com va el marcador? Oh.
20: Hola, bona nit. Mira, estem a la recta final del partit. Som al minut 83, per tant, falten 6 més d'afegits i ara mateix aniríem als penals perquè Sabadell i Barça Atlètic estan empatant a 1. El Sabadell s'ha avançat i el Barça Atlètic ha empatat després del descans. I una de les notícies del partit és la lesió de Bissibu, que és un jugador que va fitxar el Barça aquest estiu, va pagar uns quants milions, em sembla que eren 10, i en un dels primers partits que ha jugat s'ha lesionat, ha hagut de marxar al camp en llitera. Encara falten proves, vull dir, hi ha precaució. Sembla, això sí, que no hi ha fractura, però hi ha d'haver prudència perquè la imatge no ha estat agradable.
14: Doncs moltíssimes gràcies, Francesc, des de la nova Creu Alta. Bona nit.
20: Que vagi bé.
14: I, David, començàvem la setmana, ens explicaves aquí aquest principi d'acord entre la Federació Espanyola de Futbol amb les jugadores perquè financiés la congelació d'òvuls per les futbolistes professionals. I avui hi ha un afegitó a aquesta notícia.
16: Sí, una reacció que ens obre una nova òptica respecte a aquest afer és la reacció d'Anna Peleteiro, saltadora de triple salt gallega, que a més és mare per partida doble, té dos fills Peleteiro, i ha portat aquesta visió crítica respecte d'aquesta mesura.
21: Que ser madre no penalice profesionalmente a ninguna futbolista ni deportista en general. Eso sí es conciliación. Porque fijaros en lo que puede ocurrir aquí. En lugar de adaptar la estructura deportiva para que la maternidad tenga cabida dentro de ella, adaptamos los tiempos reproductivos de las mujeres para que siga encajando en la estructura. Y todavía hay algo que me preocupa más. Hoy congelar óvulos es una opción. Pero cuando esa opción te la ofrece la institución de la que depende tu carrera profesional, ¿en qué momento la opción puede empezar a convertirse en una expectativa?
16: És un missatge de Peleteiro a les seves xarxes socials.
1: Molt interessant.
16: Sí, molt contundent. I ha qualificat aquesta mesura incipient doncs de masclista i del fet que la federació, tal com argumentava, doncs, tingui intencions amagades d'endarrerir la maternitat de les futbolistes en aquest sentit. I ha afegit que ara més els clubs podran condicionar jugadores a això, endarrerir els seus embarassos, ja que es trobaran el finançament per congelar òvuls.
14: Sí, sí, és un tema que pot donar... Bueno, i que s'allargarà, això segur.
16: I tant.
14: I que es pot interpretar des de diverses perspectives. Moltíssimes gràcies, David. Fins demà.
16: Fins demà. Adéu-siau.
1: Fem una pausa per la publicitat i ara, a la tornada, conversarem amb Caterina Viscari. Ella és directora del Sincrotró Alba i des d'ahir, doncs, una de les persones distingides amb la medalla d'or que entrega el govern de la Generalitat.
22: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
22: Som 3CAT.
24: M'expliques un conte, papa?
25: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
26: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
27: Doncs ja s'acaba l'estiu.
28: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
27: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
28: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
27: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
29: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
30: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
31: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes?
32: Després de l'èxit al Festival Grec, al setembre arriba a la Villarroel, primera llei de Newton, 10 Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
33: Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot.
32: Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
33: Fins al 4 d'octubre, prorrogable, entrades a la venda.
23: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
22: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
22: Som 3CAT.
0: Catalunya nit.
34: La luna se reía.
0: Les notícies.
34: La luna no quería.
0: Sota la llum de la lluna.
34: Dejar de aparecer.
0: amb Manel Elias.
34: Hasta el amanecer.
0: I Agnès Marquès.
34: La luna sonreía.
0: Catalunya Ràdio.
1: Passant 2:15 de la nit, dèiem abans de la publicitat que la distinció més alta que concedeix el govern de la Generalitat és la seva medalla d'or. I ahir vam saber que aquest any seran per al cuiner Ferran Adrià, que és una persona molt coneguda per tothom, i també ho serà per la física Caterina Viscari. Ella potser no la coneixem tant. Ha estat durant 14 anys la directora del Sincrotró Alba. Ella és doctora en física i hem pensat que no volíem esperar més per conversar amb ella. Caterina Viscari, benvinguda i felicitats.
2: Moltes gràcies.
1: Com has rebut la notícia que un govern, de fet un govern d'un altre país, perquè després explicarem que tu ets nascuda a Itàlia, que et concedeixi aquest màxim reconeixement?
2: És una emoció enorme, és un agradecimiento profundo hacia este país, que ya no es otro país, es también mi país. O sea, y esta medalla lo refuerza todavía más mi relación con Cataluña, que me acogió hace 14 años, en la cual he tenido la posibilidad, la oportunidad de desarrollar una carrera profesional muy interesante, sobre todo con un equipo de personas fantástico. Y esto es para mí, ha sido siempre un gran honor. Y ahora tener este reconocimiento tan importante es fantástico.
1: Ho imagino, imagino. La medalla encara no la tens perquè te l'entregaran un altre dia i es va fer l'anunci i hem estat molt ràpids convidant-te. Se't distingeix sobretot per aquesta feina com a directora del Sincrotró Alba. En parlem moltíssim, n'anem parlant aquí als mitjans de comunicació. Deia que tu l'has dirigit durant 14 anys, però ben bé això del Sincrotró encara a vegades ens costa d'entendre exactament què és. Si jo li pregunto a la directora del Sincrotró dels últims 14 anys què és aquesta informació, infraestructura, per què serveix? Què em contesta perquè tothom ho entengui?
2: És un instrumento que sirve para aumentar el conocimiento sobre la materia y para resolver los retos que tiene nuestra sociedad en una infinidad de campos, empezando por los campos de la salud, los campos de los nuevos materiales, las energías limpias, el cambio climático, la evolución de la cuántica, el tema de los datos. Por lo tanto, somos un instrumento, una gran infraestructura científica, donde hay un acelerador que acelera electrones, que producen la luz de sincrotrón, y esta luz de sincrotrón es la luz que ilumina la materia, de la cual luego podemos entender las propiedades. Y eso es el sincrotrón y es su equipo de personas y es su comunidad de usuarios. Tenemos más de 10.000 usuarios, investigadores.
1: Son muchísimos.
2: Sí, son investigadores que vienen de todo el mundo. Dos tercios vienen de España y de este dos tercios la mitad es de Cataluña y el otro tercio viene del resto del mundo. Y por lo tanto es un sitio también donde hay un gran intercambio de ideas, de culturas diferentes, de intereses diferentes, de humanidad diferente. Y por lo tanto, y luego se produce ciencia, se produce innovación, se ayudan las empresas a desarrollar productos innovativos. Por lo tanto, hay una cantidad de diferentes actividades que puestas todas juntas hacen de este Sincrotrón Alba un proyecto fantástico.
1: D'aquests 14 anys, algun projecte que t'hagi cridat especialment l'atenció, algun descobriment, alguna troballa que t'hagi cridat especialment l'atenció i que, no sé si triar-ne només un és difícil, eh?
2: És pràcticament impossible perquè ha habido miles de experimentos, varios miles de experimentos, son experimentos que duran una semana, tres días, y de estos decir el experimento que hemos descubierto algo que ha cambiado el mundo, No, hay muchos de ellos. Y naturalmente, depende de a la persona que se le preguntes, puede llamar la atención más unos que otros, porque tampoco va con la publicación con el mayor impact factor, es más lo que te emociona más. Yo puedo hablar seguramente de temas de experimentos sobre la salud. Hay una serie de experimentos, porque además no es solo un experimento, son proyectos que duran varios meses o incluso años. Un proyecto de colaboración con el Hospital San Juan de Déu, donde se estudian enfermedades raras y se estudia cómo los fármacos nuevos, fármacos que hay que desarrollar, cómo impactan en algunas enfermedades raras, sobre todo para niños. Y entonces el poder ayudar a primero a descartar aquellos fármacos que ves su efecto en la célula y lo ves en 3D, lo ves con un vídeo y ves que este fármaco no va a funcionar. Esto ayuda, por ejemplo, a no tener que hacer los ensayos clínicos, ayuda en acelerar el desarrollo de los fármacos que de verdad luego podrán ser una solución. Este es uno de los varios ejemplos. Naturalmente puedo hablar también de nuestra colaboración y nuestra actividad durante el COVID, de la pandemia, de entender efectivamente cómo el virus entra en las células. Y luego hay muchos otros sobre baterías, por ejemplo, el hecho de que las baterías, la mayor parte de las baterías ahora con las que convivimos todos los días, con nuestros smartphones o la electrónica, son basadas en litio. El litio es un elemento que no es infinito en la Tierra. Y entonces hay que buscar otro tipo de baterías basadas en otros elementos y ahí tenemos mucha actividad. Si queréis, lo que yo creo que es importante es que la investigación que se hace en ALBA, una gran parte de la investigación, ayuda a la sostenibilidad de nuestro mundo.
1: Clar, treballar en una infraestructura d'aquest tipus et fa ser una persona amb esperança, o no?
2: Sí. Sí, seguramente. Es que además la esperanza de la el trabajar en ALBA, en trabajar en este tipo de infraestructuras, para mí ALBA y para los que trabajan en otras instituciones parecidas, la esperanza se alimenta en el día a día. Naturalmente hay problemas, naturalmente hay discusiones, naturalmente hay conflictos, pero luego ves lo que están haciendo los usuarios, te das una vuelta por la sala experimental donde hay muchas líneas, muchos laboratorios donde hay muchos usuarios que vienen de sitios diferentes y vas preguntando, ¿y tú qué haces? ¿Y tú qué haces? Y ves una cantidad de proyectos, de estudios, de soluciones, y dices, esto es una suerte, un privilegio poder ser parte de esto.
1: Com t'interesses tu per la física? Tu vas néixer a Sicília l'any 57, després et formes a Madrid, et doctores a Nàpols, però aquest interès de la Caterina nena per la física tens detectat quan comença?
2: És la curiositat per entendre què som, què és este món en el qual vivim, les preguntes que se hacen los niños y luego los mayores, y querer saber más. O sea, yo diría que ha sido la curiosidad y el amor por el conocimiento, que esto me ha sido también inculcado en mi familia, por mi padre, mi madre y el estudio. Y me impactó mucho también. Yo estudié en Madrid, pero en el liceo italiano, y tenía un profesor de filosofía fantástico. Y me acuerdo las clases de sobre todo cuando empezó las primeras clases de filosofía que nos daba era sobre los filósofos griegos, ¿no? Que fueron los que empezaron a preguntarse, o por lo menos de lo que hay evidencia que empezaron a preguntarse y a darse respuestas. Y esto es como decir, bueno, hay que ir más adelante. Y luego en el último año del liceo, el libro de físicas que teníamos, pues no se terminó. Y yo dije, yo necesito saber más. Yo quiero saber más y posiblemente aportar algo en este camino del conocimiento.
1: Doncs ho has aconseguit, amb aquesta feina al sincrotró. Parlaves dels pares, no?, del que un rep a casa, aquesta injecció també per la curiositat. No sé si el recordaràs, tens pensat, perquè hauràs de fer un discurs, la setmana vinent t'entreguen aquesta medalla, no sé si pensaràs en ells, tindràs unes paraules, no sé, saps per on anirà aquest discurs? El tens pensat?
2: Lo estoy pensando, naturalmente, y no lo voy a decir ahora aquí, pero será un discurso muy, muy breve, pero sí, claro, las raíces de las que naces y lo que te aportan tu familia y, no sé, hablar, por ejemplo, de mi madre era andaluza y ella estudió en la España de la posguerra contra viento y marea en una familia pobre donde nadie había estudiado y ella quiso estudiar, estudió magisterio y luego se quedó con las ganas de estudiar más y cuando ya estábamos los hijos en la universidad, se escribió a la universidad. Recuerdo, mi madre decía, cuando era joven, ella decía, a mí me gustaría ser hombre y catalán. Hombre porque así podría estudiar más y ir a donde yo quiero y decidir más. Y catalán porque los catalanes lo hacen todo muy bien. Y soy mujer y andaluza. Entonces, bueno, esta mujer andaluza nos ha marcado a toda la familia.
1: Ja, va tenir una filla dona, però que ha trobat també doncs, una bona part de l'èxit de la seva carrera professional en aquests 14 anys. Caterina Viscari, moltes gràcies per acompanyar-nos i moltes felicitats.
2: Moltíssimes gràcies per la entrevista.
0: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
4: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, 12 a 12 de la nit.
4: Tornen les pobilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
5: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça... Quan
6: 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
3: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
6: Puyal 50, una edició especial dels rècords a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
3: I a més, aquest dissabte coincidint amb el 50è aniversari, des de les 8 del matí...
7: Messi, immens Messi, encara Messi...
3: Recuperem íntegrament algunes de les transmissions més importants de la trajectòria d'en Puyal.
7: Està dintre l'àrea, això pot ser gol, compte, gol!
3: Aquest dissabte, 8 transmissions senceres de 8 partits mítics a través del canal exclusiu digital.
6: Commemorem 50 anys de futbol en català.
3: A Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
23: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
0: Catalunya nit. Les notícies sota la llum de la lluna.
8: A moi aussi. Sur la lune.
0: Amb Manel Elias.
8: J'irai ce sur, monter là-haut.
0: I Agnès Marquès.
8: Les baisers semés par nos bouches et les rêves d'humanité. J'irai pour la réconforter, lui dire que j'aime de plus près.
14: Les vacances d'estiu representen per a molta gent l'únic moment en què tenen l'oportunitat de viatjar cap a d'altres llocs, aquells que s'ho poden permetre, però els que ja viuen lluny, normalment l'estiu representa aquell moment de tornar, podríem dir-ho, a casa, entenent que casa és allà on havien nascut o viscut molt temps. És tot un embolic i ara tenim una persona en un aeroport que no sabem si va cap a casa, si torna de casa, no sabem què farà. De moment posem-hi música.

0: Aquesta temporada, aquesta setmana, estem fent equilibris entre novetats i les coses que hem volgut mantenir, i una d'aquestes són les nostres converses sobre l'Àfrica amb l'Èlia Borràs. Èlia, què tal? Bona nit.
1: Bona nit, Manel, com esteu?
0: Molt bé. Tu, a l'aeroport, què? A punt d'anar cap a Àfrica, no?
1: Sí, a punt d'anar cap a Ouagadougou, i estic molt contenta d'engegar aquesta temporada de viatge amb vosaltres, agafant un avió i tornant al lloc des d'on us parlaré aquests pròxims mesos.
0: I tant, en tenim ganes. Per tu, què és això? Tornar a casa, o ara has estat a casa i vas cap a una altra casa, o no?
1: No, casa és el meu poble, és a Celrà, però també és veritat que tinc una altra casa, que és a Ouagadougou, i que també m'estimo molt, però sí, no, casa és aquí.
0: Doncs cap a la casa d'hivern, diguem, o cap al lloc de feina i
1: cap al lloc de feina.
0: Exacte. Quantes hores tens per arribar fins a Burkina Faso?
1: Poques, són, mira, 2 hores i mitja ara fins a Casablanca, i després a Casablanca faig escala, i són 3 fins a Ouagadougou. I ja arribo, i directe cap a casa, que a més està al centre de la ciutat, l'aeroport. Agafo un cotxe, que és unes berlines clàssiques Mercedes pintades de color verd, icòniques de l'Àfrica Occidental, i des d'allà, doncs, cap a casa. És una manera de situar-me, ja sóc al lloc. Són taxis destartalats però indestructibles, i és una manera, ja et dic, de situar-me, saps? Allò de dir, ja hi sóc.
0: Sí, sí, els taxis identifiquen molt els llocs, eh? Tu dius que aneu amb unes berlines antigues, o què?
1: Sí, són unes berlines, això ja dic, destartalades, i amb més d'un milió de quilòmetres algunes, però són infal·libles. Tu saps que arribaràs a casa, segur.
0: Un milió de quilòmetres poden arribar a tenir aquests cotxes?
1: Sí, sí, clar, perquè són de finals dels 80, i ara tenen com aquesta segona vida, no? I segurament l'última, perquè ja no els hi pot quedar més, no? N'hi pot haver-hi una tercera després. Manel, és com tu, potser arribar quan anaves a Rússia, no hi arribaves i et trobaves amb un lada que dius, vale, ja hi soc, no? Doncs això és el mateix.
0: Sí, tot i que allà ja s'han... o sigui, els lades estan molt als pobles i tal, però Moscou i Sant Petersburg ja van amb Hyundais i coses d'aquestes, ja allà.
1: Clar,
0: sí que...
1: Vale, doncs no, a Ouagadougou no, ja els tenim encara, aquests Mercedes, i també en molts altres països, de l'Àfrica Occidental, els trobareu sempre, i sempre amb taxistes molt agradables que us acompanyaran a casa.
0: I els preus per volar,
1: sí.
0: com estan per anar a l'Àfrica?
1: Mira, volia parlar d'això perquè és estrany, perquè, mira, de Barcelona a Dakar, que és la capital de Senegal, un bitllet et pot costar entre 400 i 600 euros anada i tornada. Uh-huh. Però just ahir, que preparava aquesta secció, vaig trobar que de Cotonou, que és la capital econòmica de Benín, fins a Lomé, que és la capital de Togo, que és el país del costat, només hi ha 45 minuts de viatge, i els preus no baixen dels 700 euros. És molt car.
0: O sigui que és més econòmic fer un Barcelona de car que del país veí.
1: Totalment. De fet, hi ha dades que vaig treure d'un article que vam publicar el Confidencial, que és un mitjà, i... Ai, no sé si em sentiu ara.
0: Sí,
1: que
0: està bé.
1: Sí, perfecte,
0: sí,
1: molt bé.
0: Fons,
1: segueixo. Dir,
0: es nota que no estem enganyant, que sí que estàs a l'aeroport.
1: Exacte. Això és un
0: la
1: directe.
0: Ràdio, clar que sí.
1: Això és la ràdio.
0: I ens encanta.
1: Doncs, buscava això, no, aquestes dades, i veia que, per exemple, a Sud-àfrica, que és un dels països més turístics del continent, només el 30% dels turistes eren africans, i el 70% eren de fora del continent degut als preus dels bitllets d'avions.
0: Clar, això poca gent s'ho deu poder permetre. Per què creus que passa això?
1: Doncs, a veure, hi ha diferents teories i motius. Un d'ells és que hi ha molt poques aerolínies locals i, per tant, molt poca competència. Que a Europa n'hi ha molta més de competència. Després, que no hi ha com un espai Schengen, que és el que hi ha a Europa, aeri, que fa que no hi hagi tantes facilitats, i per tant, doncs, les companyies tenen més problemes per anar d'un lloc a l'altre. I però ara estan engegant un nou projecte que es diu el Mercat Únic Africà del Transport Aeri, que aixecaria, no, les restriccions d'accés al mercat per aquestes aerolínies i harmonitzaria el tràfic. I llavors també hi ha un altre tema, que és que per viatjar a Àfrica es necessiten visats, i els visats també són cars. I mira, això que buscava, poder, hi ha gent que ha anat a Dar es Salaam, a Tanzània, aquest estiu, no? I buscava també un bitllet, això, de Barcelona a Nairobi, que sortia per 800 euros, però de Tanzània a Nairobi, que és la capital de Kènia, a 400 euros. Vull dir que realment la diferència és molta i és molt car, i per la gent, doncs clar, és millor poder anar a Europa, saps, que no pas venir viatjar per dins del continent africà.
0: Clar, i si parléssim dels aeroports amb més trànsit del continent, que aquí suposo que situaríem el Prat, Barajas, les Balears, a l'Àfrica quins?
1: A l'Àfrica, doncs mira, hi ha Egipte. Egipte, que és un dels grans destins turístics de l'Àfrica, no? Que hi ha 31,1 milions de passatgers a l'any, però el de Johannesburg és l'aeroport on hi ha més vols, però no tants de passatgers. Però espera't, perquè d'aquí poc el d'Etiòpia passarà per davant d'aquests dos. Etiòpia serà el nou hub que connecta l'Àfrica amb Àsia, que et podrà connectar Nairobi amb Dubai, Addis Abeba, que és la capital d'Etiòpia, amb Nova York, i això li queda poc perquè han començat a construir un nou aeroport.
0: Ens estàs posant en situació del que representa volar al continent africà i entre països del continent africà. Una de les tradicions que teníem la temporada passada és acabar amb alguna curiositat, així que ens hi anem preparant.
1: Som-hi.
2: Que devoren els planetes. Són els bòbobs els que foraden les arrels.
0: I aquí anem amb una pista musical, eh? Per què posem aquest tema?
1: Ja ho deveu haver escoltat, perquè parla de baobabs, i és que, Manel, aquesta pregunta te la faig jo a tu. I és, saps quin autor francès molt conegut va connectar per correu aeri Sud-amèrica i Europa a través d'Àfrica? O sigui que va fer un nou hub, a l'Àfrica.
0: Home, quins podríem arriscar, perquè entenc que estem escoltant El Petit Príncep, no?
1: Exacte.
0: Doncs Antoine de Saint-Exupéry, no?
1: Exupéry, perfecte. Antoine de Saint-Exupéry. Era el pilot d'avió, de fet, per això es va inspirar amb els baobabs, i estem sentint la cançó dels baobabs, que surt en el llibre El Petit Príncep, el conegudíssim, i ell era el pilot d'una companyia francesa que es deia Aeropostal, i que viatjava, doncs, de França, passava per Saint Louis, que és una ciutat al nord del Senegal, i després continuava cap a Sud-amèrica. I és interessant perquè encara ara, i jo hi he dormit en aquest hotel, hi ha un hotel que es diu La Poste, que funcionava com a centre de telecomunicacions i també de descans per a aquells pilots, no? I encara ara, quan hi vas, doncs et trobes que hi ha cartes, hi ha records d'aquella època en què hi havia aquests pilots que feien autèntiques travesses aèries, i que, doncs, autors com Saint-Exupéry, no?, que també es va inspirar en aquella zona i en Àfrica per escriure El Petit Príncep. Llavors, és recomanable, doncs, anar en aquest hotel a Saint Louis, al nord de Senegal.
0: Doncs mira, hi ha gent que s'està apuntant aquí La Poste cara a l'estiu que ve.
1: Va. Exacte.
0: I per acabar, dius que hi ha una companyia aèria que vola per Àfrica, però que no pots comprar bitllet d'avió. Això com ho hem d'entendre?
1: Això ho hem d'entendre, doncs, que jo el vaig descobrir estant i treballant a l'Àfrica, que és la companyia aèria de les Nacions Unides, que jo crec que és la companyia que arriba a les destinacions més estranyes del continent, més remotes, fins i tot en zones on hi ha guerra, en conflicte. També són avions que fan evacuacions i que connecten això, zones aïllades del món. Jo el vaig agafar una avioneta que anava amb hèlices a Sudan del Sud, que em va portar fins a Renk, una ciutat al nord on no hi arriben carreteres, i és una zona, doncs, on hi ha un conflicte humanitari actual, un conflicte i una crisi humanitària. I vam aterrissar una pista de terra, que no t'ho pots ni imaginar, Manel, jo no sé com vam poder aterrissar allà, i fins i tot ens van pesar les maletes amb una balança a la mà, no?, per pujar l'avioneta. Així que volia acabar, doncs, amb aquesta curiositat d'aquesta companyia aèria humanitària que existeix a tot el món, però que a Àfrica és molt present i que ens apropa, doncs, a zones remotes. I fins aquí crec que de moment és tot abans d'agafar l'avió.
0: Sí, ara mentre parlaves han tornat a dir una cosa aquí pels altaveus, no sé si ho has sentit, últim avís, passatgera Èlia Borràs, últim avís. No el perdis.
1: No el perdo.
0: Molt bon viatge, hem estrenat la temporada i tornem a parlar ben aviat. Una abraçada ben forta.
1: Molt bé, gràcies.

0: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: 18 minuts i arribarem a les 11 de la nit, així que hem de començar a fer el camí de sortida del programa d'avui, d'aquest 2 de setembre. És el moment en què aquí al Catalunya Nit comencem a mirar l'endemà. Marc Güell, Marc Ruiz, Oriol Pujador, bona nit.
2: Bona nit.
3: Què tal? Com
1: aviam,
3: bona nit.
1: Demà de què estarem pendents a Catalunya Ràdio, Marc?
2: Doncs molt pendents de les explicacions que doni Pedro Sánchez a partir de les 9 del matí al Congrés sobre aquesta crisi a Ceuta, compareixença que arriba, per tant, més d'un mes després de l'entrada massiva de migrants, i arriba després que ahir, que dilluns vaja a la SER, digués això.
4: Cuando se habla y se especula sobre la participación o no de las autoridades marroquíes, y yo niego la mayor precisamente porque no tengo esa información concreta sobre este aspecto, es que el Servicio de Acción Exterior Europea de la Comisión Europea ha dicho que efectivamente hubo redes rusas e israelíes.
2: Doncs bé, serà interessant saber què diu demà, després de tenir avui els detalls de l'informe policial, que recordem que apunta a les forces de seguretat del Marroc. Per tant, moment crític del mandat de Sánchez, i aquest, evidentment, serà un dels temes destacats del matí de Catalunya Ràdio. Podem saludar el seu subdirector, Maiol Roger, bona nit.
5: Què tal, bona nit.
2: A veure, demà, en ple programa, tindreu Pedro Sánchez donant explicacions i, en fi, molt pendents del que pugui explicar.
5: Sí, és aquells dies que acaba la compareixença, sembla fet a mida, perquè compareix a les 9 del matí, Pedro Sánchez. Aviam quines explicacions dona, perquè ja va parlar de la SER, però una cosa és parlar i l'altra és donar explicacions. I bé, nosaltres tindrem abans de començar, farem una ronda de diputats catalans, per aviam com ho veuen, parlarem amb Esquerra, parlarem amb Comuns, parlarem amb Partit Popular, estem veient a veure si també se'ns hi posa Junts, per veure una mica què s'hi cou abans d'aquesta compareixença i quines explicacions li demanaran a Sánchez.
2: Per tant, aquesta ronda prèvia abans de les explicacions de Sánchez, quines perspectives augures pel president espanyol amb tota aquesta crisi, amb tot el que hem anat sabent aquestes últimes hores sobre l'informe policial?
5: Doncs no ho sé, perquè sempre hem dit que Pedro Sánchez té un as sota la màniga, però l'altre dia l'entrevista a la cadena SER va ser decepcionant en quant a explicacions. L'embolic amb la policia i amb Marlaska està creixent a mesura que anem sabent de detalls. També una mica les discrepàncies entre ministres es van veure la setmana passada, i potser Sánchez no dona explicacions perquè no en té o no les pot donar. Per tant, demà sí que és el dia decisiu d'una crisi que al govern se li va complicant setmana rere setmana i que semblava que deia, ostres, va, ara tornarà el curs, tornarà Sánchez, no? Sempre que parla sembla que millora les seves perspectives, i en aquest cas de Ceuta veurem perquè no sé, no, sincerament no sé què esperar-me demà. Seguint el que hem vist, et diria, no n'esperaria gaire cosa més que la reiteració de retrets que hem vist fins ara. Ara bé, és Pedro Sánchez i mai se sap.
2: Doncs demà ho veurem. Què més fareu, Maiol, al matí?
5: Doncs mira, repassarem una mica els problemes que hi ha hagut amb la meva salut, amb aquests canvis que hi ha hagut per la forma de registrar-se i de gent que ha tingut problemes. Parlarem també amb Salut, que ens diu, ei, és molt fàcil, ho explicarem, i a tothom li quedarà clar, per tant, també fer una mica de crida a la calma, no?, que si no heu pogut entrar, doncs que es pot entrar de seguida. També farem una mica el debat sobre l'escola inclusiva, perquè és un dels punts que hi ha sobre la taula en el gran debat de l'educació que n'estem parlant molt aquests dies, i parlarem amb la mare d'un nen autista per saber també com va el model i com viuen ells del model. I després rebrem a l'estudi de Catalunya Ràdio a Juana Dolores, també un dels noms que les últimes setmanes ha aixecat polseguera. I res, ja començarem, ja sé que encara és d'hora, però ja començarem a encarar el cap de setmana, que el tenim allà a l'horitzó, obrint la taverna a les nostres recomanacions gastronòmiques, perquè encara ve de gust sortir, menjar una mica bé i, escolta'm, i aprofitar que les temperatures encara són bones i comencen a baixar una mica.
2: Veig que tens ganes de cap de setmana, però demà encara haurem de parlar, Maiol.
5: I tant, escolta, jo parlar amb tu sempre és un plaer.
2: Igualment, que vagi bé, bon programa.
5: Que vagi bé, bona nit, adeu.
6: Doncs demà també pot ser un dia important per tenir pistes de cara al que pot passar dimarts amb l'inici de l'escola prevista, l'inici previst a escoles i instituts. Veurem si aquests crits es tornaran a repetir o no. I és que demà al matí la consellera Esther Niubó es reunirà amb els sindicats que mantenen la vaga per al primer dia de curs, l'USTEC i la CGT. Malgrat tot, el departament ja té coll avall que aquests no la desconvocaran, Oriol Pujador.
3: No, la idea és que aquesta marxa, que aquesta mobilització tiri endavant, serà la primera trobada, la de demà d'aquest nou curs, després que marxéssim de vacances a l'estiu amb unes negociacions absolutament trencades i enrocades. Més enllà de com anirà aquesta reunió i si servirà per acostar posicions, la incògnita és saber quin és el termòmetre, què és el que pensa el col·lectiu de docents a l'inici d'un nou curs. La USTEC ja ha reconegut d'entrada que la vaga en el primer dia de curs és una vaga arriscada i que pot tenir seguiment baix. De fet, la portaveu Iolanda Segura ha assegurat que el malestar dels docents persisteix, però que els pot pesar més rebre els alumnes el primer dia de classe i, per tant, no fer tan visible aquesta mobilització.
7: La vaga del dia 8 és una vaga delicada perquè és el primer dia de curs, perquè a més no hem tingut temps de preparar-la amb, no, diguéssim, amb molta antelació i d'anar centre a centre, de fer tota la difusió possible i el treball possible. Clar, és una vaga que és difícil de dir quin seguiment tindrà.
3: Si fem agenda, la consellera es reuneix demà a les 10 del matí, primer amb la USTEC, i a les 12 amb la CGT.
1: Doncs veurem com acaba, aquesta reunió després d'aquestes declaracions també de la portaveu dels sindicats. Demà parlarem de càmpings, també, Marc.
2: Sí, parlarem de càmpings, perquè aquesta calorada d'aquest estiu té efectes a tot arreu. Hem notat a la factura de la llum, hem vist com els instal·ladors d'aires condicionats van desbordats. Doncs bé, tot això també és una mala combinació pels càmpings. Els companys de Catalunya Ràdio Girona han parlat amb l'Associació de Càmpings de Girona i avisen que aquest estiu han hagut de pagar factures de la llum molt més cares perquè les caravanes fan servir molts més els aires condicionats. I posaran xifres i el sector doncs, que demana mesures perquè no hagin de pagar tot els càmpings. Ah. Demà ho explicarem aquí a Catalunya Ràdio. I per cert, demà si heu d'enviar alguna carta o algun paquet, perquè encara se n'envien, sí, i heu d'anar a correus, potser us haureu de carregar una mica de paciència. Comencen mobilitzacions que ha convocat el sindicat de funcionaris CESIF fins a mitjans de setembre. Hi ha previstes protestes a tot l'Estat, també a oficines de Catalunya. Les reclamacions són de més personal i que l'empresa Correus compleixi l'acord i implementi, per exemple, les 35 hores setmanals.
6: I demà, aquest dijous, tindrem aquí un dia molt cinematogràfic. És el dia que tornarà l'Àlex Gorin amb la seva secció, però també perquè l'actualitat ens portarà al cinema en dos fronts, Oscars i Cronos. Marc Ruiz.
8: Yo no me meto en tu corazón, hijo mío.
9: Demà sabrem quines són les tres pel·lícules que l'Acadèmia de Cinema Espanyola proposarà per a la categoria de millor pel·lícula de parlant anglesa. La favorita, l'evident, la que convenç tothom i només replega elogis, guanyadora del Premi Millor Direcció a Canes i que estem sentint, és La Bola Negra, de Los Javis. Però hi ha tres pel·lícules més que podrien acabar a la terna de seleccionades per l'Acadèmia. El Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen, Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, i Los Domingos, de Laura Ruiz de Azúa.
6: Sempre hi ha tapats i sorpreses,
8: No entiendo ese empeño tuyo en cerrarte allí con cuatro viejas.
9: I la tapada és precisament Los Domingos, perquè no va ser a temps d'entrar en la preselecció de l'any passat i no hi pensa ningú. A més, les altres tres han tingut una gran projecció ja internacional perquè han participat al Festival de Canes, així que podria ser la sorpresa i quedar davant fins i tot de Marga Navidad d'Almodóvar.
6: I ja ho dèiem, demà també atents a la presentació de Cronos.
9: Ja ho sabeu, és la pel·lícula basada en els atemptats de la Rambla i Cambrils del 17 d'agost del 2017, amb participació a 3CAT. La presenten al Liceu i en farem una cobertura a fons. Entrevistarem els protagonistes, Enric Auqué, Mònica López, Diana Gómez, el director, Fernando González Molina, i el guionista, Alberto Marini. A més, la Montse Pujol serà la catifa vermella per descriure'ns tot el que hi passi i parlar amb els convidats, alguns dels quals són els protagonistes reals dels fets.
6: Doncs demà ho seguirem també aquí en directe.
1: 10 minutets i serà les 11, i ja ho sabem, cada dia en aquesta nova temporada del Catalunya Nit el que fem a aquesta hora és treure el cap a la redacció d'algun dels diaris que s'editen i s'imprimeixen a Catalunya. Avui és el torn de La Vanguardia. Podem saludar la seva subdirectora, Isabel García Pagán. Isabel, bona nit.
10: Hola, bona nit, Agnès. Com bona va? Nit, Manel.
6: Bona nit.
1: Tot bé o què, a aquesta hora? Com ho teniu? Ho teniu encarrilat ja?
10: Home, ja toca, no? Diguéssim.
1: Sí, sí. Per on aneu, per on aneu demà?
10: Bé, és gairebé, és obligat abordar aquest informe policial, no?, que hem conegut aquesta tarda després d'un dia bastant kafkià sobre si existia o no existia un informe de la policia que apuntava cap al Marroc en aquesta crisi de Ceuta com a instigador o com a acompanyant de tota aquesta mobilització de migrants a Ceuta, i efectivament l'informe l'hem tingut aquesta tarda i hem pogut llegir bé aquestes 55 planes que anaven plegades d'informació molt, molt sucosa que demà es poden trobar al diari, i efectivament bé, arriba abans de la compareixença de Pedro Sánchez, que és demà al matí a les 9, o sigui que la portada indica que aquest informe condiciona i molt la compareixença del president del govern espanyol demà al matí.
1: És d'aquelles notícies de portada que enllacen amb el que passarà demà i que demà també serà notícia. Escolta, Isabel, si ara haguessis de triar d'entre tots els articles d'opinió que publica demà La Vanguardia, si n'haguessis de destacar un pels nostres oients, quina aposta faries? Què en destacaries?
10: Jo crec que la crisi de Ceuta en aquest moment i la importància de la compareixença de Pedro Sánchez amb el Congrés és tan gran pel que resta de legislatura que, bueno, nosaltres el que hem fet és hi ha tot un reguitzell d'opinions entorn a aquesta qüestió, començant pel director, i també podeu trobar l'opinió de Josep Martí Blanc o de Lluís Foix en aquest sentit, i a la web també de la Lola García, que també fa una versió només digital d'una opinió. Però crec que és prou important com per tenir visions diferents i anàlisis molt detallats sobre aquest tema i la transcendència de la compareixença de Pedro Sánchez.
1: Clarament, perquè la legislatura es troba en un moment crític, eh? Diríem. Per tant, aquesta suma de veus demà a La Vanguardia per analitzar aquest moment polític que demà viurà doncs, també un dels seus punts àlgids. Gràcies, Isabel, que vagi molt bé.
10: A vosaltres, bona nit.
1: Bona nit.
6: Set minuts i arribarem a les 11. Set minuts, per tant, li queden al Catalunya Nit i ja sabeu que ens agrada acompanyar-nos de persones que ens ajudin a posar-li el llacet final, a tancar-ho bé. I avui estrenem aquí la veu de Daniel Vázquez Sallés, que és un plaer tenir-lo aquí. L'hem tingut des de l'inici de l'informatiu. Benvingut.
11: Gràcies.
6: Nosaltres també, el mercat de fitxatges tanca, però nosaltres aquí seguim. No sé, de tot el que m'ha explicat, quines reflexions et queden?
11: Doncs hi ha molta cosa, hi ha molta xitxa. Evidentment, el tema del Marroc, de Ceuta, jo crec que Sánchez està obligat a dir que no, el Marroc no està implicat, perquè si no era llançar llenya al foc. Però sabent com funciona el Marroc, i sobretot el seu rei, aquest rei que viu a París, per cert, sempre que té un conflicte o vol alguna cosa, sempre el que fa és tensionar la frontera amb Ceuta. I això, evidentment, Sánchez havia de negar-ho, per no tenir més conflictes. Però, a més, si a sobre hi ha darrere, segons ell, Israel i Moscou, és molt probable que també estigui darrere el que se'n diuen els tecnoautoritaris i Donald Trump, no? I sabem que Donald Trump no és massa amic de Sánchez ni del govern espanyol, no? Per manca de pleitesia del senyor Sánchez. I el que s'hauria d'intentar saber si això hagués passat amb un govern de Feijó. Si aquesta entrada de gent que volia saltar o entrar a Europa hagués passat amb Feijó al govern, i si no, el senyor Feijó i Abascal i la Chao Pescao, si alguna forma també sabien més coses, perquè en aquesta espècie de contuberni que hi ha muntat perquè caigui Sánchez, doncs sempre penses que hi ha algú que mou, no? la cuna, no? Llavors, la qüestió és que tot està molt enrevessat, Sánchez ho té molt complicat, sembla que vagi saltant, vagi sobrevisquent a tot, però aquesta situació és molt complexa. A més, hem vist avui ja les manifestacions a Madrid, l'entrada de la ultradreta, l'entrada de la dreta extrema, el país està molt convulsionat i bé, i a sobre, no? Això m'ha fet molta gràcia això de Ceuta, que digués el president de la comunitat autònoma de Ceuta digués que li ha afectat el turisme. Jo penso, quin assos va de Ceuta és el turista, però bé, se'ls ha de donar. Després, el tema de Manresa. Jo crec que és molt preocupant tot això de la cultura de la navalla. Fons, és una cultura de la violència gratuïta. És amb la mort del Carles Vila Jussana, doncs s'ha obert un tema que és molt complicat, és molt difícil de controlar, perquè és molt fàcil portar una navalla, una navalla a la butxaca. El que passa és que jo recordo, quan era jovenet, ens havien atracat alguna vegada, no? Hi havia dos tipus d'atracament, no? Que era un per certa violència o el tema de navalla, no? Te l'ensenyaven, però allà s'acabava. Però ningú sortia... No hi havia la costum, ningú sortia una navalla per anar a una discoteca. I això, pots pensar, això ve D'on ve això? Però és igual d'on ve. El problema és que ja el tenim aquí. Com es controla això? Sempre parlen d'educació, educació i educació. Però vivim una època en la qual la joventut està exposada a un tipus de violència, sí, com sigui, amb les xarxes socials, on sembla que sortir al carrer per vandalitzar la societat està com de moda. I això ho veus en moltes coses, doncs, també amb el vot, amb tantes altres coses.

0: I al mateix temps hi ha molt deep state d'aquí darrere que costa molt saber les coses. El tema de George Clooney, no?
1: Caquistocràcia.
0: És complicat, això. Jo pregunto, quan Clooney es presentarà de president dels Estats Units? Això va passar amb Robert Redford. Sempre són demòcrates, eh? Però Robert Redford va ser com l'etern candidat a ser president dels Estats Units. Tothom diu que Clooney és l'etern candidat a ser president dels Estats Units. No sé, és com si tothom estigués esperant, no?, aquesta cara amable. Després haurà de prendre decisions complicades com Obama, no?, que també era cara amable, però no va apel·lar a Bin Laden, va fer tantes coses. Però el Clooney té una cosa que m'ho havia sempre deia, que era un home charmant. Això m'ho havia sempre deia, molt charmant.
2: O sigui que tu ets un Clooney for president, no?, una mica, o què?
0: De veritat, després del que tenim ara, jo, una sabata inclús seria millor. I m'ha encantat l'entrevista que li heu fet a la si ho he apuntat, la doctora Viscari, no?
1: Sí, Viscari, Caterina Viscari.
0: Aquesta visió tan humanista que ens ha donat de lo que és el sincrotó, no?, d'aquesta interrelació humana que hi ha dins del sincrotó, en la qual allà s'estudien coses que són pel bé de l'humanitat, no? Tu, Agnès, li has fet la pregunta, no?, si era tenir una visió positiva del futur. Jo crec que ens manca molt la gent que tingui una visió positiva del futur. I he pensat, hòstia, m'encantaria... A mi m'agrada molt Interestel·lar, la pel·lícula. Molt, molt. Em fascina Interestel·lar. Però jo crec que hauria d'anar-hi amb la doctora Viscari per acabar d'entendre de què va això de la física quàntica. Que no tinc...
1: L'escena de la llibreria.
0: Sí, no? M'agrada molt, però penso, et falta això, et massa de lletres aquí. O sigui que ha estat... Això, el tema de la violència amb els nens, és una cosa que a mi sempre em frapa moltíssim. O sigui, no sé, aquí, tenia tot aquí apuntat a la llibreta i espero que hagi anat bé.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bona nit, us informa Vicent Mifsud. Milers de persones s'han concentrat en diverses ciutats de l'Estat per a donar suport a la població de Ceuta i recriminar la gestió de la crisi del govern espanyol. Les convocatòries impulsades pel Partit Popular i Vox s'han transformat en una onada de rebuig a Pedro Sánchez. A la mobilització de Madrid hi han assistit els dos líders de les formacions de dreta, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal.
2: Que una ciudad española ha sido invadida, ha sido ocupada, y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
3: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
1: També hi ha hagut protestes a Girona, Tarragona, Lleida i Barcelona, on dues convocatòries de signe contrari han omplert la plaça Sant Jaume sense incidents, però separades per un fort cordó policial. La protesta de Madrid ha acabat amb aldarulls i càrregues policials. Més notícies, Oriol Pujadó.
4: El jutge de Guàrdia envia un centre d'internament per a menors als dos joves detinguts acusats de la mort violenta d'un home a Manresa dimarts a la matinada. El cas, que s'investiga com a homicidi, ha generat commoció a la comarca. Centenars de persones s'han manifestat aquest dimecres pels carrers de Manresa per recordar la víctima i per exigir justícia. En paral·lel als actes d'homenatge, continua la investigació del crim. Els Mossos no descarten més detencions.
1: L'atur ha pujat de 14.500 persones a l'agost a Catalunya fins a les 330.000, una xifra lleugerament superior a la de l'any passat. Tradicionalment, l'agost s'acaben alguns contractes en el sector turístic i els últims anys s'han exceptuat l'efecte de l'acabament de contractes en les activitats de lleure, tal com reconeix el secretari de Treball, Paco Ramos.
5: És una dada que reitera any rere any que el que passa els mesos de juliol i agost pel que fa a les activitats complementàries. Menjadors, però també casals i colònies. I en aquest cas concret, l'increment de l'atur ha estat de 2.305 persones. Això és una qüestió molt rellevant i que haurem de veure què és el que passa al darrere d'aquestes dades.
4: Brussel·les adverteix que l'intent d'atac amb drons a l'aeroport de Leipzig, Alemanya, és una escalada de Rússia a Europa i promet augmentar la pressió sobre Moscou. Segons la premsa alemanya, els investigadors han identificat dos homes

0: homes amb passaport rus i doble nacionalitat de Bielorússia i Letònia com a sospitosos d'haver preparat i traslladat el dron explosiu. Un d'ells va entrar a l'espai Schengen amb visat de turista a través d'Itàlia. La cap de la diplomàcia europea, Kasia Kallas, ha dit que els 27 estudien com limitar els visats als turistes russos.
1: Els visats de turistes s'estan utilitzant per cometre actes de sabotatge, perquè aquesta gent ha d'entrar a la Unió Europea.
2: La Setmana del Llibre en Català es reivindica mostrant la potència del sector editorial en català. A partir del 18 de setembre es faran més de 350 activitats al passeig Lluís Companys de Barcelona. Hi haurà prop d'un centenar de casetes amb més de 280 segells editorials. El president d'Editors.cat, Oriol Magrinyà, reivindica la setmana en un moment, diu, d'emergència lingüística.
3: Creiem que la Setmana del Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, com una mostra innegable de la fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana.
2: I ha arrencat la mostra de cinema de Venècia que ha entregat el Lleó d'Or d'Honor a George Clooney durant la cerimònia inaugural. Clooney ha explicat que veure les imatges de les seues pel·lícules en l'homenatge li ha provocat emoció i melancolia.
4: Sí, avui em passa això mateix. És una mica com el tribut que rebo a la pel·lícula. És divertit. Tinc 65 anys. Tot és melancòlic per mi ara. Tot el que tingui a veure amb fer-se gran és melancòlic. Vull dir que si miro una pel·lícula en la que he participat, no la veig ja com una pel·lícula. Més aviat veig el records de la gent que vaig conèixer o amb qui vaig treballar.
2: El festival ha arrencat amb la projecció de la pel·lícula Ink del director britànic Danny Boyle. Esports, el Sabadell és el nou campió de la Copa de Catalunya de futbol. A la final jugada a la Nova Creu Alta, els sabadellencs s'han imposat per 1-2 al Barça Atlètic.
0: Més encara clar de futbol, a Can Barça, Marc Caçador s'ha dit pel Barça al Deportivo de la Coruña a última hora, ha deixat entreveure cert descontentament amb la gestió de la seva sortida.
2: Al Girona, el Panathinaikos ha fet oficial l'arribada del migcampista Ounahi, el marroquí deixa Montilivi en canvi d'uns 15 milions d'euros i un en variables, a més d'un percentatge en cas d'una futura venda.
0: Aquest vespre s'han jugat també partits de l'última eliminatòria prèvia de la Lliga de Campions femenina de futbol. Entre d'altres, han avançat a la fase Lliga el Real Madrid, que ha eliminat l'Ajax, el Chelsea, que ha deixat fora la Real Societat, l'Inter de Milà, Butxí del Wolfsburg, i el Paris Saint-Germain i la Juventus.
5: Fins aquí les notícies.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
8: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
9: 9, 14, 35, 43, 50. Sols 3 i 7.
8: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
7: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
10: Cremen els boscos, les dones, quin paper hi tenen?

0: Els pitjors moments d'aquest estiu l'hem viscut amb els incendis. Fa un parell de dies que hem encetat el setembre i podríem dir que encara amb olor de cendra. Un dels més terribles va ser l'incendi de les Gavarres, en el que es van cremar 2.300 hectàrees de bosc. El que vam sentir aquells dies repetidament és que el bosc estava abandonat i els qui s'hi van atrevir van denunciar la deixadesa del govern en aquesta matèria. Dones de Bosc són un grup de dones que es proposen comprar parts de bosc o establir-s'hi per evitar els incendis, en la mesura del possible. Avui les coneixerem.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: Comencem avui amb la música de Julia Hagelin, una de les primeres cançons del seu nou disc, que sortirà el 25 de setembre amb aquesta energia de qui sap el que vol. Comencem aquest programa d'avui, Les dones i els dies, perquè les dones que ja ens acompanyen a l'estudi gasten ben bé aquesta energia. Benvingudes, benvinguts a Les dones i els dies. Jo amb aquest programa aprenc moltes coses i una de les que he après és que un de cada tres boscos de propietat privada estan en mans de dones, però malgrat això estan poc representades en la presa de decisions del sector. I clar, això té unes implicacions segur. I estan aquí en peu de guerra, assegudes, però han esmorzat bé. I m'acompanyen la Michelle Corel. Com estàs?
1: Hola, què tal?
0: Contenta de tenir-te aquí. És la Michelle Corel, propietària de 65 hectàrees de bosc al massís de les Gavarres. A més, fotògrafa professional des de fa més de 30 anys. I em sembla que tu el bosc t'ha canviat la vida.
1: Pues sí, efectivament. M'ha canviat totalment. Jo era una persona de ciutat i de sobte vam comprar aquesta finca i vam descobrir que teníem que gestionar 65 hectàrees, no sabíem res i ens vam posar mans a l'obra. I és un món fascinant.
0: Ara en parlarem d'això perquè, clar, tu ets una fotògrafa professional de Nova York i ara ets propietària d'un bosc de les Gavarres. I clar, aquí m'has d'explicar alguna cosa, eh?
1: És un petit canvi, sí.
0: Escolta, també ens acompanya la Cristina Lier, que és cofundadora de l'associació Forest Horses, propietària forestal i gestora d'una finca forestal familiar de 280 hectàrees. I jo abans te deia, tu ets la dels cavalls, oi? I què vol dir això de ser la dels cavalls?
2: Així és com Cristina. Em coneixen moltes de les meves amigues, la dels cavalls, la boja dels cavalls.
0: Què és això dels cavalls? Per què? Quin paper fan els cavalls?
2: Doncs és una associació també fundada per dones, que el que fem és portar cavalls al bosc i intentar gestionar el bosc d'una manera totalment sostenible. Llavors ells viuen lliures al bosc, tot i que tenen un tancat elèctric, no? com les vaques al Pirineu, perquè m'entengueu, i els anem canviant de boscos. Tenim acords amb propietaris forestals que els cedeixen al terreny i estan allà doncs, pasturant potser podríem 6 mesos, un any, 2 anys.
0: Clar, podríem dir que fan la feina que potser haurien de fer les administracions, els cavalls, que és a dir, netejar el bosc.
2: Sí.
0: Una de les grans objectius és aquest, oi?
2: O també la feina que feien abans les persones. O sigui, abans els boscos els gestionaven els mateixos habitants dels pobles, anaven a buscar llenya, arreglaven els camins, i ara, com que ja no ens calentem amb aquesta llenya, estan molt més descuidats en aquest sentit. Mm-hmm. Llavors, els cavalls fan la feina d'estar ells vivint allà i ja està.
0: Doncs escolta, ara en parlarem d'això i també ens acompanya l'Imma Segarra. Benvinguda, com estàs?
3: Molt bé, molt bé.
0: Propietària forestal, en concret d'una finca de suredes, en aquest cas de 200 hectàrees al massís de les Gavarres.
3: Exacte.
0: Que ara jo et faré una pregunta que potser em mates, però clar, la gent diu, no veieu que ja no hi ha taps de suro, les ampolles de vi? Ja ningú vol el suro. Això és veritat o no?
3: No, és veritat, és mentida. Veritat. No. I a més, el suro de les Gavarres està molt buscat perquè es considera un dels suros de més qualitat. Uh-huh. Sí que és cert que, per exemple, això a la reunió d'aquest any ens ho van dir, que com que ha baixat, no és perquè no hi hagin bodegues que fan servir taps de plàstic o taps de rosca, que també és cert, però el consum de vi ha baixat a nivell mundial i aleshores hi ha moltes fàbriques que tenen excedents de taps de suro. Aleshores, doncs això doncs és una... I ara ens estem com reconvertint, o les fàbriques també s'estan reconvertint en fer altres coses de suro, com s'havia fet abans, aïllants, mm-hmm. capses, coses, no? Per aprofitar, a més, altres parts del suro no tan rendibles com els del DAPS.
0: O sigui que seria una bona idea també que les suredes es netegessin. Vull dir,
3: es netegen.
0: Ara parlem d'això, perquè clar, alguns està sentint segur a casa i ja està aixecant la cella i diu, un moment, vaig escriure aquestes de les dones i els dies perquè tots s'ho fan venir bé, no? I diuen, per què les dones han de netejar més el bosc o per què us heu ajuntat com a dones de bosc? Quina és la vostra tasca i per què és diferent? Per què no s'han ajuntat els homes de bosc? Mm-hmm.
3: A veure,
0: qui contesta?
3: Contesto jo. Jo sóc la secretària de Dones de Bosc. Aleshores, quan es va crear l'associació, va ser per donar visibilitat a les dones. O sigui, a Catalunya un 70% dels boscos està en mans privades. És a dir, només entre un 25 i un 30 és de l'administració pública, no? I d'aquest 70%, un 40% i escaig està en mans de dones. Però, en canvi, el que deies tu abans al començar el programa, quan mires a les juntes de les associacions que ja existeixen, forestals, de propietaris i tal, hi ha molt poques dones, molt poques dones. Jo sempre dic que...
2: I això quines implicacions té?
3: A veure...
2: Que no hi hagin dones.
3: Implicacions és, a veure, maneres de fer. Maneres de fer. Nosaltres el que hem vist és que la manera de treballar de les dones és una manera més col·laborativa, més de compartir, més de fer xarxa, i aleshores això el que hem volgut és fomentar la presència de dones en aquestes d'això. Un dels objectius principals de Dones de Bosc és aquest, aconseguir que es visibilitzi, que surtin, que florin les dones propietàries, que són aquest més d'un 40% de la propietat privada, i animar-les a formar part d'aquestes associacions. Perquè la majoria formem ja part de les nostres associacions territorials de propietaris, però estem allà escoltant. O, això en el millor dels casos,
2: en el pitjor dels casos,
3: estem a casa i enviem el marit a que faci la feina o ens representi, no? Uh-huh. I això és el que volem evitar. El que volem és que implicar a les dones propietàries.
2: Clar, jo ara estava pensant, les dues, tant l'Imma com la Michelle, les dues heu patit de primera mà l'incendi de les Gavarres. Sí. Què us va significar a vosaltres? I us vau estirar els cabells allò un a un quan aquells dies passava tot allò i que sentíeu certa impotència, m'imagino? O això ja us ho havíem dit i no ens heu fet cas?
3: No, a veure, s'han de trencar algunes coses que s'han dit, que és el tema de que si les Gavarres era un polvorí. S'ha de dir que més d'un 70% de les hectàrees cremades estaven gestionades. Vol dir que estaven gestionades, vol dir que estava el bosc net i s'ha cremat, no? Aquest 70% era de propietaris privats, que tots tenim el nostre pla de gestió i ens ocupem de... perquè ens interessa per poder pelar les suredes, perquè ens interessa per gestionar els pins, pel que sigui, ens interessa que estigui gestionat. Gràcies a això no s'ha cremat més, però s'ha cremat perquè s'havia de cremar. Ha sigut una negligència fatal.
2: Però hi ha algú llavors que no està fent la feina, és a dir, hi ha una part que no s'està fent. És a dir, hi ha una part que és de mans privades, però hi ha tota una part que és pública, m'imagino, que aquí també hi ha jugat part, no?, aquest fet. No ho sé. Bueno, jo... Michelle, que t'estàs mossegant la llengua, que t'estic veient.
4: No, jo també, a part de la gestió que facin els propietaris en pla tècnic, jo sempre m'agrada mencionar l'ADF, que gràcies a ells també...
2: Què és l'ADF? No em parlis amb sigles a la ràdio, eh?
4: Associació de Defensa Forestal. D'acord. Bàsicament existeix en Catalunya des dels 80-90, després d'uns grans focs, i bàsicament són uns associacions de voluntaris, propietaris forestals... Igual hi ha alguna persona que cobra un sou, però és gent que dedica el seu temps lliure per fer feines forestals. I gràcies a l'ADF també crec que no s'ha cremat més que tenim a les Gavarres. Que n'hi ha diverses ADFs molt actives que estan fent treballs de prevenció a l'hivern, saps? Aquesta frase de sí, el foc s'apaga a l'hivern.
2: I llavors, perdona, per què hi havia tanta gent que deia és un polvorí? O sigui, hi ha alguna base científica en tot això? No ho creieu, eh? O sigui, no hi ha una part que estigui especialment abandonada?
3: Abandonada? Les Gavarres, jo no crec que estiguin abandonades, les Gavarres. Ha sigut una fatalitat i, evidentment, sí que hi ha parts. O sigui, si només un 70% de les hectàrees cremades estaven gestionades, vol dir que hi havia un altre 30% que no ho estava. Per tant, sí que hi ha una part de les 30.000 hectàrees que formen el massís de les Gavarres, no totes les 30.000 hectàrees estan gestionades, perquè ja partim de la base de que del 100% de propietat forestal privada, només un 30% i escaig està gestionat. O sigui, hi ha molta feina a fer, molta pedagogia a fer. Aquesta és una de les nostres labors també com a Dones de Bosc que ens hem posat al cap, de fomentar els plans de gestió, no? Animar a les dones, en aquest cas, a posar-se al davant i decidir de fer un pla de gestió. Un pla de gestió és un projecte que es fa d'acord amb una enginyeria, veus què pots fer tu en el teu bosc, què vols fer tu en el teu bosc, què està permès fer en aquell bosc en funció de les característiques del mateix, i a partir d'aquí es fa un pla a 15-20 anys i tu tens cada any unes tasques a fer. Algunes tasques d'aquestes estan subvencionades en funció d'on està la finca, el que deia abans la Michelle, si està en un parc d'especial interès natural com és el tema de les Gavarres, que et dona punts a l'hora dels ajuts. També és cert que els ajuts no arriben a tothom. ara tothom s'omple la boca.
0: I també potser estem demanant també que els propietaris s'encarreguin de molta cosa, no? Perquè algunes de vosaltres us vau comprar una casa, per exemple, i us vau trobar que hi havia bosc. Exacte. i que anava tot en el pack, no?
1: Exacte. Exacte. I els diners arriben on arriben. I clar, què arregles primer, el bosc o la casa?
0: Sí, què fas, què fas, una escala o
1: si no ets multimilionari?
0: Clar.
1: Però una mica una raó també de no podem oblidar mai dels focs aquests, que encara que els propietaris estem fent bona pena, a les ADFs també, és que estem patint...
0: Associacions de Defensa Forestal.
1: Eso, Associació de Defensa Forestal. Estan el canvi climàtic, el estrès hídric que n'hi ha a tots els nostres boscos, que no n'hi ha prou aigua per totes les plantes i els arbres, i justament la gestió pot ajudar a que se mantingui una mica l'humitat, l'aigua que necessiten aquestes plantes, i per tant no ser tan febles i tan possible fer un foc.
0: M'heu d'explicar moltes coses encara.

0: Esteu sentint les dones i els dies avui amb Dones de Bosc, aquesta associació que intenta, doncs, tenir cura dels boscos, que sembla una cosa així una mica romàntica, una mica hippie, però en realitat és tocar molt, molt de peus a terra. Encara no has parlat a Cristina Lier, que tu eres la dels cavalls, però tu també venies amb una herència molt particular, perquè és una cosa que va rebre, i també a vegades, quan rebem una herència, rebre d'herència un bosc, és a dir, i tantes hectàrees, em sembla, perquè tu n'has rebut... Quantes hectàrees va rebre? 280 hectàrees de la muntanya del Solsonès i del Berguedà? És a dir, això no sé si és un regal o una creu.
1: És un regal per nosaltres, perquè, de fet, sí. no és encara herència, perquè els meus pares encara sí. estan vius, però sí que han demanat relleu. En el sentit que ells tenen ja 80 grans, anys no? I ja no estan amb aquella energia que tenien vital abans de fer camins i treure llenya i tal. Llavors el que estem fent de moment és només aprendre a conèixer els camins i els límits de la nostra finca, perquè és això, són 280 hectàrees, com tu deies, és bastant gran. I a més és tota molt endins, vull dir que no tens una carretera molt a prop, ni tens molts camins... Vull dir que no és fàcil ni gestionar-la, ni treure llenya, ni... Sí que és relativament accessible, vull dir, l'època dels volataires s'omple de molta gent, perquè a més Berga, la zona del Berguedà...
0: I els volataires netegen la d'allò o te la deixen una mica bruteta al bosc?
1: Pregunto. Bueno, depèn
0: polèmica,
1: d'aquí.
0: Polèmica.
1: Depèn d'aquí. Hi ha gent que ho cuida i que sap treure els bolets com toca, i hi ha gent que va... directament ja es fica per tot arreu on no toca.
0: Clar, vosaltres també, jo m'imagino que és un món aquest del bosc i de la defensa forestal, que l'hem tingut molt associat amb els homes, i també només cal veure el cos dels bombers, també encara la proporció costa moltíssim, no es veuen dones. És un món molt masculí, és un món que s'ha fet durant anys, i aquella cosa, també aquelles frases de si s'ha fet tota la vida així, per què no s'hauria de fer d'una altra manera? Com... d'alguna manera arribeu les dones aquí? I com us sentiu també a l'arribada i com ho reben en aquest món?
1: En el nostre cas és que som tres filles. Uh-huh. Vull dir, al meu pare li han tocat tres filles. Clar, llavors, l'única manera era pues, traspassar-ho. És veritat que tant el meu pare com la meva mare han fet molt bon tàndem durant tota la vida i sempre s'han ajudat molt, i els dos prenen decisions, vull dir que no és només el meu pare en aquest cas, però sí que és això, som tres germanes. La primera en aparèixer per Dones de Bosc vaig ser jo, perquè com que amb el tema dels cavalls potser vaig arribar abans, on va arribar no sé per on, però ho vaig veure molt clar, i llavors jo vaig arrastrar de seguida les meves germanes i s'han fet sòcies les dues. Vull dir, que hi ha gent que et deia, no, però només pots fer-te sòcia tu, no? Només, i ja passes la informació de no, és que és una cosa... personal de cadascuna, o sigui, a les tres ens dona...
0: Però jo em referia a la gestió forestal que estava feta per homes, és a dir, com us han rebut a vosaltres amb aquesta idea? No hi ha hagut una certa suspicàcia al principi o certa...
2: Reticència? Una mica de reticència de dir, bueno, a veure, què volen aquestes ara, no? Què pretenen? Clar, nosaltres al començament ens esforçàvem molt en dir no venim a prendre-li lloc a ningú, no som intruses, sinó que realment el que volem és tenir un lloc que no teníem fins ara, no? I empoderar-nos. Aleshores, per això, una de les accions més principals que estem fent és la formació. La formació de dones. Un dels primers, les primeres formacions que vam fer era la interpretació dels plans de gestió. Però, esclar, totes les que tenim un pla de gestió, doncs, bueno, és un patracol així, de gros, molt gros, que no m'esteu veient, però
0: no
2: és molt gros.
0: No ho està veient, però està posant quatre o cinc dits, un
2: exacte,
0: totxo, eh?
2: Que està normalment allà al calaix i que no sabem ni interpretar, perquè la majoria de gent ens entengui. Imaginem-nos que un projecte de fer un edifici o de fer una casa, que l'arquitecte et fa un projecte i tu pots o no pots interpretar-lo, pots saber o no saber interpretar-lo. Si el saps interpretar, doncs podràs interactuar amb les decisions de l'arquitecte. I amb això exactament el mateix. Si saps interpretar el teu pla de gestió, doncs podràs també interactuar amb l'enginyer o amb les persones que t'han de fer les tasques que estan programades, no? Aleshores, la primera cosa que vam fer va ser aquesta interpretació dels plans de gestió. Després hem fet també un curs d'empoderament. Bueno, d'empoderament no, d'aprendre a parlar en públic.
0: Perquè això us costava, eh?
2: Ens costava
0: perquè
2: més que res...
0: Perquè es crida molt als boscos, o què? Es crida molt als senyors, o què?
2: No, però com que una de les nostres missions és donar-nos a conèixer, sí. Clar, doncs si hem d'anar per diferents pobles a buscar sòcies i donar-nos a conèixer, doncs havíem de tenir un argumentari comú, no?, i doncs saber doncs, com defensar-lo. I aquest va ser un dels altres cursos que vam fer. Després també vam fer un curs de localització, geolocalització a la finca. O sigui, tenim el nostre pla de gestió posat en el nostre mòbil i amb això nosaltres ens podem moure per la nostra finca marcant camins, marcant fites, marcant el que convingui, no? Marcant àrees per fer zones de treball i tal. I això, clar, és molt pràctic perquè ho tens en el mòbil. I aquest ha de ser el segon curs que vam fer. I, bueno, anem ara, per exemple, un dels cursos que està previst és fer un curs de motosserristes, per als que els interessi.
0: Va venir una motosserrista en aquest programa, de les Dones i els Dies, que és una feina també que al principi se la miraven dient com, on vas, noia?
2: Sí.
0: Clar, a mi el dubte que em sorgeix, i que potser algú es pregunta, algú ho dirà, hi ha una manera diferent de cuidar els boscos si ets home o ets dona? Què els hi diem?
1: Sí.
0: A veure, però aquí
2: argumenta-ho.
0: Arguments.
3: A veure, primer...
0: Això no m'ho comprarà tothom, eh?
3: Això. Està clar que has de tindre els coneixements tècnics o tindre una persona al teu costat que té els coneixements tècnics com un enginyer o enginyera forestal i a partir d'allà decidir què s'arregla, què no s'arregla, què s'estassa, què no s'estassa, com es fa, pues... com deia la Mercè Homs, que és una de les emboscades que vaig fotografiar per un projecte, deia que les dones ja tenim la cura, és una cosa que ja tenim com molt integrada, no? I gestionar un bosc és tenir cura.
0: És tenir cura, és cuidar.
3: Sí, és cuidar. I és el que estem fent. Estem cuidant i intentant que els boscos amb canvi climàtic que estem tenint pues, aguantin bé o millor i no volem fer mal a ningú, ni en cap bosc, sobretot.
0: Cristina, tu tens experiència, això que em deies, tres germanes. Com us heu fet càrrec, perquè són moltes hectàrees que dèiem, 280, com també heu traslladat la saviesa o potser també els coneixements de la vostra família de tots aquests anys?
1: Clar,
0: com
1: que estem
0: es porta
1: fent,
0: el dia d'avui?
1: Sobretot ara el que estem fent és moltes excursions que liem nosaltres amb els pares per anar coneixent els diferents sectors de la finca, no? Perquè és molt important pues, saber des de com accedeixes fins allà i com pots retirar la llenya, quin tipus d'arbres tens, ser conscient, pues, això, si potser al setembre o octubre trobaràs moltíssima gent al bosc, no és un moment de recollir arbres perquè pots fer mal a algú, perquè no controles tota la gent que entra, no? Encara estem en aquest procés perquè ara, just abans ho parlàvem amb el cafè que hem fet abans, no? que cap de les tres ha deixat la seva feina real per dedicar-se a aquesta feina, però en algun moment potser alguna ho haurà de fer. I aquí serà difícil escollir, no? Perquè som urbanites, nosaltres, els meus pares sí que fa molts anys que ja se'n van anar a viure a la muntanya i que estan molt a prop de la finca, però nosaltres al final estem a 2 hores i mitja de
0: ara,
1: la finca.
0: Ara tu
1: no?
0: Parlaves de les professions, no? L'Imma, per exemple, és filòloga. No?
2: Filòloga d'estudis, que no havia exercit mai de filòloga.
0: Clar.
2: Perquè de seguida vaig començar amb el món de l'empresa i estic en el món de l'empresa. Però sí, de formació sóc filòloga.
0: I, Michelle, ho hem dit al principi, però ens has d'explicar la teva història perquè tu ets fotògrafa professional i, de fet, has fet 2 projectes, també artístics, que també és una manera de cuidar el bosc i posar-lo, donar-li visibilitat.
3: Això, el que pretén amb aquests projectes és explicar el que és realment el món del bosc i la vida del bosc. Però tornant a la teva pregunta d'abans, de com ens han rebut a dones de bosc, el primer va ser... ¿Y por qué? ¿Y para qué? Y algunos mirando como, ay, ay, ay, nos van a quitar los socios o algo así. Però no, en cap cas hem pensat que sigui així i jo crec que el que Dones de Bosc ha fet és omplir un buit. Perquè aquests cursos que hi ha parlat han tingut un percentatge d'assistència espectacular que ni en les reunions d'homes o de les normals, diguem-ne, n'hi ha tanta gent. N'hi ha dones molt interessades en aprendre, en saber, en entendre. Deim-me, jo, per exemple, jo no tinc previst agafar una motosserra.
0: No, eh?
3: No, però sí que vull saber que la persona que vingui a treballar a la finca pues, ho fa bé o igual indicar, jo què sé. Pero bueno, que me he comprado una pequeñita para hacer cuatro cosas. No. Pero això. Doncs, a l'altra pregunta, era lo de...
0: No, t'estic preguntant també pel projecte.
3: Els
0: perquè
3: projectes,
0: hi ha, hi ha una part que és tocar de peus a terra i hi ha també un projecte artístic que tu has fet, aquest Sentir la sureda, o aquest Emboscar les dones i bosc.
3: Sí.
0: Explica'm què és això. Has fet fotografies de del bosc de les Gavarres? Explica'm què és.
3: A veure... Eso, soy fotógrafa fa més de 30 anys. No soy una fotógrafa de naturalesa. Mai l'he sigut. Per tant, aquests dos projectes que tracten la naturalesa és sempre la relació entre els homes o les dones i la naturalesa. I en Sentir la sureda de tots sobre llevadors de suro, però per explicar una mica el que és gestionar una sureda, com es gestiona tot el tema del suro, perquè jo també, la meva finca és una sureda. Però jo vaig anar a 13 finques per tota Catalunya per fer aquest reportatge, i vam fer entrevistes, i a través de les entrevistes els llevadors pues, explicaven el que és, com es lleva el suro, i són temes que es fa des de 2000 anys, però jo parlava amb gent i, ah, sí? Estan llevant el suro? Què és això? I no està a l'arbre? No està a l'arbre.
0: Perquè tu, Michelle, sempre dius una frase que ens agrada molt, que dius que Catalunya ha donat l'esquena al bosc, com Barcelona ha donat en el seu moment l'esquena al mar.
3: Exacto.
0: Explica'ns què vols dir amb això.
3: Bueno, jo porto aquí molts anys i jo he viscut el canvi, per exemple, Olimpiades, que de repente la Barceloneta era un sitio que, o sobretot por allá por la Vía Olímpica, no anava ningú, però ara... Lo van obrir i Barcelona es va obrir al mar. Al fi i al cap és una ciutat amb playes i mar. Uh-huh. I el bosc és el mateix. Tothom s'ha anat als 50 o 60 de les àrees rurals perquè guanyaven més diners a les ciutats, perquè ja ningú volia llenya, com ha dit la Cristina abans. I és que la majoria de la població de Catalunya està tot aquí a la costa. Aquí a la costa i a dintre està tot buit. I, clar, i s'ha quedat allà.
0: El que passa és que potser estem demanant molta responsabilitat als propietaris, a les propietàries, no?, també, perquè, clar, tu dius, jo m'he comprat un terreny, però si deixem que la gestió només es faci per mans privades, no ho sé jo, quan et poses amb la butxaca de la gent...
2: Sí, a veure, jo abans també he començat a dir que ara tothom s'omple molt la boca de la paraula gestió forestal. El mateix president Illa parla sempre ara de la gestió forestal i de la necessitat de gestionar els boscos. És una realitat que en els últims 20 anys ha crescut moltíssim la superfície forestal a Catalunya, tant que és insostenible. Aleshores, s'ha de gestionar el bosc. Però, esclar, la diferència entre gestionar el bosc i mantenir el bosc és molt important, perquè gestionar el bosc vol dir que s'ha de treure un profit del bosc. No només s'ha de tenir net, sinó que s'ha de poder gestionar per treure-hi un benefici.
0: Clar.
2: Sigui de la llenya, sigui de sotabosc, sigui de productes tercers del bosc, de plantes aromàtiques, de X, el suro, de moltes coses, no? I per això hi han d'haver ajuts. Mira, ara, en el nostre cas, per exemple, dels afectats dels incendis de les Gavarres, s'ha creat una associació d'afectats. Estem en contacte amb totes les administracions, hem parlat amb el director general, amb el conseller, amb el mateix president, tothom que sí, pel pla de regeneració de les Gavarres, no? Encara no tenim res, cert. Això va ser primers de juliol, estem a primers de setembre, fa dos mesos. El bosc va creixent, la natura no para, la natura... I nosaltres hem d'actuar. I clar, necessitem aquests ajuts per actuar, però no podem nosaltres, com a propietaris, posar-nos ara a fer unes feines per regenerar el bosc pagant-les nosaltres. Vull dir, el govern s'ha de posar les piles i ens ha d'escoltar i ha de posar ja els diners sobre la taula per poder fer aquest pla de regeneració i de restauració del bosc, no? I això és el que fa falta. I no només a nivell dels afectats de les Gavarres, evidentment, a nivell de tot Catalunya dels boscos que hi han, per incendis i no incendis.
0: Ha parlat una dona de bosc, Imma Segarra.
4: Ara, muntanya, mamaire, ara.

0: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
1: Que estem demanant molt a aquestes dones, a les dones de Bosch, que parlem, que estem parlant aquest vespre aquí a les dones i els dies, però jo també pensava que igual que se us demana, no?, doncs que a vegades us arremangueu, mai millor dit, clar, moltes vegades la feina que feu no en cobreu res, com per exemple tota aquesta feina que estàs fent, Cristina, amb els cavalls, deixar-los allà al bosc perquè pasturin. Es diu pasturar o no sé? Sí, no, ho puc dir així?
2: Sí, pasturar, li diem.
1: Sí? Digue'm. Sí, d'això no en traieu res.
3: No, és un voluntariat totalment. Nosaltres hi ha una part del que costa tenir els cavalls que la posem de la nostra butxaca, i hi ha una altra part que l'aconseguim de subvencions públiques a les que ens presentem. Va ser el mateix ajuntament, quan van veure que muntàvem aquest grupet de dones, ens va dir, feu-vos associació perquè llavors podreu optar als ajuts que donem a l'ajuntament per les associacions del poble. Però clar, estàs alhora demanant aquella ajuda, igual que ho demanen els que gestionen les gegants, els capgrossos i els que fan tallers infantils o que fan restauració de camins antics.
1: Però avui pensa que hi ha partides, no?
3: Els ajuntaments petits tenen una partida per associacions i els diners que hi hagi te'ls reparteixes entre tots.
1: Clar. Doncs, a veure, si ens està sentint algú i diu, m'està animant això que estic sentint a la ràdio, em toca alguna cosa, com es posen en contacte amb vosaltres, amb Dones de Bosch?
4: donesdebosch@donesdebosch.cat.
1: Doncs facilíssim, donesdebosch@donesdebosch.cat, ho dic
4: exacte,
1: bé?
4: Fantàstic.
1: Doncs apuntadíssim això. Imma Segarra, moltíssimes gràcies a la Cristina Lié i a la Michelle Corel. Gràcies per la vostra feina. Dones de Bosch també tenen Instagram. Vaja, podeu estar molt, molt al tanto del que fan aquestes dones. Moltíssimes gràcies.
4: Gràcies per convidar-nos.
1: Merci.

0: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què, retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang, reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
1: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
0: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
3: Por la mañana café, por la tarde.
4: A la tarda? A la tarda encara més cafè.
3: Café pas més cafeteros.
5: La tarda de Catalunya Ràdio.
4: Amb les veus habituals.
6: Bona tarda. A mi em fa molt feliç això.
7: A un boomer li poses això i surt disparat.
8: És que està com un llum.
6: No sé què faran.
4: Però més i millor.
5: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio.
4: Com sempre, la millor hora del dia.

0: Ni que fos una princesa. Antònia Carrepons, tu has vist quin llit musical t'hem posat aquí, eh?
1: És fantàstic, estic a punt de dormir-me.
0: Home, dormir-me, no m'ho diguis, això, eh?
1: Home, deia per això del llit. Ja. No voldries pas que
0: allò, fessin... el llit.
1: No.
0: És un llit de flors. És un llit de flors clàssic.
1: Això està molt bé. Deuen ser roses, pètals de rosa, que és la flor clàssica per excel·lència.
0: Excel·lència com tu. Ai. Escolta, Maria Antònia Carrepons, si no la coneixeu, tenim a Mireia Isar, aquí darrere el vidre, que és molt fan, nosaltres també, de La gran família, aquesta novel·la que et va donar el Premi Òmnium. I ara els hi dic als oients, però mentre sonava la publi, ja m'has explicat que ja estàs treballant en una altra cosa. És que és un no parar, això.
1: És que no es pot parar. En aquesta vida, mentre hi hagi vida... Ens hem de bellugar.
0: Ens hem de bellugar. Escolta, tu et bellugaràs amb nosaltres aquesta temporada, que ens fa molta il·lusió, i ens vindràs a parlar de clàssiques, de novel·les clàssiques i de personatges clàssics. M'equivoco o no?
1: No t'equivoques. I a més estic molt contenta de venir aquí en aquest programa tan estupend.
0: Què ha passat?
1: No, és que estupend. És la paraula correcta, no?
0: Sí?
1: Estupend, podia dir estupendo, però... Ai, tu sí que ets estupenda.
0: I ens parlaràs de clàssics, tant de personatges com de novel·les, com d'escriptores.
1: Exacte, parlarem d'autores clàssiques i de personatges femenins que han esdevingut clàssiques de la literatura universal.
0: Perquè què passa? Que nosaltres, tant l'Antònia Carrepons com jo, estem una mica en contra d'aquella gent que només llegeix allò que acaba de sortir la setmana passada. S'ha de llegir de tot.
1: Exacte.
0: I t'has de fer un background.
1: Exacte, t'has de fer una biblioteca amb una mica de solera. I les obres clàssiques van molt bé. Primer perquè quedes bé en una reunió d'amics.
0: Per lligar va bé.
1: Exacte, per lligar va molt bé. Dius, oh, jo m'he llegit això, jo m'he llegit allò altre. I a més, sobretot, perquè tu pots passar molt bé, també.
0: Doncs escolta, avui començarem per la Virginia Woolf, que és una superclàssica, i que jo crec que en parlem molt, perquè ens agrada dir molt això de la frase aquesta de l'habitació pròpia, que és aquesta manera de parlar doncs, tan femenina i feminista, també de dir que necessitem un espai per crear. Però després, què hem llegit de la Virginia Woolf?
1: Bé...
0: Què hem llegit de la Virginia Woolf?
1: Clar, això depèn de cadascú. Mira... A mi em va semblar que per inaugurar la secció s'havia de parlar de la clàssica per excel·lència, que és la Virginia Woolf. És una autora que a mi em fascina, que m'interessa molt, que m'agrada molt. M'agrada molt com a escriptora i m'agrada molt com a persona, també. Mm-hmm. El que li passa, pobreta meva, doncs és que, com les obres clàssiques, té l'etiqueta de ser difícil.
0: Difícil, però per què? Pel llenguatge?
1: Per l'estil, pel llenguatge, perquè en les seves novel·les de vegades doncs no hi ha massa acció, però l'important és l'atmosfera, és el món interior dels seus personatges, no? L'important és el que ens explica i com ens ho explica. I jo crec que nosaltres ens hem de submergir en la seva literatura deixant-nos seduir, la paraula seduir és molt important, pel llenguatge que fa servir, per l'estil, per la riquesa de la imaginació.
0: I jo també crec... perquè dius que és molt moderna, en realitat.
1: És molt moderna.
0: És una moderna.
1: Sí, i a més hi ha una altra cosa que jo crec que és molt important quan parlem de clàssics, que hi ha com un tabú, que la gent es pensa que no els entendrà. I jo crec que quan llegim no cal que ho entenguem tot. O sigui, hi ha vegades que hi ha paràgrafs o episodis o fragments o el que sigui, que si no els entens no passa res, te'ls saltes, continues més endavant i li acabaràs trobant una altra cosa que et serà atractiva.
0: Clar, amb l'amor tampoc ho entenem tot, no?
1: Exacte.
0: I bé, ens enamorem.
1: Home, ens enamorem i ens clavem cada clatellada que Déu-n'hi-do, no? I nosaltres hi tornem.
0: Escolta'm, de què em vols parlar? Em vols recomanar unes obres? Em vols recomanar tota la seva obra o no? Com va això?
1: Mira, primer vaig pensar que podríem parlar de moltes coses de la Virginia Woolf. I podríem parlar-ne de tantes que mira, ja t'ho dic, no acabaríem mai. Podríem parlar, per exemple, del grup de Bloomsbury, que era un grup molt important que existia a Londres, al barri de Bloomsbury, que era un barri benestant de Londres, amb aquelles casetes blanques, amb aquells porxos clàssics i tot això, però que era un grup molt important perquè es reunien els germans de la Virginia amb intel·lectuals, amb artistes, amb pintors, amb escriptors, i el que té d'interessant aquest grup és que discutien de temes diversos, podien parlar d'art, podien parlar doncs, de sexualitat, de la vida quotidiana, podien parlar d'economia, però el que els distingia és que els homes i les dones hi intervenien amb igualtat de condicions, cosa que no era massa freqüent en aquell temps. Podíem allargar-nos parlant d'això. Podíem també parlar doncs, de la revolució estètica que va portar a terme la Virginia Woolf. Ella i James Joyce, que és un gran escriptor, també, i que també té fama de, anava a dir dubtós,
0: de
1: difícil, doncs tenen el mèrit d'haver, de ser els protagonistes de la revolució estètica del segle XX. Tant ella com el Joyce doncs, són els dos grans moderns del segle XX i jo crec que avui en dia encara ho són, de moderns.
0: I després també el que es fa molt, perdona, amb les autores és parlar de la seva vida personal.
1: Sí.
0: Que si es van casar, que si tenia una nòvia, que si el marit no sé què...
1: Sí, això també en podríem parlar. És un altre dels aspectes que he pensat que podríem tocar, perquè
0: no.
1: podríem parlar de la vida privada, perquè va tenir una vida complexa, podríem parlar del seu matrimoni, perquè sembla que el matrimoni era allò que en diuen un matrimoni blanc.
0: Un matrimoni blanc? Això no ho he sentit mai.
1: Sí,
0: què vol dir un matrimoni blanc?
1: Que no hi ha sexe.
0: Ah, d'acord.
1: Sí.
0: Perquè ella tenia altres interessos.
1: No, jo crec que sexualment no en tenia gaires d'interessos, però això és una percepció meva. Però bé, podríem parlar de la seva sexualitat, i esclar, no acabaríem mai. I mira, saps què? He pensat que
0: no vols parlar de sexe el primer dia, que trobes que no.
1: No, seria massa fort, perquè a més...
0: Escolta, però aquí no et censurem, ja ho saps.
1: No, ja ho sé, però no, avui farem una cosa educadeta.
0: Una cosa tranquil·la, però espero que el pròxim dia sí que me'n parlis.

0: Mira, ara sentim a Tori Amos cantant justament una cançó sobre Virginia Woolf. Totes aquestes cançons són sobre Virginia Woolf i totes aquestes dones que la van llegir. Tu ja vols anar per la teca a recomanar-me uns llibres concrets. A veure.
1: Sí, però mira, abans m'agradaria dir una cosa sobre la vida personal de la Virginia Woolf.
0: Ja m'estranyava a mi que no com sortissin aquí uns draps bruts.
1: Sí. No sortirà. No, perquè mira, podríem parlar que ella tenia un germanastre que es deia George i que aquest germanastre, que era un cabronàs, la va violar amb ella i a la seva germana, a la Vanessa, de petitetes, d'adolescents. Però això no en parlarem que...
0: Home, no, però és les dones i els dies, potser ja, sí que n'hauríem de parlar.
1: Bueno, però ja ho he dit. Però vull dir que no hi farem sang. No, el que volia dir era una cosa més simpàtica, perquè això de simpàtic no en té res. La Virginia Woolf té fama de ser una persona, doncs, com que sabem doncs, que va tenir, que es va suïcidar al riu Ous, que es va ofegar, que es va omplir la butxaca de pedres, que era una persona que tenia problemes mentals, que havia estat doncs, en tractament, i tenim la idea que era una persona deprimida, trista, i amb una vida molt angoixada, no? I això jo crec que és veritat, però que també hi ha l'altra versió, que és la que la gent no té en compte i que jo crec que és la que, per mi, és molt important i que crec que s'ha de reivindicar. La Virginia Woolf era una persona molt divertida i era molt simpàtica. I això ho sabem perquè en els seus diaris...
0: Perquè ella... sempre saludava. No.
1: No, això és que era molt educada, que això també és cert. Però ella en els diaris explica que la seva germana, la Vanessa, la Vanessa Bell, que es va casar amb el Quentin Bell, doncs tenia un fill i una filla, i quan la Virginia anava a casa de la germana de visita, el nebot i la neboda feien festa i deien, oh, que bé, avui vindrà la tieta Virgínia. I quan arribava ella, era una festa. Per tant, això vol dir que la dona, o sigui, tot el dia trista i plorosa i lamentant-se, no devia estar, perquè la canalla no menteix.
0: Passa que hi ha una mitificació, que també em passa el mateix amb Sílvia Plath i amb altres autores que van acabar amb la seva vida, que sempre quan és allò que el llegint et faci perdre l'escriure, doncs quan a la seva vida han acabat, han tingut un final... dur, com aquests dos finals, doncs sempre s'acaba parlant d'elles a través d'aquest moment difícil de la seva vida, quan en realitat doncs, els hi van passar moltes altres coses.
1: Exacte, per això jo, i ara això lliga amb la pregunta que m'has fet abans de quins llibres parlarem, per això jo vull reivindicar la Virginia Woolf divertida i sorneguera i irònica.
0: Doncs escolti, comencem per Una habitació pròpia, que és aquest clàssic que em portes, m'has portat el llibre, Una cambra pròpia, traducció d'Helena Valentí... I això qui ho ha editat, a veure?
1: La Temerària, l'editorial La Temerària.
0: Ens encanta. Sí.
1: Mira, la traductora, l'Helena Valentí, va ser una nòvia molt important del Gabriel Ferreter, que com bé saps, l'autora de Les dones i els dies.
0: Sí,
1: i llavors, esclar,
0: però bueno, això...
1: Bueno, he portat la traducció només per això, mira.
0: Per la xafarderia.
1: Per la xafarderia del Gabriel Ferreter. Bé, no, és una bona traducció. Aquest és... porto dos llibres, aquest és un, i aquest és un llibre d'assaig, l'altre és una novel·la. Aquesta d'Una habitació pròpia es va publicar l'any 1929, és a dir, aviat farà 100 anys, i és una icona del feminisme. El llibre parteix d'una sèrie de conferències que ella va fer a un grup de dones i reivindica un espai propi i una economia independent per a les dones. El que explica la Virginia Woolf aquí en aquest llibre és que si les dones volen ser escriptores han de tenir, i cito textualment que m'ho he apuntat, una cambra pròpia amb pany i clau. Això és molt important, eh?
0: Sí, perquè la puguis tancar, que no vingui ningú a dir-te
1: el sopar.
0: Mama, on són els mitjons?
1: Exacte. I 500 lliures de renda anuals. Bé, això ara de
0: les 500... Això hauríem de canviar-ho.
1: Sí, això ho adequaríem d'una altra manera, però en el fons...
0: 500.000 euros cada mes.
1: Ostres, això seria fantàstic, no sé quins els donaria, Montse. Però jo crec que això va més enllà. Ella, aquest llibre parla de les dones escriptores, però jo crec que la reivindicació va més enllà. O sigui, ella, en definitiva, el que està dient és que qualsevol dona ha de tenir un espai propi i ha de poder desenvolupar una feina pròpia que li permeti tenir una independència econòmica i física dels homes, no?
0: Això ho deia el 29 i encara ens ho hem d'aplicar, perquè jo crec que a vegades doncs, això costa, li costa a tothom tenir independència econòmica.
1: Exacte, sí, i avui en dia, sobretot als joves, els hi costa molt llogar una casa
0: a Barcelona,
1: exacte, llogar una habitació és molt car. Però clar, ens hem de situar en el context del 1929, que era aquella època doncs, en què les dones no podien fer res sense l'autorització primer del pare i després del marit. I penseu, per exemple, que la Virginia i la Vanessa Stephen, que es deien així abans de casar-se, doncs no van anar a la universitat. Els germans mascles hi van anar tots tres.
0: És una mica com les germanes Bronte, no? Que tampoc van poder anar
1: exacte.
0: A la universitat perquè en aquell moment les noies havien de quedar-se a dibuixet o a piano.
1: Exacte, exacte. Sí, sí, el que passa que aquesta, les germanes Bronte són una mica anteriors, no? Són de més al començament del 19. Aquesta ja és de finals del 20, finals del 19 i començaments del 20, i per tant va patir aquesta discriminació. El que passa que ella va tenir la sort que el seu pare era sir, per tant doncs tenia poder econòmic, sí, i tenien una bona biblioteca, i tant ella com la seva germana doncs tenien formació, però era formació al marge dels camins reglats, no? Per tant, doncs, en aquell moment això, aquesta reivindicació, tenia molt de sentit. I el llibre el que fa és parlar de diferents autores angleses que l'han precedit, parla de la Jane Austen, parla de les germanes Bronte, etc.
0: És un llibre teòric.
1: Però és un llibre molt interessant que es llegeix, no com una novel·la, però que es llegeix molt bé.
0: I escolta, explica una història sobre la germana de Shakespeare, que això vull que m'ho expliquis.
1: Sí, explica una història molt bonica, que ja ella fa una conferència, perquè és un recull d'unes quantes conferències, i cada conferència té un títol, i una de les conferències es diu La germana de Shakespeare, i és una història molt bonica, perquè ella explica, hipotèticament, ella diu que què hauria passat si Shakespeare hagués tingut una germana. Jo ho diré amb 30 segons.
0: Ho has de dir en 30 segons perquè ens queden 3 minuts de programa. Va,
1: sí, mira. Home.
0: Sí, sí, sí, és que t'has enrotllat molt, trobo.
1: Bé, doncs... Bé, doncs ella ho explica més bé. Ella el que diu és que la germana de Shakespeare no hauria pogut ser mai escriptora, perquè si Shakespeare hagués tingut una germana, la germana s'hauria hagut d'encarregar de fer el menjar pel pare, pel marit, pels fills, de tenir la roba neta, de netejar la casa, etcètera, etcètera. No? Per tant, la germana de Shakespeare hauria tingut la vida que hauria tingut qualsevol dona del segle XVII i, per tant, l'accés a la cultura doncs, li hauria sigut molt complicat.
0: Doncs escolta, posem una última cançó i un fragment, perquè jo no sé si tindràs gaire temps, d'Orlando, aquella pel·lícula meravellosa, i evidentment també una novel·la de Virginia Woolf.
2: Same person. No difference at all. Just a different sex.
0: Era la Tilda Swinton. Amb aquest personatge d'Orlando, que clar, per això sí que dius que Virginia Woolf és tan moderna, perquè ens parlava en tota regla d'una transició de gènere en
1: exacte,
0: aquest llibre.
1: Exacte.
0: Això sí que és una novel·la, eh?
1: Aquí això no és una novel·la, teòric. És una novel·la publicada l'any 1928, és a dir, aviat farà 100 anys, el temps passa volant. És una novel·la extraordinària, molt divertida i molt irònica, que es llegeix molt bé perquè passen moltes aventures i passen moltes coses. L'Orlando és un personatge masculí que viu 4 segles, del segle XVI al 20, i que, en un moment donat, canvia de sexe i un dia es desperta sent una dona. I el que té de més fascinant aquesta novel·la és que aquest canvi de sexe no té cap mena de repercussió en negativa ni en ella mateixa, en el personatge, ni en la gent que l'envolta.
0: Ni com el tracten els altres.
1: No, o sigui, el tracten amb normalitat.
0: Carrer Pons, ho hem de deixar aquí.
1: Doncs llegiu Orlando, per favor.
0: Llegiu Orlando, perquè és una meravella. Nosaltres acabem aquí, primer dia, ja veieu que aquesta dona s'enrotlla, li haurem de tallar l'aixeta, però nosaltres ho deixem aquí, l'equip de les dones i els dies, i tornarem demà a les 11 de la nit. Josep Maria Campillo pujant els

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, vos informa Nando Sanoguera. Milers de persones s'han concentrat en diverses ciutats de l'Estat i de Catalunya per donar suport a la població de Ceuta i recriminar la gestió de la crisi del govern espanyol. Les convocatòries, impulsades pel PP i Vox, s'han transformat en una onada de rebuig a Pedro Sánchez. A la mobilització de Madrid hi han assistit el líder dels populars i el d'extrema dreta, Alberto Núñez Feijó i Santiago Abascal.
2: Que una ciutat espanyola ha sido invadida, ha sido ocupada, y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
3: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
1: Precisament Pedro Sánchez compareixerà aquest dijous al Congrés per donar explicacions de la gestió d'aquesta crisi. Ho farà poc després que hagi sortit a la llum un informe de la policia espanyola que recull la participació activa de les autoritats marroquines en l'entrada massiva. Més notícies, Àlex Bosch.
4: El jutge de guàrdia envia un centre d'internament per a menors els dos joves detinguts acusats de la mort violenta d'un home a Manresa dimarts a la matinada. El cas, que s'investiga com a homicidi, ha generat commoció a la comarca. Centenars de persones s'han manifestat aquest dimecres pels carrers de Manresa per recordar la víctima i exigir justícia. Mentrestant, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha negat que els dos joves detinguts siguin menors migrants, no acompanyats, i no ha descartat denunciar els que generen discursos d'odi.
5: Bueno, haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè òbviament la manipulació de la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema. I a més, per la tarda se sabia perfectament, i se sabia perquè en aquest cas la investigació ja va poder donar les primeres informacions contrastades.
1: Un atac de colons israelians escortats per l'exèrcit ha matat dos joves de 16 i 19 anys a Cisjordània, segons ha informat el Ministeri Palestí de Sanitat. A més, els militars han mort tres persones més a Gaza, dos dels quals menors d'edat, coincidint en la primera visita de Benjamin Netanyahu a la franja després de l'alto el foc de l'any passat. Netanyahu ha tret pit del paper de l'exèrcit, acompanyat de les tropes que controlen el territori.
6: Controlem el territori, no en retirem, ens mantenim en aquesta línia. Controlem el 60% de la franja i encara queda camí per recórrer perquè estem eliminant els terroristes que ens amenacen. Ho fem contínuament.
4: Uber farà fora 3.300 treballadors, el 10% de la plantilla. L'empresa assegura en un comunicat que la decisió respon a la introducció de canvis organitzatius que pretenen simplificar l'estructura. El conseller delegat d'Uber ha explicat que busquen ser més àgils i tenir capacitat per invertir en el futur. En aquest sentit, ha fet pública la voluntat de liderar el sector del taxi autònom. D'altra banda, el consell d'administració de Delivery Hero, propietària de Glovo, ha donat el vistiplau a l'oferta de compra presentada per Uber per més de 12.700 milions d'euros.

0: El documental Broken English, dedicat a Marianne Faithfull, inaugurarà el Festival Inèdit de Barcelona.
1: Welcome to the Ministry of Not Forgetting. Today we announce our first subject, Marianne Faithfull.
0: La mostra de documentals musicals se celebrarà del 29 d'octubre al 8 de novembre. És un retrat de l'artista anglesa que recull la seva última actuació i l'última entrevista abans de morir. Hi participen Tilda Swinton, Nick Cave i Courtney Love. També s'hi estrenaran el documental d'Albert Serra sobre la cantant alemanya Ingrid Caven i el curt Flamenco de Carla Simón. El festival tancarà amb The Best Summer, un documental sobre l'època daurada de l'indie dels anys 90 amb imatges i entrevistes inèdites amb Beastie Boys, Sonic Youth o Foo Fighters. I als esports, Marc Casador, cedit pel Barça, el Deportivo de la Corunya, a última hora del tancament de mercat aquest dimarts, s'ha deixat entreveure cert descontentament amb la gestió de la seva sortida per part del club blaugrana.
2: El Girona ja és oficial la sortida del migcampista Unahi al Panathinaikos grec. El marroquí deixa Montilivi a canvi d'uns 16 milions d'euros i un mes en variables, a més d'un percentatge en cas d'una futura venda.
0: Protagonisme al Tot Costa de Catalunya Ràdio per la nova capitana del Barça femení, Patri Guijarro. Respecte de la seva predecessora, lluny del braçalet, Alexia Putellas, Patri Atmas, que la ja ex-blaugrana ha marcat època. D'altra banda, Patri Guijarro assegura que se sent valorada al club i ha insistit que l'equip seguirà aspirant a tots els títols, tot i els canvis en plantilla.
2: Encara en futbol aquest dimecres s'ha jugat a la nova Creu Alta de Sabadell, la final de la Copa Catalunya entre el Sabadell i el Barça Atlètic. El títol, el segon del seu historial, ha estat per al Sabadell, que s'ha imposat el filial blaugrana per 1-2.
0: A l'Open dels Estats Units de tennis, Paula Badosa ha accedit a la segona ronda en derrotar l'australiana Kasatkina en 2 sets, 6-1 i 6-4.
2: I en ciclisme, el britànic Matthew Brennan ha estat el vencedor de la 11a etapa de la Vuelta a Espanya, resolta a l'esprint després dels 154 quilòmetres entre Cartagena i Llorca. A la general, Enric Mas continua amb el mallot vermell de líder.
3: Fins aquí les notícies.
4: Què tal? Com esteu? Ben tornats. Benvinguts al Matí de Catalunya.
5: Aquesta temporada, el Matí de Catalunya Ràdio torna amb més ganes, més ràdio i més històries.
4: Cada dia passen coses. Tornem per ser-hi, per explicar el que hi passi i per entendre-ho. I sobretot, viure-ho amb tu.
5: Quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
4: Per acompanyar-vos en una temporada apassionant.
5: De dilluns a divendres, de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio.

0: El setembre sempre és un moment de retrobaments, de nous inicis, de començar a fer dieta, de fer exercici, de tenir més temps per llegir i per escriure, de prometre's fer més coses per un mateix. I el més difícil no és tenir idees, sinó saber mantenir-les més enllà de final de mes. Dels propòsits que m'havia fet per començar la temporada, en tinc uns quants que estic mantenint amb certa credibilitat, però resulta que pel camí m'assetja un entrebanc imprevist. La desmemòria, diem-ho així. No fa ni una setmana de programa i jo ja he anat a fer una entrevista a una adreça que jo mateixa havia mirat malament. Volia estalviar-me a caminar molta estona sota el sol i vaig agafar el metro seguint les indicacions del Google Maps i com que no vaig mirar, com sempre sí que feia, quina travessia era el carrer en qüestió, doncs resulta que vaig anar a parar a 12 minuts de distància, encara gràcies, i al final vaig arribar assolellada i suada a la cita amb els meus interlocutors i carregada amb tot el material per poder fer l'entrevista. Avui he estat a punt de tornar a fer el ridícul, però amb una amiga. Havia quedat amb ella després de tenir una conversa per WhatsApp, dia 2, a les 5 de la tarda, res, un veure d'una horeta i ella cap a casa i jo cap a la feina. No ens vèiem des d'abans de l'estiu i de temes n'hi havia un grapat. I quan a quarts de 3, sort, m'ha enviat un missatge dient «Ens veiem a les 5, oi?», jo m'he volgut fondre. No ho havia apuntat a l'agenda de paper, on ho tinc tot, i en lloc de reconèixer que se m'havia anat del cap completament, he contestat «Si et va bé, sí, i tant!». I he hagut de córrer per no arribar molt tard a la cafeteria on havíem quedat. L'abraçada de retrobament ho ha valgut tot i he pensat «Ara li diràs que se t'havia oblidat». Perquè la confiança... Però he callat, tu, he callat. Hem parlat, parlat i parlat, i no he admès que gairebé no em presento perquè se me n'havia anat del cap. Ara, però, segur que algú ho escolta i demà li xerra que he dedicat aquesta entrada sense dir-ne el seu nom. Sort que ella sap que l'estimo. I el vostre dimecres, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Andy Franco, Judit Perpinyà, Domènec Sobirà i Albert Duran. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Què tal? Bona nit. Són les 12 i 10 minuts. Arrenquem aquí una altra edició d'aquest vostre programa, la nit dels ignorants, amb ja de primera trucada al 93207474, la Maria Àngels, que la tenim a Cubelles. Bona nit.
2: Hola, bona nit, Marta.
0: Com està?
2: Bé, pensava que em perdria la introducció que fas cada dia, que m'agrada.
0: Sí.
2: I pel telèfon l'he seguit tot.
0: Ah, anava a dir, l'ha escoltat la mar de bé, que ja estava aquí preparada. Molt bé, Maria Àngels.
2: Sí, sí, perquè l'Aina em va dir que em passaria avui.
0: Clar, sí, sí.
2: A veure, és per una queixa.
0: Vinga, va.
2: Ahir vam agafar uns autobusos que van de Vilanova a la Geltrú fins a la Diagonal.
0: Sí.
2: De la companyia Plana, perquè el meu marit es fa que està fent tractament de quimioteràpia a l'Hospital de Barcelona.
0: Sí.
2: Molt bé. Bueno, ara no és per això que truco, però vull agrair als oncòlegs de l'hospital i a les infermeres, que quan arribem allà són les que ens atenen i es cuiden el rato que dura el tractament.
0: Molt bé.
2: No és això del que volia parlar. El problema és que quan vam sortir a 2:45 per agafar l'autobús per tornar, estàvem allà a la parada, arriba l'autobús, pugem, i a 2:45 de la tarda un autobús vell, brut, amb un puesto, no havia el seient, que era terra,
0: oh.
2: I sense aire condicionat.
0: No, dona'ns, de veritat.
2: Sense aire condicionat. O sigui, que a les 3 de la tarda, per l'autovia...
0: No, la calor que fa aquests dies una altra vegada, pèl, sí, sí.
2: Aquesta és la meva queixa.
0: I això li ha passat més vegades o un dia
2: no,
0: en concret?
2: Bueno, és la tercera vegada que anàvem a fer el tractament.
0: Ja, i això només ha passat una, de les 3 que heu anat?
2: Realment una. però jo avui ho comentat amb una cosina que durant la temporada m'ha fet servir bastant per anar a treballar i va dir, bueno, un dia t'hi trobes.
0: Ja.
2: Vam tenir una sort, que l'autobús no anava ple. I cada persona ocupava un seient, dos seients, com
0: clar,
2: si diguéssim.
0: Clar, anàveu separats i així com a mínim no tenies l'altra persona sobre teu, no?
2: O sigui, jo comprenc que es pot espatllar, que poden passar coses, però tenen de tenir un retent.
0: Doncs sí.
2: Ni que sigui vell, net, arreglat i amb aire condicionat.
0: Sí, sí, perquè no eren les 8 del vespre, que eren 2:45, vull dir que encara havia de fer algun trajecte més aquest autobús.
2: No ho sé.
0: Doncs, queixa feta, Maria Àngels, a veure si teniu la sort de no trobar-lo més, aquest.
2: Res, però bueno,
0: no,
2: aquesta companyia fa altre transport públic.
0: Sí, sí, estan aquí davant de Catalunya Ràdio, jo el veig moltes vegades quan surto, quan vinc de tarda, a la tarda o així, o algun matí, els veig aquí al davant.
2: Cada mitja hora n'hi ha un.
0: Sí, sí, clar, us va la mar de bé, no?
2: Sí, no era vehicle per portar gent, tal
0: ja,
2: com estava.
0: Sí, sí, sí. Molt bé, Maria Rosa. Maria Àngels, queixa feta, moltes gràcies.
2: Vale, bona nit.
0: Adéu-siau, bona nit. L'Eva des de Santa Coloma de Gramenet, bona nit.
3: Hola, bona nit, Marta.
0: Com estàs, Eva?
3: Bueno, bé, bueno, desitjo que hagueu passat unes bones vacances, perquè he sentit aquests dies, pues... Sembla que sí.
0: Sí, bones vacances, espero que vosaltres també, Eva, igualment.
3: Bueno, no han anat gaire bé aquest any.
0: Vaja.
3: A l'estiu que ve aniran millor.
0: Doncs segur, sí, segur.
3: Segur, i ja està.
0: Molt bé.
3: Bueno, mira,
0: digues.
3: A veure, aquests dies us volia comentar algunes coses, va? Uh-huh. Intentaré anar ràpida. Mira, aquests dies he escoltat algunes queixes en relació a la programació de l'estiu de la ràdio.
0: Uh-huh.
3: Jo, com altres estius, ja he tingut unes experiències dolentes, no? Val? En general, doncs aquest estiu no he escoltat la ràdio.
0: No has escoltat la ràdio.
3: Pensat. No. I llavors, l'únic que he fet, això sí, els vespres, cada dia, quan marxava al llit, em posava La nit dels ignorants, val? Per Spotify, des del mes de setembre, quan vas començar.
0: Mare meva,
3: perquè així,
0: de veritat.
3: Perquè com ja feia mesos, tornava a repetir.
0: Clar, ja no te'n recordaves del que havíem parlat i de la gent que havia trucat, no? I tornaves a començar.
3: Exactament.
0: Mira.
3: I les seccions, els espais que feu, doncs mira, els he recordat.
0: Veus, val? Que bé.
3: I m'ha anat la mar de bé.
0: I has passat l'estiu repetint La nit dels ignorants.
3: Repetint La nit dels ignorants.
0: Molt bé.
3: Val? Llavors, ha moltes ganes que comencéssiu el dia 31, val? La nova temporada.
0: Doncs aquí estem.
3: Val? Llavors, una altra cosa. Jo no sóc una ignorant d'aquests oients que truquen, que fa 40 anys que truquen, que l'escolten al programa i tot, no? Jo fa aproximadament uns 6 anys que escolto, val? Perquè, per l'horari laboral i tot, val? Per exemple, estudiava, i llavors, clar, havia d'anar a dormir abans, després per l'horari laboral, evidentment no ho he escoltat. I des de fa 6 anys, doncs, més o menys, eh?
0: Uh-huh.
3: I sí que ho puc escoltar. Llavors, jo estic molt contenta, val? Des de que heu començat, val? Des de que has començat tu, val? Els canvis que has fet, tots són en positiu, la veritat. Val? Abans trobo que només eren preguntes i respostes, val? Llavors moltes preguntes es quedaven sense resposta, val? I els buits s'omplien amb música, i ja està. Val? Llavors a mi m'agrada això, és que, a part dels espais que feu, que m'agraden, val? Tu mires sempre de buscar professionals que puguin respondre a les preguntes més complexes, o
0: clar, perquè si no
3: es queden
0: per respondre, l'Aina busca, clar, l'Aina busca i rebusca a veure qui és l'expert que pot contestar millor una de les preguntes.
3: Exactament.
0: Que hi ha preguntes que tenen nivell, que tenen molt de nivell, que no és, i que a no ser que ens escolti algun professional, qualsevol persona no la pot respondre, vull dir que es tracta d'això, i tant, Eva, doncs
3: m'alegro. Clar, i llavors jo trobo que, que està molt bé això, val? Perquè dona peu a aquests espais que feu, no? Val? I altres que no, que ja els teniu, val, assignats un cop al mes o cada 15 dies, i em sembla bé.
0: Molt bé.
3: Un altre canvi que... suposo que tot això s'ho feu tot l'equip, i us vull felicitar. Val?
0: Doncs gràcies, Eva.
3: Llavors, jo, els dies que m'adormo, aquí ve la meva pregunta, normalment no m'adormo abans que acabeu, però el dia que m'adormo, us escolto el dia següent per Spotify. Sí. Llavors, la meva pregunta és, quan es fa els recomptes de l'audiència, els que us escoltem per Spotify, compten com a audiència o no?
0: Bona pregunta.
3: Clar, perquè jo estic segura que no sóc l'única que ho fa.
0: No,
3: Val?
0: No,
3: llavors,
0: i tant que no.
3: Llavors, a vegades, mm-hmm. quan fan les audiències, no sé, potser...
0: Doncs, farem com tu dius, buscarem la persona que pot respondre aquesta pregunta a la nit dels ignorants.
3: Clar, perquè depèn, sí. Si es recompta, sí, però si no es recompta, per es pot anar a part de l'audiència.
0: Sí.
3: Per gent que va a dormir...
0: Clar, clar.
3: Bueno, pues, ha de marxar a dormir abans o...
0: El que sigui, sí, sí.
3: Sí,
0: els que escolten l'endemà per Spot... Clar, sí, sí. Doncs farem la consulta, Eva, i et donarem la resposta, perquè jo ara podria dir una cosa, però crec que millor que ho faci la persona responsable de... O una persona que en sap molt d'audiències i que treballa amb nosaltres, evidentment. Per tant, ens farà la resposta aquesta persona que li demanarem, d'acord?
3: Clar, perquè a vegades soc gent d'altres països que per horari laboral, per canvi d'horari, clar, allà estan treballant i clar, aquí és a la nit, no?
0: Sí, sí.
3: I llavors,
0: doncs donarem resposta a aquesta pregunta, Eva, com sempre, d'acord?
3: D'acord.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
3: I una abraçada per tu, per l'equip i pels ignorants.
0: Igualment, Eva, gràcies per escoltar-nos. Bona nit.
3: Val, bona adéu. Nit. Moltes gràcies. Adéu.
0: Adéu. La Maria Rosa, des de Sant Sadurní d'Anoia. Bona nit.
4: Hola, bona nit, Marta.
0: Com està?
4: Bé. M'agrada molt que hàgiu tornat, perquè us trobàvem a faltar.
0: Trobàveu a faltar, Nosaltres
4: sí,
0: també,
4: sí.
0: A veure,
4: molt.
0: Dient la veritat.
4: Escolta,
0: digue.
4: Jo truco perquè ahir ja vaig intentar, però no vaig poder. Dic, ho intentaré demà. Dic.
0: Ben fet.
4: Jo volia parlar sobre aquell noi que va trucar ahir, el Pau,
0: sí,
4: que deia que li havia agradat tot això de
0: l'eclipsi.
4: De l'eclipsi, sí. És que jo també el vaig veure, l'eclipsi.
0: També el va veure? I on el va veure, Maria Rosa?
4: Sí, no, parla'm de tu, eh?
0: Ah, de tu. On el vas veure?
4: Sí, tu,
0: on el vas veure?
4: Doncs pues mira, estava a 36 quilòmetres d'ell.
0: Oh, gairebé que us trobeu.
4: Sí, sí. Allà a l'Aragó, sí, també. Nosaltres estàvem a Vall de Roures.
0: Uh-huh.
4: Sí, com que eren les festes, doncs vam marxar uns quants dies abans.
0: Clar.
4: Per poder veure l'eclipse.
0: I el va veure la mar de bé, no? Clar.
4: Oh, i tant, molt. Mira, jo, vols que et digui una cosa, bé, si em va agradar, que tinc un poema.
0: Ah, oh, de l'eclipse,
4: sí? Sí, sí.
0: Ah,
4: escolta, només tenia feina a escriure i me'n tornava allà a mirar aviam com estava. Me'n tornava. I ma filla, mama, vine!
0: Que t'ho perds, que t'ho perds,
4: que
0: no?
4: Que t'ho va pagant, sí. Ai, sí. No, però va ser maco, Va agradar molt.
0: Va ser bonic, bueno, sí.
4: Te'l llegeixo,
0: Doncs vinga, va. Home, si he fet un poema a l'eclipsi, sí, l'has de llegir.
4: No és molt llarg, no.
0: Doncs vinga, va.
4: Diu, que gran és la lluna al costat del sol. Té tanta gana que se'l menja a poc a poc. Deixant la gent bocabadats, esperant que l'eclipse faci el miracle i ho deixi tot fosc, que torni a sortir de bocí en bocí, il·luminant a la humanitat, que vol fer el seu camí. Hi ha gent de tot arreu per veure i gaudir d'aquesta meravella del món. Sembla mentida que quasi al final es veu com un fideu, esperant que de mica en mica es torni a veure el sol, tan brillant com és, alegrant a petits i grans aquest esdeveniment tan important. Per molts anys en puguem veure forces.
0: Molt bé, ja Maria està. Rosa, escolta'm. Tot això mentre miraves l'eclipsi, anar escrivint
4: sí,
0: i anar mirant.
4: Sí. Anava d'un cotó a l'altre.
0: Sí, doncs moltes gràcies, Maria Rosa, per llegir-lo, perquè és molt bonic i me n'alegro.
4: Vaig pensar, mira, els
0: llegiré, clar. I tant. Ben fet, Maria Rosa.
4: Sí, mira, és una cosa que m'agrada fer, això.
0: Doncs, està molt bé. Escriure sí. Està molt bé, així que endavant. Moltes gràcies per compartir-ho amb els ignorants. Una abraçada.
4: Vale, gràcies, Marta.
0: Adéu, bona nit.
4: Vale, faig una altra.
0: Vinga, adéu. poemes i tot de l'eclipsi tenim amb, és que és un programa, aquest és un programa que no em deixa de sorprendre mai. Va, que la Quim ens truca des de Vic. Bona nit.
5: Hola, bona nit. Bona nit a tothom i esperem que vagi bé, una bona temporada.
0: Gràcies, esperem-ho per tots, i tant.
5: Sí.
0: Digui, Quim.
5: Aviam, dues preguntes.
0: Digues.
5: La primera. Parlant de menjar arròs, amb un professional de teràpia alternativa, va sortir el tema que l'arròs, menjar-ne molt, pot ser perjudicial. Llavors, si algun dietista...
0: Això ho va dir un metge...
5: No era metge.
0: Era una persona que feia teràpies alternatives.
5: Sí, va sortir amb la conversa.
0: Sí, i va dir que era perjudicial menjar-ne molt.
5: Molt, sí. No, perjudicial molt, però...
0: Sí. És a dir, cada dia, per entendre'ns, no?
5: Sí,
0: el que fan els asiàtics és perjudicial, segons aquest senyor.
5: Bueno, jo clar, vaig quedar tota parada, no?
0: Clar.
5: Llavors jo no sé si és, per exemple, la rental, no sé, a veure què diuen. No?
0: Molt bé,
5: d'acord. Això és una cosa. I l'altra, jo sempre penso, com és que TV3 i Catalunya Ràdio no parli més sovint de la literatura infantil i juvenil i els àlbums, que aquí a Catalunya hi ha professionals molt bons.
0: I tant.
5: I quan ho fa, no ho faci, diguéssim, els que parlin, no, d'aquests llibres, uh-huh, infantils i juvenils, i àlbums, amb professionals preparats. Perquè, per exemple, hi ha Rosa Sensat, hi ha grups de biblioteques, per exemple, ara fa poc li han donat un premi a Casa Anita, que és una llibreria de Gràcia especialitzada en literatura, uh-huh, així, de l'infantil juvenil, i li han donat un premi de millor llibretera d'Espanya. I llavors jo penso, per què no en parlen més sovint? Solen fer per Sant Jordi i per Nadal.
0: I mira que s'arriben a vendre aquests llibres, mira que s'arriben a vendre, eh? O sigui,
5: sí.
0: Perquè
5: sí,
0: nosaltres
5: sí,
0: les vegades que hem parlat, ara estic pensant en una entrevista que vam fer la Rocío Bonilla, que ven el que no està escrit i que està traduïda a moltes llengües, i dius, com és possible que no... Jo crec que fins i tot no es reconeix tant com la resta de la literatura.
5: No, estic
0: completament d'acord amb tu, Quima.
5: I hi ha molt bons professionals i bons professionals que poden assessorar bé, perquè a vegades amb la literatura d'aquesta es veu la literatura com útil. No sé, perquè el nen dormi. Això no és literatura, això és literatura, és una altra cosa. Bé, doncs les deixo aquí aquestes preguntes.
0: Perfecte, molt bé, Quima.
5: Doncs gràcies
0: per la teva aportació. Bona nit.
5: Adéu-siau.
0: La Maria ens truca des del Priorat. Bona nit.
6: Hola, bona nit.
0: Què tal, Maria?
6: Patint. Perquè fa molt temps que estic amb un dubte i al final m'he decidit a preguntar-ho a veure si els ignorants m'ho solucionen.
0: Vinga, doncs.
6: Mira, és una poesia que em sembla que sortia als tacs d'Uran, que allò que era un tac del calendari, que cada dia trèiem un full, i darrere d'aquest full hi havia endevinalles, hi havia poesies, receptes de cuina...
0: Sí, ja me'n recordo. Com li has dit aquest... els tacs, has dit?
6: Duran.
0: Tacs Duran.
6: Sí, era un taco,
0: sí,
6: però
0: sí.
6: Ara es deia un tac Duran.
0: Sí, ja sé.
6: Suposo que Duran vist... era la marca.
0: Sí, no? Suposo que sí, suposo, sí. Ja me'n recordo, que eren petitets, eh? No eren gaire grans.
6: No, de cas també era d'un pam.
0: Ah, també era d'un pam? Ah, jo me'l recordo petit, doncs.
6: No, i a més, com que jo tenia 5 germans, ens barallàvem i arrencàvem el full quan volíem, i després no sabíem quin dia era.
0: La
6: mare s'enfadava. Va,
0: molt bé.
6: Vull dir que el tinc molt present, el tac Duran, jo. Aquesta poesia, suposo que sortia d'allà, perquè és que no tinc manera de pensar d'on ha sortit això.
0: D'on t'ha sortit? A veure.
6: Diu Cebes de Madrid.
0: Cebes de Madrid?
6: Sí. I diu, un tal Lluís de Maribona, que està empleat a Madrid, amb l'ascens que ha aconseguit, ha de venir a Barcelona. Com que és madrileny, esclar, venir a Catalunya ho sent, perquè l'infeliç no entén ni un sol mot en català. Bé, aquí s'enreda, eh? Bé, se'n va al carrer d'en Roca, que el carrer d'en Roca és on està allà entre la plaça del Pi i les Rambles, un carreró.
0: Uh-huh.
6: Allà, no
0: I
6: sé...
0: tu vols saber d'on surt aquesta poesia?
6: No, a mi em falta un vers.
0: Ah, que et falta el vers. Ah, d'acord.
6: Jo ho he fet tota.
0: Tu vols acabar el poema?
6: Sí, clar, no, després diu, com que es va... molt de català. I el vol entendre tampoc, que és cas, diu que és una trava pel progrés, que si ell manava no el parlaria en el lloc. Si el voleu veure cremat i que us tiren les babutxes, feu-li dir allò, setge jutges pengen fetge d'un penjat. Però abans de venir posen penyos per mirar de quedar-se a Madrid, que no pot ser. Ha de venir, ve aquí i com que la paga és poca, no ha de buscar grandeses. Hi ha una casa de despeses barata al carrer d'en Roca, que és aquí on dic jo, sí, que està al carrer d'en Roca. Va allà, puja al quart pis, li obre la porta a la criada i una discussió embrullada s'entaula entre ella i don Luis. Buenos días, és la casa de huéspedes. Com que diu aquest senyor qui no hi viu? I s'enreda, no? Vull dir, s'enreda. Però arriba i surten... Hay setas a la hoja de lata, pescado sin sangre, pata, perdiz de puey, dice, basta, no et diré, jota, jo aquí m'embrutecería. Bueno, vull dir, s'enreda molt, no?
7: D'acord, d'acord. A veure si algú el té complert, aquest poema, eh?
6: Jo el tinc al final, eh? Jo sí. El tinc al final, se'n va a Madrid, torna cap allà, diu que està millor a Madrid que aquí, no? Bueno, però... amb la cuina, surt la dispesera i li diu de postres hay variedad, borregos, panzas y luego, y hay que comer un borrego de postre, que atrocidad. Bueno, vull dir, i jo estic segura que surt del tac durant.
7: Del tac durant. A veure si algú... Que, bueno, segur que hi ha algú tota, que ho sap,
6: jo
7: això.
6: Jo la sé tota, però em falta un o dos versos.
7: Molt bé. Doncs a veure si algú la té sencera, ens la pogués enviar, o que ens truqui a dir que la té i aleshores ens posem en contacte amb tu i te la passem. A veure
6: molt
7: si
6: bé,
7: és possible. Molt bé, Maria, moltes gràcies.
6: I ben trobada, eh? Ben trobada.
7: Igualment, gràcies, bona nit.
6: Adéu-siau.
7: Una temporada més us explicarem quines illes de pau té gent diversa. Gent com qualsevol dels qui ara mateix ens escolteu. Continuarem preguntant per què alguns llocs o algunes activitats són un oasi o un refugi per algú. I avui ens permetreu que comencem parlant de nosaltres, perquè l'illa de pau d'avui surt d'un transistor. A Santa Eulàlia de Riuprimer, a Osona, hi viu una àvia activa i ocupada de 79 anys, ex-treballadora d'una fàbrica de filatura, amb 3 filles i 6 nets, que escolta aquest programa cada dia sense falta des de fa 6 anys. I l'escolta íntegrament. Si la son la vens, recupera de seguida el que s'ha perdut per podcast amb el mòbil. Diu que és una dèria que li encanta tenir. Aquesta devoció i aquesta fidelitat ens honoren, per descomptat, i ens han commogut. I aquesta oient es diu Maria Àngels i ha parlat amb la nostra companya Judit Perpinyà.
8: El 3 de juliol passat, l'últim dia de programa, abans de l'aturada per les vacances d'estiu, alguns oients ens deixaven missatges enregistrats.
7: La Maria Àngels, des de Santa Eulàlia de Riuprimer, ens ha deixat aquest missatge.
9: Us felicito pel programa, tu i tota la colla que es treballeu, tot l'equip. M'agrada molt tal com fas el programa, principalment el que expliques, el que t'ha passat al dematí, m'encanta tot això. Llavors, com fas allò de l'Isla del Pau, i l'Illa de la Pau, jo és com el meu programa preferit, perquè de 12 a 2 és la meva Illa de Pau. Sembla que em fa relaxar, sembla que m'escolto, mira, no sé, sembla que camini per aquests boscos que expliquen. I llavors és el que més. I la tercera generació també m'agrada molt, i les entrevistes que fan la gent també. Jo no truco un cop, vaig trucar pel març, no he trucat més, perquè tampoc sé què explicar.
8: Hola de nou, Maria Àngels de Santa Eulàlia de Riuprimer.
9: Hola, bona nit a tots.
8: Dius que no truques perquè no saps què explicar a vegades, però nosaltres no podíem passar per alt. Nosaltres volem escoltar, i amb calma, un oient que ens ha confessat això tan bonic de...
9: De 12 a 2 és la meva Illa de Pau.
1: Illes de Pau.
8: Escolta, Maria Àngels, d'entrada, com si es tractés de la contrasenya del Club dels Ignorants, el número de telèfon del programa és el 93...
9: 201 74 74,
8: perfecte,
9: no?
8: Perfecte, contrasenya superada. Jo, Maria Àngels, em pregunto, la Maria Àngels deu ser noctàmbula, que li agradi escoltar la nit dels ignorants, o té mal dormir?
9: Jo tinc mal dormir. molt mal dormir de tota la meva vida. Des dels 20 anys que dormo malament. No sé si és que el treballar em va despornillar d'aquella manera, tantes hores de fora de casa. No sé, no sé. Però dormo malament. Sempre m'ha costat.
8: I aquesta hora de les 12...
9: Em relaxo i penso, ai, que avui qui et trucarà? Ai, poder trucar aquell de les sardanes. Poder trucarà una que us explicarà una aventura que li ha passat. No sé, la Marta que explica el del matí. M'encanta, m'encanta això, m'encanta.
8: Jo no sé quants anys fa que escoltes el programa, però sí que sé que no te'n perds cap des que no fa gaire vas quedar vídua.
9: Sí. El meu marit es va morir pel Covid, doncs fa 6 anys i pico. Ho escolto cada dia, cada dia, eh? Abans, en tant, ho havia escoltat una mica, però no seguia res. I ara, sempre més, mira, aquella cosa que tinc la ràdio a la toaleta de nit i s'ha d'engegar. Des que m'adormo amb la ràdio, desperto amb la ràdio.
8: Ah, ja la deixes sí, engegada tota la nit, la ràdio?
9: Tota la nit, tota la nit. Jo no, ni la sento, si m'adormo no la sento pas.
8: Saps que t'adorms més o menys sempre quan acaba la nit dels ignorants?
9: Sí, o a vegades m'adormo a la primera hora. I a vegades em desperto a l'estat i no puc dormir. Penso, hosti, què li he passat a la segona hora? Què he passat? El torno, poso, agafo el telèfon de la toaleta nit de l'altra banda, dic, el busco i veure què he passat amb la segona hora i què he passat amb el conte. És que és una cosa com una psicòleg, això. Com una cosa psicòleg del cap, una cosa que ho haig d'escoltar.
8: És com una dèria, això?
9: És com una dèria. No l'he escoltat. A la segona hora, primera hora m'he dormit i ara no sé què ha passat a la segona. Veig, ja han contestat. I aquella cosa d'escoltar. I com que s'ha acabat el conte, penso, ara ja està. Fins demà, si Déu vol. Ja està.
8: Com? I on l'escoltes, la nit dels ignorants? Tu ja ets al llit, ets al sofà, tens encara la tele engegada, però en silenci, però estàs feinejant.
9: La ràdio, gràcies a Déu, l'oïda la tinc molt bé i aixeco una mica, tinc un llit d'aquests que s'aixequen una mica, no estic ben plana perquè jo dormo una mica més, una mica aixecada del cap. A mi inclús he trucat algun dia sense aixecar el cap del coixí, eh? Vull dir que estupendo.
8: Sí, I l'escoltes amb un transistor, amb la ràdio despertador? No, com ens ho hem d'imaginar, això?
9: Endollat, sí, un transistor però gros, eh? Un bastant grosset, és de marca Philips i va bé. Perquè aquests més senzills a vegades no van bé, eh?
8: Tu pots anar fent altres coses, però quan són les 12...
9: Paro la tele, facin el que vulguin, vaig escoltar la nit dels ignorants. Sí, jo ja em fico al llit, a les 12 ja sóc cap al llit, eh? Encara que no dormi, m'estiro. Sí, sí. Perquè al matí també no m'aixeco pas gaire tard, allà a les 8, quarts de 9, depèn. Aquests dies d'aquesta calor una mica més d'hora, per anar a regar. A més que feia aquesta calor aquest any, hem quedat ben cuits.
8: Clar, clar.
9: El sol quedaves estabornit.
8: Jo voldria saber la fórmula màgica que t'ha enganxat a tu. A tu què et dona la nit dels ignorants? Que no et doni cap altre programa de ràdio?
9: Una cosa que no sé, hi ha una cosa que pensa, hi ha qui trucarà, hi ha qui diran, i sembla que es conegui la gent, en conec algun.

0: jo han de veritat que el conec, és Vic, bé, no el Vic, ell no em coneix a mi, però jo el conec amb ell, de vista, no em pensis. Però
1: si,
0: bé, no,
1: si et demanés...
0: són gent que els tens, aquesta amiga que fer, la Dolors d'Olivella, doncs mira, n'he fet una gran amistat a darrere de l'epidèmia, aquesta sí que l'he anat a visitar a casa seva i tot, aquí a Olivella, que és a vora Sitges. Com que li va passar el mateix cas que jo, del seu marit, i ens vam conèixer. Ella també li agradava les sardanes, jo he anat a casa seva amb uns meus parents, ens van acompanyar i vam anar a dinar, i vam anar a casa seva i vam conèixer molt bé.
1: La vares voler anar a conèixer personalment.
0: Sí, primer ens vam demanar si ens podíem dar el número, i clar, jo no podia pas dir, jo vull trucar a aquella noia,
1: l'Aina Grau.
0: L'Aina li va demanar, i sí, vaig tenir el número, ens vam comunicar, ens vam explicar totes les nostres penúries que havien passat amb els marits, que va ser tot, estaven bons i cop i volta no hi van ser, saps què vull dir, aquestes coses que, sí, sí, que va passar el 2020, però sí, bueno, ens comuniquem i hem quedat amigues, m'ha agradat molt.
1: Tres noms d'oients que tu reconeguis i esperis cada dia, quins són?
0: La Rosa de Sant Cugat, la sí, Rosa de les Corts, i el Joan d'aquest, que és de Vic, que és un senyor de Reus que sempre parla de sardanes, que diu les sardanes es perdran, o no sé què, que hem d'animar les sardanes. Dic, ja les animem, però tota la gent que les animem som grans. Clar, ja n'hi ha de jovent ara que ballen sardanes, però es ballen d'una altra manera, és com una sardana esportiva, és diferent.
1: Sé que t'agraden les sardanes, però quines altres músiques t'agraden?
0: Tota la típica veneres i balls de saló m'encanten.
1: Tres una cançons manera, que t'agradin. Una manera quina?
0: Vestida de nit, sí, de la Sílvia Pérez Cruz. La sardana Mar de Palamós.
1: I sí, un ball de saló, un pas doble...
0: El gato el Montes. Sí, és un pas doble molt riat, molt espanyol.
1: Perfecte. Maria Àngels, tu ets oient de ràdio de tota la vida o t'hi vas enganxar de gran? D'on et ve l'afició?
0: No, tota la vida m'ha agradat la ràdio. El que passa que ara darrere les teles i darrere la canalla que venen a les teles i les tablets és diferent. Però jo tota la meva vida m'ha agradat. Ja de jove ja havia tocat a Ràdio Vic.
1: Ens deies en el teu missatge que t'encanta quan la Marta Romagosa explica al començament del programa què li ha passat aquell dia.
0: M'encanta, perquè ho explica tan bé i sembla que m'hi trobi. Doncs... allà amb un autobús.
1: Doncs posa't per un moment ara al lloc de la Marta. Tu sabries dir-me alguna petita cosa extraordinària que t'hagi passat fa poc, com les que sap trobar i explicar la Romagosa per obrir el programa?
0: Home,
1: imagina que haguessis d'obrir tu el programa.
0: Jo em llevo, saludo les meves filles, dir-los bon dia, que tothom s'hagi llevat, dutxo, esmorzo una mica i me'n vaig a això de regar. I llavors camino per l'herba, a l'herba meva, i m'abraço una mica uns arbres que tinc, com
1: molt
0: una mica d'estirament, perquè aquests dies d'estiu no fem ioga ni fem res. Ara al setembre tornem a començar tot.
1: D'acord,
0: doncs llavors t'estires, t'agafes una mica les branques d'aquell arbre, que hi ha l'ombra, et relaxes una mica i camino uns quants, més tant, dues o tres vegades voltar la casa i descalça, com si és l'herba descalça, perquè m'agrada molt la fredor de l'herba.
1: Molt bé, ara també ens hi trobem nosaltres, ho has explicat molt bé, perquè jo també sembla que m'hi trobi ara.
0: Sí, trobes molt bé, voltes i voltes, i a vegades surt la meva neboda aquí al costat, que és al costat, tieta, com estàs? Bé, avui hem de tornar a regar perquè no plou. A veure, aquestes cosetes, saps què vull dir? La meva cunyada a l'altre costat. Vull dir que som un poble molt ben avingut, un barri molt ben avingut, ens avenim tots. Un dia fas una cosa, avui mateix, he passat teca en dues cases, jo. Vaig fer un gran puré de carbassó i surt estupendo. I doncs ja n'he passat amb dues cases. Home, ajudeu-me a menjar, que la meva filla no em vol per la canalla, no em vol. Doncs mira, d'aquestes senyores són grans, una és parenta meva i l'altra és veïna. Doncs totes han menjat menjaran de lo meu avui per dinar. Perquè som una colla que al vespre anem a caminar. Som 7 o 8 i anem a caminar i llavors en juguem. Juguem, es posem una taula aquí davant de casa, tinc una taula petita d'aquestes de bar, que poder té 200 anys, i tinc quatre cadires. Però com si som més, les poso cap a vora el graix, quedem més espaiosos, i ara ens hem posat a jugar a jocs de taula, la mona.
1: Què és la mona?
0: La mona és un joc de cartes. Treus una carta i la poses a sota d'un seient d'una persona. I tu passes les cartes a totes. I la gent han d'anar descartant cada carta. Si tens un set, dos sets, els has de treure. Si tens dos onzes, els has de treure. Si no pots descartar, doncs qui té més cartes agafa la carta de l'altre. I anem passant, anem passant. I fins que vas descartant, i la gent es van eliminant. I fins que una queda, que no s'elimina, que és a quina té la mona, que queda una carta sola. I això ens ho passem la mar de bé. I tots ens posem de rodona aquí baix, i mira, passa de tant a tant algú, i bona nit, ja està.
1: Maria Àngels, tu te'n vas a dormir realment amb el conte per anar a dormir de l'Anna Maria Ricart?
0: Sí, jo, tot m'agrada, no sé. Tota la setmana van explicant a vegades els mateixos contes.
1: Exacte.
0: A vegades la mateixa autora, a vegades no. Algun no l'he trobat pesat, algun de sexe, alguna cosa... Bé, no, depèn. N'hi ha que m'agraden molt, n'hi ha que no m'agraden tant.
1: Clar, clar.
0: Depèn de la setmana, però ho fan molt bé. Jo crec que és molt bé, perquè és una cosa diferent.
1: Molt bé.
0: Sí, sí, jo ho trobo bé tot, el que feu, eh?
1: Vaig repassant el missatge que ens deixaves al juliol i deies, quan parleu d'aquells boscos, sembla que hi camina.
2: Els colors, els boscos estan brillant.
1: Tu vols dir la secció aquesta que ens fa en Gerard López, que es diu On anem?
0: On anem? I fan aquells boscos que a vegades venen cap aquí al Montseny, cap a Rupit, i que la Marta em sembla que està a tot arreu d'aquesta senyora. Sap els boscos. El meu marit m'hi ha fet moltes caminades, també.
1: Tal com ho explica en Gerard López, aconsegueix transportar-t'hi, eh, veig?
0: Ui, sí, des que sembla que ho veig, aquells camins, aquells rierols, aquells racons que diu que passa, que surts a la carretera... Oh, des que sembla que ho vegi.
1: Molt bé. Escolta, i del tercera generació, que també deies que t'agrada, què t'agrada especialment del tercera generació?
0: El tercera generació, que expliquen a vegades aquestes gent grans que els cuida, que hi van jovent. Aquí van jovent a cuidar,
1: sí,
0: que
1: vegades...
0: això ho trobo molt bonic. Ho trobo molt bonic, això. Hauria de ser molt això. Hauria de ser sempre això.
1: Escolta, i de les entrevistes que també ens elogies, les que fem, jo tinc un dubte. Creus que una entrevista escoltada a la nit s'escolta amb més atenció, amb més paciència?
0: Ah, jo per mi sí.
1: Tu les escoltes
0: sí,
1: diferent?
0: Jo també escolto alguna durant el dia, les fas altres coses i sembla que et marxa. Però la nit, com que estàs pendent i no sents cap fressa de res, jo ho escolto estupendo.
1: Tinc un altre dubte, Maria Àngels. T'has posat alguna de les sèries que ens recomana la Sílvia Comet aquí al programa?
0: No, això no, em costa. Si t'enganxes en una sèrie, és molt maco. Però ara em costa molt d'enganxar-m'hi, perquè tinc masses coses a fer. Cada dia es va escurçant el dia, doncs ara ja anirem a les 5, quarts de 6, ja ens anem a petanca. Tinc un dia apretat. Com hi ha el casal obert, a les 5 ja obren. Llavors la memòria la tinc a les 4. Bueno, a les 11 del matí a la ioga. Bueno, tinc coses...
1: Amb cap de les teves amigues que jugues a la mona o que jugues a la petanca o que fas ioga, no comentes què s'ha dit a la nit dels ignorants?
0: Sí, a vegades ho he comentat alguna cosa, diu, ai, no ho he escoltat mai. No, i no se m'hi enganxen, perquè hi ha que estan molt fixades amb les sèries de la tele i fins a les dues n'hi ha que es miren. N'hi ha alguna que es mira la tele a les dues de la nit que no sé què segueixen. Que jo no, això no. Masses coses, no.
1: Maria Àngels, digue'm coses sorprenents que hagis après escoltant la nit dels ignorants.
0: Coses d'herències i coses que penso que a mi m'han mig passat. Bé, no, gràcies a Déu, estic molt bé amb la canalla, però vull dir que et passen perquè no t'esperaves una mort i he quedat una mica penjat. Hi ha gent que ho explica molt bé. Un senyor que va explicar alguna cosa d'una caixa, de com el que li havia passat, i jo penso que és molt interessant això. Això n'he après. I això de la vista i de a vegades de les orelles. Expliquen de moltes coses. Alguna cosa de cuina també n'han explicat, de coses. Sí.
1: Maria Àngels, moltes gràcies.
0: Sí, moltes gràcies, Judit, i molts records a la Marta. Reveure.
1: Escoltar cada dia la nit dels ignorants de 12 a 2 de la nit és l'Illa de Pau de la Maria Àngels.

0: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
1: El 19 de setembre torna a la Ignasiana l'itinerari autoguiat per BTT Gravel i bicicleta elèctrica que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
2: Escull entre la modalitat que surt d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el patrimoni i la gastronomia del camí.
1: Tota la informació a manresaturisme.cat.
3: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
4: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
3: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
5: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa Catalunya.
6: Els transportistes no volen sentir a parlar.
5: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
4: Catalunya Migdia.
0: Cada dia a les dues.
3: I a partir de les tres...
0: L'espai de reflexió a la tertúlia.
7: Ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
5: Si has comès una falta, has de pagar-me.
4: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
8: Ara passant dos minuts de tres quarts d'una de la matinada, aquí a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, és que encara som ric, i encara som ric després d'escoltar el testimoni d'aquesta illa de pau que ens ha fet la Judit de la Maria Àngels, de totes les coses que arriba a fer durant el dia. O sigui, és que, clar, més energia no es pot arribar a tenir. No sé com aguanta fins a les dues de la matinada. Va, el 93207474, que continueu trucant com sempre vosaltres, oients ignorants, com ara Antoni, des de Reus. Toni, bona nit.
9: Hola, bona nit.
8: Què tal, com estàs?
9: Soc el Jaume de Reus, el Jaume Virgili.
8: Ah,
9: sí.
8: Jaume! A veure, que m'han posat Toni aquí. Jo dic, què ha passat? Ai, no sé què ha passat.
9: Jaume,
8: ja deia jo, dic, Toni de Reus. Molt bé, Jaume, disculpa'ns. Bueno. Com estàs?
9: Bueno, estava escoltant... Ah, bé, bueno, he passat per així a preguntar-li, reparar una mica.
8: Però, bueno, molt bé, però si has passat i has sortit, això rai.
9: Sí. Bueno, estava escoltant el programa i, carai, dic, sí que parlin de sardanes avui. Bueno, feia dies que no l'escoltava, això és la veritat, eh?
8: Home, però vam començar diumenge, eh? Vull dir que no t'has perdut gaire cosa.
9: Sí. No ho sabia, tampoc. Ah, sí, bueno, sí. Clar, he fet vacances, sí, clar. Bueno, jo avui he sentit que parlava de sardanes, i dic, pues mira que bonic, estan parlant de sardanes. I, bueno, pues molt bé. Nosaltres, pues, continuem ensenyant a ballar, continuem ballant, anem als puestos a ballar, i sí que hem vist aquest any que hi ha hagut molts aplecs amb molta gent.
8: Sí? És fantàstic. Més que altres vegades?
9: Sí.
8: Ui,
9: sí.
8: Que bé, no?
9: Sí, el que ens continua faltant és aquesta canalla de 7, 8, 9 anys que em volen aprendre. De totes maneres, nosaltres engeguem ara un programa per anar a les escoles a buscar crios. No ensenyar a ballar sardanes a les escoles, perquè això té una... No creiem que sigui molt, perquè a l'hora del recreu, a l'hora de música, també hi ha tota una classe de 25 crios, per exemple, i en mitja hora no pots fer gran cosa.
8: No, clar.
9: Llavors, el que sí que fem és en aquests crios els ensenyem, parlem de les sardanes, posem algun vídeo, posem alguna sardaneta que els hi agradi, o que agradi, i donem un paperet, i si volen continuar ballant, que ens ho diguin, donem els nostres números de telèfon i així pensem recollir no molts crios, però només que en vinguessin 4 o 5 i estaríem molt contents.
8: Clar. I llavors, això ho feu a Reus, ups, entenc, eh?
9: Sí, això ho farem a Reus. Ho farem a Reus.
8: Perquè a Reus.
9: També han fet vacances i ara, mira, ells van fer una reunió a la Junta i ja està.
8: Clar, ara quan comencin les escoles, no?, i quan comencin totes les activitats, llavors és el moment.
9: Sí, clar. A veure si podem... posar gent jove en aquesta dansa tan bonica, amb aquesta música tan maca. Perquè el que no entenc, bueno, entenc, sí que ho entenc, clar, no hi ha hagut una educació de la sardana. La sardana, perquè està aquí una sardana, necessitem 11 músics, uh-huh, amb 12 instruments, i això és una música extraordinària. La sardana, el que passa és que com té un estirat i s'ha de saber comptar i repartir, això allunya una mica la gent, perquè, clar, comptar i repartir és una feina una mica bonica,
8: sí,
9: de fer.
8: Sí, però només si que ho sàpiga fer un, els altres poden ballar sense de comptar, no?
9: Sí, bueno, però si vas a una plaça, en un poble, per exemple, que fan la festa major, i fan festa major perquè... i fan sardanes perquè és festa major, no? Però jo he anat a puestos d'aquests i no hi havia ningú...
8: Que sabés comptar.
9: Que, que sàpigues comptar i repartir. Clar. Llavors, a mi, com que mig coneixen, em diuen, Jaume, que pots baixar, que farem sardanes si no tinguem que ningú que compti i tal. Clar, bueno, clar. Pues cap allà baix. Però llavors jo allà ja n'explico, ja ensenyo, però costa perquè, no ho sé per què, costa, però quan escoltes la música i els ensenyes lo bonic que és la música i perquè es balli de puntetes aquesta dansa per acariciar aquesta terra que estimem tant, quan expliques aquestes coses, pues, la gent els hi agrada. Clar. i anem fent anem fent el que podem.
8: Anem fent sí escola anem... a poc a poc, sí, sí.
9: Exacte,
8: sí, sí.
9: És el que fem.
8: Molt bé. Bueno, doncs pues, espero que trobis els nens i pugueu fer el grup. D'acord, Jaume? Ojalà, gràcies per trucar-nos.
9: Vinga, a que vosaltres molt que l'atendrem.
8: Vinga, bona
9: aquesta
8: nit.
9: Aquesta sardana Hermínia tan maca, aviam si un dia me la poseu. Hermínia,
8: molt bé. Sí. Me l'apunto. Gràcies, Jaume.
9: Un dia us explicaré la història d'aquesta sardana, també és molt maca.
8: Molt bé.
9: Molt bé.
8: Que vagi bé, bona nit.
9: Moltes gràcies per atendre'm. Bona nit.
8: A tu, bona nit. La Maria Àngels, des d'Orfes, bona nit.
10: Hola, bona nit, Marta.
8: Com estàs?
10: Soc la pitonissa.
8: La pitonissa?
10: La frustrada.
8: I què endemines com a pitonissa?
10: No, que vaig endevinant que feia 40 anys que us estava escoltant, però això ja fa setmanes que vaig trucar. Escolta'm, ahir vau estar parlant dels mosquits i que no n'hi havia, i que sí que n'hi havia.
8: Sí, hi ha gent que diu que no i d'altres que diuen que sí.
10: Jo aquesta nit estava pensant, no serà que amb els ventiladors, els aires acondicionats i això, a casa no n'hi ha hagut ni un?
8: Tampoc,
10: i estem en un poble de bestiar i de pols i de tot el que vulguis. I oronetes que se les mengen.
8: Sí, això està bé, que se'ls mengen les oronetes.
10: O sigui, està jo bé. Crec que podria ser això. Ara, no obrim amb aquesta color com els cobrim, els balcons i les finestres.
8: No, esclar, no es pot obrir res aquí. Clar. No, sota el ventilador tot el dia.
10: Està tancat i això... Bueno, només és això. I una suggerència avui que m'ha passat. M'han portat una tableta nova, perquè jo no la sé fer anar. I em sents,
8: sí,
10: Marta?
8: Sí, i tant, Maria Àngels.
10: Bueno, pues com que no la sé fer anar, jo he tocat, i ja que no saps què m'ha sortit.
8: Ai, no sé.
10: La nit dels ignorants d'ahir.
8: Mira tu, mira, sí que saps què has fet, sí? Has tocat el que havies de tocar.
10: Però ara el que passa és que si ho tinc que tornar a posar, no sé el que he fet.
8: Ah, no saps com ho has fet. No. I no tens algú que t'ho pugui tornar a ensenyar?
10: Sí, suposo que demà al matí ho explicaré i algú m'ho posarà.
8: Clar, dona, sí, que t'ho posin.
10: Només és això.
8: Molt bé, Maria Àngels.
10: Bona nit a tots els ignorants i la nova estada que farem llarga, segurament.
8: Molt bé, i tant. Gràcies, que vagi molt bé, que descansis. Bona nit.
10: Adéu, bona nit.
8: Bona nit.

No era la que justament ens demanava el Jaume, perquè ja la teníem prevista abans que truqués ell, però era Complaença, d'Enric Cortí i Martín, que és una sardana

una hora que no sabem res, perquè estàvem només per les nostres coses, escoltant els oients de la nit dels ignorants. Ens posem al dia del que és notícia a aquesta hora de la matinada i tornem després amb més preguntes, amb més respostes i amb més converses i el conte, perquè ja veieu, els oients no se'n van a dormir fins que no hi ha el conte. A vegades agrada més o a vegades agrada menys. Avui agradarà, jo crec. Vinga, fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El jutge de guàrdia envia a un centre d'internament per a menors els dos joves detinguts acusats de la mort violenta d'un home a Manresa dimarts a la matinada. El cas, que s'investiga com a homicidi, ha generat commoció a la comarca. Centenars de persones s'han manifestat aquest dimecres pels carrers de Manresa per recordar la víctima i exigir justícia. En paral·lel als actes d'homenatge, continua la investigació del crim. Els Mossos no descarten més detencions. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha denunciat al matí de Catalunya Ràdio la manipulació política que s'està fent del cas. Parlon ha deixat clar que els dos joves detinguts són nascuts a Catalunya i ha negat rotundament que es tracti de menors migrants no acompanyats. És per això que no ha descartat denunciar les formacions polítiques d'extrema dreta que a través de les xarxes busquen generar odi.
2: Bueno, haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè òbviament la manipulació a la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema. I a més, per la tarda se sabia perfectament, i se sabia perquè en aquest cas la investigació ja va poder donar les primeres informacions contrastades.
1: Parlon demana reflexionar sobre què porta persones tan joves com les detingudes a cometre un crim tan greu. Repassem ara altres informacions en format més breu. Hernán Alfonso.
3: Milers de persones es manifesten arreu d'Espanya contra la gestió del govern espanyol de la situació a Ceuta. El PP i Vox han aconseguit convertir-les en un clam contra Pedro Sánchez. Algunes de les protestes, com la de Madrid, han acabat amb aldarulls, càrregues policials i diversos detinguts.
1: El govern espanyol manté que el Marroc no va organitzar ni contribuir a l'assalt massiu de Ceuta, malgrat l'informe policial que assenyala les autoritats marroquines. El document recull que els agents van guiar els immigrants cap a la frontera i parla de permissivitat total. Les revelacions afegeixen més pressió a Pedro Sánchez, que aquest dijous compareix al Congrés.
3: La Unió Europea anuncia sancions més dures contra Rússia en represàlia per l'atac amb drons a l'aeroport alemany de Leipzig, que Alemanya ha atribuït a Moscou. Brussel·les parla de terrorisme d'estat. La policia alemanya ha identificat com a sospitosos dos homes amb passaport rus i doble nacionalitat.
1: Ja està en marxa la mostra de cinema de Venècia, que ha entregat el Lleó d'Or d'Honor a George Clooney durant la cerimònia inaugural. El festival ha arrencat amb la projecció de la pel·lícula Ink, de Danny Boyle. Sergi Balbel ha estrenat l'obra Ella i la màquina a la sala Heartbreak Hotel, al barri de Sants. El director i dramaturg va escriure el text fa uns anys i durant la pandèmia el va acabar. Protagonitzen l'obra Àgata Roca i Enric Cambrai. Montse Pujol.
4: El muntatge presenta a través del diàleg la crisi d'una dona al voltant dels 50 anys que, després d'haver dedicat tota la seva vida als altres, es pregunta qui l'ajuda ara a ella. A partir d'aquí, Balbel parla també de la revolució digital. Són declaracions al Catalunya Nit.
5: Com la màquina, que la màquina és un concepte que evidentment existeix des que l'home és home, no? I és aquest enginy, aquests invents que els homes fabriquem teòricament per arreglar-nos la vida, no? És aquesta relació que de cop tenim de dependència amb una màquina que de cop té veu, ens parla, ens qüestiona, ens ajuda i ens vol fer la vida millor.
4: L'obra s'estarà a la Heartbreak Hotel fins a l'11 d'octubre.

0: cobra.
1: Esports, Marc Casado, cedit pel Barça al Deportivo de la Coruña a última hora del tancament del mercat. Aquest dimarts ha deixat entreveure cert descontentament amb la gestió de la seva sortida per part del club blaugrana.
2: El Girona ja és oficial, la sortida del migcampista Unahi al Panathinaikos grec. El marroquí deixa Montilivi a canvi d'uns 16 milions d'euros i un en variables, a més d'un percentatge, en cas d'una futura venda.
1: El Sabadell s'ha imposat al Barça Atlètic en la final de la Copa Catalunya, que s'ha disputat a l'estadi de la Nova Creu Alta. El títol, el segon del seu historial, l'ha aconseguit després d'imposar-se al filial blaugrana per 1-2.
2: A l'Open dels Estats Units de tennis, Paula Badosa, accedit a la segona ronda en derrotar l'australiana Kasatkina en 2 sets, 6-1 i 6-4. En canvi, la barcelonina Oksana Selekmeteva ha quedat eliminada contra l'uzbeka Rajimova en 2 parcials, 3-6 i 0-6.
3: Fins aquí les notícies.

0: Una de la matinada i 6 minuts. Va, que tornem a ser aquí a la segona hora de la Nit dels Ignorants a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474, on ara mateix hi tenim la Claudina des de la Granada del Penedès. Bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Què tal,
1: sí,
0: Claudina?
1: Això dels mosquits sí tenia sí. Menys per la calor. Un expert en insectes ho va explicar. I és pels ous, perquè necessiten molta humitat i això per tirar endavant. I en aquesta calor, doncs, no... Es moren
0: els ous. O
1: sí,
0: moren els mosquits.
1: Llavors ja no hi ha insectes.
0: Ostres, que bona aquesta,
1: llavors,
0: Claudina.
1: Llavors, clar, si està vora un riu o vora un llac o aquestes coses, doncs, a vegades quan hi havia aigua estancada sempre hi havia epidèmies i això. Però, doncs, aquest plàstic sí, però els altres no.
0: Clar, com que no...
1: A tots, ens per això ho dic, perquè les oranetes... L'any passat ja vaig veure que prenien una mica la sombra, una o dues, i ara que n'hi ha 20 o 30, aleshores és més sol que es fiquen allà sota... la paret que dona el sud perquè els
0: sí,
1: hi tapi la calor.
0: Clar.
1: Però tenen els nius a l'altre costat que no crec que amb la calor ara que fa que els hi vagi gaire bé, tampoc. Ja
0: tampoc.
1: Són fora. Han marxat més aviat, també.
0: Ah, han marxat les oranetes?
1: Sí, aquí sí. No, ja no en veig, però hi ha alguna, això.
0: Ostres.
1: No
0: sé. Sí, tenim tot el... O sigui, tot revolucionat,
1: sí, tots,
0: veig.
1: Sí, tots, i amb naltros també, tot. I un dia explicaré la... que van explicar una mica l'origen de les tres classes d'ales, les dels insectes, les dels ocells i les dels ratpenats.
0: Carai, molt bé, ens faràs una classe,
1: ja
0: doncs.
1: Ja l'explicaré, una que ho vaig gravar perquè sap un pare.
0: Molt bé.
1: Bueno, doncs, des d'això, sí, la calor que necessiten molta humitat i com que hi ha poca aigua, si hi ha una mica d'aigua encara aguanten.
0: Clar.
1: Però en aquestes calors tan fortes es moren els ous.
0: Molt bé, doncs mira, ja sabem alguna cosa més. Claudina, moltíssimes
1: bueno,
0: gràcies.
1: I si volem que es morin, doncs, una gallera d'aigua amb un bon raig de lejía a l'Imbornal. Es tira, cada... de tant en tant.
0: Sí.
1: I sobretot quan dos o tres dies després de ploure és com surten, que allò que cau molta aigua, doncs és quan surten els mosquits.
0: I llavors, si poses l'aigua una mica de lleixiu, tu
1: sí,
0: carregues tot.
1: Sí, una gallera d'aigua, una mica de lleixiu, ho tires i llavors ja no n'hi ha tants.
0: Molt bé. Doncs escolta, prenem nota, Claudina, sí que en saps. Moltes gràcies.
1: Vale, d'acord.
0: Vinga, bona
1: adeu,
0: nit. Adéu. En Joan, des de Vallcarca, bona nit.
2: Hola, bona nit. Això molt bé, però cuidado si hi ha canalla, eh?
0: Home, sí, sí, tant i tant. Tota la raó.
2: Escolta, Marta, és que ets fabulosa.
0: Què he fet ara?
2: Home, no, res.
0: Què ha passat, a veure?
2: El primer comentari és que te'n passa cada una, que n'hi ha per jugar-hi, que dir. No. Molt bo, molt bo, molt bo.
0: És que ja ens fem grans, Joan, ens fem grans.
2: I escolta, l'any que ve no pots fer vacances, eh?
0: No, sí que puc fer vacances.
2: No, que carai, no, home, no. Escolta'm una cosa.
0: Què?
2: No, jo, bueno, jo soc de Vic, com sabreu,
0: sí.
2: I avui ha parlat, m'ha dit gent de Vic, ha trucat una tal Quima de Vic, amb el parlar que tenim tan caratè. Jo ja
0: sí.
2: L'he perdut, el meu amic que viu a Sant Miquel de Balanyà, em diu, Joan, tu ja no ets de Vic,
0: ja no
2: parles
0: Vic.
2: Massa. Em dic, no, jo encara parlo en mitges hores, quarts d'hora, les dos quarts i cinc, i la meva dona, la Carme, a vegades diu, més que no t'entenc, que són dos quarts i cinc de quatre.
0: Home, això et diu la teva dona, no pot ser, eh?
2: Sí, tant, ells és de Barcelona, home.
0: Ja, els de Barcelona que... no ho saben fer tan bé, això de les hores.
2: Sí, no, amb això de les hores no.
0: No.
2: I les filles, per això que parlen un català perfecte, no? I, bueno, i la petita un anglès i un alemany perfecte, però bé, tant és. És una anècdota... Jo ahir vaig parlar sobre els avis que d'allò. Bueno, en pare em va saber greu perquè després vaig pensar a veure si ho volia sentar malament.
0: Això. No, després va trucar el professor, l'oient que tenim, que és... No, suposo que n'hi ha més, però...
2: Sí, no us ho vaig sentir, això.
0: Sí, sí, que va dir justament que el que les seves reivindicacions són perquè l'escola no sigui un lloc on només deixar els nens.
2: Ja.
0: El Guillem del Fortpienc, que és,
2: sí.
0: És professor, diria que d'institut, si no vull equivocar-me,
2: sí.
0: I va dir això. Justament el que he dit a aquest oient, que eres tu, és
2: sí.
0: Perquè no volem que passi això, que deixin els nens allà aparcats a casa dels avis. No, nosaltres no som un pàrquing, nosaltres som una escola i hem de tenir temps per educar-los i per ensenyar-los. I va fer aquesta reflexió. Però digues la teva anècdota.
2: Jo després agafo el tall l'endemà, el meu que
0: sí, ja saps que
2: vaig dir
0: que ho vas guardant,
2: guardo tot, imagina't, m'entens?
0: Sí,
2: guardo
0: sí.
2: Tots, de l'època del Cunit i tot, bueno, tant és. I bueno, i És una anècdota molt bona del petit, del Jean, de l'anglès.
0: Sí.
2: Aquests dies que estaven aquí a Barcelona van sortir, jo no hi era aquell dia, van sortir la Marta i la Carme, la meva dona, tots tres amb el nen.
0: Sí.
2: I van anar aquí al Torrent de l'Olla, hi ha una plaça que es diu Plaça de les Dones de no sé què, baixant a mà dreta. I bueno, pues, hi havia un sorrenc allà perquè juguessin a la sorra, però estava ballat. Aquest sorrenc estava ballat. I al nostre li agraden molt les pilotes i com més grossa millor. Mira, per cert, el dia 8 ja farà 2 anys i mig. Mare, com passa el temps.
0: 2 anys i mig, ja.
2: Veus? 2 anys i mig, sí, sí, el dia 8. Total, que el nen que estava al mig de la sorra tenia la pilota i ell tenia la pala i la galleda. Doncs no se li ocorreix altra cosa, agafa't. Obre la porta de... ja et dic, ja com un tancat, i se'n va amb aquest nen i li dona la pala i la galleda. I l'altre, que tenia la mateixa edat, més o menys, agafa la pala i la galleda. I ell li agafa la pilota. Surt, el torna a tancar, tal com ho sents, la Marta la rient i la Carme rient, i la mare de l'altre nen, perquè l'altre nen es va posar a plorar.
0: Oh, clar, que li va prendre la pilota.
2: Tots rient com vos, m'entens?
0: Li va fer allò, el canvi, no? Li va deixar, però jo et deixo això i m'emporto la pilota.
2: Jo sé, si jo et canvio això, però m'emporto la pilota. Però abans et tanco.
0: Clar, així no pots escapar. Digue-li tonto, més llest que la gana que no hi ha. Déu-n'hi-do.
2: Ai, Déu meu, pues és.
0: Molt bé, Joan. Doncs vinga.
2: Apa.
0: Fins una altra nit.
2: Adéu-siau, bona nit.
0: Adéu-siau, bona nit. Va, que a més del 93207474 tenim missatges al WhatsApp del programa, el 667-2-2-148. El primer, sobre una queixa que hi va haver abans d'ahir i les entrevistes, això encara porta cua. En Josep, des de Ciutat Vella, ens diu això.
3: Ahir vaig escoltar voltant el programa, el primer dia de temporada, i vaig sentir una senyora que es queixava perquè, clar, hi havia coses que s'allargaven una miqueta massa, i ella estava acostumada, com jo també, i altra gent, que comentant-ho amb altres companys, també dir el mateix, que quan se feien preguntes i responien els altres sobre aquella pregunta, doncs era, el programa era més adient i era més amè i tot això, molt bé. A mi també em sembla que a vegades que s'allarguin una miqueta massa amb segons quines coses, diguéssim, que no tenen res a veure amb les preguntes i respostes, no? Però clar, reflexionem també que no podem fer un programa com fa 20 anys, perquè el que abans preguntava una persona, deia, escolta, quan se va inaugurar aquell edifici? I quan se va tancar allò? O quan se va obrir allò altre? Pues avui dia aquestes preguntes les podem fer al Google. Les fem al telèfon, les posem al Google. I quan se va inaugurar el Monument a Colón? Pues tal dia. Quan se va inaugurar la Rambla? Pues tal dia. Clar, aquestes coses que abans preguntàvem, pues ara no tenen raó de ser. En fi, espero que la gent pues truqui més. Jo precisament no truco massa, però perquè de vegades en aquestes hores m'adormo. Però, vull dir, normal seria que la gent truqués més i que la gent fos més activa, en lloc de que hagin de fer pues, explicar històries o fer intervencions, que algunes estan molt bé i m'agraden, però n'hi ha algunes que es fan una miqueta massa llargues, el que fa que la gent pues, tinguin a tancar la ràdio, com va dir aquella senyora. En fi, gràcies per l'atenció i bona nit a tots, ignorants.
0: Molt bé. Una altra resposta sobre la Maria Rosa, que ens ha deixat aquest missatge des de Blanes.
4: Jo vull fer un comentari d'una trucada d'ahir, dilluns a dimarts, queixant-se de la pel·lícula d'Origen i diverses coses més, que diu que la nit dels ignorants no és el que era... No és el que té que ser de preguntes i respostes. Aquesta senyora i la senyora Girona, escoltés bé el programa, veuran que tu ho fas molt bé, i ja va començar el Xavier Solà també a fer-ho. Escolta, una mica més amena, i a més que tu fas entrevistes, per exemple, del xòfer que treballa de nit, el senyor repartidor de nit, o quan tu fas una entrevista a una metgessa i li preguntem coses, també és un dintre de preguntes que tu no saps, els ignorants no ho sabem, i se li fan preguntes i és la veritat. Marta, segueix, jo per mi vull que segueixis la misma tònica que portes ara, ho fas molt bé.
0: Doncs vinga, aquí tothom hi pot dir la seva, només faltaria. En Josep, des de Tordera, diu: us mereixeu una estàtua. Us mereixeu una estàtua de 5 metres amb la paciència que arribeu a tenir amb algunes persones, diu en Josep. Sou les millors. Fa el pack de tot l'equip, eh? Fa en femení perquè qui contesta el telèfon és l'Aina i qui parla amb les persones sóc jo. I un altre missatge que ens ha deixat la Maria Àngels des de Barcelona.
5: Volia donar-vos les gràcies, sobretot, per estar una altra vegada al nostre costat, perquè us he trobat molt a faltar tot aquest estiu. I la veritat és que la programació que han posat no era gaire bona. Però bueno, us he trobat molt a faltar i ja torneu a estar aquí. Que tingueu una gran temporada. I volia... Hola, bona nit. Soc la Rosa Maria de Barcelona. I volia donar-vos les gràcies, sobretot, per estar una altra vegada al nostre costat, perquè us he trobat molt a faltar tot aquest estiu. I la veritat és que la programació que han posat no era gaire bona. Però bueno, us he trobat molt a faltar i ja torneu a estar aquí. Que tingueu una gran temporada. I volia afegir-me al comentari que han fet altres oients de que quan fan la presentació de la nova programació de Catalunya Ràdio, tant per TV3 com per on sigui, en cap moment s'anomena la nit dels ignorants. Van parlant de tots els programes i a l'últim, a les 11 de la nit, ja s'ha acabat la programació, com si la nit dels ignorants no existís. Ho trobo vergonyós. Una falta de respecte no només cap als oients, que també, però sobretot cap a vosaltres, que sou un equip fantàstic i uns grans professionals, i que us facin això, i no és només aquest any, és cada temporada fan el mateix, perquè si només fos un any pots pensar que s'han oblidat, encara que no s'haurien d'oblidar, però és que és cada any quan fan la presentació de la nova temporada, mai anomenen la nit dels ignorants. Vergonyós. I moltes gràcies per estar al nostre costat una altra vegada.
0: Doncs mireu, al final ho elevarem on toca, perquè sou molts els que ens ho heu dit, i et dic, com que jo ja no faig cas de res, ja no m'hi fixo, i a més igual, perquè l'important és estar aquí i parlar amb vosaltres i que vosaltres ens escolteu, però jo crec que les coses ben dites s'han de dir i que cadascú tregui les seves conclusions o els canvis que s'hagin de fer. Perquè és veritat que, com a mínim, si no ho fan per nosaltres, almenys pels oients sí que us ho mereixeu que diguin que aquest programa existeix. I acabo amb un últim missatge que ens ha deixat el WhatsApp escrit, l'Aleix des d'Esparreguera, que ens fa una pregunta que diu: de quina manera les rodes dels avions poden aguantar tantes tones de pes? Quina mena d'aire porten?
6: La nit dels ignorants. Un programa per ser feliç.
7: Mira, Marta.
0: Digues.
7: És la primera vegada que truco.
0: Ai, que contenta em fa això, Maria Àngels. Molt contenta, doncs.
7: I fa, pues, quasi 40 anys que estic escoltant el programa i resulta que al començament, quan ho portava el Carles Cuner, els primers moments vaig pensar: això no tirarà endavant. Bueno, han passat els anys i ara us demano perdó a tots els ignorants perquè heu sigut tan forts, heu aguantat aquests 40 anys quasi, i a part a tots els equips que ho heu portat. Us he anat escoltant sempre, m'heu fet molta companyia. Una abraçada
0: per tots.
7: Des d'aquell dia per mi es va fer de mi.
6: La nit dels ignorants, Catalunya Ràdio, amb Marta Romagosa.
0: Una de la matinada i 20 minuts, de seguida una conversa, d'aquestes que a algú li agrada molt i d'altres que potser no tant, però jo crec que aquesta us pot interessar, sobretot la gent que viviu en pobles petits. Però abans, mira, que tenim una resposta a la pregunta que acaba de fer a través del WhatsApp l'Aleix des d'Esparreguera. En Jordi, que ens truca des de Mataró. Bona nit.
8: Hola, bona nit.
0: Com està, Jordi?
8: Hola. Mira, torno a estrenar aquesta temporada, que encara havia trucat.
0: Molt bé, benvingut.
8: Truco des de Manestic, estic passant Manresa ara mateix.
0: Molt bé.
8: Que vaig cap a Mataró, ja he trucat.
0: Molt bé.
8: Mira, us trucava pel tema aquest que m'has dit, que heu dit ara, de les rodes dels avions.
0: Sí.
8: Bueno, bé, són rodes reforçades, són rodes com les dels cotxes, però està amb unes mides considerables, val?
0: Sí.
8: Bueno, és com les rodes dels tractors, les rodes dels camions, reforçades fa dients el pes que han d'aguantar, eh?
0: Uh-huh.
8: No tenen res més en especial. Això sí, van inflades en nitrogen, no van inflades amb aire comprimit o... vaig llegir una vegada que van inflades amb nitrogen, perquè quan toquen a terra i, clar, d'estar parades a passar a 300 km per hora de cop, allò agafa una temperatura brutal i el nitrogen no li afecta la temperatura.
0: Molt bé. Molt bona aquesta resposta, molt bona.
8: El que sí que us puc dir, que jo, quan es va ampliar l'aeroport del Prat, jo, en aquella època, jo portava ciment a les plantes de formigó i vaig estar portant infinitat de viatges de ciment a les plantes de formigó que teníem a l'aeroport del Prat. I sapiguéssiu el gruix que hi ha de formigó a les pistes de l'aeroport on aterren els avions, és brutal, perquè, clar, un avió que pesa 200 o 300 tonelades, quan pica a terra... Val? La força que fa, l'asfalt el desintegraria.
0: Clar.
8: I és més, l'abocaven de la planta de formigó fins a la pista, no amb formigoneres com van normalment,
0: clar,
8: amb camions bolquet.
0: Uau.
8: Ho feien amb camions bolquet.
0: Déu-n'hi-do.
8: No, i gasta, perquè era un ciment, un formigó molt, amb molta resistència, i si, per exemple, amb una cuba de ciment es poden fer, per dir alguna cosa, 100 metres de formigó, 100 metres cúbics, amb aquell formigó se'n feia 30 metres, perquè era brutal la resistència que tenia i potser tenia un gruix de més d'un metre, és una brutal el que arriba a tenir de resistència, per això mateix, però és clar, un avió quan a terra i toca a terra, entre la força que té i el pes que aguanta i el pes que té l'avió, ha de ser una cosa molt valenta.
0: Sí, sí, i tant. Doncs escolta'm, Jordi, t'agraeixo molt, perquè la resposta ha estat excel·lent, o sigui, com si fossis...
8: Per començar la temporada l'hem començat bé, no?
0: Molt bé, molt bé. Amb nota, amb nota, Jordi. Moltes gràcies, digues.
8: Ara et dic una cosa, ràpid, per crear una mica més de polèmica.
0: Vinga, va, som-hi.
8: Sí, no. El conte, de l'últim quart d'hora del conte... Els que no hem d'anar a dormir, que estem treballant...
0: T'adormen.
8: No, a vegades es fa molt pesat. Jo crec, amb la meva modesta opinió, que 5 minuts de compte ja n'hi hauria prou. Penso jo, Hi ha vegades que, mira, vale, però hi ha vegades que, de veritat t'ho dic, poso música perquè és que dic, hòstia, és que ja no sé, quedo avorrit de tant de... Penso que és massa llarg.
0: Ja, clar, depèn de cada història, però molt bé. Ho tinc present, Jordi, gràcies.
8: Vale. No em sembla malament el d'això, però, hòstia, jo crec que amb 5 minuts de compte, el que ha d'anar a dormir, escolta'm, ja se dorm, amb 5 minuts.
0: Clar, clar, que vosaltres no.
8: I els que hem d'anar a dormir, hòstia, potser ens adormim, i conduint...
0: No ens interessa, està clar.
8: Vale.
0: Vinga, una abraçada, que vagi bé.
8: Sempre de bon rotllo.
0: Sempre, i tant, només faltaria.
8: Vinga.
0: Que vagi bé, bona nit, adeu. L'Enric, des de Banyoles, bona nit.
9: Hola, bona nit. Mira que estic en ruta, jo ja és una pregunta. A veure si algú sap respondre. Que tinc roba de treball, que és molt rígida. A veure si sap algú, a veure com debilitar-la.
0: Que és molt rígida i tu vols que sigui una mica menys rígida, no? A l'hora de... O sigui, quan la renta es queda rígida o sempre ho és de rígida?
9: Ja me la van donar rígida i és com puc fer perquè es debiliti.
0: D'acord. Doncs vinga, a veure si algú pot ajudar. Enric.
9: Perfecte, moltes gràcies.
0: Bona nit.
9: Adéu, bona nit.

0: Lluís Llach va escriure aquesta cançó a finals dels anys 70, País Petit, que està inclòs en el disc Verge 50, un àlbum dedicat als records de la seva infantesa en aquest poble empordanès. El meu país és tan petit que des de dalt d'un campanar sempre es pot veure el campanar veí. Hi ha gent que quan va als pobles els molesta el so de les campanes d'aquests campanars, però tot i així s'hi han comprat una casa per anar-hi a reposar. Com conviuen les persones que viuen en aquell poble i els forasters, gairebé sempre de ciutat, que hi fan estades els estius o els caps de setmana? Quina relació s'estableix i com se'n ressent la vida dels pobles? La periodista Marc Camps i Mora ha escrit l'assaig No vingueu al poble a reposar, d'Edicions La Geminada, en què analitza amb esperit crític el que fa ja anys que està passant a l'Empordanet de Josep Pla, tot el que va des de les Gavarres a l'Empordà. La Mar és nascuda a Palamós, però la seva família és de Celrà i hem parlat amb ella a casa dels pares.
1: Marc Camps, bona nit.
2: Bona nit, Marta.
1: On som ara mateix?
2: Doncs som a casa dels meus pares, a Celrà, el que se'n diu, en un lloc que se'n diu Can Camps, que
1: Can és Camps.
2: De la meva família. I aquí vivim tots. Viuen els meus pares, viu la meva àvia, i a dalt de tot hi ha el mas de Can Camps. I nosaltres estem a la Quintana.
1: Molt bé. Celrà és un poble on la gent ve a reposar, creus?
2: No, no és especialment un poble on la gent ve a reposar, com en d'altres pobles que també explico en el llibre, eh? El que passa que sí que hi ha com aquesta tendència, una tendència d'un cert èxode rural, que també explico, que es volen fer els pobles a mida.
1: Deies, abans els èxodes era perquè la gent li mancaven coses i se n'havia d'anar a buscar feina, a buscar una vida millor, i ara aquest èxode és ve de l'opulència, és a dir, ho tens tot, que a més necessites una segona residència en un altre lloc on puguis això reposar, segons tu.
2: Exacte. Volia distingir una mica aquests dos èxodes rurals que es donen, per exemple, en un mateix lloc, però amb dècades de diferència. A molts pobles de l'Empordà i a molts altres llocs de Catalunya, no només aquí, és molt extrapolable a altres llocs, hi va haver-hi aquest èxode rural a partir dels anys 50 fins als anys 80, un cop el món agrari o el bosc ja no rendia i llavors la gent va haver de marxar, i molta gent va marxar doncs, perquè preferia un pis en comptes d'una casa de pagès, perquè també els transports sempre han estat una mancança en el nostre país i et limitava molt també a nivell professional, i molta gent va anar abandonant doncs, aquests pobles que ara de cop i volta estan tan cobejats. Bé, no és tampoc de cop i volta, no? És també a partir dels anys 80, 90, que tots aquests pobles del que se'n diu l'Empordanet van començar a ser un reclam. I ara també hi ha un èxode urbà, però bé, també ja fa dècades, no? A principis dels 2000 també, o amb el conegut com els neorurals.
1: I et suposo que la pandèmia també ho ha accelerat, no?
2: Sí, jo
1: crec que sí. La gent volia sortir fora i respirar aire.
2: Exacte. I ja sigui per viure-hi tot l'any, que això també, com també amb aquestes segones residències. I jo no critico tampoc la gent que ve a altres llocs a passar els caps de setmana o a passar temporades. Només és la mirada amb què es fa, que jo a vegades, d'una certa gent, que no és tota, perquè també hi ha gent amb molta sensibilitat que ve als pobles.
1: Una mirada que a vegades ja va passar, jo crec que va ser cap als 90, no?, quan un nom conegut va dir això de les campanes a mi, que me les treguin, que no es pot dormir. Però hi ha gent que va als pobles, fins i tot no, ja no a segona residència, sinó a hotels, i es queixen de les campanes, es queixen dels galls que canten quan els hi ve de gust a les 6 del matí, es queixen dels gossos que van sols, i dius, a veure, per què no t'adaptes a l'entorn, no? Sembla que quan les persones hi van, és l'entorn que s'ha d'adaptar amb elles. I aquí sí que ets més crítica, no? De dir, o sigui, intentem adaptar-nos al lloc on tenim.
2: Sí que veig que hi ha, doncs, aquesta tendència, i dic, d'una certa gent, perquè no és tothom, de que van a aquestes realitats més petites i es pensen que aquestes realitats més petites s'han d'adaptar a les seves necessitats o a la seva voluntat, i alguns, fins i tot, capricis. I llavors, però sempre hi ha una mirada de classe. I és considerar, doncs, que aquest entorn que se'n diu rural, és menys del que de tu, no? I llavors sempre critico que aquestes queixes moltes vegades venen de gent amb un poder adquisitiu elevat o d'un capital social, que en dic, un capital cultural important. I poso el cas de les campanes, perquè això fa 30 anys que hi ha queixes, almenys, de les campanes, i algú que diu, ai, però això ja està passat de moda. I dic, no, no, però és que encara hi ha queixes. Ara, moltes tampoc no transcendeixen a la premsa, perquè també hi ha ajuntaments que no volen merders, i ho solucionen de sota mà, i són ells mateixos qui paguen a rebaixar els decibels de les campanes, perquè si això recentment m'ho va explicar un ajuntament d'aquí del Baix Empordà, l'alcalde, llavors em van dir, i quan ho van fer-ho, la veïna que es queixava va i marxa. Això, no? Però vull dir que és un cas més paradigmàtic el de les campanes, però també crec que és el que té una vinculació amb més gent, no? Perquè sempre dic que el so de les campanes a molts ens marquen això, el ritme del dia, però també el ritme de la vida. I potser hi ha gent que no és creient, jo, per exemple, no ho soc, però per mi és molt important, perquè el so d'aquestes campanes, doncs la meva família s'hi ha batejat, alguna s'hi ha casat, sonaran per als enterros dels meus familiars, perquè s'enterraran aquí, a Celrà. I per tant, té una vinculació emocional. Però llavors també hi ha molts altres casos, eh? Podem parlar de casos d'això, de camins immemorials que es tallen i que es privatitzen.
1: Que però això és meu i per aquí no hi passa ningú, malgrat no pot ser.
2: Exacte, perquè hi ha com aquesta mentalitat més urbana de propietat que aquí s'ha de canviar, però fins i tot també, no?, unes queixes d'una gent que havia anat a viure en un mas enmig del bosc i que es queixava perquè hi havia un dipòsit d'aigua per als bombers en cas d'incendi. Ah, volien que es traies el dipòsit perquè s'hi acumulaven mosquits. Doncs potser no cal que hi vagis.
0: Dius en el llibre, No vingueu al poble a reposar, que un poble no és la seva aparença, sinó sobretot la seva memòria.
2: Sí, perquè em sembla que molts pobles que ara han anat quedant sense vida i que no només són carcassa i aparença, tots són idèntics, no? O tots semblen molt iguals, que puguin ser intercanviables. En canvi, dic que hi ha alguna cosa que és diferent a cada poble, i la memòria i la història particular de cada lloc també és allò que ho fa diferent. I que és aquesta memòria que cada cop potser es va perdent, però això no els pobles, però també les ciutats, no? Les ciutats cada cop s'assemblen més entre elles.
0: Totalment.
2: Tenen tots els mateixos negocis.
0: Tot, mateixa botiga, els mateixos vestits, les mateixes sabates, tot és igual, sí.
2: Exacte, i aquesta història és també el que jo vull reivindicar. També, jo tinc un punt nostàlgic, però ho faig també sense nostàlgia, no? De dir, ostres, també s'ha de... No perquè els temps passats fossin millors, però també hem de dignificar el passat. Però també crec que hem de dignificar el que és el present i el que són les societats, els pobles actuals que també han canviat, no? I també de fer dinàmiques diferents o de posar en valor les dinàmiques que hi ha diferents a cada poble i de fer polítiques també en aquesta direcció.
0: En aquesta direcció, clar. La gent del teu entorn de la teva edat, la gent jove de 30, 30 i pocs, tenen aquest sentiment de pertinença d'allà on són, sigui de Celrà, sigui de Bordils, sigui d'altres llocs de Catalunya? O sigui, et veig com una persona jove, com molt amb els peus a terra i amb les arrels, o sigui, amb els peus arrelats a la terra, i no sé si el jovent del teu entorn pensen exactament el mateix, o encara són dels que se'n van a fora, sigui Girona, sigui Barcelona, sigui altres ciutats, perquè allà podran trobar una millor feina, podran trobar...
2: Sí. A veure, sí que tinc una sensibilitat que potser no té tothom. També penso que jo tinc dues germanes i que han nascut doncs, amb els mateixos referents, amb els mateixos pares, en aquest mateix entorn, i no tenen aquesta mirada cap al lloc que potser tinc jo. Tenen altres mirades, però vull dir que no és aquesta, no? Però, és a dir, que sí que hi ha com una cosa molt personal. D'altra banda, però sí que crec que hi ha un auge, ara, cada cop més, de valorar els llocs petits, que el món local... molta gent ho ha viscut com un avergonyiment moltes vegades i anava a la ciutat i estava complexat i es canviava el seu accent o no deia de quin poble era, deia, no, sóc de Girona, i després deia, però d'on ets de Girona?
0: D'on, no?
2: I potser eres de Ventalló, potser eres de Parlavà o de Celrà, però te n'avergonyies. Sí. En canvi, ara crec que hi ha a poc una tendència que canvia i una tendència de voler reivindicar també doncs, tota aquesta riquesa que hi ha doncs, en aquests entorns petits i que cal, des de diferents bandes, que torni l'autoestima dels pobles. I crec que hi ha moltes petites iniciatives que fan que això torni.
1: Clar, i això a vegades topa amb tu ets d'aquí, l'altre és de Bordils, l'altre és de Madremanya, l'altre serà de Monells, i volen fer coses al poble. I arriba un dia que et fas gran i vols viure en el teu mateix poble, i llavors hi ha unes dades flagrants que expliques tu en el llibre. Crec, si no vaig equivocada, que al Baix Empordà dius que hi ha 18.000 cases, apartaments, pisos, és igual, que són segones residències, i 18.000 més que són habitatges d'ús turístic. En total, 36.000 pisos que els teus amics, els teus parents, la gent jove que ve, o és igual, no podrà fer servir per viure al seu poble, perquè serà de la gent de fora, no? I això és un altre problema important a l'hora de quedar amb els peus arrelats a la teva terra, que és que on són els pisos que tu pots pagar? O sigui, just abans de venir m'he trobat per terra un full de publicitat sobre pisos a Pals, cases a Pals, a la Cerdanya, i mires els preus i és per apretar a córrer. No hi ha ningú amb una feina normal i un sou normal que pugui pagar aquests preus, no?
2: Sí, i ara si tu vas, per exemple, per la carretera, trobaràs molts cartells que diuen els teus veïns ja han venut, i tu a què esperes?
1: En sèrio? No l'he vist, sí, aquest.
2: Sí, això està molt a prop de casa meva, aquí, la carretera Palamós de
1: Salrà. I tu què esperes, eh?
2: Sí. I tu a què esperes? És com tot un país en venda.
1: Sí.
2: Tot un país en venda per al millor postor, no? Però aquest, no? La vida d'un no es comercialitza. I sí que hi ha aquest problema de l'habitatge, i també en volia parlar en aquest llibre, bàsicament perquè és que s'entra tant des dels mitjans de comunicació, només en les ciutats, en Barcelona, i dels expats, i ja n'estem una mica tips a altres llocs del país d'escoltar aquest discurs, que tenen tota la raó del món, i a Girona també, que no se'n parla prou de la gentrificació del barri vell, que és molt i molt exagerat lligat amb el fenomen ciclista, però és que aquí també, no? I aquí, aquestes xifres que has dit eren com a la baixa, perquè també doncs, hi ha altres estudis o de comissions d'obreres que diuen que el 50% dels habitatges són de segona residència.
1: La prova, si vens a l'hivern, que jo hi vinc moltes vegades, tot està tancat. Clar. I dius, mal ha guanyat. Qui té això per fer-ho servir 4 setmanes l'any, saps?
2: Sí, exacte. I que també hi ha gent de les comarques gironines que té cases de segones residències. Sí.
1: Això però també... hi van més.
2: Exacte. I també canvia molt en funció dels apartaments de costa i els pobles de l'interior, que són els que jo parlo, que dic que és el que és un drama.
1: Clar.
2: Perquè no hi ha res, perquè tanquen serveis, perquè tanquen les botigues també, i perquè es desfà tot aquest teixit cultural i associatiu que tu en el moment en què has de marxar es perd tota una cosa, i també es perd el patrimoni i el llegat i les llegendes i les històries, com el mateix passa en els barris de Barcelona.
1: Les
2: sí, ara en sonen. Sí. I llavors, clar, és un problema també no poder-te quedar en el lloc on has crescut.
1: Clar, ara faré d'advocat del diable,
2: sí,
1: eh?
2: I tant.
1: Que és molta gent que es dedica a tenir serveis pel turisme, hotels, restaurants, cases, d'apartaments turístics, el que sigui, clar, viuen de tota aquesta gent que ocupa tots aquests pisos que ara dèiem que estan ocupats. Clar, pregunto, aquesta gent voldria també menys segones residències, menys apartaments d'ús turístic, tu creus? Perquè al final és un peix que es mossega la cua.
2: No, i tant, i això també és una pregunta superlegítima de fer, no? Però el mateix pregunto en Barcelona. I el turisme a Barcelona,
1: mare meva,
2: no hi ha gent que se'n beneficia? I et diran que sí, evidentment, però també que estan empobrint el lloc.
1: Totalment.
2: Jo crec que en el moment en què la gent no pot viure allà on ha crescut, on tot es fa per el turisme, s'acaba empobrint el lloc, no? I s'acaba empobrint doncs, la vida, això que dèiem, cultural, associativa, i d'altra banda, és un país, el nostre, venut absolutament al turisme. Què ens queda?
1: Tu vius a Salrà.
2: Sí.
1: I tu t'hi veus sempre, a Salrà? Perquè tu has anat, treballes a Barcelona, èpoques que sí, èpoques que no, però sempre tornes, no? Perquè en el fons dius, ningú no marxa d'un lloc que estima pensant que no hi podrà tornar, dius tu en el llibre. Trobo que és una frase molt bonica.
2: Sí, és maca. Sí, però jo també vaig marxar als 18 anys de Salrà, que pensant que no hi tornaria mai més quan vaig anar a estudiar a Barcelona, però jo a vegades...
1: Però és l'edat, això, no? Que tu vols veure món i comences per Girona o Barcelona.
2: Sí, i llavors va ser com els 30 anys que vaig decidir doncs, tornar a viure aquí. Però saps què passa, Marta? Que el meu pis l'han comprat, que és una casa, l'han comprat per fer també un hotel per ciclistes. N'he de marxar.
1: De veritat?
2: Sí. N'he de marxar.
1: Ostres.
2: I llavors segurament, perquè una persona sola, viure sol,
1: és molt complicat.
2: La vida està feta per ser dues persones o per viure amb companys de pis, que jo en el meu cas no hi vull viure, ja l'edat tinc, no? Llavors probablement he de marxar i aniré a viure doncs, a una casa, aniré potser que tenen els meus avis a Salt, que ells eren de Salt. És a dir, aniré a gentrificar jo ara a Salt. Tots som éssers gentrificadors.
1: Tots que som, sí, però clar... O sigui, clar, fan un hotel per ciclistes, que és una cosa que a les comarques de Girona s'ha posat moltíssim de moda.
2: Correcte, sí. Les dues cases més singulars d'aquest poble, que són la casa de Can Corts, que era gent doncs, lligada, doncs, que tenia moltes terres, on visc jo, que eren a Can Pagans, que eren com els industrials i van fer la gran fàbrica de Celrà, doncs a principis del segle XX, doncs aquestes dues cases de les famílies més conegudes de poble, totes dues han fet la mateixa fi. Clar. En molt poques dècades, hotels per ciclistes.
1: Els propietaris, suposo que no ho pots mantenir, clar. O és igual que vols una picossada, t'ho vens i te'n vas a una altra banda, clar. I tot allò es perd, no?
2: Sí, tampoc és fàcil, per als propietaris. També dic que això és molt difícil mantenir segons què.
1: Clar, segons quin mas costa molts diners mantenir-lo.
2: Sí.
1: I després hi ha una cosa paral·lela, que va en concordança amb... la mort, entre cometes, dels pobles o dels centres dels pobles i de la gent que ja no s'hi pot estar, que és el tema de la llengua, que també el trobo molt interessant. És a dir, que en els pobles la llengua és molt rica, els que venen de fora no tenen la mateixa llengua que es parla en aquell poble, i aleshores hi ha coses que la gent no entén, no? Com els rènecs, ho dic bé, que vaig haver de... Bueno, ja ho expliques en el llibre, el que són, però que molta gent ara ho deu sentir. Si són de Girona ho deuen saber, però si són de l'Ebre potser no saben què és un rènec, no?
2: Clar.
1: Què és un rènec?
2: Sí, un rènec, doncs, és una paparra. Mm. Que això, bé, hi ha com una frase molt típica, que és estic més tip que un rènec, estic més tip que una paparra, que la imatge realment és una mica esgarrifosa. Però, per exemple, aquí a Celrà és un garrenc.
1: Un garrenc.
2: Jo sempre havia sentit garrenc. Jo mai havia sentit paparra, i llavors una meva amiga m'ho va dir, vaig dir, paparra per mi que és en castellà, paparra.
1: Clar,
2: però,
1: i no.
2: I llavors també hi ha la llagasta, que és quan el garrenc encara no està botit de sang. És una llagasta. I és tota aquesta concepció del món, és com una manera de veure el món i de viure'l, que va lligat amb el llenguatge. I quan ja no tens aquestes paraules, vols dir que...
1: aquesta realitat canvia, no?
2: És una altra, no? Com el llenguatge ens configura i al revés. I el que reivindico, doncs, és com aquesta gran diversitat lingüística que tenim a Catalunya i que crec que moltes paraules encara no surten al diccionari.
1: No, totalment.
2: I que encara s'hauria de fer alguna cosa per uniformitzar-ho.
1: Només ho trobes en llibres d'autors locals, com tu dius, que aleshores llegeixes i penses aquesta paraula i aquesta paraula... I clar, jo en tinc algunes, perquè el meu pare era de Vilanova,
2: clar.
1: I hi havia paraules que fèiem servir a casa que els meus companys a l'escola em deien què vol dir això? Jo l'havia fet servir tota la vida i no sabia què volien dir, no? I això també es pot arribar a perdre i al final és cultura pròpia, vull dir, és importantíssim no perdre-ho, però és una de les coses que també es poden arribar a perdre.
2: Clar, i és una cosa, la llengua, per nosaltres la llengua catalana és una cosa molt identitària, per mi, no? La meva identitat és la meva llengua, és el meu paisatge aquest que parlo, també és la cuina de la meva àvia, però aquest llenguatge particular, familiar, clar, és encara una cosa més identitària. Les coses que em diu doncs, la meva àvia, no? Que em deia retinyol, gamarussa, pitiua... Són aquestes coses que et connecten i que jo penso que et tornen en els últims anys de la teva vida, probablement.
1: La teva àvia que té quants anys?
2: 90.
1: I pot ser que m'has dit alguna cosa quan he arribat? Que pot ser que ara estigui escoltant la ràdio?
2: Sí, és una gran oient. Estaria molt contenta de conèixer't.
1: Doncs mira, ara quan acabem la conversa i me'n vaig a saludar-la, si et sembla.
2: Estarà contentíssima.
1: Marc Camps, no vingueu al poble a reposar, d'Edicions i la Geminada. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a tu, Marta.

Doncs sí, va acabar la conversa i vam anar a trobar l'àvia i la vam conèixer i ens vam fer una fotografia i ens va convidar a un beure, o sigui que el cercle tancat. Espero que avui hagi estat molt contenta perquè hagi pogut escoltar a la nit dels ignorants una de les seves netes parlant de totes aquestes coses sobre el sentir dels pobles i en què s'han convertit. A veure, que encara ens queden, ho dic perquè apunteu, investigueu i pugueu fer respostes en els pròxims dies. Ens queden algunes preguntes de la temporada passada, perquè d'aquests dies les tinc aquí però encara no les hem tornat a repetir, però de la temporada passada ens queden preguntes que encara ningú ha contestat i que nosaltres, si no, tenim la feina d'anar a buscar. Però com que ha passat tota la temporada, ha passat l'estiu per entendre'ns i encara ningú ha respost, en dic unes quantes a veure si algú pot investigar i demà ens deixa un missatge o ens truca al telèfon del directe i ens fa la resposta. Per exemple, la Dolors, des de les Borges Blanques, ens demanava quan es va deixar de demanar permís a la caserna de la Guàrdia Civil per posar sardanes a les places. Aquesta és una bona pregunta que encara ningú ha respost. Que tenim tants oients sardanistes, a veure si algú investiga i ens pot donar resposta a aquesta pregunta. La Carmeta, des del barri de Sants, demanaves, és possible saber quantes vinyes de vi hi ha en dues comarques concretes, demanava, al Priorat i a la Terra Alta. Després, en Joan des de Vallcarca deia, Glenn Miller va morir en un accident aeri, es va arribar a buscar el seu cos, aquesta és la pregunta. Mai és a buscar el seu cos. El Pep des de l'Eixample, el joc de cartes, els participants estan sols al menjador quan fan els àpats o hi ha més comensals? Flor de Lis, des de l'esquerra de l'Eixample, diu, qui decideix el color de la bandera de l'estat del mar? I l'Aleix des d'Esparreguera demanava quina línia de tramvia va ser l'última a desaparèixer i quin any va ser.

0: El conte per anar a dormir.
1: Aquesta setmana estem llegint alguns dels contes de Lliri Zabalí, de l'escriptora Carme Guas, que ha publicat Cap de Brot Edicions, i la història la farem en dues nits, la d'avui, avui i demà. El títol del conte és Buscant un llit desesperadament. La mare que els va... maleït siga... En Xavi va deixar anar un reguitzell de renecs i juraments tan recargolats que la seva dona se'l va quedar mirant garratibada, com si de sobte li semblés un desconegut. I és que en Xavi mai dels mais no hauria dit semblants coses si allò no hagués estat superior a tot el que es podia imaginar, si no hagués estat una autèntica mala passada, si no hagués estat, en definitiva, la gota que feia vessar el vas de la seva paciència. Com a bon analista, farmacèutic analista, com deia el rètol del seu laboratori, en Xavi era una persona reflexiva que rarament es deixava endur per rauxes ni rampells. Fill únic, de pares grans, havia vingut al món amb una mena de bellesa prematura, de manera que ni de petit s'havia deixat arrossegar per rebequeries ni entossudiments. Era un nen pacífic i comprensiu que s'entretenia fàcilment amb jocs tranquils, conciliador quan es produïen raons, confiat encara que caut, més amant d'una partida d'escacs que d'un partit de futbol, on, vulgues que no, sempre era més fàcil de rebre una puntada de peu del jugador contrari o d'arribar a les mans per discutir si la pilota havia entrat o no a la porteria. No té res d'estrany, doncs, que a l'hora d'escollir una carrera s'inclinés pel costat de les ciències i dins aquest camp trobés engrescadors els estudis de farmàcia, amb vista, això sí, a dedicar-se al laboratori, tasca per la qual, com prometia el de menut, no li faltaven ni reflexió ni intel·ligència. Els vells hi van estar d'acord tot seguit i s'ha de dir que el noi va aprofitar el temps i els cursos van anar passant sense problemes d'importància. Els seus pares, orgullosos i satisfets de l'aprofitament del fill, van fer obres en una vella casa situada al centre de la ciutat i en Xavi, per fi, va poder posar a la porta el rètol de llautó que deia textualment Xavier Rubiralta, anàlisis clíniques. La clientela no es feu esperar. Bé, és cert que en aquella ciutat gairebé no hi havia competència i que aviat l'eficiència del nou analista va ser reconeguda per metges i malalts, de manera que, de bon matí, la sala d'espera estava ja plena de gom a gom. En Xavi va llogar una secretària i un auxiliar per les extraccions. La secretària era una tieta d'en Salvador, el seu amic de la infància que acabava de jubilar-se de bibliotecària i no va tenir inconvenient esmerçar unes hores del matí amb la paperassa i amb l'ordinador. L'auxiliar, en canvi, era una noia jove i bonica, filla d'una bacallanera del Mercat Central i d'un mecànic de cotxes andalús. Es deia Pamela. I en Xavi, que mai no havia tingut temps de fixar-se en les noies, ocupat com havia estat en els estudis, va començar a reparar un dia en la nuca de la noia, inclinada sobre els braços dels pacients, i després d'una detinguda i profunda anàlisi personal, va haver d'admetre que se n'havia enamorat perdudament. Ho comprengué una nit, al llit, mentre mirava el sostre amb els braços sota el clatell i el llibre que llegia inútilment obert sobre el pit. La imatge de la noia semblava estar pintada davant seu. Mela, va dir baixet, perquè l'única cosa que no li agradava d'ella era el nom. Resultava ridícul, una mica vulgar, de pel·lícula atronada. En Xavi resistia a dir-li Pamela i inconscientment el substituïa per un diminutiu. Quan més endavant un dia va decidir-se a cridar-la pel nom nou, ella se'n va estranyar. Mela? Sí, va dir en Xavi, m'agrada més. Posats a fer, preferiria Pam objectar a ella. En Xavi arrufa el nas. En català, els diminutius sempre es fan més per afèresi. La noia digué, ah, segurament perquè no havia entès res, però no replicà, i a partir d'aquell moment va ser sempre Mela. Esclar que tot això s'esdevingué un cop que en Xavi li havia dit que l'estimava i s'havia deixat arrossegar per la temptació de fer-li un petó sobre aquella nuca que l'embogia. La Mela, al deixar fer, es gira lentament amb un somriure i li va fer un petó llarg sobre la boca del qual el farmacèutic tardà ben bé 10 minuts a refer-se. Les dues famílies van veure amb molts bons ulls aquella relació. Els pares d'en Xavi, sexagenaris i delicats de salut, no esperaven sinó que el noi es casés i els portés una nora que pogués tenir cura d'ells quan arribés el cas. Els de la Pamela, d'altra banda, eren prou vius per adonar-se que la noia feia allò que se'n diu un bon partit. Un home de carrera, ja situat, amb feina segura i ben remunerada, bona persona, sense vicis i fill únic de pares benestants. La cosa, doncs, no podia començar millor i el festeig es va formalitzar ràpidament. Els mesos següents van passar de pressa, tot fent plans i preparatius per la nova llar. La Mela s'entusiasmava amb tot el que veia i hauria volgut comprar-ho tot. Ell, com sempre, valorava els pros i els contres, sospesava avantatges i inconvenients i, després d'analitzar tots els punts, feina a la qual, com ja hem dit, estava acostumat, decidia què convenia i què calia rebutjar. Un dia, que havien anat a Barcelona per triar mobles, van aturar el cotxe prop de Calella, de tornada, perquè hi havia una posta de sol que enamorava. El mar era tan brillant que la Mela va haver de tancar els ulls, enlluernada. En Xavi se la va mirar, embadalit. Ella, tot i continuar amb els ulls tancats, li va acostar els llavis. Després del primer petó, la noia se li arraulí felinament sobre els genolls i en Xavi va oblidar-se de la posta i del mar lluent i es va deixar envair per una onada tèbia més impetuosa que les que s'estavellaven contra les roques sota mateix d'on es trobaven. «Mela», va dir ell, apartant-se de la noia que encara continuava amb els ulls clucs. «Mela, hem de tenir seny». «Però jo t'estimo», objectà ella amb un fil de veu. «I jo també, dona», feu en Xavi. «Quan tindrem la nostra casa, podrem estar junts sempre, sempre». Però la Mela ja no l'escoltava. O, si l'escoltava, decidia que encara faltava molt per tot allò de la casa i que calia aprofitar el moment present. La tarda queia ràpidament, i ara el cel i el mar semblaven confondre's en un color únic, a mig camí del blau i el malva. En Xavi i la Mela també s'havien fos en una abraçada, i a l'empara de la fosca, les besades s'anaven fent més llargues, més voluptuoses. «Perdonin», va dir una veu a l'altre costat de la finestreta. La parella s'ha separat ràpidament i el noi s'allisà els cabells amb una mà mentre amb l'altra abaixava el vidre i mirava cap enfora. «Perdonin», va repetir la veu, i una llanterna enfocà l'interior del cotxe. «La documentació, sisplau». En Xavi, com sempre, analitzà ràpidament la situació. Un guàrdia els estava enfocant i això volia dir que acabaven de cometre una infracció. Potser el cotxe estava estacionat en lloc indegut o, tal vegada, el que havia molestat el guàrdia era que tinguessin els fars apagats. Butxaquejà nerviosament i va mostrar a l'home el seu carnet de conduir. El guàrdia, amb prou feina, se'l mirà. «Es troba bé, senyoreta?», preguntà mirant exclusivament la noia. La Pamela contestà amb naturalitat, dominant la situació. «Oh, sí», li dirigí el més encisador dels somriures. «Estem parlant, senyor guàrdia». El guàrdia va passar per alt el darrer comentari i l'examinà encara insistentment, com si no acabés d'estar-ne convençut. «Que passa res?», va apendurar-se preguntant Xavi, que es començava de tranquil·litzar. «Bé, res, ja sap. A vegades hi ha casos de violacions en llocs apartats, als cotxes. Volia assegurar-me que no passava res a la senyoreta». «La senyoreta és la meva promesa. Hem anat a Barcelona i ens hem aturat a contemplar la posta de sol». En Xavi, després de dir les darreres paraules, va sentir una mena de sensació de ridícul que el va fer enrogir, però, com que ja era completament fosc, ningú no va adonar-se'n. «Està bé, però circulin», va dir l'home apagant la llanterna. L'anècdota, perquè ben mirat no era més que una anècdota, no hauria tingut cap importància. És una cosa que pot passar a qualsevol, això d'engrescar-se una mica i que et pesquin infraganti. Era més aviat una facècia per riure-hi una mica, com van fer ells mateixos un cop a la carretera de nou, però en ser a casa, en Xavi, per no perdre el costum, després d'analitzar els fets fredament, va arribar a la conclusió que l'aventura no havia fet sinó destapar l'olla dels seus instints i fer-los adonar, a ell, almenys, que no seria fàcil esperar el dia que fossin marit i muller sense que ocasions com aquella es repetissin i els posessin de nou en evidència.

Ah, jo crec que us agradarà. Va ser una persona que va venir la temporada passada amb una entrevista i va tenir fort èxit, i aquest any l'hem convidat perquè vingui un cop al mes a parlar-nos de qüestions de salut. Demà us el presento. Fins demà a les 12, que descanseu. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Brussel·les adverteix que l'intent d'atac amb drons a l'aeroport de Leipzig és una escalada de Rússia a Europa i promet augmentar la pressió sobre Moscou. Segons la premsa alemanya, els investigadors han identificat dos homes amb passaport rus i doble nacionalitat de Bielorússia i Letònia com a sospitosos d'haver preparat i traslladat el dron explosiu. El seu ADN s'hauria trobat en restes de l'aparell i en un cotxe a prop de l'aeroport. Un d'ells va entrar a l'espai Schengen amb visat de turista a través d'Itàlia. La cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, ha dit que els 27 estudien com limitar els visats als turistes russos.
2: Els visats de turistes s'estan utilitzant per cometre actes de sabotatge, perquè aquesta gent ha d'entrar a la Unió Europea.
1: Kallas ha qualificat els fets com a terrorisme patrocinat per un estat. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Milers de persones es manifesten arreu d'Espanya contra la gestió del govern espanyol de la situació a Ceuta. El PP i Vox han aconseguit convertir-les en un clam contra Pedro Sánchez. Algunes de les protestes, com la de Madrid, han acabat amb aldarulls, càrregues policials i diversos detinguts.
1: El jutge envia un centre d'internament per a menors als dos joves detinguts per la mort d'un home dimarts a Manresa. La causa s'investiga per un delicte d'homicidi. A la comarca del Bages s'han multiplicat els actes d'homenatge i record a la víctima. Centenars de persones s'han concentrat a Manresa i a Castellnou de Bages per demanar justícia.
3: Els Mossos investiguen la troballa d'un nadó mort dins d'una bossa al replà d'un bloc de pisos al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. Mentrestant, la policia ha detingut a València els pares del nadó desaparegut, a qui encara busquen a Santa Bàrbara, al Montsià. Els Mossos estan escorcollant la casa del poble per si hi troben possibles restes de la criatura.
1: La Setmana del Llibre en català reivindica mostrant la potència del sector editorial en català. A partir del 18 de setembre es faran més de 350 activitats al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Hi haurà a prop d'un centenar de casetes amb més de 280 segells editorials. L'atur ha pujat de 14.500 persones a l'agost a Catalunya fins a les 330.000, una xifra lleugerament superior a la de l'any passat.
3: Tradicionalment, a l'agost s'acaben alguns contractes en el sector turístic i els últims anys s'ha accentuat l'efecte de l'acabament de contractes en les activitats de lleure, tal com reconeix el secretari de Treball, Paco Ramos.
4: És una dada que reitera any rere any que el que passa els mesos de juliol i agost pel que fa a les activitats complementàries. Menjadors, però també casals i colònies. I en aquest cas concret, l'increment de l'atur ha estat de 2.305 persones. Això és una qüestió molt rellevant i que haurem de veure què és el que passa al darrere d'aquestes dades.
3: Una part de l'increment de l'atur el pot explicar el procés de regularització d'immigrants, que d'altra banda ha mitigat la caiguda d'afiliats a la Seguretat Social. No ha estat tan accentuada perquè s'hi han donat d'alta 64.000 estrangers, la majoria llatinoamericans i en el règim general.
1: Esports, el ja exjugador del Barça, Marc Cassadó, ha deixat entreveure cert descontentament amb la manera com el club ha gestionat la seva sortida com ha cedit al Deportivo de la Coruña. Va marxar l'últim dia del mercat després que li retiressin el dorsal i l'apartessin dels entrenaments.
3: Al Girona, el migcampista Unagi marxa al Panathinaikos grec. El marroquí deixa Montilivi a canvi d'uns 16 milions d'euros i un en variables, a més d'un percentatge en cas d'una futura venda.
1: La nova capitana del Barça femení, Patri Guijarro, diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que l'equip seguirà aspirant a tots els títols, tot i els canvis en la plantilla. Patri també ha elogiat la seva predecessora, Alexia Putellas, diu que ha abandonat el club després de marcar una època.
3: El Sabadell